0: Ruiz.
1: La pluja ha marcat el primer dia del Primavera Sound. Tots els caps de cartell han acabat caient a causa de la pluja i del vent que ha provocat uns desperfectes en un dels escenaris principals que han fet que no es pogués recuperar cap més actuació. Això passava cap a les 8 de la tarda, quan ha començat a ploure. Una ventada s'ha aixecat poc abans de les 9, que ha fet que es cancel·lessin els concerts, primer als dos escenaris principals, després a gairebé tota la resta d'escenaris. Només hi ha hagut dos que han mantingut l'activitat. En tot cas, després de més de dues hores d'espera, semblava que es podia recuperar l'activitat als grans escenaris a partir de quarts d'una de la matinada. Massive Attack han sortit a l'escenari, semblava que tot estava a punt de començar, però han acabat suspenent no només Massive Attack, sinó també Doja Cat, que ja havia dit que cancel·lava. I finalment, l'última en decidir la cancel·lació perquè no es pot fer servir en principi aquell escenari ha estat Bad Gyal. Una pluja, doncs, que ha marcat la primera jornada del Primavera Sound.
0: Més notícies, Josep Almirall.
2: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. Al comboi hi anaven quatre persones que han hagut de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un centenar d'avisos, la majoria al Ripollès i al Vallès Oriental. La sotscap de Protecció Civil, Imma Soler, recorda la importància de no travessar zones inundables en declaracions a 3Cat Info.
3: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, va estar dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
0: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que es va signar amb el govern. La USTEC ha fet autocrítica, tenint en compte que havia fet campanya a favor del text, i la CGT demana la dimissió de la consellera Niubó. Professors de secundària, en canvi, sí que ha avalat el preacord a la seva consulta interna.
2: Els pressupostos de Salvador Illa superen el primer tràmit parlamentari malgrat el toc d'atenció d'Esquerra i els comuns per la gestió del conflicte amb els docents. L'oposició carrega contra l'executiu i els seus socis parlamentaris per haver tirat pel dret amb els comptes, tot i la crisi d'educació.
0: Les acusacions del judici contra el germà de Pedro Sánchez dupliquen la petició de condemna a David Sánchez i ara reclamen per ell 6 anys de presó. A la seva declaració, el familiar del president espanyol ha desmentit haver-se beneficiat d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. Expresidents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i diverses entitats de la societat civil han impulsat una carta oberta adreçada al Papa amb motiu de la seva visita a Catalunya la setmana vinent.
2: El text que es publicarà aquest divendres, com dèiem, en diversos diaris d'àmbit català, espanyol i italià, reclama la presència del català durant els actes del pontífex i reivindica la identitat i la tradició cultural de Catalunya. El text destaca els vincles del pontífex amb el nostre país, recorda la seva visita a Badalona el 2016 i reivindica la tradició catalana d'acollida, la defensa de la llengua i la cultura pròpies i el compromís social de l'Església amb els immigrants i els col·lectius vulnerables. La carta també subratlla la dimensió universal de l'obra d'Antoni Gaudí, vinculada a les seves arrels catalanes, i expressa suport al missatge del Papa en favor de la pau i contra els retrocessos democràtics.
0: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar a la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
2: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous que ve. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
0: I al quadre femení del torneig de tennis del Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chalinska, que és la jugadora amb un rànquing mundial més baix, número 114, arribar a la final en els últims 50 anys.

0: Fins aquí les notícies. Imagineu-vos que feu un pas incorrecte i entreu en un món subterrani, totalment buit, on no ha estat mai ningú, amb sales i passadissos infinits que no porten enlloc i d'on no es pot sortir.
1: Aquest és el punt de partida de Backrooms, una pel·lícula que s'ha convertit en la gran sorpresa de l'any, sobretot perquè surt d'uns vídeos de YouTube que va fer un noi de 16 anys. Aquests vídeos, ara convertits en pel·lícula, han arrasat a la taquilla dels Estats Units. Aquest divendres s'estrena aquí i a la Finestra Indiscreta us explicarem si realment és tan immersiva com diuen. També parlarem d'un clàssic com El Cabo del Miedo, que torna en forma de sèrie protagonitzada per Javier Bardem.
0: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a la mitjanit, a Catalunya Ràdio. Catalunya
2: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
3: Aviam què passarà avui.
4: Però només no t'has d'esperar un any, la gent posa unes cares. Clar. I dic, home, dic, jo per només per tenir aquesta fusta que faig la tapa, per tenir-la a punt, has d'esperar 15 anys.
5: Hòstia. 15 anys?
4: Sí, sí.
5: Per què?
4: Els lutiers comprem fusta i la guardem.
6: Hòstia, és boníssim, eh? Martí Romero.
7: El Martí, jo el conec, el Martí.
6: Ah, sí?
7: Sí, era veí dels meus pares.
6: Ah, sí? Mira, sí. Explicaré coses xules, eh?
3: Ah, i ens has de parlar del tobogan, sisplau.
7: Va, avui va, parlarem del tobogan.
6: Ets, que arriba el jefe.
8: Déu vos guard.
9: He vist el banya.

0: La Renaixença.
1: Avui començaré, més que per la història de l'objecte, per l'origen etimològic de la paraula tobogan.
2: Ah,
3: ve del català, Peyu.
2: Home, és que donava ni, si no.
3: Del català, bé. No. Sí, perquè el primer que vam fer devia ser un tubo gran.
1: Sí.
3: I la canalla baixava pel tub.
2: Tubo gran. Baixem pel tubo gran.
3: Baixem pel tubo gran.
2: Llavors un no devia saber dir la R. No. El tubo gran.
3: Això ve d'aquí.
2: I va quedar el tubo gran.
3: Tubo gran.
1: No és una mala teoria.
4: No, a mi m'agrada.
1: Però no té absolutament res a veure amb el que heu dit, la realitat.
2: Bueno.
1: Tubo gran ve d'una altra cosa. Ens hem de situar al Canadà. Els nadius de la zona parlaven una llengua que es diu algonquí. I en algonquí la paraula tubo gran es feia servir per designar un tipus de trineu. Era un trineu fet amb uns taulons encorbats que recorden els tobogans que veiem ara als parcs infantils. Eren trineus que, bueno, eren tirats per gossos, però que també feien servir per baixar, per lliscar per la neu muntanya avall.
3: S'entén.
1: A sobre del tobogan.
3: Molt bé.
1: Diguéssim.
3: Molt bé, molt bé.
1: El tobogan, com el coneixem ara, apareix al segle XX. Molt perillosos, per cert, aquells que són d'acer inoxidable. Al pic de l'agost, a les 3 de la tarda. Allò agafa una temperatura. Hi ha gent que diu que si fots un ou allà a sobre, es fa un ou ferrat.
2: Bueno.
1: Jo no m'ho crec, però jo crec que fots un ou allà a sobre i s'evapora, perquè allò està a 300 graus.
2: Si tu baixes amb pantalons curts, els ferrats són els teus, eh?
1: Home, sí, sí. Sempre hi havia un idiota amb els tobogans, també. O sigui que intentava pujar per la part que es baixa.
2: Ah, sí, noi.
5: A mi m'agradava fer això.
1: Ah, t'agradava fer això?
5: Sí, m'agradava molt.
1: A mi m'agradava baixar just quan pujava l'idiota i plantar-li els peus a la cara. Que es puja per l'escala, idiota! Ai, senyor.
5: Ja està.
1: En fi, el primer tobogan...
5: No sé per què parlo.
1: Sap greu, Àlex, no t'ho vaig fer mai a tu perquè no ens coneixies.
5: No
1: anàvem als mateixos parcs infantils. A mi, el primer tobogan, deia, el primer tobogan infantil l'inventa Charles Wickstead, un anglès.
2: Collons d'anglesos, eh?
1: Sí, el 1921 va crear un parc amb jocs infantils que, per cert, actualment encara és un parc d'atraccions a un parell d'hores al nord de Londres, que es diu Wickstead Park.
3: Sí, senyor. Sí, senyor, clar que sí.
2: Si volem anar-hi, dius.
1: Si voleu anar-hi, aneu-hi al parc.
4: Anem-hi.
2: Que t'emprenyis.
1: No, jo us ho explico, vale. Si voleu anar-hi.
4: Estàs molt agressiu avui, Pei.
1: No, no.
4: Entre el que li has fet a l'Àlex.
1: A l'Àlex no li...
4: No.
1: Jo no li he fet res. No. Jo he dit que en la gent com l'Àlex li feia una cosa. Sí. A l'Àlex, personalment...
4: Merescut.
2: Ara estàs donant una adreça d'un parc i jo tenia ganes d'anar-hi. Sí. I dius, si vols anar-hi, vés-hi. Tu m'has dit amb un to, vull dir, imbècil.
1: No.
2: Passar les ganes.
4: Està acabant la temporada i aquí comencen a volar els ganivets. Escolta.
3: Mai no hi ha hagut bon ambient.
1: No. Això és com sopa de cabra, això. Aquí venim a treballar i prou.
4: I cadascú
1: a
4: casa seva, tu.
3: I treballar encara alguns, eh?
1: Alguns que no treballen gaire.
4: Aquí us aguanta.
2: Ara m'he de comprar una moto.
1: Sí.
2: Com el de sopa de cabra.
1: Voleu seguir el guió, sisplau? Estàvem parlant del tobogan.
3: Sí, jo també volia... Sí.
1: Què volies dir?
3: No, collons, que inventar un tobogan. Això sí que és ben parit.
1: És maco.
3: Saps? En lloc de pensar en calés i a fotre negoci, pensar en la diversió de les criatures.
1: També és veritat que la mateixa empresa aquesta del Charles Wickstead durant la Primera Guerra Mundial va fabricar municions. Però vaja... Ah, potser amb la munició que fabricava va deixar uns quants nens i criatures sense cames, però uns altres també s'ho van passar amb el tobogan, tu. Llums i ombres.
2: Ara.
1: Escolta'm, ara. Tu. A l'altra banda de l'Atlàntic, amb molt poc temps de diferència, s'inventa el tobogan aquàtic, a Minnesota, 33 metres de desnivell.
2: A mi aquí sí que no m'hi trobareu pas,
1: no,
2: a mi, eh?
1: Hòstia,
2: a mi...
1: No, jo ficar-me a puestos on hi ha gent que s'ha pixat, no.
4: No, que no s'hi pixa, la
1: sí,
4: gent.
1: Sí,
4: no, la gent agafa, se'n va fins al lavabo, que està normalment a 100 metres.
1: La temperatura aquella de la piscina petita, per petita que sigui, no s'aconsegueix només amb els rajos del sol, allò.
4: Sí, que és pel sol.
1: Sí, i tant. El que us deia, si els tobogans d'aigua ara els trobeu perillosos, el primer que es va inventar a Minnesota, nano...
3: Aquest era el de 33 metres, eh?
1: Correcte, era una bestiesa. Eren 33 metres de desnivell que feies enfilat en una mena de trineu i quan arribaves baix sorties disparat i caies dins un llac.
4: Fantàstic.
1: És que els tobogans abans eren més ben parits.
4: N'hi ha de nens d'aquests que també surten disparats, segons el que pesi el nen.
1: A mi m'agradaven els que hi havia als restaurants, que hi havia publicitat de xocolates Torres, normalment. Que eren de ferro, ben rovellats. Tenies l'emoció de la baixada i l'emoció d'agafar el tètanos. Doble aventura, Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, un luthier especialitzat en la construcció d'instruments de música antiga i tradicional. Si existís una màquina del temps, segur que el trobador Cerverí de Girona li hauria fet més d'un encàrrec. Així que si voleu fer un viatge als sons del passat, haureu de visitar el seu taller a Sabadell, on treballa la fusta amb precisió mil·limètrica.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Martí Romero!

0: Martí, què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui, aviam, jo esmorzo dues vegades. Preciso. Jo primer, quan em llevo, em desdejuno.
0: Sí.
1: Amb un got de llet, amb cacau, d'aquell que es dissol de pressa,
0: sí.
1: No del que fa grumolls.
0: Ah. Eh? Hi ha dues marques conegudes.
1: Després treballem un parell d'horetes al taller i després de 10 a 11 ens anem
0: a menjar fort.
1: A menjar fort i, bueno, un entrepà.
0: Sí.
1: Una cerveseta, ara sense alcohol.
0: Sí. Ara, eh?
1: Ara, sí, abans era... Ara ja ens hem de cuidar una mica. I després un cafetó.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, Martí, tu ets luthier,
1: sí.
0: Però a més de ser luthier, no fas guitarres convencionals. És com si haguessis nascut a una època equivocada, no? Fas instruments d'altres temps.
1: Bé, jo precisaria dir que jo faig instruments que no es venen a les botigues. Quan una vegada prens, dius, vull ser això, i et dediques a destrossar instruments, al principi...
0: Perquè com hi arribes aquí, tu, Martí?
1: Doncs
0: quan decideixes fer-te luthier?
1: Aviam, jo primer vaig ser músic, una miqueta.
0: Instrument?
1: Sí, vaig estudiar violí.
0: Violí.
1: Després vam muntar algunes orquestines i tal, i després vam entrar a fer una mica de música antiga, i parlo de 40 i pico d'anys enrere, i vam trobar que els instruments que necessitàvem no
0: hi eren.
1: Ni eren, ni les venien, ni no és com ara que per internet es compra de tot, i se sap de tot, no? Allà abans res. I volíem un instrument que es diu tamborí de cordes, i al final vaig dir, saps què, doncs ja me'l faré jo. Jo havia treballat una mica la fusta, i després, esclar, dius, on puc anar a aprendre d'això? Doncs aquest país...
0: Enlloc.
1: Enlloc. I ara continuem igual.
2: Ai, coi.
1: Enlloc de res.
0: O sigui, no pots dir, si vols ser luthier, no hi ha una escola de luthiers a Catalunya.
1: O ets autodidacta, o te n'has d'anar fora, i esclar, això també costa i surt més car, no? Uh-huh. Però, bueno, després jo, el més proper que hi havia a l'ofici era estudiar fusteria.
0: Clar.
1: Me'n vaig anar a l'Escola Industrial de Sabadell, vaig fer tots els cursos de grau superior de fusteria, i amb allò, i provant moltes coses, bueno, i escoltant, i fixant-se molt en altres, no?
0: Uh-huh.
1: Doncs mica en mica vas fent, i clar, després anàvem a tocar, jo feia de luthier i de músic, i anàvem a tocar, oi, d'on t'has tret això, no? Pues mira, m'ho he fet jo. Oi, fes en un, que ara t'olota una vegada, ja, vinga, ja t'ho pagarem, que tal, bueno, i qui fa un cistell fa un cova.
0: Oh, sí.
1: I ja està, i t'embranques, i al final, doncs...
0: I aquí estem.
1: Aquí estem.
0: A la Renaixença. Un dels instruments que has construït és la viola de roda. Quines particularitats té per la gent que no ho coneix? Què és la viola de roda?
1: La viola de roda és un instrument molt mecànic, És un instrument que... consisteix en una roda que va enresinada com si fos l'arquet d'un violí i porta un eix i un manubri.
0: Mira, aquí et veiem tocant-la.
1: Sí, exacte. I té un teclat amb el qual podem modificar les cordes, les cantrelles, les que fan melodia, i després porta unes cordes que són bordons, que fan un so continu, i porta un bordó especial, que és aquest que fa l'estacato, nyac, nyac, nyac. Com que és un so molt circular, és com la gaita.
0: Sí.
1: És com una gaita amb cordes.
0: Un so continu, diguéssim.
1: Sí.
0: Qui la va inventar, la viola de roda? Això és català, això? No.
1: Cap allà l'any 1000 apareix a Centro Europa. Els alemanys diuen que ho van inventar ells. Això ho diuen ells, no?
3: Que portin proves.
1: Sí, i esclar, aviam, era un instrument... Aquest que estic tocant és un instrument... Bueno, és una còpia d'un instrument del barroc francès entre el segle XVII i el segle XVIII, però abans l'instrument era molt més espartà i molt més senzill.
0: Uh-huh.
1: Mica en mica es va millorant.
0: Instruments actuals, com la guitarra de l'Arnau, per exemple, ens la podries valorar?
1: Bueno, la guitarra de l'Arnau és una Fender Highway, em sembla que és.
2: Sí, ho sap.
1: I deu ser...
2: No ho sé ni jo, això.
1: Deu ser... D'això n'han fet dos models.
2: Està...
1: Aquest és el...
2: Molta música tradicional, però mira'l. Sí. Això fa poc que va sortir, això.
1: Sí, hi ha... Aquesta és la Dreadnought. I després hi ha la Parlor. Aquesta és amb tapa de cova i l'altra és amb tapa d'avet, que és com s'acostuma a fer totes les tapes de tots els instruments.
0: Us han caigut els ous a terra, ara, tots, eh? Aquí amb la guitarra de l'Arnau, escolta.
1: Ah, i la Laia sí que la seva gralla és d'en Francesc Sans, perquè ho ha dit. Perquè l'he preguntat, eh?
0: Correcte.
1: Món del Vent ja és un altre... Us
0: coneixeu entre lutiers o no?
1: Sí, bueno, més o menys de tant en tant fem alguna trobadeta sí. i...
0: N'hi ha molts a Catalunya? Quants lutiers hi poden haver?
1: O no, si no estem...
0: No esteu agremiats, no hi ha un gremi de lutiers.
1: No, a més, hi ha molt, molt, molt mal... Home, no diré mal ambient, no?
3: Molt cago, ai, que mal ambient. Però...
4: Mira com aquí, que no ens aguantem.
1: Tot i que avui en dia se sap tot, sí. i hi ha per YouTube, veus tots els tutorials que vulguis sí. i tal, encara hi ha gent que insisteix en el secret professional. Bueno, no?
4: Sí,
1: eh? I moltes coses no te les explico perquè és secret.
0: Clar.
1: Jo no he tingut mai cap pèrro de... Al contrari, jo al meu taller hi tinc gent.
0: Que venen a veure com treballes.
1: No, venen a aprendre.
0: Clar.
4: Clar.
1: Sí, sí.
0: Bueno, ja és la gràcia,
4: perquè,
0: també.
4: Perquè tens successor?
1: Doncs, de moment, no.
4: Doncs clar, mira, doncs cal tenir prenents, perquè si no això es
1: sí,
4: perdrà.
1: Sí, sí, mira, sí, sí.
0: Des d'aquí podem
3: però
0: fer la crida.
3: Però què vols dir? Perquè ja li, és que sembla que li desitgis la mort en aquest
4: no.
3: home.
4: Home, no, però escolta...
0: Però si hi ha gent jove que a vegades no saben a què dedicar-se sí. a la vida, t'agrada el món de la fusteria, t'agrada el món de la música, doncs el món del lutier... Pots guanyar la vida fent de lutier?
1: Home, pots malviure de moment fent
4: bueno,
1: de lutier.
4: Bueno, com en moltes
1: no,
4: altres
0: no, aviam. No ho estem venent gaire
1: bé. No ho venent gaire bé. No, aviam, el que passa és això. Si entres dins l'instrument estrella és una guitarra.
3: Yeah.
1: Ara, quanta gent fa guitarres? Una pila.
0: Clar.
1: Quan hi ha una indústria darrere la guitarra que pressiona moltíssim i fa instruments molt bons, com això mateix, que és fantàstica aquesta guitarra, a uns preus molt assequibles.
0: Clar. Perquè el tipus d'instruments que fas tu, llavors, quins clients et venen? Qui t'encarrega instruments?
1: Aviam, normalment a mi m'encarrega gent que fa música antiga, que fa música tradicional, sobretot. I, és clar, no són molts clients, però tampoc som tants que fem aquests articles, no? Vull dir que estem una miqueta compensadets. De tota manera, jo també he estat docent
0: sí.
1: i he combinat sempre la docència amb el taller, no? Ara ja estic jubilat com a docent i només em dedico
0: al taller.
1: Al taller prou.
0: Hem vist la viola de roda i avui ens has portat un altre instrument molt curiós, que a veure si el podem entrar, que el veurem en directe.
3: A veure.
0: És un instrument que es diu níquel arpa, si
1: níquel arpa.
0: No m'equivoco. Atenció, eh? Molta fusta, unes cordes. Explica'ns una mica d'on t'apareix això, d'on és típic, què és aquest instrument?
1: Bueno, aquest instrument és un instrument nòrdic. Ai, que s'enganxa. Normalment, aquest és l'instrument nacional de Suècia.
0: D'acord. La níquel arpa.
1: Sí, de la mateixa manera que aquí toquem la guitarra, els sí. suecs els hi dona per tocar això.
0: Mira, és del fred, sí. això.
1: I allà, doncs, allà és molt conegut, s'ensenya a les escoles, apareixen els bitllets de banc, fins i tot. I allà és un instrument molt conegut. Aquí,
0: és com doncs. Un violí amb moltes coses, no?
1: És un violí gros.
0: Sí.
1: Es toca amb arquet, igual que un violí, un arquet més curtet que seria un violí. I el que es diferencia és que la mà esquerra, que normalment nosaltres apretaríem, pinçaríem les cordes en el mànec d'una guitarra, en el mànec d'un violí, aquí tenim...
0: Tecles, eh?
1: Un registre de tecles. Tenim tres cordes que fan melodia i cada corda té el seu registre de tecles i cada tecle el que fa és tallar la corda en el punt precís que seria un traste d'una guitarra.
0: Sí. Ens faries una demostració sí. de níquel arpa?
1: Un incís. Sí. A part de les cordes melòdiques em porta moltes de finetes que estan aquí entremig,
0: sí.
1: que són unes cordes que no es toquen.
3: Ah, mira.
1: Però que ressonen per un efecte físic que es diu simpatia.
0: Mira.
1: Són cordes simpàtiques.
0: Sí. És com funciona el Tenim... Juliera Manfeld.
5: Sí. Sí. Jo no dic res i va dir jo sóc simpàtic.
0: És per simpatia.
1: Tenim 12 cordes simpàtiques, tantes com notes té una octava cromàtica musical.
0: Mm-hmm.
1: Això vol dir que...
0: Sí, jo vaig fent que sí, no pateixi.
1: Sí. Això vol dir que faci la nota que faci en aquest instrument, doncs sempre hi haurà una o dues cordes que elles soles es posaran en ressonància sense haver-les de tocar.
5: Per simpàtiques.
0: Per simpàtiques.
1: Per simpàtiques. Per això són simpàtiques, perquè no ens donen feina. Aviam, una cosa senzilla.

0: fotut una copa de vi calent.
1: Ah, que sí?
2: Exacte.
3: M'ha vingut com un sentiment de suec.
0: Sí,
3: com
0: sí,
3: una
0: sí.
3: Cosa
0: sí
3: de... No sé, hòstia, sona molt bé.
0: És molt ben parit.
1: Bueno, sí. Doncs mira, aquesta níquel arpa precisament la vaig construir per un senyor de Reus,
3: mira,
1: que al final no la va voler.
4: Ah, oh, què em dius?
3: Els de Reus, Laia, què? Sí.
4: És que clar, què n'hem de dir?
1: Sí, sí, sí. No.
3: Escolta, i...
1: Com la va encarregar i no la va voler.
5: Home, va pagar algú?
0: Què val,
3: això? Una mica de paga i senyal, o no te va fer paga i senyal?
1: Sí, sí, però jo prefereixo que em tornin l'instrument.
3: Sí.
1: I els hi torno els diners.
6: Es pot saber el nom, Martí?
3: No.
0: Què val això, Martí?
3: Què pot valdre, això, aquest instrument?
1: Aquest instrument val sobre uns 1.700, 1.800 euros.
3: Ah, jo hauria dit que era més car, eh?
1: I es triga 9 mesos.
3: Hòstia,
1: com una criatura.
0: Hòstia. Poc que surt, això.
7: És baratíssim pel que és, això.
3: Clar.
4: I tant.
1: És molt barat.
0: Poc que surten els números.
3: Puja el preu.
0: Puja
3: el preu, Martí, home, 9 mesos.
0: Necessites un representant, Martí.
1: Mira, una viola de roda, jo almenys trigo un any en fer-ne una.
7: Val una viola de roda? Jo això sí que estic molt interessat.
1: Depèn. El model més senzillat, com aquest que havíem vist abans, doncs sobre uns 2.500...
5: Arnau!
0: 2000. No, ja te la compraré, Arnau, això.
1: I després Arnau, més,
7: després
1: més amunt, eh?
0: Ah.
1: Sí, sí.
0: El que passa que a la
1: gent, quan els diem... Oh, però mira, t'has d'esperar 9 mesos o t'has d'esperar un any... La gent posa unes cares i dic... Home, dic, jo només per tenir aquesta fusta que faig la tapa, per tenir-la a punt, has d'esperar 15 anys.
3: 15 anys?
1: Sí, sí.
3: Per què?
1: Els lutiers comprem fusta i la guardem.
7: Ja.
3: Perquè ha de ser ben seca.
1: Perquè no, bueno, la cèl·lula de la fusta és viva durant molts anys.
3: Clar.
1: I es va encongint la fusta. I fins al cap de 10, entre 10, 12, 15 anys, és quan s'estabilitza.
3: O sigui, és important
1: i després la pots treballar i saps que no vindrà un estiu sec i se t'escardarà, o se't torçarà el mànec, o alguna cosa d'aquestes, no?
0: Fusta d'allà a la mola no serveix?
1: Eh?
0: Allà la mola, la fusta d'allà a la mola no serveix?
1: No.
0: No tenim res de bolla.
1: Allà gairebé no hi ha ni arbre.
3: A part d'aquest de Reus que no es va quedar l'instrument, al final, recordes algun encàrrec curiós?
1: Sí. Vaig tenir un encàrrec d'un senyor que em va demanar una lira i va precisar com les que tocava Nerón.
3: Carai.
4: Ostres.
1: És aquell quadre del Nerón tocant la lira i Roma incendiant-se, doncs volia una lira d'allò. Li vaig fer un projecte, li vaig presentar, em va dir que val, que sí, i em va dir, diu, quan la tinguis feta, diu, me l'hauries d'enviar, diu, perquè jo no visc a Sabadell. Dic, bueno. I em dona les dates, jo l'embolico ben embolicat i te l'envio. I em dona una adreça i em diu, això és el penal de Huelva.
3: Hòstia, sí. Ostres, a la presó?
1: Sí, però resultava que era el metge de la presó i volia fer coses amb musicoteràpia i tal.
3: Mira.
1: I, esclar, li vaig enviar un mes de juliol, però me'n vaig anar de vacances i vaig estar al tanto de la premsa, dic, aviam si surt aquí incendio en el penal de Huelva. I trobo aquell amb un llençol.
3: La lira.
1: Sí, sí.
3: O sigui, pot ser que hi hagi presos de Huelva que hagin après a tocar la lira amb una lira teva.
1: Ah, doncs igual sí.
3: Mira.
1: Quan vaig tornar de vacances em vaig trobar un missatge al contestador, encara que hi havia contestadors,
3: sí.
1: I em deia, em felicitava, perquè molt bé, que tal, i que me'n demanaria més.
3: Mira.
1: No, mai més en vam saber res.
4: Li van cardar la lira pel cap.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
3: Martí, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
9: Vega!
3: La paraula d'avui és martingala. A, martingala, es diu de la masturbació, normalment masculina.
0: Aquell meu fill no para, tu. Ahir vaig entrar al lavabo i me'l vaig trobar allà fotent-se una martingala. Matí tarda, eh? Al final quedarà ben cego.
3: B, martingala, sinònim de trampa, engany.
10: Me van trucar per telèfon i em van dir que m'havia tocat un Mercedes, tu, que només s'havia de pagar la matrícula. Els hi vaig ingressar 800 euros i al final es veu que era una martingala.
3: Molt bé, també, Fel.
10: Sí.
3: C, martingala, es diu d'aquella gala o cerimònia organitzada per persones d'una tendència política concreta que no tira cap a l'esquerra, normalment.
4: No es pot saber, però es veu que cada mes els de Vox i els del PP organitzen una martingala en un hotel de Barcelona i donen canapés gratis perquè la gent els voti.
3: A, B o C, Martí?
1: Doncs, home, hem fet referència al meu nom, és la B.
3: La B és... La B, correcte! T'emportes la llengonissa?
1: Més concretament, una martingala eren com unes malles que es posaven per la gent que tenia cama fina,
3: sí,
1: doncs es posaven com uns... com ara es posen postissos als pits i tal,
3: sí,
1: doncs eren, posàvem uns gruixos per tenir les cames...
3: més grosses.
4: Més fornides.
3: Llavors, sí, d'aquí ve l'engany, no?
1: D'aquí ve l'engany.
3: Fer veure que
1: una cosa que no és gaire lícita.
3: Hòstia, et queden ratos lliures per venir a fer de guionista. Mercè, avui dedicàvem el capítol...
4: Vinga.
3: Al tobogan.
4: Al tobogan. Us volia parlar d'un tobogan en concret.
3: Sí.
4: És un tobogan aquàtic i és el més alt i més ràpid del món.
3: Ah.
4: Un tobogan que permet agafar els 100 km per hora.
3: Bon, 100
10: km. Sí, maica, no pot ser això.
4: És que no us creieu res.
10: Home, és que dius unes bestieses a ratos.
4: Ja no, és de veritat.
2: On dius que està això, Mercè?
4: És als Estats Units, a Kansas City, concretament.
0: A casa d'aquí?
4: Del City.
10: A Kansas City.
4: El tobogan en qüestió...
0: Perdoneu.
3: Estàs perdonat, Xuriguera.
4: Es diu Barrucht.
3: El tobogan.
4: Barrucht.
3: Es diu Barrucht. El tobogan
4: sembla,
3: més alt del món.
4: Sí, sembla una estanteria d'aquestes d'Ikea, no?
3: Sí, una mica sí. Barrucht.
4: Fa gairebé 52 metres d'alçada.
3: Hòstia,
4: i això
3: molt,
4: vindria
3: això,
4: a ser... Sí, sí, com un edifici de 17 plantes.
3: La bestiesa.
4: Era aquí és el boig que es tira per allà, en fi. El 2014 va ser certificat pel World Guinness Record com a tobogan més alt i més ràpid del món.
7: Mira. Doncs per saber, m'encantaria baixar-hi.
3: Mira,
4: doncs no hi seràs
3: mentre
4: temps.
3: Toques la viola de roda, baixant a 100 km per hora...
7: Me la paga en Xuriguera.
0: Una de 3.000, ja te l'encarrego.
1: Vale,
4: doncs no podràs provar-lo, Arnau.
3: Per
4: la viola sí, però això no, perquè el 2008 la policia va detenir a John Scully,
3: sí,
4: que és l'home que el va dissenyar, i va clausurar l'atracció després d'acumular 13 lesions,
3: sí,
4: dues commocions cerebrals, una noia va perdre la vista i finalment... com es veia venir des de feia temps, un mort.
3: Molt
4: un
3: bé.
4: Nen mort.
2: Molt bé. Bueno,
5: doncs fins aquí la broma.
3: Sí, ja està.
4: Fins aquí. Sí.
3: És que 100 per hora, a mi m'ha semblat una bestiesa.
4: Home, anem-hi. De veritat.
3: No. Martí, escolta, ha sigut un plaer tenir-te assegut aquí, sentir-te tocar aquesta bestiesa. I res, ja t'encarregarem la viola de l'Arnau.
7: Oi, estic francament interessat, eh?
3: Sí. Es veu que allà a Montserrat, quan fan la trobada dels Omnis, que va cada 11 de... de 11 de cada mes,
7: sí.
3: I toquen una viola de roda allà a Montserrat.
7: Hi ha un noi que ve sovint, però no ve sempre. I llavors a mi m'agradaria que pogués haver-hi una viola sempre i assumir la responsabilitat.
1: És un mal instrument per anar per l'intempèrie.
7: Sí, però aquella és una intempèrie especial. Aquella es dit que hi ha un clima molt adequat.
3: Es veu que crida els extraterrestres, la viola de roda, es veu que els bueno. Crida, no ho sé. Martí Romero, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
8: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Si encertes la paraula, pots marxar amb una llonganissa sota el braç.
3: Àlex Vila,
6: ei.
3: Què ens expliques avui? Albert?
6: Avui una nova faula barra reflexió que us deixarà completament indiferents.
3: Perquè no, no.
6: Sí.
3: No té per
6: sí,
3: què.
6: Sí.
3: Els altres dies sempre prenem alguna cosa.
6: Sempre.
3: I tant.
6: Sí.
3: I
6: tant. Bueno.
4: L'últim em va agradar molt, a mi.
3: Sí. Sí. Ara no recordo de què era, però a mi
10: sí,
3: també
10: a mi m'ha marcat molt.
6: Sí, sí, sí.
10: Jo m'ha canviat la vida.
3: Era de...
6: de...
3: me'n recordo una d'un cucurutxo.
6: Sí, jo recordo la de cucurutxo, també.
3: I una d'un caminador. L'última
6: era caminador. Caminador.
10: Aquest.
3: Que quan el caminador et falla, vas dir... és que quan una persona t'ha d'ajudar i t'acaba traint, com la policia, vas dir.
6: Exacte.
3: Mira si me'n recordo.
10: Jo li vaig dir molt fil l'altre dia, ets com un caminador, eh?
3: Mira.
10: Sí. Saps? Vull dir que jo n'he pres molt d'aquestes coses.
3: Què t'estàs deixant bigoti?
6: No, perquè avui... o sigui, jo m'afeito abans de venir, però normalment m'afeito el dia abans i... bueno, m'he fet pel matí i he dit, bueno, no em dóna temps a tot.
3: O sigui, t'estàs deixant bigoti?
6: No. No ha sigut voluntari, ha sigut com... bueno, va, m'ho deixo així.
3: D'acord.
6: Però no...
3: però sàpigues no... que t'has deixat bigoti.
6: Vale.
10: Però de manera involuntària.
6: Ha sigut involuntari.
3: D'acord. Sí. La faula avui va del
6: avui
3: tobogan.
6: Avui del tobogan.
3: Endavant.
6: Sí, sí, sí. Quan és l'última vegada que us ho havia ensat per un tobogan, ho recordeu?
10: I...
3: jo fa temps ara, ja.
4: No fa pas gaire.
3: Tu, Mercè, sí?
4: Sí, home, i tant.
3: A on?
4: Quan tens nens et tires pel tobogan.
3: Sí. Escolta, jo tinc dues filles i es tiren elles, eh? Jo no em tiro.
10: Jo els hi tirava amb ells, sí. Els hi tirava jo.
3: Fort, eh?
10: Fort.
0: Des de baix.
6: Jo tampoc ho recordo, perquè quan ens fem grans deixem de fer servir els tobogans, no? Mm. Per què? Per què deixem de fer
3: perquè perdem aquell nen que portem dins.
6: Ai, exacte.
4: Oh,
6: Exacte, perquè fer-se gran implica desenvolupar la consciència, no? I la consciència està molt bé, però la consciència també t'arruïna algunes experiències, no? Mm. Bueno, la consciència és el que descobrim quan ens endinsem a la vida adulta. Aleshores, descobrir coses a vegades implica oblidar-ne d'altres, no? Com, per exemple, els tazos, els dibuixos animats o els tobogans. Coses que, quan ets un innocent, et donen alegria, però que després, però, bueno, quan prens consciència, la consciència t'arruïna el sentiment de l'alegria, d'alguna manera, no? Ara, no recordeu l'última vegada que us veu llançar per un tobogan.
3: Només la Mercè.
6: Clar. I no us llançaríeu, perquè quan ets gran dius, bueno, com m'haig de llançar per un tobogan i si em trenco el braç, no? En canvi, la canalla diu, clar que m'hi llenço, tinc l'edat òptima per llançar-me per aquest tobogan, no?
3: La meva filla de cap, normalment.
6: Exacte. Mm. I potser inclús es trenca un braç, el nen o la nena.
3: Una dent es va trencar l'últim cop.
0: La meva filla petita s'hi va trencar la cama, mira.
6: Exacte. Sí. I aleshores t'enguixen la cama i és la millor època de l'any, no? Venen allà... Te l'assigna...
3: Sí. Els companys de classe t'ho fan dibuixos.
0: Sí.
7: Això fa molta il·lusió.
6: Això fa molta. Els nens, al final, són inconscients i els adults, teòricament, conscients, no? La consciència és important, però, com he dit, t'arruïna bones experiències. Pujar una muntanya russa, per exemple, no? Participar en una sessió de xemsex o llançar-te per un tobogan sona interessant. Però
3: sessió de xemsex, ha dit.
0: Sessió de què?
6: Xemsex.
3: Sexe i drogues.
10: Sí. I rock and roll, no?
3: No, qui no hi era.
6: No, només
3: sexe i
6: dues coses, sí. Aleshores, bueno, la consciència t'arruïna l'experiència. I aquest és el motiu per el qual la gent molts cops s'emborratxa o es droga, no? Per reduir la seva consciència. Sí, i ja està.
3: No ho feu.
6: No ho feu, exacte. És el que anava a dir. Sembla que faci apologia a la mala vida, però no era la intenció. Jo vull que sigueu més nens, no? No sé.
3: Que us tireu pel tobogan.
6: Sí. Que si veieu un tobogan, aneu i us hi llanceu. Sobretot, ara agafeu a les 5 de la tarda ara, i aneu al primer tobogan que veieu i us hi...
7: Però aquella escala de pujar és molt parida.
3: Sí.
7: Jo tirar-me encara m'hi veig, però pujar aquella escala...
3: Ah, sí, noi.
0: Jo, si són tobogans senzills, sí, però és que ara foten unes coses difícils.
3: Ara ho compliquen molt, eh?
6: Aquells que no tenen ni... que són com un tub només.
0: Jo no dic que no siguin divertits, perquè per la mainada veuen allò i s'ho passen teta, però jo, com a conscient que sóc, em costa ficar-me per allà dins.
7: No t'hi posis.
6: No t'hi posis.
7: Ja em veig trucant-me a la teva dona, entrant a veure un xuriguer dins aquell tobogant...
3: Ha quedat encallat. Ni amunt ni avall, noi. Ni amunt ni avall.
7: Ja fa dues hores...
3: Però vaja, proveu si us fa il·lusió.
6: No, Dani. O potser no cal, tampoc. Ah. Sigueu conscients, perquè les coses de nens pels nens i la dels adults pels adults.
3: Això també és veritat. Jo em marejo ara, ja. Els tobogans no, però el gronxador... Que abans pujaves al gronxador. Anaves endavant i enrere i cap problema. No. I ara el que t'embeles una mica...
0: I jo sabia saltar i tot, eh? Com eres de dalt, sabia saltar i
3: jo
0: tot.
3: Jo també.
10: Ara et mereixes. El pròxim pas és, quan vas endavant, s'amagueix de tenir un tac de cor.
3: Sí. I el següent pas el tens.
10: Ja el sabeu, però això t'he deixat de pujar-hi.
3: Àlex Vila, moltíssimes gràcies.

0: Sí, en efecte. No, aquí t'ha fallat aquesta oïda tan precisa de Maloman que tens.
1: Sí.
0: El que sentim és Daniel is a River, una peça publicada l'any 2024 per la rapera de Florida, Ducci. Resulta que quan la Ducci interpretava aquesta peça en directe, va apostar per una posada en escena teatral. Apareixia un tobogan d'estil de parc infantil a l'escenari.
1: Mira.
0: I a priori la idea era espectacular, baixar pel tobogan mentre interpretava la peça. El problema és que, per culpa de la vestimenta que lluïa, no lliscava correctament. I en diverses ocasions espatllava la seva baixada.
1: Ai,
0: que...
1: delicat, delicat.
2: No combineu làtex amb tobogan.
1: No.
0: Però, bé, el públic ingenu es pensava que aquella baixada frustrada formava part de l'espectacle. No hi ha res com tenir fans que t'admirin.
1: Sí, senyor, sí, senyor.
2: És boníssima, la Ducci, eh? I molt bona actriu. Sí.
1: La Ducci?
2: Sí.
1: No sé qui és, sí, sí. No em ve el cap, no em ve present.
2: Mireu-se-la, és de veure, aquesta.
1: La Ducci?
2: Sí.
1: Ducci. Res a veure amb Ducci Gabbana, no?
2: No, res a veure.
3: Anem acabant, Peyu.
1: Sí, sí, sí. Escoltem a la Ducci i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: Avui us porto l'Òscar.
1: Òscar.
0: Que és una barreja de husky, pastor alemany i beagle.
2: Masses coses.
0: Barreja. Tres són multituds.
1: Però si només pots tenir un pare i una mare,
0: exacte.
1: Com es barreja tant?
0: No sé com ho he
3: fet. Nota que també van betrius, no?
1: Ja, però...
3: Bueno, llavors, sí,
1: però o l'insemina un o l'insemina l'altre.
0: És igual. És de Ger, de la Cerdanya, i la seva responsable és la Tanit. Veiem l'Òscar.
1: Mira l'Òscar.
0: Quins sorollots que té.
1: Està amb un cim ben en l'aire, està, eh?
0: Sí,
1: està molt amunt, eh?
0: Ben amunt. L'Òscar és molt atlètica, li encanta córrer per la muntanya i el que més li agrada és la neu.
1: Molt bé.
0: És molt, molt resistent,
4: l'Òscar. Resistent a què? Doncs,
0: resistent a tot.
1: Si la piques,
0: no.
4: Cop de martell, què vols dir?
0: Mira, us ho explico. És resistent perquè resulta que la va atropellar un cotxe i, escolta, tan panxa.
1: Mira.
0: Però fa poc, a més, va caure per un barranc de 80 metres.
1: Sí, home.
0: Això és el que ens han dit.
1: Què dius? No.
5: Mercè, 80
0: metres. És resistent. 80 metres.
1: 80 metres. Un gos no pot quedar viu.
0: El gos va fer res.
1: No pot quedar viu, un gos.
3: Devia baixar corrent.
0: Perquè, a veure, potser no era així, vull dir, que no devia caure així.
1: Llavors no era un barranc, era una baixada, llavors.
0: Però no, jo sé, a mi m'ha portat això.
5: El de Mango va caure.
1: Exacte.
0: El de Mango no va tenir tanta sort, no.
1: No, no.
3: Però no era un beagle.
1: No.
0: És que clar...
4: Ni venia de tres races.
1: Bueno...
3: No se sap.
1: Arnau.
6: No sé de quina raça venia. L'any 1959, en plena Guerra Freda, la Unió Soviètica va haver de fer front a un misteri que avui dia continua sense resoldre's. Estem parlant de l'incident del Pas Dyatlov, una tragèdia que barreja teories de la conspiració, fets sobrenaturals, crònica negra i, amics i amigues, fins i tot... ufologia.
1: Home.
0: Ai. Està en la seva salsa.
1: És el seu tema. Avui passegem el gos pels Urals. Som el 26 de febrer de 1959.
4: Has dit febrer?
1: Del 1959.
4: No, l'any m'és igual. Febrer, als Urals.
1: Sí.
4: Has de tenir moltes ganes, eh?
0: Sí.
1: Ja molt de fred.
4: Ja ha de quedar un fred, ja?
1: Sí.
4: Mare de Déu.
1: Avui serà de tot menys una passejada tranquil·la. Però, bueno, per això necessitem un gos resistent com l'Òscar, que pugui aguantar les inclemències del temps. Nou excursionistes, fa dies que haurien d'haver acabat una travessa pels Urals, però a hores d'ara no han donat senyals de vida.
3: Oi?
0: M'agrada aquesta música.
1: Sí? Ha entrat aquí...
0: Va de fenòmens paranormals, això.
1: Sí.
0: I ara ens ha entrat això.
1: Nosaltres acompanyarem a un grup de l'exèrcit soviètic que té la missió de trobar aquests excursionistes perduts.
6: Us hem repartit uns dossiers amb tota la documentació, mapa de la zona i perfil dels excursionistes.
4: Segur que són uns domingueros d'aquests que s'han perdut.
1: Que no, no, Xuriguera, no. El grup extraviat eren 9 joves universitaris que es preparaven per ser guies de muntanya. Anaven ben equipats i tenien experiència.
3: A veure, Peyu, estem parlant en passat, eh? Vull dir, estem assumint ja que...
1: Sí,
3: no?
1: Aviam, els soldats russos no tenen cap esperança de trobar-los vius, eh?
3: Ja.
1: Febrer, els Urals, eh?
3: Ja.
1: Molt fred.
3: I abans feia més fred que ara.
1: Sí, imagina't.
4: I tant.
1: Penseu que han fet la ruta pels Urals coneguda com la ruta de la mort.
4: Collons, ja m'ho has dit tot.
1: Ja està.
4: No és la ruta del sucre candy.
1: No.
3: Vols dir que no val la pena?
1: On té aquesta ruta? Hasta m'agradaria anar-hi.
3: Sí, eh?
1: Estem parlant d'un lloc on la temperatura arriba a 30 sota zero.
4: Ah, imagina't.
1: Qualsevol error pot ser fatídic, tenint en compte que dormien en una tenda de campanya, a més a més.
6: Agafeu bosses de plàstic. Haurem de manipular cadàvers.
1: Els soviètics ho tenen així de clar, tu. El lloc és tan allunyat que la major part del viatge s'ha de fer amb helicòpter. Des de l'aire, el pilot detecta una tenda de campanya enmig d'una clariana. De moment anem bé. Com que tot està cobert de neu, ha sigut relativament fàcil de localitzar. Bueno. Sobretot si compreu una tenda que no sigui blanca.
0: No, clar.
4: Bueno, depèn.
1: Bueno.
4: Clar, si te'n vas a la Cerdanya a l'estiu, collons, va bé que sigui blanca.
1: Llavors sí. Llavors
4: que no sigui verda. Però
3: blanca també és molt embrutadís.
4: Sí. Això sí que és veritat. Sí.
0: Però rebota el sol, no fa tanta calor.
1: Vermella, que sigui vermella.
0: Ah, sí.
4: No compreu cap tenda.
1: No compreu.
4: No aneu a la muntanya.
1: No. Us heu d'imaginar la tenda plantada en un lleuger pendent, no? Sí. Al mig del no-res.
4: Sí.
1: Hi ha tanta neu que l'Òscar, el nostre gos de muntanya, gairebé no pot ni caminar.
0: Ai, pobre.
1: Comença la recerca dels cossos. A la tenda, que està mig destrossada, no hi ha ningú. Només hi ha les motxilles i també uns plats amb el sopar a mig menjar. És com si haguessin abandonat la tenda de pressa i corrents. A uns 800 metres del lloc... apareixen els primers cossos sense vida.
7: Aquí! Ja els hem trobat.
1: S'han trobat els quatre primers excursionistes completament congelats. Les seves cares són d'autèntic horror. La imatge no és fàcil de descriure. Si sou morbosos, que sapigueu... Les fotos, si busqueu a internet, les trobareu.
0: Es troba de tot, eh?
1: Sí, els cadàvers, hi ha les fotos.
4: Són els reals?
1: Sí. El més estrambòtic és que els cadàvers gairebé no van vestits. Van amb roba interior i sense sabates.
0: Com?
1: És com si haguessin sortit de la tenda de nit, amb tanta pressa, que no agafen ni la roba d'abrigar ni les sabates.
3: Ai, coi.
1: També, hòstia... Si dorms, per més que tinguis la tenda, a un puesto que estàs a 30 sota 0, dormim calçotets, trobo una excentricitat, t'ho trobo. No? Hòstia, que vols un pijama llarg, sí. Poder, no?
0: Sí. Potser tenien una festa muntada dintre de la tenda.
1: L'altra cosa que no quadra és que els cadàvers tenen hematomes per tot arreu. Tenen costelles trencades i un d'ells presenta un cop al clatell.
3: No entenc res, Peyu.
0: Peyu, jo estic passant una mica de por, eh?
1: Fa por, i en passareu més, eh? Que ara la cosa es posa interessant de veritat, perquè els cossos s'han trobat al costat d'uns arbres que estan plens de marques fetes amb ganivets. Semblen marques tribals.
0: Ai, ai.
6: L'única tribu que volta per aquí, per aquest indret, són els Mansi.
1: Els Mansi. La primera hipòtesi és aquesta. Els excursionistes van ser atacats per un membre de la tribu dels Mansi. Els va fer sortir de la tenda, els va perseguir i els va matar.
3: Vale.
1: Podria ser.
3: Vale,
4: ja un de sol en mata nou?
1: En Mansi.
4: Bueno, però... I els fa sortir de la tenda?
1: Les autoritats porten el cap de la tribu al lloc dels fets.
4: Sí.
1: Comprovem que els Mansi són gent feréstega, que viuen al mig de Sibèria, però que no són els culpables del crim.
4: Assassinats?
1: Vostè.
4: Jo sóc un Mansi.
1: Els va assassinar vostè?
4: Què collons els he assassinat jo?
1: No.
4: Els Mansi som una gent de pau... Els Mansi... Som mansos.
1: Clar.
6: I aquestes inscripcions als arbres, qui les ha fet?
4: Exacte. Això sí que ho hem fet nosaltres.
1: Ah.
4: Jo ho hem fet... Són unes inscripcions que fem als arbres perquè surti el déu de l'arbre,
1: sí,
4: i ens protegeixi.
3: La mare que em va parir.
1: Els Mansi queden descartats.
4: Sí.
1: Les autoritats soviètiques van més perdudes que els excursionistes. Per quin motiu van sortir de la tenda durant la nit? Per quin motiu no van agafar els anoracs? Al final, els militars pregunten al cap de la tribu Mansi a veure si els pot ajudar a trobar respostes.
4: Sí, tant, que els puc ajudar.
1: Ah, sí?
4: Sí, clar, jo sé que els va matar.
6: Com? I per què no ho deies abans?
4: Collons, per què no m'heu preguntat, això? M'heu preguntat tot de coses que ho he respost tot, però això no m'heu preguntat.
1: Saps qui els va matar?
4: Qui els va matar?
1: Qui els va matar?
4: Ah, voleu que us ho digui?
1: Clar!
4: Els extraterrestres.
1: Ja hi som. El que faltava, tu.
4: Els extraterrestres.
1: Els extraterrestres?
4: Sí.
1: Els Mansi diuen que cada mes de febrer...
4: Exacte.
1: ...unes llums taronges apareixen al cel.
4: Venen unes llums taronges que venen del cel.
1: Són com uns plats voladors.
4: Són com uns plats voladors...
1: Sí, sí.
4: ...que venen del cel i ho maten tot.
1: Aquesta tecnologia extraterrestre hauria fet embogir els pobres nanos...
4: Exacte.
1: ...que s'haurien acabat matant entre ells.
4: Sí. Nosaltres tanquem els ulls i això no ens passa.
1: Ja. Aquesta ha sigut la resposta del cap de la tribu.
4: Però dels ulls m'ho he inventat jo.
1: Ja. També heu de saber que els Mansi, igual us ajuda i us fa quadrar més les coses,
4: sí,
1: els Mansi els agrada fer rituals xamànics amb bolets.
4: Fem un caldo.
1: Amb bolets, eh?
4: Fotem un caldo al febrer.
1: Sí. Us coincideix? T'has fixat si quan veieu els llums taronges...
4: Cago-te.
1: ...és quan heu menjat els bolets?
4: Cago-te, sí que és veritat.
1: Ah.
4: Sí que és veritat.
1: Pot ser que coincideixi.
4: Ara que ho dius, ens fotem l'escudella aquella, és tot taronja.
1: Vinga, llums taronges.
4: I un riure.
1: Ui, noi. Els militars li donen les gràcies per la pista, però decideixen investigar una mica més.
4: De res.
1: És llavors quan apareixen els cossos que faltaven per trobar. Les seves condicions encara són més horribles. Tres dels excursionistes els troben a baix de tot d'un barranc. Deuen haver caigut mentre s'allunyaven de la tenda. Hem d'anar en compte que l'Osca no s'hi foti de cap, que ja va caure, recordeu, la gossa...
0: 80 metres.
3: No m'ho crec, jo.
1: Ho diu la seva...
3: No.
1: La seva responsable, ho diu?
3: Ho diu.
1: No,
3: un gran...
4: La seva responsable...
3: ...de protagonisme.
4: Sí, es deu fotre l'escudella dels Mansi.
0: No et fiquis amb la gent.
3: No estic d'acord, jo. 80 metres no hi estic d'acord.
1: Home, és difícil de creure que un gos caigui de 80 metres.
3: No m'ho crec, jo, Peyu, no m'ho crec.
1: No sé.
3: No, jo no.
1: El pitjor de tot...
4: Hi ha com dos capítols paral·lels.
1: Sí. El del gos, tot és un misteri.
4: Sí.
1: El gos de la Cerdanya, va caure o no va caure 80 metres?
3: Estem molt enfocats a la Rússia, eh? I jo crec que el bo és el de...
1: El cas bo és el de la Cerdanya.
3: Estem passant... Sí.
4: Estem passant fiu.
1: El pitjor de tot és quan troben els dos cossos que faltaven. Els localitzen mig despullats, congelat de fred i, atenció, amb els ulls buidats.
3: Va. Bueno, a veure, aquest costat també hi ha un tema que unidor, què?
1: Sí, el de Rússia també és gros,
3: sí,
1: eh?
3: Sí.
1: Els cadàvers són els del cap de l'expedició, l'Igor Diatlov, i el de la Lyudmila Dubinina, una de les dues noies que formaven part de l'equip. A la pobra noia li han buidat els ulls i li han tallat la llengua.
0: Va, home, va, Peyu. De veritat, entre la música, els noms d'aquestes noies, que déu-n'hi-do, quina por que fan. I tot això, sort que ho fem al migdia i no a la nit, perquè si no, em moro de por, eh?
2: Bueno, ho fem a la nit, mentre estan la gent que està sopant, i ara ho mira pel 33.
1: Pel 33,
0: eh? Se'ls hi atrevessarà.
2: Què tenim per sopar? Llenga de porc, avui.
1: 9 cossos en total. 4 sota els arbres amb senyals, 3 a baix del barranc i 2 més sense òrbites oculars. Realment, no ha calgut l'ajuda de l'Osca. Tots els cadàvers estaven a prop i la recerca ha sigut ràpida. Després de voltar tot el matí per la zona, les autoritats russes ja tenen una conclusió. No ha sigut cap assassinat. Ha sigut una allau.
6: Ah, exacte. Com? Una allau els va rebentar la tenda. De nit, desorientats, van caure, es van fer mal i van morir congelats.
1: Aquesta és la versió oficial que s'ha mantingut fins avui. L'any 1959, heu de saber que estem en plena guerra freda.
4: Collons, congelada.
1: Sí. I als soviètics els convé tancar el cas el més aviat possible. Per descomptat, també els convé dir que no ha sigut cap crim.
6: És que no ha sigut cap crim.
1: Home.
6: Ha sigut un tràgic accident.
1: I una allau te pot buidar els ulls?
6: Un tipus d'allau d'aquest tipus que tenim per aquí, sí.
0: Tallar-te la llengua, també.
1: Tallar-te la llengua, eh? L'allau mateixa te talla la
6: llengua. Són efectes col·laterals del fred, la circumstància del context...
4: La mare que el va prioclava, eh?
3: Sí.
0: És que t'ho creus, et diu qualsevol merda i te la creus, la
3: mare.
6: Esteu construint un relat sobre la meva persona, que fins a dia d'avui, fins que vaig començar aquest programa, era una persona íntegra i respectable, i ara, a base de tots els comentaris pejoratius que esteu abocant cap a mi, la gent té una imatge molt equivocada del que soc.
1: Sí.
6: Bé, podem seguir amb la història.
1: Potser algun animal s'ha menjat la llengua de la noia. Això podria passar, això sí. O els corbs, el primer que fan és atacar els ulls.
4: Animals orals de corbs?
1: No ho sé. Ah. No ho sé.
0: Però ben digue altes tubetes, perquè coi t'has d'anar a ficar dintre
1: perquè
0: la llengua?
1: Perquè és més tou l'ull.
2: I és més gustós.
0: Més gustós. I la galta?
6: La galta s'ha d'estovar, Mercè.
1: Com podeu veure, els soviètics tenen respostes per tot, tu. Algunes són bastant convincents. Només hi ha algú que no es creu aquella versió. El pilot de l'helicòpter diu que no pensa transportar els cossos, que aquí hi ha gat amagat. Això també és ben verídic, eh? El pilot es nega a enlairar-se.
3: Jo no m'enlairo, eh? Me cago en de... No m'aixecareu a mi, amb l'helicòpter. No, home, no. Jo aquests cossos ja els podeu... Que jo no els porto, eh, l'helicòpter.
1: Diu que els
3: cossos...
1: Cuidado
3: el cap, eh, Júpiter, quan parlis amb mi.
1: Ah, per les hèlices. Vale, vale. No sóc pas gaire alt, jo.
3: Però vull dir que queda bé sempre Júpiter.
0: Et tallarà el serrell.
1: Diu que els cossos són radioactius i que viatjar amb ells pot ser perillós.
3: Exacte.
1: Sembla una bestiesa... Però l'exèrcit té un mesurador de radioactivitat i, efectivament, dos dels cadàvers presenten nivells alts de radiació.
4: Però dos.
1: Com? Dos.
4: Els altres no.
1: S'està complicant molt aquesta història.
0: Ai, sí.
4: No entenc res.
1: Compte perquè el pilot ens suggereix una nova hipòtesi sobre què ha passat. Segons ell, el govern aprofita les zones dels Urals per fer-hi proves nuclears.
3: I tant.
1: Ah, sí?
3: Home, collons. Ara he baixat de l'helicòptero, eh?
1: Sí.
3: Veieu que no...
1: O l'has parat, almenys.
3: L'he parat, perquè gasta molt, eh? La gent diu que ha vist llums taronges.
1: Sí.
3: Són les bombes nuclears.
1: Mira, segons aquesta teoria, la radiació del lloc va fer embogir els excursionistes que van sortir fora de la tenda i van començar a actuar de manera erràtica.
3: Ara.
1: I compte perquè aquesta teoria és rectificada per la germana d'un dels difunts que s'ha traslladat amb l'equip fins al lloc dels fets. Quan veu el cadàver del seu germà, assegura que hi ha coses que no quadren.
0: A veure... Aquest no és el meu germà.
4: No?
0: El meu germà tenia 20 anyets i aquest cadàver sembla el d'un vell.
1: Té raó, eh? Els cadàvers amb radiació presenten cabells blancs, arrugues a la cara i la pell blavosa.
0: El meu germà estava en el lloc equivocat, en el moment equivocat. Va veure alguna cosa que no hauria d'haver vist i el van eliminar.
3: El govern ens vol amagar alguna cosa, eh? Això queda clar?
1: Sí, sí, sí.
6: Camarada, voleu fer el favor de deixar de dir ximpleries? Una tempesta ha sigut el responsable de les morts.
0: Una tempesta.
1: Hi ha teories per donar i per vendre. Fins i tot es diu que van ser atacats per l'abominable home de les neus.
4: Això pot ser.
3: Això sí que... Això es veu verídic, això.
0: Sí.
3: Això sí que jo és el que em crec més, això.
1: Jo em sap greu perquè hem d'acabar la passejada sense resoldre el cas.
4: Home, fotem-ne un altre capítol d'això.
1: És que encara que en fem un altre, fins que no ho resolguin, és que no ho sap ningú què va
3: però
1: passar.
3: Però això no ho podem resoldre des d'aquí?
1: No.
4: Això s'inventa i ja està.
1: L'únic que sabem és que la tenda estava mig destrossada i els cadàvers estaven mig despullats. Què va passar dins d'aquella tenda i què els va fer sortir continua sent un misteri. Des de llavors, el lloc s'ha fet famós i s'ha batejat com el Pas Dyatlov, en honor al jove líder de l'expedició.
3: Hi havia aquella pel·lícula...
1: Sí.
3: D'aquests excursionistes.
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: Has vist?
3: En Conrad Sorn, els excursionistes clentes.
1: No és pas aquest.
3: Ah, no és aquest.
1: No, no, no.
6: D'aquests tenien molt fred.
1: Eh?
6: Que aquests, Mercè. Els d'avui tenien molt fred i els d'aquella pel·lícula em sembla que no.
1: Mercè, tenim un gos que va caure per 80 metres per un precipici.
0: Va caure i és, potser no es va fer res, però es va espantar i he vist una noia amb cara d'espantada. Dic, sí. Cap allà que vaig. Vaig a veure-la, com et dius?
1: A veure si sobreviu.
5: Mireia.
0: I d'on ets?
5: De Sant Quirze del Vallès.
1: Molt bé.
8: És molt maco, Sant Quirze.
1: Sí, jo hi havia viscut. L'any 1961, Mireia, la Unió Soviètica va detonar l'arma nuclear més potent de la història. Va fer-ho al mar del nord de Rússia, a l'oceà Àrtic. Quin nom tenia la bomba? A. La bomba Putin. B. La bomba Tsar. O C. La gran bomba roja.
5: La C.
1: La C. L'Osca... és... morta.
0: No! No s'ha de fer mai cas del comodí del públic!

0: Era la B, la bomba Tsar, es deia. El passeig ha sigut ben macabre, tu, l'Òscar, la nostra gossa muntanyera, no ha pogut acabar-lo. No. Ja us hem advertit que avui la passejada era una missió de rescat, però tampoc ens pensàvem que el pobre gos cauria des d'un barranc mentre buscàvem els cadàvers. 9 persones i un gos van morir en el pas de Dyatlov, un misteri que avui dia encara porta cua. Una veritable font d'inspiració per tota mena de teories estrambòtiques. Una tragèdia que potser sí que va ser provocada per una simple allau. Vés a saber.
1: No sabem. No sabem.
2: No se sabrà mai.
0: No sabrà mai. Mai. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Que no!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informant Alfonso. Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra i els comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com es

0: Actualitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra.
1: La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no.
2: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
3: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels comuns.
4: Amb els vots del govern i els socis d'investidura, la cambra també ha aprovat el primer tràmit de la llei Òmnibus, que acompanya els pressupostos. Repassem més notícies en format més breu amb Josep Almirall.
5: A més de la vaga de mestres i professors a tot Catalunya, avui també s'aturarà el personal de les biblioteques públiques del país. És una protesta que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat en condicions de treball dignes.
4: Enmig dels casos judicials que afecten el PSOE, Pedro Sánchez posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que aquest divendres es publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis, però, adverteixen que té risc de quedar-se tot sol defensant-los. Sentim Pilar Vallugera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del PNB.
6: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
7: La pregunta és con qué mayorías y con qué credibilidad.
5: Els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per la companyia. En el cas de Catalunya, rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. El representant de Comissions Obreres a les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores aconseguides en el preacord.
8: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes.
4: La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo. L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona sobre el temps, l'absència dels límits i la memòria.

0: premis d'interpretació, dues obres Banksy i guions signats de Friends són alguns dels 130 objectes de l'actor Matthew Perry que surten avui a subhasta amb fins benèfics.
1: La Fundació de Matthew Perry posarà a la venda una col·lecció d'objectes personals de l'actor i records vinculats a Friends, amb l'objectiu de destinar els beneficis a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. Entre els lots més destacats hi ha diversos objectes lligats a l'etapa de Perry com a Chandler Bing 26 guions de Friends, entre els quals episodis com l'últim de la sèrie The Last One, també dos guions donats per Warner Bros. I signats pel repartiment principal amb Jennifer Aniston i Courtney Cox, i una rèplica del mític marc groc del mirall que penjava de la porta de l'apartament de Mònica i Raquel. Alhora, també es trobaran objectes de la seva col·lecció de Batman, raquetes de tennis o vestits de gala. La venda, amb preus entre 500 i 400 mil dòlars, es pot seguir tant en línia com presencialment a Dallas.
0: Esports. El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
1: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A La Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a un contra l'Iraq. Els catalans al Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
0: I el Manchester City nega que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra Enrique Riquelme, que al seu torn referma la seva promesa. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat el fitxatge de Dumfries i que els propers dies, diu, abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
5: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
6: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
5: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
7: Molta violència, et sents molt desprotegit perquè tenc claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
5: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
8: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni qué hacer ni dónde ir.
2: Solidaris.
3: Amb Mercè Folch.
5: Desnonaments silenciosos.
2: Dissabte a les 10 de la nit.
6: Ara mateix, el dret a l'habitatge no és un dret a l'habitatge, és un privilegi.
3: Catalunya Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ho sabeu, com sempre ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes a la ràdio pública i en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem cada dia, de dilluns a divendres, la solució. Com sempre, ho fem al control tècnic amb el mestre Albert Hodar i a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lívia Discipió. Si avui és dijous, ja sabeu que els dijous als restaurants, doncs, hi ha paella. La paella, la solució es diu Núria Casas, bon dia.
1: Bon dia, m'agrada molt això.
2: La paella del programa.
1: Sí, doncs m'encanta. El dijous arròs, la meva àvia ho feia sempre.
0: És la paella de la solució de Núria Casas, que per cert ja et vaig veure allà al 3Cat en viu.
1: Sí.
0: Un xou que va muntar, no? Que tens notícies noves, potser.
1: Sí.
0: Que es poden explicar,
1: sí.
0: Encara no.
1: Es pot explicar, sí.
0: Ostres, doncs mira, una música de... No és exclusiva.
1: Exclusiva.
0: Però la Núria Casas formarà part d'un nou projecte?
1: Sí, del Zones Aventu.
0: S'han atropellat els titulars.
1: Ai.
0: Què és aquest projecte, Casas?
1: Doncs mira, el Zona Zapping, que passa a ser un espai que, més enllà d'aquests vídeos que tots els espectadors envien a TV3,
0: sí,
1: doncs també tindrà un format de plató, presentat per l'Òscar Pérez Dols,
0: no,
1: i jo participaré en aquest nou programa, que es diu Zona Zapping Club.
0: Doncs mira, ja afegim aquest segon cognom, no? Zona Zapping Club. I això quan es veu?
1: Això segurament a l'estiu, encara no hi ha dates, però t'avanço una altra cosa, Frank.
0: Dues exclusives?
1: Sí, em sembla que compartirem plató.
0: Què dius ara?
1: Perquè a l'11, aquest estiu hi seré.
0: Sí?
1: I tu hi seràs?
0: Jo seré a l'11 també, sí.
1: Doncs ja està.
0: Què dius ara? Tu estaràs a l'11? Ostres, doncs mira, Núria Casas, amb aquest nou projecte, Sport Zapping Club, i també que s'incorpora l'11 a l'estiu. No para la paella. No,
1: se'm gastarà una mica la cara.
0: Uns altres dies. Fa molt exercici. I precisament avui us portem una solució relacionada amb la pràctica de l'exercici. Es pot fer esport a qualsevol edat? Tots els esports es poden practicar a qualsevol edat o n'hi ha alguns que estan contraindicats. Per exemple, puc esquiar si tinc 60 anys? Una criatura de 6 anys pot fer boxa? Tu portaries a la teva criatura, Núria?
1: Jo no, perquè pateixo per sistema.
0: I el famós entrenament de força, és apte per tothom?
1: Mira, això hi vaig anar a una conferència i em van dir que a partir dels 40 anys mínim s'ha de fer gimnàs, i gimnàs de força. No val running, no. És a dir, la força és prioritària, i si no, als 60, ets una piltrafa.
0: Doncs mira, de seguida sabrem, a banda de la doctora Casas, si és una inversió o no en salut, això de l'entrenament de força. I si fa anys que no fas esport, per on has de començar? És a dir, has d'anar directament a fer pàdel, o potser doncs, et casques els genolls, o has de córrer una marató?
1: Mira,
0: i
1: et dic una altra cosa, també. I si mai has fet esport, no ho intentis compensar. I ho sento molt, si ara hi ha gent que m'escolta i no ho troba bé.
0: Un moment, que hi ha especialistes també aquí a l'estudi.
1: Doncs no ho intentis complementar amb suplements vitamínics d'aquests que ara venen les influencers i són autèntica porqueria.
0: Molt bé, doncs,
1: porqueria.
0: Al jardí de la Casas. I una última pregunta. Serveixen el mateix els consells que donem pels homes com per les dones? Doncs avui totes aquestes preguntes, a banda de la Núria Casas, la farem amb una persona que en sap molt del tema, una autèntica autoritat, que és l'Eva Ferrer Vidal Barraquer. Bon dia, com estàs?
3: Bon dia, moltes gràcies.
0: L'Eva és metgessa de la Unitat de Medicina de l'Esport de l'Hospital Clínic Sant Joan de Déu. A veure, hem fet moltes preguntes, intentarem respondre-les totes, però d'entrada la primera és: fins a quina edat es pot practicar esport de manera segura? És a dir, quin seria el llindar?
3: No n'hi ha.
0: No n'hi ha, eh?
3: No n'hi ha. Evidentment, depèn de l'esport. Depèn de l'esport.
0: Sí, correcte.
3: Però et diria que no es pot... Tu has preguntat si es pot practicar. No, s'ha de practicar.
0: Ah, molt bé.
3: S'ha de practicar.
0: És important practicar esport, ho sabem.
3: El tema és quin tipus d'esport... Jo separaria activitat física, exercici i esport, no? Perquè són molt diferents. Cada cosa, activitat física és anar a caminar, a comprar, a fer encàrrecs. L'exercici és quan ja fem alguna cosa més pautada, alguna classe. Posa-li pilates, posa-li... Vaig a fer exercici de força, que per cert, als 40 anys ja anem tard.
1: També?
3: Sí, l'hem de fer abans. I tant, des de petits i petites, que aquesta és l'altra pregunta.
1: Jo no em refereixo al gimnàs en si i en general. Dic a l'específic de força, que com a tard et posis als 40. Això és el que
3: abans,
1: deien.
3: Abans, inclús.
1: D'acord.
3: Sí, sí. I l'esport és quan ja hi ha regles. Ja juguem a hockey, ja juguem a vòlei, llavors esport, practicar esport, potser no és a qualsevol edat, però l'exercici i l'activitat física, sí.
0: Per tant, molt interessant aquesta tria que ha fet l'Eva Ferrer i Vidal Barraquer. Activitat física, que és el que has fet tu per arribar
1: sí,
0: aquí a la ràdio, no?
1: Però, Fran, una cosa, eh?
0: També exercici
1: això
0: i esport.
1: Va superlligat al tema de la feina. Perquè jo ara sembla que vingui com amb la feina i els deures molt, molt sí. fets, però és que em coincideix ahir amb una conferència que vaig estar de directius i deien, no, no, és que el tema és que les asseguradores i tota estan supermotivades en dir, si us plau, feu esport, perquè cada cop l'envelliment és major, treballareu cada cop més tard, em veig jo com un senyor de Kentucky treballant en un McDonald's i fregant fins als 80 anys.
0: Pot ser.
1: I aleshores és que l'esport va lligat a que puguis guanyar-te la vida, no? Perquè la jubilació potser estarà allà en població activa.
3: Et diria la forma física, no? I per aconseguir aquesta forma física, tant física com mental, perquè van les dues lligades, ens veiem, però el coco ha de funcionar, si no, per molt que pugui, si no, no funciona, has d'estar bé des del principi, des de ben petitó. I això també és hàbits. No em desperto als 40 anys i me'n vaig a fer això, sinó si ja ho he mamat, no?, prèviament, això ajuda a que tu tinguis la necessitat. Haig de sortir a córrer, haig d'anar al gimnàs, haig de...
0: Doncs avui parlem d'activitat física, parlem d'exercici, també parlem d'esport i, com sempre, ja ho sabeu, que hi podeu dir la vostra a través de les vies de contacte habituals. Avui amb la Lívia Discípio. Bon dia, com estàs?
2: Bon dia, Fran.
0: A veure, primer de tot, el telèfon del directe, preneu nota, si teniu llapis i paper. Avui el telèfon del directe, què ens poden demanar? Ja m'està mirant la Susana, que té els bíceps entrenats de despenjar telèfons.
2: Doncs podeu trucar-nos al telèfon del directe 93201-7474. Digueu-nos com sou o què voleu enfortir i us direm quin esport podeu practicar.
0: Ah, per exemple, dius, no, és que a mi m'agradaria enfortir els braços, no? O jo tinc la sensació que necessito enfortir les cames, no? A veure quins són els esports que podem practicar. Això pel fixe. I després, el WhatsApp del programa, com sempre obert, què hi demanem?
2: Ens podeu escriure també al 677-38-77-19, aquell que teniu guardat com La Solució, amb Elisenda Carot,
0: sí.
2: I digueu-nos quants anys teniu i quin esport practiqueu.
0: Home, i tant. Que ens diguin el nom, els anys, i tinc la sensació de que ja estan escrivint.
2: T'he de dir, Fran, exactament, de que abans de dir la crida ja han començat a escriure. Per exemple, el Roger, de 42 anys, fa bicicleta i senderisme. L'Oriol, igual que el Roger, fa ciclisme, té 49 anys. L'Anna diu, tinc 33 anys, fa 3 que faig crossfit i des que el practica no li fa mal l'esquena. El Christian, de 45, diu que qualsevol edat és bona per fer esport i que encara que no descarti practicar alguna mena d'esport, com per exemple el tennis, de moment es manté actiu amb la bicicleta estàtica.
0: Bicicleta estàtica seria una bona opció?
3: Totalment.
0: Sí? Molt bé. Doncs mira, volem obrir el ventall d'esports també, és a dir, més enllà de futbol, el bàsquet, córrer o caminar o el pàdel, també ens ho podeu dir si hi ha algun oient que faci boxa, per exemple, o hi ha algun oient que faci esgrima.
1: Mira, saps què hi ha? Un gimnàs, una cadena de gimnasos, sí? Que no vull dir el nom per no fer propaganda, que està a punt d'aterrar aquí a Catalunya.
0: Una tercera exclusiva de Núria Casas. Vinga.
1: I fa un gimnàs per la gent que vol estar connectada a les xarxes socials i que, com que no tenen prou concentració mentre fan gimnàs, els hi posen aparatologia per gravar-los com si els estiguessin fent un story i perquè després pugin l'entrenament com si s'haguessin autogravat. Gimnasos adaptats a les xarxes socials. I que això es veu que Europa ho està arrasant perquè la gent no té ni la capacitat de concentració de 20 minuts fer allò una mica de bici estàtica sense tocar el mòbil amb les mans. És molt trist, però està triomfant aquest concepte.
3: Ja ho desconeixia, però...
0: Està amb els ulls com a taronges, l'Eva.
3: Sí, però si serveix perquè estiguin connectats al seu cos durant aquells 20-30 minuts, benvingut sigui.
1: Et treu l'ansietat de dir, ai, li haig de donar el play.
3: Exacte. Ara, la raó gaire...
1: És trist, però és el món que tenim, però...
3: Sí.
0: Escolta'm, abans parlàvem dels entrenaments de força i em sembla que hi ha oients que també el practiquen, oi?
2: Sí, ens ha escrit també la Laura, que té 47 anys i, a més de caminar i córrer, també fa exercicis de força.
0: Abans parlàvem dels 40 anys, ja va tard. Això de l'entrenament de força, des de quan es va popularitzar, diguem-ne, o es va estendre i per què serveix?
3: És que el treball de força...
0: Sí.
3: Fa molts anys, quan jugàvem al carrer,
0: sí,
3: no?, i quan anàvem als parcs, penjar-te d'un arbre, penjar-te de qualsevol element d'un parc, és treball de força.
0: D'acord.
3: Relacionem la força a aixecar ferro. però és que la força és treballar amb el pes del propi cos. Només amb això ja estem fent treball de força. Per tant, els més menuts, quan van als parcs, o haurien d'anar als parcs i els hauríem de deixar, ja estan fent treball de força. I és que hi ha una raó. Fins als 20 i 25 és quan fem tot aquell... acumulem el que podem tenir per després arribar al millor possible més endavant. Sí que és cert que entre els 25-35 és quan potser tenim aquell treball de força que ens ajudarà més, però hem d'anar sumant prèviament. Per tant, tenir els nens i nenes amb una bombolla que no facin, no, però tampoc és aixecar ferro. És treballar amb el pes del propi cos i, per tant, ho hauríem de fer des de petits. De fet, l'OMS ho diu, eh? És que no és que jo m'ho inventi. L'OMS diu treball de cardio aeròbic més treball de força.
1: Això em recorda el que diuen els dermatòlegs, no? La pell té memòria, en aquest cas la musculatura també. Per tant, és una feina a llarg termini. Però ara poso l'exemple de la meva mare, que fa uns senyores que anden, val? A partir dels 60-70, anar a caminar i ja està bé? O, ostres, tens la sensació que fas molt, que fas uns quants quilòmetres cada dia, però realment t'estàs autoenganyant perquè això no és gimnàs com a tal o no és l'activitat física que per aquesta edat, per exemple, un cop ja teòricament hem hagut de fer els deures, t'has de mantenir.
3: És millor que res, evidentment, però jo me'n vaig a la base i vaig al que diu l'OMS, que és que el treball de força ha d'estar sempre. És a dir, es divideix, l'OMS divideix en tres grups d'edat, menys de 18, de 18 a 65 i més de 65. A tots aquests tres grups d'edat hi ha la força.
1: S'ha de fer sempre?
3: Sempre.
1: Ah, d'acord.
0: Tu diries que, per exemple, ara es practica més esport que fa 20 anys o que 40 anys, per exemple, que la societat en general li té un especial interès dedicat a l'activitat, exercici físic o esport?
3: Jo crec que s'ha democratitzat, no? O sigui, potser abans és haig d'anar al gimnàs per fer o per mantenir-me actiu i des de fa ja bastants anys obres la porta i surts a córrer, no? O tens pistes de tennis, pistes de pàdel, accés més lliure que no fa uns anys, que potser també era aquest límit econòmic. Si no m'apunto al gimnàs, no puc fer-ho.
1: Però fa uns anys potser érem menys sedentaris.
3: Exacte. Llavors, aquí aquest equilibri, no?
0: I ara la pregunta que segurament doncs, molta gent es fa. Això es fa perquè realment hem pres consciència de que volem ser sans, volem invertir en salut, o ens volem veure bé, o perquè hi ha un... No sé si hi ha excessiu culte al cos, en segons quins contextos.
3: Jo et diria que va molt per edats.
0: No? Va per edats.
3: Va per edats, però sí que et diré que la gent més jove, i això les estadístiques ho diuen, no m'ho invento, i tenim un problema, tenim un problema que és la imatge. Sí, si utilitzo l'activitat física o l'exercici com a eina per tenir un cos, no dic saludable, que saludable l'hem de tenir, sinó que ens n'anem a un extrem perquè els extrems no són bons mai, aquesta eina no és la que hem de fer servir, perquè és que no és bo aquest extrem. Ara, que el voler tenir aquesta imatge em serveix per adquirir aquest hàbit, benvingut sigui, però sense arribar a l'extrem. Per tant, depèn una mica de l'edat.
0: Per tant, aquests models que potser estan fent esport, però que l'estan fent... diguem-ne, de manera no saludable, serien les generacions més joves que s'incorporen al món preadolescència, postadolescència?
3: Sí, també perquè les xarxes socials és el que es veu, no? I estan, són molt digitals i veuen aquella imatge i és el que vull, no? I fan servir aquesta eina per arribar-hi. El que hauríem de fer arribar nosaltres és que hem de buscar aquesta part de salut. O sigui, que l'activitat física o l'exercici sigui una eina per sumar salut. Que la imatge és més bona, doncs perfecte. Però al final és sumar salut, perquè la salut, de fet, és el que està dintre, eh? No sempre ho veiem. Tu pots tenir més o menys quilos i estar més o menys saludable. No el que està excessivament prim està perfecte, ni el que està... Els extrems no són bons. No?
1: Doctora, quants pacients li han vingut dient «dona'm l'Ozempic»?
0: L'Ozempic,
1: no, ara obro la veda, però clar... És que...
0: Explica què és l'Ozempic, va, doncs perquè si algú encara no ho sap, és difícil.
1: Miraculosa, que sembla que et fa prima de cop, i com que el gimnàs, la motivació de molts, majoritàriament, és perdre pes, el que deia al principi, fins a quin punt la complementarietat d'Ozempic, que em sembla ja paraules majors, o altres vitamines o el que sigui, ajuda, no, o depèn? No.
3: cada vegada hi ha més gent que ho demana.
2: Val.
3: Això és evident, perquè està, no? Està a nivell social, s'està demanant, però evidentment no és la meva expertesa per aquesta banda i jo no el recomano d'entrada a ningú, perquè primer s'ha de fer molta més feina. I els suplements que tu deies, o els complements, la paraula mateixa ho diu, suplement o complement. La base l'has de tenir per afegir tot això.
0: Escolta'm, abans parlàvem del múscul i de com als 25-30 anys comencem a fer, doncs, o a reforçar entrenaments de força. A quina edat arriba el cos a màxim rendiment muscular? Si hem estat fent, doncs, el típic esport escolar, doncs, que hem allargat potser fins als 18, en alguns casos fins i tot, doncs, júnior o sènior, no? Però que als 25 anys potser ja no fem esport, diguem-ne. Mm. El màxim rendiment del cos a quina edat arriba?
3: Depèn molt de l'esport que practiquis, sí, no? Perquè hi ha esports que són molt de joves, és a dir, tu vas a la gimnàstica rítmica i comencen molt jovenetes, i hi ha esports que comences més gran, no? Però cap als 35-40, uh-huh, diguéssim, que és quan arribem a un pic o assolim aquest pic de rendiment, ara sí, enmarcat en el tipus d'esport, no?
0: O sigui, 35-40 seria més o menys...
1: Estic a dins, eh?
0: Tu estàs a dintre d'aquesta franja?
1: Encara tinc opcions.
0: Doncs, mira, enhorabona, recordem. Avui estem parlant amb l'Eva Ferrer Vidal Barraquer, metgessa de la Unitat de Medicina de l'Esport de l'Hospital Clínic Sant Joan de Déu, de quin és l'esport més adequat per cada edat. Com sempre, ja sabeu que podeu contactar amb nosaltres, 93-201-7474, o al WhatsApp del programa, on estan arribant també els testimonis dels oients, explicant-nos quants anys tenen i quin esport practiquen, Lívia?
2: Doncs mira, per exemple, la Teresa ens escriu i diu: tinc 73 anys i faig aquagym i natació. El Dani en té 39. Ens diu: fa 6 anys que escalo i em sento molt més en forma que mai i no em fa mal res. Diu que sempre havia jugat a futbol, des dels 6 anys, de fet, i després dels partits sempre li feia mal al cos. I ara no.
0: Fixa't.
2: La Yolanda, per exemple, 62 anys, fa exercicis de pes, aquagym, dos cops a la setmana i cada dia camina almenys una hora. I el David, 41 anys, ens diu: faig peses i abans m'agradava molt el bàsquet i el ping-pong, però diu que em calma.
0: Clar, les peses, per exemple, si algú diu: vull aixecar pesos, no? Això, com ho ha de fer? Què s'ha de plantejar? Perquè no és el mateix aixecar una mancuerna d'aquestes,
2: clar,
0: no? Que de sobte 15 quilos, ja depèn de quines edats. Normalment havíem sentit, Eva, no, és que les criatures de 10, 12, 14... millor que encara no facin peses perquè l'esquena no està formada. Quan es poden aixecar peses?
3: Jo et diria que el pes, primer és el que hem dit, primer treballa amb el teu cos,
0: sí,
3: i després abans d'aixecar ferro, que dic jo, hi ha manera, per exemple, de treballar amb gomes. Tu pots treballar amb gomes i fer treball de força, i la resistència la marcaràs tu. Evidentment, depèn de la goma, no? Hi ha les gomes que són de colors, les bandes elàstiques, i pots fer més o menys resistència, i tu pots començar a treballar amb això. O sigui, aquest treball de força es pot començar a fer així. Al incloure ja peses, aquí sí que ja hem de modular una miqueta més.
0: Clar.
3: I aquí sí que et diria que demanes consulta a un professional, perquè no madura tothom igual. També és veritat, vull dir que com madurem, la progressió de la maduresa és diferent a cadascú.
0: Clar, després hi ha una altra cosa que també ho tocarem, que és, tu imagina't que a tu t'agrada molt un esport, però la biologia no,
3: clar,
0: t'ha dotat per jugar a bàsquet,
3: per exemple.
0: No? Perquè el bàsquet, em sap greu, però és com una secta, no?
3: Sí,
0: és a dir,
3: sí,
0: només
3: sí,
0: hi poden entrar els d'aquell llindar, no?
3: Mm-hmm.
0: D'alçada. Però
3: l'alçada.
0: Imagina't que no arribes i,
3: clar,
0: no pots practicar-lo, aquell esport.
1: A mi, per exemple, el que m'agrada és aquest concepte, que no sé si també la doctora veu que això va en auge, que és els d'estudi. Estudio, que se'n diu, per fer-ho així més modernet. Jo vaig a un d'ells, que
0: sí,
1: és 45 minuts,
0: sí,
1: amb grups ultra reduïts, màxim 10 persones, i amb una persona que al final et fa una atenció personalitzada. És a dir, podem fer, per exemple, 3 sèries amb exercicis similars entre tots, però cadascú farà la sèrie adaptada al seu cos. Aleshores, a mi això, per exemple, m'agrada moltíssim, perquè és treball de força, però a la vegada sense crear-me unes expectatives que després em poden frustrar.
3: És més individualitzat.
1: Sí.
3: No?
0: Mira, saludo a la Montse, que la tenim al telèfon, que ha trucat al 93-201-7474. Montse, bon dia.
4: Exacte, bon dia.
0: Exacte, he dit bé el telèfon, mira, oi? És correcte. I el teu nom és Montse, també. I tens...
4: Em dic Montse, soc de Barcelona,
0: sí?
4: Tinc 67 anys i gairebé 28.
0: Molt bé.
4: I el que jo faig a veure. És ioga, sobretot la banda d'estiraments, i després un dia força i molt senderisme.
0: Força, eh? Fas força.
4: De força.
0: Als 67
4: faig?
0: Anys, molt bé. Què fas? A veure.
4: Sí, què faig? Ho he començat aquest any i estic més que encantada. Està, és una classe dirigida amb un casal de barri, amb una persona que és excepcional, perquè de cada exercici et posa diferents nivells. Perquè tu facis força, et forcis, però que et sentis còmode. Aleshores, de peses, sí que n'hem fet alguna vegada, però poca cosa.
0: I quan aixeques, tu?
4: Perdó?
0: Quan aixeques de peses?
4: A veure, jo doncs aixeco potser un quilo per cada mà, eh?
0: Molt bé.
4: Vull dir, poquet, poquet.
0: Està bé.
4: Però fem molt d'exercici amb gomes i després, la veritat, tots els noms dels exercicis són en anglès i el meu anglès, doncs, no... Jo soc de francès.
1: Catalanitzem el gimnàs, si us plau.
0: Mira, des d'aquí, aquesta iniciativa...
1: Això fa molta ràbia.
0: No, catalanitzem el gimnàs. De fet, hauríem de
1: parlar amb entitats. I catalanitzem els professors de spinning. Sube, sube, dale, dale. A veure, puja, puja, dóna-li, dóna-li.
0: No, no, Montse, has obert un meló que seguirem investigant, això de les classes en anglès i trobar-hi, posar-hi la banya en català.
1: Estem realment acomplexats.
0: Gràcies i a seguir en forma.
4: Són en català.
0: Molt bé.
4: Les classes són en català.
0: Això està bé. Ara
4: només falta el nom. El nom dels exercicis és en anglès. Si aleshores li dius, tu ho passa, eh?
0: Molt bé.
4: Però clar, llavors no me'n recordo. Però fem, un dia treballem molt cames, un altre dia, doncs, la part mitjana del tronc, un altre dia braços, un altre dia combinem una mica...
0: No pares, Montse. Una abraçada, gràcies. Que vagi bé. Mira, som a punt d'arribar a 2:15. Estem parlant avui de quina és la millor edat per practicar segons quin esport. Ara parlàvem amb la Montse, que feia força, feia ioga i feia senderisme. Ara farem una pausa per la publicitat i parlarem amb una persona que encara competeix en campionats de natació. De seguida la coneixem.
5: La solució. A Catalunya Ràdio. La solució. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Catalunya Ràdio.
0: La solució a Catalunya Ràdio, avui parlant d'esport i de quina és l'edat més adequada per practicar-ne alguns. Ja ho sabeu, telèfon del directe, el 93-201-7474, o el WhatsApp del programa, avui amb la Lívia, que és...
2: El WhatsApp del programa, el número 1, espera, perquè no me'l sé.
0: El
2: 677-38-77-19.
0: Efectivament. Què ens estan dient avui? La seva edat i l'esport que practiquen.
2: Exacte. Com el Joan, per exemple, té 49 anys, fa 10 anys que entrena CrossFit i em fa sentir fort i àgil. La Mireia, 54, fa pilates des de fa 4 anys. La Teresa, 70 anys, també fa pilates i ioga. I la Irene, de 25 anys, que fa entrenament de força 2 dies a la setmana i un de cardio com classes dirigides, com per exemple... Zumba o pilates?
0: Doncs mira, aquestes són les opcions dels nostres oients. Deixeu-me va saludar a la Teresa Alcón. Teresa, bon dia, com estàs?
6: Hola, bon dia,
0: mira,
6: molt bé.
0: La Teresa, podem dir la teva edat?
6: Sí, i quan? Tant.
0: Tu tens 66 anys, oi?
6: Sí.
0: I és nedadora de la categoria Màster, que és la divisió esportiva per adults, i segueix competint a campionats de Catalunya, Espanya i d'Europa. Quin és l'últim campionat que has fet, Teresa?
6: Els campionats de Catalunya a Tarragona, aquest, ara fa 15 dies.
0: Tu tens 66 anys, des de quan fa que fas natació i que competeixes?
6: Vaig començar a nedar 7 anys i llavors de petita doncs sí que competia. Després ho vaig deixar i em vaig tornar a reenganxar als 25 ja com a màster. No he estat una nedadora d'alt nivell, però m'he anat mantenint. I sí que a temporades ho he anat deixant, però he continuat perquè fent competició és, el que aconsegueixo és tenir l'obligació de fer esport.
0: Que sí, que
6: des de llavors no ho he deixat.
0: No, Teresa, és que són
6: fins
0: pràcticament
6: que
0: 60 anys nedant.
6: Sí. Els primers campionats de Catalunya hi vaig participar, en tenia 25 i encara continuo, espero poder aguantar.
0: A tu t'agradaria, abans parlàvem aquí al programa, estem amb l'Eva Ferrer Vidal Barraquer, sí, i la Núria Cades, parlàvem de que mai és un mal moment per deixar de fer esport, vull dir, fins i tot abans, un dia, una setmana abans, sí, de que et posin el sot, pots estar practicant, sí, esport si t'agrada, sí, per dir-ho, sí, barroerament.
1: No, no, i tant.
0: Tu creus sí, que faràs això? És a dir, seguiràs nedant fins que potser el cos digui ja en tinc prou?
6: Sí. Sí, sí, sí, el que passa que t'has d'anar mirant, tampoc de passar-te ni sobrepassar-te, és per anar aguantant i per estar àgil, per poder viure una vida independent i àgil.
0: Tu t'entrenes?
6: Aquest és el... Jo sí, entreno dos dies a la setmana.
0: Sí, i com... Què entrenes?
6: Jo, com a molt, el dia que més entreno faig 1.200 metres, així, no... Vull dir, no per matar-me.
1: Jo no faig ni 100.
0: Espera, que tenim, bueno, tenim una metgessa especialitzada. Eva, 1.200 metres. Quant de temps trigues a fer els 1.200 metres?
6: No sé, mitja hora, tres quarts.
3: Es nota que ella fa habitualment això, no?
0: Mitja hora, tres quarts.
6: No us ho penseu, eh? Hi ha gent molt millor que jo i gent que es prepara molt més que jo. Jo és per anar aguantant i mira, em va bé. Penseu que jo he vist anar a competir persones amb 90 i 95 i inclús una senyora del meu equip de fa molts anys, pobreta ja és morta, però fins als 100 anys va competir.
3: Home, clar,
6: és qüestió
3: normal
6: d'anar
3: que estigui
6: aguantant.
3: Morta.
6: No, però és qüestió d'anar aguantant. El que sí que és important, el que sí que és molt important en aquest esport és aprendre a fer-ho bé. No pot anar a dir, bueno, ara tinc 70 i vaig a començar a nedar. Si no saps gaire, potser és contraproduent perquè no tens un bon estil. Vull dir que aprendre a nedar és una inversió de futur, segur. Escolta, perquè ho pots fer servir durant molts anys.
0: Quin és el proper campionat que tens ja entre cella i cella, Teresa?
6: Els campionats d'Espanya a Logroño, ara el juliol.
0: Ostres. I quina distància? Què ens hem d'imaginar?
6: Faig dues proves. Una és 50 papallona i l'altra 50 lliures.
0: Recorda, quin dia el tens, el campionat?
6: Del 4 al cap de setmana... Del 4 al juliol, dijous a diumenge. És.
0: Doncs mira, els campionats...
6: Jo nedo dijous i nedo dissabte, dos
0: doncs
6: dies.
0: Doncs mira, la setmana, sí, que s'acaba, diguem-ne, la temporada regular de la solució. Ves que no et fem una trucada, a veure com t'ha anat aquesta fase.
6: Tres
0: Alcón, moltes gràcies per haver format part de la solució.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Un petó molt gran.
6: Endavant.
0: Salut, adéu.
6: Adéu, adéu. Un petó. Adéu, adéu.
0: Clar, 66 anys... Nadant, pràcticament des dels 7 anys.
3: És que ella ha dit dues coses importants. Una és la regularitat, no? el mantenir-se regular.
1: Quants cops per setmana? Aquesta és la prova, també. Perquè jo, a vegades, amunt ja estic contenta.
3: Home, et diria...
0: Home, no, és que està molt bé l'Eva aquí.
1: No ho sé,
3: aquí et diria que...
1: Penso menys més.
3: Són els 150 minuts a la setmana.
1: 150. Això són més de dues hores, eh?
3: A la setmana.
1: Uf. És molt difícil, això.
0: Repartits entre diversos dies.
1: Repartits
0: entre diversos dies.
1: Ni així.
0: No? No t'arriba?
1: Home, és que treure 150 minuts, més l'anaïda del torn al gimnàs, més el de dutxa... Home, inverteixes un temps que, no ho sé, en família i tot, és difícil, eh?
3: Dos, tres dies. Això seria el que...
1: Però llavors, si en faig un... Màxim dos, millor que...
3: O sigui, millor que res,
1: val.
3: Evidentment.
1: No, ho dic
3: perquè
1: pensar que em diries, doncs per això no facis res.
3: No, tot suma, val. Tot suma. És que pujar les escales també suma. O sigui que hem de... És el que dèiem, una cosa és exercici, l'activitat física, tot va sumant. Tot el no estar assegut i fer coses va sumant. I el que deia ella, la Teresa, la regularitat, i una altra cosa que és superimportant que ha dit ella és fer-ho bé. Fer-ho bé, perquè aquí, si no fem bé i no sabem exactament què és el que em convé, pot ser més contraproduent que no positiu.
0: Clar, és que ara molta gent, si vol, pot anar a pujar escales de la Sagrada Família, ara que està tan de moda. Doncs mira, puges amunt i avall de la Sagrada Família, això també seria
1: també,
0: un esport,
1: també
0: no?
1: També, també, és bon esport.
0: Escolta'm, d'aquí, ara parlàvem del campionat d'Espanya de la Teresa Alcón, que ja competeix en la categoria màster, però hi ha una cita esportiva menys interessant, que és el Mundial Masculí de Futbol. Hi ha una característica d'aquest Mundial, que és que quelcom que potser fa 30 o 40 anys era estrany, ara... potser comença a esdevenir més habitual, que és que veiem futbolistes com Manuel Neuer o Cristiano Ronaldo, que passen del... que tenen 40 anys, no?, i que estan competint al màxim nivell, perquè al final és una competició esportiva. La primera és... la primera pregunta. Això serà habitual a partir d'ara, que veurem futbolistes d'aquest tipus competint en competicions així?
3: Sí, sí, sí, perquè al final s'allarga, tot s'allarga.
0: I per què s'allarga?
3: Una, perquè ens cuidem més, tenim més capacitat per cuidar-nos, i a nivell professional encara més, no? I després, perquè fixa't que molt d'aquests esportistes se'n van a lligues o a competir on l'exigència potser és una miqueta menor.
1: Però estan en seleccions, també. Sí. És a dir, és l'últim Mundial de Messi, però és que Messi té 39 anys.
3: Sí, sí, sí, sí, totalment d'acord, però l'exigència d'algunes lligues potser és major que d'altres, això una. Potser no han de jugar tots els minuts que jugaven prèviament, i també és molt important com es cuiden. O sigui, aquesta vessant de descans, d'alimentació, de cuidar-se, i perquè tenim moltes més dades. Això
1: però
3: és superimportant.
1: Aquí és on volia anar. No hi ha una mica de perill amb la sobreinformació? Perquè us vull posar un cas verídic.
0: A veure.
1: Jo sé que hi ha certs jugadors actualment, i també de temporades passades, del Futbol Club Barcelona, que han integrat rellotges que els hi automatitzen i els donen unes dades corporals brutals, i que al final, fins i tot, ells tenen tanta informació que desafien els autèntics experts i els fisios i tots els que tinguin allà sobre com s'han de cuidar. No, aleshores ho dic perquè això, si ho traslladem en l'esport amateur o nosaltres mateixos, no sé fins a quin punt l'autoregulació a partir de quatre dades que ens donin, que sembla que ens donen 3 PM, no sé què, que sembla la NASA, podem també fer unes interpretacions que a vegades estan una miqueta equivocades. Sé moltes coses, però potser no les estic aplicant bé.
3: La gestió de les dades és un punt molt important, perquè tu, com bé dius, la interpretació la pots fer errònia, perquè no tens aquesta informació. Llavors, tenir dades està molt bé. La gestió de les dades i com les gestiono, aquí és on hem d'entrar, no? I et posaré un exemple molt clar. Ara venia de la consulta i he estat amb un pacient que em deia, és que el meu rellotge em diu això de la freqüència cardíaca. Li faig cas o no? Dic, bueno, anem a fer una prova d'esforç.
1: Ara.
3: Anem a fer una prova d'esforç i hem fet la prova d'esforç. Dic, mira, el que et diu el rellotge és correcte, però com ho interpretaves tu? La interpretació que ell feia potser no era la més adient per les dades que tenia.
1: Mira, hi ha un jugador del Futbol Club Barcelona que estava fa 3 temporades...
0: El Jordi.
1: Que les dades aquestes biomètriques, no es diuen, li deia, no pots, per exemple, sortir en un partit de la Lliga, val? No donaré més dades,
0: sí.
1: I va dir, ja, però jo et dic que em trobo bé, no? Però les dades que li donava aquest rellotge deia, no pots jugar. Doncs efectivament, es van deixar dur, entre cometes, per l'instint i també pels experts que, més enllà de les dades, van valorar que sí que podia jugar, i va fer un partit magnífic, i no van haver-hi seqüeles físiques ni res. Ho dic perquè és veritat que, al final, les dades són xifres, però no et diuen el que, i en aquest cas, fins i tot, li haguessin apartat d'un partit importantíssim per ell.
0: Jo recordo que quan vam parlar amb la Gemma Puig, un dia vam parlar del fenomen meteorològic favorit dels catalans, li vam demanar quina veracitat li donava ella a les aplicacions que hi ha a un telèfon mòbil sobre el temps que fa, no? O sigui que és més pràctic sortir a la finestra i veure quin temps fa, no? O mirar-lo en un mòbil i a veure què és el que diu. La pregunta per l'Eva és, totes aquestes aplicacions que tenim als telèfons, no? Vull dir, estan molt estès i per portar-ho al terreny de tots, quin tant per cent d'ajuda ens suposen i d'efectives són?
3: Jo crec que ha ajudat molt a que la gent també s'enganxi. Però enganxar-se és una cosa i obsessionar-se és una altra. Llavors, si per tu és un repte veure que millores i que l'altre dia, primer dia fa 500 passos i a la setmana en fas 1.300, va molt bé, perquè t'estimula, no? T'activa a fer-ho. L'altre és obsessionar-me amb arribar a xifres que desconec si em van bé o no. Per això les màquines, les dades, està molt bé, però la interpretació humana també és molt important. I aquí s'ha de consultar el professional.
0: Doncs avui el professional és l'Eva Ferrer Vidal Barraquer, que ens està acompanyant avui aquí a La Solució, juntament amb la Núria Casas, i amb tots vosaltres al 93-201-7474, el telèfon del directe, o al WhatsApp del programa, al 677-38-77-19, on us estem demanant, ho està recollint tot la Lívia Discípio, que ens digueu l'edat i quin esport practiqueu. Què ens diuen, Lívia?
2: Doncs mira, el David té 50 anys, recalca la importància de fer esport, diu que fa crossfit un cop per setmana i també surt a córrer un o dos cops per setmana, i diu que, segons ell, no es posa malalt mai. La Mila, de 60 anys, vaig començar a córrer als 47, no havia fet mai esport. Als 50 vaig córrer la Marató de Barcelona, 42 quilòmetres. També ha fet mitges maratons, diu que tots els dies que pot aprofita per anar a córrer i que està millor que quan tenia 30 anys.
0: Escolta'm, perdona, faig un incís ara que estan parlant de córrer. La superfície sobre la qual correm. L'asfalt és una bona superfície per fer running, diguem-ne? O què és el que hauríem de fer si vivim en entorns urbans o llavoreres, per entendre'ns? O hauríem d'anar a la muntanya a córrer?
3: L'asfalt no és el perfecte, perquè estem parlant, sobretot, quan parlem de superfícies, l'impacte que reben les nostres articulacions en funció de la superfície. Per tant, l'asfalt és una superfície que és més aviat dura, no? El millor seria, si tu estàs a una ciutat i no tens possibilitat de buscar sorra o terra o anar als parcs, combinar. És a dir, jo vaig per la Diagonal, que en el meu cas ho faig,
0: sí.
3: Busco on tinc aquella trosset sense, bueno, arriscant-me a que hi hagi algun forat, no?, a dintre de la part verda.
1: I alguna caca de gos.
3: També, també.
1: Això és un clàssic, a la Diagonal.
3: Anar combinant a l'asfalt amb la part verda, perquè al final el que busquem és que hi hagi menys impacte del córrer a l'articulació.
0: Jo recordo fa uns mesos que vam fer un programa sobre com podíem tenir cura dels peus a mesura que ens fèiem grans, i l'Adrià Serra, que és un podòleg que ens va visitar, deia de la importància de caminar, ara que sentia molta gent que camina, no?, i que fa senderisme, amb bastons. Perquè a vegades veiem gent a la ciutat que anàvem amb bastons i no ho enteníem.
1: És un punt friqui, Fran?
0: No, bueno, doncs avui que tenim a l'Eva...
1: Sí, però clar, jo, per exemple...
0: Tu representes la banda, exacte, la banda exòtica, et sembla exòtic, sí. Sembla que s'hagin equivocat, no?
1: No tindria valor.
0: Escolti, l'esquí nòrdic és a un altre departament, no? Sí. No és aquí, a les escales del metro. Però això és recomanable, que a l'hora de caminar, portar aquests bastons per ajudar-se o recolzar-se, a la gent que li agradi caminar, perquè hi ha gent que camina, que sempre que la persegueixin la Guàrdia Civil, però bé, perquè posa la directa,
1: sí,
0: i comença a caminar. Però els bastons aquests ajuden?
3: És una per buscar recolzament, si hi ha una dificultat, doncs es pot ajudar, i a més perquè treballes l'extremitat superior, que de manera, quan camines, a veure, si vas a ritmo, no?, i vas fent, doncs pots treballar una miqueta, però el fet de recolzar-te obligues a la coordinació, obligues a fer la força, i és una feina extra per l'extremitat superior que no treballes quan camines.
1: I és veritat que diuen que fer gimnàs és salut mental, no?, prevenció, però hi ha un punt que per mi m'aporta l'esport i que jo crec que molta gent amb la que he pogut anar allò compartint experiències també m'ho han dit, que és els problemes d'estómac. Jo pateixo un colon irritable des de que sóc petita, brutal, i quan faig esport és quan no tinc dolors estomacals. I m'han fet colonoscòpies, m'han mirat per tot arreu i m'han dit, és que no tens cap problema en si, després és allò que, no?, el teu aparell digestiu és el teu segon cervell, no?, que tot val. Però és veritat que l'esport ha fet que m'oblidi dels problemes i dels dolors de panxa que tenia. I això li ha passat a més d'un, perquè he compartit les meves misèries amb algú que altre. Llavors, no sé si també aquest tema, a vegades, és la recepta mèdica més important quan tens problemes, sobretot, d'estómac.
3: Home, la recepta, sobretot...
1: Quan t'han fet mil proves i no troben res.
3: L'activitat física, l'exercici, al final, ajuda a controlar el metabolisme de molts elements, de molts paràmetres. I per què no afegim un... Tot el que és inflamació es pot veure beneficiat de fer activitat física.
1: És veritat.
0: Doncs avui que estem parlant d'activitat física, d'exercicis, d'esport, falten 11 minuts per arribar a les 2 del migdia. Mireu, farem una pausa per la publicitat i de seguida parlarem amb una persona de més de 70 anys que ha estat practicant judo fins pràcticament fa... un o dos anys. De seguida el coneixem.
5: La solució. a Catalunya Ràdio. La solució. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Catalunya Ràdio.
0: I mira, d'aquesta manera, amb 7 minutets més, ja seran les dues, vindrà l'Òscar Fernández i ens posarà el dia del que ha passat en aquest dijous 4 de juny. Nosaltres estem aquí la Mar de Bé, amb la Núria Casas, amb l'Eva Ferrer Vidal Barraquer i amb la Lídia Discípio, que està llegint els vostres missatges al 677-38-77-19, on ens esteu explicant l'edat que teniu i els esports que soleu practicar. Què ens diu la gent?
2: Per exemple, la Maite, 68 anys, faig pilates, zumba, senderisme i exercicis de força al gimnàs. Déu-n'hi-do. El Lluís, 58 anys, fa tai chi, així treballa tant lo físic com lo mental.
0: Ah, molt bé, també està bé això, sí.
2: L'Enric, de 64, camina cada dia 9 quilòmetres fins a la seva feina i fa bici de muntanya els caps de setmana.
0: Escolta'm, 9 quilòmetres, és a dir...
2: 9 quilòmetres.
0: T'ha d'agradar molt la feina per dir, mira... No, perquè tens temps d'anar pensant.
1: Però agraeixo que vagi caminant, que n'hi ha d'aquells que van a la feina amb bici i arriben allà amb l'aixella, saps? Que...
0: Ah, sí, aquest és un altre
1: vull
0: tema.
1: Vull dir que també, si fas esport quan, en aquests nivells de quilometratge...
0: Quan el ciclisme no és
1: caminant,
0: esport.
1: Caminant agraeix més el treballador que tens al costat.
0: Ara, vol dir que ha de sortir molt de temps, no? Perquè 9 quilòmetres
2: quantes
0: caminant... són moltes...
2: Moltes
1: hi ha un Strava aquí,
0: minuts. Sí, exacte. El senyor Strava, què més ens diuen?
2: La Teresa, de 69 anys, fa molts anys que faig ioga, és la meva teràpia, també camina molt i també fa bici a l'aire lliure. I el Marc té 39 anys i fa un any que es va aficionar a la triatló de modalitat sprint. Estava acostumat a fer curses populars de 10 quilòmetres, es va animar a provar-ho i la veritat és que és una combinació de disciplines molt completes, perquè és molt divertit i a més té la sensació que està fent una gincana.
0: Escolta'm, Eva, amb 65 anys es pot fer una marató?
3: Es pot fer,
0: sí. Si t'has preparat?
3: Sí. Sí.
0: Pots començar-la i pots acabar-la, fins i tot, no? És a dir, que qualsevol persona... Núria,
1: sí,
0: com ho veus tu?
1: Jo, per exemple, si ho fes, que ara
0: no
1: en tinc 39...
0: No tens ganes ara mateix, no?
1: No tinc ganes, però si ho fes, primer faria unes proves, perquè és veritat que amb més d'una marató veiem algú que acaba pajarito i dius, escolta, tu t'havies fet el certificat abans?
3: És que aquí...
1: No, és que també pot estar todo por un sueño. No, ens calmem.
0: Digues,
3: quan
0: Eva,
3: tu dius pots... Poder pots. Ara, si és el més recomanable o no, aquí, i entrem en un altre jardí, no? que n'hem fet uns quants avui de jardins.
0: Ja, et coneix, ja.
3: Però sí que és cert que, jo et diria, si has, tu has fet regularment, mira l'Arcàdia Libés, no?
0: Home, quantes
3: en porta,
0: home,
3: no? Pots fer-la, sí, i depèn de les condicions. Ara, jo et diria, passa pel mecànic, fes-te la ITV, no? I passa pel metge i que et digui com estàs, que no tinguis un susto.
1: I una preparació molt prèvia, és a dir, potser a un any vista mínim.
3: Evidentment, evidentment.
1: No allò d'a un mes semi-il·lumina la verge.
3: Bueno, això n'hem tingut uns quants, eh?
0: Mira, som a les portes de l'estiu, tot i que ja, avui no, perquè avui els homes i les dones del temps han vaticinat que hi haurà tempestes arreu, no? Però diguem-ne que la calor ja ha arribat i ara venen mesos doncs, on veiem gent fent esports a l'aire lliure. Tu diries que l'època estival es fa més o menys esport?
3: Es fa més perquè ho fas també a nivell familiar, no? O sigui, hi ha un... Potser canvies el tipus d'exercici, esport. Potser no et dediques més a preparar-te per la competició, sinó que ho fas més a nivell familiar, o fas esports o activitats que no fas habitualment durant el temps que estàs treballant, bàsicament pel temps.
0: Correcte.
3: Perquè fer
0: sí,
3: sortides
0: sí,
3: de bici o del que sigui de 3 hores... doncs potser no en tens.
0: I aquesta és la pregunta que ens fem. Si volem sortir amb bici, com tu dius ara, o hi ha gent que corre i vol sortir a córrer o vol sortir a caminar, quina seria la banda del dia perquè ens perjudiqui menys? És a dir, t'has de llevar a les 6 del matí, per
3: molt
0: exemple?
3: D'hora, molt d'hora, molt d'hora.
0: O fer-ho a la nit, però clar, si vas en bicicleta a la nit has d'anar molt ben equipat i amb llum. Tu què recomanes, Eva?
3: Has d'evitar, sobretot, la part del dia on fa més calor. O sigui, bueno, és que actualment jo ja no sé quan deixa de fer calor, no? Perquè
0: sí,
3: ja
0: exacte,
3: tenim aquesta calorada. Però diria el pic al migdia i fins a les 5 de la tarda o les 6 de la tarda potser evitar-ho, no? Bàsicament perquè necessitem evitar aquesta calor que ens pot afectar la termorregulació del cos. O sigui, això és molt important. I després, evidentment, anar sempre molt hidratat i ben hidratat.
0: Hi ha una part que potser molta gent doncs, no li dona importància, que és que abans de sortir a fer esport s'ha d'escalfar el cos, no? És a dir, per què és important escalfar abans el cos de dur a terme qualsevol activitat? És a dir, nosaltres si anem al gimnàs o si agafem la bicicleta hem d'escalfar també o si sortim a córrer?
3: Però és una preparació. Al final, quan parlem d'escalfar, quan tu vas a una classe, no comences de 0 a 100 en el primer minut. Et van posant el ritme, et van fent càrregues diferents, comences a fer una miqueta de trote o et saltes una miqueta i després vas fent. Doncs quan obres la porta i te'n vas a córrer, doncs no passaràs de 0 a 100 només trepitjar, no? És el carrer. És
1: però què és millor saltar-se, l'escalfament previ o el post? Perquè a mi el post ja penso, mira, va, me'l salto, saps?
3: Doncs cap dels dos t'hauries de saltar.
0: Escolta'm, tenim preguntes per l'Eva Ferrer Vidal Barraquer també al WhatsApp dels oients, Lívia.
2: Sí, per exemple, l'Anna, que té 55 anys, diu, m'agrada molt córrer, però ara no ho puc fer perquè tinc un principi d'hèrnia discal i ara intento fer ioga. Això funciona? Això val? Què pot fer d'esport si té aquesta lesió?
3: Vale, la hèrnia, aquí la limitació pot ser el dolor o pot ser pròpiament la hèrnia que li limita la mobilitat. Evidentment, res d'impacte, o sigui, has d'eliminar l'impacte i fer aquella activitat que et permeti pel dolor doncs seguir actiu. El ioga pot ser, la bicicleta estàtica, si no et molesta, pot ser una altra opció, i l'aigua és perfecta perquè no hi ha impacte.
1: Però sense dolor, perquè jo tinc una del segon part i vaig a tope, A mi m'és igual, de moment.
3: Sí, sí, per això,
1: fins
3: sense
1: dolor.
3: Fins que no
1: em peti jo.
0: Mira, ara la Núria deia el segon part, breument, perquè ens queda un minut. Tots els consells que donem són iguals en homes que en dones o la biologia de cadascun té especificitats que unes han estat investigades i altres no, encara?
3: Això dona per un programa d'una sí, i dues hores, però sí, som diferents, tenim necessitats diferents i hauríem de fer recomanacions diferents.
0: Doncs mira, aquesta és la sentència i a més ho hem tractat també en altres ocasions, en aquest biaix de gènere pel que fa a la investigació
1: tant
0: homes com dones. Doncs això és el que hem fet, aquest exercici, aquesta activitat, aquest esport, des de la una fins a les dues, parlant de quins esports són els més recomanables en funció de l'edat que tinguem. Núria Casas, moltes gràcies. Alguna
1: moltes
0: exclusiva
1: gràcies.
0: Abans de marxar?
1: No, ja no vull dir més.
0: Molt bé, moltes gràcies i fins la setmana que ve. I també gràcies a l'Eva Vidal Barraquer. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
3: Gràcies.
0: L'Eva, metgessa de la Unitat de Medicina de l'Esport de l'Hospital Sant Joan de Déu Clínic, que ha vingut avui a La Solució. Lívia Discipió, un plaer. Moltes gràcies també.
3: A tu, Fran.
0: Nosaltres tornem demà amb l'Elisenda Carot per parlar de coses vitals, d'experiències que no ens podem perdre. No et pots morir sense anar a l'espai, dormir al ras, compartir estudi amb Núria Casas.
1: Oi, quin plaer. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que aquesta passada nit ha afectat diverses comarques. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que les han hagut d'evacuar sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 170 avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja ha fet caure arbres també a la C-17, que s'ha hagut de tallar durant una estona, i ha provocat algunes esllavissades a la C-26 a Borredà. La sotscap de Protecció Civil, Imma Soler, recorda la importància de no travessar zones inundables.
2: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, va estar dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, és sostiu.

0: el seu posicionament.
1: Al País Valencià fa 3 setmanes que mestres i professors estan en vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Ahir més de 10.000 docents van tornar a sortir al carrer. Després de 5 dies sense diàleg, la consellera els ha convocat a una nova reunió per aquest migdia. Els docents tenen energia per continuar demanant millores i si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre.
2: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del Partit dels Socialistes de Catalunya dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Mentrestant, la directora general del cos, Mercedes González, admet, com a mínim, 2 reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díaz.
1: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto al foc total i una trobada cara a cara. També adverteix el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència del president rus al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg. Milena Busquets publica Dones elegants, un recull de textos on transforma la vida quotidiana en reflexions íntimes sobre l'amistat, els fills, l'estil o l'alta cultura i la literatura.
2: Textos que neixen d'un blog que ara ha seleccionat i que són profundament honestos.
3: Hi ha la menys impostura que jo sé fer en aquell moment, però segur que se m'escapa l'ego, que el tinc enorme, per desgràcia, com quasi tota la gent que escriu, però que no m'importi molt que la gent no això, pues, que sàpiguen que, pues, que vaig al psiquiatre, que les relacions sentimentals no són fàcils, que em quedo sense diners, no intento passar-me per una altra escriptora que no sóc.
2: L'autora del gran èxit, També això passarà, assegura que no vol viure sota la pressió de les crítiques.
3: Això sí que és presentar-se en un judici popular general. Si no agrado o no agrado, podria agafar crítica i esforçar-me. No sóc una pija, sí, sóc molt catalana i m'hi sento, tal. És igual, seguiran pensant i no, perdre el temps, no el podem perdre.
2: Dones elegants el publica en català l'editorial Univers. En castellà ho fa Lumen.
1: A esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
2: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer partit amistós a preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans al Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
1: El quadre femení del torneig de tennis del Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chalinska, que és la jugadora amb un rànquing mundial més baix, número 114, arribar a la final en els últims 50 anys.
4: Fins aquí les notícies.
5: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
5: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
11: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
5: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
12: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
5: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Avui ha mort la dibuixant Marian Satrapi, l'autora de Persèpolis, segurament una de les novel·les gràfiques més importants d'aquest segle. Cap classe d'història ni cap mitjà de comunicació ha explicat tan bé com va afectar a les dones la revolució islàmica al seu país, Iran. Ella era una nena de 10 anys quan va començar tot. El món modern i progressista on vivia va canviar del tot i li van imposar el vel. Li va passar a ella i a moltes altres dones que es van haver d'exiliar per poder viure en llibertat.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Buenos días, amb Montse Virgili. Segur que ja heu conegut la sintonia. Falten 20 minuts per les 10 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio, sentint les dones i els dies. Acabem de sentir l'entrevista amb Candela Peña, que la vam fer fa uns dies, no us enganyem. Però ara tornem a ser aquí en directe. Aquí en directe i amb els peus a la terra. Ja us explicaré per què. Ara parlarem de peus, i aquesta banda sonora la coneixeu, és la de Sexe a Nova York, aquesta sèrie on tothom anava molt amunt, no tocava tant de peus a terra. I amb això segur que hi està d'acord la podòloga Maria Céspedes. Com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Bona nit. Doncs, bona escolta'm, t'hem convidat, perquè ara arriba aquest moment, a part de que la Candela Peña ens va confessar que té una col·lecció de sabates que faria esfereir tothom, i diu que ara no se les posa perquè diu que s'ha fet gran i no sé quines coses li passen.
1: Vaja, sí.
0: Ara en parlarem d'això.
1: Ha descobert altres coses.
0: Però volíem parlar que és una època de l'estiu, que ens traiem allò a les sabates d'hivern, en principi, ens posem la sandàlia, arriba l'època de casaments i sempre et diuen aquella frase de aquest vestidet amb uns talonets et quedarà meravellós. I els talonets no sempre sí. Són una bona idea.
1: Exacte.
0: A veure, explica'ns.
1: Els talonets no sempre són una bona idea per tothom, perquè, a veure, depèn de com tinguis el peu, acceptaràs una mica més o una mica menys de taló. Si tens el peu amb molt de pont, segurament acceptaràs més taló i pots utilitzar aquest recurs fàcilment. Si no tens tant de pont i és un peu més aplanat, no vagis a buscar el taló, perquè per mi és molt menys antielegant i antiestètic caminar com un ànec o xafant, trepitjant
0: ous, raïm,
1: sí, xafant raïm, que no pas que si tu tens un caminar elegant, no acabes amb les sabates a la mà. Jo crec que és molt millor així. I a part, que estèticament i visualment hi ha moltes maneres de trobar un recurs que et resolgui aparentment que no tinguis la necessitat d'anar a parar un taló massa alt. És a dir, és veritat que pots optar per un cert taló amb alçada, però que a la part anterior del peu portis una mica de plataforma. Però no ens passem, tampoc.
0: Plataformes, hi ha moltes coses. És que el món, per exemple, femení, els homes ho tenen més fàcil, o com a mínim més avorrit, no sabria com definir-ho. Però si a les dones, si la plataforma, que si els escarpins, aquestes sabates que van com buides
1: com
0: de darrere,
1: no?
0: Com un esclop... Tot això, clar, tu et poses les mans al cap perquè després venen a la consulta teva i tothom amb molt mal.
1: Clar, home, piques factura.
0: Clar.
1: Exacte. Els homes tenen l'avantatge que no... que a nivell d'alçada de taló no han de patir com nosaltres i, bueno, això sí, si es vol patir o no,
0: a nosaltres tampoc ens caldria, exacte.
1: És a dir, això sí. També, això és opcional. I, de fet, ells porten una alçada de taló, normalment, que és molt fisiològica. La clàssica del calçat d'home, el blucher de cordons, uh-huh. És el més còmode, no? No obstant, també hi ha els homes que jo vaig dir que els homes que no porten taló, però que van a qualsevol tipus de mocasí, depèn de com és aquest mocasí, també és un calçat que, no parlarem de marques, però hi ha determinats models que et diuen moltes vegades quan l'he portat molt és quan millor vaig i quan està més vell. Vol dir que en un inici no anava bé, l'hem forçat, vull dir.
0: O sigui, allò de per patir-se de lluir, veig que és una cosa que comprem tots molt fàcilment.
1: Sí, es compra molt fàcilment, però no. És a dir...
0: Però amb les dones jo crec que hi ha una exigència encara, eh?
1: Hi ha una exigència encara, i si val tot. Per exemple, doncs tenen el casament, doncs comprem la sabata xunga, no?, entre cometes,
0: Què vols dir? La sabata de baixa qualitat?
1: Baixa
0: és a dir,
1: qualitat,
0: només per al moment.
1: Un efecte visual,
0: exacte.
1: Que el toc quedi bé i tal. Quan l'elegància també està en saber trobar un contrast, mirar molt bé que òpticament com et veus tu el peu, si no t'agrada tan gran, te'l vegis més curt. Per exemple, Coco Chanel va optar per dissenyar una sabata d'un taló mig, més còmoda, i jugar amb dos tons. Un color crema, per exemple, i una puntera negra, perquè òpticament la dona es veia el peu més curt, perquè era estèticament era més bonic uh-huh. un peu petit. No? I això ho hem arrossegat, sembla.
0: Això ho hem arrossegat, però a vegades no ens en recordem i això ens passen totes aquestes coses.
1: Sí.
0: Tu tens molts trucs, perquè ara m'estaves parlant també de si al final voleu portar talons, perquè aquí no estem per prohibir-li res a ningú, ja et pots posar vaselina
1: per exemple. Sí, clar, si tu estrenes la sabata, val la pena que compris una sabata que te la sentis còmoda i que quan compris una sabata per casament, més val que inverteixis i facis una inversió útil, que tu diguis, mira, em pot valdre per diverses coses i fas un fons bo, que no aquella sabata que dius, uau, però que no t'aguantes a sobre de la sabata. Llavors, quan l'estrenes, com a recurs, en les zones de més contacte, sí que pots posar una mica de vaselina, no? En el dors una mica dels dits, perquè a l'inici de portar, o sigui, una mica de suor o qualsevol cosa...
0: Que rellisqui
1: no,
0: la cosa.
1: Rellisqui una mica, i no toqui tant. Però, sobretot, que quan es provi, sigui la teva mida, perquè donar una sabata costa una mica, Allò de que diuen perquè es pell es dona... No és tan així.
0: No és tan ràpid.
1: No és tan ràpid. No, jo dic, no és un legging, la sabata no és un legging.
0: Escolta, se'n diu a la Maria Céspedes que en sap tant, gràcies. Perquè, clar, tens una història, que és sí. Que el teu pare també era podòleg, però fa de la universitat, i es va quedar... tu et vas quedar a la consulta. Però és que, a més, el teu avi era sabater, que això em té el cor robat.
1: Sí.
0: És a dir, no només en sabeu de peus, sinó de sabates.
1: Sí. Sí. Això ha fet que, per exemple, el meu pare, que a més el vaig tenir de profe a la universitat, ell duia una assignatura que era calcetiteràpia i estava molt bé perquè, clar, coneixies des del calçat quines coses s'havien fet anteriorment per resoldre certes patologies. Clar, des d'una forma més biplanar i no pas tridimensional com nosaltres podem treballar, no? Perquè el moviment del cos és així. Però, és clar, el conèixer com es munta una sabata més des de primera
0: inicis,
1: mà i des dels inicis, clar, donar una informació extra que és molt important, perquè ara amb el calçat esportiu...
0: És que ara tu te'n van bambes. Nosaltres estem aquí plorant per els talons, però les bambes són el dia de cada dia.
1: Clar,
0: i no totes són bones.
1: I no totes són bones perquè acabem aplicant conceptes i aspectes que els traslladem, per exemple, de l'esport, perquè va bé per una certa cosa, i la posem al carrer.
0: Allò que hi ha sabates que porteu per córrer després per caminar, no.
1: No. Si hi ha certes sabates de córrer que són per córrer, però per caminar i per passejar-te, no.
0: Necessitem més duresa. O sigui, que aquests del barefoot i aquestes sabates tan còmodes i amb els dits separats...
1: A veure...
0: Tu no ets massa fan d'això.
1: Jo no sóc massa fan perquè la veritat és que... quan caminem, no caminem amb els peus oberts. No tenim un caminar com un ànec i que té, a més, una tela entremig i tal. No. I, a més, depèn de la constitució de la dona, que moltes vegades pot ser, i en certs moments de la vida, una mica més laxa. Si té un comportament, ja m'entendreu, com més fluid, si un fluid el poses amb una amplitud molt gran, dissipa molta energia i és poc eficaç quan aplica la força.
0: Escolta, ho diré jo així a lo bruto, que és com ho has dit abans. Una embarassada amb xancles és el pitjor de la vida.
1: Lo peor.
0: Per què? Perquè com et pesa la panxa, estàs desequilibrada o què?
1: Pesa la panxa i el centre de gravetat en el teu cos es modifica. Quan tu no tens subjecció posterior... tenim un sistema que es diu de propiocepció, que és a dir, el teu sistema nerviós té certs mecanismes en zones de lligaments i tal, articulacions, que t'avisen, que et fan com de brújula del teu cos, que si tu no tens subjecció darrere, fa que estressis molt més el peu per subjectar el calçat. I llavors, a més, molta xancla acaba tenint unes característiques de taló deficients, de subjecció deficients, i llavors
0: hem d'anar amb el peu agafadet. Hem d'anar amb el peu agafadet, en general.
1: Sí, has de tenir aquella sensació que et sents el peu agafat, o sigui, com la sensació de tenir una protecció sense opressió. És molt important. I llavors anar a la talla que a tu et correspon. Ni massa
0: important.
1: Ni massa poc.
0: Que no vagis allò ballant, ni tampoc vagis
1: exacte.
0: Allò superestret.
1: Tampoc.
0: Doncs parlant de peus, amb la Maria Céspedes, ara parlarem també de que amb menopausa, amb embaràs, amb moments hormonals, els peus poden canviar. És que és bèstia, això.

0: I jo ara a l'hivern ja tornarem a convidar, perquè ja parlarem de les botes.
1: Molt
0: perquè
1: bé.
0: La Nancy Sinatra està parlant de botes. Les botes a mi em fan suar i sempre penso que el peu va sol per allà dins i que tot és molt complicat i que s'ha d'agafar pràcticament a vegades la bota. Però són les meves històries.
1: A veure, és que després està el tema vascular. Per exemple, la planta del peu és com una bomba de retorn per la part vascular. És a dir, a la planta del peu tenim molt teixit gras, que és el que ens configura amortiguació. Tenim un coixinet més gran en el taló que a la planta del peu, que vol dir que per això és raonable que la sabata tingui una mica més de taló a la part posterior que a la part anterior, perquè replica les necessitats i el requeriment com tenim nosaltres anatòmicament. Llavors, hi ha persona, també depèn del seu estat metabòlic, que té molta calor als peus. Llavors, quan és aquest cas així, la bota pot donar calor. I, a més...
0: I no és bo.
1: Clar, no és bo, perquè sentir-te el peu que fa xup-xup o que et recou és molt incòmode. En canvi, per altra gent li és molt còmode, i per contra, sentir el turmell una mica agafat, si la pell és flexible, és agradable. Llavors...
0: Ui, això són moltes coses.
1: Són moltes coses. Ja parlarem, perquè després venen els materials, que ara...
0: Clar, els materials també. La pell és important. La pell sempre és el millor.
1: Sí.
0: Sí.
1: Si no, han de ser materials més biocompatibles, transpirables... I hi ha gent, per exemple, que les robetes, que són de més abric, no tothom les tolera, i a part, a nivell de suor...
0: Malament.
1: No va.
0: Escolta, hem dit això de les hormones, estem a les dones i els dies. Les hormones afecten els nostres peus, també? O sigui, en menopausa podem trobar que el peu se'ns ha enxamplat?
1: Efectivament. Podem trobar això, que el peu s'ha enxamplat.
0: Mare meva.
1: Normalment la menopausa, a més, ha passat un temps, anem a dir, un temps que el peu ha carregat més, i els ossos petits... per adaptació, i depèn de com sigui l'estructura, però per la regla general acostumen a fer-se una mica més grans. Hi ha hagut una adaptació. Llavors, si dius, ai, aquella sabata que jo em posava i no em va bé, doncs possiblement no va bé, no?
0: Tenim el telèfon, que està prenent notes i es deu posar les mans al cap. Sílvia Rosés, historiadora de l'art. Com estàs, bonica?
2: Molt bé, i vosaltres?
0: Què tal? Escolta'm, tu estaves allà rascant vidre i pensant que em facin entrar, que tinc moltes coses a dir, perquè tu coneixes el patiment des de prop. Amb totes aquestes... Em deies abans, que estàvem parlant per WhatsApp, ho podem dir a Catalunya, que les sabates de Kate Moss són les més altes o no sé què. A veure, explica'm això.
2: Bueno, clar, perquè... però sí, cap al 2013 va ser que Christian Louboutin va treure unes sabates inspirades amb la Kate Moss, perquè era la seva musa, i va dir, ostres, doncs li he de fer unes sabates allò increïbles. I li va fer unes sabates amb un taló de 12 centímetres, la qual cosa era... No, perdona, de 10 centímetres.
0: No, em sembla una animalada igual.
1: Sí.
2: És una animalada, sí, total. Però aleshores, un any més tard va dir, no, això ho he de superar. I les va fer de 12 centímetres, que són les Show Kate, que són com les sabates poder que pots caminar amb elles, però més bèsties que pot existir, perquè sí que n'hi ha de més alçada, i això la companya doncs ho deu saber, no? Però aleshores ja li han de posar com una mica de plataforma a la part del davant, perquè l'important no és només l'alçada del taló, sinó la inclinació que té el peu. Aleshores, de fet, les Show Kate, que són com les allò portat a l'extrem, no les ha portat tant l'aquest mos, sinó que les porta sobretot la Zendaya. Si veieu la Zendaya en les catifes vermelles, normalment porta les Show Kate. I clar, això és gairebé impossible, no? 12 centímetres sense plataforma, eh?
0: I després, quan arriba a casa, què fa? Es posa els peus amb gel o què? Què recomaneu?
1: Ha de saber...
2: Bueno, suposo que l'evita, no? La Zendaya deu l'evitar per arribar fins a casa.
1: Ballet, puntes.
0: Clar, ballet, puntes, però clar, hi ha exercicis fins i tot perquè justament després de portar talons, quan torneu d'un casament, si heu anat amb uns talons molt, molt alts, hi ha exercicis, oi, Maria?
1: Es poden fer alguns exercicis.
0: Estirar la part darrere de la cama.
1: És molt important.
0: Clar.
1: Com a recurs fàcil, si estàs al casament i no et pots posar allò a estirar, pots caminar enrere amb els peus paral·lels, perquè ajudes a estirar una mica això, fer-ho sense els talonets.
0: O sigui, fer el Michael Jackson al casament, sí, però sense sabates, en un moment que no et vegin al lavabo.
1: Sí.
0: T'està agradant aquesta idea, Rosés? Ho estic veient, ho estàs apuntant.
2: Perdona, és que si jo em trobo en un lavabo fent el moonwalker, jo pensaré que algú no va bé. No sé com dir-te, eh? Jo crec que ha de ser el moment que t'has de replantejar la teva vida, dic jo, no?
0: Ja.
2: I parlàveu d'això de les ballarines, és que, de fet, tot això arrenca de la sabata de la ballarina, eh? Que ja al segle XIX la van utilitzar per crear l'estereotip de bellesa, aquesta dona que és com etèrea, que no toca de peus a terra i que s'enlaira, no? Una mica per apartar-la de la presa de poder i tal, es crea aquest mite de la dona, doncs, que s'enlaira, no? De la dona espiritual. I moltes coses arrenquen d'aquí, de la ballarina. I el tema del peu petit, que abans ho has comentat amb les sabates de Chanel, sí que és una cosa que, ostres, ens porta molt de temps a la història, això de que la dona té el peu petit, no? I, per tant, el taló, el que t'està fent també, és reduir-te la dimensió del peu que toca terra. Sí. Per tant, visualment també te l'estàs esquifint, no?
1: I allargar la cama, que això també és un altre estereotip de
2: bellesa.
1: També,
2: és veritat.
0: És un estereotip o és veritat? O és un efecte òptic?
1: A veure, la bellesa, en principi, és un tema d'equilibri. Yeah. Tu a vegades veus una dona que igual no té unes proporcions allò que diguis, uns cànons que...
0: Normatius.
1: Sí. I en canvi dius, ostres, com llueix. I és per l'equilibri que ella sap trobar. Llavors, és discutible.
0: És discutible, m'agrada que ho discutim.
1: Si hem d'entrar totes en el mateix patró, sí, doncs no.
0: Ja anem malament, ens fan mal els peus sempre quan entrem al mateix patró. De fet, tu ens has explicat alguna vegada, Rosés, que la Sarah Jessica Parker em sembla que té els peus una mica fets malbé amb tots els anys d'aquests de talons.
2: Els té molt fets malbé, però no és l'única, eh? La princesa, la reina Letícia també té un neuroma de Morton, això ho sap dir més la doctora, que, bueno, que clar, que hi ha hagut moments que ha hagut d'anar amb sabata plana perquè no podia posar el peu a terra. Aleshores, ostres, sí que sempre tendeixen a que les dones, per ser boniques, ens hem de, com això, estilitzar, no? Però hem de deixar de pensar que hem de ser un quadre del Greco. O sigui, hi ha prou amb aquesta idea de l'estilització, no? Perquè, de fet, darrere d'això té a veure amb la immobilització de la dona, i això, totalment, tradicionalment en la història ha succeït, no? El fet de, des del taló als peus de loto, per exemple, no? Aquesta idea de travar la dona a casa i impedir-li, bueno, sí,
0: embolicar els peus, no?, que ho feien al Japó, amb les geixes, embolicar-los i...
1: Es deixava el dit gros i embolicaven la resta de dits, sí, aproximada al taló, i mare començaven meva, ja quan eren nenes, evitant que creixés aquell peu, quan més petit o millor, i bueno, eren un adoctrinament, eh? Total.
2: Totalment. Sí, però igualment hem de dir que a Europa també es feia això. A l'època del segle XIX també s'embolicava el peu. Vull dir que abans, per exemple, les mans al cap d'oi, al Japó, què feien? No, aquí també ho feien, sí, per aconseguir aquest peu tan petitet, sí, però que d'altra banda el que té a veure és el fet d'impedir el moviment a la dona, perquè també la llibertat de moviment té a veure amb la llibertat d'acció i té a veure amb, sí, la llibertat de pensament.
0: I perquè no marxis corrent i deixis el marit, això, no?
1: Sí. Es va començar a alliberar. Ella ho sabrà potser millor, però es va començar a alliberar una mica el peu quan la dona va entrar al món laboral, diguem, no?
0: Sí. Van començar perquè poguessis a córrer per anar a treballar, eh? Si és que no en sortim.
2: Bueno. Sí, totalment.
0: Sílvia Rosés, moltes gràcies per fer-nos aquest apunt aquesta nit,
2: no,
0: que ho hem de deixar aquí. Merci, una abraçada.
2: A vosaltres, un petó.
0: Adéu, bona nit. Parlant amb la Maria Céspedes, podòloga, que res, ens queda un minut, però no sé si vols donar un últim consell per bodes, comunions, aquests dies allò, sandàlies, alguna cosa que no hàgim de fer mai, perquè cada vegada que ho fem tu plores. O venen a visitar-te i plores, però de felicitat, perquè necessiten unes plantilles.
1: Bueno, pot ser, a vegades és la vinentesa per saber que et passa alguna cosa al peu, perquè la gent no té la costum a vegades de fer-se una revisió. Ens revisem moltes coses, però el peu no sempre. I potser en aquesta comunió que has anat fatal, o ha sigut la gota que ha passat el got, llavors hi vas, no?
0: Molt bé, doncs talons ballant salsa, com aquesta cançó. Ens acomiadem nosaltres, ho deixem aquí, l'equip de les Dones i els Dies, Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Tornarem demà amb Sabata Plana a fer aquest programa. Entrevistarem a l'escriptora i activista Remei Sipi, demà a les 9 de la nit, a Catalunya Ràdio, com sempre. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Avui torna a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que els docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats i el govern en la consulta unitària. La participació a la votació va ser del 60% i dos de cada tres mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
2: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
1: El sindicat crida a participar en les properes mobilitzacions que coincidiran amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Gené, secretària del sindicat.
3: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària. Més notícies, Josep Almirall.
4: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els Comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat aquesta crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules.
1: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que aquesta nit ha afectat diverses comunitats.

0: desaparició de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
1: La dibuixant franco-iraniana Marianne Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que es va dur al cinema i que va ser guardonat amb el Premi del Jurat al Festival de Cannes el 2007. El rodatge de la pel·lícula Casa en Cendres, la segona part de Casa en Flames, arrencarà aquest hivern.
2: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explica així.
3: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar A3 Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
2: La comèdia dramàtica Casa en Flames de Dani de la Orden va ser un gran èxit fa 2 anys i va batre rècords de taquilla. Des de la productora Sábado Time també han avançat que l'argument de la seqüela passarà a la neu.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UQ Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
2: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous que ve. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
1: I al quadre femení del torneig de tennis del Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska, que és la jugadora amb un rànquing mundial més baix, número 114, arribar a la final en els últims 50 anys.
4: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 5 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest divendres, encara de matinada, hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després, el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda, hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Rubí, al Vallès Occidental, el sol sortirà a les 6 i 21 minuts i aquí el dia durarà exactament 15 hores.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient i, per tant, un bon dia per recordar aquesta pregunta que es feia la primatòloga i antropòloga anglesa Jane Goodall. Si els humans som l'espècie més intel·ligent que ha existit mai, com és possible que destruïm l'únic planeta que tenim?
0: Doncs mira, quina bona pregunta per començar el matí. El més fotut és que tindríem la resposta. Perquè no som els més intel·ligents. Per cert, déu-n'hi-do avui les pluges, ho estava comentant l'en Alfonso, no només aquesta matinada, sinó també ahir al vespre i a la nit. A Berga, la Patum es va haver d'aturar precisament per aquest temporal, i a Barcelona, el Primavera Sound, que va haver de suspendre i endarrerir diversos concerts com els de Bad Gyal i Massive Attack. En tot cas, avui engeguem el programa. Home, ja us aviso que acabem la setmana per la Porta Gran. Ha sortit d'un dels talents televisius més exitosos d'Espanya, convertit en una megaestrella, girant sobre el seu propi eix sense aturador, i a més, avui fa anys. Un divendres se celebra amb el seu nom. David Bisbal. Jura.

0: És un dels artistes més coneguts de la música espanyola. Nascut a Almeria, es va donar a conèixer l'any 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo. La seva veu potent, el seu carisma i la seva energia a l'escenari el van convertir ràpidament en un dels concursants més estimats pel públic. I després del concurs, una carrera musical en ascendència. Corazón Latino, Ave María, Bulería o aquesta, Lloraré las penas. Amb els anys s'ha convertit en una estrella, no només pel seu innegable talent vocal, sinó també per la seva dedicació i esforç constants. Més de dues dècades després dels seus inicis, continua sent una de les veus espanyoles amb més projecció internacional i un referent per molts joves artistes. Avui celebrem el divendres amb ell, amb David Bisbal, perquè avui és el seu aniversari i li tocarà bufar 47 espelmes. Aquí no venim a plorar les penes, sinó a celebrar que arrenquem el cap de setmana i tant si sou fans com si no del Bisbi, no em negareu que heu mogut una mica els malucs quan heu sentit aquest èxit que ens serveix per dir sí, no esteu somiant, comença oficialment el cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, que arrenquem el programa d'aquest divendres. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: T'he vist il·lusionat ballant Lloraré les penes.
2: Sí, és la típica... No. Bisbal és el típic artista que ni va ni ve, però que en una revetlla sempre entra bé. Et puc demanar un favor? Podries llegir exactament la línia de guió que tens posada? Perquè m'han ensenyat l'Ara García i m'ha fet molt riure.
0: Ah, no, sí, però això perquè no ho vaig canviar. Perquè el peu, com que sempre...
2: No el vas
0: sempre
2: canviar.
0: Sempre canvia el teu peu, però vaja, no
2: però
0: llegeixo mai.
2: Dóna'm pas.
0: Maiol Roger, què ens espera avui, divendres 5 de juny, als matiners de Catalunya Ràdio?
2: El que diu el guió, perquè ho entenguin els oients, és que ens espera avui dimarts 13 de gener. Imagina't ara, anar a un dimarts 13, però no. Avui és 5 de juny, queden 19 programes dels matiners, només,
0: bueno,
2: 20, amb aquest 20 encara.
0: Veus?
2: Per tant, entrem a la recta final de la temporada de matiners.
0: 19 despertadors, això sí.
2: 19 despertadors, exacte, per nosaltres, comptant que el dia de Sant Joan no hi ha matiners perquè és un dia festiu, però avui encara queden molts matins de Catalunya Ràdio i avui tenim teca perquè avui hi ha vaga indefinida dels professors després del no a l'acord entre el departament i els sindicats, i, com sempre, totes les veus al matí de Catalunya Ràdio. Tindrem el departament, la consellera Esther Niubó, i tindrem els sindicats. Tindrem a USTEC, tindrem el sindicat a CGT, tindrem a la Intersindical, també tindrem a les famílies. La Lara García anirà a l'escola, no perquè hagi de recuperar assignatures, sinó per veure com es viu,
0: com es viu
2: l'ambient. També parlarem una mica de la visita del Papa. A partir de les 10 tindrem a la Laura Pedro Albiol, que és supervisora d'efectes visuals i és la primera dona que ha guanyat un Premi Goya als millors efectes especials. Després, l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo. El dilema que torna. S'han de deixar diners als amics?
3: Uf! Quin gran tema.
2: I després les recomanacions del cap de setmana, el Gavaldà i el final de festa amb l'humor i el concurs pendent, que et pots endur 200 euros perquè no te'ls hagi de deixar al teu amic o
0: exactament
2: amiga i després tinguis problemes.
0: Tu deixaries diners als amics?
2: Depèn de l'amic i depèn de la quantitat.
0: Lara?
3: No.
0: En Alfonso, bon dia.
3: Depèn dels amics.
0: Depèn dels amics.
3: Depèn de la quantitat.
2: Però bueno, que si necessites 20 eurets te'ls passo ara.
0: Sí, home, sí.
3: Clar,
0: sí.
3: Suposo que no estem parlant de 10 o 20 euros, bueno, no?
0: 3.000 euros.
3: No.
2: Depèn de l'amic.
0: Molt bé. Doncs aquest és el dilema i per això fem aquest dilema cada divendres a Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí, mentre us esteu rumiant això de si deixaríeu diners o no als vostres amics. Avui també volem saber què ha passat al món mentre dormia, mana.
4: Bon dia.
0: Alfonso, bon dia.
4: Mira, aquesta matina hem tingut un concert sorpresa de Madonna Times Square. Allò que estàs passejant per allà i de cop apareix Madonna.
0: Coses que passen a Nova York.
4: Un gran concert. La cantant ha presentat el seu nou àlbum, Confessions 2, davant de centenars de seguidors al cor de Manhattan. Ha aparegut per sorpresa al balcó d'una de les pantalles de Times Square i ha cantat alguns avançaments del seu nou treball, que es presenta demà, i també clàssics de la seva carrera. L'actuació s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
0: Ah, mira.
4: De fet, els usuaris de Grindr sí que ho sabien que es faria aquest concert, perquè bueno, ho han sabut uns segons abans, han rebut una notificació.
0: A l'aplicació?
4: Sí, i si no estaven allà a Times Square, podien veure-ho per l'aplicació.
0: Per Grindr podies veure el concert de Madonna?
4: Per Grindr, suposo que si estaves als Estats Units, clar. Confessions 2 és el 15è àlbum d'estudi de la cantant. Es publica el dia 3 de juliol i es presentarà oficialment avui, que pensava que demà era avui, perquè tot això de treballar a la nit és un...
0: És un mareig
4: d'horaris. Sempre és demà.
0: Gràcies, Anna.
4: Fins ara.
0: Doncs ja ho sabeu, usuaris de Grindr, mentre estàveu lligant per l'aplicació, us ha sortit una notificació i mentre estàveu quedant amb algú, possible que també estiguéssiu veient l'actuació de Madonna a Times Square. I mentrestant, per què aquest matí el món serà un lloc una mica millor? Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser una mica millor o, com a mínim, més sorprenent quan excavem sota terra, perquè de vegades episodis històrics que coneixem només a través dels llibres prenen forma. És el que ha passat al Mercat de la Beceria, a Gràcia, a Barcelona, on han descobert un refugi de la Guerra Civil, que ara quedarà protegit. Té capacitat per a 240 persones i una longitud total de gairebé 200 metres. Per ara quedarà tancat de cara al públic, però servirà per poder polir els coneixements que tenim sobre aquest període històric.
0: Bones notícies per arrencar aquest divendres 5 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem poc avui?
6: Doncs atenció, d'una nova moda, en aquest cas de llenceria femenina, que utilitza...
0: Oi.
6: Rates reals dissecades.
0: És que de veritat, jo la gent... És a dir, les fotografies són, que si les veieu...
6: Uf. Si les veieu, uf. A veure, el debat sobre crear roba amb pells reals d'animals està més que servit, sobre si és ètic o no matar només per fer una peça de roba. De fet, diversos països de la Unió Europea o estats dels Estats Units com Califòrnia està prohibit des de les granges de criança fins a la seva compravenda, per tant, això ja no es pot fer. Ara bé, una dissenyadora australiana ha anat més enllà i en lloc de fer servir només la pell, ha utilitzat rates reals dissecades per dissenyar les seves pròpies peces de roba. Ha penjat les fotografies a les xarxes, ha rebut moltíssimes crítiques i ella el que ha fet és sortir en defensa del seu projecte dient que per raons òbvies no estan pensades per ser utilitzades en el dia a dia, sinó que només volia provocar.
0: Doncs el cert és que ho ha aconseguit, perquè... Les fotografies de les ratetes...
6: Són fastigoses.
0: Sí, la veritat és que quan es posa una rata dissecada per lligar...
6: No.
0: Es vols veure la meva rateta?
6: És que en cap cas.
0: És que, per favor.
6: No queda bé.
0: A la Lara li ha agradat, per això. A la Lara.
6: Com m'ha d'haver agradat, això?
0: Amb quina bona notícia ens haguem al matí, rateta.
6: Doncs mira, que Reus recuperarà una joia modernista amagada durant més d'un segle. És Vila Maria, un mas modernista del 1908. Obrirà les portes a la ciutadania a partir del mes d'octubre, després d'una restauració impulsada per l'entitat reusenca Còdul Experiències Culturals. D'aquesta manera, Reus suma un actiu inèdit al patrimoni modernista visitable que complementa grans reclams com la Casa Navàs o l'Institut Pere Mata, que per cert és preciós. Ja ho donarà si no hi ha un altre.
0: Molt bé, apuntat.
6: Sentim ara a Maria Atzarias, que és presidenta de l'entitat, en declaracions al Diari de Tarragona.
7: Un espai privilegiadíssim, un espai doncs, de patrimoni modernista de primer nivell, és aquest espai de Vila Maria, obra de Pere Caselles, la mà dreta de Domènec Montaner a la ciutat. Per tant, des d'aquest passat, des d'allò que era tan important en el modernisme, que era la natura, que ho enveia tot, doncs poder-nos plantejar avui en dia quina és la nostra relació amb la natura, adonar-nos en aquest moment de tants reptes, doncs com podem donar resposta també des d'aquesta reflexió del patrimoni que ens serveix per entendre el present i projectar un millor futur.
0: Doncs boníssima proposta, sens dubte, la de Vila Maria. I avui al matí, quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és apostar pel teatre alternatiu, com fa el projecte de la Sala B d'Amposta. Segons explica el seu director teatral, Joan Guijarro, l'avantatge és que permet més marge de maniobra que els espais públics.
9: Nosaltres podem incidir molt més en propostes que siguin més arriscades, que ens agraden, que interpel·len a la gent, que potser molesten públicament els polítics i a nosaltres no. I ens és igual. I, per tant, aquesta és la llibertat pròpia de tenir la sala, no? De dir, doncs, vull programar certes activitats o certes coses que conten, que diuen i que són interessants i que el públic també vol fer-ho.
8: La Sala B d'Amposta, amb capacitat per unes 140 butaques, celebra el 22 de juny el seu primer any de vida amb 30 activitats que han aplegat uns 2.500 espectadors. La nova temporada obrirà la mirada internacional amb propostes com Qui va matar el meu pare, de Daphne Valduz, i una bellíssima jornada de Kernel Dance Theatre.
0: Ui, doncs buongiorno!
6: Buongiorno!
0: A aquestes hores del matí, quan passen 3 minuts d'un quart de 6, és moment de desplegar la revista del cor dels matiners per saber precisament com batega el cor aquest matí.
6: Batega.
0: A veure... Què li ha passat ara a la J-Lo?
10: Doncs mira que en una entrevista al programa de televisió estatunidenc Despierta Amèrica ha reflexionat sobre com canviem quan tenim parella. I ella defensa que quan estem solters som molt més creatius i productius.
11: A vegades les relacions xuclen tanta part de la teva vida que costa ser creatiu, costa estar focalitzat en tu mateix. Penso que quan estàs soltera pots ser més productiu i creatiu. Per això crec que tots volem trobar una parella que et permeti ser així i alhora tenir tot el que porta una relació.
0: Un aplaudiment per la intèrpret Marisa Gil, que sempre és una meravella. Els doblatges de Marisa Gil.
12: Els millors.
0: No hi estic gaire d'acord, depèn de com estiguis amb la teva parella,
12: clar,
0: no?
12: Totalment, això és perquè ella no ha estat gaire bé.
0: Ella no
12: està bé. Sort,
0: quan estàs bé, estàs enamorat, estàs creatiu, ets feliç, ara. No t'importa treballar una mica més, aguantar la gent...
12: I que ja ho sabem, que ella no ha tingut molt de... gaire sort.
0: Té aquell puntet estrany, Jennifer López, a vegades sí, penso les entrevistes, té un puntet així una mica de...
12: Una mica
0: estranya. Vinga, va, que seguim. El cor també batega amb Maxi Iglesias.
12: Sí, perquè aquests dies està de promoció amb la seva nova pel·lícula, Todo lo que nunca fuimos, és l'adaptació a la pantalla de la novel·la romàntica Alice Kellen. Ha reflexionat sobre la història d'amor que viu a la pel·lícula, en què es veu que no ho tenen ningú a favor, ningú està remant per allò, sinó són ells mateixos qui ho han de fer. I, de fet, el mateix Maxi Iglesias ho comparava amb la vida real, deia això.
13: També tiene ese punto realista que nos enseña que en la sociedad hay muchas maneras de relacionarse y de vivir una historia de amor, tanto si es imposible como si no. Y si es imposible, yo creo que cada vez somos más conscientes de realmente por qué lo es, ¿no? No que sea imposible por algo que está estigmatizado o que está acordado en base a ideas antiguas o a una tradición, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es imposible realmente? Y creo que esta película abre ese debate, ¿no? También de decir realmente qué sucede aquí.
0: Reflexions de Maxi Iglesias, també els matiners de Catalunya Ràdio, 10 minuts, 6:15 del matí. Ahir van tenir una conversa Jordi González, Ricard Ostrell i el convidat Josep Cuní, que us recomano que recupereu a través del web i l'app de Catalunya Ràdio, perquè val la pena escoltar i Cuní una conversa interessantíssima, de la qual vam aprendre moltes coses, Lara.
12: Doncs sí, ens va visitar, com m'explicava Josep Cuní, i ens va deixar reflexions com aquesta.
14: No et cansen les tertúlies?
15: Però és que les tertúlies que vaig posar en marxa no tenien quotes. I les tertúlies es van pervertir el dia que hi van començar a posar-se quotes. I que els professionals vam acceptar que ens imposessin quotes, diguem-ho tot. I ara són pures quotes. I quan una persona va a una tertúlia per quota, tu saps perfectament què dirà, i si a tu no et diu res, per què li he de dir a l'audiència? Si tu ets el filtre entre qui parla i l'audiència. Si no t'aporta res, què li aportarà l'audiència?

0: Dos quarts de sis del matí i estem escoltant una meravella de cançó per saber què passava tal dia com avui.
1: Doncs un 5 de juny del 2016, ara fa 10 anys, els quatre membres d'ABBA actuaven junts per primera vegada des del 1982. Ho feien en una gala privada per commemorar els 50 anys d'aquella primera trobada entre els dos fundadors d'ABBA a Estocolm. L'actuació va començar de manera molt i molt improvisada amb un dels seus grans èxits del 1980, com és aquest que sentim, Me and I.
0: Jo et dic també que el tema d'ABBA és per donar de menjar part, perquè van tenir un merder aquests com a banda, que van guanyar molts diners, però no passaven per la porta.
1: Ara. Però bueno, ja deu passar amb aquests grans grups.
0: Sí, però jo crec que ells encara no segueixen sense parlar-se.
1: No, clar.
0: El rotllo segueix. Si al cap el que hauria de fer és escoltar els matiners i sobretot escoltar la gent d'Estrocat. Vinga, va, volem saber també quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica com cada matí la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 5 de juny tenim la lluna transitant per Aquari i això ens pot ajudar a agafar una mica de distància emocional. A vegades va molt bé sortir del drama, mirar les coses des de fora i observar amb més objectivitat. Aquesta lluna afavoreix les idees noves, les solucions creatives i la capacitat de trencar patrons que ja no tenen sentit. Avui, si alguna cosa se't queda petita, potser no cal insistir-hi més. Potser toca mirar-ho d'una altra manera. Bon divendres.
0: Déu-n'hi-do, el missatge per acabar
1: està
0: la setmana,
1: bé,
0: eh?
1: Per ser divendres està molt bé.
0: Sí, calma, que acabem
1: calma
0: de començar el divendres.
1: Calma, rebaixeu el drama.
0: Ara, molt bé, Lara, molt ben resumit, això.
1: Molt bé,
0: vinga, va, que també volem saber qui bufarà espelmes avui, aquest divendres 5 de juny.
1: Vinga, som-hi amb alegria.
0: Oi, ella, passa?
1: Epa, la lluna.
0: Escolta, però com t'està afectant la lluna?
1: Bueno, he deixat el drama de banda.
0: Molt bé, Lara,
1: clar que sí. Només queda l'alegria. Avui fa anys, Ona Carbonell, que entre piscina i piscina arriba als 30 anys. S'ha posat molt tou amb la seva música perquè avui fa 70 el saxofonista Kenny G. Segueix escrivint la seva vida just avui que en 70... No entenc res d'aquesta frase.
0: Que en fa 77.
1: Falta un fa.
0: Per favor.
1: Que en fa 77 l'escriptor Ken Follett.
0: Dic,
1: no sé què estic llegint.
0: Però si t'ho has llegit abans, és com que no t'ho llegeixes abans.
1: M'he quedat allò el cervell com a... Bueno, fa 77 anys l'escriptor Ken Follett.
0: Molt bé.
1: I segueix fent voltes al sol i també sobre ell mateix en Bisbi. Bufa 47 espelmes al cantant David Bisbal. Amb un als cors que fa anys sempre és una bona notícia.
3: I tu, per què matines?
4: No, ara mateix no caigo, no.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, dame el papel.
3: 93 201 7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
0: Per cert, aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio us presentem un nou podcast que ja podeu trobar a la plataforma 3Cat. És un videopodcast, de fet, que es diu I ara què? No marxeu, que I ara què? Més enllà de l'esport. Us ho explicarem d'aquí uns moments als matiners. Abans per això, i abans no arribem a dos quarts de sis del matí... La música de Quimi Portet i Manolo García, una d'aquelles cançons que ens serveix per dir-vos bon dia i també per engegar pràcticament el cap de setmana. Han tornat als escenaris, estan de retorn, fan sonar els seus grans èxits. Cançons com aquesta, amb la que us diem bon dia i benvinguts a Catalunya Ràdio. Com un burro amarrado en la puerta del baile. Son ells, el último de la fila.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el rebuig dels docents al nou acord entre els sindicats i el govern. A partir de les 10 del matí parlarem amb Laura Pedro Albiol, primera guanyadora del Goya a millors efectes especials. A la tarda recuperarem pregons de festa major, els més divertits i alguns de fallits. El Catalunya Nit farà un programa especial sobre el Primavera Sound amb el retorn de Paula Jornet als escenaris i abordarà també el fenomen de The Cure amb fans i el grup d'homenatge Obscure. I aquest cap de setmana, al suplement, estarem molt pendents de l'arribada del Papa a l'Estat i en parlarem amb fans de Lleó XIV. També recordarem la figura d'Arcadi Oliveres amb dos dels seus fills i Mònica Terribas. Diumenge, a l'Eclipsi, ens visitarà Gerard Quintana.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Vinga, va, benvinguts, benvingudes. No esteu somiant. Hem arribat al divendres final de setmana. Ana Alfonso, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Ho hem estat comentant també al llarg d'aquesta última hora, perquè avui torna a haver vaga d'educació a tot Catalunya.
3: Això després que els docents hagin rebutjat el preacord entre sindicats i govern a la consulta unitària. La participació a la votació, recordem-ho, va ser del 60%, i 2 de cada 3 mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
3: El sindicat crida a participar en les pròximes mobilitzacions, que seran la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa.
2: La CGT surt reforçada d'aquesta consulta.
3: No va firmar el preacord i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó, Laura Jané, secretària del sindicat.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
3: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària, com explica el secretari d'aquest sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill. I aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat.
2: Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text.
3: Sí, perquè tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tiraran endavant. Professors de secundària ja ha confirmat que hi anirà aquesta roda de contactes. La USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
7: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
2: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent.
3: Esquerra i els comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat, el projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat la crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC s'hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària al conflicte a les aules.
2: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya també fa vaga.
3: Comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat.
2: Els bombers han atès gairebé 100 d'avisos per l'episodi de pluja que ha afectat diverses comarques.
3: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que van ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 170 avisos, la majoria al Ripollès i al Vallès Oriental.
2: La pluja també ha afectat a la Patum de Berga i al Primavera Sound.
3: Sí, ha obligat a endarrerir un quart d'hora l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal. El Primavera Sound ha sortit més perjudicat, es van cancel·lar els principals concerts, no han actuat ni Massive Attack, ni Doja Cat, ni tampoc Bad Gyal. Avui, si tot va bé, The Cure actuarà a l'escenari principal i també serà el torn d'Skrillex.
2: El rodatge de la pel·lícula Casa en cendres, la segona part de Casa en flames, arrencarà aquest hivern.
3: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que Viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explicava així.
8: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar A3 Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
2: Gràcies, en Alfonso.
3: Fins ara.
2: Fins ara. 6:04, Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
2: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
9: Doncs a la premsa...
2: A veure, qui comença? Un, dos, tres.
9: Sílvia, vinga.
10: A la premsa editada de Catalunya, unanimitat en el titular de portada sobre el conflicte educatiu. L'Ara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. Titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periòdico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors.
11: La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents. Tots vestits, els veiem amb samarreta groga. A l'Ara, la principal imatge és per un Primavera Sound passat per aigua, en què es veu el parc del Fòrum ple de gent amb paraigües. Al periòdico la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobreimpressionat, en què es llegeix "Així és l'Espanya que rebrà Lleó 14".
10: Pel que fa a la premsa de Madrid, el País obre edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia. I el Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González.
11: Quan a les fotografies, a El País és per al germà de Pedro Sánchez en el judici, amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat per influir en res.
10: I el Mundo, la imatge destacada és del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
2: I a les pàgines d'opinió de la premsa, el conflicte educatiu i els casos de presumpta corrupció al voltant de Pedro Sánchez.
11: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al no dels docents a acceptar el preacord en què els sindicats van arribar amb el Departament d'Educació.
10: L'Ara es pregunta com reconduir el desacord educatiu.
11: I exposa que després d'un acord en termes quantitatius, en termes de diners i de mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu i parlar d'educació.
10: La Vanguardia destaca que la crisi de l'educació catalana s'agreuja.
11: El rotatiu de Godó demana que es torni immediatament al diàleg i alerta que no es descarta la vaga indefinida dels docents.
10: Canviant de tema, el periòdico lamenta que els informes de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil sobre el Partit Socialista dibuixen un escenari greu i fa una crida a preservar les institucions.
11: Diu el periòdico que la gravetat dels fets requereix explicacions per part de les institucions afectades i també diu que el govern hi ha de contribuir en aquestes explicacions. A més, considera que s'han d'assumir responsabilitats polítiques.
10: El País també destaca que cal donar explicacions més detallades i convincents sobre el cas Leire Díez i diu que, sobretot, les ha de donar la directora de la Guàrdia Civil.
11: Subratlla que el sumari ha descobert un nivell de connexions de l'exmilitant del PSOE molt superior al que es coneixia.
10: Afegeix que només les respostes veraces i l'assumpció de responsabilitats poden tornar la credibilitat a les intencions de netejar avui en intradit.
11: Per la seva part, El Mundo es fixa en el cas judicial del germà de Pedro Sánchez i diu que la claveguera textualment està al costat, textualment també, del germaníssim.
10: I afegeix que el fet que David Sánchez hagi estat jutjat demostra que l'Estat funciona malgrat aquells que pretenen evitar-ho.
2: Repàs també la premsa digital. Qui va fer una celebració pujada de to?
10: Doncs l'equip juvenil d'un club de futbol de Bonrepòs i Mirambell, això és una petita localitat valenciana de 4.000 habitants, van pujar de categoria després de guanyar la Lliga i per celebrar-ho van organitzar un sopar al poliesportiu municipal. Fins aquí res destacable, però resulta que l'entrenador va contractar un stripper. La majoria de nois de l'equip tenen 18 anys, però també n'hi ha de 16 i 17. Com que aquest striptease va tenir lloc en dependències municipals, l'Ajuntament ha presentat una denúncia a la Fiscalia perquè havia autoritzat el sopar del club privat, però no un espectacle eròtic.
2: Mare meva.
11: Sí, sí.
2: Mare meva. Ai, què investiga la policia de Nova York?
11: Doncs investiga per què hi ha diversos vídeos en què homes surten de les clavegueres en ple carrer com si fossin les tortugues ninjas, no? Que també vivien sí, a les clavegueres tant, de Nova York. Doncs en aquests vídeos, que són captats per les càmeres de vigilància en diversos barris com Brooklyn o Queens, s'han viralitzat a les xarxes. I et preguntaràs, i què hi busquen sota terra
2: clar,
11: aquests individus, no?
2: Què hi deu haver-hi?
11: Doncs la policia creu que miren aviam si hi troben objectes de valor. Això ho llegim a diversos mitjans digitals.
2: Aquí han enxampat infraganti.
10: Doncs un home mentre robava un patinet elèctric al centre d'Oviedo en plena llum del dia. En un vídeo que s'ha fet viral es veu com aquest home estira un parell de patinets que estan lligats a una tanca del carrer amb una cadena i a cop d'estira i estira finalment aconsegueix trencar una de les cadenes i tan bon punt allibera el patinet se l'emporta carrer avall. De fons se sent com les persones que graven el vídeo estan avisant la policia que ja no va arribar temps d'evitar el robatori, ho explica el Nació.
2: I qui s'ha endut un bon ensurt?
11: Doncs els banyistes de la platja de Palma, a l'illa de Mallorca, on va aparèixer inesperadament una colobra de ferradura. És una serp completament inofensiva, però es mou molt ràpid i va anar passant entre les tovalloles dels banyistes de manera que s'anaven aixecant, s'anaven espantant i s'anaven apartant ràpidament al seu pas. Això ho explica el Nacional.
2: Passat una nit de pluges, ho hem comentat també a partir de les 5 del matí, només començar el programa, que avui...
11: Sí, a més, la Patum finalment s'ha pogut fer, oi? Però una mica més tard. També el primavera hem vist com ha plogut moltíssim. Veiem aquestes imatges als diaris de les fotografies, no?, d'aquesta imatge de gent amb paraigües.
2: Sí.
11: El primavera, és a dir, que ha afectat molt la pluja aquesta nit. Ara ja ha parat, eh?
2: Ha parat una miqueta. Sí. Veurem si al llarg del matí, que és el que es preveu avui, milloren aquesta temperatura, aquesta pluja. De fet, les màximes avui no arribaran als 28
11: graus. De fet, ha baixat la temperatura, es nota, eh?
2: Abrigueu-vos-hi a la sortida de casa, per cert. Marta Viana, bon dia de nou.
9: Bon dia.
2: Amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. I per on comencem, Marta?
9: Doncs ara ho comentàveu precisament, a veure què passa avui amb la pluja, al Primavera Sound, perquè avui toca The Cure.

0: un dels caps de cartells més esperats d'aquest primavera. També pel primavera d'aquesta nit hi passaran Skrillex, Pink Panthers o Malena.
1: A veure si la pluja, que no ha de ser així, no jugui una mala passada en aquesta nova edició del Primavera Sound, i no s'ha de suspendre cap concert com ahir, que no vam poder tocar, entre d'altres, Batguia. Més coses per avui, Marta.
0: Mira, això t'agradarà, perquè són aquests concerts sorpresa que fan alguns dels artistes, i Nati Peluso hi torna a Barcelona.

0: anunciat concert sorpresa, sorpresa i no tan sorpresa, també us he de dir, perquè ja ha dit on serà, serà la Casa Seat, serà avui divendres a 2:45 fins 4:45 de la tarda. Les entrades són gratuïtes, però s'havia de fer una reserva prèvia, evidentment, quan Nati Peluso va anunciar això, de seguida es van acabar. Això sí, si sou dels que creieu que teniu sort a la vida, doncs us podeu apuntar a la llista d'espera i a veure doncs, si acaba sonant la flauta. I et porto una altra novetat. Escolta això i a veure si et sona.
1: A veure. No hi ha plan B, haig d'arriscar. Ser el que em convé, no em puc traicionar.
2: I si no hi ha camí, jo l'hauré de fluixar.
3: Home, a uns els tenim molt localitzats, que és la veu de Búhos.
0: I l'altre què?
3: A veure, a veure.

0: Què estem escoltant, Marta?
1: Doncs la cançó que es diu No hi ha pla B, la nova cançó en debut, com deies, amb col·laboració de Leire Martínez, excantant de La Oreja de Van Gogh, que ha fet aquesta col·laboració. Per mi molt sorpresa, però molt xula. A mi m'agrada molt com sona, molt Buhos i molt L'Oreja de Van Gogh.
0: Mira, que m'han enviat per cert una nota de veu la gent de Buhos. A veure si la podem escoltar. A veure.
2: Bon dia, matiners. Aquí Guillem Soler, el que fa les cançons i les canta amb Buhos. Molt feliços perquè estem d'estrena amb una cançó en la que hi canta la Leire Martínez, la que va ser vocalista durant molts anys de L'Oreja de Van Gogh. Ens encanta fer-la cantar en català i amb un tema que té un rerefons interessant, que ens parla del camí a la vida i de que si saps el que vols fer t'hi has de tirar de cap per poder ser feliç. Espero que us agradi tant com a nosaltres.
0: Doncs mira, quina meravella, el Guillem de Buhos, amb aquesta nota de veu, que ahir vaig anar a dormir amb aquesta veu.
1: Fantàstica.
0: Mira, quin àudio que tinc. Gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Avui movem el dial quan falten 2 minuts per arribar a 5:45 del matí fins al maig del 1986, perquè en Pere Calders va ser guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i aquell mateix dia Catalunya Ràdio va emetre el programa Ciutadans de Catalunya amb Calders com a protagonista.
3: Us han dit somiar truites algunes vegades, sí, senyor Calders?
4: Sí. I m'ho he dit a mi mateix. Sí.
3: I com us ho preneu quan us ho diuen o quan us ho dieu?
4: Depèn de la idea que em faig de la truita. Sí. Sí. Vull dir que de vegades això pot ser pejoratiu o pot no ser-ho. Depèn d'aquesta mena de dimensió del somni en el qual vulguis penetrar. A mi no em molesta gens. I em llevo somiant truites i em vaig a dormir somiant truites. Això no és sempre bo. De vegades m'ha procurat ensopegades memorables, però... ni res.
0: I quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Normandia, al nord de França. Guillem Soler, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Fa exactament 82 anys faltaven pocs minuts perquè els primers vaixells del bàndol aliat desembarquessin a les platges de Normandia, un moviment que va capgirar el curs de la Segona Guerra Mundial i que va fer possible el món on vivim actualment. Més de 8 dècades després, l'anomenat Dia D és una data molt important a les costes normandes, on es fan cerimònies oficials, desfilades, recreacions històriques i homenatges als cementiris militars on descansen milers i milers de soldats caiguts.

0: A la resta dels països aliats també es fan commemoracions institucionals i es reten homenatges als pocs veterans que segueixen vius avui en dia en una jornada de record i de reconeixement. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de França, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 6 del matí acabem la setmana amb el Matí de Catalunya Ràdio,
2: sí,
1: Maiol.
2: Perdó, Guillem Soler ha fet una cançó amb la Leire i alhora ha anat a Normandia.
1: No, el nostre Guillem Soler no és el Guillem Soler cantant de gust, que a més
2: Val,
1: tenen un to de veu que no té res a veure.
2: Bueno, però a vegades amb la ràdio, escolta'm, el Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 6, molt pendents de la vaga d'educació, recordem, avui hi ha vaga a tot Catalunya dels professors, després que ahir a USTEC, els professors afiliats a USTEC, ja ho diré bé, votessin que no a la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació. Avui hi ha nova jornada de vaga i avui tindrem tots els protagonistes al Matí de Catalunya Ràdio, començant per la consellera Esther Niubó, la portaveu d'USTEC, també tindrem a les famílies, estarem a les escoles, per tant, molt atents a veure què pot passar a partir d'ara, perquè és la pregunta que es fa una mica a tothom. Després també farem una mica més de la visita del Papa, que demà ja arriba a Espanya. Després parlarem amb la primera guanyadora del Goya Efectes Especials a partir de les 10. Avui el dilema serà sobre si hem de deixar diners als amics o no.
1: Déu-n'hi-do aquest dilema, també t'ho dic.
2: Exactament. I la taula de recomanacions del cap de setmana, com sempre, abans del final de festa, amb el Gavaldà i el millor humor.
1: Doncs mira, res, d'aquí pràcticament 13 minuts engega aquesta nova edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Abans, per això, moment de posar-vos a prova, i sobretot posar a prova també la vostra intuïció. He de dir que tinc una setmana fantàstica, la de Maiol. Juntament amb Sara Llobet.
2: Ah, Sara Llobet, que li hem donat un micròfon perquè parli ella mateixa, però diu
1: no,
2: que
1: no,
2: diu que
1: no,
2: diu
1: no
2: que
1: cal,
2: no vol.
1: No,
2: va, avui que són les eleccions
1: Sara,
2: del Madrid.
1: Escolta.
2: Dades sobre Florentino Pérez.
3: Ai.
1: Ai, ai, il patrino Florentino.
2: I en concret, quina és la seva fortuna estimada i quina posició ocupa entre els milionaris del món? Va, que en són dues. Fortuna estimada Florentino Pérez, ràpid.
1: Jo diria 1.000 milions.
2: 1.000 milions de què, d'euros o de dòlars?
1: D'euros.
2: D'euros, 1.000 milions d'euros.
1: Va.
3: 85.
2: 85 què, milions?
1: 85.000 o 85?
3: 85 milions.
2: 85 milions?
1: Només?
3: No, 1.200 milions.
2: 1.200, diu la nostra redactora d'Economia. Florentino Pérez té una fortuna de 6.900 milions de dòlars, que al canvi serien 5.940 milions d'euros. I això el situa en el lloc número...
1: Què sé, del món?
2: Del món. De l'1 al 1.000, va.
1: No, doncs jo què sé, Maiol, no ho sé, no tinc ni idea.
3: 27. 84.
1: 40.
2: 568.
3: Mare meva, que malament.
2: A Espanya, segons el càlcul del 2010, era el desè més ric, però jo crec que quan Forbes actualitzi la llista estarà al top 5 bastant probablement.
1: Déu-n'hi-do, per això la fortuna, eh?
2: Home, sí.
1: Tu vas allà a actualitzar targeta.
2: És que, de fet, ha tingut un gran creixement en l'últim any, que tu dius, a tu, Florentino Pérez, et sembla igual de fastigós a ben ric que l'any passat,
1: sí, sí.
2: Doncs ell
1: sí.
2: Ha augmentat bastant la seva fortuna l'últim any.
3: Que bé.
1: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
1: D'aquí uns moments, per ser al programa, no parlarem de diners, sinó d'esports, perquè ja podeu trobar la plataforma 3CAT. I ara què més enllà de l'esport? Us expliquem què és d'aquí uns moments.
4: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
5: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
4: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
5: Que hi podria, no? Se n'encarregava de dir, alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
4: El divan, el valor de la conversa.
5: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens, d'això no en pots parlar.
4: Aquest diumenge, a les 9 del vespre.
6: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: Leire Díaz, bon dia.
7: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
6: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
7: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
8: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
9: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
6: Candela Peña! Què passa?
9: Quina il·lusió!
6: Ah, m'he engreixat una mica.
9: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
6: Sí.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
10: Un món on tothom està de vacances.
11: En creure un món
10: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Potser el seu nom no et sona, però segurament que has vist dibuixos seus, ja siguin de cuina o de botànica. Ens visita la il·lustradora Gala Pont.
11: O tinc la sensació que és que quan va passant la vida tornem a reescriure les coses que ens han passat.
12: L'altre barri, amb Blai Mercè.
4: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
14: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
15: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
16: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
12: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
4: Els més matiners.
1: Dos minuts, arribem a les 6 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio. I alerta perquè, us estàvem dient fa uns minuts, ja teniu disponible a la plataforma 3CAT tots els capítols d'un nou videopodcast que es diu I ara què? Més enllà de l'esport.
17: I després, quan guanyes, què més hi ha?
18: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
4: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
19: I el moment de retirar-se va ser complicat?
4: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
20: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
21: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
4: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
18: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
15: Són 5 capítols en què l'exjugador d'handbol Viren Morros conversa amb esportistes retirats sobre els valors que l'esport ha deixat a les seves vides. El propi Viren ens ho explica.
22: Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats i els hi faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar. I ara què? Però no ho faré sol. M'ajudaran els esportistes del futur.
15: Hi han passat esportistes coneguts per tots, com Tiago Alcántara, Àlex Corretja, Laia Palau, Felipe Perrone o l'estrella de natació artística Andrea Fuentes, que comentava això sobre l'èxit esportiu.
17: És que l'èxit què és, no? O sigui, el medim amb medalles o el medim amb que quan arriba el moment que ja he acabat estic orgullosa del meu camí i m'ho he passat bé. Per mi és aquest l'èxit. I quan aconsegueixes això, les medalles acaben venint. Sí.
15: Durant la conversa els acompanyen les preguntes de nens i nenes que comencen a practicar esport i que tenen l'oportunitat de rebre consell dels millors.
23: Tu passaves millor de nedadora o d'entrenadora?
17: És molt difícil aquesta pregunta.
18: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
21: Quan eres petita jugaves sempre amb nois o amb noies?
17: I després, quan guanyes, què més hi ha?
1: Doncs ja ho heu sentit, almenys un petit tastet d'aquest nou videopodcast. I ara què? Més enllà de l'esport. Una nova estrena a la plataforma 3CAT que ja podeu escoltar, ja podeu veure, perquè els 5 capítols sencers els podeu trobar a la plataforma. 7 minuts, les 6 del matí. 9-3-2-0-7-4-7-4 per acabar la setmana. Deixeu-me que saludi aquest matí de divendres amb Pau. Pau, molt bon dia.
24: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veu de despert, Pau. Això vol dir que ja fa estona que estàs despert.
24: Sí.
1: A quina hora ens hem despertat, Pau?
24: Jo em llevo a les 3 del migdia.
1: A les 3 del... O sigui que ara pràcticament te'n vas a dormir ja.
24: Sí, aquí una estona. Ara quan acabi de treballar, ja me'n vaig a dormir.
1: Quin canvi d'horari més complicat, aquest. A veure, per què et lleves, Pau, a les 3 del migdia?
24: Perquè sóc forner i m'hi poso cap a les 8 de la tarda, més o menys.
1: Ah, val, és a dir, et lleves a les 3, és a dir, el teu dia comença a les 3 i la teva jornada laboral a partir de les 8, eh?
24: Ah, exacte.
15: I treballes tota la nit?
24: Sí. Treballo normalment de 8 a 7, però hi ha dies que a vegades vinc abans, perquè al final de portar un negoci et fa estar-hi i has de fer moltes hores.
15: Clar.
1: Pau, treballes sol o acompanyat?
24: No, acompanyat. Som 2 ara a la nit, però durant el matí també acaben sent més gent. Ara quan marxin me la lleven les meves companyes i al final som colla.
1: Perquè estava pensant, dues persones treballant de nit us heu de portar bé, perquè si hi ha mal rotllo, allà ha d'haver una tensió al forn de pa...
24: Ja fa uns quants anys que ens coneixem i al final tenim bona relació. I bueno, al final et coneixes i ja saps com portar-ho.
1: I escolta'm, Pau, com es diu el forn, per cert?
24: Es diu fet de farina.
1: Fet de farina?
24: Sí, a l'Instagram o per internet. Estem aquí a Sant Fruitós de Bages i és un forn que portem la meva parella i jo.
1: Molt bé, perfecte. Sí. Doncs escolta'm, Pau, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que tinguis un molt bon cap de setmana.
24: Moltes gràcies, igualment.
1: Que vagi bé. Adéu. De... No marxeu, que ara hem de parlar amb l'Eloi Cordomí.
15: Ai.
1: Que ens ha d'explicar no només les pluges d'aquesta matinada, també d'ahir la tarda, sinó també a veure si ens explica alguna de les coses que ha passat a la muntanya. Mentrestant, la música de Bet i Gossos. Segur que recordeu aquesta col·laboració que porta per títol No és nou.

0: Betty i Gossos, en aquesta col·laboració que es diu No és nou. A veure, Eloi, aquesta cançó t'agrada o no t'agrada? Bon dia.
1: Sí, m'encanta. De fet, m'ha recordat, dic això. Això fa molt temps que ho vaig escoltar.
0: Quan eres jove.
1: Sí. Betty i Gossos, no?
0: Betty i Gossos, deu tenir ja... De tot fa molt, però... Uns quants anys,
1: No és nou.
0: Aquí ens movem entre novetats
1: però
0: i entre
1: ens
0: clàssics
1: molt.
0: De la música.
1: Ens agrada molt.
0: Escolta'm, anem pel que anem. Digue'm. O no?
1: Sí, farem el que podem, eh? Però sí.
0: Sempre ben fet, Eloi, sempre ben fet.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I amb l'Eloi Cordomí abans d'arribar a les 6 del matí, doncs això, ens explica alguna anècdota que li ha passat a un home del temps que viu a la muntanya. Què t'ha passat, Eloi?
1: A veure, la història no va molt més enllà, eh? però el que va ploure ahir aquí no està escrit.
0: És que és una, borrada,
1: estar... Però una animalada. És a dir, ahir vaig estar comentant, no, podran caure de 50, 100 litres, potser puntualment a algun lloc, doncs pam, puntualment va ser casa meva, 105 litres per metre quadrat.
0: Déu-n'hi-do.
1: A casa, una barbaritat. O sigui, raja aigua per tot arreu, on tenia l'hort, ara mateix, i... Bueno, ara no, ara ja s'ha acabat, però ahir va passar un riu per sobre.
3: Ostres!
1: Després aniré a mirar a veure què ha passat. Les cabres estan molles, els gossos estan molls, les gallines estan molles.
0: I ara què vas, amb el secador, secant animal a animal?
1: No, ara espero que surti el sol i vaig a fer un reconeixement de que tots estiguin bé, no ho sé.
0: Ara també et dic una cosa, eh? Quina meravella aquests temporals quan ets a casa i els veus des de dins.
1: Sí. Ahir, en el fons, provocava una mica d'angoixa perquè rajava tanta aigua a tot arreu. Sí. És a dir, a qualsevol paret rajava un raig d'aigua. Llavors, angoixava una miqueta, bé, pensa, això s'esllavissarà o caurà o fotrà mal.
0: Escolta, però a dins de casa també?
1: Sembla que està tot a lloc. No, dins a casa.
0: Ah, pensava dir que has de fer obres, Eloi, per favor, digues.
3: Però clar, deu pensar en les cabres, no. Saps?
1: A dins a casa no, però el mur que hi ha aquí al garatge, sí. Aquí rejava aigua, també.
0: Déu
1: i les cabres, mira, ara n'hi ha una que em surt que està com apartada de les altres. Dic, hosti, que no s'hagi anat a allunyar. Les tinc geolocalitzades, n'hi ha una que em surt que està...
0: Ves-la a buscar.
1: Que està lluny, no
0: que
1: sé
0: pot,
1: què li passa.
3: Ai.
0: En tot cas, Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noia.
3: Adéu, bon cap de setmana.
0: Adéu. Eloi, fes-m'ho rapidet, adéu, això, va. Lara.
1: No, a veure, cap de setmana, que no serà esplèndid, anirem passant cosetes, però molt millor. És a dir, surt el sol, es puja la temperatura. Avui encara amb algun ruixadet, aquest matí entre la costa de Tarragona i de Barcelona. Alguns núvols també al nord-est del país. Demà dissabte també algun ruixadet a l'interior de Girona, nord de Barcelona. Alguns núvols també cap al sud. I diumenge, en general més sol, però al matí també passaran alguns núvols, així que una miqueta de tot.
0: Bon cap de setmana, Eloi, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana, matiners.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 14 graus a Batea, 10 graus a Sant Pau de Segúries i 15 a Parets del Vallès. La pluja d'ahir, que ha refrescat l'ambient, ha deixat també algunes incidències. Per cert, l'R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll continua tallada després que un tren xoqués contra un arbre que havia caigut precisament a la via. No hi va haver ferits i també es va tallar la C-17. Els bombers havien fet fins les 11 de la nit 89 sortides. I la pluja i el vent també ha condicionat la Patum. I amb interrupcions sí que s'han pogut fer alguns balls de la Patum completa, com amb les figures cobertes amb plàstics, o el Primavera Sound.
1: Atención, por razones meteorológicas, las actuaciones de este escenario quedan temporalmente suspendidas. Por favor, mantén la calma y sigue las indicaciones del personal de seguridad y organización.
0: L'aigua i el vent han obligat a suspendre, com sentíem ara, les actuacions dels principals caps de cartell de la primera jornada del Primavera Sound, Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal. I avui, divendres, tenim nova jornada de vaga a totes les escoles i instituts del país. Vaga amb una manifestació unitària a Barcelona i que arriba també marcada pel no de l'acord que havien arribat la setmana passada a la conselleria amb els sindicats majoritaris.
2: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs una reflexió profunda.
0: Per tant, ja no són majoritaris, perquè si en una votació no surt el que ells havien pactat, doncs això canvia. De fet, USTEC, que és el que fins ara havia estat el sindicat majoritari, és el sindicat que surt més malparat d'aquest resultat. I amb les eleccions sindicals del pròxim curs. És la central majoritària, l'únic sindicat convocant de la consulta que ha fet una campanya activa pel sí. I amb el no, doncs, per tant, hauran d'assumir un resultat i es veuran també forçats a tornar a convocar unes vagues dels quals doncs, ells estaven d'acord en l'acord. Avui ens acompanyarà Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.

0: i seguirem també analitzant les novetats del cas Leire. El jutge segueix collant el PSOE i el PSC, ha demanat la informació bancària dels dos partits dels anys 2024 i 2025. I també parlarem del Papa, perquè demà arriba a Madrid avui una carta oberta. Expresidents de la Generalitat, expresidents del Parlament i diverses entitats li donen la benvinguda i li mostren la seva esperança que pregui en català. Una polèmica que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Pomella, tancava ahir així.
1: El més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I, de fet, també ve la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
0: A banda del Papa, avui a partir de les 10 també parlarem amb Laura Pedro Albiol, supervisora d'efectes visuals. És la primera dona, Premi Goya, als millors efectes especials, i acaba de rebre la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts 2024. A les 11 també plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda, i com cada divendres ho rematarem amb les recomanacions del cap de setmana a la llista musical i els temes pendents. Prefier.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon divendres, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 7. I fem un cop de la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs a l'embolica i al sector educatiu sumem-hi la recomanació de l'Associació Espanyola de Pediatria. Suspendre les classes a l'aula quan hi faci massa calor. Aquestes últimes setmanes han estat molt habituals. N'hem parlat, temperatures de més de 30 graus, força superiors fins i tot a aquests 30 graus. Doncs bé, es diu que a partir dels 26-27 graus la concentració ja disminueix i per sobre els 32 suposa un risc per a la salut dels alumnes.
0: I a Brussel·les?
2: Amb la mirada posada a la reunió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica que se celebra avui divendres a Viena. La Junta de Governadors, extraordinària, s'ha convocat arran dels atacs recents que hi ha hagut a l'Orient Mitjà contra una planta nuclear als Emirats Àrabs Units.
0: I amb què t'ha dormit als Estats Units?
2: El Senat ha rebutjat una llei impulsada pels republicans i que tenia el suport de Donald Trump i que pretenia exigir proves documentals de ciutadania dels Estats Units per registrar-se com a votant a les eleccions federals d'aquest any. Hi ha hagut 4 senadors republicans que finalment s'hi han oposat.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Amb l'anunci que el president Xi Jinping visitarà Corea del Nord dilluns de la setmana que ve. Una visita d'estat de 2 dies convidat pel president nord-coreà Kim Jong-un. La Xina, recordem, és el principal soci d'aquest hermètic país veí.
3: Avui és divendres 5 de juny. Ens despertem amb 11 graus a la Nou de Berguedà. Va ser el lloc on va ploure més ahir, 115 litres per metre quadrat. A Cassà de la Selva, 13 graus, i a Tarragona, 18 graus. Tenim restes de núvols encara a molts llocs de Catalunya. La tendència és que avui quedin retinguts a les comarques del nord-est, sobretot a les comarques de Girona i a l'extrem sud. A la resta s'aniran obrint clarianes i la temperatura es recuperarà. Dissabte, una mica variable també, amb més núvols al matí entre Tarragona i Barcelona, a la tarda amb alguns ruixats a l'interior de Girona, al nord de Barcelona, al Prepirineu, en aquest sector habitual, i diumenge durant el matí ens passarà una capa, una franja de núvols, podria deixar a la tarda alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu, però la resta el temps serà més tranquil.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 6 i 9, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: I ens actualitzem. Avui ja ha convocada una nova vaga d'educació a tot Catalunya i una manifestació unitària a Barcelona.
5: Les protestes s'han reactivat del tot després que ahir 2 de cada 3 docents rebutgessin rotundament la consulta unitària sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern, una consulta que va tenir un 60% de participació.
0: Maria Costa.
6: La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, feia ahir autocrítica per haver signat el preacord massa aviat i la secretària general de la CGT, Laura Jané, exigia dimissions.
7: Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
8: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades, no està convencent a la comunitat educativa i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions.
6: A banda de la vaga d'avui, els sindicats ja avancen que la setmana que ve hi haurà més protestes. Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats votessin pel sí. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant. Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text.
9: Professors de secundària ja ha confirmat qui serà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Esther Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
10: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
0: I els pressupostos de Salvador Illa comencen a caminar al Parlament, malgrat el toc d'atenció dels socis de govern per la gestió de la crisi d'educació.
5: L'oposició ha sortit en tromba contra l'executiu pel preacord fallit amb els professors.
0: Ara hi gira el Robert.
4: Com estava previst, Esquerra i els Comuns han sumat els seus vots, els del PSC, per aprovar el primer examen parlamentari dels comptes. Esther Capella i Jèssica Albiach, però, han exigit als d'Illa màxima implicació per tancar d'una vegada per totes el conflicte amb els docents.
11: No tenim excuses.
12: Han de tornar a començar. Així que facin el favor.
4: Això mentre Junts ha lamentat que els aliats d'Illa hagin mantingut la tramitació pressupostària al marge d'una situació que pels de Puigdemont s'ha escapat del tot del control del govern. Salvador Vergés apuntava cap a la titular d'Educació.
13: No cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú.
4: La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha passat de puntetes per la crisi amb els professors i ha tornat a agrair els vots a Esquerra i als Comuns. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I al País Valencià és la quarta setmana que mestres i professors fan vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Ahir més de 10.000 docents van tornar a sortir al carrer.
9: Després de 5 dies sense diàleg, la consellera els ha convocat a una nova reunió per aquest migdia. Els docents tenen energia per continuar demanant millores i si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Andel és coordinador del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament al País Valencià.
14: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
9: Per fer les protestes més visibles, els docents acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València.
0: I el personal de les biblioteques públiques de Catalunya comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes.
5: El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat en condicions de treball dignes. Unes millores que haurien de quedar recollides en un conveni general del sistema de lectura pública de Catalunya. Una vaga que afecta tant el personal de les biblioteques de titularitat municipal, supramunicipal o comarcal, com els equipaments de la Generalitat. No afecta, en canvi, els treballadors de biblioteques de titularitat estatal, universitàries, escolars o de la Biblioteca de Catalunya. Els bibliotecaris catalans, doncs, sumen a l'aturada dels funcionaris del Consorci de Biblioteques de la Ciutat de Barcelona, que van començar una vaga indefinida dimarts de la setmana passada amb les negociacions amb l'Ajuntament en punt mort. La jornada de vaga arrencarà amb una manifestació unitària que sortirà de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, a Sants, i s'acabarà a l'Arc de Triomf.
0: 2 minuts seran 6:45 del matí. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. També de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dins l'anomenat cas Leire.
9: Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol obtenir dades sobre els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i del PSOE. Mentrestant, la directora general del COS, Mercedes González, admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Tot i això, González hi treu importància i assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant, tal com volia Díez. Hores abans, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensava.
15: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
9: La directora de la Guàrdia Civil nega haver participat en cap operació contra unitats del cos.
0: I en el judici del germà de Pedro Sánchez, les acusacions han doblat la petició de pena a David Sánchez, de 3 a 6 anys.
5: Durant l'interrogatori, Sánchez ha negat haver influït o haver gaudit de favors en la seva plaça a la Diputació de Badajoz, que va obtenir el 2017.
0: Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
16: David Sánchez ha defensat la seva innocència amb una declaració d'11 minuts i només responent al seu lletrat no tenia cap capacitat d'influir en res.
17: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
16: Però no ha començat les acusacions populars que creuen que es va beneficiar d'influències per accedir a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la plaça i canviar-ne les atribucions i va endollar un amic seu. De fet, han aprofitat uns fets que, segons el tribunal, estaven prescrits per introduir nous delictes i elevar-hi la petició de presó. Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins als 4 anys. La Fiscalia, però, manté que se'ls ha d'absoldre. La setmana que ve, el cas quedarà vist per a sentència. Des de Badajoz, Tania Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I enmig d'aquests casos judicials que afecten el PSOE, Pedro Sánchez posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent.
9: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que avui es publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis però adverteixen que té risc de quedar-se tot sol defensant-los. Sentim Pilar Belloguera, d'Esquerra, i Doia Sagastizábal, del PNB.
18: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
19: La pregunta és con qué mayorías y con qué credibilidad.
0: Expresidents de la Generalitat i el Parlament, líders polítics i entitats catalanes subscriuen una carta que defensen el català durant la visita del Papa. La publiquen avui diaris com El Punt Avui i La Vanguardia i també sortirà la premsa italiana i espanyola.
5: Entre els germans hi ha Jordi Pujol, Pere Aragonès i Carles Puigdemont i no hi figura l'actual president Salvador Illa. També la firmen polítics com Oriol Junqueras i Jordi Turull i entitats com el Barça, Òmnium o l'ANC. En la missiva dirigida a Lleó XIV, els firmants donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que pregui en català. També hi destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua de Catalunya han sobreviscut a períodes de persecució.
0: No recordo una carta així a Leo Messi, que portava no sé quants anys lluint a Catalunya i mai es va dirigir en català al soci del Barça. I que també estaria bé que ho apliquéssim a tots.
5: En tot cas, sobre el Papa, no sobre Messi, ahir l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va confirmar que parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús. El cardenal va dir que la polèmica per la llengua l'ha generada gent a qui li agrada polemitzar.
11: Sap que té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: Més notícies amb Maria Fernández Noguera, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
19: Bon dia.
0: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per episodis de pluja que aquesta nit ha afectat a diverses comarques.
20: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. Al comboi hi anaven quatre persones que van haver de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències va rebre gairebé 170 avisos, la majoria al Ripollès i al Vallès Oriental. La pluja va fer caure arbres, també a la C-17, que es va haver de tallar també durant una estona, i va provocar algunes esllavissades a la C-26 a Borredà. La directora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda la importància de no travessar zones inundables.
21: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, va estar dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu, doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
0: Són les 6 i 18. Soroll és el Primavera Sound. La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts d'aquesta primera jornada.
22: Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa.
0: Barcelona, Marc Ruiz.
23: Els desperfectes provocats pel vent i la pluja als escenaris principals han obligat a suspendre els concerts de Bad Kial, Doja Cat i Massive Attack, els tres caps de cartell de la primera jornada. Un fort cop de vent i la pluja han provocat la suspensió dels concerts a tots els escenaris, excepte dos, durant unes dues hores i mitja. Quan semblava que ja havien recuperat l'escenari principal on havia d'actuar Massive Attack, la banda de Robert Del Naja s'ha fet enrere i la resta, Doja Cat i Bad Kial, han caigut també. Aquest divendres ja cal, però, que els reparin, perquè és el torn de The Cure o Skrillex. Marc Ruiz, El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I en canvi, Berga ha plantat cara a la pluja aquesta nit amb una patum completa que ha començat amb retard i que ha estat marcada per moltes interrupcions.
24: Les estones d'espera s'han aprofitat per fer salts amb les figures cobertes amb plàstics per protegir-les.
0: Berga, Nàtia Dell.
25: La pluja ha estat protagonista d'aquesta patum completa.
26: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
27: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
28: Els bergadans pot caure el món, però la patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
25: A la plaça, les ganes de patum eren enormes.
29: Molt bon ambient, la gent superagradable, i bueno, intentar reviure això com si fos un crio petit.
30: Quan tenia dos o tres anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
31: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
25: Una patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga. Des de Berga, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La primavera del 2026 ha estat la més càlida a Catalunya des de que es tenen registres.
20: El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que les temperatures han superat en més d'un grau la mitjana climàtica a bona part del territori. I en algunes comarques de Ponent, el Pirineu Occidental i la Catalunya Central, l'anomalia ha arribat a superar els 2 graus.
0: Cèlia Forment.
32: Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, atribueix aquest rècord de temperatures d'una primavera catalana a...
33: Un abril extraordinàriament càlid que ha fet que el conjunt de la primavera tinguem anomalies
1: per sobre del grau i fins tot un 2 graus.
32: De fet, l'Observatori Fabra ha registrat la primavera més càlida dels seus 113 anys de dades. Pel que fa a la pluja, la primavera ha estat seca a més del 60% de Catalunya, especialment a la Noguera i al Pla d'Urgell. Però al Pirineu Oriental, la serralada transversal i el massís dels Ports, les precipitacions han estat per sobre la mitjana. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto al foc total i una trobada cara a cara.
32: També adverteix el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència del president rus al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg.
0: Moscou, Cristina Solias.
2: El Kremlin ha respost Zelensky que pot venir a Moscou a reunir-se amb Putin, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Abans, el líder del Kremlin ja havia tornat a posar en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'exclou categòricament.
3: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
2: Malgrat les evidències, Putin assegura que l'economia russa va bé i que els seus soldats avancen a totes les línies de front i acusa Occident de subministrar els drons amb què Ucraïna ha atacat Sant Petersburg. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Hezbollah rebutja l'alto al foc pactat ahir per Israel i el Líban.
24: El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
4: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto al foc fictici, interpretat com un alto al foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
24: Hezbollah es nega a abandonar el sud del Líban i aturar la seva activitat en aquest país, com contempla l'acord.
0: Donald Trump imposa sancions financeres al president cubà Miguel Díaz-Canel, a familiars seus i també a un fill i un net de Raúl Castro.
6: Washington també imposa sancions al Ministeri de les Forces Armades cubà, als comitès locals de defensa de la revolució i contra dues empreses, una de minera i una altra de turística. Les sancions prohibeixen les transaccions financeres i comercials i bloquegen els actius cubans sota jurisdicció nord-americana. El president cubà ha acusat als Estats Units de ser agressius i perversos i ha assegurat que toparan amb la seva determinació de resistir a l'atac imperial.
0: I fi de la campanya electoral per la segona volta a les presidencials diumenge al Perú.
32: Els dos candidats, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez, han fet mítings a la capital per intentar captar els indecisos. Fujimori centra el missatge a millorar la seguretat i Sánchez vol impulsar una reforma de la Constitució. Els sondejos auguren un escrutini ajustat, tot i el lleuger avantatge per Fujimori.
7: Pels partidaris de Keiko Fujimori, que tancava campanya electoral en aquestes darreres hores a Lima, la capital del Perú, cal recuperar el llegat de l'expresident Alberto Fujimori, considerat un heroi nacional pels seus seguidors, especialment per haver acabat amb el terrorisme de Sendero Luminoso i la inflació durant els anys 90. Keiko Fujimori va guanyar la primera volta. El seu rival a les urnes és el progressista Roberto Sánchez. També reivindica un llegat presidencial com a guia, com Fujimori amb el seu pare, però en aquest cas el de l'expresident Pedro Castillo. Tant Castillo com Fujimori pare ja mort, empresonats el primer per intent de cop d'estat i el segon per delictes contra els drets humans. Des de Lima, al Perú, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
8: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Madonna apareix per sorpresa per fer un concert a Times Square a Nova York per presentar el seu nou àlbum. Ha estat aquesta matinada quan Madonna ha aparegut per sorpresa al balcó d'una de les pantalles de la plaça. El concert s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
1: I la segona?

0: I qui apareixerà en aquest cas avui és Nati Peluso. Serà a la Casa de Seat de Barcelona a 2:45 en un concert gratuït que farà fins a 4:45 de la tarda. L'entrada, com dèiem, és gratuïta, però s'havia de fer reserva prèvia i de seguida s'han esgotat.
1: I la tercera?

0: Rosalía, que cancela els concerts previstos aquesta setmana a Miami i a Orlando per una emergència familiar. Així ho han explicat des de la seva promotora en un comunicat. La cantant lamenta haver decebut els seus seguidors, però assegura que no ha tingut més remei que prendre aquesta decisió. Live Nation ha dit que buscaran noves dates per fer els concerts i demana que es conservin les entrades.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça s'haurà de jugar al pas a les semifinals de la Lliga de Bàsquet de Múrcia.
2: Demà, partit decisiu, els blaugrana van deixar escapar la classificació, van perdre el Palau 87-90. El jugador del Barça, Joel Parra, no creu que les decisions arbitrals hagin estat determinants.
3: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
2: El Madrid guanya a Tenerife 83-118, empat a l'eliminatòria. El Joventut rep a Badalona al Bascón a les 9, obligat a guanyar per forçar el desempat. Al partit amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I els responsables del Girona asseguren que el projecte del club passa per tornar a primera divisió imminentment.
2: El director esportiu Quique Cárcel va assegurar que aviat anunciaran el nou entrenador i que Mitchell hagués continuat si l'equip s'hagués salvat.
4: Estava convençut que si l'equip s'hagués salvat, Mitchell hagués pogut continuar. Una vegada que es fa el descens, estem parlant d'algú molt dur, d'algú que ens quedem tots sense cap tipus d'energia.
2: El responsable de la propietat, Pere Guardiola, diu que mai no han tret cap euro del club i que totes les inversions han estat per reforçar la plantilla. Espanya empata un Amirac amb gol de Ferran Torres, partit del premundial de futbol. La selecció espanyola femenina juga contra Anglaterra a les 9, partit de classificació pel Mundial de l'any que ve, mentre que Florentino Pérez assegura que el lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, està fitxat i que reserva un fitxatge estrella per 150 milions d'euros per la setmana que ve.
1: I avui juga el Sabadell,
2: Molt bé, el Centre d'Esports Sabadell.
1: Sí, sí, contra el Madrid-Castilla.
2: Madrid-Castilla.
1: El camp del Centre d'Esports, un partit important per saber si...
2: T'ho he fotut, per això.
1: Sí, sí, sí. Però, bueno, amb un 2-0 ho tenim fet. Veurem què passa. Abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser tenir un record pels pobres nois i noies que ara mateix estan memoritzant a correcuita per la selectivitat uns coneixements que hauran oblidat abans que comenci l'estiu. És així, la selectivitat és una prova absurda que de cap manera, per molt completa que sigui, hauria de ser tan decisiva pel futur d'una persona. Però, noi, és el que hi ha i segurament sigui el menys pitjor dels sistemes possibles. Si ens atenem al que alerten molts professors universitaris sobre el cada vegada més baix nivell dels alumnes que els arriben de la secundària, sembla que la criba encara hauria de ser més forta. Però què passa? Que de l'altra banda tenim els professors de secundària, que també ens alerten que sense més recursos no podran ser més exigents. I com que els recursos no arriben, el que fem és anar implementant noves metodologies educatives cada vegada més permissives amb la ignorància, que només serveixen per maquillar els resultats. I mentrestant, segueixen entrant a la universitat uns nois i noies que saben poquíssim del món que els envolta i el món que els precedeix, però això sí, saben moltíssim sobre ells mateixos.
1: I avui cançons per a un bon dilema.
6: Sí, perquè avui el dilema del matí de Catalunya Ràdio parlareu de si deixaríeu diners a un amic. Doncs bé, et porto un dels molts arguments que poden sortir, però en forma de cançons. Per exemple, suposem que sí, que et deixen els diners. Doncs agafa'ls i corre. Així ho cantaven Steve Miller Band, una cançó de l'any 76, amb aquesta que es diu Take the Money and Run. És bastant probable que amb el temps aquest amic te'ls acabi reclamant. I això és el que explica aquesta cançó de Bruce Springsteen titulada Pay Me My Money Down. I aquí comencen els problemes. Per tant, potser és millor separar els diners de l'amistat, perquè tal com canta The Notorious B.I.G. al costat de Puff Daddy, More Money, More Problems, un joc de paraules que vindria a dir si no hi ha diners, no hi ha problemes. A partir de les 11, el dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda.

0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'USTEC, la CGT i Intersindical criden avui a la vaga després del no rotund dels docents a la consulta sobre el preacord firmat amb el govern.
1: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
2: L'USTEC, ara sentia amb Iolanda Segura, ha fet autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text, i la CGT demana la dimissió de la consellera Niubó.
0: Tot i el cop de porta del preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant.
3: Avui mateix la consellera Esther Niubó té intenció de mantenir una trobada amb els sindicats que el van firmar, professors de secundària que sí que han avalat el preacord en la seva consulta interna i ja ha confirmat que hi aniran.
4: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio parlarem amb les parts, amb la consellera Niubó, amb Iolanda Segura d'USTEC, Laura Gené, de la CGT, Marc Martorell, de la Intersindical, també amb l'Idon Gasull, de la FAC, per saber què en pensen les famílies, i la resta de sindicats no han pogut atendre'ns avui al Matí de Catalunya Ràdio. Ho analitzarem també a l'Àgora amb Ferran Espada, Milagros Pedroliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. I el jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025.
2: Ho fan al mar del Caslere i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general del cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensa.
5: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
0: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que avui es publicarà l'ordre d'elaboració dels nous pressupostos.
3: Els socis preadverteixen que té risc de quedar-se tot sol defensant-los. Sentim Pilar Ballugera, d'Esquerra, i Idoia Saquiastizàbal, del PNB.
6: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
7: La pregunta és, ¿con qué mayorías y con qué credibilidad?
0: Un grup de polítics catalans, entre els quals hi ha l'expresident Pujol, Aragonès i Puigdemont, firmen una carta a favor del català durant la visita del papa.
2: També hi ha diferents entitats del país després que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirmés que farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús i sobre la polèmica afirmés...
8: Sap que té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: I a l'Estadi Olímpic, per exemple, ens explicaven fonts de l'arcabisbat que serà un 99% en català tot l'acte que farà el papa. Gairebé un centenar d'avisos per avisos de pluja que ha afectat diverses comarques.
3: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda.
9: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter estava incrementant-se, va estar dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
0: I la pluja ha afectat les dues grans cites anuals culturals també d'aquesta nit.
2: Ha obligat a suspendre els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound. I a Berga va obligar a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa un alto al foc total i una trobada cara a cara amb Vladimir Putin.
3: L'anunci coincideix amb la presència del president rus al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg.
10: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
11: Ni caprici nostre.
0: I els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per la companyia.
2: El representant de Comissions Obreres a les negociacions, Pablo Esteban, destaca.
12: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut, i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes,
0: Repassem ara les portades de la premsa, Lara García.
3: A la premsa dita de Catalunya, unanimitat en el titular de portada sobre el conflicte educatiu. Lara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. Titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periòdico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents, tots vestits amb samarreta groga. A l'Ara, la imatge principal és per un Primavera Sound passat per aigua, en què es veu al Parc del Fòrum ple de gent amb paraigua. El periòdico, la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobreimpressionat en què es llegeix "Així és l'Espanya que rebrà el lleó 14". Pel que fa a la premsa de Madrid, el País obre l'edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia, i el Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González. Pel que fa a les fotografies, el País és per al germà de Pedro Sánchez en el judici, amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat d'influir en res. I el Mundo, la imatge destacada és del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
0: Avui a Puigcerdà es desperten amb 8 graus, al migdia no passaran dels 21, a Riba-roja d'Ebre en tenen 17, amb una màxima prevista de 27. El dia comença amb força núvols, però sembla que a poc anirà sortint el sol. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Sí, bon dia. Ara a primera hora pot arribar a caure encara algun ruixat entre el Camp de Tarragona i l'Ebre, però la resta, la tendència és que s'obrin clarianes. Sí que els núvols seran més persistents al sud del país i a les comarques de Girona. I el cap de setmana, bastant variable, en general més tranquil, amb alguns núvols matinals i alguns ruixats de tarda, al Pirineu i Prepirineu, especialment de cara a diumenge.
0: I enmig del conflicte educatiu, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
14: Bon dia, Catalunya. Quan sotmets una decisió a una votació democràtica, ja sigui en un referèndum nacional o en una consulta a un col·lectiu determinat, acostumes a dur-te sorpreses. Així ha passat en la negativa amb la qual els mestres han rebutjat l'acord entre els sindicats i l'administració, un resultat que invalida el paper d'interlocució de l'USTEC i la pretensió del govern d'acabar amb una vaga a cop de talonari. Els professors catalans han deixat ben clar, abans que res, que protesten per la supervivència d'un sistema educatiu, no pas per fer més pasta. Però també han posat de manifest que els líders sindicals els representen tan poc com la consellera del seu ram. Per altra banda, resulta molt significatiu que el govern tiri endavant l'acord tombat, la qual cosa denota no només una certa al·lèrgia a reconèixer les mancances del sistema educatiu, sinó també una visió molt creativa de la democràcia. Ara ja sabem, si em permeteu la conya, per què els agraden tan poc els referèndums.

0: deixarem.
1: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
2: Bon dia. Avui amb una de les moltíssimes cançons que ens va deixar la mítica Bola de Drac. Aquesta era de la capçalera de Bola de Drac Z. I és que tal dia com avui, un 5 de juny, però de l'any 1995, la revista Weekly Shonen Jump i Akira Toriyama van publicar el darrer capítol del manga original que va revolucionar el gènere. Va arribar al seu final 11 anys després de la seva primera publicació. El motiu va ser perquè Toriyama estava exhaust i volia deixar de dibuixar durant un temps.
1: I de què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, de la cantant Jennifer López, perquè en una entrevista al programa de la televisió estatunidenc Desperta Amèrica ha reflexionat sobre com canviem quan tenim parella. Ha defensat que quan estem solters som més creatius i productius.
3: A vegades les relacions xuclen tanta part de la teva vida que costa ser creatiu, costa estar focalitzat en tu mateix. Penso que quan estàs soltera pots ser més productiu i creatiu. Per això crec que tots volem trobar una parella que et permeti ser així i alhora tenir tot el que porta una relació.
1: Bueno, tu com estàs ara? Estàs creatiu?
2: Jo molt bé, sempre estic creatiu. Jo en parella o solter, sempre, la creativitat.
1: Quan són festes on?
2: Avui és Festa Major Cornellà de Llobregat. A les 6 de la tarda hi haurà ballada de sardanes amb la Copla Maricel.
1: Ah.
2: Serà a la plaça Lluís Companys. A les 9 hi haurà actuació del grup Aquellos Maravillosos Años al carrer de Joan Fernández. Alerta, perquè a 9:45 Mama Duixa en concert a la plaça de Catalunya. A 9:45 Rock Conenye a la plaça de Sant Ildefons. A 11:45 Detallets en concert a la plaça de Catalunya. I acabaran a 11:45, en aquest cas a la plaça de Sant Ildefons, amb Barón Rojo.
1: Barón Rojo, també?
2: Sí, senyor.
1: Quin...
2: Sí, noi, sí, festa grossa.
1: Heavy metal, de Barón Rojo.
2: I tant, i tant. Guitarreo, guitarreig, millor dit.
1: Bueno, guitarreig, hard rock.
2: I bateries, i soroll, i baixos.
1: Marta Viana, bon dia.
4: Bon dia.
1: Què has fet viral avui a les xarxes?
4: Doncs el vídeo d'un robot que clava una puntada de peu a la panxa a un nen petit. Això ha passat a la Xina durant una exhibició de robots. Es veu que el robot combinava passos de ball i moviment d'arts marcials, però els càlculs li han acabat fallant i ha acabat clavant una puntada de peu a un nen petit que estava a primera fila i que l'ha deixat estès a terra.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de la Zaida, mare d'una nena amb un 65% de discapacitat, que denuncia dificultats a l'hora d'escolaritzar-la. D'una banda, els centres d'educació especial que ha consultat li han comunicat que no disposen de plaça per al curs que ve, i de l'altra, a l'Institut Can Periquet de Palau-Solità li plantegen dubtes sobre la capacitat de fer-se càrrec de la seva filla.
7: No s'entén que se'ns diguin que hi estan treballant. Mentre el curs se'ns tira a sobre, els nostres fills no tenen plaça. Necessitem solucions avui, no places projectades per un futur que els nostres fills no poden esperar. Això pot ocasionar conseqüències severes al futur.
6: El Departament d'Educació respon que, efectivament, els centres d'educació especial tenen més demanda que oferta, però que al març ja es va acordar una inversió de 6 milions d'euros per crear 80 nous grups per al curs que ve. D'altra banda, l'equip d'assessorament psicopedagògic serà qui determinarà si la filla de la Zaida pot anar a l'institut. Ella reclama solucions de manera urgent.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli recula lleugerament davant l'alto al foc entre Israel i el Líban. El barril de Brent se situa en $95. Els inversors europeus han aprofitat la retallada i l'IBEX 35 ahir va sumar un 0,55%, impulsat també pels resultats rècords d'Inditex que vam saber ahir. A l'Àsia, les borses aquest matí registren pèrdues. El Kospi de Seul cau un 4%, el Nikkei japonès un 1,60% i el Hang Seng de Hong Kong un 1%. A Wall Street ahir el Dow Jones va guanyar prop d'un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos minuts i tres quarts de set del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui, nova vaga d'educació a tot el país en manifestació unitària a Barcelona després del no retorn al preacord dels sindicats majoritaris amb el govern.
11: Dos de cada tres mestres i professors que van votar van rebutjar el preacord. A la consulta va tenir una participació del 60% dels docents. Amb el no es comprometien a continuar amb les mobilitzacions. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
12: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
11: La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Ara caldrà veure com es tradueixen les pròximes protestes, ja que el no a l'acord implicava fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
0: Tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant.
11: Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana que ve, tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Esther Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
13: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que han signat, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
11: Mentrestant, des de l'oposició al Parlament han sortit en tromba contra l'executiu pel preacord fallit amb els professors.
0: D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedra, sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025.
11: També de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dins de l'anomenat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol obtenir dades sobre els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Mentrestant, la directora general del cos policial, Mercedes González, admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Tot i això, González hi treu importància i assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant tant com volia Díez. Hores abans, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensava.
14: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
11: La directora de la Guàrdia Civil nega haver participat en cap operació contra unitats del cos.
0: I pel que fa a la visita del Papa de la setmana que ve, expresidents de la Generalitat i el Parlament, líders polítics i entitats catalanes subscriuen una carta que defensa el català durant la visita del pontífex.
11: La publicarà avui diaris com El Punt Avui, La Vanguardia i també sortirà la premsa italiana i espanyola. Entre els firmants hi ha Jordi Pujol, Pere Aragonès o Carles Puigdemont. En canvi, no hi és l'actual president Salvador Illa. També la firmen polítics com Oriol Junqueras i Jordi Turull i entitats com el Futbol Club Barcelona, Òmnium i l'ANC. A la carta dirigida a Lleó 14, els firmants li donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que aprengui en català. També destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua catalana han sobreviscut a períodes de persecució. L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va confirmar que el papa parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús, però també va dir que la polèmica per la llengua l'ha generada gent a qui li agrada polemitzar.
15: Sap que té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: Més notícies. Els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per la companyia.
11: En el cas de Catalunya, rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores aconseguides en el preacord.
16: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes.
11: Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat.
0: Brussel·les vol evitar que el govern espanyol torni a intervenir una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell.
11: La Comissió Europea va ampliar ahir l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària que regula les fusions bancàries.
0: Brussel·les, Bruno Forte, a Mires.
17: L'expedient obert per Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Banc Sabadell, però sí que qüestiona les normes que va utilitzar el Ministeri d'Economia per posar unes condicions que van fer menys atractiva l'oferta del del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que Madrid es va extralimitar i l'acusa d'incomplir la llei europea que, precisament, resta poder als governs per intervenir en la fusió de bancs. La novetat és que ara la Comissió incorpora a l'expedient un nou retard d'Espanya amb l'aplicació d'una altra normativa comunitària del sector financer. Li dona 2 mesos per arreglar-ho, abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb armes de foc.
11: S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar els conreus, sobretot a l'Alt i al Baix Empordà.
0: Girona, Clara Jordan.
18: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una 40ena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el 3cat Info Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
19: Que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, i es puguin caçar amb uns calibres especials, amb l'objectiu de facilitar l'erradicació d'aquesta espècie exòtica invasora.
18: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any, i si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça. Des de Girona, informa Clara Jordan pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la crònica cultural, passada per aigua, avui passa també per un nom propi, Carmen Machi, nou Premi Nacional de Cinematografia 2026, que atorga el Ministeri de Cultura.
20: ¿Y yo cuando me voy?
21: A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado con...
20: Pues no, nadie...
22: El jurat l'ha guardonat per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol, tot i que també ha destacat en altres gèneres interpretatius. També destaquen que Carmen Machi ha sabut connectar amb el públic massivament, però que la seva gran popularitat no l'ha afectat a l'hora d'acostar-se a projectes d'autor. Nascuda a Madrid fa 62 anys, va començar la seva carrera al teatre, va assolir la fama televisiva amb el personatge d'Aida a la sèrie Siete Vidas i el posterior spin-off protagonitzat pel seu personatge. Al cinema ha treballat amb directors com Pedro Almodóvar i ha tingut èxits de taquilla com Ocho Apellidos Vascos, pel qual va guanyar un Premi Goya. Una de les produccions més recents i més aclamades ha estat La Messias, del duet de directors Los Javis.
0: La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo.
22: L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona, precisament sobre el temps, l'absència dels límits i la memòria.
0: Marta Vivas.
23: Parlar de Peeping Tom és parlar de fenomen. Cada obra que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació, sobretot entre els més sibarites. Aquest Cròniques, que es pot veure a la Sala Gran del TNC, probablement és la seva obra més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció, que recorda 2001, un Odissea a l'espai. 5 ballarins d'un gran virtuosisme lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i els robots. Gabriela Carrizo és la directora.
24: Bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar.
23: Marta Vivas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció, perquè surten a subhasta amb finalitats benèfiques diversos objectes personals de l'actor Matthew Perry, l'actor de Friends.
22: La Fundació de Matthew Perry posarà a la venda una col·lecció d'objectes personals de l'actor i records vinculats a Friends, amb l'objectiu de destinar, com deies, els beneficis a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. Entre els lots més destacats hi ha diversos objectes lligats a l'etapa de Perry, com a Chandel Bing, per exemple, 26 guions de Friends, entre els quals episodis com l'últim de la sèrie The Last One. També hi haurà una rèplica del mític Marc Groc del mirall que penjava de la porta de l'apartament de Mònica i Rachel, premis o 2 obres de Bansky. També es trobaran objectes de la seva col·lecció de Batman, raquetes de tennis o vestits de gala. La venda, amb preus entre 500 i 400 mil dòlars, es pot seguir tant en línia com presencialment a Dallas.
0: I els esports, Robert Prat.
25: El Barça, que s'haurà de jugar la classificació per les semifinals de la Lliga de Bàsquet demà a Múrcia, derrota dels Blaugrana 87-90 al Palau, i el Girona, que farà un projecte per tornar a la primera divisió. Si el club hagués continuat a primera, Mitchell hauria seguit com a entrenador.
0: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
1: A vegades oblidem que els i les esportistes d'elit adolescents són també això, adolescents, i que hi ha coses que els joves de la seva edat fan i ells també han de fer. I naturalitzar-ho és la manera més senzilla de donar-li la importància que té. La seleccionadora espanyola de futbol, Sonia Bermúdez, explicava fa uns dies amb total normalitat que no convocava la defensa a Yara Aguirre Zabala per als partits de classificació del premundial d'estos dies contra Anglaterra i Islàndia perquè coincidien amb la selectivitat que havia de fer la defensa basca. I afegia Bermúdez, ara això és més important que no el futbol, tenint en compte el futur de la jove de 17 anys. L'esport d'elit no ha d'estar renyit amb la formació acadèmica d'un esportista. Més bé, al contrari, pot sumar-li molt. I que els adults ho tinguen clar és el millor exemple perquè els joves esportistes ho seguisquen.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
3: Amics.
2: Rialles.
3: Llocs. Moments.
2: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Tenim 8 graus a Viella, 13 a Mollà i 18 graus a Torredembarra i un repàs d'algunes de les pluges que van caure ahir. A la Nou de Berguedà, 115 litres per metre quadrat. A Ogassa, al Ripollès, 106 litres per metre quadrat. També a la costa, 28 a Blanes o 21 al Masnou. Avui encara tenim alguns ruixats entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Això serà ara a primera hora, després marxaran. Quedaran restes de núvols que seran més persistents al sud i al nord-est, sobretot a les comarques de Girona, però la resta, la tendència és s'obrin grans clarianes. Cap de setmana variable. Al matí amb núvols, dissabte al matí amb núvols a les comarques de Tarragona i de Barcelona, a la tarda amb alguns ruixats al nord-est i al Prepirineu, i de cara a diumenge al matí ens creurà una franja de núvols i a la tarda hi haurà també algunes nuvolades amb algun ruixat al Pirineu i Prepirineu.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
7: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo. T'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
8: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
26: Tuya.
8: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
26: Sí, tu prima.
27: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
28: I després, quan guanyes, què més hi ha?
29: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
30: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
31: I el moment de retirar-se va ser complicat?
30: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
32: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
33: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
30: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
34: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
30: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
35: A 9:15, obrirem l'àgora per analitzar el rebuig dels docents al preacord que l'USTEC, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT van tancar amb el govern. Parlarem amb la consellera Esther Niubó i dos dels sindicats que rebutjaven el pacte, la CGT i la Intersindical.
36: A partir de les 9 entrevistarem Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, majoritari a l'educació i que defensava el sí a la consulta dels docents.
35: A 9:15 parlarem amb Laura Pedro Albiol, supervisora d'efectes visuals i la primera dona que ha guanyat un Premi Goya als millors efectes especials.
36: I a les 11, el dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, un binomi complicat. Diners i amics.
35: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar jo al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
4: A les acaballes de la campanya de les eleccions per la presidència del Real Madrid, el portuguès José Mourinho va venir al programa a explicar-nos que està disposat a tornar al Club Blanc, tot i que el personatge que surt a l'anunci de Florentino Pérez no és ell, és IA.
5: Si veu l'entrenador portuguès dient només...
9: Sí,
5: sí. Sí, José Mourinho, sí. Bon dia.
9: Hoy, mañana y siempre con Florentino en el corazón.
5: Sí.
9: Sí.
5: Sí.
9: Sí.
4: Para de fer aquest sí, perquè et faràs sí. Molt pesat. Sí. Vols parar, sisplau?
9: Por qué?
4: Per intentar tenir una conversa. José, escolta'm una cosa. Has lligat el teu futur professional a l'èxit de Florentino Pérez.
9: Sí.
4: Cosa que vol dir que si perd les eleccions, què passarà? Que et quedaràs al Benfica? Perquè llavors al Benfica no li deu fer gens de gràcia que tu estiguis disposat a marxar si Florentino guanya...
9: Sí.
4: Sí.
9: No, no, ah. Esto no es así como hablas. Vale. Hay que informarse antes de venir a rueda de prensa. Es que no quiero hablar contigo. Llama director.
5: No, el director
4: sí,
5: yo.
4: Mira, el tengo aquí.
9: Porque
4: si
9: gente
4: cosa...
9: no sabe que José Mourinho que aparece en...
4: Avui a partir de les 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això els donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixenet.
11: Bon dia. Avui és un bon dia per recordar-vos que els docents tornem a fer vaga. I no, no fem la vaga només pel sou. Fem la vaga per moltes altres coses. Sobretot perquè els vostres fills i filles tinguin la millor educació, que és el que es mereixen. Perquè nosaltres puguem fer la nostra feina, però perquè ells, sobretot, puguin aprendre. I això inclou tenir menys alumnes per aula, tenir l'educació 03 inclosa, tenir unes plantilles que siguin més estables, tenir els recursos que ens fan falta per l'educació inclusiva, tenir menys burocràcia, tenir més català a les aules, totes aquestes coses que, no, em sap greu, però no només són el sou. Així que si us molestem avui, ens sap greu. Estem intentant treballar pel futur.
0: I el segon, la Maria Nicolau.
12: Avui és un bon dia pels pessimistes. Els pessimistes també són persones i tenen dret a divertir-se. Aquesta nit peregrinaran cap al Parc del Fòrum al concert dels The Cure, en una mena de rumiatge per la desesperació existencial, per celebrar que l'amor fracassa, que el temps ens derrota i que tot acabarà malament. Però ho faran junts. L'escudella llòbrega de Robert Smith, la millor escudella.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Després dels aiguats d'ahir a la tarda, el dia que comença avui, divendres, comença amb alguns ruixats al sud del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, són ruixats dispersos, que tenen les hores comptades i que acaben entre el Camp de Tarragona i l'Ebre. Sí que duraran més estona els núvols, que hi ha bona part de Catalunya. Fins i tot podrien persistir quasi tot el dia al sud i també a les comarques de Girona. I pel que fa al cap de setmana, l'esperem variable, amb sol i núvols, dissabte amb petits ruixats a la tarda a l'interior de les comarques de Barcelona i de Girona, i diumenge aquests ruixats se situarim més al Pirineu i Prepirineu.
0: I la pluja d'ahir ha refrescat l'ambient i ha deixat també algunes incidències. L'R3 de Rodalies continua tallada, ara entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, i ahir la circulació es va haver d'interrompre per una topada d'un tren amb un arbre que havia caigut a la via. No hi va haver ferits. També es va haver de tallar la C-17 per més caigudes d'arbres, i els bombers havien fet fins a les 11 de la nit 89 sortides. La pluja i el vent també ha condicionat la Patum. Amb retard i amb les interrupcions, sí que s'han pogut fer alguns balls de la Patum completa i també amb les figures completes, en aquest cas, de plàstic. O el Primavera Sound.
2: Este vídeo básicamente es para comunicar a las personas que estáis en el Primavera Sound que mi actuación está cancelada.
0: Això ho explicava Pat Gui a les xarxes, la suspensió del seu concert i dels altres caps de cartell. Avui la jornada del festival s'hauria de poder celebrar amb normalitat. Avui divendres, nova jornada de vaga també de totes les escoles i instituts del país. Vaga amb una manifestació unitària a Barcelona que arriba marcada pel no a l'acord en què havien arribat la setmana passada la conselleria amb els sindicats majoritaris.
3: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda.
0: I tan majoritaris ho deuen ser, perquè si arriben a un acord amb el govern i després doncs, surt el resultat contrari del que han acordat, doncs és que alguna cosa falla. Avui parlarem amb tots els actors per veure com es pot desfer el nus on s'ha arribat. Parlarem amb la consellera Niubó i amb la portaveu també del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura, que ahir no tenia més remei que fer autocrítica després d'haver fet campanya pel sí.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el context en el que estàvem.
0: També parlarem en temps d'agora amb la resta de sindicats que han participat en aquestes negociacions per saber com quedarà a partir d'ara la setmana que ve el calendari de mobilitzacions. I també amb responsables de les famílies també de les escoles, que també comencen a estar una mica preocupats per la situació que s'està vivint als centres escolars. I continuarem també analitzant les novetats del cas Leire. El jutge continua acollant el PSOE i el PSC. Ara ha demanat la informació bancària dels dos partits.

0: català, bueno, faltaria més. Clar que sí.
1: El Matí de Catalunya Ràdio us avança també que l'Estadi Olímpic de Barcelona, ho confirmàvem ahir des de l'Arquebisbat de Barcelona, serà un acte amb el 99% de català, per tant, gairebé íntegrament en català. I avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Bernat Juliol, superior de Montserrat, que també va ser comissari del Mil·lenari. Tot això avui que Olius, al Solsonès, el sol ha sortit a les 6:19 i a Palau Saavedra, a l'Alt Empordà, es pondrà a les 9:20 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon divendres, Catalunya.
2: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui a l'hora del matí, a partir de 8:45, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Abans ampliem els titulars del dia amb Silvia Solanes, Francesc Soler, pel Forada. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Al carrer.
4: Mestres i professors acaben avui amb l'onada de mobilitzacions que va començar fa un mes i que ha comportat arreu del país fins a 17 dies de vaga. Avui l'aturada torna a afectar tots els centres de Catalunya i inclou una manifestació unitària que acabarà a les portes del Parlament.
5: Durant el matí hi haurà tres columnes que aniran cap a l'Arc de Triomf. Una sortirà des de la plaça Espanya, una altra des de l'estació de Renfe de Sant Adrià de Besòs i la tercera des de la parada de metro de Foc, a la zona franca.
1: La setmana que ve.
6: La consellera Niubó va convocar ahir USTEC a una reunió per avui i divendres per analitzar com es poden reprendre les negociacions, però segons fonts del sindicat han demanat ajornar-la per poder dedicar el dia d'avui a les mobilitzacions.
4: Les protestes arriben després de la consulta en què 2 de cada 3 docents han rebutjat l'acord entre els sindicats majoritaris i el govern, una consulta que va tenir un 60% de participació.
1: Maria Costa.
7: La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, feia ahir autocrítica per haver signat el preacord massa aviat i la secretària general de la CGT, Laura Jané, exigia dimissió.
8: Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
9: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions.
7: A banda de la vaga d'avui, els dos sindicats ja avancen que la setmana que ve hi haurà més protestes. Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats votessin pel sí. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Es manté.
5: Tot i el no dels docents, el govern es compromet a desplegar el contingut de l'acord a què van arribar fa una setmana i que suposa 2.700 milions d'euros més en 4 anys.
10: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
6: Com sentien, professors de secundària va fer la seva pròpia consulta, aquesta sí va avalar el pacte, aquest sindicat sí es reunirà avui amb la conselleria.
1: Que s'arremangui.
4: El no dels mestres i professors va irrompre el Parlament en ple debat sobre els pressupostos, uns comptes que, tal com es preveia, van superar el primer tràmit amb el suport d'Esquerra i els Comuns. Ara bé, tots els partits, també els socis de govern, reclamen a la consellera Niubó resoldre ja el conflicte educatiu.
1: Àlex Giral Robert.
11: Com estava previst, Esquerra i els Comuns han sumat els seus vots, els del PSC, per aprovar el primer examen parlamentari dels comptes. Esther Capella i Jèssica Albiach, però, han exigit els d'Illa màxima implicació per tancar d'una vegada per totes el conflicte amb els docents.
12: No tenim excuses.
13: Han de tornar a començar, així que facin el favor.
11: Això mentre Junts ha lamentat que els aliats d'Illa hagin mantingut la tramitació pressupostària al marge d'una situació que pels de Puigdemont s'ha escapat del tot del control del govern. Salvador Vergés apuntava cap a la titular d'Educació.
14: No cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú.
11: La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha passat de puntetes per la crisi amb els professors i ha tornat a agrair els vots a Esquerra i als Comuns. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Quarta setmana.
5: De vaga indefinida de professors al País Valencià. Ahir més de 10.000 docents van tornar a sortir al carrer.
15: No ens faran callar! Som gent de pau!
6: Això després de 5 dies sense diàleg. La consellera avui ha tornat a citar els sindicats aquest migdia. Si no s'arriba a un acord abans que s'acabi el curs, es contempla seguir amb les mobilitzacions al mes de setembre.
1: A tot Catalunya.
4: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. S'assumen així el personal de les biblioteques de Barcelona, que ja van començar la setmana passada.
5: El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat en condicions de treball dignes.
1: Xiulada.
6: La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, aquesta nit a la Patum, a Berga, havia estat convidada al balcó de l'Ajuntament per la regidora díscola, que serà cap de llista de la formació d'extrema dreta d'aquí un any.

0: A Patum, marcada per la pluja, les estones d'espera s'han aprofitat per fer salts amb les figures cobertes amb plàstics per protegir-les.
1: Berga, Nàtia Dell.
2: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Patum completa.
3: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
4: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
5: Els bergadans pot caure al món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
2: A la plaça, les ganes de Patum eren enormes.
6: Molt bon ambient, la gent superagradable, i bueno, pues, intentar reviure això com si fos un crio petit.
7: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
8: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
2: Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga. Des de Berga, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Informació bancària.
9: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha demanat a l'Agència Tributària i a diversos bancs informació dels moviments del PSOE i del PSC durant els 2 últims anys, també els de l'exdirigent socialista Gaspar Farrías, ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil en el marc del cas Leire.
1: Rectifica.
10: Relacionat també amb aquesta investigació, el govern espanyol admet ara que la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, sí, es va reunir com a mínim 2 vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Fins ara, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ho havia negat categòricament.
11: La directora de la Guàrdia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que ha sindicado Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
0: Tot i el canvi de versió, s'intenta treure ferro a les trobades que va produir-se fora de la seu de la Guàrdia Civil. La mateixa González assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant, tant com volia Díez.
1: El doble.
9: Les acusacions populars del judici del germà del president espanyol demanen ara 6 anys de presó per a David Sánchez. Fins ara en demanaven 3.
1: Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
12: David Sánchez ha defensat la seva innocència amb una declaració d'11 minuts i només responent al seu lletrat. No tenia cap capacitat d'influir en res.
13: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
12: Però no ha començat les acusacions populars que creuen que es va beneficiar d'influències per accedir a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la plaça i canviar-ne les atribucions i va endollar un amic seu. De fet, han aprofitat uns fets que, segons el tribunal, estaven prescrits per introduir nous delictes i elevar-hi la petició de presó. Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins als 4 anys. La Fiscalia, però, manté que se'ls ha d'absoldre. La setmana que ve, el cas quedarà vist per a sentència. Des de Badajoz, Tania Tàpia, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: En català.
10: Els expresidents de la Generalitat, Pujol, Mas, Aragonès, Puigdemont i Torra, expresidents del Parlament o també entitats com el Barça, Òmnium Cultural o l'ANC, publiquen avui una carta dirigida al Papa. La publiquen diaris com El Punt o La Vanguardia. També sortirà a la premsa italiana o part de la premsa espanyola.
0: Els firmants li donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que pregui en català. També hi destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua de Catalunya han sobreviscut a períodes de persecució.
1: Està bé que el Barça firmi aquesta carta. També el Barça podria obligar els seus jugadors a no anar a l'Hormiguero i anar, per exemple, a TV3, perquè si sentim a la Minyama el parlar català, estic segur que farà molt més per la llengua que segons quines altres coses. Comença demà.
9: La visita de Lleó 14 a Espanya arribarà al matí a Barajas, anirà al Palau Reial. Fins dilluns tindrà una quinzena d'actes, alguns massius, com a la Cibeles i el Bernabéu, o una visita al Congrés, dilluns al matí.
1: La més càlida.
10: La primavera d'aquest any, des de que hi ha registres a Catalunya, les temperatures han superat en més d'un grau la mitjana climàtica.
1: Cèlia Forment.
2: Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, atribueix aquest rècord de temperatures d'una primavera catalana a...
14: Un abril extraordinàriament càlid que ha fet que el conjunt de la primavera tinguem anomalies per sobre del grau i fins tot un 2 graus.
2: De fet, l'Observatori Fabra ha registrat la primavera més càlida dels seus 113 anys de dades. Pel que fa a la pluja, la primavera ha estat seca a més del 60% de Catalunya, especialment a la Noguera i al Pla d'Urgell, però al Pirineu Oriental, la Serralada Transversal i el Massís dels Ports, les precipitacions han estat per sobre la mitjana. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Rebutja.
0: Hezbollah, l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban. El líder de la milícia pro-iraniana, Naïm Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
15: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
1: cara a cara.
9: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto al foc total i una reunió entre tots dos. Ho acompanya d'una advertència. Si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política.
1: Vol evitar
10: Brussel·les que el govern espanyol torni a intervenir una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. La Comissió Europea ha ampliat l'expedient que té obert contra Espanya i l'acusa d'incomplir una directiva que limita el poder dels estats en aquestes fusions bancàries.
0: Diu que ja fa 5 mesos que el govern l'hauria d'haver aplicat i dona 2 mesos per solucionar-ho. Si no avisa a Madrid, que podria acabar als tribunals.
1: Han de ratificar.
9: Els treballadors de Nestlé avui al preacord que han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar els acomiadaments de l'ERO. A Catalunya passa de 178 a 119 i millora les condicions dels afectats. Sentim el representant de Comissions a les negociacions, Pablo Esteban.
16: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes.
1: Suspesos.
10: La pluja i el vent han destrossat els principals escenaris i han obligat a cancel·lar els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound.
1: Doncs s'han estalviat sentir aquests galls. Barcelona, Marc Ruiz.
17: Els desperfectes provocats pel vent i la pluja als escenaris principals han obligat a suspendre els concerts de Bad Gyal, Doja Cat i Massive Attack, els tres caps de cartell de la primera jornada. Un fort cop de vent i la pluja han provocat la suspensió dels concerts a tots els escenaris, excepte dos, durant unes 2 hores i mitja. Quan semblava que ja havien recuperat l'escenari principal on havia d'actuar Massive Attack, la banda de Robert Del Naja s'ha fet enrere i la resta, Doja Cat i Bad Gyal, han caigut també. Aquest divendres ja cal, però, que el reparin, perquè és el torn de The Cure o Skrillex. Marc Ruiz, Al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Premi Nacional de Cine.
0: Per l'actriu Carmen Machi, el jurat l'ha guardonat per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol. Va començar la seva carrera al teatre, però la fama li va arribar amb el personatge d'Aida, la sèrie Siete Vides i el posterior spin-off protagonitzat pel seu personatge. Va guanyar un Goya per la pel·lícula Ocho Apellidos Vascos.
1: Subhasta benèfica.
9: La que es fa avui amb diversos objectes personals de l'actor Matthew Perry, l'actor de Friends. Els diners aniran destinats a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. Entre els objectes subhastats, guions signats de Friends, 2 quadres de Bansky i diversos premis que va guanyar l'actor.
1: Concert sorpresa.
10: De Madonna, aquesta matinada a Times Square, a Nova York, on ha presentat el seu àlbum Confessions 2. El concert s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr, amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
1: I pel que fa als esports, Bert Prat, bon dia.
18: Bon dia.
1: Tornaran.
18: A primera divisió, aquest és l'objectiu imminent del Girona. Pere Guardiola, responsable de la propietat.
19: Compromís dels accionistes màxim. A llarg termini, això és també una altra realitat, és a dir, nosaltres seguim i seguirem amb aquesta història. I nosaltres visualitzem un club el més estable possible.
18: Mitchell hagués continuat si l'equip hagués seguit a primera. El Barça de bàsquet s'haurà de jugar demà a Múrcia a l'accés a les semis de la Lliga de Bàsquet després de perdre el Palau. La penya obligada a guanyar avui per forçar el desempat contra el Baskonia.
1: Avui és divendres 5 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Zen, quan faltaven 3 minuts per la 5:45 del matí a casa seva, a Mieres, a la Garrotxa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingut i enhorabona a la família.
20: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passen 8:02. Us informa Francesc Soler. Tenim 17 graus a Barcelona, 10 a Tagamanent i 9 a Berga. I el trànsit, com tenim les carreteres? Joan Garcia, bon dia.
21: Bon dia. A la P7 hi ha hagut un accident entre Badia i Barberà del Vallès. Hi ha un carril tallat i 2,5 quilòmetres de congestió en sentit Girona. I a Rodalies, l'R3 està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre, encara que hi ha trens entre la Garriga i Sant Quirze. Hi ha autocars a tota la línia.
9: L'endemà de Sant Joan començaran els talls del metro per les obres d'estiu.
22: Afectaran la línia 1 a banda de l'Hospitalet, a la banda de l'Hospitalet, les línies 9 i la 10 Nord i els intercanviadors de Catalunya i Verdaguer.
9: Les repassem amb més detall. Roger Santaló.
23: El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de Florida i Plaça de Sants, entre el 17 de juliol i el 28 d'agost, per renovar la via. Abans, el 25 de juny, es tallarà la circulació de les línies 9 i 10 Nord, entre Sagrera i 11 de setembre. I a partir del 6 de juliol quedaran afectats 2 intercanviadors. El passadís que enllaça la línia 1 i la 3 a Catalunya es tancarà i l'enllaç s'haurà de fer pel carrer. I el de Verdaguer, que per fer-lo accessible s'haurà de tancar l'estació de la línia 4, la Groga.
9: Més Mobilitat Barcelona eliminarà el 2027 l'anomenat bici sharing, és a dir, el servei de bicicletes compartides. Ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Collboni ha detallat que no renovarà les llicències a les plataformes de bicicletes compartides perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes.
4: L'eliminació de les llicències de les bicicletes d'ús compartit de plataforma, que en aquests moments a la ciutat en tenim unes 3.500, que acumulen un nombre de sancions i de disciplina per mal ús de l'espai públic, bicicletes que ens tornen abandonades per tot arreu.
22: Des del gener de l'any passat, les empreses que s'hi dediquen acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic. Sí.
9: Finalment, quatre candidats optaran a ser l'alcaldable de Junts per Barcelona. El darrer afegir-se a la cursa ha estat l'advocat penalista i exdiputat junteira, Jaume Alonso Cuevillas.
3: La formació va tancar ahir al vespre el termini de presentació de candidatures. Els altres tres candidats són l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí Galbis, la secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, i la diputada al Congrés, Pilar Calvo.
9: I cultura. Nathy Peluso anuncia un concert sorpresa. Serà a la Casa Seat de Barcelona 2:45 en un concert gratuït que es farà fins a 4:45 de la tarda. L'entrada, com deia, més gratuïta, però s'havia de fer reserva prèvia i de seguida s'han esgotat les entrades. Són les 7:20. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
20: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan són les 7:20 del matí, des del quiosc repassem les portades de la premsa. A la premsa editada a Catalunya, unanimitat en el titular de portades sobre el conflicte educatiu. L'Ara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues, titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periòdico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord, malgrat el no dels professors. La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents, tots vestits amb samarreta groga. A l'Ara, la imatge principal és per al Primavera Sound passat per aigua, en què es veu el parc del Fòrum ple de gent amb paraigua. Al periòdico, la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobre impressionat, en què es llegeix així és l'Espanya que rebrà el Lleó 14. Pel que fa a la premsa de Madrid, El País obre l'edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia i El Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González. Pel que fa a les fotografies, El País es peix per al germà de Pedro Sánchez en el judici amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat d'influir en res. I a El Mundo, la imatge destacada és del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
26: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
27: L'11 de maig del 1966.
26: I el número de la sort, el...
27: 8.
26: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
9: I ara us volem parlar del dia D. Maiol Roger, bon dia.
18: Bon dia, perquè demà farà 82 anys a les platges del nord de França. Es vivia una de les majors operacions de la Segona Guerra Mundial, el desembarcament de Normandia. L'anomenat dia D és considerat l'inici de la victòria dels aliats, però hi ha diferents estudis que han analitzat si realment el dia i el lloc van ser els més eficients o hi havia encara llocs millors.
28: Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon the Great Crusade.
18: Per escollir el dia i el lloc van tenir en compte factors com ara la presència de fortificacions alemanyes, la possibilitat d'una bona coordinació entre terra, mar i aire, o que es pogués aconseguir un factor sorpresa determinant. Van escollir Normandia, tot i que la lògica els deia que el lloc ideal era 34 quilòmetres del Regne Unit a través del canal de la Mànega, Calais. Calais. I, de fet, una de les claus de l'operació és que els aliats van enganyar els nazis i els van fer creure que entrarien per allà. I de seguida es va omplir d'unitats defensives alemanyes. També es va contemplar la zona de Bretanya, però no funcionava per la falta de cobertura aèria. I tot i que la majoria d'historiadors apunten que Normandia era ideal, hi ha un sector que apunta que per entrar pels Balcans hauria permès la victòria dels Estats Units i hauria evitat l'expansió del comunisme. Però la majoria creuen que això és molt fàcil de dir a pilota passada i molt difícil de predir l'any 44.
1: I al final es va escollir Normandia.
18: Sí, perquè era prou a prop del Regne Unit per garantir suport aeri, feia possible un gran desplegament de tropes i es podia fer per sorpresa pels nazis. De fet, quan les primeres notícies van arribar als capitostos alemanys, van pensar que es tractava d'un atac secundari a l'espera de l'entrada per Calais. I també s'ha estudiat la meteorologia. Per l'èxit de l'operació calia una combinació que es dona pocs cops al mes a aquella zona. Marea baixa a primera hora, lluna suficient per als paracaigudistes, un mar tranquil i bon temps. De fet, la invasió estava prevista pel dia 5, tal dia farà 82 anys, però un meteoròleg, James Stack, va advertir que hi hauria tempesta. El 6 de juny feia un dia ennuvolat i amb la mar agitada, però era el millor temps en la finestra de 15 dies que s'havia fixat per la invasió. El resultat ja el sabem. A 6:45 del matí desembarcaven 130.000 soldats aliats que després d'una batalla amb 15.000 morts començarien a derrotar l'exèrcit de Hitler.
2: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
8: Ahir dijous l'Enigmàrius feia contraris al culte de les imatges creades amb Apple. I la resposta era iconòmacs. Un iconòmac és algú contrari al culte de les imatges sagrades. I la casa Apple fabrica el Macintosh, popularment conegut com el Mac. Acabem la setmana amb un Enigmàrius tendre, com pertoca a qualsevol divendres. Embadalit per la bellesa vegetal. De 7 lletres. Embadalit per la bellesa vegetal. 7 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: I ara el més destacat a la televisió, amb Maria Lacovells. Avui sobre el fet que alguns programes de televisió espanyola es puguin veure també a les plataformes.
11: Des d'ahir, un programa com La Revuelta, de Televisió Espanyola, es pot veure a Netflix. No és el primer espai de la cadena pública que després de la emissió es pot trobar també a una plataforma de streaming. Ja ha passat amb alguna sèrie i amb algun talent com Masterchef, que es pot veure ja a Disney. I a mi, francament, em costa entendre que regale un contingut propi, pagat per la cadena pública, a una altra finestra. No entenc la intenció ni trobe una explicació per tanta generositat.
1: I a la recomanació del dia coincide amb el Dia Mundial del Medi Ambient, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Wall-E.
12: Una de les joies de Pixar guanyadora d'un Òscar que, sota l'aparença d'una història d'amor entranyable, fa una crítica vigent sobre el consumisme, la gestió dels residus i el futur de la humanitat. Ens situa en un planeta Terra abandonat i ple de deixalles per on transita en Wall-E, un petit robot encarregat de compactar escombraries que combat la solitud com pot fins que arriba Leaf, un robot d'última generació enviat des de l'espai amb qui connecta sense pràcticament necessitat de parlar. Tendre i divertida tenir Wall-E a Disney Plus o Apple TV Plus de lloguer.
13: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
14: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
15: Skoda.
7: Precisió. Qualitat de materials. Exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
25: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: I quin és el protagonista del dia? Gerard Jubany, bon dia.
16: Bon dia. El no a l'acord.
29: Però venga, va, home, sisplau. No es pot anar així per el món.
16: El el no dels professors a l'acord que havien arribat ara fa una setmana la Conselleria d'Educació i els sindicats majoritaris és protagonista del dia perquè obre un escenari d'incertesa a això, al sector de l'educació.
1: Dos de cada tres professors que han participat en aquesta consulta s'hi han posicionat en aquest cas en contra.
3: És que... vaya desastre.
16: Home, tu què vas votar, Sergi, com a professor que ets?
3: No, no, jo no vaig anar a votar perquè estic de baixa. Per tant, se siente...
16: Bueno, però escolta'm, també t'afecta això. A tu què et sembla el resultat?
3: Bueno, home, pues a mi em sembla que... A veure, jo em pensava que sortiria que sí perquè queden dues setmanes de col·le, ¿vale?
16: Sí.
3: I si ara seguim amb el lío de les manifestacions i tot això... Sí. No sé... Jo no penso anar un dia de juliol a cap vaga.
16: Bueno, escolta'm,
3: si
16: ha d'anar, si va.
3: Tu, que consti que no, ho dic perquè el juliol estiguem de vacances, perquè no estem de vacances. Anem al col·le a preparar moltes coses per l'any que ve. Sí, sí. Us penseu que les classes es preparen sola?
16: No, de què estàs parlant, Sergi?
3: Però, bueno, el que està clar, vale, és que els representants sindicals?
1: Sí,
3: eh? Vale. Pues no sé per què serveixen. Perquè ja veus com estem, vale? Per tant, jo he pensat que faré el meu propi sindicat de profes, vale? Per anar a les reunions a negociar directament amb la... amb qui sigui, amb el rei.
1: No, la consellera,
16: sí,
1: la consellera
16: Niubó. Doncs sí.
3: Pues mira, des d'aquí, Niubó, a la propera reunió, vale, vindrà el nou sindicat, que es dirà Sindicat Unificat Professors Nacional Units, reunit, mestres afiliats de baixa, per les sigles Subnormap.
1: Bueno, Sergi, de veritat.
16: Sí, és que...
3: Subnormap?
1: No sé, tu seràs el principal representant, no?
3: De què?
1: És igual. Són 7:45. Arrenquem el dia amb problemes a Rodalies. Arran de les fortes pluges d'ahir, la R3 continua tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser. Maria Fernández Noguera.
4: Doncs sí, a l'R3 la circulació està interrompuda entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, com deies, a causa de l'arbre que ahir va caure a la via amb les pluges. Per tant, els trens circulen només entre la Garriga i Sant Quirze de Besora. Davant d'aquests problemes, el servei d'autobusos alternatiu funciona en tot el tram comprès entre Fabra i Puig a Barcelona i Puigcerdà i l'atur de Querol, és a dir, pràcticament la totalitat de l'R3. D'altra banda, avui també hi ha retards a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat. Són endarreriments de 6 minuts que estan causats per una incidència en l'operativa i també hi ha problemes a la línia T5 del tramvia, on les freqüències de pas estan alterades per problemes també en l'operativa.
1: I com circula a les carreteres? Com se circula? Joan García, bon dia.
10: Bon dia, doncs a l'AP7 hi ha hagut un accident entre Badia i Barberà del Vallès. Hi ha un carril tallat i 6,5 km de congestió en sentit Girona. Afecta també l'enllaç amb la C58. I retencions en sentit contrari de 4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà. Trobem les retencions habituals a les rondes i també a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà.
1: Veurem doncs també si aquesta vaga de mestres i professors, que afecta avui també a la mobilitat, i ha convocada una manifestació unitària a Barcelona, doncs sortiran 3 columnes a partir de les 10 del matí en direcció al Parlament de Catalunya. I en temps d'àgora també parlarem amb tots els actors del conflicte educatiu per veure com es pot desfer aquest embolic després del no de la consulta.
15: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, a una reflexió profunda.
1: Parlarem amb la consellera Niubó i amb la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura, que ahir no en tenia més remei que fer autocrítica després d'haver fet campanya pel sí.
17: Hem pres decisions que potser no eren a les més encertades en aquell moment, donat també, doncs, el moment de pressió, el context en el que estàvem.
1: I també parlarem en temps d'agora amb la resta de sindicats que han participat en aquestes negociacions per saber com quedarà a partir d'ara el calendari de mobilitzacions. Parlarem també amb famílies, també, per saber com porten tants dies d'aturades a l'ensenyament. I continuarem analitzant les novetats del cas Leire. El jutge continua collant el PSOE i el PSC, ara demanat en la informació bancària dels dos partits dels anys 2024 i 2025. I la pluja també ha afectat el Primavera Sound, on ahir també es va haver de suspendre els concerts dels principals caps de cartell, i la Patum, on els balls es van poder fer amb interrupcions i amb xiulades. feixista voti, voti, voti, feixista qui no voti. La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Riols, va ser escridassada quan va aparèixer al balcó de l'Ajuntament, convidada per la regidora Díscola, que serà el cap de llista de la formació d'extrema dreta. I pel que fa als esports, Robert Prat...
18: El Barça s'haurà de jugar la classificació per les semis de la Lliga de Bàsquet demà a Múrcia, derrota dels blaugrana 87-90. El Girona farà un projecte per tornar a la primera divisió. Si el club hagués continuat a primera, Mitchell l'hauria seguit com a entrenador.
1: I pel que fa al temps, els aiguats s'han acabat, però encara queden petits ruixats. Eloi Cordomí, bon dia.
0: Bon dia. I sí, se situen entre Tarragona i les Terres de l'Ebre, tenen les hores comptades. Els aiguats han marxat, sí, però ha quedat molta aigua als rius. Per exemple, ahir a la zona del Ripollès, del Berguedà, va haver-hi llocs que van caure més de 100 litres per metre quadrat. Això ha fet pujar el cabal del Ter i del Llobregat i d'alguns dels seus afluents. Precaucions en aquest sentit. Avui quedaran força núvols durant el matí. A la tarda quedaran concentrats encara les comarques de Girona i el sud. A la resta s'obriran més clarianes. De moment avui, de precipitacions més enllà d'aquestes matinals, ja no se n'esperen més. I demà dissabte esperem un dia variable. Núvols al matí també a la meitat sud de Catalunya, a la tarda algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu i al nord-est. Aquí al nord-est podria arribar a caure algun ruixadet. Diumenge també ens passaran algunes bandes de núvols i a la tarda també hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
1: Avui a l'Àgora del matí, d'aquí una hora, Ferran Espada, Milagros, Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:34... Obrim aquesta hora a la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
1: A les pàgines d'opinió de la premsa, el conflicte educatiu i els casos de possible corrupció al voltant de Pedro Sánchez.
6: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al no dels docents a acceptar el preacord de què els sindicats van arribar amb el Departament d'Educació.
19: L'Ara es pregunta com reconduir el desacord educatiu.
6: I exposa que després d'un acord en termes quantitatius, en termes de diners i de mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu i parlar d'educació.
19: La Vanguardia destaca que la crisi de l'educació catalana s'agreuja.
6: El rotatiu del grup Godó demana que es torni immediatament al diàleg i alerta que no es descarta la vaga indefinida dels docents.
19: Sobre corrupció, el periòdico lamenta que els informes de l'UCO sobre el Partit Socialista dibuixen un escenari greu i fa una crida a preservar les institucions.
6: Diu que la gravetat dels fets requereix explicacions per part de les institucions afectades i el govern també hi ha de contribuir. A més, considera que s'han d'assumir responsabilitats polítiques.
19: El País també destaca que cal donar explicacions més detallades i convincents sobre el cas Leire Díaz i creu que qui sobretot les ha de donar és la directora de la Guàrdia Civil.
6: Subratlla que el sumari ha descobert un nivell de connexions de l'exmilitant del PSOE molt superior al reconegut.
19: I considera que només les respostes veraces i l'assumpció de responsabilitats poden tornar credibilitat a les intencions de neteja avui en entredit.
6: Per la seva part, El Mundo es fixa en el cas judicial del germà de Pedro Sánchez i diu que la claveguera està al costat del germaníssim.
19: I afegeix que el fet que David Sánchez hagi estat jutjat demostra que l'Estat funciona malgrat aquells que pretenen evitar-ho.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
20: El Nacional publica dos articles que es complementen. D'una banda, les pujades al mercat borsari i la revaloració del sector immobiliari disparen el nombre de rics a Espanya, i n'hi ha gairebé 260.000. Això situa l'Estat en el 14è lloc del rànquing mundial. D'altra banda, els embargaments per impagament d'hipoteques s'enfilen un 14% a Catalunya. El primer trimestre hi ha hagut 906 procediments, un volum d'execucions que no es donava des del 2022. És un senyal d'alerta per famílies i entitats financeres que veuen com es deterioren els seus actius. Les dades situen Catalunya com el segon territori de l'Estat amb un nombre més elevat d'execucions hipotecàries, només per darrere d'Andalusia.
21: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
22: Peugeot.
23: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
24: Descobrir. Compartir. Donar suport.
29: Temps.
24: 130 milions.
29: Amics.
24: Rialles.
29: Llocs. Moments.
24: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Deixis que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són 8:15, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui va fer una celebració pujada de to?
5: Doncs l'equip juvenil d'un club de futbol de Bonrepòs i Mirambell, una petita localitat valenciana de 4.000 habitants, van pujar de categoria després de guanyar la Lliga i per celebrar-ho l'entrenador va tenir la idea de contractar un stripper. Ah. La majoria dels nois de l'equip tenen ja els 18, però també hi havia menors de 16 i 17. Com que aquest striptease va tenir lloc en dependències municipals, l'Ajuntament ha presentat denúncia, ja que havia autoritzat el sopar del club, però no l'espectacle eròtic.
1: I què investiga la policia de Nova York?
8: Doncs diversos vídeos en què es veuen homes com surten de les clavegueres en ple carrer, com si fossin les tortugues ninja. Aquests vídeos, captats per les càmeres de vigilància en diversos barris de Brooklyn i Queens, s'han viralitzat a les xarxes. I què hi busquen sota terra? Doncs la policia creu que miren, aviam, si troben objectes de valor. Ho llegim a diversos digitals.
1: I a quin enxampat infraganti?
5: A un home mentre robava un patinet elèctric al centre d'Oviedo, en plena llum del dia. En un vídeo que s'ha fet viral es veu com l'home estira un parell de patinets que estan lligats a una banca al carrer i, a cop d'estirar i estirar, finalment aconsegueix trencar una de les cadenes. Tan bon punt allibera el patinet, se l'emporta carrer avall. De fons, se sent com les persones que gravaven el vídeo estan avisant la policia que ja no va ser a temps d'arribar al lloc i evitar el robatori, ho explica el Nació.
1: I aquí s'ha dut un bon ensurt.
8: Els banyistes de la platja de Palma, Mallorca, on va aparèixer inesperadament una colobra de ferradura. És una serp completament inofensiva, però es mou molt ràpid i va anar passant entre les tovalloles, de manera que es van espantar els banyistes i se la van apartant ràpidament al seu pas, ho explica el Nacional.
1: I aquí ha convocat la selecció espanyola d'atletisme.
5: Doncs a la influencer Delis, coneguda per explicar les xarxes al seu dia a dia com a mare de família nombrosa. El seu nom real és Estefania Unzu, és de Navarra i competirà al Mundial de 100 quilòmetres que es farà al setembre a Galícia com a membre de la selecció espanyola d'atletisme. Verdelis se suma a l'equip d'Ultrafons.
1: La notícia que agradarà als amants de Lego i Barcelona.
8: Que la Sagrada Família ja té el seu propi Lego, que és el més gran del món amb més de 12.000 peces. La companyia danesa el treu ara coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí i inclou fins i tot una reproducció de les vidrieres de la Basílica. Sortirà a la venda l'1 de novembre, tot i que ja es pot reservar, això sí, costarà 750 euros.
1: I ara els destacats de l'Internació i l'Economia amb Maiol Roger i Lara García.
18: La premsa peruana escalfa motors per la segona volta de les presidencials. El Comercio de Lima publica que més de 74.000 electors de la capital peruana votaran en un local diferent al de la primera volta. S'han reubicat 549 meses per seguretat. La República del Perú assegura que ha estat una campanya electoral complicada i destaca que en els discursos finals la candidata Keijo Fujimori apel·lés a la seva família per mostrar-se pròxima al poble i que Roberto Sánchez reivindiqués la llibertat de l'expresident Pedro Castillo. I sobre la guerra a l'Iran i les seves conseqüències, el New York Times diu que els republicans comencen a posar a prova els límits del poder de Trump. Assegura que l'estil del govern unilateral del president comença a topar amb un mur a les dues cambres del Congrés i explica que creix la resistència contra Trump dins el partit republicà.
9: La premsa econòmica analitza el nou toc d'atenció de Brussel·les a Espanya per la intervenció del govern en l'OPA del BBVA al Sabadell. L'economista titula que Brussel·les endureix el seu expedient contra Espanya. La Comissió Europea considera que la llei espanyola posa traves a les fusions bancàries i atempta contra el mercat únic, afegeix el diari. El Cinco Días anuncia que Europa detecta noves infraccions d'Espanya en matèria de fusions bancàries i destaca que dona dos mesos a Espanya per rectificar. I davant dels resultats rècords d'Inditex, Expansión Pública, que Zara baixa de les 1.500 botigues i accelera el gir estratègic de Marta Ortega, assegura que el vaixell insígnia d'Inditex està passant per un procés de transformació comercial per fer-se un rentat de cara.
1: I a la premsa esportiva, què destaquem avui, Robert Prat?
18: El diari Ara remarca les declaracions de Pere Guardiola, responsable de la propietat del Girona. No ens hem emportat ni un euro del club. Guardiola reconeix que han fallat, però que el Girona és un projecte a llarg termini i que no han vingut per quatre dies. L'esportiu diu que el Girona ha decidit trencar el silenci, que no es precipitaran amb el tècnic, que marxaran jugadors importants i que ara mateix el nou estadi queda lluny i la ciutat esportiva està encallada. I mentrestant, a Madrid...

0: La Vanguardia parla de batalla mediàtica sense precedents per presidir el Madrid. Maria Fernández escriu a la seva columna que el candidat Enrique Riquelme desprèn una olor de naftalina força semblant a la que fa Florentino Pérez. El periòdico remarca que Haaland ha encès la metxa electoral amb un Florentino esbojarrat que anuncia un fitxatge top per 150 milions d'euros. Per l'AS, aquest galàctic serà Vitinha o João Neves, o fins i tot Olise. El Marca parla dels fitxatges de Riquelme, Fernando Hierro, Raúl, Iker Casillas i Vicente del Bosque, a part de Haaland i Rodri. Deportivo assegura que Mitchell vol fitxar Ter Stegen per l'Ajax, mentre que l'Esport diu que el Barça pensa en Cesc Fàbregas com el successor de Hansi Flick i que li han suggerit que d'aquí a dos anys estigui lliure.
1: I a la premsa del cor, Shakira i Piqué, Elisenda Pineda.
2: Possible acostament entre Shakira i Gerard Piqué. Fa uns dies que es van tornar a seguir a xarxes socials. De moment no hi ha hagut interaccions clares com un m'agrada o uns fueguitos com a resposta a fotos sexis ensenyant pernil. Aquest gest arriba després que la cantant dediqués paraules d'agraïment a l'exfutbolista en una entrevista on assegura que la separació la va fer més forta i que és mare gràcies a Piqué. Gràcies a Piqué i el costum que tenien de jugar als 7:30, val a dir. Felicitem a l'exparella que després de 3 anys comencen a comportar-se com persones adultes. Loro, lore, lorei.
1: I qui faig avui, Can Elias?
3: Vinga, que felicitem l'exnedadora Ona Carbonell.
1: Home, 36, mira, del 90.
3: Doncs mira, sí senyor, 36 anys també. Alerta fa anys avui, Bisbi!
1: Bisbi? Ah, Bisbal.
3: David Bisbal.
1: David Bisbal. La música fa 49 anys.
3: Una miqueta vell, avui arriba al 47.
1: 47 anys, des d'aquí felicitem a David Bisbal. David Bisbal.
3: Con su
4: silencio.
3: Ja, ja també fa anys. No, canviem totalment el registre, Ricard. Totalment el registre, perquè també fa anys avui el saxofonista Kenny G. Ricard, t'agrada Kenny G, el seu saxo?
1: Kenny G, Imbral del Pep Poblet. Kenny G, 76. Sí,
3: 70 anys, vinga, va.
1: Santoral.
3: Avui és Sant Bonifaci, també anomenat l'apòstol d'Alemanya per haver evangelitzat sistemàticament les grans regions centrals, per haver fundat i organitzat esglésies i per haver creat una jerarquia sota la jurisdicció directa de la Santa Seu. El 5 de juny de l'any 754, quan el sant es disposava a fer una confirmació en massa, va aparèixer un grup de gent armada que van matar el bisbe i 52 companys més a cops d'espasa i llança. A Catalunya hi ha 4 persones que es diuen Bonifaci.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 5 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
6: 5 de juny de 1976, viatge històric dels reis d'Espanya als Estats Units. És la primera vegada que un cap d'estat espanyol visita aquell país. Joan Carles I pronuncia un discurs davant del Congrés americà que és rebut amb molts aplaudiments. De fet, l'editorial del New York Times elogia el rei i afirma que després de sentir les seves paraules és més creïble el camí d'Espanya cap a la democràcia. Només feia 6 mesos que s'havia mort Franco. I atenció, perquè avui fa 50 anys s'anunciava als diaris un partit de futbol internacional entre les seleccions de Catalunya i de Rússia. Estava organitzat per la Federació Catalana i per la Fira Internacional de Barcelona, que per primera vegada tenia un pavelló dedicat a la Unió Soviètica Comunista. Les entrades més cares a tribuna valien 600 pessetes, encara no 4 euros. El partit es va acabar celebrant el 9 de juny de 1976 i va acabar amb empat a 1. El gol el va marcar Neskens, perquè aquella selecció catalana també tenia estrangers, i jugava Cruyff, i jugava Caselli, el mateix Neskens, que s'afegien a noms com Mora, Reixac o Solsona. Va ser la primera vegada, ara fa 50 anys, que la selecció catalana va portar les 4 barres a la samarreta.
1: Avui és 5 de juny del 2026, és el 156è dia del calendari, falten 16 dies per l'estiu, 19 dies per Sant Joan i 2 per les eleccions de la presidència del Real Madrid. I així serà el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Mestres i professors rebutgen el preacord.
8: I mantenim la voluntat de desplegar les millores que hem pogut acordar.
9: A l'inici de curs afectarà segur.
10: Realment, elaborar un nou acord.
11: La directora de la Guàrdia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
12: Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa.
4: Voy a hacer una oferta por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría en toda su historia.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Columna.
0: Paraula molt variada que pot definir des d'un pilar fins a un article d'un diari, però avui parlarem de la sisena excepció, porció de soldats formats en massa de poc front i molt fons. D'aquí ve l'expressió que fem servir quan una manifestació parteix de diferents punts fins a trobar-se en un de central, com les columnes de professors que avui confluiran a Barcelona.
1: Subhasta.
0: Venda pública al millor postor, especialment feta per manament d'una autoritat. Subhasten els objectes de Matthew Perry i les eleccions del Madrid semblen una subhasta en què un candidat anuncia un dia Haaland i l'endemà l'altre que es gastarà 150 milions d'euros en una estrella.
1: Aigualit.
0: Que conté una quantitat excessiva d'aigua o acompanyat de pluja o pluges. La tradició del vi Aigualit també ha portat que Aigualit es faci servir com a metàfora de decepció, d'expectatives no complertes. La jornada del Primavera i la de la Patum van quedar aigualides ahir per una pluja que no va igualir prou els passos de Berga ni els concerts que sí es van poder celebrar al Fòrum.
1: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 119.
13: Són els treballadors que quedaran afectats per l'ERO de Nestlé a Catalunya si avui els treballadors ratifiquen el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats. El text rebaixa els acomiadaments. Inicialment a Catalunya havien de ser 178. També millora les condicions dels afectats.
1: 70%.
13: La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Són 7.000 perfils genètics que s'està comparant amb els de gairebé 6.000 famílies que busquen parents desapareguts per identificar-los.
1: 7.000?
13: 700.
1: 700, són 700.
13: Perdoneu, 700
1: que s'estan...
13: perfils que estan comparant amb els 5.000 familiars que estan demanant doncs, aquestes proves.
1: 26.
13: És el nombre de guions de Friends que la Fundació Matthew Perry posarà a la venda amb l'objectiu de destinar els beneficis a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. També es vendrà una col·lecció d'objectes personals de l'actor i records vinculats a la sèrie, com ara textos signats pel repartiment principal amb Jennifer Aniston i Courtney Cox.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig un camí de muntanya al costat d'un embassament. S'hi veuen dos homes caminant i el primer sembla més gran que el segon. Estan com separats per poc més d'un metre.
14: Són Isaac Andic i Jonathan Andic, pare i fill. És una fotografia feta a l'agost del 2021 a una illa grega, la publica La Vanguardia. És una fotografia que ha portat la família. De fet, n'ha distribuït algunes més per intentar desmentir la tesi de la jutgessa que investiga les causes de la mort del fundador de Mango a Montserrat. La tesi és que tots dos no acostumaven a sortir a passejar.
1: I a la segona imatge hi veig el germà del president espanyol, David Sánchez. Està assegut amb les mans, amb els dits entrellaçats sobre les cuixes i té la mirada com cap a l'infinit, pensatiu.
14: És al banc dels acusats, a l'audiència de Badajoz. Al costat hi té l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, també acusat en el judici, que la setmana que ve quedarà vist per a sentència. De fet, tots els acusats s'han negat en les últimes hores cap tracte de favor. Veurem com pesen els testimonis de la Guàrdia Civil o de l'altre aspirant a la plaça que sí van denunciar aquest tracte de favor.
1: I a la tercera imatge, en aquest cas la veig des d'Alemanya, és el país amb el producte interior brut més alt d'Europa, però a la fotografia veiem una cua de carretons de la compra amb tot de gent esperant a ser atesos. Berlín, Jordi Regàs, què fan totes aquestes persones?
15: Esperen que els ajudin amb el menjar. L'estudi publicat aquesta setmana per les ONG del tercer sector confirma que el nombre de pobres a Alemanya ha assolit un nou rècord. Un de cada cinc no pot afrontar una despesa inesperada. Tampoc disposa de dos parells de sabates en bon estat. L'informe alerta que les retallades que impulsa el govern actual van en la direcció equivocada. Resoldre els problemes dels més desafavorits també és una forma d'aturar a l'extrema dreta, afirmen els autors.
16: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
17: Costellarro, va bé. Gràcies.
18: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
16: Costellarro, senyor?
19: Volkswagen. El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara falten 4 dies per aquesta visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot Serra.
5: La visita del Papa.
20: Bon dia. En una versió anterior de l'itinerari, el Papa havia d'anar a la Catedral de Barcelona abans de marxar cap a les Canàries dijous dia 11 al matí i havia de ser una visita de caràcter privat. Finalment, s'ha vist que tenia sentit que la primera parada fos la cadira, la seu de l'arcabisbat de Barcelona. El Papa hi visitarà les relíquies de Santa Eulàlia, a la cripta, sota l'altar, i anirà al claustre a veure l'ou com balla. Serà una manera de celebrar Corpus Christi, que era ahir, i una barreja de cultura popular i fet litúrgic. Després de Joan Pau II l'any 1982, Lleó XIV serà el segon papa que vegi la catedral.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula per les xarxes. Una gossa salsitxa es menja i destrueix l'àlbum del Mundial d'una família que li faltaven 20 cromos per completar-lo. Marc Amorós, bon dia.
2: Bon dia, la gossa es diu Vilma. La seva malifeta va agafar per sorpresa la família. Diu la notícia que la gossa salsitxa va confondre l'àlbum de cromos del Mundial de Futbol d'aquest any amb una joguina. Va començar a mossegar-lo fins a deixar-lo esmicolat amb bocins. Tot va passar molt de pressa. Quan vam reaccionar, ja no van poder evitar que el destrossés, explica la família en la notícia. El que més lamenta aquesta família és que només els faltaven 20 cromos per completar l'àlbum. Ara n'han comprat un de nou. Entre els bocins que va deixar la gossa han pogut rescatar alguns cromos per no haver de començar de nou la col·lecció des de zero.
1: I això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
21: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
22: Per cursar els graus en educació infantil i educació primària, és necessari superar la prova d'aptitud personal, coneguda com la PAP. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix un curs intensiu de preparació de llengua catalana i lògica i matemàtiques, pensat per ajudar futurs mestres a afrontar aquesta prova amb garanties. La formació tindrà lloc del 29 de juny al 10 de juliol i tindrà una durada total de 36 hores.
21: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
2: Vinga, som-hi. En real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que una gossa salsitxa es menja i destrueix l'àlbum del Mundial d'una família que li faltaven 20 cromos per completar-lo és una notícia real. Bravo. Ha succeït a l'Argentina. La família ha compartit un vídeo divertit a xarxes socials on mostren la destrossa que la gossa salsitxa ha fet del seu àlbum quasi acabat.
1: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia, bon cap de setmana.
1: Ara són les 7:54. I repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Nova vaga d'educació a tot Catalunya, després del no del preacord dels sindicats majoritaris amb el govern.
23: L'USTEC, la CGT i la Intersindical criden avui a aturar-se. L'USTEC fa autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text. Iolanda Segura, portaveu.
24: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dia.
23: La CGT demana la dimissió de la consellera.
1: I tot i el cop de porta al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant.
25: Avui mateix la consellera Esther Niubó té intenció de mantenir una trobada amb els sindicats que el van firmar, professors de secundària, que sí que ha avalat el preacord en la seva consulta interna, ja ha confirmat qui seran.
26: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
1: D'altra banda, el jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'agència tributària de diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025.
23: Ho fan al marc del cas Leire i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general del cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensa.
27: I lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
1: I els expresidents Pujol, Mas, Aragonès, Puigdemont i Torra firmen una carta a favor del català durant la visita del papa.
25: També la subscriuen expresidents del Parlament o entitats com el Barça, Òmnium i l'ANC. La publiquen diaris com el Punt Avui i la Vanguardia. Mentrestant, l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirma que el papa farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús i sobre la polèmica afirma.
28: Que té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
1: I pel que fa a les pluges, gairebé un centenar d'avisos per episodis de pluges ha afectat a diverses comarques.
23: La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound i a Berga s'ha endarrerit un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal.
1: Justament a la Patum, Berga va rebre amb xiulada la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
25: La va convidar al balcó de l'Ajuntament la regidora d'Iscola, que serà cap de llista de la formació d'extrema dreta.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, aquest matí encara queden molts núvols i petits ruixats al Camp de Tarragona i a l'Ebre. Aquests tenen les hores comptades. En canvi, els núvols sí que seran més persistents, sobretot al sud de Catalunya i a les comarques de Girona. I pel que fa al cap de setmana, el temps serà variable, amb petits ruixats de tarda al Terç Nord, tant dissabte com diumenge, i unes temperatures que s'aniran recuperant. Ara a les 8 en donarem més detalls.
3: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, un accident complica la circulació al Vallès Occidental, Joan Garcia.
6: Ha passat entre Badia i Barberà del Vallès, ja estan retirant el vehicle, però provoca 6 km i mig de congestió en sentit Girona i retencions en sentit contrari de 4 km entre Santa Perpètua i Barberà. També hi ha retencions les habituals a les rondes, a la C58, a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà i a la B23 d'entrada a Barcelona.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández?
7: Doncs a l'R3 els trens no circulen entre Ribes de Freser i Sant Quirze de Besora, per tant només hi ha servei de tren entre Sant Quirze i la Garriga, i això vol dir que Renfe ha posat un servei d'autobusos alternatiu que avui és de la pràctica totalitat de l'R3 entre Barcelona i la Tour de Querol.
8: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
9: I pot ser tot això sent professional.
8: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
10: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
11: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
12: 150 anys movent-nos per tu.
29: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
30: Bon dia, Manu!
1: Avui dediquem una cançó al Julià.
30: Sí,
1: Julià.
30: Que ha viscut moltes novetats aquest curs nou, també nova classe, un germanet. El tenim per aquí, el Julià, o no?
1: No, no s'hi posa.
30: Ah, val, val, perfecte, doncs que...
1: Sí.
30: Doncs això, que li volen dedicar als seus pares aquesta cançó de Beatles que es diu Hey Jude.

0: Quina meravella de cançó, per favor.
1: Doncs Pol Julià, aquesta cançó. Manu, bon cap de setmana.
0: Igualment, preciosos. Adeu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

Avui, 5 de juny, el món celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. És una jornada instaurada per l'ONU fa més de 50 anys i que en recorda tres evidències bàsiques, però que sovint oblidem. La primera és que formem part d'un ecosistema. La segona és que aquest ecosistema és vulnerable. I la tercera és que protegir-lo és responsabilitat de tothom. No són cap novetat, ja fa dècades que prenem consciència com a societat de la importància de tenir cura del medi ambient, i això s'ha traduït en grans moviments polítics i econòmics, com també inversió en energies renovables, o les polítiques contra el canvi climàtic. Però també, en canvi, en el dia a dia més personal. Ho veiem, per exemple, en les actituds que tenim respecte al reciclatge. Tot i això, no ens podem confiar. Aquest any, el Dia Mundial del Medi Ambient, arriba amb una sensació estranya. El canvi climàtic o la transició ecològica no són en agendes com de Donald Trump ni tampoc de grans empreses tecnològiques. L'atenció mediàtica i institucional d'una part important del món s'ha desplaçat cap a altres carpetes, com la intel·ligència artificial o la geopolítica. Però atenció, perquè apartar el medi ambient d'aquesta equació és un error de perspectiva immens. L'ecologia ho travessa absolutament tot. La intel·ligència artificial, per exemple, demana quantitats ingents de recursos energètics. I no es pot separar la geopolítica de debats com, per exemple, el de l'accés als recursos naturals del planeta. Tots els grans reptes d'avui en dia tenen a veure, d'una manera o altra, amb el medi ambient. Per tant, exigir que l'ecologia mantingui el pes a l'agenda pública és necessari. I més encara quan aquest relaxament institucional no neix del no-res. És el reflex d'una desconnexió que ens afecta a tots. Byung-Chul Han, el filòsof, ho assenyala. Segons ell, fa temps que estem substituint el món físic i natural per un de digital. Les pantalles ens desconnecten de la terra que trepitgem i ens fan sentir menys conscients del que ens envolta. L'única manera de fer-hi front és recuperar la capacitat de meravellar-nos, tornar a mirar el nostre entorn amb atenció, admirar-nos davant de la natura. Només així podrem prendre consciència del paper que juguem, de la responsabilitat que tenim amb el planeta. Es tracta, en el fons, d'assumir com a pròpia una cultura de la cura. Cuidar per cuidar-nos. Sentir que ens sentim administradors del món en què vivim. I això vol dir protegir els grans ecosistemes, però també vol dir fixar-nos en com tractem els nostres carrers, en els nostres hàbits de consum o les comunitats on vivim. Les grans decisions polítiques són importants, i també les econòmiques, però aquest repte les transcendeix. La cura del nostre món té un component personal que implica tothom.

0: Juny, després dels aiguats que van caure ahir, recordem que ahir van caure 115 litres per metre quadrat a la Nou de Berguedà, a Ogassa, al Ripollès, 106 litres per metre quadrat, però també aquesta nit 51 litres per metre quadrat al Canà, o 16 a la ciutat de Barcelona, al Paral·lel. Avui queden petits ruixats entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que tenen les hores comptades, i els núvols sí que seran més persistents, sobretot al sud del país i també a les comarques del nord-est, a les comarques de Girona. Avui en temperatures clarament més baixes, el cap de setmana comencen a recuperar, però encara serà bastant variable. Dissabte, amb capes de núvols al matí, sobretot al sud del país, a la tarda amb alguns ruixats al nord-est, i diumenge també hi haurà alguns ruixadets, sobretot al Pirineu i al Prepirineu.
1: I avui al matí de Catalunya Ràdio, els protagonistes del dia, la consellera Esther Niubó, de seguida amb nosaltres, i també la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, el dia en què estarem pendents de les manifestacions dels docents. De seguida comentarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb Ferran Espada, Mirau Espé d'Oliva, Artura Puente i Jordi Cominal, una nova jornada de vaga, avui de mestres i professors, en un escenari d'incertesa en el món de l'educació. La majoria dels docents van votar no en la consulta sobre l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. El govern assegura que tirarà endavant el pacte, l'USTEC, per això, amenaça amb més vagues. I, mentrestant, les famílies. Les famílies no saben què passarà d'aquí a final de curs. De seguida, avui al matí, també tindrem tots els protagonistes, escoltarem també les famílies i línies obertes, si voleu dir-hi la vostra, el 93201-7474, 93201-7474. I a les 12 hi ha convocada aquesta manifestació a l'Arc de Triomf amb professors que es mobilitzaran des de diferents punts del país. Anem cap a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
2: Hola, bon dia, Ricard.
1: Perquè d'aquest punt on et trobes n'ha de sortir una de les marxes de professors fins a l'Arc de Triomf.
2: Doncs sí, sí, ja estan a punt aquí força bicicletes, perquè avui van en bicicleta, i amb samarretes grogues al damunt de les bicicletes hi ha força moviment aquí davant l'estació de Renfe. No s'està tallant la carretera de moment, però sí que estan ja a punt per sortir. A partir d'aquest moment, a les 8, surten en direcció cap a Barcelona, però s'aturaran a Sant Adrià del Besòs. Des de Mataró fins a Sant Adrià, per tots els municipis per on van passant, s'hi afegeixen nous docents en aquesta bicicletada. Allà a Sant Adrià han de confluir amb les bicicletades que provenen d'altres comarques. Per exemple, allà aniran a parar els de la Catalunya Central, el Barcelonès Nord o també les comarques de Girona. Abans de sortir d'aquí a Mataró, el professor de secundària de Canet de Mar, Joan Barón, ens deia que són conscients que aquest curs no acabarà d'una manera normal, entre cometes, però que el setembre tampoc ho serà.
3: És molt difícil que el curs comenci amb normalitat, però és que fa molts anys que el curs no comença amb normalitat, perquè hi ha una sèrie de mancances a les escoles públiques que fan que no puguem treballar amb els alumnes d'una manera normal.
2: També els docents dels dos Vallès, en el cas de l'Oriental, per exemple, també van en direcció cap a Sant Adrià del Besòs, i en el cas del Vallès Oriental surten, han sortit, aquests han sortit més d'hora perquè estan més lluny, han sortit a les 7 del matí de Sant Celoni i han passat per Llinars, Cardedeu, Granollers, i van també en direcció cap a Sant Adrià. Allà tots junts formaran la columna del Besòs, que entrarà a la ciutat de Barcelona per aquest punt i arribaran, com tu deies, al voltant de les 12 del migdia a l'Arc del Triomf, que és des d'on ha de sortir la gran manifestació unitària.
1: Gràcies, Marta Vallès, des de Mataró. Avui hi ha vaga perquè ahir els professors van votar que no aquest acord signat entre l'USTEC i el Departament d'Educació, i el govern, però, assegura que tirarà endavant. Ho va dir ahir la consellera Esther Niubó, que demana una reflexió profunda als sindicats.
4: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
1: Avui mateix la consellera farà aquesta ronda de contactes amb els sindicats que van firmar el text, però l'USTEC no hi anirà. Perquè, segons li han respost, doncs avui tenen vaga. A partir de 8:45 en parlarem amb la consellera Esther Niubó i amb els principals sindicats. Tindrem també l'estudi la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, tot i que la setmana passada ja va dir que convocaria una vaga indefinida si triomfava el no. Per tant, haurem de veure quines mobilitzacions hi ha i si compleix o no la paraula. En aquest cas, Yolanda Segura. Maria Costa.
5: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, feia ahir autocrítica per haver signat el preacord massa aviat, i la secretària general de la CGT, Laura Jané, exigia dimissions.
6: Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes, i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
7: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa i El que exigim és la reobertura immediata de les negociacions.
5: A banda de la vaga d'avui, els dos sindicats

0: Ja avancen que la setmana que ve hi haurà més protestes. Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats votessin pel sí. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I com ara explica la Maria, els afiliats dels sindicats professors de secundària sí que van avalar l'acord. Pol Forada, bon dia.
2: Bon dia. Sí, un sí que ha empès el govern a tirar endavant amb aquest preacord, això que ens ha explicat la consellera Esther Niubó. Els professors de secundària assistiran avui a la ronda de contactes convocada pel departament. El seu portaveu és l'Andreu Navarra, que assegura al matí de Catalunya Ràdio que cal aconseguir més millores.
3: Un punt d'inici cap a una nova situació, però l'acord no és ideal, ja ho hem dit, no ens entusiasma, però cal començar a caminar en diverses direccions concretes. Per exemple, nosaltres ara ens posarem a treballar dins de la comissió de desplegament de l'acord a les ràtios. Hi ha coses que són molt, molt urgents. El clam ara mateix universal entre docents és que baixin les ràtios.
2: També hem parlat amb el Pau Gaità, que és director de l'escola Jacint Verdaguer, a Canovelles. Ell creu que calen millores en moltes coses, però que tampoc cal perdre el que ja s'ha pactat.
4: Al centre sabem millor que ningú que falten recursos, que hi ha cansament i que el professorat fa anys que sosté l'educació pública amb una gran professionalitat, però també hem de saber reconèixer els avenços quan aquests arriben. Si hi ha millores salarials, si hi ha recuperació de drets, més dotacions, reforç d'escola inclusiva, jo de fet crec que cal mirar-ho amb exigència, no? Però també amb una certa responsabilitat.
1: Avui edició especial a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio per saber què passarà a partir d'ara.
2: Amb Milagros Pérez Oliva, amb el Ferran Espada, amb l'Arturo Puente i amb el Jordi Cominal. Entrevistarem la consellera Niubó, entrevistarem Yolanda Segura, d'USTEC, entrevistarem de la CGT la Laura Gené o el Marc Martorell de la Intersindical. També parlarem amb les famílies, amb la FAC, amb la Lidón Gasull i estarem en una escola, al centre Pere Vila de Barcelona.
1: Doncs parlem d'aquesta derivada política tot plegat, perquè el conflicte coincideix amb la tramitació dels pressupostos de la Generalitat. I ahir el govern va aconseguir tirar endavant la primera oposició del Parlament, però amb moltes crítiques per la gestió del conflicte amb els docents. Àlex Giral Robert.
5: Com estava previst, Esquerra i els Comuns han sumat els seus vots, els del PSC, per aprovar el primer examen parlamentari dels comptes. Esther Capella i Jèssica Albiach, però, han exigit els d'Illa màxima implicació per tancar d'una vegada per totes el conflicte amb els docents.
6: No tenim excuses.
7: Han de tornar a començar, així que facin el favor.
5: Això mentre Junts ha lamentat que els aliats d'Illa hagin mantingut la tramitació pressupostària al marge d'una situació cap als de Puigdemont s'ha escapat del tot del control del govern. Salvador Vergés apuntava cap a la titular d'Educació.
8: No cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú.
5: La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha passat de puntetes per la crisi amb els professors i ha tornat a agrair els vots a Esquerra i als Comuns. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: De seguida ho analitzarem a l'Àgora. Abans, un primer comentari de la periodista del periòdico Sara González.
9: Uns van ser temeraris provocant la divisió dels sindicats des del principi. Els altres han caigut en la temptació de centrar el torçabràs en els salaris. El resultat? Un desori de difícil reconducció, perquè si el sindicat majoritari ha quedat desautoritzat pels propis mestres, quin interlocutor tindrà ara legitimitat per desbloquejar el conflicte? Els ponts s'han trencat entre soflames que han obviat que la negociació té uns límits, però també perquè s'ha subestimat durant massa anys el malestar dels docents i la complexitat a les aules. I enmig de tot plegat, grans greuges estructurals a les escoles en un calaix i que ningú se n'oblidi, els infants, que Lleó 14 ens agafi confessats.
1: Per cert, que la dels mestres no és l'única vaga del dia, també comencen aturades dels treballadors de les biblioteques del país.
2: Comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida tots els divendres i els dissabtes. Se sumen així al personal de les biblioteques de Barcelona, que ja van començar les aturades la setmana passada. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública.
1: Aquest és el principal tema del dia. L'altre és la visita del Papa.

0: Lleó 14 arriba demà a Espanya en el viatge que el portarà a Catalunya dimarts i dimecres que ve. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: El papa començarà a Madrid i la seva visita més simbòlica serà a les Canàries.
1: Sí, està tot preparat per una visita que arrenca dissabte amb tot tipus d'actes, el més multitudinari. Una missa diumenge a la plaça de Cibeles en ple carrer. Això fa dies ja que complica el trànsit a la capital espanyola. Passarà també pel Congrés dilluns, convidat com a cap d'estat del Vaticà. Alguns grups ho critiquen, per exemple, Podem ja ha dit que no hi anirà. Dimarts al matí marxa cap a Barcelona i, com dius, clourà la visita amb la part més simbòlica, que seran les Canàries a partir del dia 11. Allà es veuran persones migrants, arribades moltes en pastera, també voluntaris. L'acompanyarà la visita Pedro Sánchez, que en un moment molt complicat políticament centra l'agenda en la visita del papa. El govern espanyol, de fet, està bolcat i hi haurà ministres a tots els actes, també als religiosos.
0: Gràcies, Tània. La visita de Catalunya també segueix marcada per l'ús que Lleó XIV farà del català. Ahir l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va confirmar que el papa parlarà en català a la benedicció de la Sagrada Família i va lamentar la polèmica generada per la llengua.
2: Que té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: Per cert, que Omella va dir que no havia fet cap moviment després de les crítiques inicials per la presència de la llengua i va demanar als que se li queixaven que anessin a dir-ho al papa.
2: I han pressionat, no han pressionat. Tant, ningú me pressiona, a mi m'han escrit molta gent queixant-se i sí que a mi que queixis al papa.
0: Al matí de Catalunya Ràdio també vam parlar i amb el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies.
3: Que sí, va admetre gestions per garantir que el papa parlés català. De fet, també ens ho va admetre l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en aquest programa. Abadies, que és també el president de la comissió organitzadora del viatge del papa Lleó a Catalunya, va apuntar que encara hi ha marge perquè hi hagi més espais on el papa pugui fer servir el català.
4: És un tema obert, però és un tema obert no d'ara, sinó que ja està obert. Igual que està obert, també, i això ho estem treballant, doncs les homilies i les seves intervencions. Som conscients de que no és una llengua que ell domina i, per tant, doncs, hi haurà una limitació. Però des del minut zero, insisteixo, fa setmanes que estem treballant. El que és que, fins i tot, encara que estigui ja publicat, hi ha un marge de moviments, hi ha un marge possible. Llavors, en això continuem treballant-hi com ja fa setmanes que ho estem fent.
0: I encara hi ha detalls que no s'han explicat. Per exemple, l'acte de l'Estadi Olímpic, que segons us pot avançar aquest programa serà, atenció, el 99% en català. I mentrestant, avui als diaris hi trobem també una carta demanant al papa que parli més català.
3: La signen expresidents de la Generalitat, expresidents del Parlament, líders polítics i entitats catalanes, des del Barça fins a Òmnium Cultural. En la missiva, que també es publica a la premsa italiana, els firmants donen la benvinguda a Lleó XIV i mostren la seva esperança que pregui en català. També hi destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua de Catalunya han sobreviscut a períodes de persecució.
0: Un Barça que, recordem, canvia els seus jugadors a l'Hormiguero i no a TV3. Potser faria més parlar llengua si portés a la Minya Mala a TV3 parlant català, que és un referent també per molts nens i nenes. I també als diaris, però al periòdico hi trobem una enquesta. Els espanyols aproven el papa, però reben la seva visita amb força indiferència.
3: Només un de cada tres admet que el viatge li desperta interès. La majoria diu entre poc i gens. Això sí, hi ha força més persones que diuen que Lleó XIV ofereix una imatge positiva. Més de la meitat dels enquestats creuen que no és encertat que les administracions públiques destinin recursos a organitzar aquesta visita.
0: I per cert, que el periòdico avui també explica que Sabor de Gràcia, Álvaro Soler, també Beret, Siloé i Conchita completen aquest cartell musical de l'acte del papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
5: Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha una lluna que fa llum.
3: Sabor de Gràcia versionarà Boig per tu i qualsevol nit pot sortir al sol. Tots aquests artistes se sumen al concert ja anunciat de Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat.
0: A 3:15 continuarem explicant més detalls d'aquesta visita del papa perquè parlarem pel seu pas de Montserrat amb el subprior de l'abadia, Bernat Juliol. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
6: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
8: Només pel fet de comprar el cupó diari?
7: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'ONCE. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
8: Mira que bé!
7: Quan et trobes amb un venedor de l'ONCE, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: ONCE. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 19, repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, Martiana, Francesc Soler i Gala Tamaria. Bon dia.
12: Bon dia.
0: La pluja d'aquesta nit afecta el servei de la línia R3 de Rodalies.
13: Està interrompuda entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser a causa de l'arbre que hi va caure la via amb les pluges. Hi ha servei alternatiu per carretera en tot el tram comprès entre Fabra i Puig a Barcelona i Puigcerdà i la Tor de Querol.
0: Una pluja que va marcar de ple la Patum, marcada també pels xiulets contra la líder d'Aliança Catalana, Silvio Riols. De crits i amb pancartes en contra. El xàfec no li va impedir, però, que es fessin els principals salts, això sí, amb més pauses del que és habitual. Berga, Nàtia Dell.
14: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Patum completa.
15: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
16: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
17: Els bergadans pot caure el món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
14: A la plaça, les ganes de Patum eren enormes.
18: Molt bon ambient, la gent superagradable, i bueno, pues, intentar reviure això com si fos un crio petit.
19: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
20: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
14: Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga. Des de Berga, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La pluja també va afectar l'altre esdeveniment cultural del cap de setmana, el Primavera Sound, que va haver de suspendre alguns concerts. Marc Ruiz.
21: Els desperfectes provocats pel vent i la pluja als escenaris principals han obligat a suspendre els concerts de Bad Gyal, Doja Cat i Massive Attack, els 3 caps de cartell de la primera jornada. Un fort cop de vent i la pluja han provocat la suspensió dels concerts a tots els escenaris, excepte 2, durant unes 2 hores i mitja. Quan semblava que ja havien recuperat l'escenari principal on havia d'actuar Massive Attack, la banda de Robert Del Naja s'ha fet enrere i la resta, Doja Cat i Bad Gyal, han caigut també. Aquest divendres ja cal, però, que el reparin, perquè és el torn de The Cure o Skrillex. Marc Ruiz, el matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això quan som a la primavera més càlida des de que es tenen registres.
13: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures de març, abril i maig han superat 1 grau la mitjana habitual i fins a 2 graus en algunes comarques de Ponent, el Pirineu Occidental i la Catalunya Central. Malgrat que durant el maig hi ha hagut períodes frescos, el Meteocat apunta a un estiu clarament càlid.
0: I el cas Leire Díaz continua marcant l'agenda política. La directora de la Guàrdia Civil admet contactes amb Díaz.
22: Com a mínim 2 reunions. Tot i això, Mercedes González treu importància als contactes i assegura que no va cedir a les pressions de la militant socialista. El sumari relaciona les trobades entre Leire Díaz i la directora de la Guàrdia Civil amb els expedients oberts a alguns agents del cos que investigaven la corrupció al voltant del PSOE. El ministre de l'Interior, Fernando Grandemar Lasca, va sortir ahir en defensa de González.
23: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
0: I mentrestant, el jutge Santiago Pedraz sol·licita informació econòmica del PSOE i del PSC.
22: Ha demanat a l'Agència Tributària i a les entitats bancàries els pagaments dels partits a Iqui Group, una de les firmes assenyalades amb la trama. El PSC ja ha negat que hagués destinat diners a col·laborar amb Leire Díaz.
0: I en un altre cas que afecta Pedro Sánchez. Al judici al seu germà, les acusacions han doblat la petició de pena per David Sánchez de 3 a 6 anys.
13: El cas quedarà vist per sentència la setmana que ve. La Fiscalia demana l'absolució de David Sánchez, que ahir va negar haver influït o haver gaudit de favors en la seva plaça a la Diputació de Badajoz, que va aconseguir el 2017.
24: Yo no ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
0: I enmig d'aquests casos judicials, avui el govern farà el primer pas per poder aprovar pressupostos l'any vinent.
3: Ho va anunciar el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, enmig de les crítiques dels socis. Sentim Pilar Vallugera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del PNB.
25: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
1: La pregunta és con qué mayorías y con qué credibilidad.
0: I, per cert, que si Brussel·les advertia sobre la fiscalitat d'Espanya, avui segon avís, perquè la comissió vol evitar que el govern espanyol torni a intervenir una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. Brussel·les, Bruno Fortea.
2: L'expedient obert per a Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Banc Sabadell, però sí que qüestiona les normes que va utilitzar el Ministeri d'Economia per posar unes condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que Madrid es va extralimitar i l'acusa d'incomplir la llei europea que, precisament, resta poder als governs per intervenir en la fusió de bancs. La novetat és que ara la Comissió incorpora a l'expedient un nou retard d'Espanya amb l'aplicació d'una altra normativa comunitària del sector financer. Li dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats.
3: En el cas de Catalunya, rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per aquest ERO. Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat.
0: I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto al foc total i una trobada cara a cara. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
14: El Kremlin ha respost Zelensky que pot venir a Moscou a reunir-se amb Putin, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Abans, el líder del Kremlin ja havia tornat a posar en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'exclou categòricament.
4: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
14: Malgrat les evidències, Putin assegura que l'economia russa va bé i que els seus soldats avancen a totes les línies de front i acusa Occident de subministrar els drons amb què Ucraïna ha atacat Sant Petersburg. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en l'altre flanc bèl·lic, Hezbollah rebutja l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban.
22: Hezbollah es nega a abandonar el sud del Líban i aturar la seva activitat en aquest país, com contempla l'acord. El líder de la milícia proiraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
5: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
0: I a Perú, diumenge, segona volta a les eleccions presidencials. La conservadora Keiko Fujimori parteix amb un lleuger avantatge. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
6: Pels partidaris de Keiko Fujimori, que tancava campanya electoral en aquestes darreres hores a Lima, la capital del Perú, cal recuperar el llegat de l'expresident Alberto Fujimori, considerat un heroi nacional pels seus seguidors, especialment per haver acabat amb el terrorisme de Sendero Luminoso i la inflació durant els anys 90.
12: Keiko Fujimori, con la experiencia de su padre, que enfrentó al terrorismo, yo creo que va a ser es la mejor opción en estos momentos.
6: Keiko Fujimori va guanyar la primera volta. El seu rival a les urnes és el progressista Roberto Sánchez. També reivindica un llegat presidencial com a guia, com Fujimori, amb el seu pare, però en aquest cas el de l'expresident Pedro Castillo. Tant Castillo com Fujimori pare ja mort, empresonats el primer per intent de cop d'estat i el segon per delictes contra els drets humans. Des de Lima, al Perú, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en plana cultural, avui tenim un nom propi, Carmen Machi, nou Premi Nacional de Cinema.
26: El jurat l'ha guardonat per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol. Va començar la seva carrera al teatre, però la fama li va arribar amb el personatge d'Aida a la sèrie Siete Vides i el posterior spin-off protagonitzat pel seu personatge. Va guanyar un Goya per la pel·lícula Ocho Apellidos Vascos.
0: I Rosalía. Els concerts previstos aquesta setmana a Miami i a Orlando per una emergència familiar.
26: Així ho han explicat des de la seva promotora en un comunicat. La cantant lamenta haver decebut els seus seguidors, però assegura que no ha tingut més remei que prendre aquesta decisió. Live Nation ha dit que buscaran noves dates per fer els concerts i demana que es conservin les entrades.
27: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
28: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, Taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Peugeot.
9: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
8: Vaja, Carles.
9: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
8: I tu què li vas dir?
9: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
10: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
11: 150 anys movent-nos per tu.
15: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
16: I pot ser tot això sent professional.
17: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlín amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
18: Una família trencada.
29: No puc fer veure que no sóc responsable de la situació. Me'n vaig anar.
18: Un fill que s'esquerda en silenci.
29: No suporto viure i és culpa teva.
30: Què he fet jo? Què és culpa meva?
18: I molts retrets.
29: Quan acceptaràs d'una vegada que no està bé del cap?
18: El fill... És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Són 8:45.

0: I pel que fa als esports, els responsables del Girona asseguren que no van treure cap euro del club i que ho van invertir tot en fitxatges.
1: Pere Guardiola és el responsable de la propietat, assegura que no han vingut al Girona fa 4 dies i que el projecte és a llarg termini. Guardiola marca com a objectiu tornar primer el més aviat possible.
2: Fa més de 10 anys, 11 anys, que ens van fer càrrec del Girona i podem tots coincidir que avui tenim un club més fort. Evidentment hem baixat, és un cop duríssim. Nosaltres, com a compromís, és tornar a primera. I si podem tornar en un any, millor que en dos.
1: El director esportiu Quique Cárcel va assegurar que aviat anunciaran el nou entrenador i que Mitchell hagués continuat si l'equip s'hagués salvat.
3: Estava convençut que si l'equip s'hagués salvat, Mitchell hagués pogut continuar. Una vegada que es fa el descens, estem parlant d'algo molt dur, d'algo que ens quedem tots sense cap tipus d'energia.
0: Mentre continua la batalla electoral per presidir el Real Madrid, Florentino Pérez anuncia un fitxatge estrella per la setmana vinent.
1: Amb el defensa de l'Inter Dumfries, el central de Liverpool Konaté lligats, el pròxim fitxatge l'anunciarà quan sigui president.
4: Una notícia que quiero dar, ¿no? El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, ¿eh? Por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia.
1: Ha parlat de 150 milions d'euros per aquest nou galàctic.
0: I el Barça s'haurà de jugar el pas a les semifinals de la Lliga de Bàsquet a Múrcia.
1: Demà partit decisiu, els blaugrana van deixar escapar la classificació, van perdre el Palau 87-90. El jugador del Barça, Joel Parra, no creu que les decisions arbitrals hagin estat determinants.
5: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
1: El Madrid guanya el Tenerife 83-118, empat a l'eliminatòria. El Joventut rep a Badalona el Baskonia a les 9, obligat a guanyar per forçar el desempat al partit, amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Espanya, que empata a un a Mirac amb gol de Ferran Torres, partit del premundial de futbol. La selecció espanyola femenina juga contra Anglaterra a les 9 en partit de classificació pel Mundial de l'any que ve. I el Sabadell,
0: ara,
1: que ha de remuntar un 2-0 contra
0: honor,
1: el Madrid-Castella, amb un partit en un dia que no és habitual, divendres, 9 de la nit. Si remunta aquest 2-0, podrà disputar la final d'ascens a la segona divisió.
0: Hi ha molta gent que ja s'ha apuntat per anar a veure el Sabadell, per tant, avui hi haurà tota la ciutat volcada a fer honor al Sabadell.
1: 11.000 persones acostumen a anar-hi darrerament al partit d'avui.
0: Sí, sí.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
0: Ara són les 8:33. I el Batí arrenca pendent d'aquesta nova jornada de vaga d'educació després del no al preacord. Està previst que d'aquí a una hora i mitja surtin tres columnes per arribar al migdia a l'Arc de Triomf. I un d'aquests punts és Mataró. Marta Vallès, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs mira, aquesta hora ja han marxat, ho han fet minuts abans d'un quart de 9 del matí. Ha sortit el grup de bicicletes des d'aquí, des de davant l'estació de Renfe de Mataró. Han enfilat la carretera Nacional 2, l'antiga Nacional, que en diem aquí, que passa per tots els pobles del sud del Maresme, passen per Cabrera, Vilassar de Mar, Premià de Mar, el Masnou, Montgat i Tiana, i a partir d'aquí entren ja al Barcelonès per Badalona. Per tots aquests municipis per on van passant, es van afegint nous participants a la bicicletada i van en direcció, en primer lloc, a Sant Adrià del Besòs. Allà és el primer punt de trobada dels diferents docents que van en bicicleta i que arriben des de les comarques també de Catalunya Central, Barcelonès Nord i les comarques de Girona i els dos Vallès. Allà, a les 10, s'han de trobar tots i a partir d'aquell moment formaran la columna del Besòs, que li han dit, i entraran a la ciutat de Barcelona per aquest punt i en allà aniran a confluir a l'Arc del Triomf. Abans de sortir, aquí a Mataró, comentant doncs, amb el no, el record de manera clara, ens deien que cal un pacte nacional per l'educació, un pacte global, i que, com ja ens havien dit anteriorment, no és qüestió de sou, sinó és qüestió de poder treballar a les aules i poder treballar amb normalitat, ens deien, entre cometes, per tenir alumnes de la part inclusiva, alumnes nouvinguts i alumnes catalans d'aquí, tots amb les millors condicions per l'escola pública. Com us dèiem, aquí ja no queda ningú. Alguns que no van amb bicicleta marxaran amb cotxe i altres agafen el tren i tots van en direcció a participar en aquesta gran manifestació que es farà al migdia a la ciutat de Barcelona.
0: Però encara hi ha alguna bicicleta, no? Perquè la sentíem ara.
7: bicicleta mataronina.
0: Val. Doncs gràcies.
7: Hola?
0: Sí, sí, ara sí, ara sí. Gràcies, Marta. També a les 10 passaria previst que arrenqui una ronda de contactes de la consellera d'Educació amb els sindicats que van firmar aquest preacord. Redacció, Marta Viana.
8: Professors de secundària hi assistirà. De fet, en la seva consulta interna, un 63% dels votants va avalar l'acord. Qui ha demanat ajornar la reunió la setmana que ve és el sindicat USTEC, amb l'argument que avui hi ha vaga.
0: I a les portes també de l'estiu, els bombers expliquen aquest matí el desplegament previst a les comarques de Lleida. Estela Ussoms, bon dia.
9: Bon dia. Serà aquest matí a 11:45 al Parc de Bombers de Lleida, un cop acabi la primera reunió de coordinació operativa de la campanya. Fins ara no hi ha hagut cap gran incendi forestal a les comarques de Ponent, però sí que s'ha actuat amb focs de vegetació de ribera animats pel borrissó dels pollancres, que és molt inflamable. El més important, el que va cremar 4 hectàrees de vegetació al Parc de la Mitjana de Lleida. També hi ha hagut algun petit foc lligat a la sega del cereal, provocat per les màquines recol·lectores. A banda dels bombers, avui a la presentació també hi ha representants de Protecció Civil i dels agents rurals, que són els encarregats de la prevenció i també d'investigar les causes dels incendis.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
10: Bon dia. L'R3 segueix tallada entre Ribes de Freser i Sant Quirze de Besora a causa de l'arbre que ahir va caure a la via i que va xocar amb un tren. Per tant, només hi ha servei ferroviari entre Sant Quirze de Besora i la Garriga. Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos entre Fabra i Puig a Barcelona i la Tor de Querol, és a dir, gairebé a tota la línia. Fons de Renfe ens expliquen que confien poder reobrir l'R3 en un parell d'hores. D'altra banda, al tramvia de Barcelona hi ha freqüències de pas alterades a la línia T5 i empreses d'autobusos de diverses poblacions avisen que aquests autobusos poden modificar els recorreguts a causa de les protestes dels docents.
0: I pel que fa a les carreteres, Joan Garcia, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Punts vermells.
11: Encara a la P7 per un accident a primera hora entre Badia i Barberà del Vallès en sentit Girona. Tot i que s'ha reduït la cua, encara queden 4,5 km de retencions. I a la mateixa AP7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit Tarragona també hi ha 4 km de retencions.
0: I punts taronja?
11: A2 de Sant Joan d'Espí a Cornellà cap a Barcelona, B23 des d'Esplugues també per entrar a Barcelona i les retencions habituals a les rondes.
0: De seguida parlarem amb la consellera Esther Niubó amb nosaltres, però és que més tindrem avui al programa. Sílvia Solana, redacció.
12: Doncs parlarem amb representants dels sindicats d'ensenyament, USTEC, amb Yolanda Segura, la CGT o la Intersindical, i també amb representants de les famílies. També parlarem avui de la visita del Papa, ho farem amb el pare Benet Juliol de la Badia de Montserrat. I com cada divendres, dilema, avui deixar o no diners als amics. I per acabar, recomanacions de cap de setmana.
0: De seguida, l'Àgora, en Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
13: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs estem esperant un temps bastant més tranquil aquest cap de setmana, més clarianes, però no fa net del tot. De fet, ara mateix encara queden alguns ruixats, que sobretot poden caure entre la Costa Daurada i el sud de la Costa Central, molt poca cosa ja. Ha baixat fort la temperatura, per exemple, a Barcelona ara mateix hi ha entre 5 i 6 graus menys que no pas ahir a la mateixa hora, i avui els núvols més persistents es mantindran a les comarques del nord-est, Girona sobretot, i també a l'extrem sud de Catalunya, en principi ja sense precipitacions aquesta tarda o amb algun ruixat molt puntual. Demà dissabte, al matí, núvols també a la meitat sud, Tarragona, Barcelona, a la tarda, nuvolades a l'interior Girona, al nord de Barcelona, amb petits ruixadets, i diumenge, també aquests ruixadets es repetiran al Pirineu i Prepirineu, al matí també amb algunes capes de núvols, i la temperatura lentament aquest cap de setmana es va recuperant.
13: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Ferran Espada i Milagros Pérez Oliva, amb l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cominal i amb el periodista també del diari Ponés, Arturo Puente. I de què parla fins ara abans d'entrar a l'hora? Doncs han fet una primera entrevista a una de les protagonistes del dia, Yolanda Segura, d'Uste, que està aquí al vestíbul de la ràdio, l'escoltarem d'aquí sí. Uns minuts a l'hora. I el Jordi té aquesta estranya virtut de conèixer gent amb noms poc comuns, perquè fa uns mesos ens admetia que coneixia Nemesis, que només n'hi ha 4 a Catalunya. Avui dèiem que només hi ha 4 Bonifacis. I en coneixes un?
16: Conec en Boni, de Sant Celoni, sí, un bon amic.
0: Veus? Tens coses, tens aquestes coses, cadascú té les seves. Bé, déu-n'hi-do el que tenim amb educació. Ara ho explicarem, però abans vull saludar la consellera d'Educació, Esther Niubó. Consellera, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
17: Bon dia.
0: S'ha arribat massa lluny, què ha passat?
17: Bé, jo penso que com a govern nosaltres venim de mesos i setmanes doncs, escoltant aquest malestar, aquest crit, fins i tot als carrers de reconeixement. Això per una banda, i després hem pogut establir vies de diàleg, hem negociat a l'espai, diem, de diàleg social que tenim com a govern, que en aquest cas és la mesa sectorial, i realment en aquests últims mesos hem pogut doncs, arribar a acords, ho vam fer el primer al mes de març amb dues organitzacions sindicals, que era Comissions Obreres i UGT, i la setmana passada vam ser capaços d'arribar a un preacord amb quatre de les cinc, doncs, dels cinc sindicats que formen part d'aquesta mesa. Clar, a partir d'aquí nosaltres seguim defensant que aquell preacord doncs, que vam signar era un acord positiu perquè al final implicava doncs, poder avançar per enfortir el sistema educatiu, per reconèixer i millorar també les condicions tant de docents com del personal d'atenció educativa i efectivament d'aquests doncs, quatre sindicats doncs, que van presignar o van signar aquest preacord, doncs, ahir doncs, bueno, USTEC va perdre la seva consulta i s'ha desvinculat.
0: Vostè no s'esperava, entenc, aquest resultat. No sé si també té alguna estratègia per sortir d'aquesta situació, perquè, clar, estem parlant de que si USTEC, que era el que dèiem que era el sindicat majoritari, doncs no té força per traslladar les negociacions als seus professors, doncs ara mateix la cosa queda més tocada i més fragmentada. Per tant, no sé com hauran d'afrontar aquestes negociacions.
17: Miri, ara és el moment de tornar a escoltar. De fet, ho estem fent, ho hem fet i no només hem escoltat els sindicats, hem escoltat comunitat educativa, hem escoltat famílies, hem escoltat les direccions, hem escoltat també els grups parlamentaris, però és el moment de tornar-ho a fer, hem de poder analitzar la situació en què ens trobem amb el conjunt de la comunitat educativa i jo faig aquesta crida a la responsabilitat. Jo crec que és un moment de demanar a la comunitat educativa aquest exercici de responsabilitat, aquesta reflexió profunda que l'hem de fer tots i també de realisme. Penso que aquest govern ha posat l'educació en el centre, s'ha compromès amb fermesa, no?, amb la millora del sistema educatiu. Teníem molt clar des del principi que calia reorientar no el timó, necessitem avançar cap a l'excel·lència, cap a l'equitat, cap a la inclusió, amb tots els recursos i amb totes les garanties, i en això seguim. I ho hem fet escoltant, ho hem fet doncs, arribant a acords en els àmbits que nosaltres tenim doncs, de decisió i de diàleg social, com deia. I a partir d'aquí, doncs, jo crec que entre tots hem de garantir, doncs, en cap cas hem de comprometre el dret a l'educació. Hem tingut un curs mogut, perquè hi ha hagut moltes mobilitzacions, de fet continuaran, però hem de, penso, tenir aquest moment de reflexió i de responsabilitat, perquè el que no ens hi podem jugar és l'educació dels nostres fills i filles.
0: Clar, però si continuen les mobilitzacions, imaginem que hi ha una vaga indefinida, com havia dit vostè que passaria, si hi hauria o no, ara li preguntarem a Iolanda Segura, quin missatge dona vostè a les famílies que estan també una mica fins al gorro del que està passant, de la situació que estan vivint?
17: Bé, les famílies el que els hem de garantir i d'assegurar és aquest dret a l'educació de qualitat dels seus fills. Jo penso que el govern està posant els recursos necessaris que fa molts anys, perquè sabem perfectament on som i sabem també d'on venim. I venim d'anys de retallades, venim de canvis de fons importants en l'educació, hi ha més complexitat, hi ha hagut canvis socials que han impactat a les escoles, hi ha hagut canvis curriculars, el paper també de les famílies ha canviat i tenim un sistema molt resilient que ha sostingut molt sobre les espatlles d'aquests professionals. I ara estem dient, reconeixent, millor, no? I millorant les condicions dels docents, perquè no millorarem la qualitat de l'educació si no millorem també aquestes condicions. Estem enfortint la capacitat, doncs, la inclusió amb altres professionals de suport i a partir d'aquí jo sempre dic, hem avançat amb acords. L'alternativa a tot això quina és? És el bloqueig? És l'immobilisme? Doncs el govern no ens trobarà ni en el bloqueig ni en l'immobilisme, ens trobaran desplegant aquests acords que hem anat assolint i evidentment també desplegant un pressupost, que ara sí que el tindrem, que al final planteja doncs, l'educació com una dels àmbits de govern doncs, que més creix, perquè som conscients de la necessitat d'enfortir aquest pilar tan important de l'estat del benestar, que és l'educació.
0: Hi ha un centenar de docents que ara mateix haurien entrat a l'edifici de Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional del Barcelonès. Està ubicat a la Zona Franca, amb crits en contra de vostè i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Vostè se sent forta davant d'aquesta pressió?
17: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo, no? Aquella excel·lència que Catalunya doncs aspira i que volem recuperar, i ho resoldrem, ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme perquè en aquest any i mig hem avançat molt, és a dir, hem millorat molt l'oferta pública de formació professional, hem millorat l'oferta pública de 0-3, hem tornat a posar les matemàtiques i la llengua al centre, hem reforçat la inclusió. Hi ha molt de feina per fer, per descomptat que hi ha camí per fer, però hem de ser molt conscients d'on venim.
0: Que n'han fet sí, i que han arribat a acord amb l'USTEC també, que semblava impossible, però clar, és que ara aquí el tema sembla ser que és la CGT.
17: Bueno, però, per tant, aquí estem parlant de blocs, a vegades, o de formacions, doncs, bueno, que al final a mi m'agradaria saber l'objectiu final. Jo sempre dic, l'objectiu final en l'àmbit de la política per mi és arribar a acords, perquè els acords serveixen per avançar. Quan un té com a objectiu, no, el bloqueig o el quan pitjor millor, és que no ho puc compartir. Llavors jo aquí, per això penso que és important aquesta reflexió compartida, compartida del conjunt de la comunitat educativa. I jo entenc que tothom sempre ho vol tot, no? I jo també voldria doncs demà tenir-ho tot resolt i finalitzar els nostres problemes i no haver de tenir cap més aspiració per sobre. Però resulta que no estem aquí. I jo, per tant, penso que tots aquells passos endavant que es puguin fer, i penso que n'hem fet molts, i segueixo defensant aquell preacord doncs que vam signar fa 7 dies, no? I que suposa un pas de gegant molt important, l'hem de poder desplegar. I l'hem de poder desplegar perquè les escoles i els instituts, aquest curs que ve, ja comencin a notar aquestes millores, no? Aquesta menor burocràcia, aquesta reducció de ràtios, aquesta millora de la qualitat educativa que hem de poder fer fent efectiu doncs, aquests acords que s'han assolit.
0: Esther Niubó, consellera d'Educació, gràcies per acompanyar-nos.
17: Gràcies a vostès, molt bon dia.
15: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
18: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
19: Ahir, contraris al culte de les imatges creades amb Apple, era Iconòmics. Avui divendres, acabem la setmana amb un Enigmàrius tendre, embadalit per la bellesa vegetal, de 7 lletres, embadalit per la bellesa vegetal. 7 lletres.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
20: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
21: A Endesa, sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
22: Molt honorable!
23: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
15: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge. El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
24: L'Angie. Ho veus?
25: Okay.
24: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
25: Molt.
24: Tant nostre com dir... Posarem llum?
25: A la foscor.
24: O com dir... Aventureres, aventurers...
25: Ens hi apuntem o què?
24: Què dius?
25: Saps que és molt nostre, també?
26: Sou molt bona gent!
24: Xxt, silenci.
25: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
24: O el Catalunya Ràdio.
27: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
24: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
25: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT,
1: molt nostre.
2: Catalunya Ràdio.
3: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 10 minuts seran les 9. Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal. Avui sentirem totes les parts d'aquest conflicte educatiu que està vivint el país després d'aquest no dels docents, el preacord que els sindicats majoritaris havien arribat amb el govern. Avui hi ha nova jornada de vaga també a les escoles de tot Catalunya i ara anem a apropar-nos fins a una d'aquestes escoles públiques de Barcelona, l'escola Pere Vila. Lara García, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació ara mateix?
5: Doncs la situació és que l'escola ha obert portes ara fa més de 20 minuts. Només hem vist entrar un parell d'alumnes de primària al centre. Al pati sí que hi veiem una desena de nens que semblen de l'ESO, que juguen a futbol. Els mestres de serveis mínims que vigilen el pati de l'escola ens han explicat que com a mínim en aquest centre hi ha un seguiment molt elevat de la vaga i que no esperen que avui vinguin gaires mestres més enllà d'aquests serveis mínims, així com tampoc creuen que arribin molts alumnes. Hem parlat amb un pare que passava per aquesta avinguda, Lluís Companys, que ens explicava que ell ara porta les seves filles a un centre concertat, però que abans les portaven a aquest centre, a l'Institut Pere Vila, i ens ha donat la seva opinió sobre tot el que està passant amb la vaga d'educació.
6: Ara porto a les nenes a l'escola concertada, però abans havien estat a la pública, aquí al Pere Vila, i realment crec que les protestes estan justificades perquè el problema de les ràtios especialment és molt acusat. Llavors jo dono tot el suport als mestres perquè aconsegueixin els seus objectius, a les negociacions. Ara bé, tot just m'he informat de per què han encallat, per què han rebutjat l'últim tracte. Em sembla que ha sigut el 65%. Desitjo que es desencalli aviat, perquè els pares i els alumnes són els que ens afecta, no? Especialment, bueno, i els mestres també, no? Espero que solucioni abans de l'estiu, de les vacances d'estiu.
5: Doncs hi ha molt poc moviment de pares i també de nens, d'alumnes als carrers a aquesta hora, sobretot molt poc moviment en aquest centre a Pere Vila. I aquí a la porta de l'escola hi ha un cartell, una pancarta que han penjat els mestres on doncs, han fet un manifest dirigint-se a les famílies on expliquen que estan en vaga, que estan, diu textualment, lluitant per una escola pública de qualitat inclusiva i equitativa i diuen que quan defensen l'escola fent vaga també de fons defensen el futur dels fills i filles. Un comunicat que s'adreça als pares informant d'aquesta vaga.
0: Fem una ronda ràpida d'agoristes i després també sentirem algunes de les veus protagonistes d'avui. Com veieu tot plegat? Ferran.
7: A veure, veig una situació molt complicada. Jo no entraré ara, perquè no tindríem temps, a debatre sobre la situació de l'escola pública, que tots sabem que és una situació molt complicada, però el que salta pels aires és el sistema de representació. S'ha arribat a un acord amb la immensa majoria de la representació sindical de l'escola catalana. Vull dir, és que si sumem estem pràcticament al 80%, 90% de la representació.
0: Però això vol dir que té un problema aquesta representació, perquè no representa bé el col·lectiu.
7: I és el que crec que hem de fer una profunda reflexió. Govern, sindicats, etc, en el sentit de dir, com fem que, o sigui, per una banda hem d'analitzar el profund malestar que hi ha al col·lectiu de mestres perquè no hagin acceptat un acord, un preacord signat per a la seva representació majoritària. I un altre és i ara què passa? Qui està legitimat per negociar en base a què? Això crec que complica bastant les coses. I després una última reflexió que m'ho comentava ahir una mestra i el 40% que no ha votat en una cosa tan important, una qüestió tan important, una cosa que afecta tan directament als mestres, al professorat, etc, un 40%, o sigui, és veritat que un 60% és una votació legítima, però un 40% que no han volgut participar...
0: Que no s'impliquen, això, no?
7: Em sembla que és per fer una profunda reflexió.
0: Arturo.
8: Bé, sí, jo estic molt d'acord amb la idea aquesta de que ha revelat el conflicte o algun tipus de problema en la representació sindical, laboral, algun tipus de problema hi ha, una cadena, alguna baula de la cadena no ha funcionat bé. També crec que és una coalició de febleses perquè el govern ho ha fet francament malament, jo crec que ha tingut molts errors durant tota la negociació, que jo crec que han donat també a l'altra banda de la taula, molt legítimament, quan l'altre s'equivoca ho aprofiten, però que ha donat molta munició a l'altra banda de la taula i que fins i tot ha posat unes expectatives massa grans poder en el col·lectiu de professors sobre les possibilitats del que s'havia d'assolir. I la veritat és que no tinc gaire clar com se surt d'aquí, perquè jo tinc la sensació que si el que es vol és una reforma del model o anar a tocar qüestions fonamentals de l'ensenyament, falten molts actors. És a dir, no es pot, això no es pot vehicular només en una taula totalment legítima, però en una taula laboral. Ha de vehicular-se amb molt més actors. Falten, evidentment, les famílies, falten, evidentment, els partits polítics més enllà del govern. És a dir, jo crec que si s'ha de fer una reflexió més gran, això no és automàtic ni és immediat i, per tant, no sé si es pot solucionar abans que comenci el curs o durant el començament del curs.
0: Jordi Cominal.
1: Com que ens has dit una ronda breu, et faig tres apunts. Ja que el govern té un problema greu. És una negociació en la que no només hi ha hagut la consellera d'Ensenyament, recordem que també hi va haver el conseller de la Presidència, recordem que ja ha tingut a veure el Departament d'Interior per infiltració d'agents, recordem que el president Illa també hi ha format part, i això és un gran fracàs. Per tant, el govern té un problema. En segon lloc, crec que l'USTEC té un problema. És a dir, part del seu relat era ens han volgut fer passar un acord amb UGT i comissions com si fossin majoritaris i en el camp de l'ensenyament els majoritaris som nosaltres. Val? Doncs la proposta que defensaven els que en teoria eren els majoritaris, el col·lectiu l'ha tombada. Per tant, aquí hi ha, com dèieu, un problema. I jo crec que ara ja no s'entén massa per què no hi ha hagut acord. I la setmana passada en parlàvem una mica i jo avui segueixo abundant en aquest fet, que és, crec que s'estudiarà com un relat que estava 100% guanyat es pot acabar perdent. Perquè del suport total a les reivindicacions dels profes, en aquests moments jo crec que la majoria dels catalans no entén el desacord. I per tant, aquí jo crec que hi haurà d'haver un gran esforç per explicar-se, perquè jo crec que estan a punt de perdre el relat.
0: Milagros.
9: Bueno, jo per no repetir les coses que ja heu dit, que estic bàsicament d'acord en línies generals, apuntaria una altra qüestió que penso que en aquest cas ha pogut tenir una certa rellevància, que és que jo crec que els sindicats han sigut víctimes de la seva estratègia de negociació. Tant per part de la Generalitat com per part del sindicat s'havia plantejat com un torçabràs, diríem, no? El rebuig radical al primer preacord va ser una qüestió que es va plantejar des del primer moment com una qüestió de qui ha de decidir i qui té força en el sector, diríem, no? I llavors es va fer molt d'èmfasis en que s'havien d'assolir determinats objectius. Òbviament, en la negociació, com que es partia d'un acord que era bastant baix, en aquesta negociació s'havia aconseguit recórrer un bon camí respecte de les coses que sabia que es demanaven, les 3.600 professors de mestra, de 200 a 450 euros d'increment salarial, etcètera, etcètera. Però llavors aquí jo crec que s'ha creat un estat d'ànim, un estat d'eufòria col·lectiva entre tots els ensenyants que diuen tenim la força, hem aconseguit tot això, per què no hem d'aconseguir encara més? Per què no? I llavors,
0: això ha estat fomentat també per USTEC.
9: Sí, per suposat.
0: Fins l'últim moment ha fomentat aquest
9: sí,
0: aquest
9: sí,
0: discurs,
9: sí, jo dic que l'estratègia de negociació. Llavors, la qüestió és, una mica aquesta cultura que també impregna totes les decisions que fem i sobretot impregna molts dels corrents en la gent jove, que és allò de que ho vull tot i ho vull ara, per entendre's, no? I com que ara hi ha hagut una percepció de que hi havia força suficient com perquè torçar el braç del departament, que havia dit que no podia anar més lluny, i en canvi ha anat molt més lluny del que havia dit que podia anar, doncs aquesta idea de que, i per què no,
0: proseguim.
9: Ara, també t'he dit, amb la mateixa això, que ja veurem quanta gent fa vaga al setembre.
0: Hem sentit la consellera Esther Niubó, després sentirem també Iolanda Segura d'USTEC, sentirem les famílies, però també volem sentir dos representants, en aquest cas de la Intersindical i de la CGT, que donaven suport a aquest no, que finalment és el que va guanyar a la consulta. Tenim nosaltres el Marc Martorell, que és portaveu de la Intersindical. Què tal, Marc? Bon dia.
10: Bon dia, gràcies per convidar-nos.
0: I també tenim a Laura Gené, que és secretària general de CGT Ensenyament. Laura, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Comencem per tu, Laura, que et sembla que també tens pressa i així després ja podrem parlar també amb el Marc. La CGT és l'únic sindicat amb representació a la taula sectorial que ha defensat el no en aquest preacord. Quin ha sigut el resultat entre els seus afiliats?
10: El resultat de que ens haguem aixecat de la taula? Bé, és que no haguéssim pogut explicar la nostra afiliació haver-nos quedat a la taula. De fet, per nosaltres ja estàvem assumint moltíssimes contradiccions i ens estàvem saltant moltes de les nostres línies vermelles per seguir la taula, però ho hem fet perquè al final ara mateix nosaltres som el tercer sindicat de Catalunya el que estem fent és un exercici de responsabilitat, de diàleg i de buscar solucions. El que passa és que és molt difícil poder trobar solucions quan a l'altra banda només t'hi posen pedaços.
0: Perquè el que veniu a denunciar és que s'ha basat massa les negociacions en els diners.
10: Bueno, sí, en la retribució, no? En la retribució salarial. És evident, i la consulta d'ahir, no? El resultat de la consulta d'ahir així ho demostra. Aquestes mobilitzacions mai han sigut només sobre el sou. Evidentment, el sou és important, no? La vocació no omple neveres, no paga lloguers, però el problema és que les bones intencions que planteja el departament tampoc arreglen l'emergència educativa. Necessitem pressupost, necessitem que el pressupost que s'està debatent ara mateix al Parlament de Catalunya doncs tingui encara més dotació econòmica, més inversió pública. Necessitem poder apropar-nos al 6% d'inversió a l'educació, que és el que marca la LEC.
0: I el que proposen també és que rebaixeu més les ràtios, no? La capacitat de decisió també en els claustres o les condicions també a les escoles bressol.
10: Exacte. Bueno, és que clar, les escoles bressol ens estan trobant una situació pràcticament de que les ràtios comporten un mal tractament cap a la petita infància. Estem molt, molt, molt lluny del que planteja la Unió Europea. A la resta d'etapes doncs, cal també baixar les ràtios i cal també doncs, reorganitzar i posar més recursos a la inclusiva i, sobretot, tenir en compte tots els sectors, no? Totes les diferents funcions que participem d'aquest sistema complex que és l'educació pública, que no només són les docents, i per això nosaltres doncs, portem moltes setmanes dient que el que hem de fer és asseure'ns amb el departament, però des del comitè de vaga, no des de la mesa sectorial.
0: Vostès aposten ara per una vaga indefinida?
10: Nosaltres apostem per mantenir les mobilitzacions de manera sostinguda durant el que queda de curs. Queden exactament 15 dies actius, de fet, avui hi ha 14, i poder consolidar aquesta coordinació de les assemblees de centre, poder tornar a posar en rodatge la unitat sindical perquè entre les plantilles i els sindicats puguem fer un bon plantejament de com han de ser les properes mobilitzacions a inici del curs vinent.
0: Per tant, estem parlant de mantenir unes vagues en dates més estratègiques.
10: Totalment, sí.
0: Un cop hi hagi aquesta unitat sindical, com s'ha d'afrontar aquesta negociació? Perquè vostès, per exemple, demanen la dimissió de la consellera. Si creuen que ja no és un interlocutor vàlid en aquesta negociació?
10: Bé, nosaltres no estem demanant la dimissió de la consellera, ho vam fer divendres, no ha dimitit durant el cap de setmana, no va dimitir ahir després del resultat de la consulta, en què es fa evident doncs, que ha fracassat, no?, la seva estratègia negociadora i de proposta, ha fracassat per segona vegada. Nosaltres el que demanem és el cessament immediat de la consellera Niubó per part del president Salvador Illa. Ens trobàvem amb un 85% de la representació sindical cridant el sí a l'acord, amb un govern demanant un sí a aquest al preacord, i tot i així la plantilla doncs s'ha plantat i ha dit que no, que és insuficient. Això ha de fer reflexionar moltíssim al govern de quina és la proposta i quin és el plantejament que està fent, no només de les negociacions, sinó de les propostes i de la lectura que està fent d'aquest conflicte. La lectura d'aquest conflicte no és en base a una retribució. La lectura d'aquest conflicte és que necessitem un canvi estructural, com molt bé ahir explicava la Lidón de la FAC. Necessitem un canvi estructural i un replantejament de com afrontem l'educació pública de Catalunya.
0: Laura Gené, secretària general de CGT Ensenyament, gràcies per acompanyar-nos.
10: A vosaltres, bon dia.
0: I que també ens acompanya el Marc Martorell, que és portaveu de l'intersindical, que també donaven suport a aquest no, que finalment és el que va guanyar a la consulta. Vosaltres per què estàveu en contra d'aquest acord, Marc?
11: Estem en contra d'aquest acord perquè és un acord clarament insuficient. Aquest acord no planteja...

0: plantilla. Per tant, el govern, a qui ha de satisfer, és la plantilla, no a un determinat sindicat o a l'altre, sinó al conjunt de la plantilla. I l'altra qüestió fonamental que el govern no entén és que l'educació no està en venda. Ni per 170 euros, ni per 400, ni per 3.000. Els treballadors de l'educació no ens vendrem. Per tant, el que necessitem és un pla de xoc educatiu que tingui com a pilars fonamentals la baixada de ràtios i la modificació del currículum, un pla integral per fer efectiva la immersió lingüística en català a tots els centres educatius del país, tant a dins com a fora de les aules, i un pla plurianual per arribar al 6% del PIB d'inversió en educació, que és el que marca la Llei d'Educació de Catalunya. I aquesta inversió ens permetria també fer canvis en les infraestructures educatives que tant necessitem. Sí, recordem que estem fent classe a 36 graus aquests dies, es pot consultar la temperatura a través del portal aulesquecremen.cat. Hem vist en els episodis de pluges aules amb goteres, hem vist moltes deficiències d'infraestructures, això no es permetria en cap altra infraestructura pública del país. Abans d'ahir, l'Ajuntament de Sabadell, per posar un exemple, va cancel·lar el seu ple perquè la temperatura superava els 27 graus. I les aules, les escoles de Sabadell, van cancel·lar classes? Cap.
1: Sí, sí. Però això quin termini els hi donen? Perquè, clar, això és són coses que requereixen un temps. I quan parlem de tots aquests temes, el que volen és que hi hagi voluntat, entenc, no? Explícita, i que vegin que realment hi ha una voluntat de canviar aquesta situació a X termini. Ara mateix no la veuen. És quan parlen de les temperatures a les aules, no troben un interlocutor que respongui a aquestes demandes. Entenc.
0: Exacte, ni per les temperatures, ni per assolir el 6% del PIB del país en d'inversió en educació. Entenem que no es pot invertir, no es pot doblar el pressupost d'educació d'aquest any pel que ve, però sí que es pot posar sobre la taula aquest compromís, aquest pla plurianual, de dir, ei, mira, anirem incrementant, un 1% per any fins a arribar al 6%.
1: Perquè, per exemple, en el cas de la inclusiva, aquestes 6.400 dotacions que serien en 4 anys, aquest augment el trobarien insuficient.
0: Aquest augment, si fem la divisió de 6.400 dotacions entre els centres públics que tenim al país, ens surt a 1,88 dotacions per centre públic. La xifra de 6.400 no la menysprem, és elevada, és una xifra significativa, però quants centres públics hi ha al país i quines són les necessitats que tenim a l'educació del país? És a dir, que aquesta xifra no soluciona les necessitats del país. Amb menys de 2 dotacions per centre no podem fer res.
1: Què els dieu a aquelles famílies que diuen per què no us heu queixat abans d'aquesta demanda? Perquè això és una qüestió que arrosseguem de fa molt de temps.
0: Portem anys queixant-nos. El problema és que mai hem trobat un interlocutor vàlid. Si agafem l'històric de quantes vagues hem fet en el sector de l'educació, crec que no hi ha cap curs escolar en què no hi hagi hagut cap vaga. Portem anys queixant-nos.
1: Però mai d'aquesta forma, no? Segurament.
0: Ara el que hem aconseguit és un moviment d'autoorganització assembleari que ens ha donat molta més força per queixar-nos contundentment i col·lectivament. Hem aconseguit, diria fins i tot, una germanor dins dels claustres que ha fet que la gent col·labori i lluiti mà en mà i que estiguin disposats a seguir lluitant, malgrat les jornades de vaga que hem tingut aquest curs, malgrat tot el que hem sortit al carrer, malgrat les ocupacions d'edificis públics, avui al matí em comentava una, malgrat els talls de la P7, tot això és un desgast importantíssim, malgrat tot això estem molt orgullosos de formar part d'un col·lectiu que no es rendeix, que ha dit seguim lluitant, que ha votat 40.000 persones, que vol més, que aspira més, i que amb això no n'hi ha prou.
1: I troba a faltar recolzament de la societat que també s'impliqui d'una manera més directa al que està passant?
0: Tots els recolzaments són bons i pensem que en aquest cicle sí que hi ha hagut una diferència respecte a cicles anteriors, per exemple, a les mobilitzacions del 21-22. Han signat manifestos a favor de la nostra lluita centenars d'AFAs, sí, d'associacions de famílies d'alumnes, tenim el suport de la FAC, tenim el suport d'altres col·lectius, han expressat suport explícit tant al sector de la sanitat com als bombers, com la pagesia, com molts altres que no porto el llistat i segurament me'n deixo, però sentim un gran suport social.
1: Marc Martorell, es porteu d'Intersindical. Gràcies per acompanyar-nos. Us seguirem.
0: Gràcies.
1: Vagi bé. Una pausa i Yolanda Segura.
2: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que una somia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altra té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
3: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
2: Tot això i més, perquè cada vegada

0: que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
1: Que bé.
0: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
2: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
4: La casa nostra ja és casa teva.
5: Que bé!
4: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
6: Tranquils, que no ens avorrirem.
4: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3Cat. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
7: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
8: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
10: Ai.
9: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
10: Ai, ai, ai.
9: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
11: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
12: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
13: Costellarro, va bé. Gràcies.
11: Tria, no tria. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
12: Costellarro, senyor?
14: Volkswagen. Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: Els matins del cap de setmana, el suplement...
16: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
17: És guapo, Boja. Dani, el trobes guapo?
16: És superatractiu.
17: Molt atractiu.
16: És molt atractiu. O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho haig passat teta en la meva àrea.
17: Jaume, vosaltres sou més del IOPR o sola o del Voy a llevarte a PR?
18: No, però ara m'està fent molta enveja i jo no sóc especialment de Balbani.
19: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
20: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punt.es Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
21: I aquesta hora ens acompanya una de les protagonistes del dia, Iolanda Segura, porteu d'Ustec, bon dia.
22: Hola, molt bon dia.
21: I ara què?
22: Bona pregunta. Doncs res, endavant les atxes i a continuar, i penso que això a tots els actors que hem protagonitzat, doncs, tot aquest temps de negociació i de mobilització, és a dir, tots, des del primer fins a l'últim, crec que ens toca seure, reflexionar i reconduir conjuntament, perquè això no va només de les qüestions que se van posar sobre la taula, sinó d'un estat emocional d'un col·lectiu que està absolutament esgotat. I, per tant, això no és un mal menor. Això és una crisi molt greu de l'educació que ve derivada d'anys i anys de deixadesa, de no cuidar les persones treballadores, de no fer la inversió necessària i de no posar solució a les necessitats reals que teníem a les aules. Que ha derivat en moltes qüestions, no només en aquest conflicte. Ha passat factura als resultats educatius, ha passat factura al, diguéssim, al bon dia, no, al poder treballar en els centres amb tranquil·litat. Les persones treballadores ara ja no gaudeixen treballant, la gran majoria, sinó que pateixen. I això té una factura emocional molt gran que deriva en el que està passant ara.
21: Que hi ha una derivada, que és que vostès ja no segueixen representant la vocació dels docents segons aquest resultat, no? Perquè vostès van dir que era un acord que avalàveu i ha sortit un no. Se senten legitimats per seguir representant els docents amb aquest resultat?
22: Bueno, segurament hem de reconstruir la confiança. Sí, sí, nosaltres això ho acceptem. Nosaltres també fem la nostra pròpia reflexió, com que ens agradaria que la fessin tots i totes, tant fins i tot els del sindicat de no, que, pues, bueno, pues que al final doncs, ha sortit aquest no, però penso que també han de fer una reflexió, perquè el que hem de fer és reconduir. Recosir, reconduir. I ja et dic, i fer aquesta mirada més profunda. I evidentment que hem de donar solucions immediates a moltes qüestions. Mira, nosaltres amb el tema de dels recursos, a la inclusiva, aquestes 6.400 dotacions segurament hauríem d'haver apretat més perquè almenys gran part d'aquestes dotacions entressin aquest curs que ve. Perquè la gent necessita acompanyament, necessita més mans, necessita poder donar resposta a la complexitat que té a l'aula. És clar, molt
21: desgastant. Però vostè amb quina força negociarà ara? Perquè jo sóc la Generalitat i vostè em ve i em diu aquestes 6.400 places han de ser l'any que ve. Jo diré, bueno, però vostè quina garantia em té de que vostè és un interlocutor vàlid i que això s'avalarà al sector educatiu? És a dir, de què serveix a mi, com a Generalitat, negociar amb vostè si vostè després, l'acord que fem, no serveix per traduir-se?
22: No, jo no dic que nosaltres ara anem a defensar exactament això, sinó que crec que ens hem de seure tots i anem a veure entre tothom com podem recondir la situació. I tothom que hem de traslladar-ho al col·lectiu. El col·lectiu també una mica ens ha de dir què necessita concretament per donar resposta, però sobretot crec que el que el col·lectiu necessita és que se'l cuidi. Que se'l cuidi i se'l tingui en compte. I que se l'acompanyi.
21: Si vostès no els ha tingut prou en compte, vol dir?
22: No, nosaltres hem fet, sí, hem recollit realment, nosaltres el que hem defensat, i ho vull posar en valor, i ho hem treballat moltíssim, és el que el col·lectiu ens ha traslladat. Val? El que passa que crec que potser no hem fet prou pedagogia amb el col·lectiu per fer-li veure que tot de cop no ho podem tenir. No podem passar del 0 al 100. Això és evident, és una realitat, perquè és tan immens el que falta, tan gran, que no pot ser. I, per tant, potser nosaltres ens ha faltat una mica de pedagogia, potser hem creat unes expectatives molt grans sense voler, i això també pot haver passat, però sí que hi ha hagut també escenaris en què el que ha passat és que hi ha hagut unes traves molt grans per poder anar més enllà del que hem anat, perquè realment això ha sigut així, voler defensar un acord del mes de març, salvant els mobles, encabint doncs, els possibles avenços que es poguessin fer en aquest marc, no?, per protegir uns sindicats, un acord que va rebutjar el 95% del col·lectiu. No escoltar això ha sigut una errada monumental. I nosaltres això sí que ho hem anat dient en tot moment. Val? Però, clar, també penses que hem de poder sortir d'aquí, que hem d'avançar, i amb tota la bona voluntat, doncs tu fas aquest camí. Sempre, ja, nosaltres ho hem sotmès tot a consulta,
21: sí, sí.
22: I per tant això també ho hem sotmès a consulta corrent el risc que passés el que ha passat. No passa res. Si ho hem sotmès a consulta és perquè l'USTEC no volia decidir. Volia que fóssim el col·lectiu. I què passa? Ha sortit aquest resultat? Doncs nosaltres agafem el guà i anem a veure com anem endavant per reconduir aquesta situació. Però no només quedant-nos en les demandes, que si falta això, que si falta l'altre, que evidentment que les haurem de posar totes sobre la taula, però també de quina manera cuidem a les persones treballadores, de quina manera escoltem quan les persones treballadores estan fent un crit d'auxili i de quina manera deixem ja de posar la responsabilitat de tots els desastres educatius sobre les persones treballadores i els hi donem més valor i més prestigi, perquè elles se sentin estimades, perquè això crec que és el que fa falta.
21: I en tot aquestes hores, vostè s'ha plantejat deixar el càrrec?
22: Jo no sóc la que he pres les decisions, diguéssim, com és del sindicat, sóc la cara visible, però nosaltres les decisions les prenem de forma horitzontal. Si a mi el meu sindicat em diu, em demana, doncs que ara per tirar endavant doncs, el nou cicle ja que necessita una nova cara visible, evidentment jo no tindré cap problema en fer un pas al costat. Però no sóc la, és a dir, no sóc la responsable, jo sóc la que he traslladat la veu del sindicat, les decisions del sindicat, diguéssim, a nivell mediàtic, per dir-ho d'alguna manera, no? A l'opinió.
21: La portaveu, sí.
22: Però la portaveu, exacte. Però les decisions nosaltres al nostre sindicat no són verticals, són absolutament horitzontals. Tot el que hem tirat endavant ho hem decidit assembleàriament a dintre del sindicat. Per tant, bé, això és una qüestió més interna que no pas.
21: Avui hi havia convocat una reunió a les 10, del departament ha convocat una reunió, els ha convocat, i aniran a aquesta reunió?
22: No, creiem que avui no pertoca. no és que no ens vulguem reunir amb la consellera, perquè penso que és absolutament necessari reunir-nos i plantejar-ho tal com us ho estic plantejant, amb tota la honestedat del món. De dir què hem fet malament tots plegats, perquè crec que aquí tots els actors no hem fet coses encertades, i què podem fer per reconduir aquesta situació, que no és només de les demandes, que és evident que sí, però que també hi ha una qüestió més de fons que crec que és important.
17: Jordi.
1: Per no repetir, perquè quan no hi era la representant d'Ustec, he dit, el govern té un problema, Ustec té un problema, jo crec que tal com ho reconeix la seva portaveu, és molt destacable la responsabilitat amb què ho assumeix, i crec que s'explica molt bé com a portaveu en els mitjans. Per tant, jo que en aquest sentit, quan les coses no surten bé, assumir que no han sortit bé i donar la cara, crec que és una cosa que s'ha de...
21: És escassa, eh? Sí, sí.
1: I ho dic des d'una postura molt sovint molt crítica amb l'Ustec, per tant, agafi-s'ho com realment un subratllar la seva actitud, perquè jo crec que això és destacable. Per no repetir-me, afegeixo dos elements al discurs, perquè abans dèiem, estem preocupats. Si l'Ustec no és la referència majoritària del sector de l'educació a Catalunya, alguns sí que estem preocupats, la veritat. I quan jo parlo de pèrdua de relat, no em refereixo només als sindicats, o no principalment als sindicats, sinó al conjunt de profes de Catalunya. És a dir, posant escac a Ustec, en un entorn en què venen eleccions sindicals. Crec que això no es pot treure d'aquest debat del que ha passat. És a dir, al febrer de l'any que ve, aquesta gent es juga qui és el més representatiu. Val? I jo crec que això ha tingut a veure en alguns dels possibles errors que s'han comès, de tenir en compte, per un cantó, els interessos del personal que defensen, però per l'altre els interessos propis sindicals de la representació, que això sempre endureix molt les postures, i probablement un dels errors ha sigut mirar una mica amb el que ha de passar a les properes eleccions sindicals. La reflexió al col·lectiu. Clar, la CGT, ho dic per situar també els oients, la CGT és una escissió de la CNT de l'any 80. A Catalunya és representativa en el sector Renfe, Adif, Correus.
5: El tercer sindicat del país.
1: Em sembla molt bé. Bueno. Que sigui representativa del sector de l'ensenyament a Catalunya, a mi em preocupa moltíssim. Que un sindicat anarcosindicalista sigui la referència dels educadors del nostre país, m'acollona, Ricard, molt. I jo crec que aquí ha d'haver-hi una reflexió del conjunt de profes. Perquè estem, fins i tot els que som crítics amb els sindicats, estem, és a dir... Pot ser crític, però n'hi ha uns que millors que d'altres. Llavors, el que ha passat aquí és una catàstrofe, en aquest sentit, per mi. I jo crec que això s'ha de començar a explicar. Per altra banda, i ara ja obro tots els molons, perquè sempre que dic alguna cosa de profes, em comencen a venir al cap amics i amigues, i tots són brillants, però no són éssers de llum. I a vegades, quan critiques determinades coses, sembla que et vulguis carregar els professors i que no et reconeguis el que pateixen a les aules i que no tinguin dret a augments de sous. Tenen dret a tot això. Però també hem de poder criticar. I abans ho deia la representant de l'Ustec, els resultats acadèmics baixen en picat. El sistema, que pot ser molt bo, l'inclusiu, no té els recursos en general. I, per tant, estem defensant anar amb Ferrari quan el país no es pot permetre un Ferrari. Però aquí tothom ha decidit que aquest elefant de la sala ningú el tocarà. I, per tant, tots volem els màxims de la inclusiva amb els recursos que això implica, però ningú els pot pagar. I ningú es preocupa d'això on sortirà. Per tant, part d'aquesta reflexió crec que l'hauríem de posar. I acabo. No els acuso a tots de ser de la CUP, ni acuso la gent de la CUP. Els hi dic molt respecte.
17: Es nota. Fa la teva prèvia.
1: No, perquè els vaig viure com a regidor a l'Ajuntament de Sant Celoni, dels primers pactes amb la CUP.
17: Vas patir, doncs.
1: Sí. No, els vaig viure, els vaig conèixer. Sí. No, és que no és ni millor ni pitjor, és diferent.
17: Sí.
1: I també com a diputat al Parlament en l'època del procés, no? Crec que aquell
6: són
1: canvi...
6: Són els nostres fills, sí que dius.
1: Aquell canvi d'actitud... No, són de la meva edat. No. Però aquell canvi d'actitud que va implicar la CUP a la política, crec que està passant ara en el moment sindical i educatiu. És a dir, els profes de 60 anys no pensen igual que els profes de 26. I una part de pensar que negociar, cedir i ser un covard i que has de guanyar 10-0 i tot això és la nova cultura que no permeten cap mena de crítica i jo no hi estic d'acord. I una cosa que m'ha preocupat molt quan dius... L'Ustec no volem decidir. Home, sí. Quan ets el sindicat representatiu, és a dir, en tot cas sapiguem una cosa. El que es decidirà el febrer que ve a les eleccions sindicals són representants sindicals. És a dir, jo crec que estem exercint els càrrecs d'un sistema representatiu amb una cultura política nova assembleària. Això mai casa. Al final de la vida algú ha de prendre decisions.
17: Sí, o si no, elimines el sindicat.
1: Exacte.
17: No?
1: És a dir, o eliminem els sindicats i la representació sindical... i anem sempre a l'assemblea, i ja veureu que bé que ens ho passarem.
17: Un altre meló aquest, sí, sí.
1: O si hi ha eleccions sindicals, el que li toqui decidir amb la majoria ha de prendre decisions. Si no, això, no ens en sortirem.
17: Ferran.
10: No, a veure,
5: Estic bastant d'acord amb el Jordi. Abans, el portaveu de la Intersindical ha dit una cosa que pot tenir molta raó, però que en el món en què vivim casa malament, no? És que el govern no ha de satisfer o no ha d'acordar amb cap sindicat en concret, sinó amb el col·lectiu. Això ens ha dit, no?, que hi ha un nou paradigma de representació sindical. Perquè no hi ha cap... O sigui, el que ha vingut a dir és que no hi ha cap sindicat que representi el col·lectiu el representa amb ell mateix, no? Fruit del resultat que hem tingut. Bueno, això és preocupant. Vivim en una democràcia representativa. Si això ho traslladem a tots els acords que fa el govern, a tots els acords que es fan en política, a tots, si ho traslladem en aquest sentit, i jo sóc partidari de l'assemblearisme, però en una democràcia popular, que és la que jo voldria, però estem en una democràcia representativa, i ho hem d'acceptar-ho. És així. Són les bases que tenim. Tenim un problema molt greu. Una altra cosa és que si mai els mestres, els professors decideixen que la CGT o la COS o la Intersindical han de ser els sindicats majoritaris, jo no tindré tanta por com el Jordi.
1: Jo molta.
5: Això em sabrà greu per vostè, que tenim aquí la seva portaveu, però jo no tindré tanta por, i és la democràcia. Vull dir, si acceptem la democràcia representativa...
1: Jo no dic que no respecti.
5: Si acceptem la democràcia representativa, l'acceptem per tot. Un punt número 1. Sí. Ja faig una segona intervenció, que és on volia anar, que jo era més a col·lació del que havia plantejat el Jordi. Però... Després, si vols, hi tornem, eh? Però, sí. Però jo o sigui, crec que un dels problemes, a part del tema de la representativitat, crec que un dels problemes també és que, a veure, que és que una escola no és una fàbrica. Vull dir que estem plantejant les coses en uns termes de representativitat sindical, vale? que no casen ben bé amb la realitat de la matèria que estem tocant. Ho dic perquè... també ens ho ha dit el portaveu de la Intersindical, no? L'escola no està en venda. Aquí s'ha intentat acordar, diguéssim, una qüestió purament de sous, ens ha vingut a dir, quan hi ha problemes molt de fons, que això ho reconeixem tot i ho reconeixen tots els sindicats, però s'ha centrat la negociació molt en el sou, etc. Bueno, o sigui, si els problemes estructurals que tots reconeixem a l'educació del nostre país s'han de solucionar, o sigui, si anem a afrontar aquest tema, s'han de solucionar amb la participació de molts altres actors que no són els sindicats. Si hi ha una negociació laboral, hi ha una negociació laboral. Si hi ha una negociació per reconduir el sistema educatiu,
6: si aquesta és la
5: jo com a pare
6: sous.
5: Vull votar.
6: Clar, si aquesta és la mare
5: vull
6: dels
5: sous. Jo aquest acord, com a pare, és vull votar-lo. Vull votar-lo com a pare.
6: Aquesta és la mare dels sous,
5: perquè,
6: és a dir...
5: Perquè jo vull decidir sobre aquest sistema.
21: Clar, sobre l'escola inclusiva, per exemple, que hi ha el Jordi.
6: Aquesta idea que l'ha trobat.
5: I probablement estaré d'acord en el que deia el portaveu de la Intersindical.
21: Ara m'estàs fent la democràcia assembleària,
5: eh? Una escola no pot estar en integral. Perquè hi ha els meus fills, també.
10: A veure, jo volia tranquil·litzar el Jordi Cominal una mica.
21: Breument, Milagros, després Arturo...
1: No aconseguiràs.
21: Després l'Arturo i la Iolanda que ho tanqui una mica tot.
10: Mira, jo crec que estem davant d'un episodi molt clar i molt definitori de lo que en general són les crisis de la intermediació, que això passa en molts altres sectors, crisis d'intermediació. Per tant, no podem concluir que el fet de que tants professors, el 65%, hagin rebutjat l'acord, sigui una esmena a la totalitat dels sindicats que l'han negociat. Ni que aquest 65%, no, ni que aquest 65% ara es tornin tots de la CGT del dia al matí.
23: No, de la CGT, des de luego que no.
10: Clar, ni que l'ideari de la CGT sigui el majoritari dins dels professors que han votat. Per tant, tranquil, Jordi, tranquil.
5: La nostra posició ha guanyat. La CGT té la legitimitat per dir la nostra posició ha guanyat.
10: Sí, la seva posició. Perdona, però la representació...
23: Traïdors, comissions...
21: La CGT és la nova USTEC de l'acord de l'UGT.
10: La representativitat es veu quan es vota la representació, no quan es voten els acords. Per tant, no confonem els dos planos. Són planos diferents. I la crisi d'intermediació afecta a tothom, que ho recordeu, eh? Vull dir que...
21: Arturo, i tancarà la Iolanda.
6: Jo crec que la mare dels sous de la qüestió aquí és que una cosa és, i no podem confondre, i no el pot confondre el col·lectiu, i per moltes raons que tingui, i que les té, però el col·lectiu no pot confondre el que és una negociació laboral i pel model amb una negociació per com s'ha de... les qüestions curriculars, les qüestions de model, les qüestions que han de ser decidides per molt més actors que només el laboral. I jo crec que això és importantíssim. És a dir, la policia no decideix la policia criminal.
5: Els treballadors d'una telefònica no decideixen el sistema de telefonia.
6: No, però els treballadors d'una fàbrica, els treballadors d'una fàbrica, al cap i a la fi, negocien amb el seu cap i allà s'ho fan ells, perquè la fàbrica no fa un servei públic, fa una activitat privada. Però quan parlem de servicis públics, els maquinistes de Renfe, els maquinistes de Renfe no decideixen la política de Rodalies, i menys mal.
1: Com que no?
6: No, bueno, no haurien de. No.
1: Van destrossar el traspàs de Rodalies totalment. Aquelles són de la CGT.
6: Correcte.
1: Sí, home,
6: no,
1: sí.
6: No,
1: sí,
6: no, no, perdó.
1: No hi ha més aliè a Catalunya que la CGT.
6: Però què estàs dient?
1: Ai, tant,
6: jo no dic, mira, però què estàs dient?
1: Absolutament.
6: Va ser... Perdona.
5: La fall.
6: Ara no parlarem d'això.
1: Has dit els sindicats de Renfe no condicionen Renfe, i dic, home, i tant que la condicionen.
6: No, jo dic que...
10: No decideixen la política ferroviària.
1: Van decidir el no traspàs.
6: I va ser un sindicat que es diu SEMAF.
10: Una
6: no
10: cosa és que tinguin poder per boicotejar una política, però la política la defendeix la política.
6: Efectivament.
10: I això tu saps que has estat el diputat de Parlament, no?
6: Llavors, aquí, jo crec que aquí hi ha una qüestió que no s'ha traslladat prou bé, i ho deia la representant d'Eustec, les expectatives, no? Jo crec que això és molt important, jo crec que les expectatives. Dit això, i trasllado com a pregunta o com a reflexió, em quedo molt parat quan un sindicat com Eustec, i d'altres, segurament no només Eustec, té la sensació que no sap què volen els professors. Aquesta idea de que hem d'anar a buscar, a veure, ara, però si portem 2 mesos de vagues, no acabo d'entendre. Ara hem d'anar a preguntar què volen els professors, què volen el col·lectiu docent, però si portem 2 mesos de vagues, no acabo d'entendre, algú no ha fet bé la seva feina o la seva representació, si no sabem què volen els docents.
21: Per tancar-ho tot plegat, Jolanda Segura.
22: Vale. El que va passar a l'acord del mes de març va ser una traïció en tota regla. Es miri com es miri. Estàvem tots junts remant amb el mateix vaixell, vale? Negociant uns punts pactats amb tota la unitat sindical. Vale? Nosaltres, com a Eustec, els punts que ens va prioritzar el col·lectiu amb les nostres enquestes, entrevistes, consultes, que hem anat centre a centre, i aquells punts que vam portar van ser els que el col·lectiu ens va prioritzar. I a més d'unes negociacions ens trobem un acord ja que només va faltar que ens el signessin a davant dels nassos. Va anar així. I, per tant, això és una traïció literal. El que ha passat ara no és una traïció. Nosaltres sí que vam defensar que era important fer passes endavant, consolidar aquests guanys i continuar treballant, perquè no es tractava de que això ja estava... no era carpeta tancada. I ho enfocàvem, no?, com a consolidar aquestes passes i continuar. Vale? I continuar, perquè aquest preacord no resol tots els problemes del país. Sobre centrar la negociació en el sou, és absolutament fals. El que passa és que l'Eustec hem estat a totes les meses de negociació, cosa que no podem dir el mateix de la resta de sindicats. Justament un dia que parlàvem que se suposava que havíem de fer una mesa només pel sou, però que l'Eustec vam demanar que ens expliquessin de què anava la proposta sobre la inclusiva que ells havien posat sobre la taula, aquests 3 sindicats del no van agafar i van marxar quan es va començar a parlar d'aquest tema. Per tant, que no ens diguin que a l'Eustec només hem defensat el sou. L'únic que ha passat és que el sou és el que ha costat més i, per tant, és el que s'ha vist més la trava.
21: Bé, perquè vostè va fer una entrevista al diari ara que va dir que amb 400 euros mensuals podríem aixecar les protestes.
22: No, però tu vas llegir tota la...
21: Sí, jo vaig llegir i la vaig entrevistar després i ho vaig explicar.
22: Es parlava de la inclusiva. Vull dir
21: que aquests titulars tampoc ajuden,
22: entenc, no? El titular no va ajudar gens i semblava que és que només estaven pel sou. No. Nosaltres ja vam dir que per nosaltres eren les 2 prioritats perquè era el que el col·lectiu ens havia traslladat. Per tant, el canvi últim de relat també no ha favorit, perquè ha semblat que és que només anàvem pel sou, no? Senyors, el sou també la gent ens l'ha prioritzat. I la prova és que una de les, diguéssim, un dels retrets és que no hem aconseguit la clàusula de revisió salarial. Aquest és un dels retrets. Val? Vale, molt bé, doncs que no diguin que el sou no importa, sí que importa el sou. El que passa és que és veritat que la situació a les aules és la que és i es necessitava també un pas endavant en aquest sentit. I ja està. I nosaltres agafem el guà i repeteixo. Crec que tenim molt clar que necessita el col·lectiu. No és veritat. Que jo he explicat molt clar. No només són passes
6: amor,
22: endavant. No he dit en cap moment que no tinguem clar què vol el col·lectiu. El col·lectiu necessita mans a les aules. I no només això, necessita estima, necessita cura, necessita que se l'escolti. I nosaltres, com a representants del col·lectiu, no podem fer una altra cosa que escoltar-lo. I és el que pensem fer ara. Anirem centre a centre, persona a persona, i anirem a acompanyar-la i a tenir-ne cura i a agafar aquest guà que ens ha llançat i portar-lo un altre cop allà on toca. I crec que aquí la responsabilitat, en aquest sentit, l'hem de fer totes i tots. Des de nosaltres fins a l'administració, que són els màxims representants de les persones treballadores.
21: Ha sorgit abans també en l'Àgora i ens ha fet la pregunta, no? I les famílies? Doncs ara en parlarem. Lidón Gasull és director d'Associacions Federades de Famílies de Catalunya. Bon dia.
0: Hola, bon dia.
21: Anava respirant profundament, veig. Ara m'ho explicarà, després de la publicitat, si li sembla. Iolanda Segura, porteu d'vostè. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
4: Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Cort Inglés. Bon dia.
24: Hola, bon dia. Para molta atenció al que et vull explicar. Fins diumenge 7 de juny, aprofita el supertecnopreus del Cort Inglés i Hipercor i emporta't fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics. Emporta't les millors ofertes per viure el millor futbol, com televisors de gran pantalla per gaudir del partit, portàtils o tablets per veure-la tot arreu, mòbils d'última generació, un frigorífic perquè els aperitius i les begudes estiguin sempre a punt, o el forn que necessites. I tot de les millors marques. Supertecnopreus, amb totes les facilitats i els tecnoavantatges que només t'ofereix el Cort Inglés, com l'assegurança gratis de 3 mesos i molt més. Només fins diumenge 7, Supertecnopreus, amb fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics, també a la web i l'app del Cort Inglés, i també a Hipercor. Aprofita-ho! I recorda-ho, aquest diumenge les botigues del Cort Inglés de la plaça Catalunya, la Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Doncs res més per avui. Molt bon cap de setmana a tothom.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
26: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ei, quin debat més intens. Escolta'm, ens falta escoltar les famílies. Com dèiem també, avui hem sentit totes les veus. Les altres veus que no hem sentit és perquè no s'hi han pogut posar, perquè tenien coses a fer, però la idea és sentir també totes les parts implicades en aquesta negociació. I una part implicada, i que sovint és poc escoltada, és la veu de les famílies. Lidón Gasull és directora de les Associacions Federades de Famílies de Catalunya. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Com valora vostè el resultat d'aquesta consulta?
2: Bé, nosaltres creiem que l'únic que podem fer és interpretar aquest no, i aquest no el que ens està dient és que el col·lectiu no exigeix millores salarials, sinó que el que està expressant és que hi ha problemes estructurals en el sistema educatiu que s'han d'abordar i que no ens podem centrar només en les qüestions salarials. Jo crec que aquesta és la lectura que hem de fer d'aquesta consulta, i crec també que és la lectura que ha de fer el govern i que ha d'entomar la gran responsabilitat que això significa.
1: I en aquest sentit, quines són les principals preocupacions que tenen les famílies pel que fa al sistema educatiu?
2: Bé, la principal preocupació que tenim les famílies i el que ens preocupa és que en tot aquest temps i en tota aquesta negociació, agents de la comunitat educativa, com som les famílies, no hem estat cridats a construir aquestes propostes. I clarament ara ens trobem en un punt d'un acord, al març que va hipotecar part del pressupost. Ara tenim un preacord que ja la consellera d'Educació ha dit que el Departament d'Educació signarà, amb un sindicat, que és el sindicat de secundària, que sí que només ha posat condicions salarials sobre la taula, i és un preacord que principalment beneficia aquest sindicat de secundària, que en tot moment s'ha expressat de forma molt desagradable vers a l'alumnat, que no entén el sistema educatiu públic com una forma de garantir un dret fonamental, i a nosaltres veiem amb preocupació de que seguim avançant, hipotecant el pressupost públic en acords que només beneficien a una part del professorat, que a més no és el que està pensant en el conjunt del sistema educatiu i sobretot amb l'alumnat, que recordem que professorat, personal educatiu, govern, el sistema educatiu ha d'estar treballant per l'alumnat. Hem d'estar treballant per garantir el dret a una educació pública de qualitat per tot l'alumnat. I això és el que principalment ens preocupa.
1: Clar, i aquesta situació ara mateix es pot allargar fins al curs vinent. Per tant, a les famílies també suposo que els preocupa aquest enquistament de les negociacions, no? Amb vagues constants, amb que això acabi repercutint negativament en la formació dels seus fills.
2: Bé, jo crec que fins a avui només s'ha estat pensant negociació amb govern i sindicats, amb unes propostes no construïdes pel conjunt de la comunitat educativa, o res, potser el que hem de fer és obrir una tercera via, que és la que no hem explorat. Potser toca d'una vegada per totes un acord transversal de tots els agents educatius de la pública per, d'una vegada per totes, defensar un sistema educatiu públic de qualitat, traçar un full de ruta, dotar-lo de calendari, de criteris, de prioritats. I crec que hem d'estar aquí, no estem parlant d'això, i en això hauríem de parlar. No hauríem de parlar de si signem o no signem aquest preacord. Crec que hem d'escoltar el conjunt del col·lectiu, perquè independentment que hi hagi una força sindical que digui que endavant només ho ha consultat en els seus afiliats, crec que l'USTEC ha fet un exercici de generositat i crec que no s'està posant en valor, i és que ha estat portant una negociació i ha tingut la valentia de sotmetre aquest acord doncs al conjunt del col·lectiu docent. No? Ja. Jo crec que això no se li està reconeixent.
1: Una mica abandonats, diguéssim, en l'escolta d'aquest acord.
2: Com? No t'entenc.
1: També us heu sentit una mica abandonats en l'escolta d'aquest acord.
2: Bé, crec que és que no se'ns ha cridat a participar. Ja. És que tot ha estat un tema de sindicats, d'unitat sindical. Evidentment, jo entenc que la unitat sindical, tenint un sindicat com el de secundària, defensant el que defensava, doncs també feia que tendien la negociació a pensar i a posar sobre la taula condicions salarials, perquè és el que ells estaven exigint en tot moment. I crec que no ha estat el camí que tocava. Crec que se'ns ha de cridar, i no només a la FAC, que evidentment nosaltres representem el 98% de les escoles d'infantil i primària i el 70% dels instituts públics de secundària de tot el país, i per tant, evidentment, hem de ser cridats, no?, en aquest nou pacte per l'educació pública, sinó altres agents que crec que no se'ls ha escoltat i que tenen un paper superimportant dintre de la comunitat educativa.
3: Bé, és que, clar, tinc que aplaudir perquè és que és en la meva intervenció anterior és el que jo plantejava, no? Estic absolutament d'acord amb la Lidón, amb un matís. A veure, els professors de secundària han fet la seva negociació. Potser no s'hauria de mesclar tot, però han fet la seva negociació, que és una negociació estrictament laboral, que han sotmès, recordem-ho, jo crec que això l'audiència ho ha de tenir molt present, que ha sotmès els seus afiliats, que no ha sotmès al conjunt del professorat, com sí que s'ha fet per part de l'USTEC. Per tant, ells han fet la seva negociació laboral, com pot fer qualsevol altre sindicat, doncs això que dèiem abans, no? D'una fàbrica, de qualsevol altre lloc, no? Però crec que és un error mesclar en la negociació dos aspectes que han d'anar per separat i que han de tenir actors diferents. Una qüestió és que els sindicats de primària, de mestres, etc., han de poder fer també la seva negociació laboral, evidentment, respecte al seu sou, respecte a les seves condicions estrictament laborals, ho han de poder fer. Això és en un fòrum concretant això i en una taula molt determinada. I una altra cosa és la negociació sobre la negociació estructural sobre el sistema educatiu, en què no pot ser que vagi lligat amb la negociació laboral, només amb la representació d'uns sindicats, que són sindicats de representació laboral, i que no es compti amb les famílies, que no es compti amb tota una sèrie d'actors, que en aquesta altra taula han d'estar representats, i és d'allà d'on ha de sortir la negociació i el resultat d'un sistema educatiu diferent, amb els recursos que es pactin, evidentment, per canviar, no només, no tot és qüestió de recursos, però és evident que per canviar un sistema educatiu també es necessita.
4: Què passa?
3: Són taules diferents.
5: A més, jo afegeixo aquí una qüestió. No, jo crec que és importantíssim sentir les famílies. Crec que és importantíssim. És que, si no, ens estem perdent una part molt, molt grossa de la que és la comunitat educativa.
3: Els sindicats diuen, les famílies, per què han d'estar en la negociació del meu sol?
5: No, totalment d'acord.
3: Separem-ho.
5: Però és que, a més, hi ha una qüestió que jo crec és molt important. Quan parlem de revisar el model i de fer reformes estructurals, quan ho plantegen des dels sindicats laborals, amb tota la legitimitat, però sempre es fixen en aquelles coses del model que li van bé laboralment a ells. Mai no parlem, per exemple, d'una qüestió que les famílies posen molt sovint sobre la taula, que són els horaris i els calendaris. Això també és una qüestió de model molt important. La sisena hora és una qüestió de model o no és una qüestió de model? I de nivell. Això genera nivell en l'ensenyament. I això no es posa mai sobre la taula quan parlen els sindicats sobre revisió de model general i de reformes estructurals. Per tant, jo tinc la sensació, estic molt d'acord en la línia del Ferran i una mica en la línia del que hi ha representant les famílies. És a dir, si anem a negociar unes qüestions de tipus salarial, de tipus laboral, tenen tota la legitimitat del món, i això s'ha de desencallar, diguem-ne. Ara, la qüestió del model, la qüestió de la reforma educativa, si s'ha de fer una reforma educativa, que jo crec que sí, això no pot passar per la qüestió simplement... I compartirem amb els sindicats, les famílies i la resta de la comunitat educativa, compartirem un trajecte molt, molt, molt important, molt important. Però després hi ha d'haver unes taules on diguem, això s'ha de fer així, la qüestió curricular, la qüestió dels horaris i els calendaris, la qüestió, per exemple...
3: De projectes educatius, d'autonomia de centres, de rendiment
1: inclusiva.
5: Tot això ha d'anar a un fòrum que jo crec que es diu Parlament de Catalunya.
1: Milagros.
4: Sí, a veure, és veritat que les reivindicacions salarials han tingut un pes molt important, però no s'ha parlat només de reivindicacions salarials.
1: No, només.
4: Ni molt menys. No només això, sinó que algunes reivindicacions salarials, algunes de les qüestions que s'han negociat, afecten el model. Per exemple, quan ni tan sols el sindicat de professors de secundària s'ha centrat exclusivament en les qüestions salarials. Una altra cosa és que hagin votat perquè han aconseguit una reivindicació salarial. Però quan tu escoltaves el representant parlar de l'escola inclusiva, te posaves les mans al cap, perquè representava un model, ells de fet estaven impugnant l'escola inclusiva, cosa que els altres sindicats, al contrari, els altres sindicats centraven la seva reivindicació en més recursos per poder fer bé l'escola inclusiva. Per tant, fixeu-vos que aquí teníem una sèrie de gent que protestava i que feia reclamacions salarials, però que al darrere també hi havia un model. Hi ha un altre aspecte que aquests dies se n'ha parlat, però que els mitjans no hi han posat molta atenció, que ha format part de la taula de negociació, que és l'eliminació de les places perfilades, en les quals fins ara, o en el model, implica que una direcció d'un centre pot escollir entre la borsa de professors que tenen mèrits per fer un canvi o per assumir aquesta plaça, aquells perfils que consideren més adequats a les necessitats i a l'equip docent d'aquell centre. Cargar-se això vol dir cargar-se l'autonomia dels centres. I portem anys dient que l'autonomia del centre és molt important perquè els equips docent puguin quallar i puguin fer línies diferencials per atendre problemes diferencials, perquè no tots els barris són iguals, no totes les poblacions tenen la mateixa necessitat, no totes les escoles tenen la mateixa complexitat, etcètera, etcètera, no? Doncs bé, això implica model també, i això en les negociacions s'ha deixat de banda. Per tant, no pensem que es poden separar tan fàcilment les reivindicacions salarials.
5: No, clar que no.
4: Perquè estem parlant de model.
1: Lidón.
2: Sí, bé, evidentment que són els sindicats qui han de negociar les millores salarials, però aquí el govern és també qui ha de ser àgil i ha d'entendre que no pot estar hipotecant el pressupost públic sense que paral·lelament en aquestes millores salarials vagin canvis, no?, en el sistema que portem molts anys arrossegant. I per tant aquí també és... El govern ha de ser responsable, ha d'entendre que si volem avançar hem de parlar d'educació inclusiva, no hem de parlar només en genèric de que incorporarem 6.400 professionals, sinó hem de parlar de com organitzarem el sistema, de quin perfil tindran aquests professionals, què necessita un sistema educatiu inclusiu i, evidentment, ha de negociar, per exemple, amb un sindicat de secundària, de que si vol millores de les seves condicions laborals, a canvi ha d'acceptar canvis en el model d'educació inclusiva a l'educació secundària. I, per tant, no podem deslligar les coses perquè unes coses comporten les altres i, per tant, una bona negociació per part d'un govern que és responsable ha de posar això sobre la taula. Després, no se'ns escapa. Tenim un problema a Catalunya i gran part de que sempre estem parlant de que el sistema educatiu públic no funciona, no és que no funcioni. En primer lloc, és que tenim un problema de pobresa infantil i juvenil a Catalunya que només fa més que créixer i no tenim un sistema educatiu que ha estat capaç d'adaptar-se a les noves necessitats i, per tant, tenim un problema i tenim un tema que són, per exemple, els menjadors escolars universals i gratuïts, també a l'educació secundària, que hi havia un acord d'investidura i que això ens hem oblidat i que això no forma part quan és una mesura d'equitat i que té un impacte en el sistema educatiu brutal i no estem parlant de com ho quantifiquem, com ho implementem, entenem que no podem passar de 0 a 100, però és urgent començar a posar-nos a treballar amb això i això no està sobre la taula. No, per exemple, torno a la inclusiva, no estem parlant de quina és, no, una de les mesures universals que més funcionen per l'educació inclusiva i això té a veure amb com hem d'emprar aquests professionals que entraran al sistema, que és, per exemple, la codocència, que és la mesura que s'ha demostrat que té un impacte més positiu en la garantia del dret a la educació inclusiva i que té un impacte en l'aprenentatge. D'això no se n'ha parlat i això condiciona els pactes que han hagut. No hem parlat, perquè no hem parlat suficient de què passa amb l'adaptació dels centres educatius a l'emergència climàtica, que està sent insostenible i que sabem que té uns efectes en l'aprenentatge brutal i que ja els està tenint, però que el pronòstic és que cada cop serà pitjor. On està el calendari sobre això? On està el pressupost que necessitarem? En quants anys podrem adaptar els nostres centres a l'emergència climàtica? I després hi ha un altre tema molt important i que crec que tampoc se'n parla prou, que és la planificació educativa. Fixeu-vos que mentre s'estaven fent totes aquestes negociacions amb els sindicats, també s'estaven arribant acords amb la patronal de la privada concertada, no per les condicions salarials, sinó per millorar les condicions de la xarxa privada concertada, per exemple, doncs amb les motxilles escolars, no?, per fer front al pla contra la segregació, i això no ha estat passant a la pública, i recordem, hem de recordar que totes aquestes millores salarials que s'han aconseguit i que ara esperem que el govern recapaciti, però que s'hi signa amb el sindicat de l'educació secundària, també haurem d'afegir-li un 30% perquè aquestes condicions salarials també s'aplicaran al professorat de la xarxa privada concertada, no? Per tant, compte que aquí tenim moltes coses. I per últim, la planificació educativa. La planificació educativa, ningú se'ns escapa com estem tancant línies públiques i acabem de fer una renovació de concerts educatius gairebé automàtica, tenint un problema dintre del sistema educatiu de segregació escolar i de sobreoferta. L'únic que hem fet és retallar línies públiques. I, per tant, aquí això hauria d'estar, no? Perquè el sistema educatiu públic és el que ens pot ajudar a revertir la situació de desigualtat en la infància i l'adolescència que té Catalunya. I, per tant, ara toca parlar d'un pacte per l'educació pública, un acord per l'educació pública amb tots els agents que l'han de fer possible.
1: Per tancar, Jordi Cominal.
6: Doncs, mira, per tancar, jo reclamaria els bàsics. Part de la pèrdua de relat que hi ha hagut en aquesta negociació és que en uns moments es parlava de condicions salarials i en d'altres s'ha volgut parlar de model. Llavors, quan hi ha un debat de model, que és quan diem s'han d'incorporar les famílies, s'ha d'incorporar altres agents de la... Aquest debat es fa al Parlament de Catalunya. No es fa en despatxos tancats, amb excuses de negociacions sindicals. És a dir, on les comissions, tots els representants poden dir-hi la seva, i a partir d'aquí, els representants de la societat, totes les ideologies de la societat, poden acabar fent una llei o aquests pactes nacionals amb determinats elements del sector, és el Parlament de Catalunya, no una negociació sindical. Jo crec que aquí s'ha volgut fer passar tot en aquests elements. Per això hi ha un problema de relat en la negociació dels sindicats, perquè això és així. I jo reivindico els bàsics. És a dir, actualment serà més bona, més dolenta, ens agradarà més, ens agradarà menys. La llei d'educació de Catalunya vigent té el suport del 80% dels partits del Parlament de Catalunya. Val?
3: Que fixa que el 6% del PIB s'ha de destinar.
5: És una tonteria, no, com un altre qualsevol, perquè això és impossible, no?
6: Un moment, un moment.
5: És molt difícil. No, perquè
7: com
5: això, legislem? Això, sí, com legislem? Perquè la Generalitat de Catalunya... És que la gent no ho sap, això. La Generalitat de Catalunya, el seu pressupost és al voltant del 14% del PIB de Catalunya. Sí, la Generalitat de Catalunya controla el seu pressupost al voltant d'un 14. Dir que el 6 ha d'anar per educació, que seria fantàstic, doncs vol dir que llavors has de retallar en sanitat, en tota la resta de coses. Això no té cap mena de sentit. Per tant, és una mesura que es va introduir en la llei d'educació i ja seria hora d'anar-la...
6: Potser per agafar aquest 80%. En tot cas, si hi ha elements de la llei, de, per exemple, l'escola inclusiva la desplega un decret, no desplega la pròpia llei. Val? Aquests elements de compliment de pressupost s'hauria de mirar què falla i què no falla. El sistema... I altres coses, eh? És a dir, hi ha un tema que és la llei. I llavors hi ha elements que no es fan... Que jo, és a dir, el sistema ha de ser, el model ha de ser de Parlament. Però, però si volem fer-ho passar tot a la negociació sindical, l'element d'immersió lingüística del sistema català d'educació no s'està defensant. O una altra, la llei que diu que el sistema d'educació de Catalunya, el sistema públic d'educació a Catalunya el conformen la pública i la concertada. Mm-hmm. En aquesta negociació constantment s'està criminalitzant l'escola concertada. Per part dels sindicats, evidentment que sí. Llavors, jo crec que és el gran mal de tot això ha sigut intentar fer una cosa quan se'n volia fer una altra. I jo crec que si realment tan malament està l'educació, que es plantegi una reforma de la llei i que es faci on toca i que tothom que pugui tenir veu la pugui defensar amb normalitat. No només si ets part d'un sindicat en determinades reunions amb el govern de torn.
1: Per tancar, li dono sisplau. Sí.
2: Bé, nosaltres creiem que el debat no s'ha de tancar en el Parlament. Fixa't que la llei d'educació de Catalunya es va tancar al Parlament amb una obligació d'arribar al 6%, i mira quants anys han passat, i des del 2009...
6: 80% d'acord, des de... 80% d'acord,
2: sí,
6: tots els
2: però,
6: partits.
2: Sí, sí,
6: per mi això és
2: sí,
6: el que em representa, però... més que un sindicat. És a dir,
2: no, jo crec
6: aquí hi ha un
2: tema
6: de legitimitat. El Parlament de Catalunya no, representa no, a la ciutadania de Catalunya.
2: Jo crec que el que representa al sistema educatiu públic són els seus usuaris, són els nens i nenes que s'han d'educar i hem de garantir un dret fonamental.
6: M'estàs dient que no és més representatiu?
2: I els agents,
6: més representatiu que el Parlament de Catalunya?
2: El Parlament de Catalunya sí? No estan tots els agents que conformen la comunitat educativa.
6: A l'hora de fer la llei, sí.
2: No,
6: home, i tant, tots vau participar. No, sí, home, absolutament.
2: No, ja estan, de fet... De fet, ja va passar...
6: No vau participar en l'elaboració de la LEC? No vau anar
2: no
6: al Parlament?
2: I no s'hi estava d'acord? Hi havia
6: bueno,
2: agents,
6: però és que això és la democràcia.
2: No. Hi havia molts agents de la comunitat educativa, els directament afectats per la programació educativa, que no n'estaven d'acord. És a dir, hem d'entendre
6: pues
2: que hi ha una distància.
6: Van dir que sí.
2: El primer que ha de fer un Parlament abans de posar-se a legislar és escoltar els agents implicats.
6: Vale,
2: és...
6: Però llavors poden decidir el que no, cregui més convenient,
2: tant,
6: o no?
2: Per tant...
6: O han de fer cas a tots els que escolten?
2: No. Deixa'm parlar.
6: Sí, tant.
2: Tinc la paraula per tancar.
1: Sí.
2: Per tant, el que hem de fer primer és escoltar els agents de la comunitat educativa. Pensa que el 70% del sistema educatiu és sistema educatiu públic i, per tant, allí estan tots els nostres professionals de l'educació.
6: És que tot és públic.
1: L'alumnat,
6: tot el sistema és públic.
2: Està l'alumnat, sí.
6: Vale.
2: La privada concertada ja té els seus
6: espais és pública. De participació. La concertada és pública.
1: Jordi, és que tinc 30 segons.
2: Disculpa,
1: si hem d'acabar.
2: Sí. Disculpa. Ah, no entraré en aquest debat.
1: Segons,
2: el debat,
1: sí.
6: No hi ha debat.
1: Endavant, sisplau.
2: El que és important abans de que arribi res en el Parlament de Catalunya és escoltar els agents de la comunitat educativa. És entendre què li fa falta al sistema educatiu i llavors veurem què hem de canviar amb la nostra legislació, perquè poder, amb la legislació que tenim vigent, ja podem fer molts canvis. Per tant, no tot passa pel Parlament de Catalunya, perquè la pròpia Llei d'Educació de Catalunya s'ha aprovat en el Parlament i no està solucionant els problemes que té el sistema educatiu.
1: És Idon Gasull, directora d'Associacions Federades de Famílies de Catalunya. Gràcies també per acompanyar-nos. Fet aquest repàs, ara de seguida parlarem del Papa.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Tast Vertical, amb Empar Moliner.
9: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vida Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
8: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
9: Serem a la Fira Vinícola Tastapacs, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
8: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
9: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapacs. Salut.
10: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
11: Hola!
12: Ja som aquí!
10: Aventures infinites.
11: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
10: Amistats de les bones.
11: És veritat!
10: Diversió assegurada. Pokémons molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
11: Quina meravella!
10: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
13: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
14: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
15: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
14: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
15: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
14: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
15: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
14: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 10 del matí. Podem saludar a aquesta hora Bernat Juliol, que és vicepriòr de Montserrat i coordinador dels preparatius de la visita del Papa al monestir. Senyor Juliol, què tal? Bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
1: I gràcies per acompanyar-nos.
16: Gràcies a vosaltres.
1: Lleó XIV serà el primer papa que visita Montserrat des que hi va haver Joan Pau II, va ser el 82 això. No sé si imaginaven un final com aquest per les celebracions del mil·lenari del monestir.
16: Doncs la veritat és que no. És a dir, nosaltres, durant la celebració del mil·lenari, sempre havíem pensat, havíem tingut al cap la possibilitat de la visita d'un papa. El que passa que van ser els darrers mesos de vida del papa Francesc i el començament del papalló, no? Per tant, ja vam veure que seria molt complicat, però en canvi ha sorgit aquesta possibilitat ara i jo crec que és un bon coronament d'aquesta celebració del mil·lenari de la vida benedictina a Montserrat.
1: Tot i això, sí que ens consta que abans de ser papa, Robert Francis Prevost ja havia visitat Montserrat, no?
16: Sí, exacte. Nosaltres no ho sabíem, no va ser una visita coneguda per part del monestir. El que sí que fa uns pocs mesos el pare abat va tenir ocasió de parlar amb el papa i el papa li va dir que quan era general dels Agustins, crec que el 2013, doncs amb una visita privada va poder pujar aquí a Montserrat i conèixer Montserrat de primera mà.
1: Ara mateix com està Montserrat? Està tot a punt?
16: Estem treballant. És una visita, les visites papals Potser si en féssim una cada setmana seria més fàcil, no? Perquè tindríem les coses més per mà. Mm. Com que són coses que passen molt, molt, molt, molt, molt de tant en tant, doncs són visites complexes que requereixen temes de protocol, de seguretat, de comunicació, i llavors estem treballant, ho tenim tot, tot a punt per acollir el Papa i per acollir tota la gent que pugi el dimecres el màxim de bé possible, i encara estem ara no, amb els darrers preparatius per acabar de tenir les coses al màxim de preparades.
1: Hi haurà capacitat per 8.000 persones, no?
16: Exacte, sí. La celebració, el rest del Rosari, del Cant de la Salve i l'Irolai de l'Escolania és dins de la Basílica, però sí que totes les places davant del monestir doncs es podrà seguir, hi haurà cadires, es podrà seguir a través de pantalles gegants de televisió, per tant, entre dins i fora de la Basílica comptem un nombre d'unes 8.000 persones que puguin pujar a Montserrat el dimecres.
1: Se sap com arribarà el pontífex, si serà en cotxe o en helicòpter?
16: Ho estaven acabant de discutir, com que és un tema, diguem-ne, de logística i seguretat, hi havia possibilitat d'helicòpter, hi havia possibilitat de cotxe, per tant, suposo que en les últimes reunions que es facin d'aquests dies doncs ho acabaran de concretar.
1: I un cop a Montserrat, quina és la visita que li han preparat?
16: El Papa arriba, això, comptem, si tot va segons programa, el Papa arriba una mica abans de les 12, serà saludat per el Pare Abat, llavors entraran dins de la Basílica. En la Basílica hi haurà unes paraules de salutació a l'abat, després el rest del Rosari i un discurs del Sant Pare. I quan això finalitzi, doncs l'Escolania cantarà la Salve Regina i el Virolai, que és el cant típic, la pregària típica també de Montserrat del migdia. I posteriorment el Papa pujarà a venerar la imatge de la Mare de Déu. I quan acabi, doncs sortirà als balcons de la façana del monestir per poder saludar també tota la gent que no ha pogut entrar dins de la Basílica, però que està a les places. I finalitzat això, llavors hi ha una part privada de la visita que consisteix essencialment amb el dinar amb la comunitat de monjos. Mm.
1: Que el dinar és un dinar que fan habitualment, diguéssim, però és un dinar d'aquests de pregària, de silenci?
16: La regla de Sant Benet, els monjos benedictins, intentem seguir la regla de Sant Benet que diu que els dinars siguin en silenci mentre algú llegeix, perquè així, a part d'alimentar el cos, també s'alimenta l'esperit. Mm. El que passa és que la mateixa regla de Sant Benet també diu que amb atenció als hostes i per acollir els hostes es poden fer les excepcions que siguin necessàries. Llavors, ens sembla que la visita del Papa és un hoste prou important com perquè aquell dia el dinar sigui una mica més festiu i llavors es pugui parlar i es pugui haver també un diàleg i una conversa durant el dinar.
1: Què és el que li voleu traslladar al Papa?
16: No, el que voldríem traslladar al Papa és que conegués la realitat de Montserrat, no? Ni més ni menys conèixer aquesta realitat de Montserrat. El Papa s'ha volgut fer un peregrí juntament amb els milions de peregrins que cada any pugen a Montserrat, que coneguis aquesta realitat de Montserrat com a santuari marià, un lloc

La Festa Major. La Festa Major és molt més que uns dies de concerts, activitats o carrers plens de gent. És probablement un dels moments de l'any on un poble es mira a si mateix i es reconeix, on les places tornen a ser punts de trobada, les entitats surten al carrer i diferents generacions comparteixen espais, tradicions i moments que acaben convertint-se en records. La Festa Major d'enguany a Sant Just, la Festa Major del 2026, arriba amb aquesta mateixa essència, però també amb novetats. Amb novetats que parlen d'un poble viu i amb ganes de continuar construint col·lectivament les seves celebracions. La incorporació de les primeres activitats impulsades per la coordinadora de festes és, sens dubte, una de les notícies més destacades d'aquesta edició. I que veïns, veïnes i entitats decideixin organitzar-se, aportar idees, activitats i noves maneres de participar a la Festa Major és una gran notícia, perquè les festes d'un poble només tenen sentit quan la gent les sent seves, quan no només es consumeixen, sinó que també es pensen, es preparen i es viuen des de dins. La programació manté una combinació que funciona: cultura popular, activitats familiars, música i espais per compartir. Les barraques continuaran sent un dels grans punts de trobada per al jovent i per moltes persones que entenen la Festa Major també com un espai de convivència i celebració col·lectiva. Però més enllà dels noms del cartell o de les activitats concretes, el més important és el que representa la Festa Major. Representa el teixit associatiu, el voluntariat, les hores invisibles de preparació i la capacitat d'un poble de trobar-se al carrer i celebrar-se. Sant Just té la sort de comptar amb entitats, col·lectius i persones que any rere any mantenen viva aquesta energia. I precisament per això és important continuar apostant per les festes obertes, participatives i pensades per tothom. La Festa Major no és només una cita al calendari, també és una manera de fer poble. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I arrenquem, com sempre, fent un repàs al sumari d'avui, divendres 5 de juny. Avui comencem amb les notícies de Sant Just. També farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius. Tot seguit tindrem també les efemèrides i el temps amb en Carles Rius. Avui, després dels butlletins de les 11, entrevista del dia, al Poder parlarem d'un curtmetratge de Ton Fumador, que ens visitarà aquí als estudis de Ràdio d'Esvern, i també parlarem d'actualitat política. Farem un repàs amb en Joel Raguant. Tot seguit, avui, i per tancar el programa, de forma telefònica tindrem a l'Arantxa Limón per parlar d'astrologia i també parlarem amb en David Fernández de psicologia i d'aquells mites que a vegades doncs ronden la psicologia. Interessant el programa d'avui també. Doncs bé, aquest és el menú del dia, aquest és el menú d'avui divendres. Sigueu benvinguts al magazín de matins de Ràdio d'Esvern, a la Rambla. I bé, si us sembla, comencem com sempre amb una mica de música que ja fa cap de setmana. Bon dia!

0: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'espera a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.fm i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí, que no s'adorm mai.
1: Smooth Jazz Club.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
1: Smooth Jazz Club.
2: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
3: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
4: La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just Desvern, perquè a Ràdio Desvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí. Però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero.

0: I comencem el nostre magazín, com fem sempre, saludant a Mariona Sales, cap d'informatius, que tecleja el seu ordinador per fer veure que està escrivint una notícia. Mariona, bon dia.
1: Notícies d'última hora, sí, sí.
0: Notícies d'última hora, exactament.
1: No, és broma.
0: Benvinguda al programa, Mariona.
1: Bé, gràcies, Dani.
0: Doncs vinga, comencem com sempre amb els titulars de la jornada. Avui parlem del 10 de juny, que celebra doncs, el sorteig públic de desempat a les escoles bressol del nostre municipi. També parlarem de que Sant Just culmina la renovació de diversos espais de joc amb la participació dels infants. I tancarem parlant del nostre municipi, que acollirà una conferència sobre gestió financera i economia domèstica. Comencem parlant d'educació, comencem parlant d'aquesta acció doncs, que es durà a terme el dimecres 10.
1: Exacte, i parlem del sorteig públic per determinar el número de desempat en el procés d'admissió de les escoles bressol municipals. L'acte tindrà lloc entre les 12 del matí i la 1 del migdia, hores a la sala de sessions de l'Ajuntament, i servirà per establir l'ordre de prioritat en aquells casos en què les sol·licituds obtinguin la mateixa puntuació durant el procés de preinscripció. El sorteig és organitzat per l'Ajuntament de Sant Just dins l'àmbit d'educació i formació i es podrà seguir en directe a través del canal YouTube municipal. Aquest procediment forma part del procés ordinari d'admissió a les escoles bressol i té com a objectiu doncs, resoldre possibles situacions d'empat en l'assignació de places.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs aquesta és la primera notícia amb la que arrenquem avui aquest espai de titulars municipals. Marxem a parlar ara d'urbanisme, perquè en aquest sentit doncs, també hem de parlar d'una iniciativa que neix també pensant en infants i joves del nostre municipi.
1: Si parlem de la participació dels infants, que ha estat clau en la renovació de diversos espais de joc a Sant Just, durant la tarda del passat i fins aquest divendres, s'han dut a terme jornades obertes a la ciutadania, especialment adreçades als nens i nenes, perquè poguessin escollir els nous jocs infantils que s'instal·laran en diferents zones del municipi. La iniciativa s'ha desenvolupat amb el suport de l'Espai de Participació d'Infants i Adolescents, que ha coordinat el procés perquè els més petits poguessin aportar les seves preferències sobre els elements de joc a incorporar. Els treballs ja s'han completat als parcs Joan Maragall i Sant Pastor, on s'han executat doncs, les actuacions previstes. Paral·lelament, als espais de Júlia Quieta, Plana Pedrosa i Can Cardener també s'han dut a terme el procés participatiu, tot i les actuacions corresponents que encara estan pendents d'execució. Uh-huh. L'objectiu del projecte és adequar i millorar les àrees de joc infantil del municipi, incorporant doncs, les propostes recollides durant el procés participatiu. I podeu veure com han quedat a la notícia que podeu trobar a la pàgina web de Ràdio Desvern.
0: Perfecte, doncs ho revisarem en quan surti aquesta notícia, que normalment doncs, és doncs, uns minuts després d'aquest espai, quan la Mariona es dirigeix al seu escriptori.
1: I aquesta en concret ja està penjada.
0: Aquesta ja està? Ah, vale, perfecte.
1: Si voleu entrar i podreu veure les dues fotografies del Parc de Maragall i de l'Escola Bressol.
0: Perfecte, ja ho podem revisar. Molt bé, i marxem a parlar d'economia, perquè, com dèiem, també celebra una activitat relacionada amb aquest tema.
1: Si parlem que el Centre Cívic Soledat Sants i Serafini acollirà el dimecres 10 de juny una conferència sobre finances personals i economia domèstica destinada doncs, a oferir eines pràctiques per millorar la gestió dels recursos familiars. L'activitat, que és organitzada per l'AIXEC, se celebrarà entre les 6:45 de la tarda i les 8 i abordarà aspectes relacionats amb el control de les despeses, l'estalvi i la planificació econòmica de la llar. La sessió anirà a càrrec de la professora Anna Barceló, que compartirà consells i estratègies doncs, per ajudar les persones assistents a organitzar millor la seva economia quotidiana i prendre decisions financeres amb més informació. La conferència és gratuïta i cal inscripció prèvia a la pàgina web de l'AIXEC.
0: I repassem de forma ampliada els tres titulars de la jornada d'avui divendres. Per una banda, el 10 de juny es celebrarà el sorteig públic de desempat per les escoles Bressol de Sant Just. L'acte tindrà lloc a la sala de sessions de l'Ajuntament entre les 12 i les 13 hores i es retransmetrà en directe per YouTube. També hem parlat de que Sant Just culmina la renovació de diversos espais de joc amb la participació dels infants. Els nous jocs s'han instal·lat als parcs Joan Maragall i Sant Pastor, mentre que les actuacions en tres espais més resten pendents d'execució. I hem tancat amb Sant Just, que acollirà una conferència sobre gestió financera i economia domèstica. La sessió gratuïta impartida per Anna Barceló tindrà lloc el 10 de juny al Centre Cívic Soledat Sant Serafini i oferirà eines per millorar l'economia familiar. Fem una petita pausa. Tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: Els marroquins roben.
3: Els treuen treballs.
4: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
5: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
6: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
7: Una soledat. La gent gran.
8: Són gent que roben.
9: Parasimarimats. Estic solo.
8: Terroristes.
10: Parasimats. Tot això és odi. Aturem-lo.
11: Campanya impulsada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
12: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.
0: I ara, portades de diaris. 9 minuts per arribar a 11:15 del matí. Marxem directament a repassar les portades dels diaris de, en aquest cas, d'avui divendres, i repassarem les portades de l'Ara, del Periódico, de La Vanguardia i del Punt Avui, començant per la primera, per l'Ara. Mariona, què diu avui l'Ara?
1: Doncs l'Ara, com no podia ser d'una altra manera, obre amb Educació dient que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. El 65% dels mestres voten en contra del pacte que defensava l'USTEC i avui es manifestaran a Barcelona. La consellera Niubó anuncia que el govern tirarà endavant igualment les mesures pactades. Ahir va ser, doncs, un dia important, si més no, pel món de l'educació, en què va sortir, doncs, això, a les 12 en punt, els resultats d'aquestes votacions que estaven obertes des del dilluns, i aquí a Ràdio Desvern ho estàvem escoltant en directe i vam veure, doncs, com sortia aquest
0: Correcte.
1: No, que pràcticament ha duplicat els vots del sí.
0: Sí, sí.
1: Perquè el 65% dels mestres que van votar, d'una consulta que, si no m'equivoco, havien votat el 61% dels docents, aproximadament, doncs ha sortit clarament el no, i ara han de veure, doncs, com continuen aquestes jornades de vagues, com començarà el curs al setembre, a veure ara com s'han de posar d'acord amb els sindicats, amb el govern, tot i que el govern ha dit que, de moment, doncs, tira endavant aquestes mesures pactades encara que hagi sortit el no.
0: És interessant, no?, veure com es genera, doncs, aquesta consulta apareix negativa i el govern decideix, tot i així, seguir endavant, doncs, una mica amb la planificació que tenien, no? Veurem com això també passa factura, doncs, a la Generalitat de Catalunya i, en aquest sentit, també al Departament d'Educació, Esther Niubó, i també com passa factura això a les, en aquest cas, a la USTEC, entre d'altres sindicats, no?, que també, doncs, han estat treballant amb aquest pacte. Ho seguirem de prop, però ara marxem a parlar de cultura, perquè la fotografia del dia d'avui de l'Ara és una fotografia maca, però passada per aigua.
1: Si parlem del Primavera Sound, que, com has dit tu, doncs, ha estat passat per aigua. La primera jornada del festival es va veure afectada pel temporal de pluja i vent que va obligar a suspendre temporalment les actuacions. A la matinada estaven previstos els concerts de Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. I, si no m'equivoco, no s'ha pogut fer cap d'aquests concerts perquè, déu-n'hi-do, com plovia ahir, a la nit.
0: Sí, sí, va ploure bastant. Va ploure
1: I, de fet, doncs, no esperàvem de veure imatges com la que posen avui amb imatge principal al diari Ara, de tots els assistents al Primavera Sound, entre paraigües, vestits amb bosses d'escombraries, amb plàstics per tapar-se de la pluja, i al final, doncs, això, els van acabar enviant cap a casa perquè segurament era insostenible.
0: No sé com es gestiona això, tampoc, és a dir, a nivell d'entrada, jo he pagat una entrada, he pogut accedir al recinte, potser he vist el primer concert, però a partir d'aquí tots els altres concerts no els he pogut veure, jo potser anava a veure Bad Gyal o Doja Cat.
1: Jo crec que no es retornen entrades si és per temes de pluja. No estic segura. Clar, si donguessin pluja tots el cap de setmana i el festival s'anul·lés sencer i el moguessin un altre cap de setmana, jo crec que aquí sí que hi hauria allò de pots conservar l'entrada per anar al següent cap de setmana,
0: sí.
1: O demanar que te la tornin. Però clar, si...
0: En aquest cas...
1: No ho sé, clar, part del festival sí que es va fer, vull dir, no s'han acabat fent les últimes actuacions. La gent ha pogut venir, segurament, durant el cap de setmana es podrà fer també el...
0: Ho confirmarem amb el
1: no sé,
0: Carles,
1: ara,
0: però...
1: No sé, ara ens dirà el Carles si ha de ploure o no.
0: Ho confirmarem amb el Carles, però teòricament el temps ens ha d'aguantar aquest cap de setmana. Sí, sí, ens ha d'aguantar, teòricament.
1: Llavors, doncs, clar, si la resta del festival pot transcorrer amb normalitat, jo crec que aquí no hi haurà cap tipus de retorn. No sé, això ja, qui tingui l'entrada al Primavera Sound, que s'informi bé i que sàpiga si se li tornen algun tipus de diners o no.
0: I tant, i tant, i tant. Marxem a parlar del cas Leire, Mariona.
1: Sí. Veiem que el jutge reclama informació bancària i tributària del PSOE i del PSC des del 2024. També veiem altres notícies d'avui del diari Ara, que Omella confirma que el papa parlarà català a la benedicció. També que hi ha protestes a Albània contra un resort del gendre de Donald Trump. I tanquem amb cultura, lamentant doncs, la mort de tristesa, tal com han dit els seus familiars, de Marianne Satrapi, l'autora, la famosíssima autora de Persepolis.
0: Va perdre el seu marit no fa massa, això l'ha destrossada.
1: Sí, perquè a més, joves els dos han mort, perquè ella que tenia
0: 55, crec, o per allà, 50 i alguna
1: cosa. Vull dir, superjove, el marit també es va morir molt jove, i doncs això, de moment la família això ha dit que s'ha mort de tristesa, no sé quin és el diagnòstic exactament, però segurament doncs això t'agafa, jo sé, depressió, et vas deteriorant i doncs mira.
0: I el teu cos diu prou.
1: Sí.
0: Una autora que, per aquella gent que ens estigui escoltant, és coneguda per Persepolis, que és una novel·la gràfica que, sens dubte, és una de les més importants del segle i que, en aquest sentit, també va transformar-se en pel·lícula i també doncs, va arribar doncs, a molt públic, no? Aquell públic que no havia pogut llegir la novel·la gràfica perquè potser doncs no és de llegir novel·les gràfiques, la va veure a cinemes, s'ha posat molt a escoles, a centres educatius, jo la vaig veure a l'institut quan era adolescent.
1: Jo l'institut no ho sé, però me la van posar al CAU, seguríssim, això ho recordo, que ens la posessin al CAU i molt recomanada. I també he llegit l'obra, de fet la tinc a casa, és xulíssim.
0: És molt maca, és molt maca.
1: I recomanat perquè la llegeixi tothom, perquè a més és que és facilíssima de llegir, d'entendre i molt necessària, la veritat.
0: I tant, amb els temps que corren, molt necessària. Molt bé, doncs passem a la segona portada del dia. Marxem directament al periòdico en català, que parla també de la intensa pluja que ofega el Primavera Sound, aquesta primera jornada del Primavera. També ens parla del conflicte a l'escola catalana. Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. Els docents tornen avui a la vaga després d'un 65% hagi rebutjat a la consulta el pacte entre el govern i els sindicats. Veiem també en imatge principal treballs de preparació a la Sagrada Família ahir. Estem veient doncs, com uns operaris munten un escenari i també doncs, tot d'equip tècnic i de so per tal d'oferir aquesta arribada del Papa Lleó XIV. Doncs el titular és "Així és l'Espanya que rebrà Lleó XIV". El nombre de catòlics ha baixat 20 punts des de la visita de Benet XVI el 2011, però creix l'espiritualitat entre els joves. Pel que fa, doncs, a més notícies, avui llegim també l'UCO, que demana als moviments bancaris del PSOE i del PSC en l'etapa de l'EIRE. Els agents dedueixen que Sánchez coneixia l'activitat de la trama. Pel que fa, doncs, a Israel i al Líban, pacten un alto al foc que no atura els atacs. Parlem ara de la treva que està condicionada al fet de que Hezbollah posi fi a les seves operacions. Tres últimes notícies al periòdico. Judici a Badajoz, el germà de Sánchez evita aclarir com va aconseguir el lloc a la Diputació. Francisco Javier Sánchez Segura diu Espanya necessita més empreses tractores en defensa. I tanca en portada amb l'app de comptar passes. Els Mossos creuen que Jonathan Andic va anar fins al lloc de la caiguda 4 dies abans. Que tota una investigació es centri ara amb una aplicació de comptar passes em sembla algo tan magnífic i tan de pel·lícula que...
1: Bé, tenim tantes coses avui, tants recursos, tan controlats que al final tot se'ns pot girar a la contra.
0: Sí, sí, vés en compte també amb l'aplicació aquella que mesura les quilocalories.
1: Exacte.
0: O l'aplicació que mesura si un producte de supermercat és bo o dolent. Perquè, clar, això podria detectar els productes que compra la Mariona Sales.
1: Si assassines algú, et poden pillar amb les passes que fas al dia. O sigui que a vigilar. També la meva recomanació és que no assassinis a ningú.
0: Exactament.
1: Però que sàpigues que et tenen controlat per totes bandes.
0: Exactament. Doncs escolteu la Mariona, que és una persona sàvia. Marxem a parlar ara de La Vanguardia. Què llegim avui?
1: Doncs La Vanguardia obre amb el conflicte educatiu, dient que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. El 65% dels professors rebutgen el preacord sindical que suposava una pujada salarial de 400 euros i reprendran avui la mobilització. En fotografia principal veiem un grup de docents aplaudint ahir una companya que destapa una ampolla de cava després que es va saber doncs, el resultat de la consulta. I doncs, estan aquí celebrant aquest no que va sortir ahir a les 12 del migdia. Uh-huh. Altres notícies de La Vanguardia. Veiem que el jutge demana als moviments bancaris del PSOE i del PSC del 2024 i 2025 que la directora de la Guàrdia Civil admet un parell de reunions amb l'Eire Díez. Parlem avui també a La Vanguardia d'Elon Musk. Diu que està pel camí de convertir-se en bilionari, que no li sorprèn absolutament ningú. També veiem que Illa salva el primer tràmit per aprovar els pressupostos, el PSC, Esquerra i els Comuns refusen les esmenes a la totalitat. I últimes dues notícies d'avui de La Vanguardia. Parlem de la mort per tristesa de Marianne Satrapi, l'autora de Persepolis, i tanca parlant del Primavera Sound. Uh-huh. Parlem d'aquestes suspensions, que el temporal doncs irromp al festival, i com dèiem abans, ja veurem a veure què passa amb el retorn d'entrades o el que sigui, i a veure com pot acabar fent-se el festival durant el cap de setmana.
0: I marxem al punt avui. En aquest cas, llegim entrevista a Anna Ponsí, periodista i assessora de continguts de True Crime Factory. En aquest cas, doncs, en una cita seva, podem llegir en Carles Porta, diu que jo empatitzo amb les pedres. Pel que fa a les estrenes de la setmana, llegim Backrooms, la llegenda urbana de YouTube que arrasa als cinemes. Ens arriba la pel·lícula de terror que lidera la taquilla internacional. D'aquesta pel·lícula no estic massa ubicat, però sí que vaig veure un reportatge que parlava de la pel·lícula i crec, si no vaig errat, que és un youtuber que amb molt poc pressupost ha fet una pel·lícula que ho està petant.
1: No ho havia sentit jo.
0: Petant. Vull dir, ha trencat els esquemes del cinema de terror i està fent una, doncs això, Backrooms, una pel·lícula que amb pocs diners i que ha vingut una mica de YouTube, d'una llegenda de YouTube que ha començat a treballar amb el projecte. I bé, doncs aquelles coses que semblen que poden ser impossibles, no? Volia trencar una mica també amb aquest esquema o estereotip de Hollywood, que es necessiten molts diners i que es necessiten molts mitjans per dur a terme una pel·lícula que valgui la pena, i en aquest sentit sembla que amb una premissa, sempre diem els que ens dediquem al món de les arts escèniques o del cinema o de tot aquest tipus de cultura, que l'èxit resideix en una bona idea. Si tens una bona idea, un bon guió, no tens l'èxit assegurat perquè tens altres factors que són importants, però allà resideix uh-huh. la clau de l'èxit.
1: Bueno, al final es tracta de tenir talent, no?
0: Totalment, sí. Molt bé, marxem a parlar també dels Stones, que els veiem doncs, en aquest cas en portada, mita monumental. El longeu grup britànic publica nou disc quan se celebren 50 anys del seu debut a Barcelona. Tu ets molt dels Rolling Stones?
1: Déu-n'hi-do, m'agraden molt. M'agraden molt, però, ostres, publicar un disc 50 anys després de debutar té molt mèrit, eh?
0: A Barcelona, jo m'imagino que haurien debutat abans, o no?
1: Bueno, haurien debutat abans, sí, però si no fa 50, sí. 50 i algo anys. Uh-huh. Déu-n'hi-do, ostres. L'únic és que jo sempre penso que deu fer patir una mica veure'ls ara en escenari, no?
0: Ja, sí, no, totalment. Jo vaig veure a Elton John fa uns anys, uh-huh. a l'últim concert que va fer a Barcelona, i clar, s'agafava de les baranes, s'agafava d'on podia, pobret.
1: Perquè... Clar, però Elton John, clar, no sé, però jo me l'imagino més el seu directe com una miqueta més... Pel que tinc entès, no ho sé, potser es veu que era una canya també, però més calmadet i tal, en canvi, Mick Jagger...
0: Perquè no es pot moure.
1: Clar, però Mick Jagger, jo me l'imagino fent salts a l'escenari tot el rato.
0: Has vist la pel·lícula Rocketman?
1: No.
0: Val.
1: L'he de mirar, no?
0: L'has de veure o veure algun fragment dels concerts dels 70 o dels 80, perquè es movia.
1: Sí, anava, sí, no, quan era jove ja m'imagino.
0: Amb allò, amb aquells trajes així com de lentejuelas...
1: Quan era jove ja me l'imagino, però dic ara de més grans, jo sí que tinc entès que Mick Jagger continua amunt i avall, i Elton John no tant, al final, vull dir...
0: No.
1: Que és més normal, d'Elton John, que la comences a ser un senyor gran...
0: Empotrar-se
1: gran.
0: Al piano... Empoltronar-se al piano.
1: Però bé, no sé ara quina energia té Mick Jagger ni res, però som gent molt gran.
0: Sí. Totalment. Molt bé, marxem a repassar les últimes notícies del Punt Avui. Per una banda, a l'espai el d'ahir, assignat per Anna Serrano, diu: els comptes s'obren pas, el pressupost s'encarrila al Parlament i el preacord amb els mestres descarrila. A les cròniques els docents no en tenen prou, i també amics de Castro, clients de Trump. Tanquen portada amb l'esportiu, el Barça de bàsquet torna a perdre el Palau, 87-90, es jugarà demà a Múrcia, l'accés a les semifinals de l'ACB, i crec que va haver també alguna acció polèmica al final del partit del Barça de bàsquet. Molt bé, doncs amb això tanquem el repàs de portades, i res, Mariona, t'escoltem com sempre els butlletins informatius, també l'informatiu edició migdia, i res, gràcies per formar part d'aquest magazín un matí més.
1: Gràcies a tu, Dani, ara ens escoltem.
0: Fins ara. Petita pausa, tornem de seguida.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
2: Quan compreu per internet, vigileu quina informació us dona el web sobre l'ús que farà de les vostres dades personals.
3: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
4: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
5: T'he dit que no em venia de gust.
6: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
7: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
8: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
5: Deixa'm estar pesat.
8: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
9: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
10: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Ambici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a ambici.cat.

0: I seguim avançant el nostre magazín, a un minut per arribar a 11:15 del matí. Ens dirigim ara a saludar al Sergio Paredes. Sergio, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Com estàs?
1: Content.
0: Sí, content.
1: Content.
0: Ah, que bé. Per què?
1: Perquè és divendres.
0: Ah, perquè és divendres, Val, perfecte. Molt bé, doncs content perquè és divendres, content perquè arriba el cap de setmana, content perquè ha vingut a fer programa, m'imagino, no sé, és que ha sigut un content molt, molt resumit, no? Però...
1: Molt bon resumit, sí, sí, estic content d'estar aquí,
0: Sí, Ah, vale, perfecte, gràcies. És que si no, no em quedo tranquil jo. Vinga, Dia Mundial, avui, 5 de juny, què celebrem?
1: Dia Mundial, molt important, del medi ambient.
0: I tant que és important. Sí, sí, perquè al final l'hem de cuidar, que és allò que tenim, no? És casa nostra. Molt bé, marxem a parlar també d'esdeveniments. L'any 1953 s'inaugura a Barcelona la factoria de l'empresa automobilística SEAT. A l'any 1981, el Centre de Control i Prevenció de la Malaltia dels Estats Units reconeixen per primera vegada l'existència de la SIDA en una conferència de premsa, en aquest cas a Los Angeles, encara que el seu nom oficial ho va rebre l'any 83. Aquestes són les dues efemèrides amb les que arrenquem aquest espai d'esdeveniments. Per una banda, la inauguració a Barcelona d'aquesta factoria i també aquests centres de control i de prevenció que detectaven aquesta existència de la SIDA. Tanquem aquest bloc amb Mariano Rajoy, que l'any 2018 anuncia que deixa la presidència del Partit Popular. I ara sí, en de funcions, a qui hi trobem avui?
1: Doncs avui ens trobem a Ronald Reagan, que tal com avui el 2004 va morir, i el recordem perquè va ser president dels Estats Units de 1981 a 1989.
0: Perfecte. I tanquem aquest bloc amb el naixement i l'efemèride musical.
1: Sí, i és que el 1979 va néixer David Bisbal, que no sé si fa falta molta descripció d'ell. És un famosíssim cantant que es va donar a conèixer al programa d'Operació Triunfo i que va ganar moltíssima popularitat des d'aleshores, i el volem recordar amb una de les cancions més mítiques, que és Esclavo de sus besos.
0: Mm-hmm. Perfecte, doncs l'escoltem aquí a Ràdio Desvern. Sergio, molt bon cap de setmana, gràcies.
1: Igualment, Dani.
0: Doncs vinga, bona música, aquí, a casa nostra, Ràdio Desvern.

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
2: Tu sí?
1: Esclar.
3: Marcel, cada cosa on toca, eh?
2: Esclar.
4: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
5: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
6: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.
7: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau, i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
8: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
9: Generalitat de Catalunya.
10: Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
11: No saps a què t'estàs perdent.
12: I t'ho perds des de fa molt.
13: De veritat, tu vols seguir perdent?
14: Si no veus esport femení,
15: t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
10: Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
16: Col·labora Ràdio d'Esvern.
17: Servei d'acreditació de competències professionals.
18: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
19: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
20: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
17: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
21: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
22: 012. La Generalitat al teu costat.
23: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones.
22: 012. La Generalitat al teu costat.

0: I seguim avançant el nostre magazín. Ara és moment de parlar amb en Carles Rius, que ja el tenim aquí als estudis de Ràdio Desvern. Carles, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, i tu, com vas?
1: Doncs jo, si tots els dies fossin així, ens aguantés això així, amb aquest clima d'avui, fins al 30 d'octubre, feliç. Com que no serà, estic feliç, però meteorològicament no ho estaré mai. Realment un luxe, eh? Un luxe, com dirien els que no van deixar estudiar català, els nostres pares i els avis, que estaven castigats i el català el tenien prohibit, un lujo. Lujo. Perquè realment la temperatura d'avui és espectacular, hem baixat fins als 15 graus de mínima, és aquella recomanació que fèiem ahir d'obriu totes les portes, totes les finestres, tot el que pugueu de casa perquè ventili i agafi temperatura una mica més fresca, perquè de cara als propers dies ens caldrà, i això doncs ha permès doncs, que avui en aquests moments tinguem 18 graus, ahir en teníem 22, tot i la negror, la possibilitat de pluja, les 4 gotes del migdia, doncs en teníem 18, perdó, en teníem 22, avui en tenim 18, són 4 graus menys, ha baixat la temperatura fins als 15 graus, probablement sigui la mínima d'aquest mes de juny, no crec que tornem a tenir una mínima tan baixa els propers dies de juny, i pel que fa a la temperatura actual o la temperatura que podem arribar avui, doncs ens quedarem amb 20 o 21 graus, realment és espectacular. Si mirem el radar, en aquests moments doncs, tenim força tranquil·litat i alguna precipitació mar endins enfront de la costa central, però aquesta ja no ens agafarà massa. Sí que és cert que aquest matí a Sant Just han caigut no 4, 3 gotes, no ha arribat a ploure, però sí que voltant pel poble aquest matí, que és una cosa que habitualment faig els matins, fer una volta pel poble per mirar que estigui tot bé, doncs queien algunes gotetes, però era molt poca cosa. I parlem també de precipitació.
0: Sí, sí, 4
1: parlem
0: minuts.
1: Parlem de precipitació. La precipitació a Sant Just ha estat molt interessant, ha estat molt bé. Ens han caigut més de 16 litres per metro quadrat, o sigui que hem ja superat amb la pluja d'ahir. Bueno, vam tenir dos episodis. Tenim un episodi que és el que ens va caure durant la tarda d'ahir i després de matinada ens han caigut 6 litres més. O sigui que en total han estat una precipitació del voltant d'uns 22 litres per metre quadrat. Les previsions deien més de 20 litres en mitja hora, ha estat 20 litres en moltes més hores, però bé, precipitació molt benvinguda a casa nostra, que ens porta ja aquest 2026 a 305 litres per metre quadrat. Hem superat la franja dels 300, o sigui que de moment anem força bé. A mitjans d'any, si arribem a una mitjana de finals d'any de 600, que estem més o menys al mig ara, doncs seria estar en mitjana. De cara als propers dies, què ens espera? Doncs s'acaba el luxe aquest, avui gaudim d'aquest dia, és espectacular, potser encara la propera nit, la nit de divendres a dissabte, encara podrem dormir prou bé, 17-18 graus, sempre que estiguem al voltant o una mica lluny dels 20, doncs sempre es pot dormir una miqueta bé. Un dissabte i un diumenge variables, el dissabte amb sol i núvols, amb una màxima que ja no es quedarà en 21 o 22, sinó que pujarà fins als 25, demà al migdia doncs ja farà caloreta, normal, estem al mes de juny, i el sol i els núvols s'aniran combinant durant tota la jornada, o sigui, no esperem massa cosa més. Les mínimes la nit de dissabte i diumenge pugen un palet, ens anem cap als 18, però encara és suportable dormir amb 18 graus de mínima. Diumenge encara tindrem alguns núvols al matí, però el sol dominarà i al migdia doncs, sembla ser que tindrem grans clarianes i o sigui, estem parlant de nuvolets, el dissabte i el diumenge, o sigui, no estem parlant de que el sol estigui tapat, farà sol, però hi haurà alguns núvols. Diumenge al migdia no, els núvols desapareixen i tindrem un diumenge molt tranquil i molt estable, amb una màxima que si dissabte estàvem a 25, diumenge podem pujar als 26, o sigui que la temperatura ja s'enfila una miqueta més i ja entrem en normalitat. Normalitat seria entre els 24 i els 26, doncs entrem en aquest joc de temperatures normals per l'època. I avui afluixa una miqueta aquesta previsió que comentàvem l'altre dia, com hem anat comentant aquesta setmana, que la setmana que ve podria tornar a tenir un forn important, allò que comentàvem per telèfon del caloret. Doncs sembla ser que no ha afluixat. Els últims mapes estan dient que ens mantindrem en valors com a molt de 27 graus. Dilluns podríem arribar als 27, però dimarts, dimecres, dijous podríem estar al voltant dels 25, que és una temperatura ideal pel que fa al mes de juny, no ens podem queixar massa, i de cara als següents dies de la setmana que ve sempre estaríem al voltant dels 26. O sigui que en aquests moments es talla aquesta possibilitat de gran calorada de cara a la setmana que ve, però sí que sempre estarem amb unes temperatures una miqueta per sobre del que tocaria, sempre. O sigui, 26, potser algun dia 27, i pel que fa a l'estat del cel, sí que potser a l'inici de la setmana que ve tenim alguns nuvolets, però a finals de la setmana que ve tornaria el sol i tornaria l'estabilitat. Les nits suportables, de moment, fins diumenge, dilluns, estarem al voltant dels 19-20 graus, a partir d'aquí podríem ja estar en 20-21, aquí ja ajustegem una miqueta més i la nit ja és una mica més empipadora. Però vaja, sembla ser que que torna la tranquil·litat. Aquest podria ser el titular, o sigui, després del que vam tenir ahir i aquesta matinada, torna la tranquil·litat, un cap de setmana variable, però la setmana que ve, a mitjans de setmana, tornaria un altre cop l'estabilitat. De pluges, de moment, fins 18 de juny, no se'n veuen per enlloc.
0: Perfecte, doncs ja ho actualitzarem quan toqui, però aquell divendres per emmarcar que ens vas prometre ha arribat, sí. I la veritat és que l'estem gaudint de valent. Jo avui ja he tornat als pantalons llargs, hola, a la camisa llarga, perquè...
1: I és que ja els curts ja no me'ls trec, eh?
0: No?
1: Bueno, si he de pujar algun cim al Pirineu, sí, no? Però si no...
0: No, és que jo sóc molt... És que tinc una mica de complex amb les meves cames.
1: Ah,
0: llavors
1: coi.
0: Els pantalons llargs m'agraden perquè me les fa més boniques. Sí, bueno, coses de la vida.
1: No es veuen més boniques, no? No es veuen directament.
0: Exacte, efectivament. Efectivament. Efectivament. Bé, Carles, avui acabem amb un refranyer. No sé si ets molt de refranys, tu, però avui acabem amb un refrany que és molt maco. Que,
1: mira, els meteorològics.
0: Me l'han enviat... No és meteorològic, però és maco, és així bonic. Pel juny, l'albercoc, en 8 dies, és groc.
1: Carallo.
0: T'agrada l'albercoc, a tu?
1: Sí. En teníem a casa, o sigui que sí.
0: Jo també en tinc, encara. A casa l'àvia?
1: Jo ja no.
0: Un albercoquer.
1: A casa l'àvia en teníem, però jo ja no tinc casa l'àvia.
0: Molt bé. Doncs res, a menjar albercocs aquests dies.
1: I molt bon cap de setmana.
0: I tant. Igualment, bon fin de...
2: La setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i l'inici de la selectivitat. Els sindicats criden a escalar el conflicte després del rebuig per part dels docents al preacord amb Educació. Les primeres dades de seguiment de la vaga d'avui són pràcticament del 9%, això sí, amb només dades del 30% dels centres. Encara, Barcelona, José Antonio Rodríguez, Sara Cañete, bon dia.
3: Hola, bon dia. Centenars de docents es concentren a aquesta hora a la plaça Espanya de Barcelona. Des d'aquí tenen previst sortir cap a Arc de Triomf, on al migdia comença aquesta manifestació que té previst arribar fins a les portes del Parlament. Els sindicats convocants de les vagues criden a la mobilització mentre mantenen converses per refer la unitat sindical fracturada pel preacord que van signar els sindicats majoritaris divendres passat amb el departament. USTEC, que demanava acceptar aquest preacord, assumeix el resultat i s'ha reincorporat avui a les mobilitzacions. David Caño és un dels portaveus.
4: Jo crec que no tenim cap altra opció. El que ens ha dit els treballadors i treballadores és que hem de continuar lluitant i només podem guanyar si ho fem junts i juntes. Per tant, la nostra prioritat i voluntat és fixar uns objectius unitaris, unes mobilitzacions i vagues unitàries que ens portin a aconseguir aquests objectius.
3: José Antonio Rodríguez i Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: A tot això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es manté ferma malgrat les peticions de dimissió d'alguns sindicats educatius i reitera que cal una reflexió conjunta sobre per què els docents van rebutjar aquest preacord aconseguit amb USTEC. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que està tranquil·la i amb ganes de resoldre el conflicte.
5: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo, i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
2: Més notícies, Natàlia Ramon.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern rellançar la segona meitat de la legislatura i esquivar el conflicte obert amb el sector educatiu. L'endemà que els comptes superessin el primer tràmit parlamentari, Illa ha situat dos reptes per als propers anys: el nou model de finançament autonòmic i l'aplicació definitiva de l'amnistia. L'Hospitalet de Llobregat, Albert Prat, bon dia.
7: Què tal, bon dia? Sí, durant una intervenció de 20 minuts, Salvador Illa ha fet balanç dels pràcticament dos anys que porta el govern, ha projectat el que queda de legislatura i ha evitat qualsevol referència a l'últim revés dels mestres i professors a la darrera oferta de la Generalitat. El president ha reunit aquí tots els alts càrrecs del govern per animar-los a desplegar les mesures previstes als nous comptes, tan bon punt el Parlament els acabi d'aprovar a principis de juliol.
8: Què hem de fer a partir d'ara? Posava directe, com a organització. Posava directe i executar, complir, portava a pràctica allò que es dibuixa en aquests pressupostos, que és també l'ASMA, el que estava prèviament prefigurat en el pla de govern, i portar-ho a terme. Sense manies i sense mitges tintes.
7: A banda d'això, pel president també és prioritari que en els propers mesos es faci efectiva l'amnistia per Puigdemont i Junqueras i que el nou model de finançament autonòmic acabi sent una realitat. Albert Prat, Catalunya Ràdio, l'Hospitalet de Llobregat.
2: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, manté la confiança en la directora general de la Guàrdia Civil l'endemà d'admetre dues trobades amb Leire Díez, segons Mercedes González, quan l'exmilitant del PSOE li va demanar intercedir a favor d'un agent vinculat a la trama. Ella s'hi va negar i va tallar la relació. Marlaska dona per bones les explicacions comunicacions. Madrid, Dani Sanzeja, bon dia.
9: Bon dia. Si fa uns dies el ministre de l'Interior negava qualsevol contacte entre Díez i la directora de la Guàrdia Civil, avui Marlaska matisa que el que no van existir mai van ser reunions vinculades a la trama i per això no pensa cessar-la.
10: Mientras esos encuentros hayan sido en la forma descrita, y yo no tengo por qué negarlo, porque no tengo por qué dudar, mejor dicho, de ello, evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad, como dije ayer.
9: El sumari del cas assenyala fins a tres reunions i missatges on Leire Díez deia que Mercedes González era de la seva confiança. També recullen pressions de la cúpula de la Guàrdia Civil, agents de Lugo, que Marlaska ha negat. Dani Sainz, Viaja, Catalunya, Ràdio Madrid.
6: Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig sense ferits ahir a la nit al barri de Sant Roc de Badalona. Anem fins allà, David Àngela, bon dia.
11: Bon dia. Una trucada a quarts d'una de la matinada advertia als Mossos que se sentien detonacions al barri de Sant Roc. Agents del cos es van desplaçar fins al lloc dels fets, van inspeccionar la zona i van recollir les declaracions dels testimonis. En el tiroteig no es van produir ferits ni detencions. Els investigadors desvinculen aquest tiroteig del de la setmana passada, tot i que s'ha produït a la mateixa zona i on va resultar ferida lleu per un impacte de bala. Una nena de 10 anys. David Àngela, Catalunya Ràdio, Badalona.
2: Esports Montserraia.
3: El Barça s'haurà de jugar el pas a les semifinals de la Lliga de Bàsquet a Múrcia després de perdre ahir al Palau per 87-90. Demà serà el partit decisiu. Avui el Joventut rep a Badalona, el Baskonia a les 9, obligat Joventut.

0: Esport 3. També avui es jugaran els tercers partits de les semifinals de l'Hockey Lliga. Igualada-Barça a les 7, amb empat a 1 de la sèrie en directe per Esport 3 i Calafell-Liceo a 8:45 amb 2-0 pels gallecs. També avui es disputen les semifinals del torneig de Roland Garros. Kovoli, Arnaldi i Mensik, Zverev. Balinska, classificada al número 114 del rànquing, passa a la final de Roland Garros davant Andreieva. I el Sabadell de futbol vol seguir lluitant per l'ascens a la segona divisió. Juguen a les 9 al camp del Madrid-Castella amb un 2-0 en contra a la tornada a semifinals.
1: Fins aquí les notícies.
2: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passant 7 minuts a les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just celebrarà el dimecres 10 de juny el sorteig públic per determinar el número de desempat en el procés d'admissió de les escoles bressol municipals. L'acte tindrà lloc entre les 12 i la 1 a la sala de sessions de l'Ajuntament i servirà per establir l'ordre de prioritat en aquells casos en què les sol·licituds obtinguin la mateixa puntuació durant el procés de preinscripció. El sorteig és organitzat per l'Ajuntament de Sant Just dins l'àmbit d'educació i formació i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube municipal. Pel que fa a urbanisme, la participació dels infants ha estat clau en la renovació de diversos espais de joc de Sant Just d'Esvern. Durant la tarda de l'any passat i fins aquest divendres s'han dut a terme jornades obertes a la ciutadania, especialment adreçades als nens i nenes, perquè poguessin escollir els nous jocs infantils que s'instal·laran en diferents zones del municipi. La iniciativa s'ha desenvolupat amb el suport de l'Espai de Participació d'Infants i Adolescents, que ha coordinat el procés perquè els més petits poguessin aportar les seves preferències sobre els elements de joc a incorporar. Els treballs ja s'han completat als parcs Joan Maragall i Sant Pastor, on s'han executat les actuacions previstes. Paral·lelament als espais de Júlia Quieta, Plana Pedrosa i Can Candeler també s'han dut a terme el procés participatiu, tot i que les actuacions corresponents encara estan pendents d'execució. I en economia, el Centre Cívic Soledat Sans i Serafini acollirà el dimecres 10 de juny una conferència sobre finances personals i economia domèstica destinada a oferir eines pràctiques per millorar la gestió dels recursos familiars. L'activitat, organitzada per l'AIXEC, se celebrarà entre 6:45 de la tarda i les 8 i abordarà aspectes relacionats amb el control de les despeses, l'estalvi i la planificació econòmica de la llar. La sessió anirà a càrrec de la professora Anna Barceló, que compartirà consells i estratègies per ajudar les persones assistents a organitzar millor la seva economia quotidiana i prendre decisions financeres amb més informació. La conferència és gratuïta i cal inscripció prèvia a la pàgina web de l'AIXEC. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: Smooth Jazz Club.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
0: Smooth Jazz Club.
1: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
3: La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just Desvern, perquè a Ràdio Desvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí, però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Tots els marroquins roben.
2: Els treuen treballs.
3: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràcid, marimatxo.
9: Estic solo.
10: Terroristes.
11: Paràcid, matant.
12: Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
14: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.
13: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
15: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
17: Quan compreu per internet, vigileu quina informació us dona el web sobre l'ús que farà de les vostres dades personals.
18: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya,

0: Doncs seguim al magazín de matins de Ràdio d'Esvern, seguim a la Rambla i avui l'entrevista del dia parlem de cultura, parlem d'audiovisuals i parlem de curtmetratge, perquè avui tenim doncs també en presència de Sant Justenca Anton Fumador, que ve també de l'equip, de la mà de l'equip tècnic i artístic de El Poder, un curtmetratge que està realitzant, i saludem doncs, si us sembla, els protagonistes d'aquest projecte. Per una banda, com dèiem, Anton Fumador, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A la Malena Murillo, que també la tenim aquí. Malena, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I al Víctor, que també doncs, ens acompanya, Víctor Vila. Molt bones, com estàs?
3: Hola, molt bones.
0: Com tot estem? Bé?
3: Molt bé.
0: Molt bé.
3: Aquí bueno, estamos.
0: El Víctor ja, un clàssic d'aquesta casa, perquè hem compartit molts minuts de micròfons aquí parlant de cinema, i al final, doncs, de tant parlar del cinema, has acabat fent cinema.
3: Mm-hmm.
0: I aquí sí, estem, no?
3: També vam venir a parlar del curt de l'any passat, o sigui que... Mm-hmm. Moltes coses.
0: I tant, i tant. Doncs, Ton, explica'ns una mica de què va El Poder, quin tipus de projecte és i com has arribat fins aquí.
1: Sí, el Poder va començar sent un curt. Bueno, a mi em neix des de la voluntat de voler fer un western i una escena d'acció. Llavors, al principi va evolucionar cap a un costat on com bé dius, El Poder com criticava molt aquest sistema en el que vivim i com s'exerceix un poder que moltes vegades no es toca les mans mai, etc. El que passa és que el curt va anar evolucionant fins a un punt en què va acabar sent una història més universal, molt més petita, en el que es tracta d'un amor impossible i un triangle amorós, simultàniament. I doncs és una protagonista, que es diu Agnès, que va a la taverna del poble, diguem, del món rural de la Catalunya dels 1930, més o menys. Va a la taverna a parlar amb l'Artal, que diguem que són dos amants per fugir perquè pues, ve el marit de l'Agnès que se'l ve a pelar, bàsicament. Uh-huh. Llavors, això que tracta de ser una fugida i ja està, acaba convertint-se en una espiral de violència dins aquesta taverna on s'acaba... per d'una manera matant tothom allà dins. Uh-huh. Llavors, això és una mica la sinopsi del curt.
0: Aquest curtmetratge és, diguéssim, forma part de la teva, dels teus estudis, de la teva formació a SCAC, oi?
1: Sí.
0: Uh-huh. I com està anant aquesta formació?
1: Bé. Bueno, ha anat...
0: En quin punt estàs ara?
1: Ha anat canviant. Jo ara estic a tercer. Uh-huh. Som la primera promo que fem un model de 4 anys. Fins ara eren 3 i ara tornen a ser 4. Llavors encara em queda un any més.
0: Sí.
1: Ja estan amb ell, jo estic a l'especialitat de guió, llavors crec que és algo molt xulo perquè si saps escriure doncs tens el poder després de fer el que vulguis. Uh-huh. Llavors això és superinteressant, però també m'encanta la direcció, m'agrada molt la direcció, llavors per això també segueixo dirigint curts, tot i que estigui a l'especialitat de guió.
0: Si estàs a l'especialitat de guió, entenc que també d'alguna manera en aquest curtmetratge és la part mimada, no? És a dir, potser doncs, aquí és on tu hi has dedicat més hores o és el que potser t'agrada més fer. És així? Que el guió és treballat i és, en aquest sentit, doncs, escrit i reescrit, no? Perquè quan escrius alguna cosa, quan estàs en un departament que t'agrada molt, li dediques més hores, habitualment, no?
1: Completament. O sigui, és el meu segon curt d'aquest any. El febrer, al gener, vam rodar un amb una codirecció amb una companya meva. Que era un curt completament diferent, era realisme, estava basat en les xarxes socials i la tendència últimament d'aquests streamers que tenen conductes d'excessos i fins i tot hi ha algun que ha acabat morint en directe. I aquest guió, el del Poder, que de fet, això és un fallo nostre, però el guió es diu Agnès, o sigui, el curt es diu Agnès, va anar evolucionant i ara es diu Agnès.
0: Sí.
1: El cas és el guió que més m'ha gustat escriure perquè ha anat oscil·lant entre moltes coses, ha anat canviant molt i també una cosa que m'agradava fer amb aquest curt era molt poc ús de la paraula i que tot sigui molt més llenguatge audiovisual.
0: Però encara hi ha guió aquí.
1: Vull completament.
0: Dir, que o sigui, la gent no es pensi que no hi ha guió perquè no hi hagi paraula.
1: Exacte. Uh-huh. No, hi ha més guió que mai, de fet. Sí, sí.
0: I de qui vens acompanyat? No vull dir els noms, perquè els noms ja els hem presentat, sí. La Malena i el Víctor. Vull dir, qui són aquestes persones per tu i pel projecte?
1: La Malena és la directora de Produ i el Víctor és el meu ajudant de direcció. I són dues persones imprescindibles en aquest curtmetratge. Si voleu, parlar a vosaltres.
0: Malena, jo començo amb la Malena. Malena, com es produeix un western? Com es produeix un tipus de projectes d'aquest?
2: Bueno, enfocant-se bastant en les localitzacions, primer, i intentant gestionar l'equip i els diners de la millor forma possible. Ara estem fent una campanya per obtenir més diners, al Verkami, que ho promocionarem al nostre Instagram, curtmetratge.agnès. I res, ara és això, que ens estem enfocant en les localitzacions.
0: Val. Clar, les localitzacions són molt importants. Què s'ha de dir, no, aquí? Perquè recordeu que Esplugues del Llobregat havia sigut una ciutat on s'havien rodat molts westerns, o sigui que la tenim aquí a tocar, i encara quan passeges per alguns carrers d'Esplugues encara veus aquell ambient, no? Però sí, no, és magnífic. I per altra banda, la teva feina com a ajudant de direcció, Víctor, com ha estat? Tu també portes, doncs, un recorregut en el món dels curtmetratges, n'has fet uns quants, i en aquest sentit, doncs, ara acabaves d'estrenar també, com ens comentaves, el teu treball de final de grau, i en aquest sentit, doncs, ens agradaria saber una mica com ha estat el repte també de posar-te les ordres d'una persona, d'un director, i com tu també has pogut assessorar i influenciar, doncs, en aquesta feina.
3: Bueno, jo realment, o sigui, la part, jo crec que la part fonamental de formar part d'aquest projecte i de més és també, doncs, que el Ton el coneixia una mica de vista i de parlar un parell de cops, però amb la Malena sí que vaig treballar. Per exemple, la Malena va treballar moltíssim en el meu anterior curt, Agape, i el va produir i de més, i llavors, doncs, vaig dir, bueno, està ella, tal, no sé què, em ve de gust, saps? Em ve de gust també perquè trobo que, a part de, en aquest món, a part de dirigir, d'escriure, de crear, diguem, també una part fonamental és formar part de coses, aportar el teu gra de sorra a projectes que trobis interessants. A mi el western sempre ha sigut un gènere que m'agrada moltíssim, de tota la vida, i fer aquesta part, no? Jo, pues, sí que durant aquests anys he dirigit, però i ha sigut el que m'he enfocat, però la direcció no només engloba la part creativa de tu dirigir un projecte i crear-lo, sinó que també el departament té moltíssimes parts. He tingut experiència com a script, com a ajudant de direcció també molts cops, com a coach actoral, i em sembla molt interessant també afegir-me a aquests projectes quan valen la pena i són xulos, i estar amb un equip, sobretot, que et caigui bé, amb el que puguis treballar, i de més, el guió també, pues, aportar les teves coses que tu vulguis, no? A nivell creatiu, pues, proposar coses, estar en aquest procés. Crec que és molt xulo estar amb la major part de projectes amb els que trobis, i sobretot també perquè al final, de cara a treballar i en el futur, trobaràs moltes oportunitats de diferents tipus enfocades a, pues, al teu departament, al que és el teu, i no sempre serà necessàriament fer el teu projecte. Molts cops serà formar part d'un projecte i aportar un projecte, i al final el xulo d'aquest món és que cada projecte, encara que no sigui ideat del teu cap, és teu també, saps? O sigui, tu formes part, has estat en aquest procés, i per tant és un projecte conjunt, i em sembla molt xulo també. Òbviament és un repte, aquest és un repte a nivell d'ajudantia, perquè també hem començat el procés de quan jo em vaig afegir, quan la Malena es fa afegir i tot, doncs hem anat una mica més justos, no? O sigui, ara estem a la setmana menys dos, bàsicament, ens queda una setmana i després rodem. O sigui, llavors el calendari i tot, que són aspectes que es van treballant des de l'ajudantia de direcció, és molt més apretat. Ara, per exemple, doncs estem fent les loques superapretades, hem de tancar ja tot, hem de tancar càsting, estem ja en extremis, saps? De que ja anem justos amb tot. Clar. Per tant, el treball de l'ajudantia de direcció, a part d'alguna coseta creativa i sobretot en set, ajudar tal a que tot es coordini, tot l'equip i de més, on no s'arriba des de direcció principal, bàsicament perquè tu estàs més centrat en aspectes creatius, en aspectes dels actors i de més, doncs és també assegurar que es compleixin aquestes coses. I clar, és un repte, sobretot quan els timings són limitats, són justos, perquè estàs en un projecte d'escac, estàs en aquests estudis i de més, i clar, no tens carta blanca. A les productores, òbviament, tampoc, no? Però no tens carta blanca per tenir tot el temps que vulguis o tenir totes les oportunitats que vulguis, sempre estàs una mica més limitat, i això és el xulo, també. No sé.
0: Totalment, totalment, sí, sí. Avui estem parlant amb en Tom Fumador, amb en Víctor Pérez i la Malena Murillo, estem amb Víctor Vila, perdó, estem parlant avui d'aquest curtmetratge que abans es deia El Poder, que ara es diu Agnes, i que en aquest sentit doncs ara descobrirem una mica la calendarització i una mica com funciona un rodatge i també quines dates són les previstes doncs perquè aquest projecte estigui ja per estrenar. Ton, explica'ns una mica com va tot això, el tema del calendari de gravació i també quan es preveu doncs, tenir ja el projecte ja acabat.
1: Sí, mira, ara ja estem, com ha dit el Víctor, a la setmana menys dos, acabant la setmana menys dos, de fet. Això vol dir que des de la setmana en la que roda tires setmanes enrere i vas comptant, menys un, menys dos. Llavors estem a dues setmanes de rodar. Uh-huh. Per aquesta setmana era molt important tancar dissenys a vestuari, ja tenir material de, per exemple, art, atrets o tot això, ja tenir el material adquirit o ha estat demanat perquè arribi a temps, amb el director de fotografia, tenir tot tancat, tot l'storyboard, com es vol plantejar cada escena, si es roda de nit, com es vol il·luminar aquesta escena, si es roda de dia, com... tot això, tema òptiques, quines es fan servir, tot això aquesta setmana ha d'estar tancat. Uh-huh. Ara, com ha dit el Víctor, que anem molt justos, la setmana següent ja serà per tot el tema d'assajos. També aquest curt té una escena d'intimitat i tenim un coordinador d'intimitat que doncs, també farà la seva feina amb els actors perquè es parla individualment, per saber límits, després col·lectivament, s'analitza l'escena, etcètera, etcètera. I ja la següent seria rodar, que es roda del 17 al 21 de juliol, de juny. Uh-huh. És a dir, de dimecres a diumenge. Les localitzacions estan per tancar, però segurament són... Una és a Gallecs del Vallès, l'altra és a Lleida, i una altra és tocant entre Lleida i Cervera, segurament, o Gironella, més o menys, a prox. Uh-huh. I això seria una mica les localitzacions. Llavors, després, dies abans, doncs, sempre es fan les ordres de transport, el pla de rodatge, perquè l'equip estigui assabentat de... Si es queden a dormir, si fem colònies a Lleida uns quants dies... Si és pujar i baixar, qui agafa quin transport, etc, etc. Tot això es va muntant a la mica en mica en les setmanes. I jo volia dir una cosa quan has dit que és això, que anem superjustos. Completament, al final, si no és un TFG, si no és un treball d'aquests grans que ja ho planteges tot l'any, tot l'any vista, doncs sempre vas aquí i apurau. I trobo que també és una mica la gràcia d'aquests curtmetratges, que és sempre com... tenim dos mesos, tres mesos per fer-los i vas apurat. I a mi em recorda molt quan fas una obra de teatre que sempre dius, hòstia, si haguéssim tingut una setmana més d'assajos, segur que hagués quedat genial. I al final és una cosa que em fa molta gràcia i m'agrada perquè sempre es repeteix que al final jo crec que és part de la vivència d'aquests projectes, l'anar amb el temps a correcuita, que saps que tens una deadline, que ja sigui la funció, ja sigui quan rodes, i l'equip com... Tots junts notes com tothom està treballant alhora, tothom està treballant sota aquesta pressió que després fa que el resultat sigui el millor possible.
0: Mm-hmm. Totalment, totalment, sí, és així. I en aquest sentit, deies que gravareu ara el mes de juny. El projecte, quan l'heu de presentar o quan es podrà veure, quan estarà acabat?
1: El projecte s'ha de presentar el 7 de setembre, mm-hmm. perquè es fa una... Es mira en portfolis a l'SCAC per l'any que ve per la presentació de TFGs, llavors es mira el portfoli, i s'ha d'entregar el 7 de setembre, que seria una versió molt, molt, molt definitiva. Ara, que després potser hi ha més retoques petits, més detalls, potser alguns adlibs, algú ha de doblar alguna escena en algun moment, o hi ha alguns efectes visuals que s'han de millorar, segurament porta algun mes, octubre, novembre, no gaire més. Però sí que hi ha una deadline que seria el 7 de setembre.
0: Perfecte, doncs jugant també amb aquest calendari a l'hora de presentar aquest projecte, perquè recordem que és també forma part de la seva educació, del seu procés acadèmic a l'ESCAC, i que en aquest sentit doncs, són joves promeses del cinema que també tenim aquí a Sant Just. Doncs bé, ja per anar tancant, una mica convidar a tota la gent que li dongui un cop d'ull a l'Instagram, com deia la Malena, que el podeu trobar també doncs, en aquesta xarxa social buscant el nom del curtmetratge Agnès, i que en aquest sentit doncs, podreu trobar també les maneres de poder-los ajudar amb Albert Camí a través d'aquesta plataforma de crowdfunding en la qual doncs, també es pot participar. No sé si voleu afegir alguna cosa més abans de tancar, els micròfons són vostres.
3: Sí, això és simplement que sempre és xulo i sempre és molt d'agrair, doncs si realment t'agrada el cinema, ets partidari, no, d'aquestes... Estem visquent en un món on cada cop hi ha més directors reconeguts, no, que són més joves, no? Ara, per exemple, aquest divendres s'estrena Backrooms d'un noi de 20 anys, no, que es diu Kane Parsons, que va començar en YouTube i, de més, a fer uns curs, o sigui... Com que jo crec que s'ha de recolzar cada cop més els joves a que expliquin les seves històries, doncs perquè aporten una mirada potser més actual, diferent, de tots els gèneres, no? En aquell cas del terror, però aquí potser un western fet per una persona jove, també per un equip de persones joves. Crec que és interessant si realment, òbviament, qualsevol ajuda és benvinguda, qualsevol tipus d'aportació també, sempre, òbviament, sigui la que sigui, i si no es pot, pues, òbviament també, però només amb el recolzament d'aquestes persones i de donar suport potser a aquesta indústria incipient que tenim aquí a Sant Just, perquè tenim molts artistes, jo crec, bastant, que alguns estan més amagats i els altres doncs exposen més, doncs crec que és xulo també, com a Sant Justencs, doncs en donar-nos suport una mica entre nosaltres. Per això també va ser una de les parts de la meva decisió de fer joining al projecte, per tant, això.
0: Perfecte. Mai. Ton, Malena, alguna cosa més també afegir?
2: Malena. Jo res, que estic molt contenta i que espero que el rodatge vagi tot bé i que intentaré cuidar la gent el millor possible, perquè per mi un rodatge és com un domino.
1: Completament.
0: Sí, com a director de producció diu, per favor, que tot vagi bé,
2: sí,
0: que no plogui, que no plogui quan no hagi de ploure, que tot vagi bé, no?
2: I que la gent mengi bé i ja està.
0: Exactament.
2: Sí.
0: Molt bé, i Ton?
1: Jo, res, la veritat que dic que part de l'equip amb el que estic treballant, també el Víctor i la Malena, és gent que he conegut en qüestió d'aquests últims 2 mesos i que m'està encantant treballar amb ells i amb tot l'equip en general, el director de foto també, és una persona que he conegut aquests últims mesos i, no sé, dic que estic molt content, que tinc moltes ganes de rodar, tot i que a vegades em vulgui estirar els pèls, però tinc moltes ganes, estic segur que sortirà superbé i això, estic molt ansiós per rodar ja.
0: Doncs moltíssimes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Desvern, Malena, Ton i Víctor. Cuideu-vos molt, que vagi molt bé aquest curtmetratge, aquest repte audiovisual que us heu plantejat i que segur doncs, que afrontareu amb escreix. I res, aviam si quan s'estreni, quan el presenteu, doncs, el podem veure i també doncs, tornar-vos a entrevistar perquè la gent de Sant Just el conegui. Una abraçada, cuideu-vos molt.
3: A tu, Dani, moltes gràcies.

0: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.
1: Quan compreu per internet, vigileu quina informació us dona el web sobre l'ús que farà de les vostres dades personals.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
4: T'he dit que no em venia de gust.
5: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
6: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
7: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
4: Deixa'm estar pesat.
7: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
8: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
9: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.

0: avançant al nostre magazín. Ara no se'm sent, és el micròfon número 1, teòricament. No sé si hi ha hagut algun... Ah, doncs no, hi ha hagut un problema.
1: És el micròfon número 2, no sé per què. Teníem un canvi de micròfons. Ara sí, seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. 3 minuts per arribar a 3 quarts de 12 del migdia. Saludem en Joel Raguant. Joel, bon dia.
2: Molt bon dia, Sant Just, com esteu?
1: Com estàs? Benvingut al programa.
2: Gràcies, doncs una setmana més aquí al peu del canó, amb aquest canvi de temps, eh?
1: I tant, i tant, i tant. Ha refrescat, eh? S'està bé.
2: No em queixo, no em
1: està
2: queixo.
1: Bé. A Osona esteu bé també o no?
2: No ho sé, quan hi vagi t'ho diré.
1: Quan hi vagis m'ho dius, quan hi vagis m'ho dius.
2: Exacte, quan hi vagi t'ho diré. El que sí que és veritat és que el Primavera Sound i la Patum ha afectat una mica, l'aigua més el Primavera que no passa la Patum,
1: sí.
2: Però vaja, no, com diu la frase, mai plou al gust de tothom, no? Doncs segurament,
1: totalment,
2: pels que estaven als dos esdeveniments, és molt cert.
1: Totalment, totalment. Doncs vinga, parlem una mica d'actualitat política, perquè avui està l'ambiente caldeadito. Comencem,
2: bueno,
1: si et sembla...
2: Sempre.
1: Sí, com sempre, com sempre. Comencem amb el cas Zapatero i també amb Pedro Sánchez,
2: sí,
1: perquè estan una mica lligats en aquest sentit. I
2: doncs
1: volem,
2: sí, la veritat.
1: Volem parlar del tema.
2: Hem de saber, doncs, jo crec que ja és la gran notícia, no? Que José Luis Rodríguez Zapatero, primer president de la història de la democràcia, que està imputat en un cas, evidentment, doncs, que té... tentacles polítics, per dir-ho així, està acusat del que vulgarment en coneixem com a corrupció, però la imputació és per tràfic d'influència, organització criminal i falsedat documental.
1: Uh-huh.
2: Ell no és un càrrec menor, va ser president del govern espanyol, de fet és l'últim president socialista abans de Pedro Sánchez, després hi va haver Mariano Rajoy enmig, que és del Partit Popular, i aquesta imputació amb aquestes escorcolls que hi ha hagut tant al Partit Socialista com també a casa seva o en el seu despatx, on, recordo, ha aparegut una col·lecció de joies bastant espectacular, la veritat, que estem parlant d'un preu que se n'aniria d'entre 1 a 4 milions d'euros en funció de la qualitat d'aquestes joies. Per cert, s'ha demanat una taxació, que tinguem en compte que el jutjat ha demanat una taxació i, per tant, es valorarà el preu d'aquestes joies. Sé que això és molt cridaner i, per tant, la gran majoria de persones, doncs, ostres, és que han aparegut les joies. Bé, evidentment, hi ha més coses, eh? Per exemple, a mi em preocupa més les factures que s'han emès en algunes empreses o la filtració, que ja han dit que és falsa, de que ell podia haver intervingut amb un ministre, no? Recordem que tot això ve de Plus Ultra, és una aerolínia que, doncs, en un moment donat, post-pandèmic, va rebre una ajuda de l'Estat. Llavors, de tot això i de certes comissions rogatòries vol dir peticions dels estats per fer una investigació judicial. Aquí estem parlant de comissions que venen d'altres països. Recordem que el ministre Puente, Òscar Puente, va dir que cap credibilitat quan un tema ve dels Estats Units. Jo crec que encara complica més el tema quan hi ha països estrangers. No, és a dir, no és que no només no li treu transcendència, sinó que per mi n'hi afegeix. És a dir, la meva reflexió és: t'han hagut de venir d'un altre país a avisar, perquè no te n'havies adonat. I, evidentment, aquí hi ha tota una investigació amb l'UDEF, amb anticorrupció i amb tots els organismes pertinents. Zapatero ha quedat molt tocat, la seva imatge totalment, però és que això afecta de retruc a Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que també té altres procediments, o, millor dit, el seu entorn més immediat. Estem parlant de David Sánchez. No sé si cap al cognom, més o menys, Daniel, ja saps...
1: Jo crec que ja sé qui és, eh?
2: Sí, no? Podria ser...
1: El germà d'algun
2: fill,
1: president, no?
2: Fill, però, exacte, és el germà del president. Aquí també hi ha una acusació en marxa de que ell hauria obtingut càrrecs, en aquest cas càrrecs públics, per la ingerència de Sequiera, no? O més ben dit, Sequiera, el seu germà, s'està jutjant, estan declarant. Però és que també hi ha Begoña Gómez. Mira, en un altre país es diria Begoña Gómez de Sánchez. No sé si això també et dona una altra pista de qui és aquesta persona. És la parella, no? La dona de Pedro Sánchez, que també té un procediment, també està imputat. Però és que, a més, recordo, o sigui, la policia ha entrat a la seu del PSOE també buscant coses de Santos Terdán, José Luis Ábalos, Coldo, Leire... És que estem parlant de molts noms, no? El cas Leire, que recordo que és el que li deien la fontanera, doncs també tornem a tenir aquí contractacions públiques, tornem a tenir el que en diem a vegades mordides, no? S'està investigant, evidentment no estic dient que ho hagi fet o que no, sinó el que s'està investigant. Però fixa-t'hi que en molt poca estona t'he citat molts casos que formen part de l'entorn més immediat de Pedro Sánchez. I això, evidentment, deixa molt tocada la imatge de la credibilitat del president. Dèiem la setmana passada que Felipe González havia demanat ja la convocatòria d'eleccions, no?, d'anticipar aquestes eleccions. Alberto Núñez Feijóo, cap de l'oposició, líder, en aquest cas del Partit Popular, ha dit que vol articular una moció de censura. I aquí he de fer una petita pausa. Alberto Núñez Feijóo té suficient diputat, per tant té una majoria lo suficientment important com per presentar-la, però no vol dir guanyar-la. Ell pot presentar una moció de censura perquè aquesta moció s'ha de presentar si tu tens, en aquest cas 50 diputats que els té, però no té la suficient força per guanyar-la. Faig un incís, només s'ha guanyat una moció de censura a la història de la democràcia.
1: Correcte.
2: Espanyola, que és la que va fer caure el govern de Mariano Rajoy. Però és que tal com està articulada la moció de censura, no és una censura només del president, sinó que és l'elecció també d'un nou president. Però això no es pot separar. És a dir, no pots censurar un president sense elegir-ne un altre, perquè es fa de forma constructiva. Per tant, el senyor Feijóo està intentant no només enderrocar Pedro Sánchez com a president, sinó ha d'intentar esdevenir ell president. I aquí és on ve el problema, que per molt que ell pugui ser el candidat d'aquesta moció de censura, per molt que pugui ser-ho, necessita majoria per guanyar. I a dia d'avui no la té. Per què? Doncs perquè ningú es vol aliar amb Vox. I si hi ha Vox, no hi ha altres forces nacionalistes. I si hi ha forces nacionalistes, no hi ha Vox. I per tant, com que és un peix que es mossega la cua, doncs de moment no té majoria. I per cert, un petit incís, l'altre dia vaig descobrir que jo he dit això de Mariano Rajoy, no? Que de fet es va interposar aquesta moció de censura per molt menys que els casos de corrupció que té Sánchez al voltant. I la resposta que em vaig obtenir és, sí, és l'última que s'ha presentat. Dic, no, no és l'última moció de censura que s'ha presentat. Saps quantes mocions de censura s'han presentat després de la que va fer caure Mariano Rajoy?
1: Dues?
2: Dues, correcte. Saps qui les ha presentat?
1: Una Vox, si no m'equivoco.
2: I la segona també.
1: Ah,
2: totes dues per Vox. Vox ja no la pot presentar, perquè no té prou força parlamentària per presentar-la en solitari. En tot cas, la pot presentar amb un altre. En aquest cas, imagina't el PP, no? O arribant a aliances. Però no la pot presentar en solitari. Recordo, per exemple, que ells van presentar com a candidat el senyor Tamames, no? Que era un exdiputat molt il·lustre, que no venia de l'extrema dreta, venia més aviat de l'altre cantó. Cosa que va sorprendre molt i que, a més, va haver de fer el discurs des de l'escó perquè és una persona gran que ja es trobava una mica impedida a nivell físic. Però, vaja, històries de la democràcia i que, per tant, hi han hagut diverses mocions de censura. Dir-te que la grandíssima majoria de les mocions és que només una ha prosperat, la resta han caigut totes. I n'hem vist diverses, eh? N'hem veure per part del PP, del PSOE, de Vox, n'hi han hagut moltes de mocions de censura i que bàsicament moltes vegades s'utilitzen per promocionar un candidat i, per tant, demostrar la debilitat de l'altre encara que no la guanyis. Presentarà Feijóo una moció? No ho sabem. Ho està intentant? Sí, ho està intentant tant com pot. De moment, evidentment, no ho ha aconseguit, però, evidentment, ho està intentant. Veurem què ens deparen unes properes hores que seran frenètiques, sobretot a l'estat espanyol, perquè rebrem la visita del pontífex.
1: Correcte.
2: El papa, que està a punt de sortir de Roma, i venir cap aquí, farà parada a Barcelona, el dia 9 i 10 de juny, visitarà, entre altres coses, la Basílica de Montserrat i la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús. Hi ha una polèmica en marxa bestial. Per què? Perquè tot el que és la benedicció d'aquesta nova cúpula no es faria en llengua catalana, sinó en castellà. Des del Vaticà ja s'han afanyat a mig desmentir-ho, però passant per aquí pel cardenal Omella, doncs que ja es veurà, que depèn del papa, que aquest papa parla castellà perquè havia estat a l'Amèrica Llatina molts anys, que per tant, evidentment, se sent més còmode en castellà. Jo faig un petit incís, aquest papa no parla italià però està parlant, no? Doncs llavors serà que es pot aprendre i que per pronunciar quatre frases en català tampoc és tan difícil. I a banda d'això, aquest papa té bastanta sensibilitat per molts territoris. Hi ha un article conjunt en molts diaris que està firmat per la major part dels expresidents de la Generalitat, també expresidents del Barça, il·lustres personalitats de Catalunya en el qual sol·liciten la inclusió del català. Això del català està despertant una polèmica inesperada perquè tothom donava per fet que parlaria en català i quan s'ha filtrat que no seria així, doncs hi ha hagut una gran polèmica. Evidentment, ja endevines que hi ha sectors, no?, més rancis en aquest sentit, com seria la Conferència Episcopal, Vox i companyia, em sembla que els endevinaríem tots, en els quals és un si Espanya sembla espanyol. ¿Cuál es el idioma oficial de l'Estado? Jo li contestaria de l'Estado l'espanyol, però de Catalunya n'hi ha dos, perquè recordo que és cooficial, i cooficial vol dir que no n'hi ha una per sobre de l'altra. Són les dues. I per tant, això funciona així. I aquí té molt pes l'arquebisbat de Barcelona i, evidentment, també, com que va a Montserrat, també el parabat de Montserrat. Per tant, veurem què és el que ens depara. Normalment hi ha punts més polítics en aquests discursos, sobretot a l'avió, sobretot en qüestions d'aquest tipus. Per tant, és possible que el Sant Pare digui alguna cosa més de caràcter polític en aquesta visita. Evidentment, sempre tenen un perfil molt diplomàtic. No us espereu aquí que declari l'independència de Catalunya, això no passarà, però veurem què és el que diu, si fa alguna referència a les guerres, si fa alguna referència a la guerra, a la llengua, perdoneu, si fa alguna referència a... Veurem què és el que diu. Arribarà enmig d'un clima enrarit, sobretot perquè els mestres, els docents, han anunciat que mantindran les vagues, i sobretot durant la visita del Papa. La setmana passada ja van bloquejar l'accés a la Sagrada Família, l'accés al cremallera de Montserrat, que el van deixar sense funcionament, i també a l'accés a la Casa Batlló. Es desconeix quines se'n preparen. Aquests dies han tallat la Ronda Litoral, Diagonal, hi han hagut diverses accions. Compte també perquè estem a les portes de la selectivitat. Tenim a les portes de la selectivitat una vaga de mestres que evidentment preocupa i molt. La consellera Niubó ha dit que la negociació ja ha passat perquè els sindicats d'aquesta setmana han rebutjat un nou acord amb la conselleria i, per tant, com dir-t'ho, Daniel, entrem en dimensió desconeguda. Uh-huh. És a dir, tu saps més o menys que mentre estàs negociant doncs pot ser que arribis a un acord en algun moment. Clar, quan la consellera et diu aquesta etapa ha passat, dimensió totalment desconeguda, és a dir, què passarà ara? Què pot passar durant la visita del pontífex? Què pot passar durant la selectivitat, no? Costa, perquè al final el dret dintre de tot col·lisiona entre si. És a dir, un exercici de dret pot provocar una col·lisió amb un altre. I això al final es ponderarà. Els mestres tenen dret a la vaga? Sí, evidentment que sí, és un dret constitucional i el tenen reconegut, però hi ha una sèrie de drets que s'estan veient afectats també, no? Per exemple, et tallen la carretera, tu tens dret a la mobilitat, a la lliure circulació? Sí, el tens. No és que te l'estiguin traient, és que te l'estan restringint perquè estan exercint un altre dret. No és una crítica, és explicar com funciona l'equilibri de drets. Clar, amb la visita del pontífex hi ha temes de seguretat, hi ha moltes qüestions que xocaran i veurem com es ponderen totes aquestes qüestions, perquè evidentment la visita del pontífex és molt esperada, reportarà molts diners a Catalunya i estem parlant, molta gent es pensa que només és el cap de l'Església Catòlica, que ho és, però també és el cap d'un estat, en aquest cas del Vaticà, de la Santa Seu, i s'ha d'entendre com que t'estigués visitant Emmanuel Macron, per posar un exemple, o Giorgia Meloni, o Donald Trump, fins i tot. És el cap d'un estat que t'està visitant i ve amb visita oficial, diplomàtica,
1: correcte,
2: amb tot el que això comporta, i amb un exercici de dret internacional que és molt important i que, evidentment, tu ets el país anfitrió i vols que tot surti bé i vols que llueixi al màxim possible unes imatges que donaran la volta al món amb gent que ve de tot el món i que estarà a Barcelona per veure, doncs, en aquest cas, el Sant Pare. Veurem què ens depara les vagues de mestres, que ja estan avisades que hi seran i que, per tant, veurem. No Sant Pare l'ensenyaria la Patum de Berga, també, aquests dies, perquè, sincerament, poques tradicions tan nostrades, tan antigues, i amb un arrelament tan bèstia tenim com la Patum, aprofito per fer una mica d'espam de la Patum de Berga, perquè no hi hagi anat, de veritat, que un cop a la vida s'hi ha d'anar. És una cosa que, de veritat, que recomano moltíssim. És més, crec que TV3 l'hauria de retransmetre en directe. Llenço aquesta petició totalment meva, és personalment meva.
1: Tot el que sigui difondre cultura estarem d'acord.
2: Cultura, jo de veritat, Daniel, jo m'agradaria que el diumenge al matí, que no sé què fer, aquells dies no, que arribes a casa i no saps què fer o que vas a fer el vermut, doncs, per què no retransmetrem una jornada castellera? Per què no? Si estem fent redifusions absurdes, anem a fer coses nostres, catalanes, boniques, que a més exemplifiquen l'esport, la unió, l'equip, no? Doncs són coses que s'han de fer. Uh-huh. Per cert, va, que no hem tocat a Donald Trump. Jo aquí sempre parlem de Donald Trump. Que si no ho fem,
1: es disgustarà,
2: jo
1: t'hauré
2: queixes, Daniel.
1: Exactament.
2: Què ha fet Donald Trump aquests dies? N'ha fet diverses. Us penseu que està tranquil? No està tranquil. Bé, sí està tranquil. Els que no estem tranquils som la resta. Què ha fet? Doncs mira, ha pintat fons. Tranquils, perquè de tot el que pot fer Donald Trump, això no és que em preocupi especialment. L'espècie de font mirall que hi ha al centre de Washington, que connecta doncs, el memorial de la Segona Guerra Mundial, el de la Casa Blanca, amb l'obelisc, doncs l'ha pintat d'un blau, per què? Perquè reflexi més. Estava molt deteriorat, l'ha pintat, i ell ha dit "Make Washington great again". Bé, tot això s'ha fet per al 250 aniversari dels Estats Units, ho ha pintat tot, ha fet també tot allò de la UFC, que ja està tot preparat allà als jardins de la Casa Blanca. No es farà en el 250è aniversari, es farà aquest mes de juny, i ara també ha anunciat que arreglarà, igual que ha fet amb aquest mirall, amb aquesta font mirall que hi ha, també ho farà en el Memorial de la Segona Guerra Mundial, que us vaig dir la setmana passada que és un dels més espectaculars, almenys segons el meu criteri, de Washington, i també doncs aprofitarà perquè aquelles fonts llueixin molt més. Doncs això és el que ha dit Donald Trump i el que està fent, però, evidentment, n'està fent d'altres, eh? L'altre dia li van preguntar què és un alto el foc i diu és bombardejar de forma moderada. Dic, home, jo no ho havia entès així. Jo pensava que un alto el foc és aturar els bombardejos. Cert és que sempre hi ha aquella remor de fons, no, que no pugui passar. També ha dit que abans de tornar d'Iran fan una visita a Cuba. Això, evidentment, han encès les alarmes a la illa per tot el que està passant. Ja ho explicarem més endavant, si voleu, perquè ara mateix doncs, hi ha una crisi energètica bestial i doncs, Donald Trump sembla que està encenent aquesta punta de que podria passar alguna cosa. No està previst. Marco Rubio, secretari d'Estat, és qui ho lidera i, per tant, no està previst que passi res. Però ell ja l'ha deixat caure. Recordem que Trump utilitza la retòrica per aconseguir acords. Utilitza les paraules per anar cap on ell vol. I moltes vegades et dirigeix cap on realment no va. Per tant, jo moltes vegades sento això d'estar boig, mira què ha dit. Fixeu-vos que passa el temps i sempre ha anat en un lloc que ell ja tenia previst. No és tan tonto, com ens pensem. Moltes vegades el pillem d'això i no ho és. És una persona que sap perfectament a qui dirigeix el discurs, com el dirigeix i què vol obtenir-ne. Una altra cosa és que les coses passin en major o menor velocitat, però està clar que anem a on normalment ell diu o ell vol anar. I l'última cosa que us tenia, Ucraïna, per qui se n'hagi oblidat, segueixen en guerra, crec que és important que ho anem recordant, però una guerra és una tragèdia, i compte perquè aquesta guerra ha tingut un avenç pel sector ucraïnès. Sí. Aquests dies hi ha hagut bombardejos de drons que han arribat fins i tot dintre de les fronteres de Rússia, i sembla que hi ha hagut un avenç de l'exèrcit ucraïnès en una guerra que s'està fent eterna, sincerament, que està sent molt llarga. Els drons han ajudat molt a les forces ucraïneses de Volodymyr Zelensky contra les russes de Vladimir Putin, i per tant aquí tenim un conflicte obert, del qual potser a vegades en parlem poc, perquè Iran doncs, està més a l'ordre del dia, perquè és més recent, perquè té unes implicacions, no, amb el preu del petroli que ens afecten més, però no hem d'oblidar que Europa avui té una guerra dintre les seves fronteres i doncs, que hi ha hagut aquest avenç d'Ucraïna, que no sé cap on derivaran, costa molt de saber, però veurem si també pot tenir implicacions en un acord de pau que de moment no acaba d'arribar, sembla que sí, però no, però no, però sí. Ho seguirem setmana rere setmana, Daniel.
1: Doncs aquí ho farem. Gràcies. Cuida't molt, en Joel, i ens veiem, si tot va bé, la setmana vinent amb més contingut.
2: Perfecte, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana, adeu-siau.
2: Abraçada.
1: 15 segons i escaig per arribar a les 12 del migdia. Anem avançant avui a ritme estrepitós en el nostre magazín. Marxem ara als butlletins informatius. Tornem de seguida, com sempre, amb la tercera hora de la Rambla. Avui amb què? Doncs amb astrologia, amb l'Arantxa Limón i amb psicologia, amb en David Fernández. Breu pausa. Tornem de seguida. Gràcies. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. I aquesta hora d'arrencar la manifestació unitària de mestres i professors a l'Arc de Triomf de Barcelona, els sindicats han anunciat noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també amb l'inici de la selectivitat. Les primeres dades del seguiment de la vaga d'avui són del 9%, a l'entorn del 9%, això sí, amb dades molt provisionals, perquè només han enviat resultats un 30% dels centres educatius. Barcelona, José Antonio Rodríguez, Sara Cañete, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs milers de docents es concentren a aquesta hora aquí a l'Arc de Triomf en aquesta manifestació que té previst arribar pràcticament fins a les portes del Parlament. Els sindicats convocants preveuen mantenir i escalar les protestes d'aquí a final de curs, mentre alhora reconeixen han de refer la unitat sindical. La següent convocatòria és per dimarts vinent, coincidint amb la visita del Papa, la selectivitat, però també la votació del capítol d'educació dels pressupostos al Parlament. És aquí a on apunten, diuen, que les solucions ara ja són responsabilitat de totes les forces polítiques. Isam Pardes és portaveu de la CGT.
3: Nosaltres ho fem el dia 9 pel tema de la visita al Papa, però sobretot per la discussió del capítol d'educació. I això és el que nosaltres apuntem, que tots aquests partits que criden a la responsabilitat, que van signar una llei que deia que hi havia un 6% d'inversió en educació al 2009 i que seguim al 3%.
2: José Antonio Rodríguez i Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies i més vagues, Natàlia Ramon.
4: Doncs sí, el personal de les biblioteques públiques de Catalunya comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. L'aturada afecta directament els estudiants que preparen les proves de selectivitat. Barcelona, Òscar Callau, bon dia.
5: Hola, bon dia. La jornada de vaga ha arrencat fa uns minuts amb una manifestació que ha sortit de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, perquè és la facultat que abans era de Biblioteconomia i Documentació, per tant, on van estudiar molts dels bibliotecaris aquí concentrats. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública i un pacte de país pel conjunt de biblioteques. Sentim Tai Sánchez, de la Biblioteca Neus Català de Sant Julià de Ramis.
6: Bueno, bàsicament el que estem reclamant és que s'aprovi una actualització del mapa de lectura pública i que s'acordi un conveni marc perquè llavors totes les bibliotecàries, tot el personal de biblioteques doncs, tingui un marc legal on acollir-se, ja que som un sector.
5: Òscar Callau, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Un dron marí ha explotat del port romanès de Constança al Mar Negre sense provocar ferits. L'explosió ha estat a prop d'una terminal de càrrega de petroli que s'havia evacuat prèviament. Les autoritats romaneses han detectat 3 drons marins més a prop de la seva costa. Han explicat que els aparells són dels que s'utilitzen a la guerra d'Ucraïna sense dir quin és l'origen. L'incident es produeix una setmana després que un dron aeri impactés contra un edifici pròxim a la frontera ucraïnesa en aquest mateix país i provoqués 2 ferits.
4: L'Audiència de Lleida condemna a pagar una multa de 5.400 euros la conductora que va provocar la mort de 3 motoristes en un accident el 2022 al Fes del Segrià. Reconeix que la dona es va distreure perquè portava un cafè per emportar a la mà, però descarta que fos una imprudència greu. Lleida, Estela Bussoms.
7: Bon dia. El tribunal la condemna per 3 delictes d'homicidi per imprudència menys greu i fixa una pena de multa que suma uns 5.400 euros més les indemnitzacions que superen els 300.000 euros. També li prohibeix conduir durant 18 mesos. Una sentència que no satisfà la fiscalia ni les acusacions, que al judici van demanar entre 6 i 9 anys de presó. Per això, ara ja han presentat recurs. Xavier Prats és l'advocat de la família d'una de les víctimes.
8: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu, que la seva reacció a la sortida de via tenia que ser una altra, que en cap moment va frenar i sobretot en cap moment havia de creuar la carretera, envair el carril contrari. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
7: Estela Bussoms, Catalunya Ràdio Lleida.
1: Meta podria estar preparant el retorn del reconeixement facial a les seves ulleres intel·ligents. Segons una investigació de la revista Wired, l'empresa ha incorporat de manera discreta a l'aplicació Meta AI el codi d'una funció capaç d'identificar persones captades per la càmera de les ulleres. La tecnologia encara no està activada, però diversos experts asseguren que els principals components ja són presents als telèfons dels usuaris. El sistema convertiria les cares en dades biomètriques i les compraria amb una base de dades per reconèixer persones i enviar notificacions a qui porta les ulleres. Esports, Marcos García.
9: El Barça ha rescatat de guanyar demà a la pista del Múrcia si vol passar a les semifinals de la Lliga CB. Ahir derrota 87-90 de l'equip blaugrana al Palau. Avui el Joventut rep a Badalona al Baskonia a les 9 en directe al Tot Gira, l'app i al web de Catalunya Ràdio. La penya ha de guanyar avui per forçar el desempat. La selecció espanyola masculina de futbol es desplaça aquesta hora cap als Estats Units, on la setmana vinent començarà el Mundial. L'equip estatal va empatar ahir a 1 en un amistós contra l'Iraq. La selecció espanyola i a 1 en una

0: a 7 dècimes del campió del món. A les 3, la sessió que compta pels divendres envia 10 pilots a la Q2 i la resta a la repesca.
1: Fins aquí les notícies.
2: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 7 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just celebrarà el dimecres 10 de juny el sorteig públic per determinar el número de desempat en el procés d'admissió de les escoles bressol municipals. L'acte tindrà lloc entre les 12 i la 1 a la sala de sessions de l'Ajuntament i servirà per establir l'ordre de prioritat en aquells casos en què les sol·licituds obtinguin la mateixa puntuació durant el procés de preinscripció. El sorteig és organitzat per l'Ajuntament de Sant Just dins l'àmbit d'educació i formació i podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament. Pel que fa a urbanisme, la participació dels infants ha estat clau en la renovació de diversos espais de joc de Sant Just. Fins aquest divendres s'han dut a terme jornades obertes a la ciutadania, especialment adreçades als nens i nenes, perquè poguessin escollir els nous jocs infantils que s'instal·laran en diferents zones del municipi. La iniciativa s'ha desenvolupat amb el suport de l'Espai de Participació d'Infants i Adolescents, que ha coordinat el procés perquè els més petits poguessin aportar les seves preferències sobre els elements de joc a incorporar. Els treballs ja s'han completat als parcs Joan Maragall i Sant Pastor, on s'han executat les actuacions previstes. Paral·lelament als espais de Júlia Quieta, Plana Pedrosa i Can Candeler, també s'ha dut a terme el procés participatiu, tot i que les actuacions corresponents encara estan pendents d'execució. I pel que fa a economia, el Centre Cívic Soledat Sants i Serafini acollirà dimecres 10 de juny una conferència sobre finances personals i economia domèstica destinada a oferir eines pràctiques per millorar la gestió dels recursos familiars. L'activitat, organitzada per l'AIXEC, se celebrarà entre 6:45 i les 8 i abordarà aspectes relacionats amb el control de les despeses, l'estalvi i la planificació econòmica de la llar. La sessió anirà a càrrec de la professora Anna Barceló, que compartirà consells i estratègies per ajudar les persones assistents a organitzar millor la seva economia quotidiana i prendre decisions financeres amb més informació. La conferència és gratuïta i cal inscripció prèvia a la pàgina web de l'AIXEC. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat sense justament que l'informatiu complet de la una. Fins ara.

0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
1: Smooth Jazz Club.
0: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
3: La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just Desvern, perquè a Ràdio Desvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí, però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero.

0: I aquesta melodia, aquesta sintonia, ens ubica en un moment molt concret del programa. Ens ubica a l'espai d'astrologia amb l'Arantxa Limón, i a mi especialment m'agrada perquè és un desconnectar, és un moment d'obertura, però també és un moment de que quan escoltem aquesta música, el nostre cap fa un clic i ja quan sentim la veu de l'Arantxa, la cosa canvia absolutament. Arantxa Limón, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs? Benvinguda al programa.
1: Pues sempre contenta, i més amb aquesta intro tan maca que m'has fet, que vulguis o no, també amb remet i amb fa de cunya perfecta perquè puguem explicar i introduir una miqueta els conceptes que venen aquesta setmana, què et sembla?
0: Genial, genial. Com, ni que estigués pactat això, eh? Ni que estigués pactat.
1: Sempre sense voler, d'alguna manera, em dóna sempre una cunya, una introducció, parles d'alguna manera o fa servir algun tipus de recurs que em va molt bé per introduir una miqueta de clima ja energètic de la setmana. Sí, sí. I
0: doncs
1: no ho preparem, content.
0: No, no, no, no. Sí, sí, sí. Va de debò, va de debò. No, no es prepara la introducció i ve que funciona. Doncs, Arantxa, tot teu. Explica'ns una mica quins són aquells conceptes que vols introduir aquesta setmana.
1: Mira, bàsicament, no sé si ho has notat, jo que et veig des de fa un temps setmana rere setmana o que parlo amb tu, m'he adonat que has fet servir d'una manera molt maca, molt suau, no?, per introduir la meva secció. Uh-huh. I justament és que aquesta setmana, la que comença avui, dia 5, fins al 12 de juny, la propera divendres, és molt caracteritzat per l'introspecció emocional, no? És d'alguna
0: Arantxa. Manera... Mira, ja. Hem de fer una cosa, Arantxa. No t'escoltem bé,
1: sí.
0: Val? No,
1: vale.
0: No et sentim
1: ara
0: correctament.
1: Millor? Ara millor?
0: Hem de buscar
1: ara
0: el
1: millor?
0: Punt. Jo crec que sí. Jo crec que ara,
1: ara sí, no?
0: Et podem sentir millor. Anem a veure. Venga. Segueix explicant-nos i si veig que no, doncs et torno a tallar per veure com podem recuperar la connexió.
1: Vinga. Doncs justament el que volia dir és que aquesta setmana tenim un clima astrològic molt caracteritzat per la suavitat. Vale? Per la introspecció emocional. I d'alguna manera el que està passant és que tenim el sol a Gèminis, que ja sabem que és el signe de la comunicació, és el signe de l'expressió, és el signe que regula d'alguna manera la manera que pensem i ens expressem, però el regent de Gèminis justament està cranc, que és el signe de les emocions, el signe dels vincles afectius, de tot allò que ens fa sentir segurs, que ens fa sentir en un entorn definit que ens sosté i que ens protegeix, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, d'alguna manera, el que tenim és un clima on el que tenim és molt aquesta, doncs, aquesta capacitat per suavitzar les paraules, per fer una energia que d'alguna manera el que està buscant és la seguretat i l'enfortiment dels vincles afectius, no? Com a culminació de tota aquesta configuració, vale? O sigui, és a dir, posem la paraula al servei de l'emoció, posem la paraula o el nostre pensament al servei de crear entorns segurs per tots aquells amb els quals empatitzem. Té sentit?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors,
0: totalment.
1: Per això deia que aquesta manera tan maca d'introduir-me, no? Saps, fent servir la teva capacitat d'expressar-te per donar a entendre que ve una secció que et fa sentir bé, que et fa sentir, no? Que era una mica el que has comentat, que justament per aquí per on van els tiros, no? Que em fem servir la paraula per crear seguretat, per crear un vincle segur, per crear aquesta confiança, per crear un entorn protegit, d'alguna manera el que fem és enfortir el vincle amb els altres, creem, potenciem una idea de comunitat, de cau, no? De niu més protegit, més sostingut, i d'alguna manera que a tots ens fa sentir millor. Què passa? Justament el dia 9, avui és dia 5, doncs el dia 9 de juny, a més, tenim que Venus, ara mateix a Cranc tenim a Mercuri, tenim a Venus i tenim a Júpiter, doncs a Cranc, justament el dia 9, es posaran Venus i Júpiter l'un justament a sobre l'altre. Estarà en una conjunció perfecta. Llavors, aquesta conjunció uneix el planeta de l'amor, del desig i de les finances, que és Venus, amb el planeta de l'expansió, de la sort i de l'abundància, que és Júpiter. I com es dona a Cranc, el signe de Cranc, aquesta energia d'alguna manera pot dir que, d'alguna manera podem dir que pot revertir cap a la llar, cap a la intimitat, cap a la reconciliació. És un moment idoni per enfortir relacions de parella, per potser resoldre conflictes familiars, per fer millores a la vivenda o per rebre bones notícies en l'àmbit financer o personal. Tot el que tingui a veure amb relacions, família, llar, tot això, o inclús emocionalment parlant, sentirem que ve facilitat. Què et sembla?
0: Doncs,
1: tenim nota, que és el dia 9, que és dimarts, doncs aquí és dimarts, sí, el dimarts, sí. Estiguem tot al quit i a veure com ens sentim. Llavors, d'alguna manera, la cronologia de tota aquesta setmana, podríem dir que avui, dia 5, que encetem aquesta setmana que analitzem, dèiem que s'enceta, no?, amb una atmosfera doncs, d'adaptabilitat mental combinada amb una comunicació potser més intuïtiva, més protectora, el pensament, la manera que tenim de pensar es torna més reflexiu, més empàtic, més ideal per enfocar i per encetar converses més sensibles. El dia 7, que és el diumenge, potser com tenim la lluna alineada amb Saturn, que està a prop de Saturn, el que potser el que sentim és una dosi de més realisme, no? És un moment on potser, a part com és dilluns, de cara a dilluns, el que potser ens veiem fent és que estem plantejant l'inici de la setmana amb una miqueta més d'ordre, de cara a les rutines, o assumint responsabilitats emocionals amb més maduresa, no? És com si el diumenge la conjuntura astrològica facilités un moment una miqueta de posada en comú, de posada en sentit. El dia 12, el dia 9, com comentàvem, tenim a Venus amb Júpiter, que tenim aquest bon ambient, com dèiem, d'optimisme, de generositat i de fluïdesa de vincles. I el dia 12, ojo que se viene, ja comencem a tenir a Mercuri a preombra d'abans que es posi retrògrada. És a dir, com ja sabem, Mercuri, fins al 29 de juny, tranquil, que encara no, eh?
0: Jo tremolo ja.
1: El 29 de juny ja sí que sí el tenim, però fixa't que no serà quan es posi retro que notarem més els efectes, sinó que començarem a notar-ho ja quan es posa a ombra. És a dir, saps que quan agafem una canya, un pal amb una galleda amb aigua i comencem a girar cap a una direcció, en el moment que decidim canviar la direcció, que és quan es fa l'esquitxada, allà ja podem dir bueno, que comença a haver-hi, saps? En el moment que decidim ja comença a haver-hi el que parlem de l'ombra, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, ombra preretora té a veure amb tot el sector, tot el segment de carta que recorrerà Mercuri en el seu recorregut de retrogradació. Llavors ja es pot començar a sentir que algunes de les coses que viurem ara seran temàtiques que ens tornaran a venir d'una manera o una altra a partir de la retrogradació. La retrogradació de Mercuri és a Cranc, el 29 de juny. Llavors serà una retrogradació que ens farà revisar qüestions emocionals. I ja són temes que avui i ara potser que ens toca processar, temes que sortiran a la llum, que arran de la retrogradació haurem de reelaborar des d'una profunditat i des d'una visió més contemplativa, més adulta, més enfocada, per dir-ho d'alguna manera. El que estem vivint ara emocionalment, les emocions que estem ara començant a registrar, aquests registres afectius, no? Tota aquesta temàtica que té a veure jo, que potser no he volgut mirar fins ara i que ara que estic més perceptiu, més emocional, més intuïtiu, puc veure, portarà una feina molt més profunda a partir de finals de mes. Però ja ara estem començant a veure les temàtiques que s'aniran mostrant més endavant. Si jo ara, pel que sigui, es mou un tema, no? Com dèiem, a partir del 9 de juny, i doncs mira, havia una persona, una situació, una X coses que m'han demostrat que potser amb el 20 jo era potser massa dramàtica, i gràcies a que heu començat a veure s'ha facilitat una reconciliació amb algú, a partir del dia 29 de juny hi haurà tota una revisió, hi haurà episodis del passat, persones del passat, circumstàncies del passat que vindran a donar-me més input, més idea, més capacitat d'endinsar-me en tota aquesta temàtica per poder definitivament transcendir-la, sanar-la, digue-li com vulguis. Però és una miqueta aquesta la funció que fa Mercuri. Val. Amplifica el foco per poder-hi fer feina. Però encara no fem spoilers, ara es comença a posar a ombra retrógrada, ja empieza a calentar-se l'horno, calienta que sales, però encara tenim una setmana molt agradable en aquest sentit, on sentirem això, que ens veiem pensant amb molta compassió, molta empatia respecte als altres, converses que estan molt marcades pues, per aquest to, no necessàriament afectiu, però que sempre és un plus, no? Quan t'adreces amb algú, amb alguna afectivitat especial, no? Fa una diferència. Ho nota qui ho fa, qui ho ofereix, qui emet aquest missatge amb més sensibilitat, amb més emoció, amb més carinyo, per dir-ho d'alguna manera, i també ho rep a aquell a qui va adreçat el missatge, no? Llavors, paraules plenes d'emoció, no? Inclús de cara a nosaltres mateixos. Emocions que per fi són processades, pues, perquè moltes vegades no mirem a les emocions com a tals. Llavors, és un clima on aquest tant de cap i de cor, diguéssim que estarà donant-se la mà i treballant de manera pues, funcional i de manera assertiva de cara a preparar-se per la feina de Mercuri, de Mercuri Reto a finals de mes.
0: Molt bé, doncs important també tenir en compte el tema del Mercuri retrògrad que arribarà a finals de juny i ara és el que tu deies, no? Al final estem en un moment de gaudi, de gaudir d'aquest temps. Jo m'estic trobant en una situació que últimament estic fent converses molt profundes amb els meus amics i m'estic trobant una mica amb això. No sé si ve lligat doncs, a un augment de la meva confiança, si ve lligat una mica a aquest moment en el que ens trobem a nivell astrològic, però em trobo una mica amb això, no? No sé com ho definiries, això?
1: Home, si les converses dius que són profundes perquè el que esteu fent és d'alguna manera mostrar les vostres emocions de manera, no?, d'allò que dius, desnudando el alma, és totalment alineat amb el que s'està vivint en aquest moment. És a dir, quan jo ja deixo de tenir por de que em jutgin i puc expressar les meves pors i les meves inseguretats i decideixo confiar en aquells que tinc davant i amb els quals estic compartint-me, evidentment l'empatia és inevitable. Si és gent que decideix fer el propi, fer el mateix i a la vegada també, no?, no en l'ànima davant teu, al final el que tens és una conversa absolutament sostinguda, absolutament conscient, absolutament des del respecte i la compassió a la part de cadascú que és vulnerable i que tots tenim una.
0: Totalment.
1: Si cap d'ells fa servir això per sentir-se superior als altres, estem parlant justament de l'essència de Cranc i de Mercuri, perquè Mercuri té a expressar, a posar-hi paraules allò que jo ni sabia que sentia, i justament a Cranc estic parlant d'allò que em fa sentir vulnerable, d'allò que em fa por, d'allò que em fa sentir insegur. O sigui que és justament és l'essència del que estava descrivint abans, no?, d'aquests trànsits de Venus a Cranc, de Mercuri a Cranc i del Sol a Géminis. Capacitat per expressar, però el contingut d'allò que m'expresso és emocional, és profund. És tot allò que em permet entendre aquelles coses que em fan sentir vulnerable, però que si les observo i les miro de cara, al contrari, el que em fa és entendre que puc ser una persona amb una part emocional meravellosa i que no soc tan dèbil com potser a vegades tendim a pensar, no? I a més, volia afegir que de cara al dia 12 de juny seria molt xulo, si mireu el cel, si el cel ens ho permet i no tenim massa núvols, perquè es veurà el cel aquesta alineació de Mercuri, Venus i Júpiter. És un d'aquests dies que potser es veuen els tres planetes, com està de nit més tard, pot estar molt bé veure'ls allà els tres alineats a Cranc.
0: Doncs estem pendents de veure el cel, d'admirar-lo i també de comprendre'l, tot i que això últim ens resultarà més complicat perquè no tenim l'expertesa i la saviesa que té l'Arantxa Limón. Arantxa, és per això que la setmana que ve, doncs, malauradament la setmana vinent no podrem tenir espai, però ja t'ho comentaré si un cas per privat, però d'aquí dues setmanes tornem a parlar, tornem a posar una mica el focus en el cel i a les estrelles i també a parlar de tot allò que està per venir.
1: Perfecte, doncs aprofitar el cap de setmana, ja us deia, a partir d'ahir m'has venent sobretot, moments de molta tendresa, moments de cuidar i de sentir-te cuidat, moment de cuidar amb les paraules d'amor, paraules boniques i tendres, o sigui que bon cap de setmana.
0: Doncs mira, com ho deia Joan Manel Serrat, paraules d'amor senzilles i tendres. Una abraçada, cuida't molt, adeu-siau.
1: Cuida't molt, adeu.
0: Pausa musical, tornem de seguida amb psicologia, i en aquest cas amb en David. Fins ara.

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
2: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
3: Tu sí?
2: Esclar.
4: Marcel, cada cosa on toca, eh?
3: Esclar.
5: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
6: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
7: És clar que s'ha de treure la llengua, però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.
8: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau, i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
9: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
10: Generalitat de Catalunya.
11: Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
12: No saps a què t'estàs perdent.
13: I t'ho perds des de fa molt.
14: De veritat, tu vols seguir perdent?
15: Si no veus esport femení,
16: t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
11: Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
17: Col·labora Ràdio d'Esvern.
18: Servei d'acreditació de competències professionals.
19: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
20: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
21: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
18: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.

Rock and roll. Vinga, va, doncs a nosaltres ens agrada el rock and roll i també ens agrada el cap de setmana. Per això ara diem fins aquí la Rambla d'avui. I dic això, però nosaltres encara ens queden encara una horeta. A mi, com a mínim, una horeta de feina aquí a la redacció, perquè queden moltes coses pendents per la setmana vinent, per deixar-ho tot a punt. Però nosaltres, agraïts, com sempre, d'estar aquí al 98.1 FM, d'estar amb vosaltres de 10 a 1 i també de tota la gent que ha fet possible el programa d'avui. Hem parlat de notícies amb la Mariona Sales, també d'efemèrides amb el Sergio Paredes i del temps amb en Carles Rius. Això en el primer tram del programa. Després dels Bolletins de les 11 hem tingut l'entrevista del dia, hem parlat amb en Tom Fumador i companyia d'aquest nou curtmetratge, Agnès, i també hem fet doncs reflexions sobre l'actualitat política amb en Joel Raguant. Tancant l'espai d'avui, doncs hem tingut, per una banda, l'espai d'astrologia amb l'Arantxa Limón i també en David Fernández, que ens ha parlat de psicologia. Tornem dilluns, demà, al resum de la Rambla, com sempre, al migdia, i dilluns, doncs, la nostra programació. És que això ja és un no parar, ens queda un mes i mig de temporada, però ja ho tenim, ja hem agafat el ritme, potser a final de temporada, qui sap. Una abraçada, cuideu-vos, adeu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El 10 de juny se celebrarà el sorteig públic de desempat per les escoles Bressol de Sant Just. Amb aquesta notícia obrim els Sant Just Notícies d'avui, 5 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Sant Just culmina la renovació de diversos espais de joc amb la participació dels infants. Els nous jocs ja s'han instal·lat als parcs Joan Maragall i Sant Pastor. Sant Just acollirà una conferència sobre gestió financera i economia domèstica. La sessió, gratuïta i impartida per Anna Barceló, tindrà lloc el 10 de juny al Centre Cívic Soledat Sans i Serafini i oferirà eines per millorar l'economia familiar. El santjustenc Ton Fumador prepara el rodatge d'Agnès, un western ambientat a la Catalunya rural dels anys 30. L'Ajuntament de Sant Just celebrarà el dimecres 10 de juny el sorteig públic per determinar el número de desempat en el procés d'admissió de les escoles bressol municipals. L'acte tindrà lloc entre les 12 del matí i la 1 a la sala de sessions de l'Ajuntament i servirà per establir l'ordre de prioritat en aquells casos en què les sol·licituds obtinguin la mateixa puntuació durant el procés de preinscripció. El sorteig és organitzat per l'Ajuntament de Sant Just dins l'àmbit d'Educació i Formació i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube municipal.

La participació dels infants ha estat clau en la renovació de diversos espais de joc de Sant Just. Fins aquest divendres s'han dut a terme jornades obertes a la ciutadania, especialment adreçades als nens i nenes, perquè poguessin escollir els nous jocs infantils que s'instal·laran en diferents zones del municipi. La iniciativa s'ha desenvolupat amb el suport de l'Espai de Participació d'Infants i Adolescents, que ha coordinat el procés perquè els més petits poguessin aportar les seves preferències sobre els elements de joc a incorporar. Els treballs ja s'han completat als parcs Joan Maragall i Sant Pastor, on s'han executat les actuacions previstes. Paral·lelament, als espais de Júlia Quieta, Plana Pedrosa i Can Candeler també s'han dut a terme el procés participatiu, tot i les actuacions corresponents que encara estan pendents d'execució.

0: Un equip de joves cineastes, encapçalat pel Sant Justenc Ton Fumador, ultima els preparatius per al rodatge d'Agnès, un curtmetratge de gènere western ambientat a la Catalunya rural de l'any 1930. El projecte, que inicialment es titulava El Poder, sorgeix com a part de la formació de fumador a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, on actualment cursa el tercer any de l'especialitat de guió. La història d'Agnès gira al voltant d'un triangle amorós i una fugida impossible que acaba desencadenant una espiral de violència dins d'una taverna de poble. Segons ha explicat el propi director, el guió s'ha treballat minuciosament per prioritzar el llenguatge purament audiovisual per sobre de les paraules, oferint una proposta altament visual i expressiva.
1: Bueno, a mi em neix des de la voluntat de voler fer un western i una escena d'acció. Llavors, al principi va evolucionar cap a un costat on, com bé dius, el poder com criticava molt aquest sistema en el que vivim i com s'exerceix un poder que moltes vegades no es toca les mans mai, etc. El que passa és que el curt va anar evolucionant fins a un punt en què va acabar sent una història més universal, molt més petita, en el que es tracta d'un amor impossible i un triangle amorós simultàniament. I doncs és una protagonista que es diu Agnès, que va a la taverna del poble, diguem, del món rural de la Catalunya dels 1930, més o menys. Va a la taverna a parlar amb l'Artal, que diguem que són dos amants per fugir perquè pues, ve el marit de l'Agnès que se'l ve a pelar, bàsicament. Llavors, això que tracta de ser una fugida i ja està, acaba convertint-se en una espiral de violència dins aquesta taverna on s'acaba, per d'una manera, matant tothom allà dins.
0: El rodatge de la producció tindrà lloc del 17 al 21 de juny en diverses localitzacions que inclouen Gallecs, Lleida i zones properes a Cervera o Gironella. L'equip tècnic compta amb la col·laboració de Malena Murillo com a directora de producció i Víctor Vila com a ajudant de direcció, dues figures claus per coordinar una logística complexa en un temps rècord.
1: Ara ja estem acabant la setmana menys dos. Això vol dir que des de la setmana en la que roda, tires setmanes enrere i vas comptant, menys un, menys dos. Llavors estem a dues setmanes de rodar. Per aquesta setmana era molt important tancar dissenys de vestuari, tenir material de, per exemple, art, atrets o tot això, ja tenir el material adquirit o ha estat demanat perquè arribi a temps, amb el director de fotografia, tenir tot tancat, tot l'storyboard, com es vol plantejar cada escena, si es roda de nit, com es vol il·luminar aquesta escena, si es roda de dia, com. Tema òptiques, quines es fan servir. Tot això aquesta setmana ha d'estar tancat. Ara, com ha dit el Víctor, que anem molt justos, la setmana següent ja serà per tot el tema d'assajos. També aquest curt té una escena d'intimitat i tenim un coordinador d'intimitat que doncs, també farà la seva feina amb els actors, perquè es parla individualment, per saber límits, després col·lectivament, s'analitza l'escena, etc. I ja la següent seria rodar, que es roda del 17 al 21 de juliol, de juny. És a dir, de dimecres a diumenge.
0: Per poder fer front a les despeses de producció, transport i localitzacions, l'equip ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Barkami. Els detalls del projecte i l'accés per donar-hi suport es poden consultar a través del seu perfil oficial d'Instagram, @curtmetratge_Agnès. La data límit per lliurar la versió definitiva del curtmetratge és el pròxim 7 de setembre, moment en què s'avaluarà el treball dins el marc acadèmic de l'ESCAC, tot i que els darrers retocs de postproducció es podrien allargar fins a la tardor. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Sant Just Desvern ha impulsat un recorregut de murals sobre els drets dels infants per sensibilitzar la ciutadania sobre les situacions de guerra, pobresa, desigualtat i exclusió social que afecten milions de nens i nenes arreu del món. La iniciativa s'ha desenvolupat amb l'artista Carolina Dan, especialista en art urbà, i utilitza l'espai públic per divulgar els principis de la Convenció sobre els drets dels infants de les Nacions Unides. Els murals, ubicats en diferents punts del municipi, representen diversos drets fonamentals de la infància i conviden a reflexionar sobre la necessitat de garantir-los. En el marc del projecte, l'artista també ha restaurat el mural del camp de futbol municipal que havia patit un acte vandàlic fa uns mesos. Els murals ja fets dins del recorregut són el del dret al joc, que es troba a l'escola Montseny, el dret a l'educació, a l'escola Canigó, el dret a una vida digna, al passatge del mercat, el dret a la llibertat d'expressió, a la plaça Malaret, i el dret a la salut, al centre cívic Joan Maragall. El recorregut continuarà creixent amb noves intervencions que completaran l'itinerari, les ubicacions de les quals es donaran a conèixer properament. L'actuació s'emmarca en el compromís de Sant Just amb la defensa dels drets de la infància.

0: La parròquia de Sant Just i Sant Pastor de Sant Just d'Esvern ja ho té tot a punt per la històrica visita del Papalleó 14 a Catalunya els propers 9 i 10 de juny. Segons ha explicat mossèn Xavier Sobreví als micròfons de Ràdio d'Esvern, la comunitat local s'ha mobilitzat ràpidament i ha omplert un autocar de 50 places per acompanyar el pontífex durant el seu desplaçament al monestir de Montserrat el dimecres 10 de juny. Els feligresos de Sant Just sortiran en autocar a 7:45 del matí del dimecres 10 de juny per poder accedir al recinte de Montserrat, on l'accés estarà molt restringit. Els assistents es col·locaran a la plaça exterior del monestir, equipada amb pantalles gegants i cadires, per seguir la pregària del Sant Rosari i l'actuació de l'Escolania de Montserrat. Mossèn Xavier Sobrevia ha destacat la il·lusió de la comunitat.
1: Per exemple, Montserrat. L'organització l'ha portat directament a Montserrat. Nosaltres, com a parròquia, vam demanar 50 places i les tenim. És a dir, la parròquia de Sant Just ha organitzat un autocar que està ple i que anem a Montserrat sortint a 7:45 del dimecres dia 10 i podem acompanyar doncs, el papa i estarem allà. Ja estarem no dintre de la basílica, sinó a la plaça que està fora, que hi posaran cadires, posaran pantalles i en principi doncs, està previst això. Sí que hi haurà gent a dintre, però tot això també és una mica més restringit. No? Llavors, sí que en aquest sentit jo estic relativament content de com ha anat la gestió. La gent podia inclús demanar particularment entrades directament a Montserrat i a nivell de famílies o així, o havia grups ja més nombrosos i no ha hagut cap problema per poder-hi anar a això. Perquè la capacitat també de transport fins al monestir doncs és limitada. Sí que nosaltres doncs això, amb l'autocar doncs esperem pujar fins a dalt, és establert i en allà doncs poder participar dels actes i després de això cap a la 1 o 2:15 doncs el papa s'anirà a dinar amb els monjos i llavors doncs la gent ja podrà tornar o quedar-se una mica més allà, bueno, cada grup veurà una mica el que vulgui fer, si es queda una mica més o menys, no?
0: La visita papal té un fort lligam local des del primer moment, ja que el pontífex serà rebut a l'aeroport del Prat pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, diòcesi a la qual pertany Sant Just. A més, els actes del matí del 10 de juny transcorreran íntegrament en territori d'aquest bisbat, incloent una breu visita del papa a les recluses del centre penitenciari de Cambrians i la posterior pujada a Montserrat.
1: Ara aquí veiem que el papa en la visita a Barcelona va a Montserrat, que això forma part del nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i el mateix matí, el dia 10, doncs, passa per la presó de Cambrians i que allà té una trobada doncs, amb els presos, una trobada curta, no arribarà a mitja hora o una cosa així, i després doncs, acaba anant a Montserrat el dimecres, el dia 10, a les 12, està prevista l'arribada a Montserrat per resar el Sant Rosari, per cantar a la Mare de Déu amb la companyia extraordinària de l'Escolania de Montserrat i per estar allà amb els peregrins, etc. No? Llavors, sí que altres bisbats de Catalunya no, però a nivell de Catalunya estaran dos bisbats. Des del moment que l'aeroport doncs, és part del nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat, en el Prat de Llobregat, i després aquestes dues visites doncs, que són doncs, el matí del dia 10, tinc entès que després també es queda a dinar a Montserrat amb els monjos i després ja per la tarda baixa a Barcelona.
0: Més enllà dels actes de caràcter més proper, el Papalleó 14 seguirà una agenda frenètica durant la seva estada de 2 dies. El dimarts 9 de juny, arribada a l'aeroport a la 1:30, recepció oficial a la Catedral de Barcelona i una gran trobada multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc a partir de les 6 de la tarda. Dimecres 10 de juny farà visita a Cambrians i a Montserrat al matí. A la tarda, trobada amb entitats socials a la parròquia de Sant Agustí i el Raval i, finalment, la consagració i il·luminació de la nova creu de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. La benedicció d'aquesta torre dedicada a Jesucrist coincidirà amb els actes del centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, convertint la cita en un esdeveniment d'abast mundial que els veïns i veïnes de Sant Just podran viure en primera persona. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

L'Ajuntament continua desplegant actuacions de millora de l'enllumenat i de l'espai públic en diferents punts del municipi per reforçar la seguretat, l'accessibilitat i el manteniment dels barris. Entre les intervencions realitzades destaca la il·luminació del Parc Infantil de les Basses de Sant Pere i la instal·lació de nous punts de llum en diversos carrers i places com el Roser, Sant Pastor, Violeta Parra, Ramon y Cajal i la Creu. També s'ha dut a terme la il·luminació de l'escultura de la rotonda de l'Avinguda de Ricardo Bofill i la renovació de la placeta situada davant del Walden. Paral·lelament s'han executat treballs de manteniment de voreres i espais urbans, especialment als barris de Can Modolell i les Basses de Sant Pere, amb l'objectiu de millorar les condicions d'ús i mobilitat de l'espai públic.

0: El ple ordinari de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat el darrer 28 de maig, ha donat llum verda a l'aprovació inicial de les bases generals que regularan l'adjudicació d'habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública. Aquesta mesura respon a la voluntat d'actualitzar i unificar els criteris d'accés d'acord amb les normatives estatals i autonòmiques vigents. La portaveu del Partit Socialista Sant Just, Isabel Darder, ha detallat en una entrevista a Ràdio d'Esvern quines són les principals condicions que hauran de complir sol·licitants per poder optar aquests pisos de lloguer assequible.
1: El que fem és posem una mica les normes per accedir i que són, primer, està apuntat al registre del Consell Comarcal, al registre d'habitatge. Per qui no ho sàpiga, aquest registre dura 2 anys.
2: Tants,
1: quan han passat 2 anys, t'has d'anar a tornar a apuntar. Això es fa perquè la gent potser ja no està interessada, potser ja té una altra alternativa i, per tant, es vagi renovant. Però has de ser en aquest registre. Després, tenir més de 18 anys. Portar més de 3 anys empadronada a Sant Just. Per tant, persones que portin menys no poden accedir. O que portin més de 5 anys treballant a Sant Just i que ho puguin acreditar. Aquestes són una mica les demandes. També hi ha a nivell d'ingressos, però això depèn ja de les convocatòries, a fer el nivell de renda i tot això. I una mica la idea és unificar diferents criteris que hi havia hagut degut a diferents lleis que havien aparegut i llavors ho unifiquem tot i posem una mica aquestes bases.
0: Més enllà de l'habitatge, la sessió plenària ha servit per aprovar definitivament la modificació de l'ordenança de control d'activitats i d'horaris d'obertura d'establiments, esmenada arran de l'al·legació d'un particular. Així mateix, s'ha aprovat inicialment el reglament d'ús per unificar el funcionament dels equipaments socioculturals del municipi, com ara la Vagoneta, Can Ginestar o el Centre Cívic Joan Maragall.
1: Clar, Sant Just va creixent, cada vegada tenim més centres cívics, centres culturals, i llavors tenien normativa, alguns sí, i eren normatives diferents. El que hem fet és unificar, segons les necessitats que tenim, i llavors és una normativa només per a aquells centres cívics i culturals que no té, que s'assemblen, com diuen, no pel teatre municipal, no pel casal de joves, ni per les entitats ni pels espais esportius, Per tant, són per la Vagoneta, Joan Maragall, Can Ginestar, les escoles Salvador Espriu, Soledat Sants, el Mercat, i després hi han dos annexos en els quals hi entren les aules d'estudi i el magatzem.
2: Bàsicament, xarxa d'equipaments culturals,
1: sí,
2: no, podríem dir.
1: Però també hi han aules d'estudi i magatzem municipal. I és una mica perquè els altres no, perquè ja tenen la seva normativa, però ens sembla que calia unificar aquest funcionament, aquest ús i funcionament d'aquests això i fer-ho d'una forma més, diríem, més democràtica per tothom.
0: Finalment, el ple ha fixat les dues festes locals per l'any 2027, que seran el 6 d'agost, Sant Just, i el 17 de maig, la segona Pasqua. En l'apartat de mocions s'ha aprovat el suport a la reforma de la llei de dependència, mentre que la moció presentada per Vox sobre la regularització massiva d'immigrants ha estat rebutjada per la gran majoria dels grups municipals. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La Festa Major de Sant Just se celebrarà del 29 de juliol al 3 d'agost amb una programació impulsada per l'Ajuntament i les entitats del municipi. L'edició d'enguany combinarà activitats culturals, tradicionals, lúdiques i familiars repartides en diferents espais del poble. Un dels principals punts d'atracció tornaran a ser les barraques, que acolliran actuacions del Pony Pissador, les gamberres i l'Orquestra del Futur, entre d'altres propostes musicals previstes durant els dies de festa. La principal novetat d'aquesta edició serà la participació de la Coordinadora de Festes, una iniciativa impulsada per veïns, veïnes i entitats amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i recollir propostes relacionades amb la Festa Major. El col·lectiu s'estrenarà organitzant activitats pròpies els dies 29 i 30 de juliol a la plaça Verdaguer. La programació mantindrà l'aposta per una oferta adreçada a tots els públics i per la implicació del teixit associatiu local en una de les celebracions més destacades del calendari festiu santjustenc.

El Centre Social El Mil·lenari obrirà el 10 de juny les inscripcions per les activitats del curs 2026-2027 adreçades a antics alumnes, és a dir, persones que hagin cursat la mateixa activitat durant almenys dos trimestres consecutius del curs 2025-2026. El termini per presentar les sol·licituds s'estendrà del 10 de juny al 10 de juliol. Les inscripcions es podran fer presencialment, de 10 a 1 al Centre Social El Mil·lenari, o telemàticament a través de la seu electrònica de Promunsa. La convocatòria inclou les activitats de mouta, tai chi, ball en línia, memòria, estiraments, ioga i ganxet. I l'organització recorda que no s'admetran sol·licituds fora del termini establert.

Sant Just ha executat entre febrer i abril diverses actuacions de manteniment de les zones verdes i de l'arbre urbà, amb treballs de replantació d'arbres, ressembrat de gespa i millora d'espais enjardinats al municipi. Actualment, la via pública compta amb prop de 7.500 arbres, principalment lladoners, tipuanes i mèlies. Entre les actuacions fetes destaquen la plantació de nou arbrat als escocells del carrer Creu, la millora de l'entorn de l'Institut Escola Masllui i diverses intervencions a l'Avinguda Indústria, al Parc del Mil·lenari i al Parc dels Miralls. Les actuacions formen part de l'Estratègia Municipal de Manteniment i Ampliació de la Infraestructura Verda Urbana i segueixen criteris vinculats a la regla del 3, 30, 300, un model que promou una major presència d'arbres i espais verds a les ciutats.

Moment de repassar les activitats de la Setmana Sant Just. Avui a les 6 de la tarda, divendres de música, amb un taller de shakers i tambors a l'espai trobada del Casal de Joves. I a 7:45 de la tarda, un espectacle de ball i foc a la plaça de la Pau, organitzat per l'agrupació fotogràfica de Sant Just. I a 8:00, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, es farà el concert Coraggio, sumant veus, amb la coral Coraggio, el cor 686-685 de Sant Feliu de Llobregat i el cor Alfa. Passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte, 9:45 del matí, es farà una macrofesta del Tour de França al Parc Ciclista del Baix Llobregat. I a 10:00 es farà l'acte Vine a provar el cau, al Casal de Joves, de la mà de l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King. I dissabte, 6 de juny, a 10:00, rutes singulars, amb la ruta 3 sobre art singular, a Can Ginestar. A 10:00 del matí, dissabte, intensiu d'acrobàcies a la sala Utopia del Casal de Joves. I a 11:45 del matí, a la Bristol, es farà la Bristol Kids Activity, Fun and Fit. I a 6:00 de la tarda, el dissabte, començarà la 20a trobada gegantera, amb inici a la plaça Maragall i final a la plaça Verdaguer. I dissabte a 8:00 del vespre, música en directe dins la programació de terrasses musicals. N'hi haurà el Telepizza, a la carretera Reial número 71, i el Samboran, a Jacint Benavente, número 3. Passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 7 de juny. A 8:00 del matí es farà una visita guiada a la Colònia Güell. Diumenge a 10:00 del matí, punt d'informació a Can Ginestar. I diumenge 7 de juny a 7:00 de la tarda es farà un concert homenatge a Duke Ellington a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, de la mà de la Big Band de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues, juntament amb el Cor Qualla i la Coral Cronos.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El 10 de juny se celebrarà el sorteig públic de desempat per les escoles Bressol de Sant Just. Sant Just culmina la renovació de diversos espais de joc amb la participació dels infants. Els nous jocs ja s'han instal·lat als parcs Joan Maragall i Sant Pastor, mentre que les actuacions en tres espais més resten pendents d'execució. Sant Just acollirà una conferència sobre gestió financera i economia domèstica. La sessió, gratuïta i impartida per Anna Barceló, tindrà lloc el 10 de juny al Centre Cívic Soledat Sans i Serafini i oferirà eines per millorar l'economia familiar. El santjustenc Ton Fumador prepara el rodatge d'Agnès, un western ambientat a la Catalunya rural dels anys 30.

Aquesta ha estat tota la informació dels Àngels Notícies d'avui, 5 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Àngels Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesbran.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

Vet aquí una vegada, un programa de contes que realitza el grup Marc, Mestres Àvies Recuperadores de Contes, de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Els podreu escoltar els dijous a les 8 del vespre i els dissabtes a les 10 del matí. Us hi esperem a tots!

0: Mestres i professors convoquen vaga dimarts que ve, coincidint amb la visita del Papa i amb la selectivitat. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: L'endemà del no dels mestres i professors al preacord amb el govern per resoldre el conflicte educatiu, avui hi torna a haver vaga general al sector i l'USTEC i la CGT n'han convocat una de nova per la setmana que ve, Joan Bota.
2: A banda de coincidir amb el Papa i amb la selectivitat, aquesta nova vaga, dimarts serà el dia, el mateix dia, que el Parlament s'hi debatrà el pressupost del Departament d'Educació.
0: Ara mateix s'està acabant la manifestació central d'aquesta jornada de vaga, la d'avui, que s'ha fet a Barcelona i que ha estat marcada pel contundent resultat de la consulta d'ahir. Serà Canyete.
3: Sí, són milers de participants que han tornat a sortir al carrer, diuen que ho fan per la dignitat educativa i que han rebutjat el preacord perquè no els valen solucions puntuals i consideren que falla el sistema educatiu en conjunt. Demanen majoritàriament la dimissió de la consellera Niubó i fins i tot la CGT va un pas més enllà i diu que si el govern no ho pot resoldre, ha de plegar.
0: Mentrestant, el govern, que descarta que el president Salvador Illa s'involucri en la negociació amb els mestres, però defensa mantenir obert el diàleg, estima el seguiment de la vaga d'avui al voltant del 30%, en la línia de les convocatòries anteriors. L'USTEC eleva la xifra fins al 80%.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, critica.
4: A mi m'agradaria saber l'objectiu final. Jo sempre dic l'objectiu final en l'àmbit de la política per mi és arribar a acords, perquè els acords serveixen per avançar. Quan un té com a objectiu el bloqueig o el quan pitjor millor, és que no ho puc compartir.
0: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem del banc d'ADN per identificar desapareguts de la Guerra Civil.
2: La Generalitat aconsegueix extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats en fosses comunes, però en una dècada només s'han pogut identificar 27 víctimes.
0: A la crònica política, Pedro Sánchez assegura que mai no ha estat el cas de les activitats de Leire Díez dins la suposada trama per torpedinar causes judicials contra el PSOE.
2: A tot això, l'ex número 3 del partit Santos Cerdán nega en un comunicat que ell liderés cap trama, com sosté el jutge.
0: Madrid, Tània Tàpia.
5: Ni ho sabia ni ningú va advertir. Sánchez ha estat taxatiu i ha afegit que mai hauria permès que ningú maniobrés en el seu nom per fer descarrilar causes judicials que l'afectaven. Avui també s'ha pronunciat Santos Cerdán, investigat per defensar que és innocent i que Luco el persegueix, diu, per destruir-lo.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: Atenció també a aquesta sentència de l'Audiència de Lleida que ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de tres motoristes en un accident l'any 2022 a Alfés, al Segrià. De seguida connectarem amb Lleida per tal de tenir més dades sobre aquest cas. I en temps de cultura, el Primavera Sound retornarà als assistents l'import de les entrades d'ahir dijous després d'una nit marcada per la pluja i el vent.
2: L'organització defensa la decisió de cancel·lar els concerts per seguretat i demana disculpes als afectats.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb els amistosos previs al Mundial i amb les eleccions del Madrid.
7: Marc Bernal va debutar amb la selecció espanyola en l'amistós amb l'Iraq. Repassarem la participació de la resta de blaugranes i també de jugadors catalans. Ens seguirem fixant en les eleccions del Madrid. Florentino Pérez diu que té 150 milions preparats per fitxar un jugador top d'un equip Champions. I en bàsquet, la penya intentarà igualar la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB amb el Baskonia. El partit es juga a les 9 i el podreu seguir en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Joan Garcia, bon dia.
8: Bon dia. Matí de vies tallades per mobilitzacions dels docents. Ara encara n'hi ha 3 a Tarragona, són la Nacional 240, la A27 i la A7 en tots dos sentits, que provoquen fins a 3 quilòmetres de cues en el cas de la Nacional. Fins fa una hora també està tallada la Ronda Litoral a la Zona Franca, força estona, i la C31 a Badalona. Encara hi ha bosses de retencions al litoral i més de 8 quilòmetres de retencions a la Ronda de Dalt en sentit Trinitat. Aturades també a l'AP7, de Cerdanyola a Barberà del Vallès en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit Tarragona. I a la 2, 2 quilòmetres de retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida.
0: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui s'ha notat una refrescada després de les pluges d'ahir. Això sí. Tindrà continuïtat a les pròximes hores o no?
10: Aprofitem-ho.
11: Aprofitem-ho perquè sí, la propera nit serà fresca o freda, el Pirineu freda, perquè poden baixar dels 7-8 graus i acostar-se als 0 graus puntualment a muntanya, i la temperatura avui, per exemple, és 2 graus per sota la mitjana del que tocaria. Pensem que just fa una setmana, dijous i divendres passat, teníem temperatures de 8 graus per sota la mitjana i fregàvem, vam tenir rècords de calor, gairebé 40 graus a Vinebre o al voltant de 35 a alguns barris de Barcelona. Avui, amb prou feines, arribarem als 26-27 a Ponent, demà puja una mica, 30 a Lleida, i demà passat, diumenge, segueix pujant fins a 33 graus a les comarques de Ponent. Per tant, el cap de setmana, lentament i sobretot, diumenge ja es normalitza la temperatura. Avui a la tarda, algun ruixadet que pugui caure a l'interior de Girona, Parell, Litoral Nord, Guilleries, Montseny, Osona, Lluçanès, potser Garrotxa, en aquests sectors. Demà a la tarda s'anima les tempestes i sobretot vespre i nit, Pirineu, Prepirineu, com a molt entre 10 i 30 litres, no seran les tempestes destructives d'ahir, perquè ahir va baixar molta aigua pel riu i ha fet mal, ha arrossegat molts arbres al Ripollès i al Berguedà. Demà no seria això, però hi ha risc d'algun ruixat. I diumenge farà bo, tarda amb nuvolades i algun petit ruixat només al Pirineu.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
11: Bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Nova prova de força dels docents que s'han tornat a manifestar a Barcelona després de rebutjar ahir el preacord amb el Departament d'Educació. Més de 15.000 professors i mestres, segons la Guàrdia Urbana, liderats pels sindicats USTEC, CGT i Intersindical, han sortit al carrer a Barcelona. Tots anuncien noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també coincidint amb l'inici de la selectivitat. Pel que fa a la jornada de vaga d'avui, Educació parla d'un seguiment del 28%, una xifra similar a la d'altres vagues que van afectar tot el país. La USTEC amplia aquest seguiment i el deixa en el 80%. La manifestació es dirigeix al Parlament i ha arrencat fa 2 hores a l'Arc de Triomf. Seguint la protesta, hi tenim una unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb José Antonio Rodríguez i Sara Cañete. Bon dia.
3: Hola, bon dia, Òscar. Doncs sí, més enllà d'aquest ball de xifres, la realitat és que avui torna a haver-hi una marea groga als carrers. Són milers de docents que es manifesten.

0: Les demandes que tenim a sobre de la taula. Hi ha una component emocional molt gran que s'ha de tenir molt en compte, que l'hem de tenir en compte totes les organitzacions sindicals, que totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: També cal veure quin podria ser aquest espai de negociació, perquè ells consideren que la mesa sectorial ja no és un espai vàlid i que ha de ser dins del comitè de vaga, perquè hi són representats, més enllà de mestres i professors, tots els col·lectius del sector educatiu. I també caldrà veure l'espai, però l'interlocutor, perquè aquí la majoria de les organitzacions i també els manifestants demanen la dimissió de la consellera Niubó, entre ells la CGT, que a banda de demanar paralitzar els pressupostos apunta directament a la continuïtat del govern. Laura Jané és la portaveu de la CGT.
2: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou. Que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat, o dimiteixin, que convoquin eleccions.
1: A l'espera de veure com es concreta també el calendari de mobilitzacions, la propera vaga s'ha convocat dimarts vinent, coincidint amb la visita del Papa. De fet, l'han batejat com a Papa Vaga. També coincideix amb l'inici de la selectivitat i el debat sobre la partida d'educació dels pressupostos que es farà al Parlament.
3: Bé, doncs, a banda d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, no assumirà les negociacions amb els sindicats de l'educació després que ahir els docents rebutgessin aquest preacord pactat amb el departament. Ho continuarà fent, doncs, la consellera Esther Niubó, que assegura que vol resoldre el conflicte i que es mantindrà ferma, tot i les peticions de dimissió d'alguns sindicats, com per exemple la CGT, Mònica Mas.
4: Sí, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Niubó també ha reiterat que cal que tothom faci autocrítica i assegura que està disposada a tornar a escoltar.
5: Doncs em sento amb força i em sento, sobretot, serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
4: I critica l'actitud de bloqueig constant del sindicat minoritari CGT. Aquest matí, mentrestant, hi ha hagut una reunió negociadora a la seu del Departament d'Educació. Només hi han acudit els sindicats que sí que han avalat el preacord, Comissions Obreres, UGT i els professors de secundària. En canvi, l'USTEC, el majoritari, no s'hi ha presentat, malgrat que ahir va dir que volia continuar negociant.
3: I a tot això, les famílies d'alumnes què hi diuen?
4: Doncs la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, creuen que en tota aquesta negociació sindical se les està deixant de banda. Lidón Gasull és la directora en declaracions també al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Seguim avançant, hipotecant el pressupost públic en acords que només beneficien a una part del professorat, que a més no és el que està pensant en el conjunt del sistema educatiu i sobretot amb l'alumnat.
4: I proposa un pacte educatiu entre tots els agents implicats.
3: Més coses. Passen 11 minuts de les dues, 7 cardenals i una seixantena de bisbes espanyols van encobrir casos de pederàstia durant dècades. Això és el que sosté un informe que avui publica el diari El País. I entre els noms que apareixen en aquesta investigació hi ha diversos responsables de l'Església Catalana, Toni Fortesa.
7: Exacte. Segons l'informe, entre els presumptes encobridors hi figuren l'actual arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Ricard Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista vista RAC1.
8: En el meu cas no hi hem cobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet o si són... Jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, em sap greu que diguin això quan és, no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
7: Omella ha evitat pronunciar-se sobre l'actuació dels seus antecessors, com acabem de sentir, i ha defensat els procediments que segueix l'Església per investigar aquests casos. La investigació del País, en canvi, conclou que l'opacitat de l'Església al voltant dels abusos no només es manté, sinó que ha anat a més. De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien cobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes.
3: tot això, els Mossos d'Esquadra ja han començat a desplegar el sistema de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. El gran desplegament policial, amb més de 5.000 agents, controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context

0: d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra al Pròxim Orient. Anem a la Sagrada Família a Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
1: Bon dia. L'amenaça terrorista que fons dels Mossos asseguren no s'ha concretat ni s'ha incrementat en els últims dies és un dels factors, però, que tenen sobre la taula. Preocupen les inevitables aglomeracions també de persones en els diversos recintes i l'afectació a la mobilitat dels ciutadans. Joan Salamanya, intendent dels Mossos i coordinador general de l'operació Albus, ha fet referència també a manifestacions i protestes com les que podrien fer mestres o bibliotecàries i ha explicat que miraran que tot sigui compatible.
2: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
1: El pla de seguretat que es desplega per terra i aire també preveu més vigilància per lladres i furtadors que vulguin aprofitar les aglomeracions. És per això que sortiran més agents uniformats i també més agents de paisà als carrers.
0: I encara sobre la visita del Papa, el centre penitenciari de Can Brians es prepara per rebre aquest dimecres la visita papal. El pontífex passarà pel centre penitenciari abans d'arribar a Montserrat. Ens ho explica des d'allà la Montse Poblet. Bon dia.
3: Bon dia. A fora de la presó ja hi ha penjada la bandera del Vaticà i a dins hi ha cartells avisant que les baranes i les parets estan acabades de pintar. Entre les internes que participaran de la trobada amb el pontífex, cada cop hi ha més nervis. La Josefina, una de les dues triades pels capellans de la presó perquè parlin amb el Papa, fa dues nits que no dorm.
4: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquella presó, això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és molt bo per nosaltres, per mi molt.
3: Entre els 80 interns que es trobaran amb el Papa, també hi ha les que van cosir l'estola que el president Illa li va regalar quan va visitar Roma. La incorporació de Can Brians al programa de la visita papal es va començar a gestar l'abril de l'any passat, després que Lleó XIV visités una presó a Guinea. Serà un acte d'uns 20 minuts de durada que la parròquia de la presó, encapçalada pel mossèn Jesús Bel, interpreta ja com un reconeixement del paper que juga la pràctica religiosa a les presons i un missatge d'esperança pels que ja estan tancats.
5: El Papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina y que vive aquí en el centro penitenciario.
3: Durant la visita al teatre de la presó estarà decorat amb rams fets pels interns del taller de floristeria i amb murals dibuixats pels que van a l'escola del centre. També li regalaran un quadre del que de moment no ens han volgut desvetllar cap detall.
0: Tot això serà la setmana que ve, que és quan el Papa arribarà a Catalunya. Però a Madrid ja està tot a punt per l'arribada del Papa Lleó XIV, que és demà al matí. S'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Molts vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis o en instituts públics que ha cedit el govern d'Isabel Díaz Ayuso. Una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa que demana una escola pública laica. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Bon dia. En un comunicat, el govern autonòmic del PP s'agafa a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i assegura que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. Però famílies i sindicats denuncien que se'ls ha imposat la decisió sense consultar-ho amb les direccions i sense informar de l'ús que es farà de les instal·lacions. Dani Moreno és president de l'AFA, de l'Institut Cardenal Cisneros, i Sergio López, portaveu del sindicat STEM.
7: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
8: Cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistas.
6: La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran peregrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
0: La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents i els està contrastant ara amb les mostres que han donat gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts en aquell conflicte. Txell Vallespí.
9: Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses comunes, sobretot de soldats republicans morts en batalla. Identificar-los 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil no és gens fàcil. Marc Costa, que és l'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital de la Vall d'Hebron, apunta a 3cat.info per què.
10: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
9: El pas del temps tampoc ajuda a trobar parents pròxims a les víctimes. Actualment, al cens de desapareguts n'hi consten més de 8.400 més que l'any passat.
10: A l'entrevista el que intentem és mirar quin és aquest individu que seria més adequat i més informatiu a nivell genètic. Idealment serien familiars de primer grau, com poden ser fills o germans, però, òbviament, en moltes famílies d'aquests familiars ja no en queden. I després hi ha una possible identificació, però no queda clar, doncs en alguns casos s'ha demanat a posteriori algun familiar extra.
9: L'últim cos que s'ha pogut identificar gràcies a l'ADN dels seus nets és el del jove soldat republicà Julio Lizana, mort per l'impacte d'una explosió fa més de 80 anys quan lluitava contra les tropes franquistes a Bellprat, a l'Urgell. En el seu cas també han ajudat a posar-li nom als objectes que es van trobar al seu costat: una màscara antigàs, uns botons, les claus i un encenedor.
0: Coses. En la crònica política, el president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol entorn als detalls del cas Leire Díez. Pedro Sánchez es desvincula de les maniobres de la trama. Diu que no en sabia res ni va donar cap ordre i que mai hauria avalat pràctiques per boicotejar investigacions judicials que l'afectessin. Un altre dels assenyalats pel jutge, Santos Cerdán, defensa la seva innocència i diu que l'UCO el vol destrossar. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
11: Bon dia. En una atenció als mitjans des de Montenegro, Sánchez, lluny d'esquivar la polèmica, ha introduït ell mateix el tema, diu que mai va saber res de les trifulgues, segons les ha qualificat, de Leire Díez, mai no ho va avalar i ningú, per tant, el va avisar que estaven usant el seu nom per pressionar jutges, fiscals o policies.
12: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
11: Però el PP, Sánchez, diu que és a la persona que tot ho dirigia, Miguel Tellado.
13: Y lógicamente, bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
11: Sánchez carrega contra l'oposició barruera, diu, del PP i promet madura. El partit ja estudia accions jurídiques per defensar l'honor del PSOE i del seu govern i torna a allunyar l'opció d'unes eleccions abans d'hora per fer-les coincidir amb les municipals i autonòmiques.
14: Puedo garantizar, por activa y por pasiva, que no va haver un superdomingo electoral.
11: El president espanyol també tanca files amb la directora de la Guàrdia Civil, que, després de negar-ho, ha reconegut que sí, que es va reunir almenys dos cops amb Leire Díez, però per parlar sosté de temes que no tenen relació amb la trama. Fernando Grande-Marlaska, ministre d'Interior, no pensa cessar-la.
15: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
11: I el PP ja l'ha citat al Senat dijous vinent. Avui també ha parlat un dels investigats a la causa, Santos Cerdán. A través d'un comunicat, l'ex número 3 del PSOE defensa que és innocent, no va liderar res de la mà de Díez, diu, i apunta que tot és una conxorxa de l'UCO per destrossar-lo, perquè segur és molest per determinats sectors de l'Estat.
0: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
16: Catalunya migdia.
17: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
18: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
19: Avui, dia 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient. Sabies que el teu testament pot significar un futur més verd i just per tothom? Quan fas un testament solidari i inclous una organització com Greenpeace, decideixes que el teu llegat protegeixi la biodiversitat i lluiti contra el canvi climàtic. El teu testament solidari et converteix en una persona que activa un futur sostenible per als éssers vius del planeta. Perquè fer testament és preveure, i fer-lo solidari és protegir. Informa-te'n a www.aztestamentosolidario.org i fes que el teu llegat també sigui natura. El testament solidari fa per mi.
20: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'Agència per al Creixement de les Empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
22: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
23: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
22: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
23: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
22: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
23: Consulta els models i marques que hi participen.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Els Estats Units estrenyen el setge contra Cuba. Ara imposen sancions contra el seu president, Miguel Díaz-Canel, alguns familiars seus i del seu predecessor, Raúl Castro, i el Ministeri de les Forces Armades. La mesura coincideix amb la fi de l'ultimàtum de la Casa Blanca perquè les empreses estrangeres deixin de tenir lligams amb Gaesa, un conglomerat empresarial cubà d'origen militar. Díaz-Canel denuncia que Donald Trump actua amb agressivitat i amb perversitat. Washington, Oriol Serra, bon dia.
24: Bon dia. Els Estats Units del president Donald Trump mantenen la mateixa retòrica sobre Cuba des de fa mesos. El país està enfonsat en la misèria i Washington farà el possible per impulsar-hi un canvi de règim. Les últimes hores, el president nord-americà ha insistit en la idea i ha advertit que tan bon punt es resolgui la qüestió iraniana, la Casa Blanca se centrarà en Cuba.
25: Està pràcticament ensorrada i ens encarregarem d'això tan bon punt hàgim acabat. M'agrada fer una cosa a la vegada. I estem ocupant-nos de la República Islàmica de l'Iran i tan bon punt això estigui fet, de tornada, i farem una breu parada i ens ocuparem. Volem ajudar-los.
24: Des d'avui, els Estats Units aplicaran noves sancions financeres contra la cúpula cubana, des del president Miguel Díaz-Canel i els seus familiars fins a descendents dels Castro. Recordem que la justícia nord-americana va imputar a l'expresident Raúl Castro fa tot just una setmana, acusant-lo d'haver participat en l'assassinat de tres ciutadans nord-americans fa més de 30 anys. Precisament avui expira l'ultimàtum nord-americà contra les empreses estrangeres que continuaven col·laborant amb el règim castrista.
0: I és que a Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons que ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar ben bé valor d'uns 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units, reconeixen que ja no poden cobrar, Sara Riera.
26: Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Malià o Iberostar, a qui el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb aquest braç militar del govern és l'estocada final.
27: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I al tancament de quasi de totes les companyies. No? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
26: Aquestes companyies han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. Penseu que la majoria d'aquestes empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar.
0: La Unió Europea dona la benvinguda a la proposta d'alto el foc total que ha fet Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin i a la petició d'una trobada cara a cara entre tots dos líders. El president francès, Emmanuel Macron, ha defensat el diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. A Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
28: Hola, bon dia. Macron ha aplaudit la carta de Zelensky.
29: Je pense que c'est une bonne initiative.
30: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
1: Qui peuvent bâtir a la fois un cessez-le-feu i un plan de paix.
2: Ucraïna, com a estat sobirà, diu, ha de ser qui redacti el seu propi pla de pau amb Rússia, però afirma que Europa, com a principal contribuïdor econòmic de Kiev, també pot ajudar en unes eventuals converses amb Moscou. Diu que la seguretat del continent també dependrà d'aquestes negociacions. Macron fins i tot obre la porta a reunions directes entre França i el Kremlin.
30: També estem totalment disposats a estructurar discussions i intercanvis amb Rússia sobre la base dels nostres interessos comuns, la nostra pròpia política de seguretat, la política de veïnatge i, evidentment, defensar els interessos d'Ucraïna.
2: I apunta que es reunirà en els propers dies amb els líders d'Alemanya i del Regne Unit per coordinar una estratègia conjunta. Tot això ho ha dit des de Montenegro, en una cimera que pretén impulsar l'entrada a la Unió Europea dels països balcànics. També hi ha Albània, Bòsnia, Sèrbia, Kosovo o Macedònia del Nord. És un apropament cap a aquesta regió que Brussel·les ha intensificat arran de la guerra d'Ucraïna per allunyar, precisament, la influència russa als Balcans.
0: I mentrestant, sobre el terreny, un dron marí ha explotat el port romanès de Constanța, al Mar Negre, sense provocar ferits. Es tracta d'un dron ucraïnès sobre el qual l'exèrcit del país ha perdut el control. No hi ha hagut víctimes en l'incident. Els atacs russos, mentrestant, han causat almenys 7 morts aquesta matinada en diverses regions d'Ucraïna, la majoria a prop de Kiev. I en un altre conflicte que tenim obert, l'Israel manté els bombardejos intensos al sud del Líban, malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. Els atacs israelians d'aquest matí han deixat almenys 6 morts i una vintena de ferits i han causat danys en una desena de ciutats, Vicent Mifsud.
25: La milícia de Hezbollah, que no reconeix aquesta treva, també ha atacat posicions de l'exèrcit d'Israel. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà, el 28 de febrer, Israel ha matat més de 3.500 persones al Líban, segons l'últim balanç oficial fet públic avui, mentre que Hezbollah ha matat 32 israelians, 28 soldats i 4 civils residents al nord d'Israel.
0: I encara en la informació internacional, milers de persones protesten des de fa dies a Albània en contra d'un projecte de complex turístic lligat al gendre de Donald Trump. Es tracta d'un resort de luxe que denuncien que posa en risc espais naturals protegits. El primer ministre ha intentat avui calmar els manifestants que li reclamen que plegui, Jordi Baró.
30: Ja són 4 dies consecutius de protestes a Albània. Han reactivat les manifestacions als vídeos compartits massivament a Instagram d'excavadores treballant ja en les feines prèvies per preparar el terreny del futur complex d'hotels en una zona protegida de la costa, a uns 150 quilòmetres al sud-oest de la capital Tirana. El resort projectat per la filla del president dels Estats Units, Ivanka Trump, i el seu marit, Jared Kushner, representa una inversió de 1.400 milions i topa amb l'oposició d'entitats ecologistes que asseguren que impactaran centenars d'hectàrees de costa i poblacions de flamencs, foques i tortugues marines. El primer ministre d'Albània, Edi Rama, diu que no hi ha motius per preocupar-se perquè el projecte encara no està aprovat, però els manifestants li demanen la dimissió.
3: La gent vol que dimiteixi perquè intenta regalar la terra del nostre país. Intenta vendre el nostre país com una propietat personal seva, de la seva família i dels seus col·laboradors.
4: El primer ministre hauria de dimitir. El govern hauria de dimitir perquè és el govern més corrupte que aquest país ha tingut mai.
30: El gendre de Trump va haver d'abandonar l'any passat un projecte a Sèrbia després de les protestes en contra.
0: Tornem a Catalunya perquè el cas de la dona que va embestir mortalment 3 motoristes a Alfés, al Segrià, mentre conduïa amb un cafè a la mà, es resol de moment amb una multa econòmica de 5.400 euros. L'Audiència de Lleida reconeix que la conductora es va distreure, però descarta que cometés una imprudència greu. Les acusacions demanaven penes de presó i ja han recorregut la sentència. Lleida, Estela Bussoms, com ho argumenta el tribunal?
5: Doncs té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís el sentit contrari just quan passaven les motos. Tot i això, mitiga la gravetat de la imprudència perquè té en compte que no circulava una velocitat excessiva ni fent zigzagues i no havia consumit alcohol o drogues. Una sentència que no satisfà la fiscalia ni la família d'una de les víctimes que al judici van demanar 6 i 9 anys de presó respectivament. Per això, ara ja han presentat recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
6: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
5: Recordem que l'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la C-12 al Fes, al Segrià. Van morir 3 motoristes, 2 veïns de Lleida i una de Logronyo, d'entre 34 i 44 anys.
0: I el govern preveu reduir el nombre d'aerogeneradors, de molins, vaja, que hi ha als parcs eòlics en funcionament del país. Gairebé una cinquantena s'han de renovar i tindran menys molins, però més potents. El primer on s'ha fet la renovació és el de la Colladeta, les Colladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
7: Des del 1999 aquí hi havia 54 aerogeneradors, ara n'hi ha 6. Pel que fa a la potència, es passa de 74 a 136 gigawatts anuals. Un camí a seguir per la consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
8: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar, són 756, que amb aquesta repotenciació podríem passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
7: En un context com l'actual de queixes en moltes zones per la demanda d'instal·lacions de renovables, missatge de l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer.
9: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
7: Dimarts, el govern aprovarà l'estratègia per repotenciar els parcs eòlics que s'han de renovar els propers anys.
0: Passant 3 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
10: Catalunya migdia.
11: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
12: Aquest estiu tenim el pla que millor et queda. Ho saps, oi? A Esplau ens hem renovat per a tu. Noves marques, noves botigues i tota la moda que estaves buscant per renovar l'armari. Vine de compres, troba l'outfit perfecte i celebra-ho sopant a les nostres terrasses o gaudint del millor oci. Tot això amb el plus de tenir pàrquing gratuït. Més moda, més novetats, més estiu. Vine a Esplau.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Passant gairebé 5 minuts a dos quarts. El Primavera Sound retornarà als assistents l'import de les entrades d'ahir dijous, després que la pluja i el vent va obligar a cancel·lar alguns dels concerts, com ara el de Massive Attack o el de Bad Gyal. L'organització defensa que no es podia assegurar la seguretat del públic, dels artistes i els treballadors, Montse Camps.
3: Sí, el festival ha demanat disculpes en un comunicat i ha afirmat que entén la frustració del públic després de veure's obligada a suspendre els concerts. Expliquen que a partir de les 9 del vespre el vent i la pluja van ser molt forts i van deixar els dos escenaris principals de l'esplanada totalment exposats i sense garanties de seguretat. Dilluns explicaran de quina manera es retornaran els diners. El festival es reprèn avui amb normalitat en noms com Ralphie Chu, Strelex o els icònics The Cure.
2: Més coses? Dures crítiques del govern de l'Aragó a les paraules d'ahir del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. La vicepresidenta segona de l'Aragó, Mar Vaquero, les considera una falta de respecte als aragonesos. Barcelona, Valeria Obreda.
4: Vaquero assegura que són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc en defensa de totes les parts. La vicepresidenta segona de l'Aragó no ha paït gens bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
5: Le guste o no al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
4: Les declaracions d'Urtasun ahir a RAC1 han coincidit amb la visita privada que ha fet avui i que ja tenia decidida des de fa temps Mar Vaquero al MNAC. Ha recordat que la sentència és ferma i ja no té sentit dir-ne res més, que el rellotge pel trasllat s'ha activat i que ara queden 50 setmanes.
2: I ara una protesta.
6: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles.
2: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat avui una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i els dissabtes per demanar més recursos i més personal. L'aturada afecta directament els estudiants que preparen les proves de selectivitat de la setmana que ve. La jornada de vaga d'avui ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general del sistema de lectura pública de Catalunya. Sentim Thaís Sánchez, de la Biblioteca de Sant Julià de Ramis, i Laura Solà, directora de la Vulpelleres de Sant Cugat.
7: El que estem reclamant és que s'acordi un conveni marc perquè llavors totes les bibliotecàries, tot el personal de biblioteques, doncs tingui un marc legal on acollir-se, ja que som un sector.
8: Estem molt atomitzats tant a nivell d'administracions com a nivell de territori. Ara ens hem unit i el que estem reclamant és que les administracions es comprometin realment amb el sistema de lectura públic d'aquest país.
2: Les bibliotecàries lamenten les molèsties que generen els estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores al sector redundaran en la seva formació futura. I ara anem al cinema. Així d'inquietant és Backrooms, la nova sensació del cinema nord-americà. El seu director ha aconseguit, amb només 20 anys, encapçalar la taquilla al seu país. Mai ningú tan jove ho havia aconseguit. S'estrena avui als cinemes catalans, juntament amb la nova adaptació de la franquícia dels Màsters de l'Univers, Marc Garriga.
9: Backrooms va néixer a YouTube i va ser la productora de moda A24, la que va pensar que se'n podria fer una pel·lícula. Ho va encertar de ple. I ara és tot un fenomen, sobretot entre la gent jove, que és el públic més buscat per Hollywood. Kane Parsons expandeix el seu univers de passadissos soterrats i habitacions infinites amb una habilitat extraordinària per transmetre l'angoixa dels seus personatges. El film arrenca amb un trist venedor de mobles que descobreix l'accés a una altra dimensió a través d'una paret de la seva botiga. Al final no és rodó, però el viatge val molt la pena. A He-Man i los Masters de l'Universo, els personatges que Mattel va crear als anys 80, es riuen del seu món de fantasia medieval ple de tòpics babaus i també abracen la nova masculinitat del segle XXI, una nova versió divertidíssima. Completen les novetats una pel·lícula subtil, delicada, sobre la solitud i la importància de les petites coses, Rebuilding, una joia amb Josh O'Connor, la comèdia gamberra Cada dia nace un listo, amb Hugo Silva, i la valenta La luz, de Fernando Franco, sobre els abusos sexuals a l'Església.
2: La Universitat de Lleida liderarà un projecte per crear l'arxiu amb documentació de l'edat, de l'alta edat mitjana més gran de tot el món. La previsió és digitalitzar i fer consultables documents catalans dels segles VIII al XII. Júlia Albacar, Lleida, es volen digitalitzar 40.000 documents. D'on sortirà tota aquesta informació?
0: Doncs es tracta de pergamins que es troben ara en arxius eclesiàstics o civils a Catalunya i que sovint no estan digitalitzats o són difícils de consultar. A través d'este projecte, però, es busca que sigui documentació accessible per a tots els investigadors. Flossel Sabater és catedràtic d'Història Medieval de la UDL i un dels impulsors del projecte.
1: Podran fer una recerca de l'alta edat mitjana sobre Catalunya, perquè ara hi ha molta gent que fa recerques i parla de l'alta edat mitjana sense parlar de Catalunya.
0: Sobre el tipus de documentació que s'inclou, ens explicava això.
1: Són documents que parlen, doncs, això, de compres, de vendes, de donacions, de testaments. Són documents de la vida quotidiana. En aquella època no es feia per guardar història.
0: El projecte l'ha liderat la Universitat de Lleida, però també hi han participat les universitats de Barcelona i de Perpinyà i l'Institut d'Estudis Catalans.
2: Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
2: Ens posem en mode mundial de futbol.
10: Sí, perquè només falten 6 dies perquè comenci la Copa del Món.

0: Falta menys d'una setmana perquè comenci el Mundial de Futbol. Algunes seleccions ja viatgen cap als Estats Units, Canadà i Mèxic, on es disputarà aquesta Copa del Món. Entre elles ho fa la selecció espanyola, després d'haver jugat ahir un amistós amb l'Iraq, que va deixar diferents imatges. La de Joan Garcia, titular a la porteria, una mica més insegur del que ens té acostumats amb el Barça, Ferran Torres, que va ser capità i va marcar, i també el debut de Marc Bernal amb la selecció absoluta, Roger Bosa.
1: Sí, que va ser titular ahir en l'empat de la selecció espanyola contra l'Iraq, 1-1 en aquest amistós de Riazor, un partit que ens va deixar ben poca cosa, més enllà del gol de Ferran i d'aquesta estrena del migcampista de Berga, que va jugar uns 60 minuts en un dia per ell especial.
2: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys i això és el que he fet.
1: Bernal, que aquest matí ja ha tornat cap a Barcelona, comença les seves vacances. Aquests dies a la concentració de la selecció espanyola formava part d'aquest grup de suport que acompanyava els jugadors convocats per al Mundial. Ahir va tenir aquest premi del debut amb l'absoluta i el seleccionador Luis de la Fuente continua parlant així de bé del jove jugador del Barça.
3: Ha seguido demostrando la categoría que tiene. Un chico muy joven, que juega con mucha personalidad, que tiene mucho criterio a la hora de desempeñarse en esa demarcación tan importante como es para nosotros, que es esa posición de 6 de medio centro. Y mejorar, pues es que mejorar, como todos los jóvenes, tienen muchas cosas que mejorar, pero la mejor noticia es que tiene tanto potencial que tiene un margen de mejora grandísimo. Entonces, de él dependerá hasta dónde pueda llegar, porque evidentemente tiene pinta de ser un futbolista muy importante del futuro.
1: Sense Bernal, de moment, en aquest Mundial, la selecció espanyola ja vola cap als Estats Units. Recordem-ho, amb 8 jugadors del Barça, Joan Garcia, Cubarsí, Eric, Gavi, Olmo, Pedri, Ferran i Lamine Yamal, i amb els catalans David Raya, Cucurella, Pubill i Víctor Muñoz. Ara toca un altre amistós, dimarts que ve contra el Perú a Mèxic, i el següent partit, ja el primer de la fase de grups del Mundial, el dilluns, dia 15, contra la selecció de Cap Verd.
0: Doncs ja tenim situats els blaugranes i els catalans que viatgen amb la selecció espanyola. De la resta de jugadors del Barça, que també disputaran aquest Mundial, què en sabem, Ramon Solmurri?
4: Doncs mira, Rafinha juga dissabte a la matinada l'últim partit abans del Mundial contra Egipte. La premsa, que segueix la canarinha, marca el duel Rafinha-Vinícius com un cos a cos pel lideratge de la Seleção amb Ancelotti com a mestre de cerimònies. Fins i tot, a Brasil, s'agafen ja l'AIA a les primeres pilotes dividides entre tots dos a la sessió d'entrenament com a imatge d'un tour de force. De portes en fora, però, de moment, tot són intercanvi d'elogis. Frenkie de Jong, en Països Baixos, males sensacions dels neerlandesos contra Argèlia, però Frenkie va ser un dels futbolistes destacats a les ordres de Ronald Koeman. Marcus Rashford, amb Anglaterra, impressiona. De moment, el seu excompany a l'Aston Villa, Ollie Watkins, diu d'ell que és un jugador diferencial i que intenta evitar-lo als rondos. Tot apunta a que Rashford o Gordon es disputen un lloc a l'11 de Thomas Tuchel. Demà, a les 10, amistós contra Nova Zelanda. I ahir, toc d'alerta d'una de les grans favorites, com França, derrota contra la Costa d'Ivori. Koundé va ser titular, va jugar una hora, el conjunt gal tindrà un altre test contra Irlanda del Nord abans de posar rumb a Nova Jersey, on debuten el dia 16 contra Senegal. Koundé ha rebut bastant per part de la premsa francesa. I a tot això ens queda Portugal, que juga demà contra Xile, amb Cancelo de moment apuntant a titular, mentre es resolen les negociacions entre el Barça i l'Al Hilal per la seva contractació.
0: I avui s'ha confirmat una part ja de la pretemporada del Barça.
4: L'equip de Hansi Flick tornarà a la feina el 13 de juliol i la tornada dels internacionals dependrà de l'evolució de les seleccions en aquesta Copa del Món. En aquest sentit, caldrà veure quins efectius poden participar a l'estatge que faran a Anglaterra el 27 de juliol fins al 3 d'agost. Un cop de tornada a Barcelona, s'estan negociant diferents partits amistosos abans del Gamper. Tenen propostes de partits a l'estranger. El Barça té ofertes per jugar a Kènia i per jugar també a Marroc.
0: A dos dies per a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Florentino Pérez i Enrique Riquelme segueixen amb la subhasta de cromos. Florentino anuncia que vol un nou galàctic i Riquelme continua treballant per tancar l'entrenador Marcos García.
5: Florentino ha confirmat que fitxarà el neerlandès Dumfries per a lateral dret i també ha avançat que la setmana vinent intentarà un gran fitxatge.
6: El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. I que 150 por lo menos.
5: Són declaracions de Florentino Pérez a 4, Horizonte. No és Haaland, no és Kane, no és Doku. Juga de mig del camp cap endavant. És un jugador d'equip Champions, no és de la Premier. Florentino està enamorat de dos migcampistes titulars del PSG, João Neves i també Vitinha. També alerta a Molins del Bayern, tot i que Florentino ahir el va negar. L'extrem francès agrada molt i molt al president blanc. Riquelme, en declaracions a Redomarca, ja aquest migdia, treu ferro a aquest anunci de Florentino.
7: Una oferta el martes que viene. Pues está bien, pues yo perfecto. Yo voy a esperar e intentar hacer alguna propuesta más antes del martes que viene.
5: Riquelme, que ha anunciat Rodri, també Haaland, però no ha anunciat encara l'entrenador. ¿Per què?
7: Igual que hablo con contundencia sobre ciertos fichajes, pues permítanme que sea más prudente con cosas que todavía no están, pero queremos que estén. Y se está trabajando en este momento pues todo lo posible para que se dé y nos permitan un entrenador que está en otro club y que nos permitan poder anunciarlo.
5: El que sí que va enriquir el més de llegendes, Iker Casillas i Vicente del Bosque s'afegeixen a Raúl i a Hierro. Els quatre seran noms de l'equip d'Enrique Riquelme, que, com diem, i ens diuen del seu equip, segueix mirant de tancar l'entrenador per veure si el pot anunciar entre avui i demà.
0: Aquest entrenador no serà Andoni Iraola, perquè el Liverpool ja ha fet oficial, ahir a la nit, de fet ho va fer, que Iraola és el nou entrenador del Liverpool. I a l'Espanyol, dos apunts, Sergi Andreu, una renovació i un nou amistós.
8: Sí, comencem per l'amistós. Dissabte 1 d'agost a Anglaterra, contra el Middlesbrough de la Championship anglesa, la segona divisió del país. A les 4 de la tarda, hora catalana. Serà el segon amistós que jugarà l'Espanyol a Anglaterra, perquè uns quants dies abans, el 29 de juliol, l'equip de Manolo jugarà contra el Burnley. La renovació és la d'una jugadora de l'Espanyol femení, Lucía Vallejo, lateral càntabra de 23 anys, que va arribar al club ara fa 3 anys i que amplia el seu contracte fins al 2028.
0: I la selecció espanyola femenina disputa avui contra Anglaterra partit de classificació per al pròxim Mundial de Futbol, amb el focus en Aitana, tot i que la seleccionadora Sonia Bermúdez no ha donat pistes de si jugarà o no d'inici. Per aquest partit hi ha les catalanes Serra Jordi, Alexia, Pina, Ona Batlle, Codina, més les blaugranes Catacoll, Paredes, Parayuelo, Vicky López, Mapi i Patri Guijarro, Ruth Vilà.
9: La selecció espanyola ha de guanyar de més de 2 gols avui a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa a l'última jornada per quedar líder de grup i aconseguir així la classificació directa pel Mundial del Brasil. Un partit especial per a les quatre mallorquines de l'equip, perquè es disputa a Son Moix. Entre elles, la blaugrana Patri Guijarro, que veu aquesta Espanya-Anglaterra com un clàssic.
10: Ya de las veces que nos enfrentamos contra ella, me recuerda casi a un Barça-Madrid, casi un pequeño clásico en selecciones. Las dos selecciones somos muy ambiciosas y, bueno, venimos como bien dices, de ganar todos los títulos y sería, vamos, el año perfecto poder ganar los dos partidos que nos quedan y ojalá poder clasificarnos sería algo perfecto.
9: El partit d'avui és a les 9, dimarts que ve jugaran l'últim contra Islàndia.
0: I del futbol al bàsquet, el Barça es complica l'accés a les semifinals de l'ACB després de la derrota ahir al Palau davant l'UQAM Múrcia per 87-90. Els blaugranes, que van guanyar la pista de l'equip murcià, necessiten ara, Ernest Macià, tornar a guanyar a domicili per no quedar eliminats.
11: Doncs sí, no hi ha estabilitat en aquesta secció de bàsquet a nivell de resultats aquest any i ahir tampoc hi va ser, tot i que és veritat que el Barça es va ficar per davant a l'últim quart, però a 2 minuts pel final, però no va saber mantenir aquest avantatge. Va tenir 2 triples per empatar i portar el partit a la pròrroga, però els triples una vegada més no van entrar. Hi va haver polèmica per algunes decisions arbitrals, 2 faltes eliminatòries a Jan Veseli. Bé, Xavi Pascual, el tècnic del Barça, en parlava.
12: La falta d'atac i la defensa i l'anterior han decidit el partit. Les mirarem, és el que hi ha.
11: També hi haurà tercer partit a la sèrie del Madrid-Tenerife, i és que ahir a les Canàries, si el Madrid perdia, deia adéu a la temporada CB. Ja et vaig dir al migdia que això no passaria, sí. I efectivament 85-118 el Madrid forçarà el desempat a casa.
0: I avui qui també ha de guanyar per no quedar fora és la Sisa Joventut.
11: Exactament, rep el Baskonia, l'Olímpic de Badalona hi serem al vespre. La penya doncs viurà un partit amb molta gent a les grades, es preveu que l'assistència s'acosti als 10.000 espectadors. Si la penya perd avui també diu adéu acaba la temporada, però si guanya també portaria el partit de desempat a Vitoria, en aquest cas diumenge. Aquest és Simon Birgander.
13: Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
11: I dues notícies de bàsquet d'aquest matí. D'una banda, el Girona es desprèn del base del País Valencià, Guillem Ferrando, que ja ha estat dues temporades, i també hem conegut avui que dilluns es posen a la venda les entrades del partit de bàsquet masculí de la selecció nacional Catalunya contra Gran Bretanya. Això serà el diumenge dia 28 de juny, però dilluns ja podeu comprar entrades.
0: Menys de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després... Marcel Granollers disputarà la final de dobles a Roland Garros.
14: Catalunya migdia.
15: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
16: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
17: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
18: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
19: Tuya, tuya.
18: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
19: Sí, tu prima.
20: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
21: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
22: A cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors. Amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
21: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
23: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
24: Aquesta setmana conversem amb la fotògrafa Pilar Aymerich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
14: Catalunya migdia.
25: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
26: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
27: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
26: Un nou capítol que s'endinsa en el crim del pou de Cruïlles.
28: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
26: Crims, nous capítols, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
29: I també disponible a la plataforma 3CAT.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
0: En tenis, el Roland Garros ja està definida la final femenina i avui Marta García quedarà també configurada la masculina i els dobles en presència catalana.
9: El barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'acaben de classificar per la final després de superar els italians Simone Bolelli i Andrea Babasori en dos sets. 7-6 i 6-4 és la segona final consecutiva d'esta parella que ja va guanyar l'any passat. En la final de dissabte s'enfrontaran el finlandès Harry Heliovaara i l'anglès Henry Patten. En el quadre individual està en joc des de fa pocs minuts la primera semifinal. màxima igualtat, empaten a un el txec Jakub Mencic i l'alemany Alexander Zverev, empaten a un joc, ara mateix avantatge per a Mencic, i que també està servint, i a la final segur que hi haurà un italià, perquè a les 7 juguen la segona Flavio Cobolli i Matteo Arnaldi. I com deies, ja saben, les protagonistes femenines que lluitaran pel títol enguany dissabte seran la russa Mira Andreeva i la polonesa Maja Kalinska.
0: També avui, aquest migdia, ha començat la Copa d'Handbol i el Barça ho ha fet guanyant el primer partit de quarts de final contra el Valladolid Montserrat.
1: Doncs sí, els campions de Lliga i actuals campions de Copa s'enfrontaven al sisè classificat de la Sobal, l'Atlètic Valladolid. Han guanyat de 14, 38-34, però han tingut un inici de partit trabat i amb poca intensitat. Han encaixat 4 gols en 6 minuts. Destaquen les aturades del porter de l'equip castellà, César Pérez, que fins i tot ha aturat 2 penals al Barça. Fins a minut 23 no s'ha posat el Barça al davant al marcador. El descans, avantatge de 3, 15-12, i al final aquest màxim avantatge de 14 gols. El blaugrana Peter Txikuza ha estat triat millor jugador del partit i reconeixia que havien tingut un inici complicadet.
2: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
1: Jorge Sikusa s'ha lesionat a la primera part, crec que té un petit esquins de turmell. A les semifinals de la Copa, els de Carlos Ortega jugaran demà contra el guanyador de partit que juguen aquesta tarda a Nava i Conca, i això d'aquí una setmana, Final Four de la Champions a Colònia, on s'enfrontaran a l'Old Bordanès.
0: Tornem a parlar de futbol, perquè la lluita per pujar a la segona divisió, el Sabadell ha de remuntar avui contra el filial del Madrid per poder disputar la final d'aquest ascens, Montse.
1: És el dia del repte més gran de l'any. Si deixaran la vida des del primer segon així, tal qual afronten el Sabadell el partit que juguen aquest vespre a les 9 a la nova Creu Alta contra Madrid-Castella. Tornada a semifinals, els arlequinats surten amb aquest 2-0 en contra de l'anada. Per convertir-se en el primer finalista del play-off de Lliga, el Sabadell haurà d'igualar aquest resultat o millorar-lo. En cas de guanyar avui 2-0, el partit aniria a la pròrroga, però no hi hauria penals. Passarien els vallesans per haver quedat en més bona posició a la fase regular de Lliga. Sentim el migcampista del Sabadell, Albert Urriols, Urri, al Toc Costa.
3: Evidentment no era el resultat que buscàvem, que desitjàvem, però bé, sabíem que passés el que passés, per lo bo, per lo dolent, no es tancaria l'eliminatòria allà i que aquí a la casa som forts i ho hem de demostrar el que hem fet durant tot l'any aquí a la nova Creu Alta i hem d'intentar capgirar-ho.
1: Encara queden algunes entrades per avui a la nova Creu Alta, tot i que se n'han venut més d'11.000, s'espera un ple absolut. El Sabadell-Madrid-Castella comença a les 9, el podeu seguir per Esport 3. Diumenge, torn de l'Europa. Els escapulats juguen al camp del Celta Fortuna amb empat a 1 de l'anada.
0: Balaton Park és el 8è circuit del calendari de MotoGP, un circuit en què l'any passat Marc Márquez ho va guanyar tot. Què passarà aquest cap de setmana, Damià Aguilar?
4: La lògica diu que els hauria de passar per sobre, com va fer el 2025. De fet, des de l'agost de l'any passat, també al Balaton, Caltró de Cervera no liderava la primera sessió del cap de setmana. Coincidència? No ho crec. Ahir deia que no toca.
5: Se podría optar, sí, pero no toca. No voy a caer en la trampa. Afrontarlo como Mugello.
4: Doncs ell mateix s'ha desmentit. És cert que hi ha una Aprilia amb Raúl Fernández en segona posició i que Bezzecchi i Martín acabaran despertant. Però al circuit de les quatre xicanes, el campió li va com un vestit a mida. Ara a les 3, la sessió canvia als 10 més ràpids, a la Q2 directament, i la resta a la repesca. Viñales i Rins apunten a sessió doble de deures.
0: Marcos García, amb què acabem?
6: Doncs amb dos apunts molt i molt ràpids. El primer, avui acaba el termini perquè el Lleida Club de Futbol presenti proposta per afrontar el deute que té, gairebé 6 milions i mig d'euros. No pinta gens bé. I avui semis de l'Hockey Lliga, Hockey Patins, a les 7 Igualada Barça, a 8:45, Calafell, Liceo.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 més esports, avui el Tot Costa, ja com cada any pràcticament, des del Primavera Sound. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
7: Són les 3.
8: Catalunya migdia.
7: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara hem seguit la vaga general al sector educatiu aquest divendres, l'endemà del no dels mestres i professors al preacord del govern amb els principals sindicats. L'USTEC, la CGT i la Intersindical convoquen una nova vaga per dimarts que ve, coincidint amb la visita del Papa i amb l'inici de la selectivitat, i també amb el debat sobre el pressupost d'educació al Parlament de Catalunya. També hem connectat amb Madrid, el dia que Pedro Sánchez ha assegurat que mai ha estat el cas de les activitats de Leire Díez dins la suposada trama per torpedinar causes judicials contra el PSOE. I ens hem fixat en la decisió de l'organització del Primavera Sound, que retornarà als assistents l'import de les entrades d'ahir dijous, després d'una nit marcada per la pluja i el vent, que va comportar la cancel·lació de diferents concerts per motius de seguretat. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia, però ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
8: Doncs que el Tribunal Suprem ha anul·lat la sanció de prop de 900.000 euros que va imposar el Tribunal de Comptes a Vox per ingressos obtinguts en activitats promocionals entre els anys 2018 i 2020. El Tribunal de Comptes va considerar que són donacions que vulneren la llei de finançament dels partits polítics. Vox oferia productes com bolígrafs, gorres i mocadors als actes del partit sense posar-hi un preu fix, no hi havia factures de vendes i les aportacions es feien en guardioles amb l'etiqueta de donatius. El partit d'Abascal va presentar recurs contra la sentència d'aquest Tribunal de Comptes i ara el Suprem els ha donat la raó. Argumenta el Suprem que els ingressos obtinguts per activitats promocionals es podrien considerar donacions encobertes si els imports pagats fossin desproporcionadament alts, i diu que no és el cas d'acord amb la comptabilitat del partit. Mentrestant, Alacant continua la investigació per la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública que haurien anat a parar a mans de funcionaris i alts càrrecs del PP. Anem cap a València, Pepa Ferrer.
10: El cas és un escàndol que ha sacsejat el Partit Popular d'Alacant. Avui han declarat 8 dels 15 imputats, tots ells propietaris d'un habitatge a Les Naus, que han explicat com van accedir a les vivendes. Els arguments per defensar-se han estat similars. Només van aportar la documentació d'un dels membres de la parella perquè només un d'ells havia de viure en aquells habitatges. Aquest ha estat el cas de l'arquitecte de l'Ajuntament i dona del tècnic de la Conselleria d'Habitatge que va validar els visats. El tècnic va declarar fa uns dies i va argumentar que havia assumit el tràmit de tots els expedients per manca de personal i que en aquell moment ell i la dona estaven en procés de separació. Avui, ella, l'arquitecta, ha defensat que complien tots els requisits i que no va portar documentació econòmica perquè només havia de viure ella i la filla. Un dels requisits per accedir als habitatges era no superar els 60.000 euros de renda. La jutgessa està investigant com es va dissenyar i aplicar el sistema d'adjudicació dels 140 habitatges de luxe i quins controls es van exercir.
8: Recollida de signatures i caminada popular demà com a desafiament i en contra del tancament de Collserola per la pesta porcina africana. Comerciants i restauradors de la zona denuncien una caiguda de la facturació de fins al 70%. Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
11: Bona tarda. Els organitzadors veuen el tancament perjudicial indiscriminat, la seva gestió com un despropòsit i plena d'incoherències. Josep Maria Vallès és l'alcalde de Sant Cugat.
12: Jo em posaré al davant de la manifestació, jo aniré allà també. Tota aquesta acció justament és perquè... per donar resposta a la ciutadania, perquè la ciutadania no ho entén de cap manera. És que no hi ha cap explicació. Vull dir, la gent se li ha acabat la paciència. Per tant, jo m'hi posaré al capdavant.
11: La caminada començarà demà a les 9 a la casera d'informació de Collserola a l'entrada de la pista de Can Catà i anirà fins a Can Coll. David Àngela, Catalunya Ràdio, Sant Cugat del Vallès.
8: Mentrestant, al Pirineu, el govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del tan reivindicat túnel del Port de la Bonaigua. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Pau Rovira.
13: Sí, un compromís que es va concretar ahir en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel, una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Sobirà i la Vall d'Aran i posar fi així, doncs, als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Issus.
15: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la Bonaigua. Aquest és el compromís amb ferm que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
13: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C-28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
8: I ja que parlem de mobilitat, connectem amb l'equip viari. És divendres, són les 3 de la tarda i a aquesta hora hi solen començar a haver-hi problemes. Com tenim la situació, Maru García?
16: Bona tarda. Doncs a l'àrea de Barcelona destaquem les cues a l'AP7 entre Sant Cugat i Bellaterra, direcció Girona, de Mollet a Santa Perpètua, direcció Tarragona, les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs, ronda a dalt de Cornellà, Vallcarca, ronda litoral entre Zona Franca i la Barça Uneta, i per manifestació del professorat encara tallades a Tarragona, segons informa Trànsit, autovia A27, autovia A7, Nacional Nacional 240 provoquen retencions puntuals.
7: Passant 5 minuts de les 3...
29: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
7: I des d'ara fins a les 4 estarem amb l'Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
17: Molt bona tarda.
7: El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
18: Què tal? Bona tarda.
7: I el consultor de comunicació, Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
19: Bona tarda.
7: Tot bé?
19: Tot molt bé.
7: Perfecte. Doncs escolta'm, sense més preàmbuls, saludem a l'altra persona que tenim a la taula. Els divendres ja sabeu que és l'Iu Forn. Iu, bona tarda.
20: Hola, bona tarda i gràcies per dir-me persona.
7: Home, que menys que això, no? Què volies que et digués?
20: No, no. Perfecte. No, no, no, no.
7: Si tu vols que et digui d'una altra manera,
20: no,
7: m'ho dius i jo soc, en això soc molt obedient.
20: No, no, molt content, és el menys bonic que m'han dit avui, per tant, a partir d'aquí ja només podem anar millor. Molt bé, tot en ordre.
7: Molt bé, pròxim dia ja et diré cosa.
20: Bueno, sí.
7: Per exemple.
20: Seguiríem
17: ja,
20: la línia.
17: Ja ens hem oblidat d'aquells nanos que anaven com gats i gossos. I
7: ah, sí, els Asterians.
20: Sí, allò es va acabar. Vivim en un món, com bé sap l'altre representant del diari La Vanguardia en aquesta humil tertúlia.
7: Alta representant, no?
20: Sí,
7: compte,
20: sí.
18: Ho és, tècnicament.
7: Sí, sí.
20: Ho és.
17: Perquè sóc grandota, vols dir?
20: No. Per professionalitat i per tot. Bé, el tema... les qüestions que cada dia ens omplen l'actualitat moren amb una velocitat. Mm. O sigui, ens arriben de sobte un tema que dius... Mira, el tema de l'Asterians és perfecte. I de què estan parlant? El primer dia dius, de què està parlant aquesta gent? I al cap de dos dies...
7: Quan el comences a dominar, sí, ja deixa d'aparèixer per l'agenda.
20: Ja no, o sigui, hi havia un munt de gent que anava d'Aterian pel món, que és allò, recordeu, que anaven com... se sentien animals i anaven pel carrer com si fossin animals. Això, tota aquesta gent ha desaparegut, ja està. S'ha mort tot.
18: Però llavors deu ser culpa dels caps informatius, no? Que són els que fixen l'agenda.
20: Els caps informatius?
7: Ja m'ha tocat el rebre.
20: Un aplaudiment pel senyor Sant Fernández.
7: No, passava per aquí, jo passava per aquí. No he fet res, escolta'm.
18: Això és per la persona.
7: Ah, deu ser això, sí. Ara, ha necessitat l'ajuda del Pere, perquè el Liu sol no ha estat capaç de defensar-se.
20: M'ha costat, perquè mira que li anava fent senyals, Pere, socors.
18: No rematava.
20: Ell deia, no, és que jo venia i tal. Escolta, ara parlem de futbol, si us sembla.
7: Acabarem abans del...
20: Escolta,

0: Venten cada dia. O sigui, veure un programa que s'ha dedicat i que ha dit coses molt estranyes quan va haver la Dana, que diu coses molt estranyes en general, que surten uns personatges curiosos i canvis ovnis. I els hi apareix Florentino Pérez allà al mig i fa una entrevista. Ho trobo deliciós. És com si a les eleccions del Barça hagués sortit el Club Super 3, amb el Mic, i ha sortit, hola, sóc el candidat. O sigui, una cosa... O sigui, em superen la meva capacitat.
1: Després hi tornarem, que serà l'últim tema que tractarem abans de les 4.
0: M'he avançat, però...
2: Depèn de com acabin aquestes eleccions al Madrid, si no hauran entrevistat un mort.
1: Ostres, carai.
0: S'ha fet un silenci.
1: Sí.
2: Un mort futbolístic. No mort, no empresarialment parlant, futbolísticament parlant.
0: Jo
1: també estic bastant convençut que guanyar, i bastant còmode. Però després hi parlarem. Tu venies amb un altre tema,
0: sí,
1: o ens has enganyat?
0: Futbol, futbol, mira, mira, el passat 29 de maig, compte oficial a Twitter, o X, Atlètic de Madrid, va aparèixer tres jugadors del Barça amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, que era una resposta a que el Barça vol fitxar un jugador que es diu Julián Álvarez, llavors la resposta de l'Atlètic de Madrid al community, que després vam saber que és del Real Madrid, el community manager de l'Atlètic de Madrid, cosa que ja és insuperable, doncs van treure Rafinha, Pedri i Lamine Yamal vestits amb la samarreta del Barça, amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, i deien, doncs si vosaltres fitxeu a Julián Álvarez, nosaltres fitxarem a tots a ja, com per fer una broma. I això ha generat bastant soroll a les xarxes. Després hem vist un anunci de Florentino Pérez, per cert, on es veu José Mourinho, que és aquest entrenador que el Real Madrid ha de fitxar sí o sí, perquè en Florentino i Mourinho és el Madrid perfecte per estar molts anys guanyant la Champions, el Barça, el Girona, quan torni a primera, i l'Espanyol, i fins i tot l'Europa pot ser que acabi guanyant la Lliga amb una direcció com aquesta. Doncs és un anunci de Florentino que surt José Mourinho amb la samarreta del Madrid i diu sí. Com veieu, la meva imitació és clavada, no? He fet exactament de Mourinho. I a continuació hem vist un anunci que es veu un nen corrent pel carrer i va cridant Pep, Pep, i creua tot de gent, i és una persona que està caminant davant seu a uns metres, el nen comença a córrer darrere d'aquesta persona fins que al final l'atrapa i diu Pep, Pep, i es tomba aquesta persona, resulta que és Pep Guardiola, i diu Pep, diu sí, i té una llauna de Pepsi a les mans. I es veu la llauna, no? Mm. Esclar, el joc de paraules és insuperable, és Pepsi. Vull dir, és... Bé, hem descobert després, amb estupor, bé, no podíem sospitar que les samarretes dels jugadors del Barça amb la samarreta Atlètic de Madrid, els jugadors del Barça amb la samarreta, vull dir, a l'anunci de Florentino amb Mourinho no aquesta imatge no existeix, s'ha fet per intel·ligència artificial, i aquesta... que no podem dir anunci, perquè no és un anunci.
1: No és un anunci de Pepsi, és un vídeo que es va fer com si fos un anunci de Pepsi, però en realitat no és un anunci.
0: També fet amb intel·ligència artificial, molt ben fet, etc. I vostès diuen, home, són tres casos iguals. No. Jo estic apassionat amb el no anunci de Pepsi, perquè primera pregunta és, a veure, això qui l'ha fet? No ha sortit ningú dient que l'hagi fet, aparegut, no se sap qui l'ha fet. Algú s'ha apropiat de la imatge de Pep Guardiola, que és un personatge públic, i l'han barrejat amb una marca, que també és una marca. O sigui, són dues marques, en aquest cas personal, i una marca important com Pepsi, i han fet un... O sigui, surt Pep Guardiola bevent-se una Pepsi. Cosa que no ha passat mai. Per tant, Pep Guardiola, algú li va dir alguna cosa? Pepsi, algú li ha dit alguna cosa? Realment està darrere d'això Pepsi, però no ha dit res. Ara estem parlant de Pepsi, per tant, li estem fent una publicitat gratuïta. Podria demandar Pep Guardiola per ús de la seva imatge, perquè l'han barrejat? O sigui, pot ser que sigui al·lèrgic. Ho invento, eh? Potser que sigui al·lèrgic a la Pepsi, o que tingui un problema a la Pepsi, i digui, escolti, per què m'estan involucrant en una marca sense el meu permís? I això crec que és un debat que no s'ha fet, i per això dic, el vull portar el divendres, perquè aquí hi ha gent molt entenimentada que m'ajudarà a veure la llum, no? Però realment, des del punt de vista
1: línia,
0: de marques...
1: En la mateixa línia, o sigui, el moment en què se sap que l'anunci de Mourinho amb Florentino Pérez és l'intel·ligència artificial, és el moment en què Mourinho truca al Benfica, que és el seu actual club, per dir-los, jo no he gravat aquestes imatges, això és intel·ligència artificial, perquè clar, Mourinho té contracte amb el Benfica, clar. I el Benfica li podia dir, què fas posant-te una samarreta del Madrid i participant en un anunci amb els colors del Madrid. Lamine Yamal és jugador d'Adidas. I apareix amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, que és de Nike. No és el seu club. El Barça pot fer accions legals contra l'Atlètic de Madrid per haver disfressat des de les seves xarxes oficials a uns jugadors amb una samarreta que no és la del seu actual club. Vull dir que tot aquest debat sobre la utilització d'imatges, drets, clubs, marques, etc, etc, és un caldo que no sé com ho veieu. Per ajudar el lío, que ja va dir que és el vostre, ja, el vostre oracle.
3: En els últims mesos hem vist famosos cantants, artistes que han registrat la seva imatge per evitar aquest ús fraudulent. O sigui, o potser no l'eviten, però sí que és veritat que en estar registrada doncs tenen més suport després legal per reclamar per aquest ús indegut. Jo no sé si el Barça pot demandar a l'Atlètic de Madrid, el que segur que pot fer-ho són els jugadors, perquè s'està fent un ús indegut de la seva imatge i a més associant-ho amb un producte que no és amb els quals ells no tenen cap mena de relació. Passant el mateix amb aquest fals anunci de Pepsi, que hi ha una altra cosa, és la música d'Oasi. Tampoc no sabem si han pagat drets, per exemple. O sigui, ho ajuntes tot, la imatge, la música, la marca del producte. Vull dir que aquí hi ha un camp per recórrer en els amants del dret.
1: El que jo no sé és qui ha fet aquest vídeo. Clar, perquè si dius és un anunci de Pepsi, pots anar a Pepsi a demanar-li explicacions de per què has utilitzat la imatge de Pep Guardiola o la música d'Oasis. Però si és un vídeo que ha fet algú i que jo ara mateix desconec si se sap qui és l'autor d'aquest vídeo, clar, llavors hi ha Pepsi, Oasis i Pep Guardiola que li poden demanar responsabilitats a qui hagi fet el vídeo, que jo no ho sé.
3: Si vas a un jutjat, doncs començaran a buscar IPs, no? Origen i tot això. Evidentment, segurament, si vas aquí, en la línia d'alguna altra dèria, els Mossos et diran no denunciïs que no es pot fer res. Però la cosa passaria per aquí. I és un terreny que en els propers anys, o els propers mesos segur, i els propers anys veurem que va ampliant la quantitat de gent que registra la seva imatge com a marca per evitar aquest ús fraudulent.
4: Però fins i tot així, encara que la registris aquí, potser ho fas des d'un compte de Luxemburg o de Malàcia i tot. O sigui, jo crec que realment vivim en un món en què les lleis ja no estan pensades per un altre món, no? I es tardarà un temps en què les lleis puguin entendre el nou món, perquè això vol dir que els polítics que fan les lleis han d'entendre el nou món, i estem en aquesta etapa en el que estem enmig d'un tsunami en què cada dia passaran coses que les lleis no tenen previst i que no saben com respondre. I, per tant, en tot cas, ha saltat pels aires aquella famosa cosa que el Liu, que li agrada tant al periodisme, sempre ens van ensenyar, no?, que una imatge val més que mil paraules. Òbviament, tot això ara és mentida, també, i no, o no té per què ser veritat. I per tant, d'aquí que entenguem aquest nou món, doncs entremig hi haurà una zona de ximpleries molt, molt notable, no?
2: Sí, estic d'acord que és un nou món i, per tant, necessita que es construeixin noves regles de joc, potser, no? O potser assumir que hi ha coses que potser no seran demandables, més que res perquè no trobaran la persona, o potser fins i tot la persona que pugui ser no hi haurà manera de fer-li pagar res, no? Perquè vés a saber si al darrere d'aquest vídeo hi ha un nen.
3: I una altra hipòtesi.
2: De 15 anys que està jugant i li ha sortit una idea. Perquè jo, si aquest nen ara... Dic nen perquè no sé si és un nen o un senyor gran. Però si imagineu que és un... Que si li ha acudit fer això, home, demà estarà ben ofertes de qualsevol empresa de publicitat. Perquè, home, la idea, però dic que més enllà de com s'ha produït, és una genialitat.
3: Hi ha una altra hipòtesi. I és que sigui que estigui fet amb el vistiplau de tots els protagonistes i que genera més conversa a les xarxes dient que és un fals vídeo que no que és un anunci.
1: Perquè si alguna cosa hem après és que avui ja tampoc no ens podem refiar de res.
0: No.
1: Perquè a vegades creus que això és una enganyifa i després descobreixes que no hi ha cap enganyifa, sinó que tot és una campanya.
2: Aquest és el veritable problema, no? Que al final ja no saps... discernir realitat o veritat de mentida.
0: Això
2: ni el bé del mal. Ni el bé del mal.
0: Això justament ho deia fa pocs dies. L'editor del New York Times va fer un discurs que s'ha fet famós, que ha corregut, i parlava d'intel·ligència artificial i de l'ús que està fent la intel·ligència artificial dels continguts dels mitjans de comunicació. Una de les coses que deia és aquesta. Ha arribat a un punt que la gent ja no es creu res. Per què? Perquè no té capacitat... O sigui, en un món que tu amb el teu mòbil pots fer el que vulguis, resulta que no ets capaç de saber si una cosa és veritat o mentida. Ha arribat un punt en el qual és molt difícil saber si una cosa és veritat. En aquest moment, sí, aquest anunci de Pepsi és mentida, però no sabem qui l'ha fet, no sabem, doncs, o sigui, no sabem realment què ha passat. I tenim una capacitat infinita de poder accedir a la informació. I també deia això, el tema dels continguts. La intel·ligència artificial es nodreix de tot el que hi ha a la xarxa, que ho estem generant tots nosaltres. i mitjans de comunicació que estan pagant els seus periodistes per fer peces, per fer continguts, fotografies, vídeos, tot això la intel·ligència artificial ho xupa sense pagar ni un sol euro, però és que dòlar, yen, la moneda que sigui, no ho paguen. Clar, i estem en un món en el qual tu abans posaves Segona Guerra Mundial a Google i et sortien els 10 primers enllaços. I era allò el que en deien el SEO, si tenies habilitat en col·locar-te allà, doncs tenies més visites perquè estaves més amunt. Tu entraves i entraves a cada una de les adreces. Ara no. Ara tu poses Segona Guerra Mundial a qualsevol intel·ligència de qualsevol empresa, i poses Segona Guerra Mundial, miri, faci un resum de 15 línies, posi'm dos vídeos, tres fotos, i que surti Hitler saludant a la meva tieta pura que el mes que ve fa 72 anys. Ja està, i ja no passes per Google. Per tant, al trànsit se'l queden les grans empreses d'IA amb un contingut que s'apropien.
4: Sí, el món de Google, de l'hegemonia de Google, era també bastant galdós, eh? O sigui, sí. Anem de mal a pitjor, si vols, però ja fa temps que
2: abans,
4: tot això...
2: Google t'indicava els llocs on podies trobar respostes. Super. Ara directament et donen la resposta.
4: Però si els hi demanes que t'ho especifiquis...
2: Sí, però és dir, ara quan ja, Google, ja no vas a buscar qui te la doni, ja te la donen
4: sí,
2: directament.
4: Sí, però a través d'una fórmula màgica que controlava Google. Sí,
2: que tot sí, evidentment, l'algoritme està clar, també, està clar. No? Des d'aquest punt de vista, l'encíclica del Papa és molt oportuna, però com a mínim obre el debat ètic.
4: Perquè ja, estava obert, molt bé, però és un debat que estava obert, sí. Que era legítim abans que el Papa...
2: Bueno, jo crec que faltava alguna referència. Una mica més allà,
4: pels creients, no, pels creients. Que hi han trobat una cosa pues, nova, no? però jo crec que ja el debat ètic estava molt ben establert.
2: I pels creients també pot servir.
4: Estava molt establert, amb tot el respecte, per aquest matemàtic.
2: Jo no sé si estava tan establert. Bueno, estava en mans de la idea de la innovació.
4: De premis Nobel, sí, de molta gent, no? I ara un matemàtic ha fet una aportació que pels creients és molt valuosa.
2: Segur.
0: Molt bé. Doncs, t'he centrat el tema perquè ara segur que voleu parlar de la visita al Papa. No. I llavors ja aneu fent.
1: En tot cas, tots han evitat una reflexió clau sobre tot aquest tema de la intel·ligència artificial, i és que ens hem fet molt grans.
3: Però això és una... Jo crec que no és cert,
1: eh?
3: No és una qüestió
4: d'edat,
3: això.
1: Un de
4: 30 anys ara pot dir el mateix.
3: Que no té res a veure.
2: Un de 30 anys som...
4: No, ell està vell.
2: Ah, sí,
4: va néixer sense la intel·ligència artificial i de cop i volta...
2: Sí, sí, li expliques allò de l'enciclopèdia catalana.
4: No, però ell, que es pensava, diguem, que dominava el nou món, que era la xarxa i tot això és el món vell, ja.
2: Sí, va ràpid.
4: Un xaval de 30 anys, pobre, s'ha fet vell.
1: Però els de 50, què hem de fer?
2: De fet, això que li diuen la generació Z, comença a generar un rebuig en relació a intel·ligència artificial.
4: Home, clar,
2: perquè això s'està carregant llocs de treball júniors.
4: Perquè els fa vells.
2: No, perquè s'està carregant la incorporació de persones en pràctiques o de júniors a les empreses, perquè aquesta feina ja la fan
4: intel·ligència artificial.
0: Aprofito per compartir una cosa que els hi vaig dir a uns alumnes que tinc a l'últim curs. Que...
4: Alumnes de periodisme?
0: No, són de periodisme, per sort per ells. Era ja l'últim curs i els hi vaig dir, ara vosaltres sortiu al món, bla, bla, una mica una xapa. Però recordeu quan veu... Era 4 anys. Recordeu quan veu arribar? Quan veu entrar aquí no hi havia ChatGPT. Per tant, el que heu estat estudiant aquí, a veure, és relatiu.
1: Ja veurem si ho apliqueu o no, perquè el món en el que treballareu serà molt diferent del que heu estudiat.
2: Això és típic de professor de periodisme. Eh?
3: Saps que, no, jo recordo la carrera, un professor va dir, si estàs buscant informació sobre una cosa i trigues més de 10 minuts a trobar-la, passa a un altre tema. Ara això ja no computa, ja.
1: En fi.
0: A pesar de tot, ànim,
1: sí,
0: home,
1: sí.
0: I una abraçada, no, perquè...
1: Sempre.
4: Evidentment.
0: A tope, vull dir...
1: Iu, gràcies, bona tarda. D'aquí a 7 minuts seran 2:15, una pausa, i de seguida anem amb el tema que també ha estat la cançó de l'enfadós els últims dies i fa l'efecte que continuarà sent-ho les pròximes setmanes, eh? Les protestes dels mestres i professors a Catalunya, que continuen, i a més, amb molt bona salut, com hem pogut comprovar avui a Barcelona.
5: Catalunya migdia. Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
7: ostres,
6: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
7: No.
6: I a més, es posa a diluviar.
7: No t'ho creus.
6: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
8: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
9: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
10: Les joguines?
9: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
10: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
9: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
10: A la botiga web i app.
8: La casa nostra ja és casa teva.
11: Que bé!
8: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
12: Tranquils, que no ens avorrirem.
8: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3Cat. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: Catalunya migdia.
15: Les dones i els dies.
16: Amb Montse Virgili.
17: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
15: Per orelles fines i cors oberts.
17: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
15: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
17: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
16: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
17: Però què pensava que era la intel·ligència?
18: I després, quan guanyes, què més hi ha?
19: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
16: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
20: I el moment de retirar-se va ser complicat?
16: Miren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
21: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
22: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
16: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Miren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
19: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
16: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3Cat.
14: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
14: Som 3Cat.
16: Som 3Cat.
1: D'aquí a 4 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Isabel García Pagán, Pere Rossinyol i Miquel Àngel Escobar. El dia en què hem pogut comprovar que el conflicte a l'educació encara durarà dies, sinó mesos. Avui, mestres i professors han tornat a la vaga amb un seguiment, segons el Departament d'Educació, si fa no fa com la de les anteriors en vagues. També hi ha hagut una manifestació a Barcelona aquest migdia amb milers de mestres al carrer, més de 15.000 segons la Guàrdia Urbana. A més, han convocat una nova aturada dimarts que ve, coincidint amb la visita del Papa, amb la selectivitat i amb el debat al Parlament dels pressupostos precisament en educació. Volen que el govern i els grups parlamentaris compleixin la llei d'educació aprovada l'any 2009, on diu que en 8 anys la inversió en educació ha d'arribar al 6% del PIB. Ara la inversió està al 3%, la meitat. Isam Paredes és portaveu de la CGT.
23: Nosaltres ho fem el dia 9 pel tema de la visita al Papa, però sobretot per la discussió del capítol d'educació. I això és el que nosaltres apuntem, que tots aquests partits que criden a la responsabilitat, que van signar una llei que deia que hi havia d'haver un 6% d'inversió en educació al 2009 i que seguim al 3%.
1: El govern no té previst que el president Illa es posi al capdavant de la negociació amb els mestres, que és el que li han demanat alguns dels sindicats, perquè el govern manté la confiança, diu, en la consellera Esther Niubó. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que està tranquil·la, amb ganes de resoldre el conflicte, però no ha precisat si encara hi ha marge per la negociació. Però sí que n'hi ha, diu, pel diàleg.
24: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
1: Una cosa que també caldrà fer és refer la unitat sindical. L'USTEC, la CGT i la Intersindical s'han emplaçat a fer una reflexió sobre l'estratègia a seguir, però de moment demanen a la conselleria que ara les negociacions passin pel comitè de vaga i no pas per la taula sectorial. No sé com veieu el conflicte i la situació que s'ha creat després d'aquest no dels professors conegut ahir a l'acord que s'havia signat entre els sindicats i el departament.
2: Home, el primer moment és com sorprenent, no? Perquè com a mínim algú dels signants del preacord, no? Pues penses que el defensarà i que tindrà algun tipus de prescripció en relació als professors, no?
1: Defensar-lo el van defensar, eh?
2: L'Ustec sí, sí,
1: el
2: va defensar, però sí. Pel que tinc entès, no tot dintre d'Ustec, però en tot cas, suposo que si vas firmar i el vas presentar, d'alguna manera l'estàs avalant, ni que sigui implícitament, després ja no sé. Jo penso que en el fons, el que ha passat no deixa de ser una bona notícia. I ara m'explico. Perquè si això hagués acabat amb un acord i els professors haguessin dit sí, ok, haguessin dit ok a un increment important del seu salari, 600 euros, si no recordo malament. I per tant, s'hagués confirmat socialment fins i tot que tot això anava de guanyar més diners, cosa que em sembla perfectament legítima, eh? Per altra banda, penso que cobren poc. Però hagués quedat aquesta com a explicació principal. Tot aquest lío, al final, només tenia un objectiu, que era aconseguir més diners. I fins i tot un cert grau de competència entre sindicats. La contundència d'aquest 65% en contra de l'acord, el que jo crec que deixa molt clar que, tot i que la qüestió econòmica o de condicions de treball és molt important, no és exactament del que va la cosa. Jo crec que el que estem assistint realment és a una acumulació de molts anys dels professionals que, d'alguna manera, el propi sistema o el model educatiu els hi col·loca davant d'una alta responsabilitat, però no els hi dona les eines, i fins i tot potser el propi model és molt difícil de gestionar en una situació de màxima diversitat com la que hi ha ara a les aules, no? I per tant aquest descontentament doncs aflora amb molta contundència i que ni tan sols pot apaivagar un increment salarial tan important com aquest. A mi em sembla que, en fons, és una bona notícia perquè si aquesta esmena a la totalitat que ha fet la comunitat educativa a través dels mestres, en els sindicats que firmaven o que han signat a última hora o han proposat el preacord, tant com a la política, en el cas del govern, perquè al final també el govern ha arribat a pensar que això simplement, doncs, potser amb increments salarials, doncs se solucionava el conflicte. Crec que no estem assistint o no estan fent una interpretació correcta al que estem assistint, que no és estrictament un conflicte salarial o sindical, sinó que és un conflicte d'uns professionals que volen fer la seva feina i no la poden fer. I no la poden fer facilitar, perquè la dificultat del context social, la dificultat, diguem-ne, de pèrdua associada a la pèrdua d'autoritat dels mestres davant de les famílies, el canvi i l'impacte tecnològic, com la intel·ligència artificial, per tant, fer l'exercici, diguem-ne, de la professió, és molt complicat, té molt poc reconeixement, i només amb diners no s'arregla. I això obliga a una reflexió més profunda en relació al model educatiu, el que demanem en aquest moment al model educatiu, i per tant, als seus principals protagonistes, que són els mestres.
4: Sí, a mi m'agradaria pensar com el Miquel Àngel, però ho veurem d'aquí un temps. No tinc gens clar que això acabi bé. Jo crec que s'ha arribat aquí com a conseqüència de, òbviament, de molt de temps de que s'ha anat deixant podrir, i per tant ara esclata i es desborda. I quan es desborden les coses, doncs poden acabar bé, però moltes vegades acaben malament. I ho sabem de moltes experiències, sí, sí, sí, diguem, sí. No? Perquè es perden els intermediaris que tenien capacitat, diguem, d'enquadrar, i tot això després del millor acord o del gasto més, o del compromís d'inversió més gran dels últims 20 anys. Per tant, bueno, a lo millor sí que aconsegueixen més coses.
2: I quan dic que crec que és una oportunitat, no perquè cregui que la puguem aprofitar,
4: sí.
2: Simplement perquè crec que això posa sí. A les clares que el problema no és només l'increment de salaris.
4: És veritat, però si a mi em dius com acabarà això, pues, no té gaire bona pinta, per mi. Perquè aquests desbordaments arriba un dia, clar, cada cop que fas una vaga pues, deixes de cobrar, les famílies, que són un element molt important per haver arribat fins aquí, tenien una empatia extrema davant d'una situació, però amb ells no els hi pugen els sous, a les famílies.
2: No,
4: i entrem en una dinàmica diferent, que si mantenen aquest grau de participació, que si mantenen, bueno, igual sí que se'n surten, però arribarà l'estiu, començarà el curs, i veig molt difícil que aquesta força mobilitzadora, contrària als sindicats majoritaris, perquè l'USTEC també ha avalat l'últim acord, després de l'esforç més gran de la història dels últims 20 anys, econòmic, en un context en què tots els col·lectius i totes les famílies pues, tenen dificultats, Doncs a veure, quan es desborden les coses, que no dic que sigui culpa dels mestres, tot el contrari, eh? Dic que aquí hi ha una situació podrida, que a més el tacticisme del govern ha empitjorat, perquè hi ha hagut un tacticisme que volien treure partit d'una situació perquè es pensaven que pagant una miqueta ja n'hi havia prou, però ara està la situació desbordada i d'aquí un any, o quan podrem avaluar si això és bo pels mestres o acaben pitjor de lo que sembla.
0: És que comparteixo el fons de totes dues intervencions, de manera que no, només puc aportar més interrogants, no? O sigui, quina és la validesa dels representants actuals o dels interlocutors actuals de la conselleria davant dels professors? En qualsevol altre conflicte laboral, un representant d'un sindicat que avala un preacord i que el sotmet a votació i li tomben l'acord amb un 65% de votacions, hauria dimitit, o hauria de dimitir. Deixa de ser vàlid com a interlocutor. O això és el que, no, hauríem d'entendre. Si tu no tens capacitat per defensar aquest acord davant de la teva gent, quin és la, no? Quin és el teu poder com a interlocutor? I després d'altra, lligat amb això, és què és el que es pot pactar ara que no continuï sent un acte de confiança entre les parts, d'una confiança que ja està trencada. O sigui, més, si no era un problema de diners i ja s'han posat tots els diners sobre la taula, diguéssim, pues no es pot fer, o sigui, què es pot fer, què es pot pactar que es pugui fer efectiu de manera immediata?
4: I que no ho capitalitzin pel govern seria terrible, pel govern, eh? Jo personalment...
0: Sí, que ho capitalitzi la CGT, que té dos representants, si no vaig errada, diguéssim.
4: Que jo no dic res en contra de la CGT, eh? Dic que és la perspectiva del govern.
0: El que dic és que si la confiança en aquest... O sigui, si els interlocutors no són vàlids, perquè poden negociar, però saben, ja sabem que no poden avalar els seus acords. I si la confiança està trencada, què és el que es pot pactar que pugui tirar endavant amb aquestes circumstàncies? Insisteixo compartint que és un problema que no és d'ara, que no és només un problema de diners, el problema del sistema educatiu, que efectivament s'ha desbordat absolutament i que és molt difícil tornar-lo a portar pel camí de la negociació activa i responsable, i que no es pot pactar res que sigui aplicable demà passat. Demà passat vull dir a l'inici del curs.
2: Bé, jo crec que es tractaria d'una combinació de dues coses. Primer, en certa mesura, acabar de relligar aquest acord econòmic, perquè al final el que jo crec que el missatge canviant els mestres és que sí, que està molt bé, que sí, però que tenim altres problemes que no solucionen amb 50, 60, 70 o 200 euros al mes, que és com fent de professors. I això requereix una altra taula. I aquesta taula és política i de govern, on els sindicats, les famílies i tothom hi ha de ser-hi. Però revisem o revisa també les bases del model.
0: Sí,
2: o això,
0: vale, però aquesta
2: això no s'ha d'aclarar, i això evidentment va a un altre ritme.
0: Però efectivament, o sigui, aquesta taula, o sigui, cada vegada que s'anuncia el mes de febrer quin dia començarà el curs, el mes de setembre, o sigui, el curs següent al mes de setembre, tenim un problema perquè
2: aquesta
0: no es posen d'acord ni en el dia.
2: Aquesta taula hauria convocada fa molt temps, a la segona vegada que va sortir l'informe PISA dient el desastre de l'educació.
4: Però si es fan vagues fins que no s'arregli això, anem pel pedregà, perquè els mestres acabaran perdent...
2: Sí, tampoc no és sostenible fer una d'aquestes. Això,
4: això t'ho dic, és una correlació. Quina força tenen els mestres? Fins ara han tingut un seguiment massiu i la simpatia de les famílies.
2: Evidentment.
4: Han aconseguit un augment de sou i volen més coses que em semblen, a més, justes, però que ja diria jo que la millor manera d'aconseguir-les ja no pot ser amb una vaga indefinida.
2: Sí, segurament.
4: Si es desborden les coses...
2: Sí, la vaga indefinida arribarà a final de curs. Després arribarà el curs de nou i potser la cosa s'haurà acabat, no? Però és igual, l'element de fons, si algú vol recollir...
4: Té una altra dimensió.
2: Totalment d'acord. I això necessita la política.
4: Sí,
2: començant
4: sí.
2: Pel govern i seguint per la resta de partits.
4: Efectivament.
2: Perquè és un element que ja fa temps que ve anunciat. Aquest malestar simplement és el símptoma d'un element molt més profund.
0: Sí, sí. Sí, però la solució que vingui de la part política... O sigui,
2: ha de ser generosa.
0: Durant molts anys aquí s'ha lluat la Llei d'Educació de Catalunya perquè és fruit d'un consens que semblava inversemblant en aquell moment.
4: S'ha de tornar a fer.
0: Perquè pactava a l'oposició amb el govern. I estem, o sigui, i ara traiem, no?, com a referent la llei del 2009 que s'està incomplint. Diguéssim que a la part política aquesta que tu estàs reclamant, que efectivament que es necessita i s'ha de tornar a refer i s'ha d'actualitzar, i s'ha d'actualitzar amb urgència, perquè parlàvem al començament que els de 30 ja són vells, diguéssim, o no.
2: No, és que han passat moltes coses aleshores.
0: Torna a ser un acte de confiança.
2: Exacte. I de generositat entre partits, perquè al final entre, ho col·loquem d'educació,
0: sí, sí,
2: entre altres
0: dona,
2: coses.
0: No, no, sí, però vaja, entre partits, però també entre els sindicats i també entre el col·lectiu docent.
2: És que tampoc li podem demanar...
0: Llavors, estem demanant actes de fe.
2: Absolutament, d'acord. I potser ja s'està acabant l'època de fer actes de fe. Volem veure les coses. Jo ja ho comparteixo. Està en el món de la immediatesa. És la pèrdua de confiança, l'erosió de confiança i la reputació de les institucions, que ja no lideren. Ja simplement gestionen, si poden, les crisis que tenen. D'acord? Però si volem arreglar-ho, o es fa així, o no es fa. Perquè al final els sindicats poden fer moltes coses, però no totes. I els sindicats que han de negociar condicions, jornada, i poden alguns intervenir en el model educatiu. Des de la seva condició sociopolítica, altres, els més corporatius, no tenen cap intenció de participar d'això, potser, perquè ells tenen altres interessos, que també em sembla lògic i legítim. El que dic és que això ara interpel·la la política.
4: Però la política...
2: Més que no pas als sindicats, que els sindicats, mira, no, però... aquí cadascú ha de fer la seva revisió
0: i el que han fet i el que no han fet. El sindicat majoritari ha quedat absolutament desagilitat.
2: Però els sindicats en el seu conjunt hauran de fer la seva reflexió.
4: Quan dius que interpel·la la política no vol dir només els partits polítics.
2: No.
4: Això ja s'ha desbordat i aquest consens que s'ha de relligar no ha de ser només entre partits, sinó que en aquesta definició hi ha de participar els sindicats, segur, hi han de participar les famílies, sí, i això ja és un tema, sí, diguem, però que no ho poden pastalejar uns partits.
2: Absolutament, d'acord. Si no es tracta de pastalejar-ho, es tracta de dir, aviam, amb el problema que tenim al damunt de la taula...
4: Els mestres s'han guanyat.
2: Què fem? Anem pujant fins a 1.000 euros, aviam si s'acaba?
4: Els mestres s'han guanyat sent aquesta taula que defineixi el futur de l'educació i no només unes condicions laborals.
2: Absolutament, d'acord.
1: Doncs veurem com recondueix el conflicte, perquè ara mateix es fa difícil, perquè és evident que de la manera com s'ha afrontat en els últims mesos no serveix, perquè ara mateix les confiances estan trencades. Avui ha estat molt significatiu, per exemple, en la manifestació de Barcelona, quan la Iolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, que ha estat molt exposada als mitjans de comunicació, ha agafat la paraula, hi ha hagut xiulada general, i els altres sindicats li han fet costat i han anat al seu costat com per intentar recosir una mica la unitat sindical, que també ha quedat molt tocada en aquestes negociacions, però és evident que hi ha aquesta crisi a l'hora de veure com els professors i com el departament reenfoquen, podríem dir, aquesta problemàtica. Hauran de posar-s'hi a partir d'ara. És evident, però que n'heu parlat d'una vaga indefinida, que era una de les opcions que l'USTEC havia posat sobre la taula. De moment no està convocada i està retirada. Ni l'USTEC ni tan sols la CGT, que ha estat més beligerant amb aquest conflicte, no proposen una vaga indefinida. Proposen jornades de vaga, de moment dimarts que ve, coincidint, a més, com dèiem, amb aquest debat al Parlament de Catalunya sobre els pressupostos i l'ensenyament, i també amb la visita del Papa i la selectivitat, però de moment és aquesta de dimarts que ve la que està convocada. A partir d'aquí veurem com va evolucionant tot plegat. Ara falten 20 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
3: Catalunya migdia.
5: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
7: Renfe reforça Rodalies del 6 al 10 de juny amb motiu de la visita del Papa a Barcelona. Hi haurà més trens, més freqüències i més personal d'atenció al viatger. Tingueu en compte que algunes estacions poden tenir canvis o restriccions per motius de seguretat. Compra el teu bitllet amb antelació i informa't als canals oficials de Renfe.

0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Tota comunitat necessita un cor.
3: Un cor? Per què?
2: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
3: I reforçar la identitat?
2: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
3: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
4: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
5: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
6: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
5: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
6: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
5: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
6: Consulta els models i marques que hi participen.
1: Catalunya migdia.
7: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
8: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
7: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
8: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
7: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
8: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
7: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
8: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
9: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
8: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
9: Que Hipodellano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
8: El divan, el valor de la conversa.
9: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
8: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
10: Són 3:15 de la tarda, seguim al Catalunya migdia. La Generalitat ja té 700 perfils genètics de cossos exhumats de la Guerra Civil. Podríem dir que és un èxit, ja que s'ha aconseguit extreure l'ADN del 70% de les restes que s'han exhumat fins ara de les 140 fosses comunes obertes. Totes aquestes mostres d'ADN ara s'estan creuant amb totes les mostres que han donat 5.000 famílies de desapareguts, la majoria soldats republicans morts en batalla. Des que va començar el programa d'obertura de fosses l'any 2016, només s'han aconseguit identificar 27 dels cadàvers exhumats, alguns entregats a les seves famílies, però ara la Direcció General de Memòria Democràtica ha fet un canvi d'estratègia amb intervencions cada vegada més selectives, i això fa preveure que els pròxims anys hi pot haver moltes més identificacions. Al cens de persones desaparegudes a Catalunya hi consten més de 8.000 persones que han inscrit, sobretot, els seus familiars. Només en l'últim any s'han afegit 400 desapareguts a aquesta llista, que ara serveix de punt de partida perquè els historiadors documentin les històries personals dels desapareguts fins allà on puguin i s'intenti localitzar els punts d'excavació més probables on recuperar els cossos. Saludem Roger Heredia, que és el president de l'Associació del Banc de l'ADN dels Desapareguts. Roger, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
10: La tècnica d'extracció de l'ADN ja és molt efectiva, però caçar l'ADN dels cadàvers exhumats amb els dels familiars no deu ser gens fàcil. És aquest el punt principal pel qual només s'han identificat 27 cossos en 10 anys?
11: Bé, jo ho afrontaria amb dues problemàtiques. La primera, que trobem un ADN doncs, en part degradat, d'aquestes restes humanes que estan a les fosses. Estem parlant que han passat molts i molts anys, no? Per tant, estem, en alguns casos estem treballant amb ADN molt degradat, amb altres no, eh? Amb altres s'ha conservat molt bé. I, per altra banda, el mètode que estem utilitzant, és a dir, sí que les polítiques de memòria a Catalunya han avançat, no? Com això que explicàveu, aquest projecte que compara restes de les famílies, aquest ADN de les famílies, amb l'ADN dels cossos exhumats, però cal una una altra perspectiva. Cal una perspectiva des de l'àmbit nacional. És a dir, tenim tecnologia a molts àmbits forenses que s'utilitzen bases de dades públiques per creuar doncs, informació forense, d'ADN. Jo crec que han d'anar cap aquí. És a dir, l'actual projecte, que fixi's vostè també, hem parlat que si tenim 8.000 famílies a que s'han donat d'alta com a desapareguts i només tenim 5.000 perfils, aquí ja en falten més de 3.000, no?, d'aquestes 8.000 famílies que tenim censades. Això és un problema. I l'altre, que necessitem tecnologia, necessitem un nou projecte, perquè està molt que Catalunya doncs, fem aquesta tasca, per mi és unes xifres bastant preocupants a nivell d'identificació, però clar, quanta gent va morir a Catalunya que no és de Catalunya? Quanta gent necessitem l'ADN de les seves famílies que no són catalanes? Per què explico això? Perquè cal un projecte des de l'àmbit nacional i s'hi està treballant i això ho podem dir. Tenim constància que el govern espanyol vol presentar en breu un banc nacional d'ADN públic estatal. És urgent. És urgent perquè, miri, a Catalunya tenim més de 1.000 fosses marcades. Si continuem el ritme dels últims 25 anys, miri, m'estaria més de 200 anys a obrir-les. Jo penso que és una xifra molt significativa.
10: Per tant, el que demanes és que, per exemple, quan es pot extreure ADN d'unes restes trobades, es pugui comparar amb l'ADN que hi ha en altres bancs, no necessàriament les persones que han cedit el seu ADN només pel fet de buscar els seus familiars, que es puguin comparar amb altres bancs d'ADN que puguin tenir doncs, policies, serveis mèdics, etc.
11: Això és l'ideal. Jo sempre dic que cal utilitzar els recursos públics. Miri, al final, els recursos públics són per la gent. Si ja tenim altres projectes des de l'àmbit humanitari, i això és molt important, àmbit humanitari, volem donar resposta a famílies que estan buscant un desaparegut. Faig un incís. En aquest país d'Espanya és una realitat que s'està diferenciant els desapareguts recents des de la Guerra Civil. Són dues categories. Sembla que els que tenim familiars de la Guerra Civil, doncs què vol dir? Miri, semblem que les nostres famílies siguin romans, i no és això, no? És a dir, des de l'àmbit públic mai s'ha volgut incloure als bancs d'ADN públics Guerra Civil, per un tema polític, pur i dur, i soc molt clar i molt contundent. Per tant, ara el projecte del govern és no utilitzar aquestes, quan parlo del govern, parlo del govern espanyol, és no utilitzar aquestes bases de dades públiques o que té la policia o altres que es podrien utilitzar per Guerra Civil, sinó crear un nou un nou banc d'ADN amb un nou projecte, amb el programa Bonaparte, que ja serveix, i poder connectar primer els bancs genètics que ja existeixen a les comunitats autònomes, com a Catalunya, i fer-ho des de l'àmbit públic. Sí, és un pas endavant, però és que anem molt tard i les famílies no podem esperar més. És a dir, celebrem que hi hagi voluntat política, però hem de reflexar que tots els passos que hem anat fent a Catalunya han fet passos molt importants, però són totalment insuficients.
10: Clar, aquests passos que s'han fet amb un govern, com és el de Pedro Sánchez, que és favorable a aquesta política. Però si hi ha un canvi polític al govern espanyol, cosa que pot passar, això encara serà més difícil i, per tant, hi haurà fins i tot una regressió en aquest tema?
11: Totalment. És a dir, aquí el gran canvi el comença amb el govern del Raül Romeva, quan fa un canvi molt important en les polítiques de memòria, i què fa? Doncs, bàsicament, aquestes polítiques de memòria es centren en la identificació dels desapareguts, que és el que no s'estava fent. És a dir, si em permeten, aquest país hem estat molt proactius en fer homenatges, en fer museus, en fer estàtues, però clar, ens han deixat el més important, treure la gent de sota terra. Com li deia, el canvi comença amb el govern del Raül Romeva i ha tingut una continuïtat amb aquest actual govern. Si hi ha un canvi en aquest país de dreta a extrema dreta, ja està passant, no li dic res nou. Ho hem vist a València, ho hem vist a Mallorca, ho hem vist a l'Aragó. Ho estem veient a tot allà on governa el Partit Popular amb l'extrema dreta, el que fan és finalitzar aquestes lleis de memòria i, evidentment, si hi ha un canvi de política en aquest país, com sembla que malament pot passar, doncs les polítiques de memòria quedaran en un calaix una altra vegada. Per tant, insisteixo, cal aprofitar el temps que tenim per impulsar polítiques de memòria i que quedin blindades, que anem més enllà que canviant el president del govern puguin tombar les polítiques de memòria. Jo crec que és una cosa de justícia, és una cosa que crec que s'entén, ho entén tothom, i cal més, cal posar els recursos públics, tots els recursos públics, i m'avanço i faig una pregunta. Si Espanya és el segon país del món amb més desapareguts després de Cambodja, per què ningú ha plantejat a la Unió Europea, a la Comissió Europea, que aquí tenim un greuge molt important? Els Balcans. S'ha fet unes polítiques d'identificació i el 90% dels cossos s'han identificat per ADN i per altres maneres. Per què no presentem al món un problema d'estat amb les polítiques de memòria en aquest país?
10: És Roger Heredia, president de l'Associació del Banc d'ADN de Desapareguts. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
11: A vostès, bona tarda.
10: Bé, doncs aquestes són les dades, aquest 70%, que és un èxit, de totes les mostres que es treuen de les fosses s'aconsegueix un 70%, però després hi ha moltes dificultats per fer coincidir amb les mostres d'ADN, entre altres coses, com ens explica el Roger Heredia, perquè només es compara amb aquella ADN que les famílies han cedit expressament per aquest tema, i no es poden, per exemple, comparar amb altres bancs d'ADN que pugui tenir doncs, els cossos de seguretat o els metges, per tal de poder anar més enllà.
12: O aquesta falta, diguem, és que semblava un lío perquè parlava d'àmbit nacional, no sabíem bé de què parlava. Okay. Però vull dir, el no haver-hi la unificació, diria que molts catalans van morir al front d'Aragó, vull dir, tot això és molt... Si no es fa així, doncs malament, no? Però, òbviament, el que posa de manifest totes aquestes dificultats i que tenim aquesta gran assignatura pendent i que fins ara, clarament, tot l'esforç l'han liderat les famílies i les entitats, diguem, de recuperació de la memòria històrica, etc, etc, i les administracions és un tema que sempre els hi ha costat, afortunadament, en els últims anys hi ha algunes iniciatives i és una bona notícia, diguem, que se'n parli i que es vegi més enllà, perquè aquestes alçades, tants anys després, que continuï havent-hi aquest percentatge tan alt, tan altíssim de cunetes, diguem, per identificar i de cadàvers per identificar, és tremendo. És una gran assignatura pendent de la democràcia espanyola.
10: Queden 7 minuts per arribar a les 4. Esteu molt pendents de les eleccions del Madrid, que són aquest diumenge o no?
13: Sí.
12: Sí, són eleccions entre cometes, diguem,
14: sí, no? Sí,
12: són
14: eleccions.
12: Formalment sí, però vull dir...
10: eleccions, hi ha dos candidats i els socis votaran.
12: També en Primo de Rivera feia eleccions. Vull dir, és una execució de poder.
13: I Maduro.
10: Entre mis. 7 minuts per les 4. Queden 2 dies per a aquestes eleccions al Madrid, aquestes pseudo-eleccions, segons el Pere. La campanya electoral bull i els dos candidats acaben de cremar les seves naus. Saludem el Marcos García, company de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Marcos, bona tarda.
15: Bona tarda, com esteu?
10: El Marcos ha estat seguint aquesta campanya electoral. Escolta'm, podem fer una mica de resum d'allò que han anunciat els últims dies Florentino Pérez i Enrique Riquelme? Perquè la veritat és que és una mena de subhasta de cromos. Sembla que estan fent ben bé un àlbum de cromos, no?
15: Sí, és un no para, eh? Per posar-hi ordre i intentar-ho fer ràpid. Riquelme ha anunciat Haaland i Rodri. Ha anunciat Raúl, de director esportiu, Hierro, de responsable de fàbrica, i també Casillas i Del Bosque, encara no sabem ben bé de què. Sona Klopp com a entrenador, si Riquelme és el president del Madrid. Ells et diuen que estan treballant Klopp, però que potser no estan en condicions d'anunciar-lo. També sona Arteta. I fins i tot s'està plantejant que Toni Kroos, que ja saps que es va retirar fa 5 minuts, com aquell qui diu, és a dir, fa tot just un any, integrar-lo d'alguna manera. Què ha passat amb tots aquests anuncis de Riquelme? Que l'entorn de Haaland automàticament el va desmentir, que el City el va desmentir, dient que no hi ha cap manera possible que Haaland acabi al Madrid aquest estiu. Què ha fet Riquelme? Presentar un aval personal davant de notari en el que, resum ras i curt, diu: si sóc president i no porto Haaland o no porto Rodri, pago els abonaments de tot un curs. Això, 17-18 milions, que és com per tu o per mi, no sé, comprar, no sé, un croissant, per dir alguna cosa. És el que per ell és això.
12: Així va guanyar les primeres eleccions Florentino, no?
10: Sí, el que passa és que ell va complir la paraula. O sigui, la promesa de Figo la va complir. Sí, sí.
15: Què ha dit Florentino? Que si segueix president... per cert, és president Florentino mentre pot ser reelegit, que això em sembla una disfunció extraordinària. Continua sent president hores d'ara. Una cosa que us he sentit fa una estona parlant de Mourinho i la samarreta. Mm. Doncs efectivament, Florentino va ensenyar a Mourinho amb la samarreta del Madrid. Aquesta samarreta Mou no se l'havia posat, però havia donat el vistiplau a aquest vídeo. Ho dic per si us sentia al principi de la tertúlia dient que què faríem. Sí, però com us podeu imaginar, Mou havia donat el vistiplau. Mm. Florentino també ha anunciat Konaté, també ha anunciat Dumfries, i el seu últim mega anunci ha estat que dimarts, per tant estigueu atents, dimarts oferirà 150 milions per un crac. Ens diuen que pensem en Vitinha, Joao Neves o Olis, el del Bayern de Múnich. Ah.
10: A banda de tot això, a mi m'ha fet un punt de gràcia com aquella acció de Joan Laporta a les eleccions del Barça de posar una pancarta a Madrid ha creat escola, perquè en aquestes eleccions del Madrid n'hem vist una pila de pancartes.
15: Sí, les dues que més ens han agradat són una de Florentino dient: aquests són els meus poders, amb un roster que no te l'acabes, el número 7 Cristiano, quan va fitxar Vinícius, quan va fitxar Rodrigo, és a dir, aquests són els jugadors que jo he fitxat. Aquesta va ser la lona de Florentino. La lona de Riquelme, que la va posar ahir en plena castellana, és una lona en el que bàsicament us heu d'imaginar com si venguéssiu casa vostra, aquella en la que tu poses un anunci, a la lona Barcelona s'hi veu el nou Santiago Bernabéu i un cartell a sobre que diu en venta, razón, F. Pérez. I llavors es pregunta, i tu què faràs? No? És com un anunci d'immobiliària total.
10: El Pere té la teoria que això no són unes eleccions, que això Florentino ho guanyarà. Tu, Marcos, creus que Florentino guanyarà amb la gorra, entre cometes?
15: Guanyarà i guanyarà bé. Això t'ho diuen els entorns dels equips. No vull atrevir-me a dir-vos que ens ho estan dient dels equips, perquè llavors no seria just. I ens ho diuen els companys a Madrid. El que sí em sembla és que aquesta campanya ha costat Riquelme estar una mica més a prop de competir. Però jo això ho traduiria a dia d'avui, sent sincer, amb un 70-30. O 75-25, vaja, però no em sembla que hi hagi partit. Igual me la menjo i dilluns m'has de trucar i tal, però pues us diria que no hi ha partit. Us diria que no hi ha partit, no.
10: Espera, què?
12: No, que la base d'unes eleccions és que siguin mínimament competitives, que hi hagin els elements de partida mínimament competitius. Convocar unes eleccions amb tan poc temps que, a més, exigeixen...
10: Però segurament Florentino no es pensava que arribaria a aquest punt.
12: Ja,
10: jo
12: no,
10: crec que quan les va convocar pensava que no tindria rival i, en canvi, ha hagut de remengar-se, entre cometes.
12: Si Riquelme supera el 15%, ja seria un èxit molt gran per ell i que potser s'ha de començar a preocupar per altres coses, llavors.
14: Jo, no sé, jo crec que pot saltar la sorpresa.
10: No!
14: Ho dius,
15: alerta!
12: En les gaudes.
15: Bueno. Ai, gol en carrusel!
10: Isabel, què? Que tu dius que estaves molt pendent d'aquestes eleccions.
16: No, sí, m'ho estic passant molt bé. És molt divertit el desvergonyiment que juguen amb els... Sí, no? Sí. Fan malabars amb els milions i totes aquestes coses. I jo crec que qualsevol cosa que sigui menys d'un 80%, 85% per Florentino Pérez és un fracàs. Mm-hmm. Però crec que el Barça ja ens va bé.
10: En una mica més d'un minut, Marcos, explica'ns això que deia el Liu quan començàvem la tertúlia, que deia com pot ser que la campanya s'hagi fet a El Hormiguero i al programa de la Iker Jiménez a 4. Com és que van en aquests programes i no els programes d'esports, entre cometes?
15: Mira, això també, com deia el Pere, això també va de política, o va bàsicament de política. Us diria que va per aquí la cosa. Si us hi fixeu, no estan repetint mitjans, o pràcticament en cap mitjà repeteixen. Han repetit a Televisió Espanyola, però qui va un lloc no va a l'altre, o pràcticament a cap. Què va passar? Florentino va intentar aixecar l'entrevista que feia Antena 3 a l'Hormiguero, Riquelme, i ho va intentar abans, i us diria que pràcticament durant. Després la va contraprogramar amb aquests anuncis que dèiem. Quan va passar això, Florentino diu, doncs jo no li vull donar ni aigua a aquests d'Antena 3, aniré a Mediaset. A Mediaset mira la graella, mira els shares, mira l'afinitat amb els presentadors i li surt Horizonte. És allò, el mal menor, doncs es troba que és ahir amb Iker Jiménez, on diu això que
16: jo,
15: ha dit.
16: Jo el veig en el seu ambient.
12: Després de la roda de premsa aquella que va fer.
16: Per això dic, jo el veig molt en el seu ambient.
14: Jo crec que aquesta no és la campanya que estava imaginant Florentino.
16: Florentino no s'imaginava campanya ni gastar-se un euro en una lona. Però bueno,
12: allò d'anunciar... Una democràcia, però...
14: Bueno, però... No, això és un ingenu.
10: Doncs diumenge tindrem aquestes eleccions i diumenge a la nit sabrem qui és el guanyador.
16: Per cert, hem trobat a faltar Trump intervenint en aquestes eleccions.
10: Bueno, escolta'm, encara queden algunes hores, encara hi ha marge. Marcos, gràcies, bona tarda.
15: Bona tarda.
10: I també la Isabel García Pagán, Pere Rossinyol i Miquel Àngel Escobar. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
16: Gràcies.
10: 30 segons mal comptats per arribar a les 4. 30 segons per saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.

Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: Smooth Jazz Club.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. 18 dotacions dels bombers treballen per apagar un incendi a la planta Montesa Onda Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. La nau està situada al polígon industrial Torre del Rector, a prop de l'AP7. Segons els bombers, l'incendi ha començat a la coberta i afecta completament l'interior. L'objectiu és impedir que el foc es propagui a les altres naus del costat. El foc ha obligat a evacuar tots els treballadors i, de moment, no consten ferits. La columna de fum de l'incendi és visible des de diversos municipis i Protecció Civil avisa la població que si li arriba el fum, tanqui portes i finestres i eviti activitats a l'exterior. El 112 ha rebut fins ara 225 trucades per aquest incendi. Més notícies amb Cèlia Forment.
3: La Fiscalia demana al jutge del cas Leire que citi a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. La diputada al Congrés i alt càrrec dels socialistes, amb qui el partit ja ha tancat files, apareix mencionada en un informe de la Guàrdia Civil per haver mantingut converses per WhatsApp amb Leire Díaz. Anticorrupció també ha sol·licitat a l'Audiència Nacional que investigui si la suposada executora de la guerra bruta contra la judicatura i la policia i el seu entorn van organitzar trobades amb la Fiscalia General de l'Estat.
2: L'Organització Mundial de la Salut i l'Agència de Salut Africana han anunciat un pla per a lluitar contra l'epidèmia d'Ebola que està afectant la República Democràtica del Congo i la veïna Uganda. Aquestes organitzacions s'han compromès a recaptar gairebé 450 milions d'euros i demanen el suport dels governs per evitar que l'actual focus centrat en aquests dos països es pugui estendre més. Tedros Adhanom, director general de l'OMS. This is a practical plan.
4: Aquest és un pla pràctic que estableix què hem de fer ara junts per contenir el brot actual i reduir el risc de propagació futura o posterior.
3: Finalment, l'Ajuntament de Girona ha adjudicat avui la gestió del cinema Trufó a l'empresa de Cambrils, que va guanyar el concurs públic en detriment de l'associació local, que ho va engegar fa 25 anys. L'alcalde hi ha votat en contra. Això ha tensionat les relacions dels tres socis de l'equip de govern. Girona, Fèlix Martín, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. La regidora Gemma Geis de Junts a l'equip de govern ha dit que cal complir la llei, encara que no agradi i sàpiga greu.
6: Volem deixar clar que aquesta votació l'hem fet a contracor, però amb la seguretat que era l'única opció legal possible.
5: L'alcalde Lluc Salellas nega cap il·legalitat. Guanyem ha votat que no i avui mateix ha firmat un decret per obrir un nou procés per canviar el model de gestió del Trufó.
7: Sí, el compromís de l'alcalde d'anar tan ràpid com es pugui en canviar aquest model per al que al futur doncs, aquests elements que es puguin perdre doncs, puguin ser recuperats i fins i tot millorats.
5: Ara hi ha 15 dies de tràmits per si es presenta algun recurs i no es fa l'empresa de Cambrils, que va guanyar el concurs públic, n'assumirà la gestió durant 2 anys. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
2: I és hora punta, un divendres a la tarda. Fem un cop d'ull a les carreteres, ho fem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Doncs complicacions, sobretot per incidències. L'AP7 amb uns 10 quilòmetres de cua del Papiol a Bellaterra en direcció Girona i és que hi ha dos carrils tallats a causa d'un accident. Més endavant també circulació lenta a Santa Perpètua de Mogoda, sobretot en direcció Girona per la columna de fum de l'incendi en un polígon industrial. Cua també a la C-55 entre Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat en tots dos sentits per un altre accident si fa pas alternatiu. I a l'àrea de Barcelona, destaquem la Ronda de Dalt amb retencions entre Esplugues i Canyelles en sentit Besòs. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
2: Els esports amb Rut Vilà, bona tarda.
9: Bona tarda, la penya rep avui el Baskonia a l'Olímpic de Badalona per intentar igualar la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB. Una derrota implicaria l'eliminació de l'equip verdinegre. A les 9 aquest Joventut Baskonia, el tot gira per l'aplicació de Catalunya Ràdio i 3CAT. El barceloní Marcel Granollers se classifica per a la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Bolelli-Babasori en 2 sets. A la final s'enfrontaran el finlandès Elio Vara i l'anglès Patten. El Barça d'handbol s'ha classificat per a les semifinals de la Copa després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al guanyador del duel que jugaran aquesta tarda al Nava i al Ciutat Encantada. La selecció espanyola de futbol ha de guanyar de més d'un gol avui a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa a l'última jornada per quedar líder del grup i aconseguir la classificació directa pel Mundial del Brasil femení. El partit és a les 9 a l'estadi de Son Moix i Pedro Acosta lidera amb claredat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El murcià ha avantatjat de 4 dècimes la resta de pilots. Per la seva banda, Marc Márquez ha fet el 7è millor temps a 7 dècimes de Costa. Els altres dos catalans, Viñales i Rins, hauran de passar per la repesca.
1: Fins aquí les notícies.
10: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just celebrarà el dimecres 10 de juny el sorteig públic per determinar el número de desempat en el procés d'admissió de les escoles bressol municipals. L'acte tindrà lloc entre les 12 i la 1 a la sala de sessions de l'Ajuntament i servirà per establir l'ordre de prioritat en aquells casos en què les sol·licituds obtinguin la mateixa puntuació durant el procés de preinscripció. El sorteig és organitzat per l'Ajuntament de Sant Just dins l'àmbit d'educació i formació i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube municipal. Pel que fa a urbanisme, la participació dels infants ha estat clau en la renovació de diversos espais de joc de Sant Just. Fins aquest divendres s'han dut a terme jornades obertes a la ciutadania, especialment adreçades als nens i nenes perquè poguessin escollir els nous jocs infantils que s'instal·laran en diferents zones del municipi. La iniciativa s'ha desenvolupat amb el suport de l'Espai de Participació d'Infants i Adolescents, que ha coordinat el procés perquè els més petits poguessin aportar les seves preferències sobre els elements de joc a incorporar. Els treballs ja s'han completat als parcs Joan Maragall i Sant Pastor, on s'han executat les actuacions previstes. Paral·lelament als espais de Júlia Quieta, Plana Pedrosa i Can Candeler, també s'ha dut a terme el procés participatiu, tot i que les actuacions corresponents encara estan pendents d'execució. I pel que fa a cultura, un equip de joves cineastes, encapçalat pel Sant Justenc Ton Fumador, utilitza Ultima els preparatius pel rodatge d'Agnès, un curtmetratge de gènere western ambientat a la Catalunya rural de l'any 1930. El projecte, que inicialment es titulava El Poder, sorgeix com a part de la formació de fumador a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, on actualment cursa el tercer any d'especialitat de guió. La història d'Agnès gira al voltant d'un triangle amorós i una fugida impossible que acaba desencadenant una espiral de violència dins d'una taverna de poble. Segons ha explicat el propi director, el guió s'ha treballat minuciosament per prioritzar el llenguatge purament audiovisual per sobre de les paraules, oferint una proposta altament visual i expressiva. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

6, donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem entrevistant a l'Associació Espanyola de Miocardiopatia Hipertròfica i el doctor Liemeres. Seguidament, Vertical Slide amb el Xavi PSX i posarem fi amb la tertúlia esportiva de la setmana amb el Joel Font i l'Àlex Masdeu. Ara sí, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom Informatiu.

Els docents han tornat a sortir massivament al carrer aquest divendres en una nova jornada de vaga l'endemà que el 65% del professorat rebutgés el preacord entre Educació i els sindicats majoritaris. Segons USTEC, la participació ha arribat al 80% i prop de 90.000 persones s'han mobilitzat, mentre que la Guàrdia Urbana xifra l'assistència en poc més de 15.000 manifestants. Les protestes han provocat talls a la ronda litoral de Barcelona, a l'AP7 i a la C58, a més de diverses marxes i bicicletades que han convergit al centre de la capital catalana. La manifestació principal ha acabat davant del Parlament, on els sindicats han reclamat més inversió, una reducció de ràtios, reforços per l'escola inclusiva i una millora de les condicions laborals. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, reconeix que el resultat de la consulta evidencia un malestar profund i acumulat dins del col·lectiu docent, però insisteix que no es tracta d'un problema de recursos, sinó d'una situació que s'arrossega des de fa molts anys. Tot i donar per tancada la fase negociadora, ha anunciat una nova ronda de contactes per escoltar els diferents actors educatius i ha fet una crida a la responsabilitat per garantir un final de curs ordenat. Els sindicats, però, asseguren que el conflicte va més enllà dels salaris i denuncien una situació d'emergència educativa després d'anys d'infrafinançament. La mobilització continuarà dimarts vinent, coincidint amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, en una nova jornada de vaga convocada per diversos sindicats docents.

0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha negat qualsevol vinculació amb la presumpta trama encapçalada per Leire Díez i l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. Segons la Guàrdia Civil, s'hauria intentat obtenir informació comprometedora sobre jutges, fiscals i la policia per influir en causes judicials que afectaven el Partit Socialista i l'entorn del govern. Sánchez ha assegurat avui que mai va conèixer ni tampoc va ser informat de les activitats de Díez.
1: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia. Como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
0: El líder socialista ha defensat que tant el govern com el PSOE han actuat amb contundència davant de qualsevol indici d'irregularitat, recordant les actuacions contra figures com José Luis Ábalos, Santos Cerdán o la mateixa Leire Díez. També ha carregat contra l'oposició, a qui acusa d'intentar desgastar el govern amb soroll i maniobres interessades. Sánchez ha rebutjat ser el suposat The One, que apareix a la investigació policial i ha insistit que mai ha ordenat utilitzar les institucions per perseguir adversaris polítics. Pel que fa al futur polític, el president ha reafirmat la seva voluntat d'esgotar la legislatura, impulsar els pressupostos generals del 2027 i ha descartat de manera contundent un avançament electoral. Sánchez també ha reiterat la seva confiança en la justícia i en els cossos policials.

I és que la polèmica del cas Leire Díez ara també esquitxa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Segons el sumari, González es va reunir almenys dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. La Guàrdia Civil assegura que les trobades van ser de caràcter informal i que la directora va rebutjar qualsevol petició relacionada amb investigacions policials. Tot i això, la Unitat Central Operativa apunta que Díez presumia de la seva relació de confiança amb González i que li hauria demanat actuacions per frenar determinades investigacions. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat aquest divendres la directora de la Guàrdia Civil i ha afirmat que manté tota la seva confiança en la seva persona. Paral·lelament, la UCO ha sol·licitat al jutge informació financera del PSOE i del PSC, corresponent als anys 2024 i 2025, mentre continua investigant possibles pagaments i moviments econòmics relacionats amb aquest cas.

Aquest cap de setmana, Espanya i Catalunya rebran la visita del papa Lleó XIV, la primera d'un pontífex al país en 15 anys. El líder de l'Església Catòlica iniciarà el seu viatge aquest dissabte a Madrid, on serà rebut oficialment pels reis d'Espanya i les principals autoritats de l'Estat. Durant la seva estada a la capital, el papa participarà en diversos actes institucionals i religiosos. Després de passar per Madrid, Lleó XIV continuarà el seu recorregut per altres punts de l'estat. El dia 9 arribarà a Barcelona i el dia 10 inaugurarà i beneirà la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família. Després viatjarà cap a Gran Canària i Tenerife. La seva arribada ha generat una gran expectació i reunirà milers de fidels, pelegrins i periodistes d'arreu del món.

La visita del pontífex també ha generat certa polèmica pel paper del català. Expresidents de la Generalitat com Carles Puigdemont, Artur Mas, Pere Aragonès i Jordi Pujol, juntament amb representants d'entitats com Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i el Futbol Club Barcelona, han signat una carta adreçada al papa per reivindicar la llengua i la identitat catalana. En el text, els signats recorden que la cultura catalana ha patit episodis de persecució al llarg de la història i destaquen que la seva pervivència fins als nostres dies representa una victòria de la llibertat, la diversitat i la identitat dels pobles. La iniciativa arriba enmig de la polèmica sobre l'ús del català durant la visita papal. Inicialment es va anunciar que la benedicció de la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família es faria íntegrament en castellà. Arran de les queixes, el cardenal Joan Josep Omella ha confirmat posteriorment que el pontífex pronunciarà algunes paraules en català durant l'acte.

La primera jornada del Primavera Sound va quedar marcada per la pluja i el vent, que ahir van obligar a suspendre alguns dels concerts més esperats del festival. Les actuacions de Doja Cat, Massive Attack i Bad Gyal no es van poder celebrar per motius de seguretat després de diverses hores d'incertesa al recinte del fòrum. El temporal amb ratxes de vent de fins a 80 km per hora va provocar el desallotjament de la zona principal. Davant d'aquesta situació, l'organització ha anunciat que retornarà l'import de les entrades de dijous i dilluns n'explicarà el procediment. Per aquest divendres, però, la previsió meteorològica és molt més favorable i s'espera una jornada de normalitat amb actuacions destacades com les de The Cure, Addison Rae i Skrillex.

I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. El 10 de juny es celebrarà el sorteig públic pel desempat per les escoles Bressol de Sant Just. L'acte tindrà lloc a la sala de sessions de l'Ajuntament entre les 12 i les 13 hores i ens retransmetrà en directe per YouTube. Sant Just culmina la renovació de diversos espais de joc amb la participació dels infants. Els nous jocs s'han instal·lat als parcs Joan Maragall i Sant Pastor, mentre que les actuacions en tres espais més resten pendents d'execució. Sant Just acollirà una conferència sobre gestió financera i economia domèstica. La sessió gratuïta i impartida per Anna Barceló tindrà lloc el 10 de juny al Centre Cívic Soledat Sant Serafini i oferirà eines per millorar l'economia familiar. Ara toca ritme, ara toquen els esports.

La selecció espanyola va empatar ahir contra l'Iraq 1-1 en el seu primer test de preparació abans del Mundial del 2026. En un partit disputat a Riazor, l'equip de Luis de la Fuente va dominar gran part del joc, però no va ser capaç de transformar la seva superioritat en una victòria. Ferran Torres va avançar la roja al minut 18, després d'una gran acció al contraatac. Tot i això, l'Iraq va reaccionar abans del descans amb un centreixut de Doski que va sorprendre a Joan Garcia i va establir l'empat definitiu. La segona part va estar marcada pels canvis i les proves del seleccionador espanyol. El Barça haurà de jugar-se el pas a les semifinals de la Lliga ASB en un tercer i definitiu partit després que ahir caigués derrotat al Palau Blaugrana davant Luca Múrcia per 87-89. Els Blaugrana van competir fins al final en un duel molt igualat, però van tornar a mostrar moments de poca claredat ofensiva i algunes desconnexions defensives que els murcians van saber aprofitar. L'eliminatòria queda empatada i es decidirà dissabte a Múrcia, on el Barça buscarà un lloc a les semifinals. El Liverpool va anunciar ahir la contractació d'Andoni Iraola, el basc que arriba procedent del Bournemouth, on ha signat una etapa brillant classificant l'equip per l'Europa League per primera vegada. Iraola substitueix Arne Slot al capdavant dels Reds i afronta ara el repte de mantenir el Liverpool entre l'elit europea. I ara sí, presentem la cançó del dia.

I avui, per tancar la setmana, ens acomiadem amb un gran clàssic, una cançó que tots coneixeu segur i que ha marcat a moltes generacions diferents. Una peça que ens parla d'una història fosca de desamor, decepció i també de molt dolor. El protagonista viu una ruptura que l'ha deixat completament tocat i sent que l'alegria ha desaparegut de la seva vida. Darrere d'una melodia alegre i enganxosa s'hi amaga una profunda tristesa i la dificultat de superar una persona que ha marxat. La lletra utilitza el color negre com una metàfora constant del dol sentimental. No es tracta d'una pèrdua física, sinó d'una absència emocional. Però, més enllà del desamor, la cançó també parla de les expectatives trencades, de la frustració que sentim quan descobrim que allò que creiem etern realment no ho era tant. L'autor d'aquesta peça és una de les figures més importants de la música llatinoamericana contemporània. Ha construït una trajectòria brillant, combinant rock, pop i ritmes tradicionals llatins. Al llarg de la seva carrera ha destacat no només pel seu talent musical, sinó també pel seu compromís social i humà. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. L'artista és colombià. La cançó va sortir l'any 2004 i l'element clau del tema és una peça de roba. Què? Com ho tenim? Doncs va, avui és bastant fàcil que soni La camisa negra de Juanes.

Doncs una cançó espectacular aquesta de Juanes, un gran clàssic, clar que sí. Ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 5 de juny, celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient. I avui és un bon dia per reflexionar sobre la nostra relació amb la natura. Sovint actuem com si el planeta fos infinit, com si els recursos mai s'haguessin d'acabar i com si la natura fos una cosa externa a nosaltres, quan en realitat nosaltres també en formem part. El medi ambient no és només un conjunt de paisatges bonics que visitem durant les vacances, és la nostra casa, és el lloc on vivim, on creixem i on viuran les generacions que vindran després de nosaltres. Per això aquest dia és tan important, per recordar-nos que cuidar el planeta no és una moda ni una opció, és una responsabilitat. Perquè els efectes del canvi climàtic ja no són una amenaça llunyana. Els veiem cada estiu amb onades de calor cada vegada més intenses, els veiem amb sequeres prolongades, amb inundacions i amb incendis forestals devastadors. I aquí, a casa nostra, ho sabem molt bé. Sabem què significa veure cremar boscos que formen part de la nostra identitat. Sabem què significa mirar el cel durant setmanes esperant una pluja que no arriba. I també sabem què significa patir per la nostra vida per uns aiguats. Però avui també vull parlar d'esperança, perquè encara hi som a temps de fer les coses bé. M'agrada pensar que cada vegada hi ha més persones conscienciades i més iniciatives per protegir el que ens envolta, i això és molt important. Però també tinc la sensació que des de les institucions i els governs encara es podria fer molt més. Indústries com la tèxtil o l'energètica segueixen contaminant moltíssim i a vegades tot sembla culpa dels ciutadans. La lluita pel medi ambient no pot dependre només dels hàbits individuals. Necessitem governs valents, polítiques ambicioses i empreses disposades a assumir la seva responsabilitat. Perquè protegir el planeta és una tasca compartida i els que tenen més capacitat de transformar les coses també han de fer un pas endavant. Avui és un dia per prendre consciència i per recordar que cuidar el medi ambient no és només una qüestió ecològica, sinó també una qüestió de responsabilitat i de justícia per les generacions que encara han de venir.

0: Beats, molt més que nits d'electrònica.
1: Beats, ara divendres, dissabtes i diumenges a 10 a 11 de la nit.
2: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.
3: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
4: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: porque ellos ponen todo de su parte, incluso el tiempo que le dedican a la familia,
1: claro.
0: El tiempo de su tiempo libre para investigar en esta patología, y nosotros tenemos que hacerle partícipe de lo que sentimos, padecemos, sufrimos, para que eso revierta en un futuro mejor.
1: Es así, doctor, el binomio es clave.
2: Bueno, es que ya lo hablábamos un poco esta mañana cuando se presentaba el libro, que al final nosotros cuando viene un paciente... Podemos, y yo lo dije así, podemos ponernos un poco en la piel del paciente, pero al final, si tú no eres paciente, incluso los problemas del paciente no lo sabes explicar o entender un poco, ponerte en la cabeza del otro, ¿no? Y a veces les pides ayuda a las propias asociaciones de pacientes y ellos pueden hablar de tú a tú, de cara a cara con el paciente, que nosotros no podemos, ¿no?
1: Claro.
2: Y esto a veces les ayuda muchísimo más a veces que nosotros ponerle los mejores medicamentos o lo que sea, ¿no? Y problemas que ni se nos pasarían por la cabeza... Ellos pues hablan también de los que han pasado por la familia, cómo lo han superado, cómo se han ayudado, y esto yo creo que es fundamental, ¿no? Por eso nosotros a veces abusamos de vosotros para que ayudéis a otros pacientes que a lo mejor ni conocían a la propia asociación y que a través de ellos pues se les abre, bueno, ven otra visión, ¿no?
3: No les importa que abuséis en ese sentido.
1: Absolutamente, al final esta red de pacientes es clave, ¿no? Y esta ayuda mutua que os podéis dar. Hasta aquí hemos llegado, se nos ha comido el tiempo. Gracias, doctor, y gracias a la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica por venir aquí a Radio Desvern. Gracias y nos vemos pronto.
0: Gracias.
2: Gracias.
3: Gracias.
4: Protecció Civil demana als veïns de la zona que tanquin portes i finestres i que no facin activitats a l'exterior, a la zona. Hi treballen 26 dotacions dels bombers. La nau està situada al polígon industrial Torre del Rector, a prop de l'AP7, i aquest foc ha obligat a evacuar tots els treballadors, unes 150 persones, i de moment no consten ferits. El 112 ha rebut fins ara més de 200 trucades per aquest incendi. Un foc que afecta també, doncs, la mobilitat. És, de fet, una tarda força complicada en general a les carreteres. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Sí, la via més plena és l'AP7, amb diversos trams de congestió intermitents, del Papiol a Sant Cugat del Vallès, a Bellaterra, Santa Perpètua de Mogoda, a causa del foc a la nau d'Onda, i el més llarg entre Mollet del Vallès i Montornès, tot direcció Girona. També hi ha cua a Martorell i molta intensitat fins a Sant Sadurní d'Anoia, direcció Tarragona. Destaquem també per accidents l'autopista del Garraf, la C32 entre Viladecans i Sant Boi, direcció Barcelona, i la C55 entre Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat, i la ronda a Dalt, amb cua entre Esplugues i Canyelles en sentit Besòs. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
4: Més notícies, Joan Aleix Mata.
6: El president rus Vladimir Putin ha rebutjat l'oferta del seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky de reunir-se cara a cara per negociar un alto el foc total a la guerra. Putin ha alegat que encara no es donen les condicions perquè els dos mandataris es trobin i ha assegurat que aquesta proposta només li interessa a Ucraïna.
7: No veig cap sentit a reunir-nos. L'únic sentit des del costat ucraïnès és aturar l'ofensiva de les nostres forces armades. I ja està. I nosaltres necessitem acords, no per mig any ni per tres mesos, sinó amb una perspectiva històrica a llarg termini. Que treballin els especialistes, que elaborin algunes solucions i després d'això ja ens podem reunir.
4: Pedro Sánchez es desmarca del tot de la suposada operació liderada per Leire Díez i Santos Cerdán per entorpir causes judicials del seu entorn. El president espanyol assegura que si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, la fiscalia ha demanat al jutge del cas que interrogui la presidenta del PSOE per les seves converses amb Díez.
8: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils.
6: El monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva a partir d'avui. Es vol donar a conèixer la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal de la zona en època medieval. Anem al Port de la Selva. Laia Claret, bona tarda.
9: Bona tarda. Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església, o per exemple espais domèstics o la cripta, i tot explicat per personatges documentats que van ser-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner, l'abat. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
10: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menystingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que en direm la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
9: El mateix projecte també inclou un mapping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica i una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil. Laia Claret, Catalunya Ràdio, al Port de la Selva.

0: I la cantant i actriu santcugatenca Paula Jornet ha actuat aquesta tarda a la segona jornada del Primavera Sound. També aquesta tarda els assistents al festival podran gaudir de l'actuació dels anglesos Slow Dive. Barcelona, Montse Pujol, bona tarda.
1: Bona tarda. Després de les pluges i el vent d'ahir, que van fer suspendre els caps de cartell del festival, el Primavera Sound torna a veure la llum. Ja aquesta hora ha actuat la cantant i actriu Paula Jornet. Es va donar a conèixer dins de l'escena indie folk catalana amb el seu primer disc publicat el 2016. La seva música combina folk, pop independent i elements electrònics amb lletres sovint introspectives i emocionals. Ara, després de 6 anys de silenci, treu a la tardor un nou disc, Somebody to Everybody, del qual aquesta tarda aquí al Primavera Sound ha presentat algun dels temes. El Catalunya Nit d'avui entrevistarà la cantant i actriu, una entrevista que podreu escoltar íntegrament a la primera hora del programa. Montse Pujol, Catalunya Ràdio, part del Fòrum.
0: Ara els esports. Ruth Vilà, bona tarda.
2: Bona tarda. La penya rep avui el Baskonia a l'Olímpic de Badalona per intentar igualar la sèrie de quarts de final de la Lliga CB. Una derrota implicaria l'eliminació de l'equip verd i negre. A les 9, aquest Joventut Baskonia, el tot gira per l'aplicació de Catalunya Ràdio i 3CAT. El Barça d'handbol s'ha classificat per a les semifinals de la Copa després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al guanyador del duel entre el Nava i el Ciudad Encantada. També s'ha classificat ja per a les semifinals el Bidasoa. El barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per a la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en 2 sets. A la final s'enfrontaran el finlandès Helibora i l'anglès Patten. La selecció espanyola de futbol ha de guanyar de més d'un gol avui a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa l'última jornada per quedar líder del grup i aconseguir la classificació directa al Mundial Femení del Brasil. El partit és a les 9 a l'estadi de Son Moix. I Pedro Acosta lidera amb claredat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Marc Márquez ha fet el 7è millor temps a 7 dècimes d'Acosta. Els altres dos catalans, Viñales i Rins, hauran de passar per la repesca.
3: Fins aquí les notícies.
4: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just celebrarà el dimecres 10 de juny el sorteig públic per determinar el número de desempat en el procés d'admissió de les escoles bressol municipals. L'acte tindrà lloc entre les 12 i la 1 a la sala de sessions de l'Ajuntament i servirà per establir l'ordre de prioritat en aquells casos en què les sol·licituds obtinguin la mateixa puntuació durant el procés de preinscripció. El sorteig és organitzat per l'Ajuntament de Sant Just dins l'àmbit d'educació i formació i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube municipal. Pel que fa a urbanisme, la participació dels infants ha estat clau en la renovació de diversos espais de joc de Sant Just. Fins aquest divendres s'han dut a terme jornades obertes a la ciutadania, especialment adreçades als nens i nenes perquè poguessin escollir els nous jocs infantils que s'instal·laran en diferents zones del municipi. La iniciativa s'ha desenvolupat amb el suport de l'Espai de Participació d'Infants i Adolescents, que ha coordinat el procés perquè els més petits poguessin aportar les seves preferències sobre els elements de joc a incorporar. Els treballs ja s'han completat als parcs Joan Maragall i Sant Pastor, on s'han executat les actuacions previstes. Paral·lelament als espais de Júlia Quieta, Plana Pedrosa i Can Candeler, també s'ha dut a terme el procés participatiu, tot i que les actuacions corresponents encara estan pendents d'execució. I pel que fa a cultura, un equip de joves cineastes, encapçalat pel Sant Justenc Ton Fumador, utilitza Ultima, els preparatius pel rodatge d'Agnès, un curtmetratge de gènere western ambientat a la Catalunya rural de l'any 1930. El projecte, que inicialment es titulava El Poder, sorgeix com a part de la formació de Fumador a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, on actualment cursa el tercer any d'especialitat de guió. La història d'Agnès gira al voltant d'un triangle amorós i una fugida impossible que acaba desencadenant una espiral de violència dins d'una taverna de poble. Segons ha explicat el propi director, el guió s'ha treballat minuciosament per prioritzar el llenguatge purament audiovisual per sobre de les paraules, oferint una proposta altament visual i expressiva. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

0: Bona tarda, Xavi, què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, Jaume, i bona tarda a tots Sant Just.
0: Molt bé, estàs bé o no?
1: Estic molt bé, tio. M'ha passat bastant ràpid aquests 15 dies.
0: Sempre llavors... passa molt ràpid, sempre passa molt ràpid. Li hauran de posar solució, no? Vas dir?
1: Jo espero que tinguem xaladeta de cara l'any que ve.
0: Vale. Ho parlarem. Molt bé, doncs escolta, dues setmanetes sense veure'ns. Espero que em portis coses xules avui,
1: Oh, i tant. Fliparàs avui, Jaume.
0: Em sembla bé.
1: Mira, avui no parlarem amb algú que fa videojocs, però sí és una persona que entoma els videojocs d'una manera que ja m'agradaria a mi que n'hi haguessin més com ell.
0: Vale. Mm-hmm.
1: Avui tenim aquí a l'estudi de Ràdio Sant Just a Gerard Cruset, que és fundador de Good Game Generation. Gerard, molt bona tarda, benvinguts aquí al Vertical Slide, al refugi.
2: Hola, bona tarda, un plaer estar aquí.
1: El Good Game Generation és...
0: Clar, explica'ns una miqueta, perquè a mi ara em tens descol·locat,
1: Mira, jo prefereixo que ho faci en Gerard.
0: Clar, sí, millor. Sí,
2: que
0: sí,
2: estic
0: sí,
2: més
0: sí,
2: acostumat sí. a fer-ho, no? També d'explicar.
1: Mira, com que després tindrem una xerreta guapa amb el Gerard, deixem un espai.
0: Ah, poses hype.
1: Sí.
0: M'agrada.
1: Good Game Generation, que vagi sonant al cap de totes les persones que ens estan escoltant, perquè abans de començar m'agradaria parlar... que a més, Good Game Generation també té alguna cosa a veure.
0: Vale.
1: I és amb una exposició que s'estrena el proper dissabte 13 de juny a Cotxeres de Sants, que és Gaming en femení.
0: D'acord.
1: Que aquí també és una d'aquestes coses que ja m'agradaria que hi hagués més gent que es dediqués a crear coses tan boniques com aquesta. I entre elles està Susana Pérez, la Cimer Valenciana, que ens ha enviat un àudio per explicar de què tracta aquesta exposició.
0: L'escoltem.
3: Gaming en femení és un esdeveniment amb un format especial que treballem junt a GamingCat. És híbrid, per una banda, perquè volem combinar la presencialitat amb lo virtual, que sigui més accessible i poder arribar a més persones. I és itinerant perquè volem sortir del nucli on habitualment es desenvolupen la majoria d'esdeveniments relacionats amb videojocs. Començarem a Barcelona i tancarem a Amposta vora el desembre. L'esdeveniment busca visibilitzar les dones de la indústria del videojoc més enllà de lo que diem els espais habituals, amb activitats de format variat i actual, perquè d'aquesta manera podem atraure a la societat no professional i no gamer, també a partir de referents, a les quals també volem donar visibilitat i també visibilitzar el sector. Més que res perquè s'entengui i se conegui més enllà de la gent que ja estem acostumades a viure en aquest entorn, mitjançant i escoltant experiències i debats molt interessants. A més, tenim un programa pilot per a centres educatius per apropar-les a la joventut en un format de butxaca i inspirar les futures professionals de la indústria. El que volem és connectar lo professional i gamer amb la societat en general. En si, el projecte és una experiència. Comencem amb un podcast en directe, seguim amb una taula rodona que connecta el videojoc amb un tema d'interès general i tanca amb una conferència molt enriquidora. I acompanyades també d'una exposició bianual de més de 20 dones del sector del videojoc. La primera trobada serà el proper 13 de juny a la sala d'actes de Cotxeres de Sants i gaudirem i aprendrem gràcies a aquestes donasses. L'esdeveniment és gratuït, però cal inscripció. És mixte, poden assistir homes i persones no binàries i és en català.
0: Molt bé. Doncs escolta, Xavi, interessant, no?
1: Molt interessant i a més jo recomano a tothom que hi vagi perquè jo encara no l'he vist, evidentment s'inaugura la setmana que ve, però... m'espero que sigui super top.
0: Sí, o sigui, sí.
1: No espero mai, no? Aquí estan confluint gaming.cat, que al primer episodi de...
0: vam parlar,
1: i
0: me'n recordo, sí.
1: Amb ells, no?
0: Sí,
1: amb ella.
0: Sí, sí.
1: I amb la Cimer pot ser una cosa... una
0: espectacular,
1: cosa.
0: Sí, doncs sí, mira, sí, sí. Ens guardem el 13 de juny de la setmana vinent per aquest pla, perquè no podem faltar-hi,
1: Exactament.
0: Epa!
1: Opa!
0: ens ha caigut el mòbil, sí. No passa res. Ara sí, no? Ara ens toca parlar d'això del Good Game Generation o no?
1: Good Game Generation, sí.
0: Perquè a mi m'has deixat així a mitges i,
1: sí,
0: i vull saber-ho ja.
1: La Mel els ja ha vist i t'he canviat de tema de seguida. Gerard, de nou, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Vinga, fes-hi 5 cèntims amb el Jaume. En què es basa el plantejament de Good Game Generation?
2: Doncs Good Game Generation va néixer una miqueta de la necessitat de generar una consciència sobre l'ús positiu dels videojocs. Llavors, el que fem són activitats educatives a través dels videojocs per conscienciar sobre l'ús positiu i dels perills també que existeixen sobre la tecnologia i els videojocs mateixos.
0: D'acord.
2: Llavors ho fem amb un munt de projectes diferents, divulgació, xerrades, tallers, activitats...
0: Per tant, entenc que teniu relació directa amb escoles o...
2: Exacte.
0: Amb entitats d'escoles,
2: sí, no? Centres cívics, biblioteques, una miqueta sí, tot on hi hagi nens i nenes que puguin fer activitats o puguin fer coses relacionades també amb la tecnologia, allà intentem estar.
0: Sí. D'acord, interessant.
1: Dins de totes aquestes activitats de les que parles, no? Que hi ha moltes ramificacions de Good Game Generation, si tens dos o tres que us estiguin funcionant millor, dels que bueno, de totes estàs molt orgullós, no? Perquè això imagino que és com
0: el teu papa fillet, i el fill. Sí. No, clar, però de tot això que ens deien, no? D'apropar els videojocs als nens, com ho feu?
2: I no només els nens, que aquí he dit jo només nens, però per exemple, un dels projectes que aquest any hem tirat i que més està funcionant, ara que ho deies, és justament videojocs i gent gran. Que a vegades és una mica un tema que molts separem totalment, però a nivell de sociabilització, de digitalització, de deteriorament cognitiu, funciona moltíssim i ara estem fent activitats a un munt de centres cívics de Barcelona i a més a l'hora, i ostres, tenim un projecte molt xulo a nivell de gent gran també. I després, doncs justament ara que parlava la Simer, ella ens va ajudar a tirar endavant també un projecte des de l'any passat que portem fent, que es diu Visibilitzant les Gamers, que al final és crear un espai també on elles puguin jugar, puguin desenvolupar la passió pels videojocs, que moltes vegades amb les noies veiem que s'amaga o que a una edat deixen els videojocs per centrar-se en les xarxes socials, i llavors hi ha moltes noies que els encanten els videojocs però que encara hi ha molt d'estigma, i quan els generes un espai on elles puguin estar còmodes, on elles puguin jugar tranquil·les, es creen situacions espectaculars. I llavors el que intentem és com generar aquest espai, que vinguin elles una vegada cada mes, ara crec que és, o dues vegades al mes, i pues això, que es coneguin a gent amb la que es puguin jugar, etc.
0: Que vinguin a on? Perquè ara dius que vinguin a,
2: clar,
0: a on?
2: Per exemple, ara ho estem fent a l'Espai Jove Casa Senyer de Barcelona, vale. Que justament aquest dissabte tenim una sessió que encara la gent es pot inscriure, si entra a goodgamegeneration.com, doncs, o a l'Instagram, al nostre Instagram també poden inscriure's, si són noies, pues al final de normalment entre 8-9 anys fins a 18, perquè al final generem dinàmiques que poden participar de totes les edats i on s'ajunten entre elles, i la Simer justament va fer una xerrada l'any passat i hem estat amb molta gent allà també, que elles vegin que hi ha referents dintre d'aquest món en les que també poden fixar-se.
0: Clar que sí. I com et neix a tu aquesta idea? Vinga, vaig a fer això, vaig a ajudar els nens a que siguin més gamers.
2: Clar, això, jo sóc cofundador, òbviament, jo no sóc l'únic fundador d'això, i el projecte d'alguna manera neix des de gamers, que la majoria de nosaltres, hi ha un psicòleg, hi ha una altra persona que també és educador social, tots ens hem relacionat amb l'educació d'alguna manera o altra, perquè jo també he sigut vetllador, he fet molts anys de classe, de professor i tal, i llavors neix des del, tots som gamers, sabem que jugar ens ha portat coses molt positives, que hi ha un estigma molt gran i uns judicis molt grans envers els videojocs que moltes vegades costa de trencar i que encara hi són, però que els videojocs no desapareixeran i que estan a les nostres vides i que ens han portat moltes coses positives. Llavors, a partir d'allà, què podem fer? Com podem acompanyar les famílies? Com podem ajudar a nens i nenes a veure que jugar també pot convertir-se en algo positiu, no? A utilitzar els videojocs de manera conscient i treure'n el millor, protegint-nos de lo pitjor, que també sabem que està. Llavors, a partir d'allà, ens vam juntar uns quants i bueno, pues el resto és història.
1: Però com bé deies, no, l'estigma és molt gran, i ja no només de cara als gamers més joves o més adolescents, sinó també de cara als seus pares, que potser són els 100%. Que primer s'han de convèncer, no, per passar aquest filtre. No? Us ha costat molt arribar fins a aquest punt, o sigui, en el fet de que els pares vinguin convençuts dient, ostres, vull que el meu fill i la meva filla participi d'aquesta activitat perquè a mi el que m'interessa és que tregui un potencial de jugar a videojocs.
2: Costa molt. És un estigma que encara... O sigui, hi ha molta gent que es pensa que està vençut o que està una miqueta mig superat, i no és així. O sigui, hi ha molts pares encara que ens arriben a algunes activitats, o quan alguna vegada fem un gaming amb famílies i llavors els pares a vegades s'ho troben i diuen, ui, què és això? I comencen a jugar amb els seus nens a alguna de les activitats que estem fent allà. Molts ens diuen, és que nosaltres a casa no tenim pantalles, o és que a nosaltres els videojocs no els hi deixem ni provar. I clar, de cop dius, vale, este és també nuestro target, estem allà, no? I llavors agafes i dius, vale, senteu-vos un moment, anem a jugar a l'Overcooked, anem a jugar a aquest joc que tenim aquí, anem a jugar a tal, i els poses, s'estan allà 10-15 minuts i surten dient, ostres,
0: això
2: no és tan dolent com jo pensava. I ens ha passat amb activitats, o quan a vegades veuen que juguem a jocs que no són ni els més mainstream, ni els més violents, ni els típics que tothom coneix, i clar, i de cop diuen, que això també existeix, que es pot parlar de la gestió emocional jugant a Gris, que es pot parlar del medi ambient i jugant a Alba. Clar, veuen jocs que diuen, què són això? O sigui, jo no coneixia res d'això.
0: Clar, perquè la idea de molts pares i de moltes persones adultes es redueix a GTA i Call of Duty.
2: Per exemple, i el FIFA, no? Clar, o sigui, són clar, com el trio Calavera, són sí. una miqueta d'aquests. Que al final, i jo què sé, o Fortnite, no? Que al final és una mica com sempre el... És que Fortnite és violent, no sé sí. què. Dius, bueno, aviam. Primer de tot, és com si fessis una pel·lícula rotllo Ready Player One, que tu et fiques en un avatar i estàs jugant amb un avatar. No és res real. Això per començar. I després, dins d'una partida de Fortnite, si és una partida en equip, entren tantes habilitats.
0: Totalment.
2: Si la comunicació, el treballar en equip, la presa de decisions, el lideratge, i tot això nosaltres ho incorporem en cursos que fem online o així que tenim, juguem a Fortnite. I els expliquem als pares per què juguem a Fortnite.
0: Sí, de fet, que jo crec que tots tres hem jugat al GTA, no?
2: I l'estem esperant al 6 a que surti, òbviament.
0: I no anem matant a gent pel carrer, ni molt menys.
2: Òbviament, sí, sí.
1: No, i ja aprofito per dir, pares, mares, tietes, tiets, avis i àvies, no? Aquell numeret que hi ha a la cantonada inferior del videojoc, que és el Peggy, està per alguna cosa, és l'edat recomanada perquè a qui li vols comprar, regalar,
2: Això és interessant. No sé si coneixeu el Roblox, que tothom el coneix i ara sí. és dels jocs més jugats a nivell mundial. El seu Peggy, sabeu quin és?
0: Ni idea.
2: És un interrogant. O sigui, el Peggy és un interrogant i fica expressament el pare necessita un manual. Val? O sigui, perquè veieu que un joc que és jugat mundialment, si et poses una miqueta a analitzar-lo, és un joc que potser s'hauria de vigilar molt més del que es fa perquè el Peggy no està ni definit. O sigui, no hi ha un Peggy definit.
1: Mm-hmm. Sí, de Roblox mereix un monogràfic.
2: No, és un capítol a part, sí,
1: perquè,
2: sí.
1: Perquè compta amb el Roblox. Escolta, Gerard, de cara als objectius que, mm-hmm. que voleu establir en cada activitat que feu, com va? O sigui, aneu sobre la marxa? O sigui, segons les necessitats que trobeu que es necessita, munteu un programa? O és al revés? Jugueu un videojoc i penseu, ostres, aquí podríem treure aquestes coses. Mm. Fem un projecte sobre això.
2: Al final, una miqueta, la nostra filosofia, per dir-ho d'alguna manera, es basa en un concepte que nosaltres diem que és el Good Gaming. Mm. Vale? Llavors, per això també del nom de Good Game Generation. Però tots l'objectiu com de totes les activitats al final es construeix a través o al voltant d'aquest concepte, que és un ús conscient dels videojocs. Llavors, tinguis l'espai o el context que tinguis, sempre el pensament serà aquest. Si estem amb gent gran, quin és l'objectiu? Vale, doncs que hi hagi una sociabilització, que s'ajudi al deteriorament cognitiu, que aprenguin a nivell tecnològic. Si estàs amb nens, quin objectiu hi ha? Doncs també a través d'aquest Good Gaming fer consciència d'aquest videojoc o de l'ús dels videojocs. No? Al final tot es vesteix al voltant d'aquest concepte, però cada activitat té una miqueta, sí que és veritat, el seu objectiu concret, però ja et dic, sempre com al voltant de la filosofia aquesta de, vale, anem a fer un ús conscient dels videojocs i la tecnologia, per què serveixen, per què ens poden servir, què ens poden aportar, quins beneficis, quines coses més negligents podem ser a l'hora de jugar-los, no? Doncs tot això una miqueta al voltant de cada una de les activitats.
1: I tu dedicar a plantejar-te una activitat o que t'enganxessin en fred i diguis, mira, Sara, entra en aquesta sala, has de muntar una activitat sí. amb aquest grup de nens, adolescents, sí, sí. persones grans... Serveix qualsevol videojoc? O sigui, de qualsevol videojoc es poden aprendre coses?
2: Sí, això sí. De qualsevol videojoc es poden aprendre coses. Després, depenent de la persona que tinguis davant, utilitzaràs un videojoc o altre. Això sí que és veritat. O sigui, no pots pensar en posar a la gent gran, per exemple, posar-los un Overcooked. És impossible. Però, en canvi, un Pico Park sí. Perquè el Pico Park necessites tirar a l'esquerra, a la dreta i saltar. I això, amb un mando de la Switch, hem vist que es pot fer. Però clar, després potser doncs, a xavals que ja porten més temps jugant a alguns videojocs, doncs sí que els hi poses videojocs que els hi suposin una mica un repte, perquè si no al final, si volem aprendre, tot s'aprèn també a través de l'experiència i del repte. Si no tens cap repte davant, és molt difícil que realment puguis aprendre habilitats noves si no et genera un repte, no? Llavors clar, amb nens i nenes que ja tenen una miqueta més d'experiència, doncs escolliràs videojocs una miqueta més complexos, però sí que és veritat que de cada videojoc sempre es pot aprendre alguna cosa, aunque sigui en què no t'has de fixar o què està fent malament clar, aquest clar, videojoc, clar. No? Però sempre, això clar, sí que sempre.
0: Abans ho parlaves, no? Hi ha moltes coses a aprendre dels videojocs, però també hem de tenir en compte perquè tenen les seves limitacions i els seus perills.
2: Sempre, sí, sí.
0: Quins són els perills o limitacions que heu detectat?
2: Això sempre, nosaltres, i fem moltes xerrades amb pares, i inclús bueno, la guia que vam fer amb la Generalitat, que es diu Partida Compartida, és una miqueta per fer apropar també als pares aquests perills i que també ells els tinguin amb consciència, igual que fem consciència de lo positiu dels videojocs, s'ha de ser conscient de lo negatiu. Per exemple, està molt en ment de tothom el tema d'addicció a videojocs. No? Vale.
0: Total.
2: El terme addicció És un terme molt fort i és un terme amb el que s'ha de tenir cura, perquè una addicció, a la que podria ser altres coses com molts coneixem, normalment és molt més forta. I una addicció als videojocs significa que estàs deixant de banda moltes altres coses. Que el teu fill un dissabte jugui 3-4 hores a alguna cosa no significa que sigui addicte als videojocs. Mm-hmm. Si el teu nen o nena de cop deixa de menjar perquè està jugant a videojocs, deixa de socialitzar perquè està jugant a videojocs, quan deixa de jugar a videojocs, de cop s'enfada, s'irrita més fàcilment perquè està ja pensant en la següent partida. O tot això sí que poden ser algunes de les banderes que haguem d'anar dient: ei, cuidado, està passant algo. Però sí que és veritat que a vegades som molt, entre cometes, cruels amb el món dels videojocs per desconeixement, també. Mm. Però és veritat que s'ha de tenir cura, perquè al final tot pot ser negatiu, pues, si no es gestiona bé.
0: Sí, sí.
2: I això és una mica també la idea.
0: Tot en excés acaba sent dolent, eh?
2: Exacte.
1: Sí, sí. No, això és tornem a l'estigma, no?, que dèiem abans, sí. No? Perquè al final quan la OMS va dir que hi havia l'addicció als videojocs, no va dir-ho perquè els videojocs provoquessin addicció, sinó perquè si hi havia persones que havien acabat addictes,
0: sí, sí,
1: és com diu el Gerard, no? Hi ha uns signes molt extrems que diuen: ets una persona addicta al videojoc, mm-hmm. I llavors, si l'OMS ho cataloga com addicte al videojoc, es pot tractar.
2: Exacte.
1: O sigui, anava d'això, no? O sigui,
0: sí, sí,
1: cataloguem,
0: sí, sí,
1: addicció als videojocs perquè es pugui tractar i hi hagi, exacte, un coneixement sobre el tema, no al revés.
2: No, no, i què passa amb les xarxes socials, i passa... Vull dir, moltes vegades és com, vale, si el nostre nen no deixa un llibre i està tot el dia llegint un llibre, no direm mai que és addicte a la lectura, no? Però en canvi, clar, sembla que si està tota l'estona en un videojoc, sembla que és addicte als videojocs.
0: Sí, sí,
2: llavors,
0: sí,
2: clar,
0: si
2: sempre el context...
0: Va, si cada tarda va jugar a futbol, no diuen que és addicte al futbol.
2: Exacte. Això llavors moltes vegades sí que és més per desconeixement o perquè és un món que això que genera, pues, bueno, aquest rebuig, depèn de quines persones, doncs sí que a vegades el cataloguem una miqueta pitjor ja simplement per aquest desconeixement.
0: Després, una altra pregunta que tinc és bastant... Bueno, crec que és bastant important perquè la gent que no ha jugat a videojocs potser desconeix, però realment tu quan jugues a videojocs, sobretot quan ho fas amb amics, també és una eina de sociabilització molt important, perquè en aquests grups on estàs parlant potser durant 2 hores amb un amic, oi?
2: 100%, i nosaltres ara estem treballant una mica una idea que ja la deixo aquí, però al final... A nosaltres sempre se'ns deia, no, el tema de que ens passéssim les tardes al parc, no, que era el nostre espai de sociabilització, i bueno, cada generació ho ha tingut una miqueta més complicat, per dir-ho d'alguna manera, perquè ara tu no pots estar jugant al carrer així com es feia potser fa 50-60 anys, mm-hmm. I s'ha d'entendre que els espais on es sociabilitza també han canviat, que no significa que no puguem anar al parc i que puguem seguir fent activitats a l'aire lliure, això està clar, però l'espai digital ha pres una importància bestial, i molts nens tornen de l'escola, ja han tingut el seu estona de pati, de mil coses, i el que els hi ve de gust és seguir xerrant amb els seus col·legues, pues, jugant al Fortnite o jugant a qualsevol altra cosa. Llavors, d'alguna manera, aquests patis digitals, no, que s'han convertit,
0: exacte,
2: una mica,
0: sí,
2: en patis digitals,
0: sí, sí,
2: hem de tenir en compte que existeixen i que no han de ser dolents. Si veiem que el nostre fill no para de cridar, d'insultar, mm-hmm, home, doncs potser sí que es pot dir, sí, ei, què està passant aquí?
1: Hi ha senyals, però...
2: Exacte, que també s'ha de gestionar, però vull dir, s'ha d'entendre que aquest espai digital existeix.
0: De fet, és, jo crec, és molt més beneficiós que estigui jugant amb amics al Fortnite, per exemple, que no estigui en l'escroll infinit de TikTok.
2: Exacte. És que moltes vegades jo crec que es no, demonitza potser molt més el món dels videojocs quan potser estàs jugant amb amics,
0: sí, sí,
2: que no, pues, això, les xarxes socials. Però per què? Perquè molts pares i mares estan a les xarxes socials i els videojocs no.
0: Total.
2: I a les xarxes socials ho han normalitzat molt més i és algo que ells també fan, i llavors no els hi sembla tan dolent que el seu fill ho faci durant una estona, però en canvi jugar un videojoc que ells no entenen sí que a vegades és com, ostres, està jugant un altre cop al joc de tiros. Bueno, o potser no està ni jugant a un joc de tiros i ara no saps el que està jugant, no?
0: Clar,
2: que també,
0: clar,
2: això és una altra cosa, posa-la a jugar al menjador i sabràs de què està jugant i potser te'n pots interessar pel que està jugant.
0: Total.
1: Dels valors que esteu transmitint a través d'aquestes activitats, quin és, torno a fer de papa, quin és el teu videojoc preferit per ensenyar alguna cosa?
2: Buah, és que com t'he dit, com que de cada videojoc, a més també tenim una activitat que fem a les biblioteques que jo també m'he encarregat de veure de tots els videojocs què és el que puc extreure, no? I jo, per exemple, un videojoc que ha funcionat extremadament bé i a mi m'ha flipat el resultat és, per exemple, Gris. Mira que, o sigui, és un joc que de primeres dius, bueno, tracta la gestió emocional, però has de ser com més adulta per, més adult per entendre-ho, no? Però, de veritat, si els expliques una miqueta als nens i als pares, als dos els hi vola el cap, el joc. Per la música, per l'art, per com el videojoc evoluciona. Potser no aprens alguna cosa a nivell pues això, no? D'anglès, de medi ambient, de coses com més del món físic, però a nivell de gestió emocional.
0: Total.
2: És una passada. O sigui, és un joc que els nens
0: de què tracta el joc?
2: El joc ets una noia que d'alguna manera... o sigui, és un joc aquí fet d'una empresa a Terrassa, que a més jo el recomano...
1: Nomad
2: Studios, són uns cracs. I el joc, tu ets una noia que d'alguna manera s'ha trencat. S'ha trencat i s'ha de reconstruir. Vale? I llavors això t'ho fan veure a través dels colors. Llavors cada color és una nova emoció que aquesta persona, en el seu procés de dol i de tornada d'un procés, pues, de depressió, de tristesa, va sumant. Llavors tu sumes el vermell i saps que estàs sumant la ràbia. I a més t'ho fan veure de diferents maneres. Tu fas, després sumes el blau, per exemple, no me'n recordo si era el verd, i ja veus què està passant, no? I és més la calma. O després el plural, la tristesa que també et surt amb el blau. Llavors vas sumant colors i tot es va colorint i clar, és visualment és una obra d'art. I clar, tot això ho sumes a la mecànica i a tot el que t'aporta a nivell de joc i bueno, és que és espectacular.
1: Que aprofito per dir que Conrad Roset, que és el director artístic, sí, de Nomad Studio, sí, li van donar la Creu de Sant Jordi.
0: Sí?
2: Ah, mira, pues això no ho sabia.
1: La Creu de Sant Jordi perquè a través de Gris, bueno, la Creu de Sant Jordi es dona, no, perquè ha donat visibilitat a la llengua catalana.
0: Sí, sí, a la cultura, sí.
1: Sí, doncs a través d'aquest videojoc concretament, brutal, de Gris...
2: No, són uns cracs. I Neva també és brutal, eh? Neva, que és el seu segon joc que van fer, va guanyar el millor videojoc del món a nivell d'impacte social, a nivell del gaming d'impacte. Sí, no sé què, el Best Impact Game o no sé com es diu el premi, però el va guanyar el GOTY a això, que és com uau,
0: que fort.
2: I és un joc fet aquí i al final s'ha d'agrair, i jo de veritat aquest funciona, fliparíeu.
0: Total. Xavi, et sembla si anem amb el Vertical Slide?
1: Vinga, ara Gerard, al final de cada entrevista, tots els que han vingut aquí al Vertical Slide, les fem un test vertical.
0: Això, test vertical, sí, jo t'he canviat el
1: nou. 5 preguntes molt ràpides,
2: vale,
1: amb dues opcions, que tu m'has d'escollir una de les dues.
2: Vale, perfecte. Sí?
1: ¿Cooperativo online o local?
2: Uah, cooperativo local.
1: ¿Mons oberts o escenaris lineals?
2: Mons oberts.
1: ¿Consola o ordinador?
2: Ordinador, ara.
1: ¿On trobem els pitjors trolls? A l'online del FIFA o del Call of Duty?
2: He viscut més l'online del Call of Duty i uf, ja havia, era dur.
1: ¿Esborra un videojoc per sempre? ¿Overcooked o Fortnite?
2: Uah. Pensava que me'n diries el Roblox. Dic, mira. Fortnite, va.
1: Vinga, t'hem fet patir, eh?
2: Sí, és que l'Overcooked l'utilitzem moltíssim a les sessions i a tot arreu i és molt guai.
1: I no t'anava bé, no?
2: No, és molt guai, aquest que no surti, aquest que no desaparegui.
1: Pues, doncs Gerard, escolta, doncs moltíssimes gràcies a tots els projectes que venen per endavant de Good Game Generation. Feu una feina excel·lent, o sigui que es difongui això al màxim possible. Ens anirem trobant més sovint en fires, en activitats, en exposicions i tal. I, sí, sí. Escolta, gràcies per tot. Benvingut. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui a Ràdio d'Esvern.
2: Gràcies a vosaltres. Un plaer, com sempre.
0: Gràcies a tots dos i fins aviat.
1: Adeu.

0: I ara sí, acabem el refugi i també acabem la setmana amb la tertúlia esportiva, amb el Joel Font i l'Àlex Masdeu. Bona tarda, Àlex. Bona tarda, Joel. Què tal esteu?
1: Demacrat.
2: Bueno, podríem estar millor.
0: Avui les carones no són les millors, no?
1: No.
0: Què passa? On vens tu, Àlex?
1: Jo vinc de la patrona verga. He dormit 2 hores, he treballat 7 avui.
0: I encara això estàs aquí, eh?
1: I encara estic aquí. I perquè em cau molt bé el Jaume, però ara agrairia estar al llit dormint la mona 10 hores. Però m'ho passa molt bé i el diumenge hi tornem.
0: La Patum, què tal?
1: Molt bé, intensa.
0: Ha plogut aquest any, no?
1: Ha plogut, sí, però per sort es fa. Vull dir, a Berga no anul·len res, eh?
0: Així s'ha de fer, així s'ha de fer. I tu també t'ho vas passar bé ahir?
2: Bueno, vam acabar exàmens a la universitat i vam sortir tots i, bueno, vam anar a l'Ut de Gas.
0: Hòstia, com en la porta, com en la porta, com en la porta.
2: Sí, sí.
1: O al l'Ut de Gas, i jo aniria, pillaria un extintor i començaria a ruixar la gent.
0: Sí, et faria fora, et faria fora.
2: Com el Mota, no?
1: Sí, exacte.
0: Exacte. Escolta, doncs bueno, anirem recuperant-nos al llarg del programa. Espero que aneu recuperant el seny i l'agilitat mental.
1: No crec.
2: Això
0: mai ho hem tingut, és veritat. Escolta, ara sí, parlant de futbol, falten exactament...
2: 6 dies?
0: 6 dies perquè comenci el Mundial. Àlex, tens ganes o no?
1: Sí, la veritat que sí, sense pressió perquè no juga al Barça. Aleshores,
2: ni Catalunya, no?
1: Exacte, el que passi... No? Com meteorit. No, és broma. Però vull dir, sense pressió, a veure què passa.
0: Sí,
1: no? A veure si es lia, tio, o algo. Que jo vull que es lia, perquè als Estats Units estan tots pirats.
0: Sí,
1: aleshores,
0: bueno,
1: que es lia.
0: Espero que no es lia gaire, perquè...
1: Home, si sí, Units... que nosaltres estarem aquí a Catalunya veient-ho per la tele, vull dir...
0: Pobra gent. Va. No, però sí que és veritat que jo sóc molt més del Barça que de cap selecció, i és veritat que ho mires des d'un punt diferent, eh?
2: Sí,
0: des
2: aquí a
0: punt...
2: Espanya la cultura és més de club que de selecció.
0: Més disfrutant.
2: A Latinoamèrica ja és diferent.
0: Sí, no, és molt diferent. Tu què? Tens moltes ganes de Mundial?
2: Sí, a mi m'agrada. És una competició que és cada 4 anys. Home, any, veure, el format, sí, és veritat que a mi lo de les 48 seleccions, que és per pasta i tal, no m'acaba. M'agrada que fossin 32. Com
0: Curaçao, Cap Verd,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Haití.
1: No sé,
2: hi ha partits
1: I tu vigila que dintre de poc ja vindrà la selecció de Sant Just a jugar allà.
2: No, clar, sí,
1: vull dir, com a l'Infantino es fossi ja... més woke.
2: No sé si el 2030 o el 2034 volen ficar, no sé si 60 i pico també.
0: Què duraria?
2: Itàlia no es classificarà, però...
0: Igualment no podrien classificar. No, però sí que és veritat que, escolta, jo tinc ganes, és cada 4 anys, teòricament és el millor torneig del món i de la història i de l'esport. Per tant, moltes ganes de veure aquest Mundial. Creus que Espanya és una de les favorites, Joel?
2: Sí, tant. Jo tinc, per mi hi ha un esglaó, el primer i el segon, que per mi estan el primer, França, Argentina i Espanya, i després les altres. Mm-hmm. Que per mi estaria Portugal, Marroc? Sí, Marroc i Anglaterra, Marroc i Portugal, sí.
0: I Alemanya, no?
2: Bueno, és que els últims anys Alemanya no és una...
1: Puc dir una cosa?
0: Sí, pots dir el
1: que vull. Vale, gràcies, profe. Això que ha dit el Joel del Marroc em recorda molt a quan fa uns anys es deia cuidao con Bélgica.
2: Marroc és la vigent campiona de la Copa d'Àfrica.
0: És la subcampiona.
1: I Uzbekistan va guanyar la crec Copa que va quedar primera a AFC Asian Football, no sé què. Va quedar primera, va guanyar contra Iran.
0: No, però la Copa Àsia qui la va guanyar?
1: La Copa Àsia...
0: Qatar.
1: És que és raro que... O sigui, ara anem per la geopolítica, que Japó i Qatar comparteixin continent.
0: Sí, és cert.
1: Sí, són com dos civilitzacions que no tenen res a veure.
0: I saps el que és més raro?
1: Sí.
0: Que Israel formi part d'Europa, teòricament, segons el Mundial. Això sí que és raro.
1: Aquí ja estem entrant ja en terreny polític, eh?
0: Israel, que formi part d'Europa? Israel juga a l'Eurocopa? Això
2: sí
0: que és raro, no?
2: Sí.
0: Això és molt raro, no?
1: Però
0: és
1: com si la jugués a Argentina, no? Una mica.
0: Home,
1: sí, no,
0: pensa...
1: però,
2: home la Copa Amèrica...
1: És perquè està molt occidentalitzats allà. No?
0: Perquè
1: com tenen... a societat...
2: És Occident, sí.
1: Però,
2: sí,
1: és com a Argentina, però... semblen europeus.
0: Sí, no, però no és Europa ni molt menys, perquè pensa que està envoltat de Líban i Egipte.
2: Sí, clar.
0: Dos països, un d'Àfrica i un d'Àsia, sí. Vull dir que... Bueno, sense sentits geopolítics que no
2: sí,
0: entrarem ara
2: sí,
0: tampoc.
2: No,
1: i que posin fin a la guerra, diria tot.
0: Això sí, que s'acabi ja la guerra. Escolta, Joel, el Barça està, bueno, actiu en el mercat. S'està parlant molt d'aquest Julián Álvarez, no? Bueno, Julián.
2: Julián, ja, sí, és que és català, saps?
0: Ja l'he catalanitzat.
2: Julián
0: Álvarez. De Julián Álvarez. Tu creus que és el perfil que necessita el Barça pel davanter?
2: Bueno, jo crec que és un jugador molt interessant, segurament l'Àlex estarà d'acord. Jo, el tema del preu, jo crec que si el Barça té diners i es vol gastar 120 quilos per Julián...
0: Julián per Julián.
2: Sí, no, Julián. Jo crec que si hi ha diners, per mi és una inversió per futur, que té 26 anys, no crec.
0: Pocs. Per tant, et sembla que és una aposta segura?
2: Sí, jo crec que sí.
0: Àlex?
1: Jo faré una petita reflexió. Ara el Joel i jo portem massa setmanes estant molt d'acord.
2: Sí,
1: ara vaig a posar-vos a tots en contra meva. Jo crec que el futbol està evolucionant cap a una mena d'espectacle on cada vegada més es prostitueixen els milions, en el sentit de que si el Barça paga 150 milions d'euros per Julián, serà el tercer fitxatge més car de la història del futbol. Aleshores, el primer és de Neymar del PSG, del Barça al PSG 2022, i el segon és Mbappé del Mónaco al Paris Saint-Germain per 180. El tercer seria Julián, i el quart Isaac del Liverpool.
2: I Dembélé?
1: Dembélé va costar 140 més... Dembélé va costar 140 més...
2: Variables.
1: 8 en variables.
2: Sí.
1: Jo no compto les variables. Isaac va costar 145.
0: No, és una barbaritat.
1: No, aleshores, el que vull dir és... Vosaltres creieu que Julián Álvarez està en l'escala mediàtica d'un fitxatge com el de Neymar i Mbappé?
2: Tots els jugadors ja els últims anys estan com ja sobrevalorats. Però 150 és molt diners. No com a jugadors, sinó en el preu. Estan a sobrepreu.
0: Van pagar 120 per Joao Félix,
2: Ja, clar, és que al final...
1: Atlético. Però Julián Álvarez realment és un jugador com per ser el tercer fitxatge més car de la història del futbol.
2: No.
1: Ja, però això ho dic. És que jo no pagaria 150 milions, jo pagaria 100 i 10 en variables.
2: Els jugadors avui dia ja costen, estan a sobrepreu.
1: Sí, per això.
0: Home, acabes de pagar 70 per Gordon.
2: Clar.
1: Ja, per això.
2: Però Gordon és el que vaig dir, el vam parlar la setmana passada, que els jugadors de la Premier ja tenen un valor de 10, 20, 30 milions per damunt.
1: Però mira, la diferència de 30 milions entre Julián i Anthony Gordon, jo crec que a nivell, o sigui, si fas la proporció qualitat-preu, jo crec que és justa. Jo crec que Julián Álvarez val 30 o 40 milions més que Gordon. No el doble, però 30 sí, si pagues 70 per Gordon, jo crec que per Julián pots pagar 100, perquè per mi és una mica més bo que ell.
0: Per mi,
1: però 150 és una burrada.
0: Sí, per mi, burrada. La línia és aquests. Sí. Jo crec que 100, 110 com a molt. Si t'has de, si t'has de fer una despesa molt més elevada que això, si has d'arribar al 150 per fitxar-lo, jo no el fitxava.
2: El meu top és 125. Sí.
1: És que, quan té la clàusula Kane?
2: No, ja no té clàusula. No?
1: Vale, és que estava llegint lo d'Olise al Madrid, que per 150, escolta, que jo abans que pagar-los per Julián, em fitxo el tarà d'aquest,
2: Aquí?
1: En Olise.
2: Però si on vols posar l'Olise?
0: La cosa és on el poses.
1: D'extrem.
2: Sí, i el Lamin part dintre, no?
0: He vist gent que diu Lamin fals nou,
2: I s'ho vam parlar la setmana passada, em deies que no, però...
0: Jo no ho veig, jo no ho veig.
1: Jo crec que no té físic per jugar de fals nou. No.
0: Bueno, Messi tampoc el tenia, no?
1: Sí, però Messi jo crec que feia més coses que Lamin.
0: Home, evidentment.
2: Jo crec que són el mateix perfil, Lamin i Messi.
1: Sí, són el mateix perfil. Són 10.
2: Són 10 de tota la vida.
1: El Messi era més organitzador que Lamin, jo crec.
2: És més que...
1: Era més organitzador. El Messi, si baixava al mig del camp, a rebre.
2: Però si Lamin té 19 anys. El Messi amb 19 anys no estiuia res.
1: Era dios el Messi, li va cardar un hat-trick al Madrid.
0: Home, i amb 23 anys tenia...
2: Extrem.
1: Amb 20 anys va guanyar la pilota d'or, potser.
0: I amb 23 tenia 3.
1: 2000, no, però la va guanyar... Sí, amb 21 o 22 la primera pilota.
0: És molt fort. No ho sé, veurem a veure Hansi Flick. Jo tinc una... Últimament, parlant amb gent, tinc una frase estrella, no? Confio en Hansi Flick.
2: Sí, clar. El que digui ell...
0: A més, aquest és el meu tarannà. Si Hansi Flick
1: aquesta
0: aposta...
1: és la teva frase estrella?
0: Sí, sí.
1: És la que utilitzes per trencar el gel al Tinder? Confio en Hansi Flick. No, en lo nuestro no tanto.
2: A la bio, a la bio.
0: Aquesta és més tu, Àlex?
1: Jo,
0: a tu t'agrada molt
1: fer
0: show, aquest.
2: És bona, aquesta,
1: Hola, és el cielo? Sí. Perquè menudo àngel. No, va.
0: Bueno, Àlex, això en un altre programa.
2: Sí.
0: Ens explicaràs les teves aventures romàntiques.
1: El dia que vulguis que te'l xapi.
0: Escolta, amb el Joel vam parlar d'Anthony Gordon. És una notícia que ens queda una mica enrere, però amb tu no ho vam comentar. Què et sembla aquest fitxatge?
1: Pues em sembla que és un fitxatge molt interessant. És un jugador que jo crec que la gent li sorprendrà a l'afició del Barça. Potser no és tan vistós de veure en pilota com, per exemple, jugadors com Lamin, no? Que potser sí que fan més coses amb pilota. Però és un jugador que jo crec que encaixa molt amb la idea que té Flick. Al final Flick és un entrenador que no és tan acadèmic com sembla, no? Al final, a Flick, hi ha molts entrenadors que al final, si el jugador te fica 30 gols per temporada i te fa 20 assistències, ja, si no defensa, és igual. Ja li és igual, l'entrenador el posarà perquè el que vol és que el jugador sigui efectiu. Però Anthony Gordon, sense pilota, és un jugador molt interessant i que treballa molt, i jo crec que per això a Flick li interessa tant. Perquè jo crec que ha vist que en moltes situacions jugadors com Balde, Koundé, han tingut molts problemes a l'hora de defensar, i Rashford. Jo crec que ha vist que és un jugador que els pot ajudar a defensar.
0: Totalment.
1: Jo crec que disciplinat en defensa, que
0: jo crec que se'l fitxa al 90% per la seva capacitat de pressió, sí. I perquè ell mateix va dir que disfrutava pressionant.
2: Això és una bogeria, pressionar el defensa.
0: A tu et passava, t'agradava pressionar o no?
2: Tu eres davanter, no?
1: Jo jugava de lateral, tio, però jo pressionar... Jo era bo... Saps què passa amb el futbol?
0: Bueno,
1: que quan jugues 14 anys a la teva vida i ho deixes, si estàs 2 anys sense entrenar, ja ho notes.
2: Sí,
1: ja ets un...
2: Malíssim,
1: però... perquè ja no jugo, tio, ja no entreno. Vull dir, ja, a nivell tàctic soc un desastre, tinc el físic, però...
2: Ah, tens el físic, el tàctic és més fàcil.
1: Físic perquè corro, perquè tinc cardio, faig mitja maragó,
2: vale,
1: però a nivell tàctic, vull dir, me passes la pilota i se m'escapa.
2: Ah, no, això seria tècnic, no tàctic.
1: Tècnic, bueno, el mateix, tècnic de posicionar-me en el camp.
2: No, no és tàctic, això és la posició al camp.
1: Bueno, ja en general, que necessito entrenar una mica, que m'entrenin, tio.
0: Sí, doncs, i els que hem sigut dolents tota la vida, com jo, què? Què ens queda?
1: Bueno, perquè jo soc del teu nivell, eh?
0: No, et dic jo que no.
1: Bueno, no sé.
0: No siguis tan humil.
1: Jo el màxim que he fet és entrenar en una tercera divisió, ja està.
2: Bueno, ja està.
0: Amb quin?
1: El Martinenc. Quan jugava al filial, quan estava al filial. Però ja està, ja és el màxim que he fet. És el meu
2: prime. Jo el meu era segona catalana i vaig jugar i estava a la banqueta.
0: Tu eres porter?
2: Jo era porter.
1: El Vilanova, ens hem quedat sense porter. Vols venir a jugar?
2: Ja estic, com tu has dit, jo és que ja no sé ni tirar.
0: Bona meva, com es nota que acaba la temporada? Perquè avui estem divagant moltíssim, però m'agrada. Escolta, Àlex, sé que ets molt fan del Vilanova.
1: Sí.
0: Què tal?
1: Bé, la veritat que estem fent fitxatges interessants. Aquí és important dir al Francesc perquè t'expliqui. Tu li obres el micro i li dius, parla'm del Vilanova, fa 10 hores de programa. Ens hem quedat a les portes a l'ascens, molt injust, perquè crec que vam ser... Tu ets a Cornellà, no?
2: De Sant Boi.
1: Ah, vam jugar contra
2: la
1: Cornellà.
2: Vam
1: jugar contra la Cornellà i el Vilanova li va fotre un bany als 2 partits i el van eliminar. Perquè va perdre 0-1, o sigui, va perdre 0-1 a casa.
0: Va perdre
1: 0-1, va guanyar el Cornellà 0-1 a camp del Vilanova, el Vilanova va xutar 70 vegades, 28 entre els 3 pals, no va entrar, i el Cornellà va xutar una vegada, un centro és al mig del camp del Vilanova, intenta despejar i se la fot a dintre, i 0-1. I al camp del Cornellà va guanyar 1-2, però com el Cornellà va quedar per davant, van passar ells.
0: Jo pensava que...
1: És una mica injust.
2: A mi no m'ho sembla.
1: Però són coses que passen.
0: Jo pensava que...
1: Però si tu analitzes... Com han anat els 2 partits, al Vilanova li fot un bany al Cornellà.
0: Sí. Bueno...
1: I a Lliga els hi van guanyar els 2 partits, també. Vull dir...
0: Sí, però això és el futbol, eh?
2: Sí, al final quedes davant de la classificació. A mi em sembla injust.
1: Els hi guanyes... No, els hi guanyes... 3 partits de 4 i t'eliminen. Sí.
2: Com a l'Atlético de Madrid, ja. Jo és millor que hi guanyis els partits i t'eliminen. Passat al futbol, no?
0: No, però... Sí que és veritat que ara que estem en aquest període on la primera divisió s'ha acabat, escolta, aquestes lligues, segona, sí, primera ref, segona ref, tercera ref, t'adones compte que són més interessants del que ens
1: pensem. Jo m'ho passo perquè veient el Vilanova, tio, jo he anat a tots els partits a casa i a fora, tio, que et fas amics dels jugadors, vull dir, jugadors que han estat, jo per exemple, el Ferran, bueno, hi ha un que ha estat capità del Barça B, saps? Vull dir, que l'acabes coneixent perquè no és això, no són, vull dir, són estrelles, però és tercera divisió, saps?
0: Sí, vull dir,
1: i és com, tio, és que conec un que ha jugat al Barça B, que ha jugat 15 anys al Barça, que ha estat capital al Barça B, ja el conec, vull dir, no sé.
0: És una relació completament diferent i a vegades aquest costat humà del futbol modest és el que es troba faltant al futbol.
1: Però llavors l'Atlètic Sant Just, no, una mica? Què passa aquest any?
0: L'Atlètic Sant Just...
1: Us hem fitxat l'entrenador, ho sabies, no? Que tu em vas dir que...
0: No dic res!
1: No, però, joder, que a mi m'agrada, i el Jaume també... No, però que vull dir que va pujar amb el Sabadell, ha estat a punt de fer playoff amb l'Atlètic Sant Just, la classifica per la Copa del Rei, vull dir, joder, a mi em sembla que és un perfil interessant.
0: No, sí, és un perfil interessant, que vagi molt bé, que us vagi molt bé amb Conrad i ens seguirem veient la pròxima temporada, no?
1: Bueno, però si no, pujar a vosaltres. Ara ens veurem.
0: Ai, és veritat, ara em pensava que estem a tercera federació. No,
1: estem
0: a Lliga Elite, és que m'està liant, l'Àlex m'està liant. Escolta, tornem al Barça, que em sento una mica més segur. Si no ve Julián, quin és el nou que hauria de fitxar el Barça?
1: A veure, jo... Em dones pasta infinita?
0: No. et dono...
1: Quan em dones a pressupost?
3: No, no hi ha pasta infinita.
1: No, no, quan em dones a pressupost?
0: No, no, et dono pasta realista i opcions de mercat
1: realistes. Vale, pues com ho tens per jugar, Joel?
2: El què?
1: Com ho tens tu per jugar? Si em dones la pasta que té al Barça, tio, el
0: no, però posa't...
1: Posa però no et posis exquisit amb el sou, eh? No, no,
0: posa't que el Barça té 100 realista. Milions. 100 milions. Com a molt, 100 milions. I Harry vale, Kane i Haaland no el pot fitxar.
1: 100 milions, com a molt. Vale,
0: i Julián et dic que no,
1: però no, no, deixa'm, hòstia, deixa'm pensar.
0: Joel, tu vés pensant.
1: Clar, és que el tema és que amb 100 milions ara mateix no portes a ningú perquè tots estan sobrepagats.
0: És la situació que té el Barça, eh? Sí, sí.
1: Per exemple, aquí, un jugador que m'agrada a mi, Ermedin Demirovic, és un jugador bosni de l'Stuttgart. Bueno, ha fotut 18 gols a la Bundesliga.
0: És veritat, sí, sí, sí.
1: Aleshores, sí, sí. Si em diu realista, amb 100 milions...
0: I ho has dit
2: amb... Home, si sí, fitxes el Demirovic aquest per 100 quilos...
1: No, per 100 no, jo no t'he dit 100. Jo t'he dit que si em dóna 100 milions, fitxo aquest. Però és que me'n sobren 20 per fitxar el Muriqui, per exemple.
2: Però bueno, això ho vam parlar també, el sí, de fitxar el Muriqui. Sí, sí, depèn sí, sí.
1: I a més aquest és jove, ha jugat a l'Almeria, a l'Alavés...
0: Tu també em vas parlar de l'Aslani, no?
1: L'Aslani, sí, però aquest jo crec que és més car. Aquest costaria una mica més. Però, no, però sembla que no sortirà.
0: No, però et costaria 30 o així, no?
1: 30, sí, però sembla que no... que no sortirà, i si no no sé, és que tampoc hi ha un,
0: és que no hi ha alternativa
1: a la Lliga que digui, o sigui, alternativa Julián a la Lliga, no perquè, hi ha cap davant no. Clar, sí,
0: perquè vas al mercat i costa molt veure,
1: i perquè la diferència entre el Barça i el Madrid i els altres equips cada vegada és més gran, mm-hmm. No hi ha un davanter, et diria Muriqui.
2: Sí,
1: però si no,
2: però passa,
0: no, no, però,
2: perfil diferent.
0: Però us estic demanant un davanter centre, que és el que vol
2: però
0: fitxar
2: titular,
0: el Barça. Titular,
2: perquè,
0: titular.
2: Sí, jo crec que, com es diu, el Demirovic, el Ferran, jo crec que igual és millor jugador.
1: No, jugaria no. Ferran, però per exemple...
2: Però, però has de fitxar un davanter sí, titular.
1: És que el tema és que fa 10 anys tenies a Aspas, fa 10 anys tenies a Aspas, Griezmann, vull dir, tenies a Duriz, fa 10 anys, tenies molts davanters, cada equip tenia un davanter top que deies, hòstia, sí, tenies a Villa, Torres, i ara mateix a la Lliga no hi ha cap davanter que... Que jo pagui.
0: Pots mirar fora
1: Julián Espanya. Álvarez, com a molt.
0: No, clar, però t'estic dient que Julián no.
1: Ja, Julián no, doncs pues no, no ho sé. No, jo fitxaria...
2: A l'Isaac m'hagués agradat en el
1: sí,
2: seu dia.
1: A l'Isaac Romero?
2: No.
1: Ah,
0: sí, l'Isaac Romero.
1: Bueno, jo què sé.
2: Sí, però molt car.
0: Joel, va, tu quina...
1: Antoni.
0: Quina
1: no, el del Betis. Però com a mitja punta. No,
2: qui, el Cucho?
1: No, Antoni, l'Antoni.
2: Ah, no, però jo diria de davanter.
1: A mi m'agrada apostar una mica al boig del cap.
0: Però no, no.
1: L'Antoni, el del Betis.
2: Però si, jugada, però si és extrem.
1: Ja, però jo fitxava, ficava a mitja punta.
2: Sí, que va, Antoni, ja tenim el Roni.
0: Joel.
1: Ah, no, sí, com es diu el del Villarreal?
2: El Mikel Tadze?
1: Sí, aquest.
0: Va. Per ser davanter centre.
2: Davanter centre.
1: El Pepe.
2: Titular. No. Pepe és extrem.
0: Joel, sisplau.
1: Ara dirà Roberto Fernández.
0: Una mica de seny. Un davanter centre titular per Barça.
2: A mi Julián em sembla.
0: No pots fitxar Julián.
1: Que no pots fitxar Julián. Vale. I tienes 100 milions.
0: És que ara mateix la directiva del Barça
1: no
0: està
1: ha,
0: així.
1: No hi ha.
0: Està així.
2: Jo no... A veure, el Haaland està bé, no? Vull dir, depèn...
1: 100 milions.
0: No, el fitxes amb 100 milions, el Haaland. Pues,
1: El Mas Marmuix. Omar Marmuix.
0: Guiqueres tampoc, acaba d'arribar l'Arsenal.
1: Però Omar Marmuix...
2: Però m'has dit que tinc el diner, tinc 100 milions.
1: Omar Marmuix del City no el pots fer.
2: Una cosa,
1: una per 70 milions.
2: Quan estàvem parlant, no fa falta jugar davant de centros. Al PSG ni li fa falta. Jugar davant de
0: centros. Mira, una opció que no heu donat, prou interessant, Vlahovic gratis,
1: sí,
0: a la Juventus.
1: Ja, bueno, sí, gratis, però se suposa que et va pagar, no? Que ens els hem de gastar els 100 milions.
0: No,
1: o sigui, gratis,
0: no. Tens,
1: no
0: tu tens 100 milions.
2: És que les...
1: El Soto segur que pagaria els 100 milions per Vlahovic. És gratis, però el Soto els paga. No, però si és gratis... Clar, no perds res, després,
2: no,
1: mira, si surt
2: no
1: més o menys bé, el vens.
2: Pues jo no fitxava un davanter, jugues amb el Rafinha, el Gordon i el Lamina a pressionar tot el partit, com fa el PSG, yeah. I ja està. Doncs... I el Fermín, és que jugues amb quatre tios que es maten, perquè el Lamina pressiona més del que, de la que gent es pensa, sí. Tens el Fermín, tens el Gordon i tens el Rafinha, que es maten a pressionar i no et fa falta.
0: I amb aquests diners reforces altres.
2: Fitxes el Muriqui, pels partits que es tanquin molt, i ja està.
1: Millor que Budimir.
2: Sí, sí, a més tècnicament em
1: sembla. Hòstia, no, jo la, ja m'han recordat. A mi un que m'agrada molt és l'Oyarzabal.
2: Sí, bueno, hem parlat abans.
1: T'ho juro.
2: Sí, sí, però ja tens el Ferran.
1: Sí, però oi, no és una sensació que, és un, que amb la selecció és un i amb la Real un
2: perquè,
1: altre?
2: Perquè juga millors jugadors. Ja.
1: És que, sí, clar, no és el mateix sí, jugar.
2: Oyarzabal, la temporada acabaria amb 15 gols i 15
1: assistències. Clar, és que passar
2: de...
1: És boníssim. Home, és que passar de jugar amb Pedri, amb Peña sí, Torrientes i Carlos Soler...
0: Clar, és diferent.
1: No, broma. Però, bueno, bé, jo provava, escolta, mai ho saps.
0: Sí, no, m'ha agradat sincerament la proposta del Joel de no jugar amb un davanter-centre i aquests diners que et sobren, invertir-los en altres parts, no?
2: Clar.
0: Per exemple, el central. que es va parlar molt a principi d'estiu, ara res.
2: I el lateral, no?
0: I els laterals. Jugava Cancelo.
1: El Madrid ara ha dit que fitxarà.
2: No fitxaran, eh? Perquè
0: jo crec que tampoc, eh?
2: Jo crec que Gerard Martín, que està a un nivell de 8, el Quarcín ha fet una temporada de 9, i el... i a l'Eric García, que pot jugar a qualsevol posició. Mm-hmm. Sí, és veritat que ara has de fitxar un jugador així més veterà, saps?
0: Ho vam dir, sí, sí,
2: com,
0: sí.
2: No sé, no tinc ni idea ara en el mercat. Daily Blind, tot sí. Sí, no, ja ho sé. Però un tio que porti molts anys jugant a Europa i el portes per sí, Flow, sí, sí, sí. Íñigo, sí.
1: Tio, heu vist el del Madrid? Conate i Dumfries.
0: Dumfries per 30 milions.
1: A mi no, hi ha gent que diu, hòstia, com ho fitxen? A mi em sembla que el Florentino està jugant al FIFA. Dumfries, perquè a mi, sí. Què vols que et diguin? No, o sigui, Conate, em fa més por trentar l'Arnold
2: no,
1: que el Trump.
2: El Conate no ve d'una lesió de...
1: Sí, però Conate és un liante, no? He vist cada traca que mata.
0: Fa cada una, té unes desconnexions. És una mica...
1: Però no fa por, no acollora, no?
2: Sí, ah, jo, i el Dumfries amb els peus és pitjor que el Mendy.
0: Mira,
2: eh?
0: a mi el Dumfries sí que em sembla un bon fitxatge.
1: Jo pensava que el Huijsen, quan el van fitxar, vaig pensar que aquest noi serà com el Guarci, no, perquè a la Premier era molt bo.
2: El van inflar.
1: Sí, però vull dir, era el típic fitxatge estratègic que deies, hòstia, aquest noi, 19 anys a la Premier, ho està fent bé, líder, hòstia, cuidao, eh?
0: Sobre el paper, era molt bon fitxatge.
1: Jo crec que fitxar el Conate per tapar les carències aquest, no ho entenc a entendre. És que està jugant al FIFA, el Florentino.
0: Sí.
2: I el que fitxarà un jugador per 150 milions.
1: A l'Olise.
0: El Rodri, no, potser?
2: No, a l'Olise, sona a l'Olise.
1: Davante.
2: Això vol dir que... Posaràs a l'Olise... Al Mbappé,
0: al Rodri, quan et posaria?
2: Al Vinicius?
1: No, jo crec que Endrick i Rodrigo se'n van a prendre pel cul.
0: No, però t'estic parlant de Rodri, el pivot. Diuen sí, que anirà al Madrid.
1: Sí, fitxarà. És que necessiten un organitzador. Jo, sí, jo
0: per mi és el fitxatge clar.
2: Necessiten peu al mig del camp. Sí,
1: que algú que foti un passe allà.
2: Sí.
1: Però, a veure, creieu que s'anirà Vinicius si porten l'Olise?
0: No, jo crec que no vindrà l'Olise, és impossible per mi.
1: A veure, els francesos aquests,
0: però a
1: camerunitzats,
0: porta
1: una mica locos.
0: Porta una temporada.
1: Sí, però què li fiques la pasta? Li fiques una casa a la Moraleja i bé. L'Olise? Home, aquests es mouen per pasta, la majoria de futbolistes. Aquest no és el Bayern, aquest li poses quatre vegades el que cobra el Bayern i clar que bé. Sí, és com el Dembélé, sí. Si li posen la pasta, el Dembélé va al Madrid, ho tinc claríssim.
2: Sí,
1: el Casador, per exemple, no aniria.
0: No.
1: Madrid, però Dembélé clar que va al
2: Madrid. I del Barça al Madrid, no. Jo com a jugador professional, no, jo si estic al Mónaco després i en 3 anys em vol al Madrid, jo no sé què dir-te.
1: Jo no.
0: Jo segurament sí.
1: No sé. És que si et vol al Madrid et voldrà al
2: City. Si et vol al
1: Barça...
0: Això sí.
2: El què?
0: Que si et vol al Madrid...
1: Que si et vol al Madrid et voldrà al City o al Chelsea. Si vas al Madrid és perquè vols, jo crec.
2: Bueno,
1: no?
2: Jo a mi no m'importaria jugar al Madrid. La veritat.
0: Escolta, per anar acabant, aquest cap de setmana són les eleccions, sí, no?
2: Sí, és del
1: Madrid. Sí.
0: Florentino, Enrique, Riquelme, ràpid, qui creus que guanya, Àlex?
1: Hòstia, el Barça.
0: Això és veritat, quina bona resposta.
1: Sí.
0: Quina bona
1: resposta. És que em fan gràcia els dos. O sigui, jo crec que el Madrid, el mal menor és que continuï el Florentino.
2: Pues
1: no, perquè l'altre el veig una mica com el Víctor Font. O sigui, el veig que sí, sempre sí. Que parla de l'IA.
0: Sí, sí, sí. Però si has d'apostar el teu diner...
1: A veure, jo si fos del Madrid, preferiria, per el que ha fet amb l'àrea social Florentino, jo preferiria que guanyés l'altre per provar, per veure... Què fa? Si tot el que ha promès amb l'àrea social és veritat, perquè diu que vol regalar els abonaments. Coses d'aquestes.
2: Sí. Molta, la campanya ha sigut molt dolenta.
1: Que surt malament,
2: sí,
1: pues
2: no
1: mira.
2: N'ha hagut cap debat, no sé, molt avorrit tot guanyar el Florentino de carrer, jo crec.
0: Sí.
2: I no tinc cap dubte, la veritat.
0: Per tant, aposta segura, eh? Sí, jo crec que Enric Riquelme ha dit hola, estic aquí per les pròximes votacions.
1: Ens
0: recordeu-vos
1: del Madrid.
0: Nois, ens hem d'anar acomiadant, que se'ns ha menjat el temps. Gràcies per ser-hi i també ens acomiadem de vosaltres, oients. Gràcies per escoltar El Refugi. Ens retrobem dilluns. Adeu.
3: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
4: El 10 de juny se celebrarà el sorteig públic de desempat per les escoles Bressol de Sant Just. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 5 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Sant Just culmina la renovació de diversos espais de joc amb la participació dels infants. Els nous jocs ja s'han instal·lat als parcs Joan Maragall i Sant Pastor. Sant Just acollirà una conferència sobre gestió financera i economia domèstica. La sessió, gratuïta i impartida per Anna Barceló, tindrà lloc el 10 de juny al Centre Cívic Soledat Sants i Serafini i oferirà eines per millorar l'economia familiar. El santjustenc Ton Fumador prepara el rodatge d'Agnès, un western ambientat a la Catalunya rural dels anys 30. L'Ajuntament de Sant Just celebrarà el dimecres 10 de juny el sorteig públic per determinar el número de desempat en el procés d'admissió de les escoles bressol municipals. L'acte tindrà lloc entre les 12 del matí i la 1 a la sala de sessions de l'Ajuntament i servirà per establir l'ordre de prioritat en aquells casos en què les sol·licituds obtinguin la mateixa puntuació durant el procés de preinscripció. El sorteig és organitzat per l'Ajuntament de Sant Just dins l'àmbit d'educació i formació i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube municipal.

La participació dels infants ha estat clau en la renovació de diversos espais de joc de Sant Just. Fins aquest divendres s'han dut a terme jornades obertes a la ciutadania, especialment adreçades als nens i nenes, perquè poguessin escollir els nous jocs infantils que s'instal·laran en diferents zones del municipi. La iniciativa s'ha desenvolupat amb el suport de l'Espai de Participació d'Infants i Adolescents, que ha coordinat el procés perquè els més petits poguessin aportar les seves preferències sobre els elements de joc a incorporar. Els treballs ja s'han completat als parcs Joan Maragall i Sant Pastor, on s'han executat les actuacions previstes. Paral·lelament als espais de Júlia Quieta, Plana Pedrosa i Can Candeler, també s'han dut a terme el procés participatiu, tot i les actuacions corresponents que encara estan pendents d'execució.

El Centre Cívic Soledat Sants i Serafini acollirà dimecres 10 de juny una conferència sobre finances personals i economia domèstica destinada a oferir eines pràctiques per millorar la gestió dels recursos familiars. L'activitat, organitzada per l'AIXEC, se celebrarà entre 6:45 de la tarda i les 8 i abordarà aspectes relacionats amb el control de les despeses, l'estalvi i la planificació econòmica de la llar. La sessió anirà a càrrec de la professora Anna Barceló, que compartirà consells i estratègies per ajudar les persones assistents a organitzar millor la seva economia quotidiana i prendre decisions financeres amb més informació. La conferència és gratuïta i cal inscripció prèvia a la pàgina web de l'AIXEC.

0: un equip de joves cineastes encapçalat pel santjustenc Ton Fumador ultima els preparatius per al rodatge d'Agnès, un curtmetratge de gènere western ambientat a la Catalunya rural de l'any 1930. El projecte, que inicialment es titulava El Poder, sorgeix com a part de la formació de Fumador a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, on actualment cursa el tercer any de l'especialitat de guió. La història d'Agnès gira al voltant d'un triangle amorós i una fugida impossible que acaba desencadenant una espiral de violència dins d'una taverna de poble. Segons ha explicat el propi director, el guió s'ha treballat minuciosament per prioritzar el llenguatge purament audiovisual per sobre de les paraules, oferint una proposta altament visual i expressiva.
1: Bueno, a mi em neix des de la voluntat de voler fer un western i una escena d'acció. Llavors, al principi va evolucionar cap a un costat on, com bé dius, el poder com criticava molt aquest sistema en el que vivim i com s'exerceix un poder que moltes vegades no es toca les mans mai, etc. El que passa és que el curt va anar evolucionant fins a un punt en què va acabar sent una història més universal, molt més petita, en el que es tracta d'un amor impossible i un triangle amorós simultàniament. I doncs és una protagonista que es diu Agnès, que va a la taverna del poble, diguem, del món rural de la Catalunya dels 1930, més o menys. Va a la taverna a parlar amb l'Artal, que diem que són dos amants per fugir perquè pues, ve el marit de l'Agnès que se'l ve a pelar, bàsicament. Mm-hmm. Llavors, això que tracta de ser una fugida i ja està, acaba convertint-se en una espiral de violència dins aquesta taverna on s'acaba, per d'una manera, matant tothom allà dins.
0: El rodatge de la producció tindrà lloc del 17 al 21 de juny en diverses localitzacions que inclouen Gallecs, Lleida i zones properes a Cervera o Gironella. L'equip tècnic compta amb la col·laboració de Malena Murillo com a directora de producció i Víctor Vila com a ajudant de direcció, dues figures claus per coordinar una logística complexa en un temps rècord.
1: Ara ja estem acabant la setmana menys dos. Això vol dir que des de la setmana en la que roda, tires setmanes enrere i vas comptant, menys un, menys dos. Llavors estem a dues setmanes de rodar. Per aquesta setmana era molt important tancar dissenys de vestuari, tenir material de, per exemple, art, atrets o tot això, ja tenir el material adquirit o ha estat demanat perquè arribi a temps. Mm-hmm. Amb el director de fotografia, tenir tot tancat, tot l'storyboard, com es vol plantejar cada escena, si es roda a nit, com es vol il·luminar aquesta escena, si es roda a dia, com. Tema òptiques, quines es fan servir. Tot això d'aquesta setmana ha d'estar tancat. Ara, com ha dit el Víctor, que anem molt justos, la setmana següent ja serà per tot el tema d'assajos. També aquest curt té una escena d'intimitat i tenim un coordinador d'intimitat que doncs, també farà la seva feina amb els actors, perquè es parla individualment, per saber límits, després col·lectivament, s'analitza l'escena, etc etc. I ja la següent seria rodar, que roda del 17 al 21 de juliol, de juny. És a dir, de dimecres a diumenge.
0: Per poder fer front a les despeses de producció, transport i localitzacions, l'equip ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Barkami. Els detalls del projecte i l'accés per donar-hi suport es poden consultar a través del seu perfil oficial d'Instagram, @curtmetratge_Agnès. La data límit per lliurar la versió definitiva del curtmetratge és el pròxim 7 de setembre, moment en què s'avaluarà el treball dins el marc acadèmic de l'ESCAC, tot i que els darrers retocs de postproducció es podrien allargar fins a la tardor. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Sant Just Desvern ha impulsat un recorregut de murals sobre els drets dels infants per sensibilitzar la ciutadania sobre les situacions de guerra, pobresa, desigualtat i exclusió social que afecten milions de nens i nenes arreu del món. La iniciativa s'ha desenvolupat amb l'artista Carolina Dan, especialista en art urbà, i utilitza l'espai públic per divulgar els principis de la Convenció sobre els drets dels infants de les Nacions Unides. Els murals, ubicats en diferents punts del municipi, representen diversos drets fonamentals de la infància i conviden a reflexionar sobre la necessitat de garantir-los. En el marc del projecte, l'artista també ha restaurat el mural del camp de futbol municipal que havia patit un acte vandàlic fa uns mesos. Els murals ja fets dins del recorregut són el del dret al joc, que es troba a l'escola Montseny, el dret a l'educació, a l'escola Canigó, el dret a una vida digna, al passatge del mercat, el dret a la llibertat d'expressió, a la plaça Malaret, i el dret a la salut, al centre cívic Joan Maragall. El recorregut continuarà creixent amb noves intervencions que completaran l'itinerari, les ubicacions de les quals es donaran a conèixer properament. L'actuació s'emmarca en el compromís de Sant Just amb la defensa dels drets de la infància a través de programes com Ciutats Amigues de la Infància d'UNICEF i Ciutats Defensores dels Drets Humans.

La parròquia de Sant Just i Sant Pastor de Sant Just d'Esvern ja ho té tot a punt per la històrica visita del Papalleó 14 a Catalunya els propers 9 i 10 de juny. Segons ha explicat mossèn Xavier Sobreví als micròfons de Ràdio d'Esvern, la comunitat local s'ha mobilitzat ràpidament i ha omplert un autocar de 50 places per acompanyar el pontífex durant el seu desplaçament al monestir de Montserrat el dimecres 10 de juny. Els feligresos de Sant Just sortiran en autocar a 8:15 del matí del dimecres 10 de juny per poder accedir al recinte de Montserrat, on l'accés estarà molt restringit. Els assistents es col·locaran a la plaça exterior del monestir, equipada amb pantalles gegants i cadires, per seguir la pregària del Sant Rosari i l'actuació de l'Escolania de Montserrat. La pregària del

0: anar particularment entrades directament a Montserrat i a nivell de famílies o així, o havia grups ja més nombrosos i no ha hagut cap problema per poder-hi anar a això. Perquè la capacitat també de transport fins al monestir doncs és limitada. Sí que nosaltres doncs això, amb l'autocar doncs esperem pujar fins a dalt, és l'establert i en allà doncs poder participar dels actes i després de això cap a la una o quarts de dues, doncs el papa s'anirà a dinar amb els monjos i llavors doncs la gent ja podrà tornar o quedar-se una mica més allà, bueno, cada grup veurà una mica el que vulgui fer, si es queda una mica més o menys, no?
1: La visita papal té un fort lligam local des del primer moment, ja que el pontífex serà rebut a l'aeroport del Prat pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, diòcesi a la qual pertany Sant Just. A més, els actes del matí del 10 de juny transcorreran íntegrament en territori d'aquest bisbat, incloent una breu visita del papa a les recluses del centre penitenciari de Cambrians i la posterior pujada a Montserrat.
0: Ara aquí veiem que el papa en la visita a Barcelona va a Montserrat, que això forma part del nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i el mateix matí, el dia 10, doncs, passa per la presó de Cambrians i que allà té una trobada doncs, amb els presos, una trobada curta, no arribarà a mitja hora o una cosa així, i després doncs, acaba anant a Montserrat el dimecres, el dia 10, a les 12, està prevista l'arribada a Montserrat, per resar el Sant Rosari, per suposo que perquè doncs, cantar a Mare de Déu amb la companyia extraordinària de l'Escolania de Montserrat i per estar allà amb els peregrins, etc. No? Llavors, sí que altres bisbats de Catalunya no, però a nivell de Catalunya estaran dos bisbats. Des del moment que l'aeroport doncs, és part del nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat, en el Prat de Llobregat, i després aquestes dues visites doncs, que són doncs, el matí del dia 10, tinc entès que després també es queda a dinar a Montserrat amb els monjos, i després ja per la tarda baixa a Barcelona.
1: Més enllà dels actes de caràcter més proper, el papa Lleó XIV seguirà una agenda frenètica durant la seva estada de dos dies. El dimarts 9 de juny, arribada a l'aeroport a la una del migdia, recepció oficial a la Catedral de Barcelona i una gran trobada multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc a partir de les 6 de la tarda. Dimecres 10 de juny, farà visita a Cambrians i a Montserrat al matí. A la tarda, trobada amb entitats socials a la parròquia de Sant Agustí i el Raval i, finalment, la consagració i il·luminació de la nova creu de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. La benedicció d'aquesta torre dedicada a Jesucrist coincidirà amb els actes del centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, convertint la cita en un esdeveniment d'abast mundial que els veïns i veïnes de Sant Just podran viure en primera persona. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

L'Ajuntament continua desplegant actuacions de millora de l'enllumenat i de l'espai públic en diferents punts del municipi per reforçar la seguretat, l'accessibilitat i el manteniment dels barris. Entre les intervencions realitzades destaca la il·luminació del parc infantil de les Basses de Sant Pere i la instal·lació de nous punts de llum en diversos carrers i places com el Roser, Sant Pastor, Violeta Parra, Ramon y Cajal i la Creu. També s'ha dut a terme la il·luminació de l'escultura de la rotonda de l'Avinguda de Ricardo Bofill i la renovació de la placeta situada davant del Walden. Paral·lelament s'han executat treballs de manteniment de voreres i espais urbans, especialment als barris de Can Modolell i les Basses de Sant Pere, amb l'objectiu de millorar les condicions d'ús i mobilitat de l'espai públic.

0: El ple ordinari de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat el darrer 28 de maig, ha donat llum verda a l'aprovació inicial de les bases generals que regularan l'adjudicació d'habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública. Aquesta mesura respon a la voluntat d'actualitzar i unificar els criteris d'accés d'acord amb les normatives estatals i autonòmiques vigents. La portaveu del Partit Socialista a Sant Just, Isabel Darder, ha detallat en una entrevista a Ràdio d'Esvern quines són les principals condicions que hauran de complir sol·licitants per poder optar aquests pisos de lloguer assequible.
1: El que fem és posem una mica les normes per accedir i que són, primer, està apuntat al registre del Consell Comarcal, al registre d'habitatge. Per qui no ho sàpiga, aquest registre dura 2 anys.
2: Tant,
1: quan han passat 2 anys, t'has d'anar a tornar a apuntar. Això es fa perquè la gent potser ja no està interessada, potser ja té una altra alternativa i, per tant, es vagi renovant. Però has de ser en aquest registre. Després, tenir més de 18 anys, portar més de 3 anys empadronada a Sant Just, per tant, persones que portin menys no poden accedir, o que portin més de 5 anys treballant a Sant Just i que ho puguin acreditar. Uh-huh. Aquestes són una mica les demandes. També hi ha a nivell d'ingressos, però això depèn ja més de les convocatòries, a fer el nivell de renda i tot això. I una mica la idea és unificar diferents criteris que hi havia hagut degut a diferents lleis que havien aparegut i llavors ho unifiquem tot i posem una mica aquestes bases.
0: Més enllà de l'habitatge, la sessió plenària ha servit per aprovar definitivament la modificació de l'ordenança de control d'activitats i d'horaris d'obertura d'establiments, esmenada arran de l'al·legació d'un particular. Així mateix, s'ha aprovat inicialment el reglament d'ús per unificar el funcionament dels equipaments socioculturals al municipi, com ara la vagoneta, Can Ginestar o el Centre Cívic Joan Maragall.
1: Clar, Sant Just va creixent, cada vegada tenim més centres cívics, centres culturals, i llavors tenien normativa, alguns sí, i eren normatives diferents. El que hem fet és unificar, segons les necessitats que tenim, i llavors és una normativa només per a aquells centres cívics i culturals que no té, que s'assemblen, com diuen, no pel teatre municipal, no pel casal de joves, ni per les entitats, ni pels espais esportius. Per tant, són per la vagoneta, Joan Maragall, Can Ginestar, les escoles, Salvador Espriu, Soledat Sants, el Mercart, i després hi ha dos annexos en els quals hi entren les aules d'estudi i el magatzem.
2: Bàsicament,
1: municipal.
2: Xarxa d'equipaments culturals,
1: sí,
2: no? Podríem dir.
1: Però també hi ha aules d'estudi i magatzem municipal. I és una mica, perquè els altres no, perquè ja tenen la seva normativa, però ens sembla que calia unificar aquest funcionament, aquest ús i funcionament d'aquests, això, i fer-ho d'una forma més, diríem, més democràtica per tothom.
0: Finalment, el ple ha fixat les dues festes locals per l'any 2027, que seran el 6 d'agost, Sant Just, i el 17 de maig, la segona Pasqua. En l'apartat de mocions s'ha aprovat el suport a la reforma de la llei de dependència, mentre que la moció presentada per Vox sobre la regularització massiva d'immigrants ha estat rebutjada per la gran majoria dels grups municipals. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La Festa Major de Sant Just se celebrarà del 29 de juliol al 3 d'agost amb una programació impulsada per l'Ajuntament i les entitats del municipi. L'edició d'enguany combinarà activitats culturals, tradicionals, lúdiques i familiars repartides en diferents espais del poble. Un dels principals punts d'atracció tornaran a ser les barraques, que acolliran actuacions del Pony Pissador, les gamberres i l'Orquestra del Futur, entre d'altres propostes musicals previstes durant els dies de festa. La principal novetat d'aquesta edició serà la participació de la Coordinadora de Festes, una iniciativa impulsada per veïns, veïnes i entitats amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i recollir propostes relacionades amb la Festa Major. El col·lectiu s'estrenarà organitzant activitats pròpies els dies 29 i 30 de juliol a la plaça Verdaguer. La programació mantindrà l'aposta per una oferta adreçada a tots els públics i per la implicació del teixit associatiu local en una de les celebracions més destacades del calendari festiu santjustenc.

El Centre Social El Mil·lenari obrirà el 10 de juny les inscripcions per les activitats del curs 2026-2027 adreçades a antics alumnes, és a dir, persones que hagin cursat la mateixa activitat durant almenys dos trimestres consecutius del curs 2025-2026. El termini per presentar les sol·licituds s'estendrà del 10 de juny al 10 de juliol. Les inscripcions es podran fer presencialment, de 10 a 1 al Centre Social El Mil·lenari, o telemàticament a través de la seu electrònica de Promunsa. La convocatòria inclou les activitats de mouta, tai chi, ball en línia, memòria, estiraments, ioga i ganxet. I l'organització recorda que no s'admetran sol·licituds fora del termini establert.

Sant Just ha executat entre febrer i abril diverses actuacions de manteniment de les zones verdes i de l'arbrat urbà, amb treballs de replantació d'arbres, resembrat de gespa i millora d'espais enjardinats al municipi. Actualment, la via pública compta amb prop de 7.500 arbres, principalment lladoners, tipuanes i mèlies. Entre les actuacions fetes destaquen la plantació de nou arbrat als escocells del carrer Creu, la millora de l'entorn de l'Institut Escola Masllui i diverses intervencions a l'Avinguda Indústria, el Parc del Mil·lenari i el Parc dels Miralls. Les actuacions formen part de l'estratègia municipal de manteniment i ampliació de la infraestructura verda urbana i segueixen criteris vinculats a la regla del 3, 30, 300, un model que promou una major presència d'arbres i espais verds a les ciutats.

Moment de repassar les activitats de la Setmana Sant Just. Avui a les 6 de la tarda, divendres de música, amb un taller de shakers i tambors a l'espai trobada del Casal de Joves. I a 7:45 de la tarda, un espectacle de ball i foc a la plaça de la Pau, organitzat per l'agrupació fotogràfica de Sant Just. I a 8:00, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, es farà el concert Coraggio, sumant veus, amb la coral Coraggio, el cor 686-685 de Sant Feliu de Llobregat i el cor Alfa. Passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte, 9:45 del matí, es farà una macrofesta del Tour de França al Parc Ciclista del Baix Llobregat. I a 10:00 es farà l'acte Vine a provar el cau, al Casal de Joves, de la mà de l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King. I dissabte, 6 de juny, a 10:00, rutes singulars, amb la ruta 3 sobre art singular, a Can Ginestar. A 10:00 del matí, dissabte, intensiu d'acrobàcies a la sala Utopia del Casal de Joves. I a 11:45 del matí, a la Bristol, es farà la Bristol Kids Activity, Fun and Fit. I a partir de 6:00 de la tarda, el dissabte, començarà la 20a trobada gegantera, amb inici a la plaça Maragall i final a la plaça Verdaguer. I dissabte a 8:00 del vespre, música en directe dins la programació de terrasses musicals. N'hi haurà el Telepizza, a la carretera Reial número 71, i el Samboran, a Jacint Benavente, número 3. Passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 7 de juny. A 8:00 del matí es farà una visita guiada a la colònia Güell. Diumenge a 10:00 del matí, punt d'informació a Can Ginestar. I diumenge 7 de juny a 7:00 de la tarda es farà un concert homenatge a Duke Ellington a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, de la mà de la Big Band de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues, juntament amb el Cor Quaia i la Coral Cronos.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El 10 de juny se celebrarà el sorteig públic de desempat per les escoles Bressol de Sant Just. Sant Just culmina la renovació de diversos espais de joc amb la participació dels infants. Els nous jocs ja s'han instal·lat als parcs Joan Maragall i Sant Pastor, mentre que les actuacions en tres espais més resten pendents d'execució. Sant Just acollirà una conferència sobre gestió financera i economia domèstica. La sessió, gratuïta i impartida per l'Anna Barceló, tindrà lloc el 10 de juny al Centre Cívic Soledat Sans i Serafini i oferirà eines per millorar l'economia familiar. El santjustenc Ton Fumador prepara el rodatge d'Agnès, un western ambientat a la Catalunya rural dels anys 30.

Aquesta ha estat tota la informació dels Àngels Notícies d'avui, 5 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Àngels Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesbran.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

Hola, som el grup Marc, mestres àvies recuperadores de contes. Formem part de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i avui hem vingut a explicar-vos contes. Esperem que us agradin.

0: De contes i de rondalles, jo us en contaré un grapat. La meitat serà mentida, l'altra meitat veritat.
1: Història del conillet Talbot. Aquesta història la va contar una dona índia a un noiet blanc fa molts anys. Aquest noiet vivia amb els seus pares a prop d'un campament d'indis. Perquè Talbot és el nom indi de conillet. Doncs vet aquí que fa molts i molts anys, Talbot no era petit com ara, sinó tot el contrari. Era molt gran, era la bèstia més grossa de totes les bèsties a quatre potes. I a més era un gran caçador. Tenia el costum de sortir cada matí a caçar molt aviat, així que s'hi començava a veure. Però cada matí trobava ja en el camí el senyal d'un peu molt gros. Això li feia molta malícia perquè el seu orgull era tan gran com tot el seu cos i no volia que ningú passés pel camí abans que ell. Qui és aquest que va caçar primer que jo i que fa unes passes tan grosses? És algú que em vol fer sentir vergonya? Xxxt, calla, li deia la seva mare. No hi ha ningú al món que sigui més gran que tu. No, si això ja ho sé, contestava Talbot. Però hi ha unes petjades al camí. L'endemà es llevava encara més aviat, però en el camí ja hi havia les grans petjades. Oh, està bé, va dir-se Talbot. Ara faré un parany per enxampar aquesta bèstia tan descarada. I com que era molt traçut, va fer un parany amb la corda del seu arc i la va posar al mig del camí. Quan l'endemà al matí van a veure la seva trampa, mai no diríeu què hi havia. El sol! Havia atrapat el sol! I tota la terra del voltant començava a fumejar de tanta escalfor. Ets tu qui deixava les petjades en el meu camí? Cridava Talbot. Sí, sóc jo, és clar. Però afanya't a deixar-me anar si no vols que tota la terra es cremi, deia el sol. Talbot va veure l'urgència i va pensar què calia fer. Clar, havia d'alliberar el sol de la trampa, quan abans millor. Es va treure el ganivet i va córrer per tallar la corda, però quan s'hi va acostar la calor era tan gran que el conill va haver de fer un salt enrere abans d'haver-la tallada. Va tornar a provar-ho i va tornar a llançar-se contra el sol per tal d'acostar-s'hi i trencar la corda, però amb l'escalfor va tornar a quedar-se enrere. Però Talbot, cada vegada que s'acostava al sol, amb l'escalfor es fonia fins a la meitat. I el sol cridava, «Torna, Talbot, torna!» I Talbot hi tornava, una vegada i una altra, però no aconseguia arribar-hi perquè es cremava tant que saltava enrere abans d'arribar-hi. I és clar, al final va quedar així de petit, perquè finalment la última vegada que ja doncs va aconseguir tallar la corda i el sol de seguida es va enlairar cap al cel com un globo que s'escapa. Però el pobre Talbot va quedar reduït a la mida que té ara. La meitat de la meitat de la meitat de la meitat de la meitat del que era. Hi heu vist mai els conills saltant per un camí amb aquells salts tan grossos? Ah, enyoren quan eren grans. Només així podeu comprendre com havia de ser de gran abans d'haver atrapat el sol en un parany. El conillet Talbot és un antic conte dels indis de Nord-Amèrica.

0: el gall, el xai, el porquet i el drac renyac. Una vegada hi havia un gall molt eixerit que vivia al mas Retort. I va dir, es va aixecar un matí, me'n vaig a Montserrat a donar un vol. I va començar a caminar, i li va caure una fulla de parra al cim de la cresta. I es va assustar, tremolar, va desmaiar-se. No sabia el que li passava. Assustat perquè m'ha caigut al cel, al cim de la cresta. Amb això va passar un xai que menjava herba al prat i li va dir, què et passa? Què et passa? Doncs mira, que m'ha caigut al cel, al cim de la cresta, anant a Montserrat. Ui, no hi vagis, no hi vagis. Mira, saps què? Ja, anem a donar un vol que et tranquil·lisis. Anem a donar un vol pel món. Vinc, pues sí, vinc. Caminant, van trobar una porqueta més bonica, més eixerida, i era de casa Planxat, d'un mas que es deia Planxat. A una neu, a una neu. Mira, aquest anava a Montserrat i li va caure el cel al cim de la cresta. I, assustat, molt assustat, ui, no hi ha neu, no hi ha neu. Vinga, saps què podríem fer? Anem a donar un vol pel món, que així ens tranquil·litzarem i ens agradarà molt. I van anar caminant. I amb tot això es va fer de nit. S'ho havien passat molt bé, tots tres, donant vols pel món. I van dir, ara potser que mos féssim una casa, jo no vull tornar a Can Retort, jo no vull tornar a Can Grenges, jo no vull tornar a Can Planxat. Saps què podem fer? Fem-nos una casa. I el gall va dir, jo em plomaré i de les plomes me faré una casa. I així ho va fer. I se'n va anar a dormir. El xai va dir, jo em tondré i de les llana em faré una casa. I així ho va fer, i s'ha posat a dormir a casa. Però la porqueta va dir, jo ves que ho puc fer? I diu, va començar amb el morro a furgar la terra i va trobar unes ferradures. Les va agafar, les va portar cal ferrer, i el ferrer diu, fes-me una casa. I va fer una casa molt forta, amb les ferradures de ferro, i es va posar a dormir. Però allí vivia, a prop del bruc, vivia el drac renyac, que tenia una gana, s'ho menjava tot. Sobretot animals que no fossin ni massa petits ni massa grans. Clar, va sentir l'oloreta i va dir, ui, avui. I va, se'n va a la casa del gall. Truca a la porta. Qui hi ha? Sóc el drac renyac, que em deixes entrar? No, que em menjaries? Doncs si no m'obres, bufaré, xuclaré i la casa te tiraré. Bé, així ho va fer. Va començar a bufar, a udolar, a xuclar, i al final a casa totes les plomes van volar. I llavors el drac va xuclar i es va xuclar viu al gall. Després va dir, no tinc més gana, i sento l'oloreta del xai, i se'n va a casa del xai. Pom, pom, qui hi ha? Sóc el drac renyac, que em voldries obrir? No, no pas, perquè si t'obro, se'n menjaràs. Doncs jo bufaré, ho doblaré, xuclaré i la casa t'esfondraré. No, no, ja pots fer el que vulguis. Però sí, sí. El drac va bufar, va xuclar i tota la llana va volar i al final va xuclar tant que es va xuclar el xai. Sencer. Bé, que quedava satisfet, però diu, no, jo encara me'n vaig a buscar la porqueta. Perquè fa, jo és tan rodoneta, tan groseta. I se'n va cap allà. Truca a la porta. Pom, pom. Qui hi ha? Sóc el drac renyac. Que em deixes entrar? No, que et menjaries? No? Pues, doncs jo bufaré, xuclaré i la casa esfondraré. Ja pots bufar, ja pots xuclar, jo no t'obro. I el drac va bufar, va xuclar, però no va poder. Es va enrabiar, la casa era molt forta, no la va poder esfondrar. I es va enfadar molt. I va donar toms. Oh, i diu, què tinc que pensar? I va pensar, bé, ja en tinc una de pensada. Torna a trucar, pom, pom, qui hi ha? Sóc el drac renyac i m'hauries de fer un favor molt gros. Estic ple de polls i em piquen, que és un desastre. No puc aguantar. Bé, me voldries obrir, me'ls podries treure. Sí, mira, passa el cap a la gatonera, i te'ls trauré. I ell va pensar, va. I va entrar i va posar el cap al forat que les portes ja dels gats. Va entrar el cap. Quan va tindre el cap a dins va dir la porqueta, ara vaig a buscar el pinte i te'ls passo i te tracto els polls. I el que va fer? Va agafar una destral i va tallar el cap amb rodó. Després va agafar un ganivet gros de la cuina i li va obrir la panxa. Què crec que va sortir el gall més content? Al cap d'una mica, bé, bé, va sortir el xai. I al final, ell més content, la porqueta, i van dir, ja podem tornar un cap a casa, que aquí això no, aquestes aventures no ens convenen. I van tornar. Xinochano, Xinochano, se'n van anar, pues, cap a casa el retort, cap a casa el grenyes, el xai, i cap planxat la porqueta. I pel camí, a tothom que hi trobaven, li deien, mira, mira, anava a Montserrat el gall, i se li va caure el cel al cim de la cresta. I vam trobar el drac renyac i l'han matat i és ben mort, no cal que tingueu por, que ja és ben mort. I jo anava amb ells i m'ho anaven explicant, però també els he deixat per vindre aquí per explicar-vos-hi. I ja està explicat, ja s'ha acabat.
1: Vet aquí una vegada.

0: El ferrer de Figueres. Aquesta història va passar quan Nostre Senyor i Sant Pere anaven pel món i va passar a Figueres. Vet aquí que al carrer de França, a Figueres, hi havia un ferrer que arreglava totes les ferradures dels cavalls. I un dia, quan Nostre Senyor i Sant Pere anaven pel món, cansats, molt empolsegats, amb molta set, van arribar a Figueres. Van caminar pel poble i, quan van ser al carrer de França, van veure el ferrer. Que el ferrer tenia fora, a la vorera, i tenia un banc. Havia fet un banc de fusta perquè quan els pagesos anaven a ferrar els cavalls, mentre ell ferrava, poguessin descansar. Ai, Sant Pere, quan va veure aquell banc, estava cansat, assedegat, va dir, Nostre Senyor, ens podríem assentar aquí, seure aquí una estoneta. Diu, sí, sí, va dir, Nostre Senyor, però ho hem de demanar al ferrer. Van cridar al ferrer, bon dia, bon home, com us deixaríeu assentar-nos una miqueta en aquest banc? Oh, i tant, descanseu el que vulgueu. I així van ser, com Nostre Senyor Sant Pere van ser al banc del ferrer de Figueres. Mentre estaven allà assentats, assedegats, resulta que el ferrer tenia al costat de la seva casa un hort. I en aquell temps, just en aquell hort, hi havia una perera que tenia les peres a punt estaven daurades, rosadetes allò, madures. Oh, i Sant Pere bé que les reullava, però no gosava dir res. Quan el ferrer va acabar la seva feina, va sortir fora, va veure Nostre Senyor i Sant Pere i els hi va veure la boca resseca. Diu, bona gent, no voldríeu pas fer un traguet de vi? Va, entreu, que farem un mos. I els va convidar a entrar a la seva botiga. Va entrar al seu taller i sí, sí, allà mateix tenia un pa, va tallar un bocí de pa, va deixar-los fer un traguet de molt porró i Sant Pere va dir a aquelles, oh, que voleu peres? Va, doncs, pugeu, pugeu. Vos mateix colliu. Així Sant Pere es va enfilar al banc, ai, a l'arbre, i les volia agafar totes i el ferrer li va deixar el seu serró. El ferrer tenia un serró que sempre el portava perquè de tant en tant, quan no tenia feina a la botiga, s'anava per les masies i comprava als pagesos trossos de ferradura, trencades, claus velles, i de tot allò ho fonien, tornava a fer ferradures. Bé, li va donar el serró i, escolteu, Sant Pere, zim-zam, zim-zam, el va omplir. Van baixar, se les van menjar, eren bones, tan bones, oh, que van cansar descansats. I llavors Nostre Senyor li va dir, ferrer, nosaltres no tenim diners, no et puguem pagar. El ferrer ja ho veia per la fila que feien, que eren més pobres que una rata. Però, si vols, et puc donar tres coses que tu vulguis. Vols dir? Sí, sí, sí. I Sant Pere es va acostar a l'orella del ferrer i li va dir, escolta, és Nostre Senyor, demana-li quan em mores puguis anar al cel. Ah, però el ferrer de Figueres no es volia, pensava, jo tinc la vida llarga, ara em aniré a morir. No, no, no. Diu, sabeu què vull? Què vull? Déu mireu, tot aquell que vingui aquí i es vulgui seure al banc no pugui aixecar-se si jo no li doni permís. Ah, va dir Nostre Senyor, fet. Oh, Sant Pere va dir, però com ets de beneit? Perquè no sap, li va tot donar un dia a cau d'orelles, Nostre Senyor, demana-li quan em moris pugues entrar al cel. Ah, per això de la mort, ja us ho he dit, el ferrer la veia molt llunyana. Quin altre favor vols? Home, diu, doncs mira, aquell que s'enfili a agafar les peres tampoc pugui baixar de la perera si jo no li doni permís. Fet. Oh, Sant Pere s'estirava els cabells. Com pot ser, com pot ser? Ferrer, ferrer, demana-li. Va, calleu, calleu, bon home. I Nostre Senyor li va dir, demana l'últim. Doncs mira, l'últim, rumia que rumiaràs, diu, ja ho sé, tot allò que posi a dins del meu serró, no pugui sortir fet. Així va ser que Sant Pere i Nostre Senyor van marxar de la botiga del ferrer de Figueres. Res, no feia ni 5 minuts que havien marxat que el ferrer va sentir com trotaven un cavall pel carrer. Va sortir a guaitar i va veure un cavall preciós, negre, brillant. I un cavaller a dalt, que al moment que el va veure ja li va fer com a fredat. Li va fer com un esglai a l'esquena. Va saltar el cavaller i li va dir, entrant ara aquí a Figueres, m'ha saltat una ferradura. Ferrer, que me'l pots arreglar? Ho va dir amb un to molt així, molt imperiós, molt... I el ferrer va dir, i tant, quan trigareu? Oh, doncs un quart, va dir el ferrer, mig tremolant. Però així que va tenir la pota del cavall a les seves mans, va veure una cosa. d'aquella mida de ferradures no en tenia cap. Eren més petites. Aquell cavall tenia unes penungles tan grans que no hi havia manera. I li va dir al seu client: senyor, no trigaré un quart, trigaré més perquè he de fondre tot el ferro. Com fondre? Oh, perquè la mida no va bé, la ferradura que tinc feta. Ah, i l'has de fer. Vine, porta el ferro. I aquell personatge va agafar un ferro i el va estirar just a la mida que necessitava el ferrer. El ferrer va quedar tot sorprès. Ah, però quins poders teniu? Diu: ai, què? I ha allargat el ferro. Que vos voleu tenir els mateixos poders? Oh, va dir el ferrer, si fos tan fàcil. Si jo pogués allargar ferro la mida dels meus, del que jo necessito. Oh, bé, si tant. Oh, això és molt fàcil. Com que és fàcil? Que no m'has conegut, qui sóc jo? I el ferrer, que ja us he dit que havia sentit una esgarrifança i que era molt murri, el ferrer va dir: ai, em penso que sou el diable. Sou en Banyeta, no? Diu: i tant. Per tant, mira, jo et dono poder de llegar el ferro, però tu m'has de donar l'ànima. Ah, el ferrer, que no es volia morir, es pensava que viuria molts anys, diu: tranquil, ja us la dono. Ah, no, no, no n'hi ha prou amb això. Com que n'hi ha prou? No, no. M'heu de signar aquest paper. Es va treure de la seva, dins de l'americana, un paper. Diu: i ara et punxes, fas una mica de sang i signes. Conforme en donaràs la teva ànima quan em moris. El ferrer ni s'hi va pensar. Va signar. I vet aquí que cavall i cavaller van marxar rebent. I així va ser que el ferrer que entrava, animal que havia de ferrar, doncs només calia que allargués amb les mans el ferro i sempre tenia ferro a la seva mida. Ja no li calia anar, a recaptar trossos de ferro, fondre, res, tot. I es va començar a fer ric, ric. La seva dona patia molt perquè pensava aquest home. Però ell estava molt tranquil, molt tranquil. I així van passar els anys, però va arribar el moment que havien passat, perquè aquell contracte que ell havia escrit també deia l'edat, i va arribar la data que va, aquell contracte ja caducava. I vet aquí que un dia va veure que entrava un home molt elegant, vestit de negre, de dalt a baix, a la seva botiga. Diu: ferrer, suposo que saps qui és. I el ferrer ja ho va saber. Era el dimoni, però no era el que havia anat primer, era un altre. Diu: et porto un paper que tu vas signar. Home, li va dir el ferrer. Home, sí que sabia que havies de venir, però... Perdona un moment, mira. Jo sóc un home de molta paraula. I ara tinc una rella d'una arada que l'estic arreglant i me la vindran a buscar. Deixa'm, ja sé que m'he de morir, però deixa'm un horet, un res, 10 minuts que acabi, perquè m'agradarà morir-me i que la gent em recordi com un home de paraula. Bé, el diable diu: d'acord. Dic: doncs mira, vés, descansa aquí fora, en aquest banc que hi ha aquí fora, a la vorera. I el diable va anar a seure a la vorera. El ferrer va acabar la rella i quan el diable va sentir que acabava la feina, es va voler aixecar. Però que es va poder aixecar? De cap manera. Va estirar amunt i avall. No podia, estava enganxat, no podia sortir d'aquell banc. El ferrer va sortir i li va dir: què passa, doncs? Oh, que no puc, què ha passat, que no sé què. Diu: bé, mira, una condició. Si tu m'allargues el contracte, em dones 10 anys més de vida, jo et deixo aixecar del banc. No s'ho podia creure el diable, però certament. El diable va haver d'acceptar, li va allargar 10 anys més de vida i el diable va poder sortir. Però ja sabeu que el temps passa a vegades volant i aquells 10 anys li van passar al ferrer volant. Ell anava bevent, anava vivint molt bé, però li van passar volant. I al cap de 10 anys va tornar a aparèixer un altre diable. I aquell diable se'l va trobar també treballant. I va dir: ah, saps qui sóc, no? Perquè també anava tot negre i feia un efecte, feia com a por. Diu: sí, ja han passat 10 anys. Va, doncs, has de venir amb mi. Home, diu: d'acord, sí, ara ho preparo tot. Esclar, aquell diable ja estava avisat, ja li havien dit: aquest ferrer és molt murri, vigila que no t'enredi. Sí, va treure el davantal, va tancar tot, anava tancant. Diu: home, li va dir el ferrer al diable, el camí serà llarg. Mireu, ara tenim aquí les peres que estan madures. Què us sembla? En podríem agafar unes quantes pel camí, que fa molta calor. El diable va dir: sí, doncs val, d'acord. Diu: home, mira, sabeu què? Mentre jo acabo de tancar-ho tot, en queden 2 portes i una finestra, enfileu-vos vos mateix a l'arbre i agafeu les més madures. I el diable què va fer? Va pujar dalt de l'arbre. Va començar a omplir el serró de peres. Quan les va tenir plenes, no podia baixar. I vet aquí que què passa? Vinga a cridar. Sabeu què va fer el ferrer? Va cridar a tot el carrer, a tota la canalla. Lladres, veniu, ajudeu-me, tinc un que m'està robant les peres. Tots els veïns del carrer de França van sortir i les pedres que hi havia a terra les van agafar i van començar a pedregar el diable. Ai, que no, el diable va quedar tot ple de cops. I va dir, ah, mira, si vols baixar de la perera, ja ho saps, m'has de donar 10 anys més de vida. I el que va fer el diable? Li va donar 10 anys més de vida. Així va ser que va marxar tot ple de bons de nyenyos i el ferrer es va quedar tranquil 10 anys més. Però els anys van passar també volant. La seva dona es va morir, la seva dona és molt pietosa, i va dir, ai, vigila, vigila. Però ell va continuar la seva vida. Van passar els últims 10 anys i... Era un dia a la matinada, com que els dimonis s'havien dit entre ells, vigileu el ferrer de Figueres, resulta que el diable que li va tocar anar va dir, jo no hi aniré quan treballi, jo hi aniré a punta de dia. I així no l'enganxaré, vaja a la botiga, l'enganxaré encara que serà dormint. I així va ser. Va anar a primera hora del dematí i ell encara era al llit, el ferrer. Truc-truc a la porta. Ferrer, que saps qui sóc? I el ferrer diu, i tant que sé qui ets. Però la porta de baix estava tancada. Diu, ai, espereu-vos que m'he de vestir, encara estic al llit. Però el ferrer, ai, el dimoni estava molt neguitós, deia, ara aviam si jo també fallaré com els meus companys. Aviam si fallo, si no fallo. I vosaltres sabeu que abans a les cases dels pobles hi havia baix de tot un forat rodó que en deien gateres i que els gats hi entraven i sortien quan volien. I la casa del ferrer també, aquest forat, a baix a la porta. Vet aquí que el ferrer va anar baixant a poc a poc, a poc a poc, i mentre baixava, el dimoni es posava més neguitós, i veient que no posava, ell va agafar el serró i el va posar just al forat de la gatera. I el diable, com que veia que no baixava, va dir, aquest home no m'obrirà la porta. Doncs ja està, em transformo un gat, entro per la gatera i seré dins i així el podré agafar. Mireu, va transformar-se el gat, va saltar dins i va agafar amb el serró, va tapar i va lligar ben fort el serró. Així que va ser, quan van tenir el diable dins el serró, que era un gat, va cridar els veïns, el van posar damunt l'enclusa i cop avall, cop ben, cop de mall, i el diable uns grinyols i uns crits i xamanats, no sé què. Total, que li va dir, m'has de donar uns anys més de vida. O em signes el contracte o no et deixo anar del saló. I així va ser com es va poder salvar per tercera vegada del diable. Però vosaltres sabeu que la vida dels humans té una fi. I ell es va posar malalt perquè era molt gran, però va demanar a les seves veïnes que el cuidaven, que el dia que es morís li posessin dins el saló la caixa ple de les peres que ell tenia a l'hort. I així va ser. Es va morir i les veïnes van fer el que ell havia demanat. Van collir les penes més maques, van omplir el serró i el van posar dins de la caixa. Quan es va morir i es va trobar que estava a l'altre món, el ferrer es va trobar amb el seu serró de peres. Camina que caminarà, se'n va anar a l'infern. I va trucar. Van obrir la porta. Qui ets? Sóc el ferrer. Van tancar de seguida. Els diables no en volien saber res del ferrer de Figueres. Diu, aquest que ens ha enredat tant, encara ens embolicarà la troca. Camina que caminarà, se'n va anar al purgatori. I ells també hi havia diables. I quan va obrir, i va dir, qui ets? I només diu, no el van voler. Diu, bé, doncs me n'he d'anar al cel. I va trucar a la porta. I va sortir Sant Pere, que ja sabeu que Sant Pere és el porter del cel. Diu, sóc, ai, va dir tu, el ferrer de Figueres, aquell que el nostre senyor va donar l'oportunitat de... I ara ve, tu aquí no hi pots entrar de cap de les maneres, que no veus que vas 3 vegades vas perdre l'oportunitat. Home, és que jo, diu, ara què faré? Ara no puc anar a l'infern, que no em volen, al purgatori tampoc, i ara aquí al cel tampoc. I el ferrer va dir, mireu, doncs, Pere, jo porto aquí un serró de peres, que només us demanaré una cosa. Doncs agafeu-les, que sé que us agraden molt. I els hi va donar. Sant Pere va obrir una mica la porta i va agafar el serró i va començar a menjar peres, però va quedar la porta una mica oberta, entreoberta. I llavors, quan el Sant Pere ja s'havia menjat la meitat de peres, sabeu què va fer el ferrer? Va fer un salt, va posar-se dins el serró. O sigui, que diuen que ara quan ens morim i anem al cel, quan ens obrin la porta, a esquerra, hi ha un serró, i a dins encara hi ha el ferrer de Figueres, perquè encara no ha sortit el serró, però ell és al cel. I si us ha agradat, aquest conte ja està acabat.
1: Vet aquí una vegada.

0: efectes, eh?
1: Amb tots vosaltres, Veus de la Parròquia. Compartim notícies, actualitat, experiències socials i espiritualitat. Ens pots escoltar dimecres a 8:15 del vespre amb repetició els dissabtes a 12:15 del matí. Veus de la Parròquia.

Amics i amigues de Ràdio d'Esvern, avui comencem el programa no pas amb la sintonia habitual de Just Sardanes, sinó amb un tast de la sardana galanesa. Per què? Perquè és la guanyadora dels Premis Preludi en la categoria Audiència. Acabem-la de sentir.

0: Bé, ja heu vist quina dolçor de sardana. Dissabte passat, 30 de maig, es va celebrar al Teatre de la Garriga la gran final dels Premis Preludi, l'equivalent al que fins ara era la sardana de l'any. Les sardanes guanyadores van ser Quan no es troben les paraules, d'en Joan Droguet i Sallent, en la modalitat musical, País d'Atzur i d'Or, d'en Martí Delgado i Pont, en la modalitat musical jove, i la sardana que acabem de sentir, totes elles interpretades per la principal de Llobregat, allà a la Garriga, la sardana que acabem de sentir, galanesa de l'Anna Abad i Gils, en la guanyadora en la modalitat audiència. Molt bé, ara que ja ens hem posat al dia de les notícies que calien, més recents i importants, anem per la programació que teníem prevista fer avui, que és continuar amb la sèrie de programes dedicats a les cobles. I per aquest motiu, doncs, avui entrevistarem el Joaquim Burjacs i Gómez, Fiscorn i representant de la cobla Ciutat de Girona. Aprofitant la vinentesa del seu cinquantenari, és a dir, el cinquantenari de la cobla, que commemorant aquest fet, doncs es van editar i enregistrar un CD que es diu 50 G, 1975-2025, 50 anys fent música. És un CD que, a més, ens servirà per amenitzar el programa. Quim, benvingut al programa i gràcies per acceptar la nostra invitació.
1: Hola, bon dia, benvingut. I gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Molt bé. Mira, abans de res, m'agradaria que ens fessis 5 cèntims de com va anar l'enregistrament i edició d'aquest CD. I després començarem a sentir algunes sardanes que ens ha seleccionat.
1: Bé, aquest CD va ser amb motiu de la celebració dels 50 anys de la cobla. A la producció del CD, com tots els que fem últimament, va a càrrec de Josep Maria Sarracant. La direcció va anar a càrrec del nou director d'aquesta temporada, en Jordi Picorelli, i la cobla Ciutat de Girona. Vam escollir una selecció de peces, bueno, que diguéssim representés la cobla Ciutat de Girona amb aquests 50 anys, les seves característiques més principals, com són, per exemple, les sardanes obligades. Hi ha un recull de sardanes obligades, volíem que també estiguessin presents les composicions dels diferents directors que ha tingut la cobla, com Marcel Sabater, en Jesús Ventura o en l'Esteve Molero. I després també hi ha sardanes d'estrena, que també és una característica de la cobla.
0: Molt bé. Sí, ja ho anirem treballant durant el programa. Comencem, doncs, amb una d'aquestes... No és ben bé sardana, El primer tema que ens ha seleccionat per radiar avui i que no és una sardana, sinó el que se'n diu un ossit per cobla. I, precisament, l'autor és en Esteve Molero, que des del 2023 fins al 25 va ser, si no m'equivoco en el període, director de la cobla Ciutat de Girona. Si et sembla, sentim aquesta peça que es titula Ciutat de Girona, parada obligatòria, i després l'acabem de comentar. D'acord?

0: Bé, la suite per coble Ciutat de Girona, parada obligatòria, de l'Esteve Molero i Olivella. L'hem retallat una mica per poder encabir també més temes del disc, perquè és una peça que durava, o que dura 6 minuts, déu-n'hi-do. Què ens hauries o què t'agradaria comentar d'aquest tema, Quim?
1: Bé, aquesta composició de l'Esteve Molero, en referència a l'any passat, dels 50 anys, la va escriure expressament per la cobla. Bueno, l'Esteve aquí, d'entrada, ja amb el títol ja va jugar una mica, que ell amb això, amb les paraules, és molt hàbil. Ciutat de Girona, parada obligada. Aquí ja va jugar amb obligada, no? I Ciutat de Girona, parada obligada. Per què? Perquè fa referència a la característica del grup La Ciutat de Girona, que sempre ha tocat moltes obligades de tots els solistes. I llavors aquí és un recull de 5 obligades. Comença per la trompeta, segueix el flabiol, el fiscorn, el tiple i la tenora. I ho junta molt hàbilment també

0: els nostres CDs tots els posem a les xarxes.
1: Jo recomanaria que aquest tema de Ciutat de Girona, parada obligatòria, que el recuperéssiu i el sentíssiu tot per anar sentint tots els diversos instruments com l'Esteve Molero ha jugat amb ells de manera deliciosa, jo diria. Parlant d'encàrrecs, doncs aquest CD incorpora tres, en aquest cas sí que són sardanes, tres sardanes també fetes per encàrrec pel cinquantenari. Deixa-me-les llegir perquè no les hem inclòs en la selecció, però l'audiència que vulgui les pot anar a escoltar a la xarxa. La primera és Ventall d'il·lusions, la primera en ordre que els he trobat al CD, d'en Josep Cassú i Serra, que es va estrenar el 23 de desembre del 2025 amb un gat, el concert de Nadal. La segona és Germans de Copla i Dansa, d'en Josep Antoni López i Álvarez, estrenada l'1 de maig de 2025 a l'Aplec de Girona. I la tercera són, ja dic, les sardanes que es van fer per encàrrec, que la Copla va encarregar per commemorar el cinquantenari de la Copla. Una Copla de primera, d'en Francesc Picard i Olivelles, no, perdó, i Oliveres, estrenada el 3 de maig de 2025 a l'Aplec de Lloret de Mar. I aquí m'agradaria que, ja que no les sentirem, me'n fessis una mica d'explicació de per què les vau incorporar i quin sentit tenen dins del CD i el cinquantenari.
0: Sí, bé, aquests tres autors tenen una característica amb la Copla Ciutat de Girona que, bueno, durant les temporades, cada temporada, en el llarg de plecs, audicions, els hi estrenem diverses sardanes. Sobretot en Josep Antoni López, que és gironí, durant tot l'any té una composició bastant extensa i nosaltres, clar, fem molts aplecs i audicions, doncs li estrenem moltes sardanes. Francesc Picard també i en Josep Cassú també. Llavors, bueno, com que ens uneix això, hi ha una afinitat i una amistat molt àmplia i bueno, els hi vam demanar doncs, que per el motiu dels 50 anys si ens volien fer una sardana i, bueno, i tots tres van dir que sí i llavors doncs, els anem tocant en el nostre repertori i els vam posar-ho en aquest CD.
1: Molt bé. Que algun d'ells ha estat director de la Copla també? No,
0: no, amb en Josep Cassú hi hem treballat i treballem cada any un o dos concerts amb diferents produccions que fem, doncs amb ells sí que hi hem treballat, amb els altres no.
1: Molt bé. Doncs continuem amb una altra sardana, i la que sentirem ara és l'Avi Rau, de l'autor Lluís Buscarons i Pastells, que aquest sí que diria que va ser el fundador de la Copla, si no he llegit malament el llibret, no?
0: Sí, correcte, correcte.
1: És una sardana obligada a Flabiol, i el Flabiolària serà el de la Copla Ciutat de Girona, Òscar Sánchez. Es va estrenar el 1949. I deixa-me-la, que aquesta vegada te la demani que la comentis una mica abans de sentir-la.
0: Ah, d'acord. Sí, va, aquesta la vam posar, com comentava, doncs, primer que va ser d'en Lluís Buscarons, el fundador de la Copla, i no hi podia faltar una peça obligada de Flabiol. Aquesta, l'Avi Rau, és una sardana que va fer en Lluís, la va dedicar al seu avi, era en Baldomer Pastells, que a part de ser el seu avi, va ser el seu mestre. A partir d'aquí el va iniciar musicalment, li va ensenyar solfeig, flauta i el flabiol. I li va dedicar aquesta sardana obligada de flabiol.
1: Sí. Lluís Buscarons i Pastells va néixer el 1913 i ens va deixar el 1999. Quasi bé a tocar del segle XXI. Ara sentim l'Avi Rau.

0: Molt bé, excel·lent interpretació, digna de la ciutat de Girona.
1: Gràcies.
0: Molt bé, continuem l'entrevista i ara m'agradaria centrar-me en una mica la trajectòria, dir breument un repàs, unes pinzellades de la trajectòria dels components actuals de la Cobla. Comencem per tu mateix, ja sé que ets un dels fiscorns, però no en sé res més. Si em vols fer 5 cèntims i després de la resta de membres.
1: Correcte. Bueno, els meus inicis musicals jo, com a blanenc, van ser la banda i cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes. Tota la meva joventut ja vaig iniciar a la banda, tocava el bombardí, i a la cobla el fiscorn. Vaig tocar també la tuba, l'helicón. Després del pas de la banda vaig formar vaig tocar el baix elèctric amb un conjunt de festa major, i després vaig ser fundador de la Cobla Orquestra Vila de Blanes, que aquí amb la cobla doncs tocava el fiscorn i a l'orquestra el trombó de vares. Doncs ja vaig passar a estudiar el trombó de vares, piano, harmonia i una mica de tot. Aquí vaig estar 10 anys a la Cobla Orquestra Vila de Blanes i després ja vaig passar a la ciutat de Girona des de l'any 96. Des del 1996 formo part de la Cobla Ciutat de Girona com a fiscorn, i del 2003 al 2023, em sembla que va ser, vaig ser representant de la ciutat de Girona. I, bueno, i els 10 anys que vaig estar a la Cobla Orquestra Vila de Blanes també vaig ser representant. I, bueno, més o menys aquest és el meu...
0: Sí, jo acostumo a fer una xafarderia aquí. I és, vius de la música, tu, o tens alguna altra, necessites alguna altra feina a part per...
1: No, faig una altra feina. Bueno, els primers anys no, només feia de música, quan estava a les orquestres. Només feia de música, però les orquestres no m'acabaven de quadrar a mi personalment, ambients i, bueno, coses personals. I llavors, quan vaig tenir la sort de poder formar part de la ciutat de Girona, doncs llavors, bueno, tocant sardanes ja es pot compaginar més fàcilment amb alguna altra feina.
0: Amb la feina habitual. Molt bé, fes-nos 5 cèntims dels altres membres de la Cobla.
1: Sí, la formació actual, doncs, tenim a l'Òscar Sánchez, el Flaviol, que és un músic blanenc, també, que està a la formació des de l'any 2001. També és un dels veterans, també es va iniciar, doncs, a la banda i cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes i a formar part d'altres cobles, no? Com la Palomera i alguna més que no recordo. El Tiple tenim també, és un veterà, és en David Plans, que és de Berga, que està a la cobla des del 97. I és, bueno, és docent de música, està en l'escola d'Olot i també fa de professor en instituts. Uh-huh. En Josep Salvatella és l'altre tiple. Aquest és un component nou d'aquesta temporada que hem incorporat. És de Cervià de Ter i també forma part de diverses cobles. Ara ell venia de la cobla Bisbal Jove. A les tenores hi tenim el Josep Coll, que també és un veterà, que està aquí des del 2001. Uh-huh. Bueno, tothom el coneix, gran tenorista i gran compositor, amb un munt de sardanes premiades. També exerceix la docència musical. Perdó, la tenora és l'Oriol Grèvol.
0: Sí, Quim, només dir-te o dir a l'audiència que del Josep Coll i Ferrando sentirem una, si tenim temps, una de les sardanes del disc, que es diu El Moll Grec, després.
1: Ah, correcte, sí, esperem que ho puguem sentir.
0: Sí.
1: Doncs l'Oriol Grèvol és de Palafolls i forma part de la cobla des del 2022 i també compagina amb docència. A les trompetes tenim en Joan Rematxa, trompetista de Blanes, també compagina amb la docència i està a la cobla des del 2010, a formar part de diversos grups com l'Orquestra Miramar o la Flama de Farners. A l'altra trompeta, Anton Martín, també és una incorporació nova d'aquest any, és un músic de Vidreres, ha format part també de moltes, ha passat per moltes cobles, la Vila d'Olesa, el Rossinolets, el Foment, la Costa Brava, la principal de Banyoles, i ara estava la Bisbal Jove. el trombó, i tenim en Tomàs Espinosa, que també és la nova incorporació d'aquest any. És un músic blanenc, també. També es va iniciar a l'Escola de Música de Blanes, i ha format part de diverses cobles, Bisbal Jove, la Flama. Llavors, els Fiscorns, bueno, hi ha l'Enric Estrada, és el Fiscorn primer, també és un músic blanenc, que va entrar aquí a l'any 2018 i es va formar també a la banda i cobla del Col·legi Santa Maria, i ha passat per diverses orquestes, per l'Orquestra Figueres, la Vila de Blanes, també va ser-hi, a la Selvatana, i ara actualment és el representant de la cobla Ciutat de Girona. I en el contrabaix tenim l'Eudald
0: Perdona,
1: Carbonell.
0: l'Enric Estrada i tu, els Fiscorns, eh? No ens
1: Sí,
0: oblidem.
1: exacte, sí,
0: Bé,
1: tens
0: llavors
1: raó.
0: veig que compartiu la representació, perquè sí, que em va dir...
1: Bueno, no, jo, bueno, vaig... ara ja no ho fa tot ell.
0: Ah,
1: Ara
0: bé.
1: la representació ja la porta ell.
0: Menys aquest programa, diguem.
1: Sí.
0: Molt
1: Bueno,
0: bé, davant.
1: tots ens ajudem i ho fem.
0: Sí, home, sí, normal, com bons amics i
1: Sí.
0: col·laboradors i col·legues.
1: Sí. Doncs això, el contrabaix l'Eudald Sanllehy, que és de Castelló d'Empúries, que està a la cobla des de l'any 2019, i es va formar a l'Escola de Música de Castelló d'Empúries. I llavors el director actual, que és en Jordi Picorelli, que també s'ha incorporat a aquesta temporada, és un director va néixer a Barcelona, es va graduar a l'ESMUC com a director. I bueno, actualment és director, a part de la Cobla Ciutat de Girona, de la Jove Orquestra de Figueres, de la Girona Banda Band, de l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya, entre d'altres, no? Ve del món del clàssic, i bueno, estem molt contents amb la seva incorporació i la seva visió musical que ens dona.
0: Sí, deixa'm repassar, potser després en parlarem també una mica, els diversos directors que han passat en les diverses etapes de les que ja en parlarem després de la cobla. El Lluís Buscarons, que és el que va fundar i el primer director, després en Francesc Camps, Marcel Sabater, el Jesús Ventura, l'Esteve Molero, del que ja n'hem sentit a la suite per a cobla, i ara actualment el Jordi Picorell.
1: Correcte,
0: Sí, i què
1: sí.
0: me'n dius de la Marta Valero? És de la cobla? L'heu agafat, l'heu incorporat només per aquest CD? La
1: No, però amb la
0: mezzosoprano?
1: Marta Valero ja la coneixem de fa molts anys, perquè amb ella hem treballat diversos espectacles que han portat a terme durant aquests anys. Fèiem un concert que era d'elit, i que va ser quan ens vam conèixer, i vam actuar amb ella, i des de llavors que, bueno, quan sorgeixen coses així de cop i veu, doncs ens adrecem amb ella, i ella col·labora amb nosaltres, i estem molt contents perquè és una gran mezzosoprano.
0: Sí, ho dic perquè a continuació la sardana que sentirem, que és l'Aplec de l'Estany, ella hi intervé cantant. Aquesta sardana, l'Aplec de l'Estany, és d'en Jesús Ventura i Vernet, i així ara recordo que em vas comentar que la selecció que havies fet és una mica de, almenys una de cadascun dels diversos directors que havien passat per
1: Sí,
0: la cobla.
1: correcte. Sí,
0: Doncs
1: sí, sí.
0: ara sentirem l'Aplec de l'Estany d'en Jesús Ventura i Vernet, i cantada per la mezzosoprano Marta Valero, a part d'interpretada per la cobla, naturalment, i que està dedicada al foment de la sardana de Banyoles. Es va estrenar a Banyoles el 5 de juliol de 1992 per la cobla mil·lenària, i hi ha una versió, deixa-m'ho dir aquí, que ho he trobat com a curiositat al web dels Músics per la Cobla, una versió de la mateixa sardana amb el títol Vora l'Estany, que per veu i cobla, amb la lletra d'en Josep Maria Andreu i enregistrada per la Núria Feliu en un CD que es diu Uso de Via, Això per qui vulgui comparar interpretacions. I llavors, no sé si vols afegir alguna cosa més, si no, la sentirem.
1: No, no, només dic que la versió que vam gravar és aquesta, la de veu i cobla,
0: Sí.
1: que llavors hi ha l'altra versió, que només és en cobla, bueno, però aquesta, la que només és en cobla, es va estrenar a Banyoles, en el 40è aplec de Banyoles, amb motiu dels 40è aplec.
0: És això que he dit, per la cobla mil·lenària?
1: Sí, correcte.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Bé, doncs, però llavors el títol que consta en el CD és L'Aplec de l'Estany. En canvi, el que jo
1: Sí.
0: he llegit que va interpretar la Núria Felibre, Vora l'Estany. Deu ser una qüestió de matisos de títol, no? Però
1: Sí,
0: és la
1: sí.
0: mateixa sardana, eh?
1: Sí. Una que és cantada i...
0: Molt bé. Doncs, sentim L'Aplec de l'Estany d'en Jesús Ventura i Bernet.

0: Quina veu més captivadora, la de la Marta Valero. Realment m'encanta aquest plec de l'Estany cantada. De fet, tot el CD és una obra d'art, deixa-m'ho dir, abans que ens quedem sense temps i no puguem afalagar-vos, perquè he gaudit preparant aquest programa, escoltant aquestes sardanes del vostre CD, de manera, no pas la interpretació, també la selecció, tot plegat. Felicitats, Quim, a tots els...
1: Quem, no, també, vull dir que, doncs que a la gent li agradi i quedi contenta, que disfruti.
0: Molt bé. Anem per pràcticament l'última part de l'entrevista, entrant una mica més a fons amb els temes de la pròpia cobla, no? I a mi m'agrada organitzar aquesta part de l'entrevista, com dient, d'on veniu, on sou i cap on aneu, no? El d'on veniu són 50 anys de feina, són força anys, i que heu fet un munt de coses, m'agradaria que repassessis alguns aspectes, sobretot breument les diverses etapes per les que heu passat, i després, doncs, fites importants que s'han assolit i èxits aconseguits. I, per cert, quants discos tens al cap?
1: Sí, estem cap ja al centenar.
0: Centenar de discos de la ciutat de Girona. Una producció molt interessant i que val la pena remarcar. Molt bé. Entre CDs i vinil, suposo,
1: Sí, comptant ja des de l'inici amb els vinils. Sí.
0: Molt bé, doncs ara deixo la paraula. És d'on veniu, després parlarem d'on sou i cap on aneu. D'on veniu, sobretot una mica revisant les diverses etapes per les que heu passat.
1: Vale, sí. doncs, la ciutat de Girona va iniciar la seva etapa el 1975. De la mà d'en Lluís Buscarons i d'un, tot un seguit de grans músics d'aquell moment que van formar la cobla, en Josep Cullell, en Burgués, en Jordi Comte, trompeta, el Moreno al Fiscorn, amb en Tudela, de company de Fiscorn, també, grans músics, en Josep Joli, el contrabaix. I aquests inicis, a l'inici va ser, el que diu la gent i tot això, i per la història, va ser impactant. Vull dir, van sortir amb una força descomunal. Per exemple, en el concert d'inauguració que es va fer al Teatre Municipal de Girona, van treure la sardana El Foc de Castelló, que des de llavors ha sigut com un himne per la cobla. Era una sardana que estava oblidada, no s'havia tocat. I això també és una característica de la cobla, perquè sobretot en la primera època, en Lluís Buscarons, ell tenia un arxiu personal que no el tenia tothom. Llavors tocaven sardanes que no, només les tenia la ciutat de Girona. Mm-hmm. I llavors això va ser, va ser un punt, no? Perquè es tocaven coses que en aquell moment no se sentien, no s'havien tocat, ningú coneixia, i a més eren sardanes balladores, amb força, com El Foc de Castelló i d'altres, no?
0: Devia ser un reclam molt especial per la cobla, esclar.
1: Sí. Això, amb tot el carisma d'aquests músics d'aquell moment, doncs, tot això va ajudar que la cobla pugés molt ràpidament, no? I aquesta etapa, diguéssim, va ser fins a l'any 78, que en aquest any es va iniciar, diguéssim, una segona etapa. Aquí es va donar la coincidència que van plegar molts dels fundadors, i eren grans, i llavors va haver-hi una renovació bastant gran, de 7 o 8 músics, parlem, a la cobla. I llavors aquí se li va dir la nova ciutat. La nova ciutat, i d'aquí va venir la sardana que va fer en Francesc Camps, que llavors va entrar i va agafar la direcció i va fer una sardana que és, diguéssim, nosaltres en diem obligada de cobla, perquè toca a tothom, i li va posar aquest nom, Nova Ciutat. I aquesta etapa nosaltres en diem l'etapa de la nova ciutat, no? Amb una formació renovada. Direcció eren Francesc Camps, com ja he dit, i la representació la portava trompeta en Marcelí Trias. Una etapa per anar pujant.
0: De fet, a continuació d'aquesta part de l'entrevista sentirem aquesta sardana, Nova Ciutat.
1: Correcte. Després, a l'any... cap a l'any 2... que era el 96... Francesc Camps va plegar, va deixar la direcció, la va agafar en Marcel Sabater i també va haver-hi una petita renovació, ho he comentat, vaig entrar jo, va haver el canvi del contrabaix i aquí es va amb Marcel Sabater, ell va agafar la direcció i llavors tocava el flabiol i al cap d'uns anys va deixar el flabiol i es va dedicar només a la direcció. Això ja va ser un canvi important per la cobla, que només tingui una persona dedicada a la direcció. Aquí a la cobla ja es va voler potenciar el que és els àmbits dels concerts, els enregistraments també, es van ampliar molt els enregistraments, i els concerts, sobretot concerts, produccions pròpies. Aquí van començar a crear ja produccions pròpies, la cobla, com concert de temes i variacions populars i diferents propostes que oferíem. No? Llavors, una altra etapa, ja passaríem... va deixar la direcció en Marcel Sabater, la va agafar en Jesús Ventura i aquí vam seguir potenciant les produccions pròpies. Produccions com, per exemple, amb l'Obert Guinovar, el piano, com amb la Marta Valero, com hem comentat abans, diversos concerts de lit, de teatre líric, amb tenors i sopranos, concerts temàtics, com imatges, moltes produccions i molts enregistraments. Produccions que han donat fruit en diversos premis, com per exemple es va crear amb en Jesús Ventura i la Cobla la Fonoteca de Cobla, de compositors gironins, que anem, si no recordo malament, pel volum 15, em sembla.
0: Sí.
1: Hi ha 15 volums de la Fonoteca, que això és un treball que ens apassiona perquè és un treball de recerca i de difusió, divulgació de la música de compositors oblidats avui en dia i que nosaltres recuperem. És una feina que porta un treball de recerca, d'arxius, no només de partitures. Hem recuperat moltes partitures i d'història també de cada composició, perdó, de cada compositor. Aquest treball, la Fonoteca, va tenir el Premi Divulgació Musical a l'any 2018 per part de la Confederació Sardanista, Premi Arts de la Cooperativa a l'Activitat a l'any 2019 i una producció pròpia també, que va ser el concert que em vam dir Més Bertrana Més, que el vam fer amb motiu d'un, em sembla que era el centenari de Prudenci Bertrana, i va tenir un premi també de la Confederació Generalista de premis a iniciatives renovadores. Bueno, més o menys això ha estat el...
0: Sí. La Fonoteca de Cobla, un treball molt interessant, pel qual també us felicito particularment. De fet, en vam parlar amb l'Esteve Molero. Amb l'Esteve Molero fa uns quants programes enrere, ho recordo també per l'audiència, i de fet ell va estar com a director en 4 d'aquests sí. CDs. Ara no em facis dir els compositors, però els vam repassar...
1: Sí, recordo jo un poc, però sí.
0: Bé, però l'audiència els pot trobar a Spotify i a YouTube, però els vam repassar una sardana de cadascun d'ells i ho vaig trobar molt interessant perquè efectivament es pot veure com va evolucionant la sardana, com es feien les sardanes, diguem-ne, fa un parell de segles i com... Molt interessant, molt interessant. Però també t'ho volia dir, per si no ho sabies, que la part que li corresponia a l'Esteve Molero el vam repassar bé, de forma que quedés clar que era una feina molt, molt, molt, molt d'aportació. Bé, i que és el de l'etapa anterior, no? Diguem, l'Esteve Molero.
1: Sí, ja, bueno, ja va ser d'aquesta última etapa,
0: sí.
1: Tot conjunta, doncs això, i ara doncs amb la formació actual que he comentat abans, amb el director Jordi Picorelli,
0: sí.
1: I pues, seguim treballant amb la Fonoteca, cada any fem un volum de la Fonoteca i creant produccions pròpies per oferir a la gent i treballant, com sempre, amb tota la temporada plena de plets, audicions, concerts i enregistraments.
0: Molt bé, Quim, felicitats. Com hem dit abans, anem per sentir la nova ciutat d'en Francesc Camps i Comelles, 1868-1909, sardana oblidada de trompeta. Qui és el trompeta solista en aquest enregistrament?
1: Aquí hi ha Joan Remacho.
0: Vale. I és una sardana que es va estrenar el 1989 i està dedicada, precisament com has dit, a la segona etapa de la Copla.

0: Molt bé, interessant. Bé, estem arribant al final, Quim, del programa. Ens queda temps per un parell de sardanes i potser la segona no la podrem sentir tota. Si et sembla bé, començarem pel Moll Grec, perquè n'has parlat abans del Josep Coll i Fernando. És una sardana d'en Josep Coll i Fernando, i a més obligada a tenora, interpretada per ell, i estrenada al 40 plec de l'Escala el 7 de juny de 2015, i per no deixar-nos cap dels directors que han format part de les diverses etapes, excepte la última, després acabarem el programa amb Manel, que és del Marcel Sabater i Reixac. Algun comentari addicional sobre el Moll del Moll Grec?
1: No, bueno, se li va fer a la plec, la va fer ell aquesta sardana, perquè en aquest plec li van fer un homenatge personal a en Josep. I ell, com a agraïment, els hi va fer la sardana i a sobre obligada i tocada per ell.
0: Molt bé. Doncs sentim-la i després acabarem amb l'última de Manel, del Marcel Sabater.

0: Excel·lent, no hi ha paraules, vull dir, se sent i s'escolta i t'entra dins del cor. Molt bé, doncs Quim, estem a punt d'acabar i acabarem, per no deixar cap dels directors que han anat passant per les diverses etapes, amb la sardana Manel, que ja he dit, és del Marcel Sabater i Reixac, sardana dedicada al mestre Manel Saderra i Puig Ferrer, i que es va estrenar el 29 d'octubre de 2024 a la festa de Sant Martirià de Banyoles. De fet, va ser la sardana guanyadora de la ronda d'estrenes Cocó, que se'n diu competició de cobles, d'aquell any. Deixa'm fer-te una pregunta, que ho he buscat i no ho he trobat, no dic que no ho digui. Qui va ser el director del CD? El Jordi Picornelli? Ja,
1: o el Jordi Picornelli, sí.
0: Sí, o no era de l'època de l'Esteve Molero? El Jordi Picornelli.
1: No, sí, Jordi Picornelli. Sí.
0: Però no hi ha cap sardana d'ell, perquè pel que he vist, serà el pròxim.
1: No.
0: Ja serà el pròxim.
1: Una, però no la van posar. Bueno.
0: Tenim temps encara. Sí. Molt bé, doncs anem... Algun comentari més sobre Manel, que és una sardana que es toca molt a les ballades, vull dir, l'audiència
1: sí,
0: la reconeixerà.
1: Sí, interpretem molt, és que és una gran sardana.
0: Bé, doncs ens anirem amb aquesta sardana. Quan falti una mica per acabar el programa, doncs t'acomiadaré sobre la sardana mateix, en comptes de la sintonia, i haurem passat una hora molt agradable, almenys jo. Molt bé.
1: Igualment.
0: Doncs, Manel. Sí.

0: Bé, Quim, és l'hora dels adeus, eh? Moltes gràcies per la teva presència, amabilitat, comentaris i explicacions, i esperem retrobar-nos en algun altre programa amb noves produccions de la ciutat de Girona.
1: Esperem que sí, que ens puguem tornar a retrobar, i gràcies a vosaltres.
0: Molt bé. A l'audiència, doncs, amics i amigues de Ràdio d'Esvern, fins divendres vinent, adeu-siau.

0: T'he dit que no em venia de gust.
1: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
2: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
3: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
0: Deixa'm estar pesat.
3: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
4: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.

Benvinguts i benvingudes a Music Club Mix Sessions. Aquesta setmana seguim celebrant els grans clàssics del funky, aquells temes que han fet vibrar generacions senceres i que continuen omplint pistes de ball arreu del món. Durant la propera hora, un servidor us porta una selecció plena de groove, de baixos irresistibles i veus inconfusibles amb autèntics referents com el que sona Sister Sledge, Imagination, Cool and the Gang, Patrice Russian, Delegation i molts més. Una sessió carregada d'energia positiva, elegància disco i aquell so atemporal que mai passa de moda. Puja el volum, deixa't portar pel ritme. Això és Music Club Mix Sessions amb un servidor, DJ Carlitos. Gaudeix-lo.

0: Smooth Jazz.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: Bona nit, companys, bona nit, oients, Bits 40.0.
1: Bona nit.
2: Bona nit a tothom.
3: Molt bona nit.
0: Perfecte, doncs, de nou, els quatre aquí plegats, junts.
1: Equip titular.
0: Equip titular.
2: Em va trobar molt a faltar, cabrons. Sí.
1: Bastant.
4: T'hem de dir que sí, eh? Jo especialment.
1: Sí, perquè amb Jesús no m'hi podia fotre.
2: Perdona, Jesús, o sigui, ja el podem fitxar com a membre permanent.
0: Membre, tio.
2: Quin puto màquina de tio, o sigui... us passa la mà per la cara amb elegància i coneixement musical.
1: Això és molt fàcil.
2: Però va,
1: això és molt fàcil.
2: Una hora
1: això és molt fàcil.
3: Sí, però només espagueti pop.
0: Exacte.
2: Sí,
0: claro. Què va? Rafael Acarrà.
2: O sigui, que us hagués d'explicar el que és l'escrimo.
1: Ah, sí, sí.
2: Vergonya, us hauria de fer.
3: Jo no ho coneixia. T'ho dic en
0: sèrio. Jo tampoc.
2: Perquè m'agrada molt tot el rotllo hardcoreta i tot això. I tal. Sí, sí. T'ho tenia molt, molt interioritzat, però sé com molt.
0: Ja.
3: Jo, en realitat ho sabia, però vaig dir, deixa que ho expliqui, perquè hi ha oients que necessiten aquesta informació.
2: Té una veu radiofònica, explica superbé, superclar, em posa bastant.
1: Sí, sí. I tu què tal per Tenerife, per cert?
2: Bueno, vaig anar a currar.
1: Ah, vas anar a currar? Pensava que anaves amb l'Incerso. No?
2: Bueno, podria haver sigut un viatge d'Incerso, però no. Vaig fer un flash trip de feina.
0: Molt bé.
1: Benvingut.
2: Me podíeu haver fet una trucada.
0: És veritat, ho vam pensar.
2: Estava volant just en aquell moment.
3: Jo ho vaig dir i va ser el Miqui que va dir, anà, passem.
0: Ah, guarra. Bé, després d'aquesta intro, innecessària però ja està feta. Avui tenim un programa potent, especial Primavera Sound. En vam fer un, quan va sortir el cartell, si us en recordeu. Mm-hmm. Ara ja és...
1: No recordem, jo no recordo.
2: Sí. No recordo. Jo dic que sí, però tampoc.
0: Sí.
1: Vols dir? No era això l'any passat?
0: No, era aquest, sí. O com a mínim vam parlar, no sé si vam fer un programa com a tal...
2: Quin any som, ara?
0: Quin any som?
1: Tu qui ets? On som? Qui sou?
0: Ja m'ho diràs dintre d'una hora i pico.
2: Estic una mica...
0: Recordes?
2: Al final, florentinejo.
0: Sí. Doncs, especial Primavera Sound 2026. Filant prim, tenim coses amb força detall, a part dels... els grans noms que potser ja els vam comentar, encara que no se'n recordeu al seu moment. Mm-hmm. I un especial, fins i tot, un especial a càrrec de BC Blur.
2: Un especial de quines coses podria haver fet Primavera Sound millor.
0: Molt bé.
3: Que bé que sempre porta especials, tio.
0: Tio, és molt enriquidor. Tu també en feies, també.
3: Ja, per això ho deia, a veure si un dia...
2: Una cosa xula, ho hem parlat abans amb el Rubén, és que no portem... com a mínim nosaltres dos no portem supergrans caps de cartell que ja vam mencionar.
0: Exacte.
2: Com va obrir,
0: sí.
3: Això. Vas saltar tots.
2: Portem coses més petites o bé que hem descobert, no? A mesura que anaves escoltant el que hi havia en el cartell, jo crec que això és més enriquidor. Per tots vosaltres.
1: De Cure, no?
0: De Cure.
2: Uns nois. Uns xavals.
0: Ja, sí, sí. Per tant, si us sembla, que ho parlàvem fora d'antena, podíem fer, com també vam fer l'any passat, de fet, aquest approach de filar prim per dies, si us sembla.
3: Sembla perfecte.
0: Aleshores, si us sembla, abans d'anar el dijous, primer dia de festival oficial, tenim el primer a la ciutat, que també hi ha moltes i moltes coses, on afegeixo també el diumenge. Diumenge també hi ha cartell i és segurament del millor cartell de tot el primer a la ciutat.
3: És aquesta
1: Calcocs? O sigui, el diumenge passat, el primavera.
2: Sí. El diumenge després, el dia 7.
1: Tanca Calcocs, no? No. Calcocs?
0: Sí. Sí, però bueno, el que és l'Apolo i tal, hi ha un cartellaco bastant potent i per tant, si us sembla...
2: Sí, Primavera Beats és Greta, Blondish, Joseph Capriati i Calcocs.
0: Yes, Jesus. Qui, imagina, o sigui, imagina festa, arribar a Calcocs,
1: no?
0: Exacte, arribar a Calcocs després de 4 dies o més i anar a Calcocs, vull dir, és rotllo transfusió de sangre 100% el dilluns i
3: Kate Richards,
0: i Mareos, no, next.
1: Mareos un mes.
0: Bevent llet allà per...
2: Cadira de rodes, no, suero, sí, això és
0: suero. Suero i llet per lo de la... Què era la serotonina, aquella hormona que se'n va a la merda?
2: Serotonina,
0: vale, doncs això. Per tant, comencem per primer a la ciutat. Segur que especialment el Saúl té grans noms dintre del que és la setmana prèvia,
2: bueno,
0: i diumenge.
2: Grans noms no, però primer a la ciutat la veritat és que ha elaborat, no, dels últims anys un cartell alternatiu al primavera, no, un off primavera molt interessant, amb propostes una miqueta més arriscades o més minoritàries i tal, que serveixen com a test també. Penso, per exemple, en l'Ambrini Girls, que l'any passat doncs, van tocar a primavera a la ciutat i aquest any està el cartell principal, no, mm-hmm. El dissabte, si no m'equivoco, i coses així, no? I ara, per exemple, doncs, hi ha grups que han tret discos nou i que ja són una mica més consagrats, com per Itàlia, per exemple, perquè estan a primera a la ciutat, que potser no van entrar dintre del roster de primavera, ja s'han ficat dintre d'aquest.
3: Dit això, sí que hi ha un percentatge, em sembla que no molt gaire gran,
1: repeteixen, no? Repeteixen.
3: Que estan inclosos en el...
2: Hi ha gent que repeteix, sí, hi ha gent que repeteix.
3: Que però... també està bé perquè els veus amb sala petita.
0: És
3: que,
0: no? Exacte, sala petita.
1: Si no recordo malament, crec que un cap de cartell com Beck va fer, deu estar, no? Deu estar un de vosaltres, va anar a Rasmatàs.
2: Jo no vaig estar.
1: Però va estar a Rasmatàs i Interpol, també, crec, el mateix any.
3: Correcte.
1: Quina història hi ha amb els tíquets del Primavera de la Ciutat? O sigui, són exclusius per la gent que té abono o pot accedir qualsevol persona?
3: No,
1: perquè
3: primer obren, que hi ha ordre.
2: Sí, obren, per exemple, un número d'entrades per la gent que té el VIP, un número d'entrades per la gent que ha comprat amb Revolut, després els que tenim abonament precartell, que seríem nosaltres, i després els abonament en cartell. Nosaltres. I després els que tenen, pues, que no tenen res, no? Obren un número d'entrades i tal, que s'està allà al quite i això, perquè la veritat és que els primers anys que van començar a fer això era un caos. Era un caos i la gent anava allà, es fotien unes cues quilomètriques i tal, i llavors quan han fet d'aquesta manera també troben pasta, lògicament, de cada reserva. Però bueno.
1: Molt bé.
0: Perfecte. Doncs sabent així com funciona, el dilluns, per exemple, tenim a Pali de Tef, que en vam parlar a l'anterior programa, si no m'equivoco, fa dos.
2: Els nostres nous benvolguts estimadíssims.
0: Exacte.
1: I que en parlarem.
0: En parlarem aviat, perquè no vam coincidir la seva disponibilitat per fer l'entrevista avui.
3: Però els tindrem, no?
0: Però els tindrem. Sí, encantados, que bien. Vull dir, es van escriure a l'Instagram, podeu veure vosaltres mateixos, que teniu accés també. I per tant, Pali de Tef, ja no cal posar-ho.
1: Això és un punyal.
0: No, que va, vull dir que va, sense cap punyal. A més, el Rubén no en té d'Instagram.
3: Jo no.
2: No, però sí, la veritat és que és... No, són gent jove, però bueno, ja comencen a tenir una certa família i tal, estan aquí a primavera i supermacos. Viva Albacete.
0: I tant, a tope. Més coses. Dimarts, tu deies a Bar Itàlia, vols que posem un tema o ja està tot conegut?
2: No, home, posem alguna música, no? Perquè la gent no ha vingut aquí a sentir aquests quatre polla viejas.
0: Exacte.
3: No estic segur,
0: Doncs a veure, per exemple, a Bar Itàlia, sí que tinc aquí un tema que aquí està. Si et sembla, no sé de quin àlbum és. Bueno, sí, és un àlbum que diu Some Like It Hot. No sé si és
2: l'últim.
1: Vale, el vam presentar aquí.
0: Perfecte. Pues molt bé, tios. Sou listillos, ara que veig. Què cony està passant aquí? Et baixaré la veu molt fora, tu.
1: No, estic fluixíssim, puja'm.
0: Doncs sentim una mica de Bar Itàlia i seguim.

0: Molt bé, ADN Beats completament. Com a mínim el dueto Miki Esaú.
1: Correcte.
2: He de recordar que jo vaig presentar el treball, aquest treball.
1: Per tant, respecte.
2: Oh, recordar, he de dir, perquè sois los periodistas malos. El ABC.
1: Florentineza.
0: Me voy a dar de baja de l'ABC.
1: Doncs això tenim aquest per Itàlia, el dimarts. Em sembla que, bueno, ara ho reviso perquè per dir-ho correcte, a quina sala els tindrem?
0: Diria que és a la 2.
1: A la 2, si mal no m'equivoco. Sí, correcte. A la Polo,
0: a les 9 de la nit. Ja estarem.
1: Molt bé. Guai. No sé si tens alguna cosa més de dilluns a dimarts, dimecres...
0: Mira, jo volia comentar, si pas que no ho he sentit, perquè abans ho comentàvem també fora i tal, el dilluns a la nau toquen un grup que m'ha encantat, que es diuen Sorry.
3: Sí, m'he quedat bastant integrat.
0: Tenen un disco...
1: Has portat això per...
0: Ho he portat a altres programes, però vale. No he acabat posant-ho per... Bueno, per lo que
4: o sigui que no ho ha portat, Miqui.
0: Fem de rondes. No, ho portava a les playlists, però no he posat cap tema i
1: bé,
0: tal.
1: És
0: un disco de finals de l'any passat que es diu Cosplay.
3: Com es diuen ells?
0: Sorry. Sí, és difícil buscar-los perquè Sorry i tal, però Sorry Cosplay és un disco que en sèrio m'ha encantat. Segurament és dels discos que més he sentit.
3: Posem una mica, li fem
1: una mica, sí.

0: Ey, aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
1: Sabotaje.
0: Puto un finger
1: a veces. Sabotaje. Sábate a buscar en tirar enrera y más saltado el tema random, nenes.
0: Ay, bueno, lástima.
1: Sento perquè tenia molt bona pinta i
2: per què no, interruptus. Per què no tornes a posar la cançó i la tires com 30 segons cap endavant mentre jo vaig parlant?
3: Sonava molt bé, això. Sí, sonava molt guapo.
4: Fins que l'ha cagat el Miqui, està superbé.
2: Fins que al Miqui se li ha passat el finger i s'ha ficat en llocs...
1: Chocofinger.
2: Chocofinger.
4: Saps com diuen els anglesos a fer aquest typo així, taclejant? Li diuen fat fingers.
2: Fat fingers.

0: Pues aquests són sorry, tio. Jo
1: em van obsessionar. Molt. Ganes de veure'ls.
0: I Echo potser és la cançó així una miqueta més... Tenen alguna cosa més guitarrera, alguna cosa més intimista. Canta un noi i una noia, van alternant i tal. M'han encantat.
2: M'agrada molt com sona, ja us ho deia ara fora d'antena.
3: Molt bé, tio.
4: Guai.
0: Una producció molt fina, tot molt elegant.
4: Molt guai. Bona descoberta, tio. A més que és un tema, vull dir, que molt teu, el grup.
3: Sí.
4: I per tant, molt meu també, que estem alineats.
3: Escolta, jo vull trencar...
0: No trenquem res, trenquem cares. Electrònicos de mierda.
2: Anem a la idea. Vaig a dir una cosa que és important que ho sàpigues, Lluís.
3: A les 4 del matí ja estaran sentint sorri aquests, ja.
2: Exacte.
0: No, a les 4 del matí estem sentint ronquidos.
2: Aquesta dualitat innecessària que està generant Miki i Esaú, escoltem guitarres i el Lluís i l'electrònica,
0: és
2: falsa.
0: Blur Oasis.
2: Vale, un moment.
0: Tota la vida.
2: Per què ho dic? Perquè els primers 5 minuts de conversa amb el teu amic Fontanals...
3: Sí.
2: Ell va dir...
0: Shout-out per l'Albert Fontanals des d'aquí.
2: Molt maco, va estar molt bé...
3: Està convidat.
0: Ens el van trobar...
2: Ja li vam dir que
0: vingués. Ens el van trobar al Miceli amb ella i
2: el Frankie.
0: Franqui Pizà, hem estat xerrant un rato amb l'Albert, maquíssim, superbé. És un gran conocer, com demostra amb el seu podcast.
3: Molt friqui, i està convidat. Ell i el Franqui també.
2: Es va presentar un... així, no, som quatre, dos ens agrada més. Què dius, tio? Què dius això? No és veritat, tot,
3: el Fontanals és DJ, però és molt de guitarres.
2: Absolutament, també vaig estar parlant d'ell, de Rudimentary Penny.
0: I nosaltres vam estar parlant de Cro-Max i de tota l'escena hardcore i tal.
4: Joder.
0: Sí.
3: Bueno, doncs ja hem rebut.
4: Vinga.
3: No, ja... Seguim, jo tinc de primavera.
2: Comencem dijous ja o no?
3: No sé.
4: Deixeu-me fer un parell de...
3: Claro.
4: A la vez. Vinga, va, diumenge, ho dèiem.
0: Trobeu que el Miki podria ser una mica Florentino?
3: Sí.
4: Vistes de l'estadi? Sí, bueno, estic tan malament, em veieu, cabrons?
3: Malmus i Florentino.
4: Papadopoulos.
0: Malmus i Florentino.
3: I Djokovic.
4: Papadopoulos.
0: Djokovic també, una mica. Sí,
2: és
0: una mescla.
2: És Malmus. Sempre ho serà.
4: Bueno, no porto flequi ja. Bueno, escolteu...
0: Però tens pelo.
2: Això sí.
4: El Lluís també té pelo.
0: Sí, el Lluís també, però menys.
4: Sí. Bueno, escolteu, diumenge és un dia molt potent. Hi ha aquestes, els 10 Speeds, aquestes que vas portar tu...
0: 10 Speeds.
4: 10 Speeds, que estan superbé.
2: Diumenge.
4: Hi ha penya molt potent, també. Hi ha un parell de coses més que he descobert arrel de buscar així més intensament. Un cantautor que es diu Cas Macombs, que segur que el coneixeu. És un puto màquina, aquest senyor.
0: No vam parlar sobre Cas Macombs amb Ferran Palau?
4: Sí, hòstia, que bo, tio.
0: És una referència creuada amb Ferran Palau.
4: Hòstia, doncs respecte, jo no el tenia... Bueno,
3: és el que va dir que era un mort de gana, un tio boníssim.
2: És veritat.
3: I que es moria d'acord,
4: ho va dir.
0: Cas Macombs, brutal, sí, però és boníssim, tio.
4: Doncs, tio, jo no coneixia el nom, sí que em sona haver-lo vist.
2: Aquest i Dami Jurado, va dir.
4: Hòstia, Dami Jurado, també.
2: Dos cracs que abandonadíssims, no?
3: Sí.
4: Doncs, tios, un tema que allò buscant que he trobat, a veure, segurament potser ja el coneixeu, crec que és bastant descriptiu del que fa aquest senyor, que és el 77, com del nostre any.
3: Un jovenet.
4: I per tant, respect. Així sona aquest tema Peace, sentim un momentet i passem al següent.

0: Nano, això sona de puta mare, tio.
1: Increïble, tio.
0: Sona molt bé.
1: No, no.
0: Sona molt bé. I és un clàssic, sí, sí. És un clàssic del rock deluxe, aquest tio, eh? I de... No sé si... No sé on més l'he sentit, però... Sona moltíssim, a part de l'entrevista amb Ferran Palau, i sona de puta mare, tio.
1: Puta mare.
2: Jo, Casma Comas, el vaig descobrir fa mogollon. Fa,
0: és, té, disco... és un tio ja veterà, no?
2: Vull sí, dir... ja portava molt de temps, però jo descobri amb un disco que es deia Catacombs, que em va...
1: Ah, Catacombs, sí, hòstia. És famós aquest disco, em sona, algú has dit.
2: Em va flipar, em va flipar, o sigui, em va encantar. Hòstia, sona molt bé. I després sí que saps que no l'he seguit, però és que clar, la vaginera ja, ja, ja, ja. De discos que hi ha por ahí i tal, però aquest disco em va marcar i sempre l'he tingut com un referent.
0: Wow. Quan està aquest?
1: Diumenge.
0: Diumenge,
1: diumenge, tio.
3: Olla en penja.
0: Si ens aguantem de peu.
1: Sí, sí. No, no, ja no és un tema d'aguantar de peu, que també, sinó digue-li a la dona que sí. Tornes a marxar diumenge. Sí.
2: No, no, els...
1: Ei, que no, no ha acabat. Ah, no ha acabat.
2: Els family points són...
1: Bueno,
2: són
1: i... Negatius. Sí, sí. Bé, dèiem, abans de passar a l'últim detall pincellada que estem allargant-nos molt en el Ciutat, ho sento, fem un últim guinyo...
0: Tens pressa?
1: No, pas, és cert. Grande, pues ja està, és veritat. Últim grup així descoberta per part meva, una banda de Barcelona que es diu Paco Te Quiero. Es diu el grup i sonen de puta mare, així en el perfecte estil nostre de beats.
2: És en honor de mon pare.
1: Paco Te Quiero, exacte, i es diu el tema que m'has de, i sonen també diumenge al Primavera Sound.

0: Pues malgrat el nom, m'encanten, tio.
1: Sí, nen, sí, sí. Vull dir que valdria la pena anar-hi el diumenge, a Primavera Sound, qui tingui...
2: Impossible.
3: Mireia,
1: Mireia,
3: el Miqui el diumenge té una trobada de la classe...
0: Pels nostres oients que sou solters i teniu molt de temps,
4: aneu-hi.
1: Sí, sí, valdrà la pena, seguríssim. Jo me'n recordo de fa molts anys haver anat el diumenge a Primavera Sound, quan tenia allò joventut i energia, i bueno, guai, era molt bon plan, recordo de l'Apolo passat... tardanits molt xules.
3: Energia no hem tingut mai.
1: Energia, exacte.
0: Jo crec que m'agafaria la llorera, o sigui, el diumenge ja.
1: Sí, tio.
0: La depressió màxima. Ja. Esto se acaba.
1: No quiero.
0: No, viver així tota la vida.
5: Jo, ara, ara us diré que he tingut sensacions contràries a aquesta. És a dir, vull que s'acabi. Recordo algun dissabte de dir em fan mal les cames, i pensar què estic fent aquí.
1: Ja.
3: I dimarts, dimecres...
5: I no en marxar.
0: No, i
3: dimarts, dimecres... molt, o sigui, plorant i agressiu. Jo m'he trobat agressiu. Sí. Beligerant.
1: El pacient, no? Pacient. Sí. Què dice? Què dolor ni què hòsties?
0: Què li passa a tothom? Què li passa... No, passa a tu.
3: Molt bé. Vinga, fem el salt.
1: Dèiem, no, fèiem l'últim guinyo...
0: L'última cosa que hi ha. Ah,
3: per favor.
0: Que jo trobo que...
3: A més, aquí no podré ser-hi. Ei, no m'heu felicitat, per cert. Hagués esperat una... Un aplaudiment.
0: Felicitats, aplaudiment per...
3: Pel fet que vingui el divendres a...
1: Sí.
3: Molt bé!
0: Sacrificant la teva vida professional
3: absolutament.
5: Acabes de perdre la teva oportunitat de ser jefe de servei, no?
3: Sí, l'he perdut, ja en parlarem.
5: Però
3: el tren ha passat, però estaré el divendres amb vosaltres. No podré estar el dijous, que per cert, jo us preguntava en privat, perquè jo el dijous realment sí que tinc bastants grups que
5: m'agradaria.
3: I divendres m'ha sorprès que em diguéssiu que és el millor dia, especialment l'S1,
5: que
3: m'ho haurà de demostrar avui.
5: Com a diversió,
1: ara,
5: crec
1: que
5: pot ser
3: perfecte.
5: El fort.
3: Jo sóc un tio divertit.
0: Bueno, jo no penso demostrar-te res, perquè crec que m'ha guanyat la credibilitat teva durant tots aquests anys, si no confies en...
3: Confio en tu,
0: la paraula.
3: Confio en tu, 100%, i ho saps, t'estimo molt, i ho saps. No volia dir això si t'he ferit, ho sé. Però sí que m'agradaria veure, perquè no, realment...
0: No sé, mirant la cartella així una miqueta per sobre...
3: Era de Cure, ja, vale.
0: Però... No, però de totes les coses que he anat...
3: Petites, coses petites.
0: De totes les coses que
5: he anat
0: seleccionant i he pensat, joder, el divendres no era conscient que hi havia tanta cosa, tio.
1: Totalment.
0: Guapo.
3: Bé.
0: Bueno, però el que volia dir, primer a la ciutat, dimecres, ens fan un regalazo enorme i és portar a... Mogwai en sala petita, entre cometes, que és a Ras Matàs. Això pot ser apoteosi.
3: Jo que sóc un tio d'electrònica, jo no sóc de guitarres, com deia, no? que tinc 8 guitarres, però no, jo sóc d'electrònica. Mogwai,
1: he tocat la fibreta, eh?
3: He de dir que Mogwai és un dels grups a mi que més m'ha marcat, o sigui, més enllà de Radiohead, Pavement, Sonic Youth, The Cure, el que vulgueu, però Mogwai per mi és un grup de referència absoluta. És cert que l'últim...
5: No facis soroll, segur.
3: Hòstia. L'últim treball ni l'he sentit perquè m'ha semblat un rotllo diferent.
0: Era poc amable.
3: No. Potser és boníssim, no té mala crítica, però no, ja no... M'he quedat amb els 4 o 5 primers discos, amb el que vols presentar, el gran disc que vols presentar, que no és el meu preferit, per cert.
0: No ho és, eh? Jo ara anava a posar alguna cosa del Rock Action, però potser no és el preferit.
3: Come on the Young, per mi és...
0: Sí, segurament.
3: Amb una portada horrible.
0: Però jo és que aquesta intro... de la primera cançó del Rock Action. Sí, o sigui, és que...
5: No, escolta una mica, no? Posem les dents llargues a la gent.
0: Posa els pèls de punta.
1: Vinga.

0: que és magnífic, això.
1: És magnífic, és magnífic. Sí, sí, sí. Rebentat a posta, a parir, no? I brutal, brutal. Sí, sí, molt guai. Em feu molta enveja.
2: Sí, sí, sí.
1: Em feu molta, molta enveja.
0: Bueno, totes que puguin ser amb aquest concert, a més...
2: Sí, amb aquest binomi que deies tu, de poder anar al RAS a veure...
0: Sí, és el nostre plan, el plan dels guitarreros de Beats.
2: Exacte.
1: Ah, tu no vas.
3: No,
1: vas, de veritat?
3: No em deixen, no em deixen.
0: És anar a Mogwai i després anar a veure la jornada inaugural al Poppy Forum, que està a Wet Leg.
3: Sí, sí, a veure si podeu entrar, perquè recordeu la que es valia amb Wet Leg al PS l'any passat, bueno, no, que no es podia ni entrar.
0: No, no es podien entrar, van marxar.
3: Sí. Entrar en un espai obert. Espai obert,
0: gegant, perquè era l'amfiteatre que hi havia abans. Sí, sí, sí.
3: És que estaven els dos passadissos laterals.
1: El millor escenari del Primavera, per mi, és el millor.
0: Sí.
2: Bé, molt bé, nois, doncs passem, sí, ara sí, dijous, primer dia del Primavera Sound 26 oficial. Dèiem fora d'antena, bueno, ho podem comentar en diversos dies, quin és el millor dia, o si hi ha un dia més fluix, no? Dit d'una altra manera, no? Hi ha grans noms dijous, no en pararem segurament, Massive Attack, no? Que és un mitiquíssim, que es van veure, de fet, l'any passat, o fa dos anys, al BBK, no?
1: Fa dos anys.
2: Sí. Va estar bé.
3: Molt bé.
2: El BBK, malament, si recordeu, que es colava el puto so de l'altre escenari.
3: Bueno, això i les Gallinoac.
0: Parlem del BBK, si voleu parlar de l'acústica del BBK, Gallinoac i escenaris que es creuen. Per als nostres oients, el concepte de Gallinoac es va acunyar perquè, no sé si és a tot el País Basc, però com a mínim al BBK hi ha molta gent que xerra durant els concerts.
3: Sí, molt fort.
2: És que no van a sentir música, van a fer la trobada social allà. Venga.
0: Potser nosaltres estem acostumats a un altre estàndard, no? Potser és que estava massa lluny, no sé.
1: Bueno. També parlem, també.
0: També parlem, sí. Però allò era...
3: Ah, però hi havia un moment...
2: El Rubén, parlar?
1: No. Vale.
3: Permeteu un segon? Sí, home, que tens raó, però... Permeteu un segon?
0: No, Rubén, el binomi Rubén-Joel, des d'aquí un xarot, Joel López, un petonet, carinyo meu. Quan es posen els dos, borratxetes...
3: Ara ja està dit això, i jo no tinc cap problema...
1: El mal està fet.
3: En reconeixeu. Dit això, us recordaré...
1: Ens han fet callar diverses vegades. Mira.
3: En aquest concert... En aquest concert de Massive Attack, va haver-hi un moment on teníem gent darrere cantant White Stripes. Lo. I un moment, a veure, un moment.
2: No.
3: Què està passant aquí?
1: Això
3: ja no és xerrar, això ja és...
2: Juliguenejar.
0: Sí, festa major.
2: Sí.
3: I què bé s'ho passen?
0: A veure, doncs això, no parlem de WK, Gallinoac, parlem de...
2: Grans noms, Massive Attack, deia, Mac DeMarco, també és un grande. Jo no el segueixo especialment, però sí que té certa bagatge. Guís.
1: Jo crec que Guís, ara em perdonareu perquè és el grup típic i el grup...
0: Estàs a punt de dir que és Sharon Bluff?
1: No, al contrari. Després de veure el directe que ja hem comentat, crec que és el punt de vista.
0: Se n'ha parlat molt de la bombolla de Guís.
2: Sí, que era artificial molt, però, i tal.
3: Bueno, ell ho ha fet aquí bastant sovint.
0: Sí.
1: No, jo els he defensat. Justament Guís els he defensat. I el concert del From the Basement, ja ho hem comentat, això. Això sí, és cert que hi ha el Nigel Godrich per allà al mig, produint en directe. A veure com sonen. O sigui, Neil Godrich no està... Com es diu l'altre, el productor aquest mític de hip-hop, dels Beastie Boys?
3: El Rick Rubin.
1: No està a aquest nivell, però li falta poc, però, perquè
3: poc falta.
1: Ha produït a Radiohead. Bueno,
3: va fer l'últim d'Idols.
1: D'Idols, hòstia, tot. Bueno, que no sé com estaran en directe, però veient el From the Basement, jo esperaria bastant. Jo crec que jo els aniria a veure. No hi seré dijous, jo no puc dir res, però jo els aniria a veure.
3: Jo crec que ja anirem.
1: Jo els aniria a veure.
3: D'aquests noms que ens saltem, que ens saltarem Massive Attack, no en parlarem, Mar de Marco, sí, em sembla, no? No posarem
2: sí,
3: res,
2: sí.
3: No?
2: No. Jo, personalment, no, si teniu alguna cosa vosaltres, amics...
0: Estem parlant de coses potents o de coses interessants?
3: No, cadascú interessant. Que posi tot. El que hagi portat per al dijous.
1: No, però comentem una mica el cartell.
3: Però intentem fer-ho per ordre, perquè si no aquí...
1: Sí, però bueno, que la gent que
3: aquí tampoc... només posa música els de les guitarres, el Miqui i l'Esau.
1: Però vull dir que la gent que potser no està tant a l'oro del cartell, potser va bé que sentiri una mica els noms,
2: sí.
1: I comentem i després posem algun tema.
2: Bad Gaial,
0: per exemple.
3: No m'interessa.
0: Però hi ha tres coses.
2: Padre John Misty, un mític que segur ho dia, concret.
0: Hi ha tres coses de electrònica al dijous que considero interessant.
2: Overmono, nene, respect.
0: Overmono.
3: Jo l'he portat.
2: Lo siguiente.
0: Overmono, Fuckers.
2: Sí, Fuckers, també, molt bé.
0: I el meu estimadíssim Yosuke Yuki Matsu.
2: Uau, xaval, sí.
0: Que el faran punxar a les 6 de la matinada.
2: Correcte.
0: I no el veurem.
3: I sense però... samarreta i pujant de Prodigy. Con
0: però
3: no sé
0: seria sí. Magnífic per aquest tio.
2: Sí.
1: Jo puc dir, o sigui, em sorprèn que no heu dit coses que jo crec que ja heu presentat aquí. Ah, tens. Em quedo per l'últim perquè ja estic sorprès.
2: Vale, Luigi. Estic sorprès. Tio, què portes el dijous?
1: No.
3: Comença tu.
2: González, sí,
1: uns que jo suposo que l'heu posat... Jo m'ha semblat bastant fiquet, tio, i jo fent una mica l'estudi del dijous. Blood Orange?
3: Ah, bueno, clar.
1: Vale.
3: No? És que
1: vale.
3: Jo me l'he saltat ja.
1: Ah, aquest és molt conegut, ja.
0: No, jo l'he portat, jo l'he portat Blood Orange.
3: O sigui, pues venga, posem Blood Orange,
1: no,
3: va.
1: No.
2: Sí, posem.
0: Quin tema has portat?
3: Sí.
0: Mind Loaded?
2: Somewhere in Between, tens
1: sí,
2: aquí a la
1: sí,
2: llista.
1: Sí, però és que m'ha semblat molt bo, tot. Vull dir que...
2: Pues estupendíssim, nen.
3: Molt fi.
1: Vale, però era massa evident, això, no? Jo vaig pensar que descobria...
2: No, per mi és descobriment també. Sí que sé qui és, però no el tinc controlat.
1: Bé.
2: Doncs Blood Orange amb aquest Somewhere in Between. Motherfuckers.
3: What's up, bitch?

0: D'on vens, Rubén? D'on vens?
1: Pues ja has sentit abans.
2: Has fet Blood Orange?
1: No, he fet Brown Orange. Yellow and Orange.
2: Brown Orange.
0: Nois, sí, perdó. Comenteu.
3: No, jo no els coneixia. Vaig estar estudiant una miqueta per venir ben preparat i em va semblar brutal.
2: Brutal és una de les referències, no?
3: I col·laboracions amb molta gent.
2: Sí. Bueno, és aquesta mescla, no? Aquest punt entre l'R&B i el pop, no? Tan ben collat, tan ben produït, molta gent aquí.
1: Però no és R&B apestoso, eh?
3: No.
2: Sí, Frankie Pizza té alguna cosa a dir amb això.
1: Li van dir que tenen molt de beef. Va dir.
2: No, és un R&B...
1: Aviam, és una altra cosa.
2: És que, clar, què és l'R&B exactament? No? És el pop de los negros, no? Vull dir, és això, no deixa de ser música pop, sí. És veritat que té aquell punt una mica més funky.
1: Però quan tal, és molt xiclós...
0: Sí.
2: Quan és molt...
1: Fa mandra... Ara, aquí vaig. Això, tant... I això és diferent, això està molt ben parit.
2: Això està molt ben fet.
3: Sentirem. Jo diré un parell de noms més. Sí? Tirza.
1: No, per què?
0: Tirza.
3: Tirza
0: està?
3: Està el dijous.
0: Hòstia, nene.
3: Està el dijous.
1: Tu has inventat, no?
3: Tirza, no, està i té dos treballs boníssims.
0: Hòstia, mitiquíssima aquesta.
3: Mount Kimby també, vull dir, com a...
2: Mount Kimby està el dijous.
1: Estàs mirant l'altre cartell.
0: Has mirat un altre puto any.
2: Sí, què t'estàs mirant?
3: No foteu.
0: Mount Kimby
1: va ser fa 3 anys.
2: Extraordinari, això.
3: Hòstia, no foteu.
1: Passem a segon.
3: No foteu. Me l'ha fotut o què? La... No foteu.
1: No miris xarrepet, tio.
0: I Mount Kimby, què collons és això, tio?
1: Home, no, Mount Kimby ens encanta.
0: Ens encanta, pavos.
3: Per això deia, per això estava sorprès.
2: Posa la cançó a mi.
3: Estava sorprès, dic que... Hòstia. Marxo, noi.
1: Next!
0: Va,
3: no, que sí que tinc.
0: Pandavier.
3: Pandavier? No, abans de Pandavier.
1: Però un moment, ha fet tanta volta els anys que coincideix algun.
3: Coincideix
1: Blood Orange.
3: Blood Orange, sí, no?
2: És històric, això.
0: Ara buscarem quin Primavera Sound estàs parlant, tio.
3: Bueno, deixeu-me dir... Caroline, sí, no?
0: Sí.
3: Vale.
2: El xat GPT t'ha fet un poti.
3: M'ha fet aquí, no, m'ha jugat. Ha fet una al·lucinació aquí brutal.
2: Igual t'ha sort Miguel Bosé aquí.
1: Parlem de Caroline, que jo l'he portat també. Vinga, endavant.
0: Caroline. Bueno, però us segueu els de Pandavier o no? Que deies que és una mica
3: així. Sí, va, deixa'm... Està aquest any, no?
0: Sí, vale.
3: Pandavier, que tenen aquest concepte... Bueno, quan estava amb Animal Collective, aquest concepte més àrtic...
1: Molt
3: àrtic. És una mica avorridot, millor disc de rock deluxe de molts anys. Jo no tenia masses ganes, però posa aquest tema de Pandavier, porfa.
0: Sí, sí.
3: El nou treball de Pandavier m'ha sorprès molt agradablement. Té un rotllo, jo diria que més accessible, encara
1: més amable?
3: Més amable. Sentim-ho.
0: Vinga.

0: Bueno, després de rebre unes quantes
1: colles... Primavera 2024,
0: Bueno, aquí, a veure, tia, dos anys, què, dos anys?
2: No, és un salat. Per buscar música de qualitat.
0: Després he rebut colles per això i perquè no he pronunciat bé, perquè... és Panda Bear, no Bear.
1: Oh, clar, puta, clar, tio, clar. No...
0: Però, bueno, dit això, espero que Panda Bear estigui aquest any i crec que pots...
3: Sí, que són.
0: El rotllo és diferent, jo m'he sentit el nou treball i està força bé. I et deixo amb Caroline, si vols.
1: Guai, vinga.
2: No, Caroline, bueno, jo...
3: També ho has portat?
2: Jo no he portat Caroline perquè...
0: Jo sí he portat, jo també.
2: Caroline, m'encantarà veure'ls, són poc radiofònics, la cosa és que les coses com siguin, són d'un tema raro, no? Però la veritat és que me flipen aquestes disrítmies, aquestes melodies...
3: Una mica country en el moment, no?
2: Sí, però fica moltes coses, és molt experimental a vegades, és un pop modern.
3: Escoltaria en 30 segons o què? Jo he portat Song 2, però no sé quina has portat tu.
0: No, havia portat una altra, la d'Euphoria.
3: Doncs posa la Lluís, que ell sempre guanya.
0: No. Però una cosa, aquest, igual que aquí són una mica un hype, Caroline podrien ser-ho també dintre del món del
3: però
0: que
3: no
0: seria...
3: Però no ha arribat tan amunt.
0: No, però bueno, ha estat a diverses llistes i són més raros que l'hòstia.
3: Sí.
0: Vull dir, és estrany.
3: Però per això m'agradarà veure.
0: Bé, vinga, va.
1: Doncs Caroline, aquest Total Euphoria.

0: Caroline.
1: Caroline, sembla que estiguin aprenent a tocar aquests.
2: És, sí, és una cançó impossible, impossible de fer headbanging. Estàs allà...
1: No, fots una luxació cervical.
2: Sí, sí, acabes a la consulta del doctor González.
3: Estimillo.
1: I jo volia dir, però clar, igual és el del Primavera Sound 2013, Lucrecia Dalt, perquè aquesta és una artista que em va recomanar...
4: Bueno, sembla que està, però ara no sé quin dia.
1: Jo tinc a dijous, però...
4: Doncs vinga, apuntem a dijous.
1: Que segons va... A mi, com a mínim, em va descobrir fa uns programes i em sembla també bastant brutal, no cal que posem res, però m'ha semblat molt, molt interessant. Artista colombiana fincada a Berlín, amb una història, no sé, una folk electrònic sí. Molt guapo, tio.
2: Sí, sí, elements molt foscos, al mateix temps tradició, no? Electrocumbia, tal, ficats per allà, més tradicional.
4: Electrocumbia, dit?
1: Sí, no, té una història... Sí, sí.
2: Una mica, també,
1: és una bona definició.
2: També ho fa Berraco.
1: Exacte, això anava a dir. Això anava a dir.
2: Berraco va una mica més al tecno, més berlinès, més fosc i tal. Lucrecia Dalt és una mica
4: més
2: ambiental.
4: Ojo, poca broma.
1: Està el dissabte, amigo.
2: Està el dissabte al Primavera, Berraco.
3: Oh, yes. Segur? De quin any estàs parlant?
2: De l'any 2034.
4: Vale,
2: jo veig el foto.
4: Tenim dijous, Lluís ha fet el que ha volgut.
3: Estàs alguna cosa més?
2: Sí, no, jo de dijous porto coses, hòstia, tinc moltes coses que són interessants, però una debilitat personal sí. És Renaldo i Clara. Renaldo i Clara, la Clara Vinyals ha tret disco nou, és una proposta molt tranquil·la, molt relaxada, però m'encanta aquell flow que té aquesta noia, com canta, les composicions tan elegants, tan suaus, és música estival completament per mi i ha tret nou disco ara mateix, vull dir, és que fa un parell de mesos i tal, l'he portat a la playlist en gener, que és una cançó que m'ha agradat molt i que espero que la disfruteu. Renaldo i Clara és el projecte de la Clara Vinyals, però és el seu conjunt, diguéssim.
3: Correcte.
2: Conjunt musical.
3: Conjunt, ai, epa, no som-hi amb la Renaldo.
1: Le Renaldo.

0: Molt elegant.
1: És que té una forma de cantar super sensual, super elegant, és tot és flow, no sé, m'encanta.
0: Molt bé.
2: Guai, perfecte.
1: I molt amb bé. Aquesta línia una mica suavona, encara que no ho sembli, t'he enviat via WhatsApp
2: immediately.
1: Un tema d'una noia que es fa dir School Crusher,
2: yes.
1: Que si veus el nom així, no? School Crusher i tal, penses que és un grup de metal noruego, de death metal noruego i tal.
2: No, però és molt delicada.
1: Però no, fa unes cançonetes, la mar de delicades, suaves i boniques. No sé si pots posar 30 segons al tema que t'he enviat.
2: Of course, motherfucker. Aquí sona.

0: Això ho faran a l'auditori, probablement, una cosa així, no?
1: No,
2: però molt maco.
0: Home,
2: eh?
0: Sí, bonic, però clar, que això és molt intimista.
1: Bueno, és cantautor, així, molt tranquil·let i tal. La Lluïsa estava traient el referent de Ethel Kane, no? Que seria,
0: sí.
1: Que seria pues, la versió...
2: T'acompanyaré i t'abraçaré molt.
1: No, Ethel Kane l'hem portat, sí, que sí. Toca l'endemà, toca el divendres.
0: Sí, sí, ara en parlarem.
1: Molt
0: bé, Rubén, tu no has posat res directament, o has fet Caroline, vols afegir sí. Alguna cosa del dijous?
3: Home,
0: del
3: si pogués ser.
0: Doncs no pot ser, passo jo i... Va, per favor, vinga, Rubén.
3: Escolta, dijous hi ha moltes altres coses que ja ens les hem saltat, però...
2: El so de la felicitat.
3: No posaré res, però recomanaria Anthony Naples, pot ser una cosa molt...
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
3: Molt bé, molt bé. Però no l'he portat, molt bé. Electrònica, amigos electrònicos.
2: Molt bé.
0: Over Mono.
3: Sí, clar, he portat Over Mono, però també he portat una altra banda, no cal que la posem, que m'ha sorprès molt i l'he descobert a través d'intentar descobrir cartell, que és TV Girl.
0: Ah, sí.
3: I TV Girl fan un dream pop...
2: Cuidado.
3: Com, no sé, molt eteri, molt guai, tio. La veritat és que està francament bé. I saps què estic pensant mentre parlo? Que posem 30 segons de TV Girl i mira, després anem al nou tema d'Over Mono, que vale. Pot ser la repanotxa.
0: Doncs mira, no cal ni que tanquem micros. Aquí sona la TV Girl.

0: Molt guai, tio.
1: A veure, tio, és una passada, en sèrio.
2: Està molt bé, tio.
1: Us ho recomano moltíssim, molt fort.
2: M'esteu dient que el divendres és un dia de puta mare, però jo crec que el dijous és un dia extraordinari.
1: Bueno, espera, anem a divendres. Però, Tibiguel, super recomanat. Banda de LA, San Diego, tota aquella zona West Coast. Molt, molt recomanat. Però anem a escoltar la meva recomanació de dijous, que crec que serà el moment...
0: Abraçades
1: de teclats, la nit.
0: Teclats a l'esquena.
1: Teclats a l'esquena, no en tinguis cap dubte.
3: Per l'audiència que no té aquesta referència, el Rubén té uns dits...
2: No cal explicar.
3: Molt forts, molt forts. I quan hi ha un moment de la nit en què es dedica a tocar el teclat amb la teva esquena, no? I et toca...
2: El ritme del sorrell.
3: El ritme del que sigui. El que sigui. Te toca el que sigui amb aquells fingers que et penetra la columna.
0: Choca fingers.
1: Si us agrada, choca fingers. Una cosa. Anem a escoltar Overmono, que treuen nou LP en breu. Per tant, entenc que dintre del live portaran aquesta nova fornada de temes i han avançat un tema que es diu Lock Up o algo així.
0: Sí, sí, exacte.
3: Lock Up. Per un peu
1: sotú. Es recomanaria tirar-lo del minut poc en endavant perquè no m'ha escoltat un ratet. Va, un minutet.
2: Els vam veure el Mira.
1: Els vam veure el Mira i els vam veure el BBK també, em sembla.
0: Exacte.
2: BBK també?
0: No vam arribar, em sembla. El Xavi es va quedar, era el dia... sí, ho vam veure, sí, ho vam veure.
2: Locomotora.
0: No, sí, ho vam veure, sí, ho vam veure.
2: Locomotora, Xavi.
0: Sí. Mira, va ser un festival ACO, va ser...
1: Sí, va
0: ser
3: disfrutar increïble.
0: Overmonos ja sonant, Lock Up, així sona, i amb aquest tema sí que tanquem i
1: dijous.
0: Passem al divendres. Portem 50 minuts, xavales. Pues, ni menys.
1: Canya.
0: Vinga.

0: per favor.
1: Fiquem-vos les guitarres al cul.
2: Ja va, ja va, tumba! Germán.
3: Obermoro deixarà tres cadàvers al terra de Primavera Sound.
0: Hòstia, nene.
3: Ens pot matar, això.
0: Increïble, increïble. Increïble. Espectacular.
1: Uau, tio. Però bueno, s'havia de portar o no?
2: S'havia de portar.
0: Evidentment.
1: Els nostres oients han de saber que si van a Primavera, Obermoro, imperdible.
4: I un altre imperdible, un màster del tecno, que és Ben Yufo. També.
1: Sí, senyor.
4: És un tio que és un selector espectacular.
3: Espectacular.
4: I que també estarà allà.
3: Sí, sí, senyor.
0: Guai. Nois, voleu fer l'especial SAU o voleu passar divendres?
1: El que vulgueu.
3: Fem una mica divendres i fem...
0: Entremig?
1: Especial i dissabte.
3: Sí.
0: Vinga, perfecte.
3: I el que duri.
0: Està molt bé. Divendres, nois, teníem aquest debat obert a pre-programa d'avui, fora d'antena, grans noms espectaculars de Cure, no cal que en parlem massa. Skrillex, també a veure què collons fa, pot ser interessant.
1: Hòstia, Skrillex, saps què? Sí,
2: que
1: saps què?
2: Moment,
1: que igual, si no coincideix amb Renaro, em passo.
4: A veure, vaig a fer com fas la versió RQ. Skrillex?
1: Sí, sí.
4: Hòstia, no, el concepte que tinc d'Skrillex és horrent. No sé
1: jo
4: si...
1: també. Però...
4: Pots sorprendre?
1: En Festi,
0: sí,
1: anem a veure
0: què passa. Sí, no sé, no sé. Sí? Jo també tinc el mateix que
4: és aquesta, tu, no? Aquesta, com en diuen?
1: EDM.
4: EDM, no? Horrible, tio. Algo...
0: Sí. Bueno, és, no dic res. Tomorrowland, Tomorrowland.
4: Exacte, exacte.
3: Sí, sí, és veritat que últimament...
4: Si vinc el divendres i em porteu a l'Skrillex, potser que us retiri la paraula.
1: Jo no tinc gran simpatia, de fet...
3: No, però últimament s'ha associat...
1: Amb Fet Again, amb Fortet...
3: Amb Fet Again, amb Fortet... Sí, sí, sí.
4: Aquests estan passant cap a l'EDM, que és diferent.
3: No.
1: Mira,
3: si escoltes
1: mira,
3: el que està fent,
1: potser,
3: no és tan
1: potser
3: així,
1: t'ho compro una mica.
4: No, home, ah,
1: tio, però Skrillex és un tio que era un flipat de Prodigy, de coses així, molt de baix, molt greu i tal, i ho va rebentar massa fort. De fet, va haver-hi un sonar, i us diria,
0: sí, sí,
1: potser fa 10 anys o sí, 12, o sigui, fa molts anys ja, que quan el van programar va haver-hi molta crítica molt forta.
0: Correcte.
1: A la gent del sonar de dir què fas portant
0: sí,
1: Skrillex
0: sí,
1: per
0: sí,
1: mateix
0: sí, sí,
1: aquesta reacció que has tingut tu. I van dir, tios, el sonar és el que, diguem, la modernitat i tal, i el jovent d'ara va ser, jo crec, un crec
4: yeah,
1: quan van fer,
4: yeah,
1: va ser
4: yeah,
1: més
4: sí,
1: urban, el
4: sí,
1: sonar va ser
4: sí,
1: més urban,
4: així, així
1: i Skrillex
4: així
1: va...
4: Així
1: bueno, vale, pot bueno, ser, no, no dic que no, però...
4: Jo intento...
1: jo, a veure, jo no defensaré Skrillex i no el tinc en la llista de prioritats. Dit això,
3: depèn
1: pot,
3: com,
1: pot ser un festival.
3: Depèn de com coincideixi, gran, depèn de com coincideixi i tal. Sí, mira, l'any passat va ser, o fa dos anys, o sigui, vam anar a Fred Again, no? Perquè vam anar una mica arrastrats. No, però vam anar una mica arrastrats i tal. Vinga, sí, va, tots.
0: Però
3: a
0: Fred Again jo m'ho vaig passar espectacular.
3: I ens ho vam passar teta, a Fred
0: Again. Espectacular.
3: Ens ho vam passar superbé, a Fred Again. Sí, sí, jo també.
0: Sí, sí.
3: Llavors és, bueno...
1: Vinga.
3: No té per què estar malament.
0: Correcte. Doncs més coses. Pink Panthers, també l'hem parlat aquí, jo n'he portat alguna cosa aquí.
1: Jo també.
3: A veure, tios, el que porto jo a la samarreta avui,
0: Dive, chaval.
4: Slow Dive.
3: Divendres és Slow Dive.
0: Slow Dive.
1: M'interessa molt el que dius, Sau, però comencem amb Pinterest.
0: Sí, sisplau. M'interessa molt, però...
1: No,
0: sí,
1: una cosa.
0: Digues.
1: Pots posar el tema que
0: illegal?
1: He portat jo, no el que has portat tu?
0: Home, evidentment.
1: Perquè vull fer un petit apunt d'aquest últim disc de...
3: El que parlàvem abans, no?
1: De Pink Panthers, que, si la recordeu, la vam veure fa dos anys o
0: sí,
1: tres al Primavera, que era molt drum and bass.
0: Sí.
1: Us en recordeu?
0: Sí.
1: Tenia samples de Ronnie Size i de
0: sí,
1: tota
0: sí,
1: aquella
0: sí,
1: època
0: sí, sí,
1: del drum and bass.
3: S'ha passat un poquito a l'oscuro, eh?
1: Llavors, d'acord, però aquest últim disc, el samplejat que té, que és, inclús diria, un pas més samplejat, és en plan estar refritant, fer un refrit dels temes del, de l'electrònica dels 90... una mica mainstream i tot. Underworld, Groove Armada, Basement Jacks...
3: Tal qual, o sigui, qual, agafo un
1: agafo
3: loop...
1: Agafo això i canto a sobre.
3: Agafo un loop, canto a sobre, com mi vocecita molona.
0: Sí, sí.
1: Correcte. I aquest, Illegal, és un exemple, que és el tema de Dark and Long
0: sí,
1: d'Underworld,
0: sí,
1: del
0: total.
1: Dub Not Bass With My Headman.
0: Correcte.
1: Anem a escoltar-lo, va. Some people...

0: espera, estem oberts. Ah,
1: estem oberts, estem oberts.
2: Avisa una mica, home.
1: Sí, sí, sí, però és realment...
2: És Dark and Long.
1: Massa evident.
2: Sí, sí.
0: No, bueno, no, suposo que el royalties, bueno, no sé, el tema legal ja deu haver sobrepassat una sèrie d'anys i ho fusila, però, vamos...
2: Dit això, aniria.
0: Jo crec que aniré, jo també, crec que aniré i tal.
1: A veure, sí, els horaris, que... a veure, tot això que estem parlant cal després...
0: Sí, els
1: horaris
0: ens poden matar, però Pink Panther, per exemple, començava una cosa així com més temes molt curtets, no? Molt tiktokeros, no? I tal, sí. I molt drum and bass, sí. I ara s'ha passat una mica més al mainstream, amb, sí, amb collabs així, una mica més del pop modern, no?
1: D'acord.
0: Bueno, pot ser interessant. No, no serà la meva prioritat, Pink Panther.
1: No, no, no, tampoc, vale. Tampoc. Més coses al divendres. Nanos, a part de Slow Dive, que serà un must, Viagra Boys, també un must.
2: Jo també he portat una mica de Viagra Boys. Crec que pot ser, sense cal que posem la música, no cal.
1: No cal.
2: Crec que pot ser un concert tan gamberro.
1: Total.
2: I tan diferent que el recomanaria a tothom.
0: Viagra Boys, sí, és...
3: Ja vas veure uns suecs
2: tatuats, ser... mal tatuats. En plan, m'han tatuat aquí en un quartelillo.
0: És tatuatge de presidiari.
2: Sí o no?
1: Així com
2: i amb cervesa, amb ja on estiraran, vomitaran... O sigui, és... Jo crec que és un espectacle que s'ha de veure. I a més tenen un bon rotllo.
3: Cinquè millor disc a la llista de beats.
1: Correcte, sí, correcte.
3: O sigui, quart sí, cinquè disc, sí, de l'any.
1: I així com l'any passat sí que va haver molta guitarra potent, que aquest any també n'hi ha, però potser n'hi havia tants noms, Idols.
2: Sí.
1: Aquest any Viagra Boys s'ha agafat el relleu en aquest sentit, no? Potser.
2: Sí, sí, sí. O sigui, jo crec que van ser contundent, molt divertits i, a més, recordar només un punt. És veritat que té aquest rotllo punk... però li fiquen un palet, a vegades, de teclats,
1: sí,
2: i porten un saxo. I aquesta combinació tan marciana fa uns temarrals espectaculars.
3: Això permetrà aguantar dues cançons.
2: Ja m'ho diràs, ja m'ho diràs. Ja bueno, diràs, ja
0: jo crec que el divendres també podem parlar del que hem parlat abans, que és Ethel Kane.
3: Ethel Kane.
1: Ethel Kane.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Qui porta, qui porta?
3: En quin rotllo està aquest? Perquè jo estic entrant i el disco I Love You,
0: Willie Whittaker.
3: Quina història és? O sigui, és tipus l'Anna del Rei? És, quina...
0: Uf, és,
3: perquè és com una cosa molt intimista, però inclús encara,
2: pensar,
3: encara més.
2: Jo també
3: ho vaig pensar, no sé ben bé. M'encanta, m'ha agradat molt.
0: És al revés fosc de... És la
3: és comercial?
0: És la Taylor Swift fosca, vull dir, és aquella mateixa història americana, aquelles històries de petit poble americà, però amb el seu revés més fosc, no? Vull dir,
3: bé.
0: No sé, les històries que explica Ethel Kane, és a dir, si et pares a llegir les lletres, no? De dir, ostres, les històries que està explicant...
3: És sinistre.
0: Més que sinistre, és com... és com...
2: Cru?
0: Sí, i no, històries tristes, molt reals, no? De perdedors i de, no sé, American Teenager, per exemple, una cançó que a mi m'encanta.
1: Sonant-la de fons.
0: I sí, sents la lletra, no? És totes
3: sí,
0: aquelles,
3: si és de perdedors,
0: totes aquelles noies de... No? Aquest cas parla de noies, no? De poble, de Middle America i tal, que persegueixen els seus somnis i acaben tirant-se a qualsevol només per sentir-se importants i estimades, saps? I sents la lletra i t'agafa una desesperació i una... Bueno, és veritat, són històries de... Són històries tristes, molt reals
2: i molt
0: ben explicades. I sona molt bé i composa molt bé.
2: Escolta'm una mica o no?
3: T'acompanyaré.
1: Sí, sona de fons, pugem una mica el volum i sentim uns segons que val la pena.

0: Bueno, una mica Frozen 3, però...
1: Sí. No, però perquè sona molt bonic i ja té una veu preciosa i tal, però el que diu...
2: Sí que.
3: És de l'últim treball, aquesta? No.
1: Sí, és de l'últim treball.
3: Hòstia, perquè m'ha semblat molt més íntim aquesta més comercial, no? Aquesta,
1: sí. Oh, no, dintre... espera, potser és de l'anterior.
3: No, jo crec que és de l'anterior.
0: És que jo anava a dir, Lluís, ha fet un viratge. Has dit un nom, que és l'Anna del Rei, i sí. És el primer que em va venir al cap, però no vaig
1: dir. És del Pitches d'Ores, sí.
3: És d'abans, no? Molt bé, jo estaré amb Ethel Cain, seguríssim, agafant-te de la mà.
0: Bueno, ja veurem.
3: Bueno, intentaré estar.
1: Però bueno, he parlat d'Anna del Rei com si fos algo negatiu.
3: No, en absolut.
0: Ho deia, fans, per reforçar la recomanació.
3: Soc molt fan, l'Anna del Rei. No.
0: Escolta,
1: m'encanta l'Anna del Rei.
3: Jo també, estic enamorat, inclús. Des que s'ha operat, encara més.
1: Tu vas estar a punt de salvar-li la vida.
3: Sí, m'ho van demanar. Hòstia,
4: tio, el Vida Festival.
3: M'ho van demanar, però no vaig tenir valor.
4: Hòstia, molt fort aquesta història, és veritat.
1: No, explica la història per als nostres oients.
4: No, explica. Tio.
0: No, jo no la sé.
3: Bueno, estàvem veient Jo la Tengo.
4: Tenim una foto, Jo la Tengo, d'aquell festival. Clar, tenim una foto tu i jo
3: amb
4: la...
3: Ah, sí, amb la Georgia, amb la cantant, amb la bateria. Estàvem veient una mica Jo la Tengo amb Tom Courtenay i ens va trucar el Dani Poveda, no?, que és el mànager del Vida, no?
4: El director del festival.
3: Sí, Vida, i em va dir, escolta'm, diu, has de venir ràpid, que sap que, bueno, que soc metge. Bueno, soc traumatòleg. Metge. Has de venir ràpit, no?
1: Carpintero / médico.
3: Vam agafar el Miqui, hòstia. No, diu, la Lana no es troba bé. Hòstia, no es troba bé. Mas, que això es pot explicar, no?
4: Sí, home, sí.
0: Ha prescrit ja.
4: Però, tio, que escolten 20 persones.
3: Sí, exacte. Total, que arribem allà i...
1: Els serveis jurídics de Lana del Rei.
4: Exacte.
3: La Lana no es troba bé. Dic, bueno, jo el que calgui, tio, per la Lana. Que tocava després, clar, per ser a fer un concert espectacular.
4: Increïble.
3: I no, res, vam arribar allà i tenia una crisi. És una noia que té unes grans inseguretats. Jo crec que ara ja, primer de tot, que segurament...
0: Molt bona aquesta anècdota, Luigi.
3: Bueno, estava amb una crisi d'ansietat i el que volia, doncs, allà necessitava posar alguna cosa per estar més tranquil·la. I em va dir, escolta'm, doncs, tu pots fer la recepta. Però clar, vaig pensar, hòstia, tio, fots tu la recepta i passa aquí algo... I...
4: Hòstia, nen, la palma la dona del Rei al
1: Vida Festival. Mor a Vilanova.
3: Rotllo
1: com et converteixes amb el metge de Michael Jackson.
3: Exacte. Vaig pensar aquí. I vaig dir, hòstia, jo... És que me les he deixat al cotxe. I no.
1: Fentanil.
3: I, claro, imagina't. No, demanava fentanil. No, evidentment era un tranquil·litzant. Tal, però ja està.
4: Sí.
3: I, bueno, i vam tenir... Heroïna. No sé, ens vam convidar alguna coseta, no?
4: Correcte.
1: Diablo vestido de ángel.
3: Però, bueno, a tot això no la vam veure. No la vam arribar ni a veure, l'Anna del Rei. No. Però ens estava
0: esperant. Si li vas fer la recepta sense veure.
3: No li vaig fer, no. Jo volia entrar a l'habitació a explorar-la. Aviam, una mica...
0: Cuidado!
3: Però...
0: Ho empitjores.
3: No, Bueno, va,
4: desnúdese, por favor. Desnúdese, por favor.
1: Eso es de Lana del Rey.
3: No, que estoy nerviosa. No, estoy llorando.
1: Eso es de Lana del Rey, ¿no?
3: Tiene calor.
1: Soy asistente, desnúdese también.
3: Yo voy.
1: Es una escena de Tarifa como puedas.
4: Sí. Però no va passar,
3: No va passar.
0: Luigi, ja no va conèixer.
3: I va sortir a cantar molt tranquil, algú altre li va donar alguna coseta, i va sortir molt tranquil. Jo volia posar un tema, una banda, que tu crec que has presentat, segur, com no podia ser, d'una altra forma, és de guitarres, no és del nostre grup, Rubén, però ens la va posar, New Dad.
4: Ah, sí.
3: Vale?
1: L'has portat, però bé.
3: L'he portat perquè m'ha semblat bastant guapa, un rotllo guitarrero guapo, i també pel...
4: Guapo,
3: amable.
1: Amable.
3: I pel divendres també tenia una última recomanació, que és clàssics de Detroit,
1: Underground Resistance.
3: Home, jo crec que això és una cosa que s'ha de veure.
4: Això és heavy, això
3: s'ha de veure.
4: Sí, s'ha de veure.
0: Serà
4: les 5 de la nit. Serà les 5 de la nit.
3: No ho sé.
4: Home, Joer, tio, no
3: foles. No arriben, són molt vells. Són molt vells, no arriben.
1: Són molt vells i fan molt banda, o sigui...
3: Sí. Pot ser espectacular.
0: Ja no hi ha ni Robert Hood.
4: Ho poden fer igual a...
3: Òbviament, serà una versió, doncs...
0: El Max, com es diu aquest? Max...
3: Might Max.
4: Sí. Igual al garatge aquell que, saps? Igual està allà.
3: Ojalà, tio. Jo
1: els veig escenari petit, però fora. Perquè els lives que he vist així més darrers i tal, és com amb banda, tal, trompeta...
4: Amb banda?
1: T'ho juro, tio.
0: Que guai, tio.
3: Sí. Però què queda, no?, de la formació original, doncs, segurament...
0: La formació original és de Champions League.
3: Jeff Mills, Robert Hood i Mike Banks. Mad Max.
1: Mad Mike, que és el Miquel.
0: Vale, pues Underground Resistance també el recomanem, a tothom.
4: Sí.
3: Jo penso que és obligatori. Veurem qui surt allà, igual surt el sobrino.
0: No ho sabem. parlem de fa uns anys.
4: Més coses, també...
0: Puc dir un parell de noms? No cal posar música?
4: Sí.
0: Perquè com ja veig que aquí jo no puc posar música... Bueno, en
1: però posem alguna cançó,
3: si és de guitarra, sí.
0: No, bueno, potser sí hi ha una mica de guitarres, però diré alguns noms. Un que me'l salto perquè per mi és cap de cartell, que és Schwarzenegger Bauten.
4: Hòstia, sí.
0: I...
3: Bueno, jo sé que per mi serà una novetat. Per mi és... fa vergonya dir això, em fa vergonya, però...
0: Val molt la pena veure'ls en directe. Això, però és igual, ho deixarem a banda. Una banda que em va recomanar l'ESA, que es diuen Somos la Herencia. Per què no posem 30 segons?
4: Collons, estarà sonant.

0: Nano, tio, estic sentint Siamese Twins de The Cure, tio.
1: És molt, molt del pal. És molt del pal. Bueno, per això li sou com a dir, això t'agradarà, efectivament.
2: Sí, és l'època més gòtica de The Cure, però bueno, és tota aquella època, no?, de Dark Wave i tal, dels mitjans dels 80 a Anglaterra, i és molt molon.
0: Vosaltres sou molt fans, això, oi?
2: Sí,
0: molt fans,
2: jo molt sí.
0: No, no, és que a mi també m'agrada molt, però no conec, vull dir, no estic a...
2: No, això és ADN molt... total, aquesta foscor dintre de la nostra ànima.
0: Sí, molt bé, tio.
1: Solta, ara passem als altres ja. Només diré un nom sense posar música. Una altra recomanació que diré és Igloo Ghost. Que
3: wow.
1: És un tio que va començar a fer electrònica molt marciana, i quan vull molt marciana una mica diré aquest super ultra breaks d'Aphex Twin.
0: Perfecte.
1: Però ara s'ha mogut amb un rotllo molt estrany, i ho va patar molt fort amb aquest disc l'any passat, que és com fosc, i ell fa un spoken word tot el rato a sobre. Ha canviat bastant d'estil, però pot ser un directe molt
3: interessant.
1: Que sona,
3: que sona. Ah, escolteu.
1: Bueno, venga,
3: escolteu.

0: Molt bé, tio. Pues sí que m'he convençut, eh? Estic tranquil que divendres m'ho passaré bé.
1: Excel·lent. I amb més cosetes, perquè...
0: Què més?
1: Jo he portat unes quantes referències de coses que no havia sentit i que m'han interessat. Potser la primera seria com la més ADN meva, que seria un grup que es diuen BD.
2: Sí,
1: de Bar Disco. El nom era Bar Disco, i és un grup bastant jovenet, em sembla que han tret només un EP i tal, però vaig sentir el single, com siguin, que van treure, que és aquest de 500, que si vols el pots anar posant, i que és un tema de 6 minuts o 5 i pico o alguna cosa així i tal, i vaig pensar, hòstia,
2: jo
1: tema
2: real. Vaig llegir que són banda madrilenya, que són els de Black Country New Road espanyols.
3: Deien. Hòstia!
2: Bueno, sí, això vaig dir la crítica, no sé si serà o no.
1: I vaig sentir després una altra cançó que es diu Hemos roto los espejos, que també m'ha flipat, i vaig dir, hòstia, tios, i venen a la primavera. Em sembla que són aquesta, no sé si estan a la primavera a la ciutat. Però bueno.
2: No, estan al divendres també. Sí, vale, sí.
1: Perfecte.
2: Sí, sonen de fons.
0: BD.

0: Doncs amb això de fons, jo crec que és un moment potser per repassar el teu especial.
1: No, espera, espera, que tinc més coses.
0: Ah, llepa, llepa, cuidao, cuidao.
1: Un parell de coses més, vale?
0: Sisplau.
2: I tant, per favor, per favor.
1: Això era el preludi en plan bonic. Després, un grup que m'ha divertit molt, que es diuen Raya Diplomàtica.
0: Raya Diplomàtica, nen.

0: És una de les pitjors rimes de la història.
1: Guateque, Etero, Farropero i Kun Agüero en la rima.
0: Sí, sí, sí. Guateque, Gamberro. Per rimar.
2: Guateque, Gamberro.
0: I Farropero és complicat.
2: Guateque, Gamberro.
0: És Guateque, Gamberro, però jo crec que pot ser molt, molt, molt divertit. És una banda que és una sèrie de persones que s'han juntat del món del periodisme, tal, música, s'han juntat allà, han fet aquesta banda broma i tal, però que és que molt divertida. I del divendres,
2: sí.
0: Com a electrònica, voldria destacar una tipa que no la coneixia, que es diu Rosa Trenzi.
2: Vale.
0: Aquí he posat una cançó d'ella com a productora, però punxant és una cosa...
1: No, no. I la música que fa és molt interessant.
0: La música,
1: tio,
0: que fa és molt interessant, si vols posar aquest tema, sí, sí. That Track, que és una electrònica que a
1: mi... la tenia i he dit, no la poso per no... Perquè mira, per dir...
2: Claro.
0: Jo, malgrat ser de guitarres, m'agrada aquesta.
2: T'ho juro.
1: T'ho juro que aquest tema... cuidao.

0: Repetim
1: el nom perquè vull que quedi molt clar per tothom que volem anar-hi, eh?
2: Rosa
3: i posar-nos un collar d'aquests brillants.
1: Que t'ho fegui molt fort.
3: Que me'l posin, que me'l posin.
4: Amb un gorro de Pikachu.
2: Com l'any passat que va posar aquell collar que t'impedia... Impedia que circulés sang al cervell.
1: Marc...
3: Una papa d'alcohol.
1: El Marc encara està plorant
3: de riure. El Marc va esclat de riure.
1: Ho vaig gravar i li vaig ensenyar. Encara tinc el vídeo per allà, eh?
2: Un xarau també d'aquí per Marc Sánchez.
4: Cerebral.
2: El gran músic.
3: Like a dog. Molt bé.
4: Nois, divendres fet, especial, sisplau,
2: segur. Quanta estona portem?
4: Un hora i quart.
3: Un moment, perdoneu. Heu comentat de Water From Your Eyes?
4: No, però...
3: Què he dit? Que vas posar l'altre dia, brutal.
4: Sí, sí. Què he dit?
3: Queda dit i ja està. Estava revisant i ja està.
4: Perfecte, segur. Especial, nene.
2: Bueno, jo, mira, primera sound molt, ens agrada molt, tot i que l'altre dia quan parlàvem amb Albert Fontanals i això són bastant haters, i sí que és veritat que genera anticossos, no?, el model tan
1: dominant
2: que té Primavera Sound.
1: El Pere també ens ho va dir aquí, eh?
2: El Pere també, però compartim aquesta sensació, no?, d'aquesta monopoli que té Primavera Sound sobre la música, però nosaltres que tenim poca disponibilitat ens permet veure un munt de grups que ens agrada.
1: Joder,
2: no?
1: I llavors, és practicitat, eh?
4: I trobar-nos
2: allà, i és una forma, no?, de poder anar allà, amb el qual, bueno, ens agrada bastant el concepte. Però Primavera Sound ha fet moltes cagades també al llarg de la seva història, tant a nivell d'empresa com amb concerts i coses que han passat, no?
4: Sí.
2: I he portat algunes d'aquestes coses, o sigui, recollides, i no sé, m'agradaria també preguntar-vos, en plan, vosaltres quines creieu que han sigut les grans cagades que ha pogut fer Primavera Sound a nivell estructural, diguéssim, no?
1: Jo recordo un dijous, quan encara anava un dia només, sabeu que vaig estar molts anys en un dia, i vaig escollir anar un dijous on no hi havia impossibilitat de demanar begudes a les barres.
4: Sí, va col·lapsar.
1: No hi havia aigua, va haver-hi denúncies de gent... cues quilomètriques...
3: Ho van solucionar molt ràpid.
4: Molt ràpid.
1: El dia següent, però clar, aquell dia va ser una puta merda.
2: A l'any 22.

0: L'any 22, que es van passar...
1: No,
0: de...
1: l'any 22?
0: Crec que sí.
1: Jo diria... Bueno,
0: avui. L'any 22 va ser un any que va ser quan van tornar, és a dir, van haver dos anys que, no?, pandèmia... Tant,
2: els portuguesos.
0: No sé i sí, van haver les barres que hi havia en aquell grup, aquella empresa que eren portuguesos i tal, i que era un ritme diferent. Era un ritme diferent. Sí, sí. I l'endemà ja es va solucionar, tot sigui dit, però aquell dijous va ser bastant estressant, tant a nivell de gent com a nivell de serveis.
3: De serveis, sí.
0: Sí, sí, el model aquest de doble cap de setmana que vam fer post-pandèmia, no?, que va ser com, va, anem a celebrar el 20 aniversari, però a tope. I va haver una miqueta de col·lapse, de repetició, realment això va ser un experiment una miqueta fallido, no? Què més us acudeix? O sigui...
3: El Madrid, bueno, l'expansió...
0: Jo crec que aquest
2: Madrid
0: és el gran...
2: Barrizal Fest.
0: La gran cagada i on van haver de replegar una miqueta mobles... No?
3: Van perdre molts diners, es veu, a Madrid.
2: I va haver-hi molta polèmica, inclús, tensions aquí en Barcelona, no?, i amb l'Ajuntament.
3: Sí, sí.
2: De dir,
3: sí,
2: què esteu fent, tio? Bueno, us hem deixat molta pasta
1: una marca
2: aquí,
1: molt
2: anys,
1: de Barcelona.
2: Clar.
3: Correcte.
2: Però perquè també han ficat molta pasta, tio.
3: Correcte.
0: Jo no sé exactament els intríngulis de com s'ho maneguen a nivell polític, econòmic, etcètera i tal, però que la marca de Primavera Sound va molt lligada a Barcelona.
2: Sens dubte.
0: Home, això està clar i crec que ells van voler fer un hort d'agost, se'n van anar a Madrid i van anar a tomar pel cul en un camp que estava super lluny i a més van tenir la mala sort que els hi
3: va ploure molt, dijous va ser cancel·lat.
0: I allò va ser un autèntic desastre, que tot, de forma que van replegar veles i no hi han tornat.
3: No, va ser un any i prou, sí.
0: Similar problema van tenir amb l'expansió a Llatinoamèrica.
3: Sí.
0: No sé si recordeu, que
3: sí? Però han tornat, han tornat, eh?
1: Jo diria que pensava que ara
0: aquest
1: estaven...
0: Aquest any es torna a fer Xile i Argentina. Buenos Aires i tal, però van fer expansió a Paraguai, Uruguai, Brasil, van fer una expansió molt, molt bèstia. I van tenir problemes amb els proveïdors locals. Van tenir una miqueta... No? Van cedir control. Bueno.
3: Buenos Aires i Sao Paulo, és un fan. Buenos Aires i Sao Paulo. I Oporto, que això sí
2: Porto
3: que
2: ja, és bastant sòlid, no? Oporto és bastant sòlid.
0: Oporto
2: ja
0: ho tenen molt més controlat. Imagino que és més fàcil, no?
3: Sí. És com la Barna de Portugal, segurament, no? Encaixa en aquest
0: sentit.
3: Correcto.
0: Però els projectes a Latinoamèrica pues, van ser també una reculada important perquè bueno, se la van fotre amb certes coses allà i diuen que és això, que va ser sobretot pels contactes locals que tenien que no va funcionar. I potser l'últim gran problema de Primavera Sound, o com a mínim en la meva opinió, és que la pèrdua de la identitat de festival indie, no? De música indie. És a dir, hi ha un punt...
2: Obrim aquí una...
3: Una
2: carpeta interessant.
0: Hi ha un moment en què Primavera Sound canvia i del que era un festival de música independent i, entre cometes...
3: De New Normal, aquell logo inicial...
0: Quan apareix de New Normal, correctament.
3: Que van fotre el reggaeton, van començar.
1: Molt bé.
0: En aquell moment hi ha un salt a la música urbana, comencen a entrar Bad Gyals i companyies i una miqueta de reggaeton i tal, no sé què, i comença a trencar-se una miqueta aquest concepte de festival indie. No?
3: Sí.
0: I entra allà les grans...
2: I entren Rosalies, i entren... Que no critico, però vull dir...
0: Bueno, sobre.
2: Tu mires el cartell i els grans, grans, grans noms són d'aquesta lliga.
3: Sí, sí,
2: i després per sota pots trobar coses molt guais com les que hem dit avui.
1: Evidentment.
2: Però, no ha desaparegut la identitat al 100%, però és evident que és un business i el business evidentment requereix caps de cartell que et portaran tot el jovent d'Europa.
1: I això ho veig bastant quan miro allà tinc a casa tot dels gots, no?, dels altres festivals d'altres anys. I clar, la identitat indie està molt més palesa. Entenc que sempre em sorpreneu quan porteu les coses noves, perquè avui, per exemple, estic disfrutant molt amb música que ni coneixia i escoltaré. Per tant, penso que la qualitat està i està per sobre de qualsevol altre festival europeu.
3: Exacte.
1: Que
3: i això
1: veure,
3: es manté.
1: Això es manté, perquè tu vas a altres llocs i és una...
3: L'oferta i el lloc i el servei és excepcional.
1: És excepcional i després la qualitat de la programació és excepcional també. El que passa és que el cap de cartell, doncs, en vez de ser un Pavement o una Portishead o un Sonic Youth, ara
2: Charlie
1: doncs,
2: XCX.
1: Exacte.
3: Mira, correcte.
0: Però, posem un exemple del que és les lletres grans d'aquest any, els caps de cartell.
3: Va passar l'any passat també.
0: Dijous.
1: Encara més va passar.
0: Doja Cat. Clarament marcada
1: per portar... No sé ni qui és Doja Cat.
0: Pues una rapera americana, que està molt bé, però vamos, me la traia al Pairo.
1: Vale.
0: Massive Attack i Bad Gyal.
2: Hòstia, Bad Gyal és...
1: O sigui, Bad Gyal és el cap de cartell.
0: Cap de cartell, de dijous. I Bad Gyal, tio, t'omple qualsevol Within, qualsevol... Si no ho nego, però no és indie, no? Divendres, The Cure, caps de cartell, bien. Molt bé i tal, però la següent és Addison Rae.
2: Sí, sí.
0: I l'altre és Skrillex, sí, com a caps de cartell. I divendres, TXX.
1: Bueno.
2: Dissabte.
0: Gorillaz, dissabte. Gorillaz i My Bloody Valentine.
3: No, aquí sí, potser
2: aquí,
3: és el
2: potser
3: més...
2: Aquí una mica més a l'Old School, eh?
0: Sí. Bueno, jo Gorillaz l'utraria de la...
2: Sí, bueno, sí, sí. Però està en una lliga més semblant.
3: Sí, sí, sí. Sí.
0: Però bueno, TXX i My Bloody Valentine... fantàstic, vull dir, en aquest aspecte. Però fixeu-vos, vull dir, el que Addison Rae, aviam, hòstia, sí. No es pot ser més pop que Addison Rae.
2: Bueno, bueno. I anys anteriors hi han hagut noms...
0: L'hem passat.
3: Sabrina Carpenter.
2: Era molt hardcore, tio.
1: Taylor Swift també, no? Va estar fa uns...
3: No,
1: no, no està mai?
2: No.
1: Callo, callo. No està mai?
2: No ho sé.
1: I tant,
2: no.
1: Ha estat seguríssim.
3: Taylor Swift? No.
1: Ja us ho dic jo que sí.
3: Bueno, moment.
0: No ha estat mai.
1: Què us hi jugueu?
3: Bastant, però a veure, venga. Mentrestant, segueix, segur.
0: Yes, no ha estat mai, no ha estat mai, Taylor Swift.
3: Bueno, potser. Vinga, va.
0: Bueno,
3: tira.
0: Després, algunes coses que han passat al Primavera Sound, més aviat de contingut o problemes que hi ha hagut, és a dir, tots hem sigut conscients de problemes de so, sí. No? De grups que esperaven molt i quan les has tingut allà, pues, o l'aforament ha sigut una puta bogeria, com parlàvem abans de Wet Leg, o que el so ha sigut horrorós.
2: O recorda de Depeche Mode també, que no hi havia manera d'apropar-se, o sigui, va ser una cosa...
0: Bueno, o ver a Rosalía des de... Sí. Amb 100.000 persones davant, a 3.000 quilòmetres, però més sonats, per exemple, van ser alguna cosa... No sé si recordeu un grup que es deien Waves, que a mi m'agradava molt, sí. Tal, o sigui que...
2: Van anar borratxos o drogats, no
0: Waves,
2: podien ni tocar, van demanar perdó i tot, eh?
0: Waves van sortir que no s'aguantaven els pets, o sigui, pràcticament sí. Es queien pel terra i van fer van sortir intoxicats, concretament.
2: Desastre.
0: Va ser un autèntic desastre. El que parlàvem de l'any 2022, no?, que va ser un cacau d'aforament i tal.
3: Sí.
0: No havia forma de si eres mitjanament gran, no havia forma de sobreviure amb aquell festival. Després, un concert de Kelela fa 3 anys, em sembla, que també el so va ser horrorós, van haver de parar tot el concert. Cancel·lacions d'última hora de gent que els hi va fallar. No sí. sé si us en recordeu, sí. Un any que Strokes van caure del cartell.
2: Ai, no me'n recordo aquest en concret.
0: Strokes però... van caure del cartell i Tame Impala van tocar temes de Strokes. Que va ser una cosa molt xula de sentir, però van caure del cartell Strokes. O, bueno, Migos, per exemple, aquell grup de rap d'Atlanta, que va estar molt hype, també els van fallar a l'últim moment i van haver de substituir-ho.
1: Però això és una mica inevitable, no? Vull dir que al final, exacte, quan manegues sí. amb 300 o 400...
2: No sé quant, tan gran, no?
1: Vull dir que això pot passar, però sí, sí.
3: No, segurament seràs de festivals que té més grups.
2: Segurament.
3: És aventurat perquè n'hi ha molts festivals.
2: Sí, Coachella ja és...
3: Però Coachella són diferents caps de setmanes, no? Vull dir que no...
2: Dos caps de setmanes,
3: vale.
0: Bueno, després també artistes, per exemple, que han polititzat, no? L'any passat, per exemple, es va haver molta politització a favor de Palestina.
2: Flipa,
0: jo estic d'acord.
3: Sí, correcte.
0: No? Jo estic d'acord i tal, però...
2: Idols es va inflar, eh?
0: Idols es va inflar. Jo recordo l'actuació de Wednesday fa 2 anys que jo vaig estar, jo solet, m'encanta Wednesday, vas estar sí, allà, sí. I des de l'escenari Amazon van criticar a Amazon i la seva política... Ole sus cojones, o sigui, increïble. Van criticar a Amazon i tota la política expansiva que tenen i van criticar Amazon Health, no? Que diu que...
3: Sí.
0: Bueno, va ser increïble perquè allà mateix van criticar a Amazon.
1: I el vinil de Wednesday el tinc comprat a Amazon. Justament, sí, sí, sí. Tinc el vinil i comprat a Amazon, però bueno...
0: Bé, només comentar això, no?
1: Bé, bé,
0: que no tot és rosa dintre de Primavera Sound, però bueno, ja estarem com un any més.
1: Però dit això, que vosaltres que vau estar amb en Fontanals i en Pizà, que ara, o amb en Pere, no? que estan molt en modo hater i puc entendre, vull dir, estan en un altre, potser en un altre concepte, però també hi ha una tendència a criticar el Primavera Sound, potser sí. Inclús excessiva, no? Diria, no dic per ells, en global.
2: Més que excessiva, és des d'on tu vols mirar, no? Llavors, un tio com el Pere, que programa coses molt locals, té el Casa Montjuïc...
1: Però bueno, hi ha tios molt locals, a la Primavera Sound ja estem dient,
2: sí,
1: no?
2: Que... Però vull dir, parlava, per exemple, de subvencions, no? O sigui, com és possible que el Primavera rebi encara o el son a les subvencions quan tenen Escenario Santander, Escenario Amazon, en plan, hòstia, és molt greu, tio, que després aixecar aquí a coses... Recordeu la frase del Pere que ens va dir, que és anem a empatar amb un parell o 3 anys i tenim sort.
3: Sí, sí.
2: Empatar! De palmar pasta ja de forma immediata, perquè no
1: funciona. Jo suposo que tot això és un negoci al final, no? I
2: sí, però això és del que es queixen, que el negoci i la cultura potser no necessiten, sobretot
3: clar,
2: la subvenció.
3: El negoci, si al final... és que això és el món on vivim, en realitat. Si vols ser coherent i vols ser... te n'has d'anar a una masia... a, no sé, al Pirineu, no, a viure, però, perquè el món on vivim no, forma part de la roda.
2: Entenc el que dius. La queixa d'ells no és tant... Si hi ha un model de negoci, com el Primavera, pues, que existeixi, cap problema.
3: Claro.
2: El que ells criticaven una mica més és que a sobre acaparin les subvencions.
3: Ja.
0: No, i la tio, política...
2: Això,
0: de,
2: el govern no pot subvencionar.
0: I la política de monopoli.
2: Això és Ayuso, no? La política pago, de pago al grup...
0: Però la política de monopoli, Quirón, vull no? dir, estan, o sigui, treuen tant els colzes, vull dir, tots els tours que hi ha ara, totes les gires i tal, tot això...
2: Passen per aquí.
0: Passen per Primavera, vull dir, és que pràcticament s'està menjant tota l'escena musical.
2: I que hi ha praxis denunciades, evidents, on si punxes o toques fora del meu festi, o sigui, no pots.
0: No, baneat, sí, sí.
2: Baneat, no estàs ja. Bé. I això és fatal.
1: Bé,
0: dintre d'aquesta línia anem a continuar parlant del festival.
2: Anem a parlar del dissabte, sí, vinga, va.
0: Sí, si tenen alguna esperança que ens convidessin a parlar com a mitjà oficial a Primavera,
2: ja ho som.
3: Molt bé, nois, què teniu així... A veure, anem a repassar primer de tot els noms.
0: Puc parlar del dissabte? Vull introduir una cosa al dissabte que va totalment en contra de lo meu habitual, el guitarrer o tal, no sé què, indie, però és un descobriment que he fet d'un senyor que es diu Beverly Glenn Copeland.
2: Oh! L'he sentit bé.
0: Un senyor de 80 anys.
3: No sí, fotis. Oh,
2: quina veu, macho.
0: Un senyor de 80 anys que fa 40 va treure un disco que es deia l'any 86, Keyboard Fantasies, on utilitzant teclats utilitzava, creava unes melodies precioses del que ara s'ha reeditat. I ve a tocar amb la seva dona, també música i tal, i que t'he posat un tema
2: a la
0: playlist, i és... El que més bon rotllo m'ha donat en els últims mesos, la sensació 100%. Més vital i més emocionant.
3: Lligant-ho, ara que sona, comença a sonar de fons, el Primavera et permet sentir aquest pavo.
2: Ja. Sí. Aquí tens raó.
3: Aquest està de merdes, tio. Aquest tio de 80 anys te'l porta a Primavera.
2: Sí.
3: Tu com a usuari final de la música que ets capaç
2: impossible,
3: de disfrutar de la música...
2: Pues
3: benvingut al Primavera Sound, tio.
1: Has donat un punt important, eh? Jo crec que has de saber, i no és la meva especialitat, aquí per això tinc a vosaltres d'estirar el gra de la palla, i realment sí que tens Addison Rae, si tens aquí, pues, jo què sé, un Doja Cat,
3: sí.
1: Però tens molta cosa bona. Jo,
2: tio, com això,
1: el programa d'avui, igual hem dit 40 o 50, bueno, portem 40 grups que, hòstia, molta gent segur que no coneix, jo entre els quals no coneixia molts, i que són molt interessants. Per això et dic que... També està bé que hi hagi subvencions per això. No vull dir que altres festivals no s'hagin de donar.
3: Exacte.
1: No vull enemistar amb en Pere, que em va semblar... Només faltaria. Ni amb el meu amic Albert.
2: Que, per cert, molt bé el Misery, eh? Quan vam anar a l'ESA i jo.
0: Sí, n'hem parlat. No,
1: però,
2: ja
1: bueno...
2: Ja parlarem.
1: Vull dir que entenc que es promocioni i, hòstia, a veure, la pregunta, al final el que em preguntaria és per què anem a Primavera? Si no es fos una merda, no hi aniríem.
3: Correcte, no hi aniríem.
1: Si anem i tenim ganes és perquè segurament hi ha coses interessants.
3: Doncs sentim ara uns segons, no minuts, no arribarà, però d'aquest...
0: Beverly Glenn Copeland.
3: Endavant.

0: Música celestial.
1: A la clínica de Guadalupe, tio, sona això. És la...
2: A l'ascensor que puja a la 8a planta també.
1: No, m'agrada molt. Ara feia una broma de mal gust, però m'agrada molt. Sí, sí.
2: Molt bé, seguim.
1: El nostre ancià està pixant.
2: Està pixant, no ho ha anunciat, però està passant. Ok, estem el dissabte ja, grandíssims noms d'XX, que valdrà molt la pena veure, els Goril·les, que en realitat els odiem, bueno, jo personalment, segur que també.
0: Jo també, sí.
2: My Bloody Valentine, que és...
1: My Bloody Valentine, jo també els odio.
0: Digues tres vegades My Bloody Valentine.
1: My Bloody Valentine, My Bloody Valentine, My Bloody Valentine.
2: Vamos.
1: Molt bé. Jo els odio.
2: Sí, no? No,
1: sí, els odio perquè, mare, ja sabeu que vinc de l'escola del Nois absolutament, però... Amb el tema del volum, ara estic molt sensibilitzat i a mi em toquen els collons. O sigui,
0: bé, doncs no. Jo estic enamorat de My Bloody Valentine també, i estic emocionat de que tornin a venir a fer un World of Sound.
1: Jo estaré veient Little Sims o qualsevol altra cosa.
0: Bueno, Little Sims, tio, o sigui, vamos. És que,
1: bueno, perquè allà algú coincidirà, no?
0: Allà em tindràs a Little Sims, no? Bueno. És que,
2: sí.
0: Realíssim. També estan la Mirini Girls, que hem parlat abans.
2: Sudan Archives també, està molt bé.
0: Jo... Ostres, tinc una descoberta, no sé si...
2: Sisplau.
0: Jelly Haha. Hi ha por ahí un tema que es diu Tiramisu.
2: Sí.
0: És una noia americana que es diu... no me'n recordo com es diu, Angel... no sé què, Angela Valla. Ja l'he buscat. Que havia fet algun disco amb el seu propi nom i tal, i que fa un pop electrònic divertidíssim, que m'ha encantat. No sé, no m'ho esperava en absolut, ni la seva iconografia super mega pop colorista i tal entra dintre de la meva iconografia, però sentint-la m'ha encantat. Posa aquest temilla, a veure què et sembla.

0: Va, bravo.
1: Buen rollito.
0: Molt sí, bé.
1: I ara parlàvem amb el Rubén, que a mi em recorda una miqueta aquest pop japonès.
2: Yo lo Magic Orchestra,
1: sí.
2: No?
1: Sí, molt kawaii, tot molt. I de fet ella, la seva iconografia... És mica...
2: Sí, sí, videojoc Katamari, també.
1: La Katamari, tio.
2: D'aquí deixem caure la recomanació del Katamari.
1: Sí,
2: eh?
1: Oients, busqueu el Katamari.
0: Bé, seguim fa dies que no poso cap tema jo.
1: Sí, per tu deu semblar dies, perquè habitualment...
2: Però els noms que hem dit, que no hem posat música, coincidien amb
0: home,
2: la llista que portaves o no?
0: Sí.
2: Hi havia coincidències.
0: Home, hi ha coses que no tenia ni idea, que la Sau sempre porta aquí grans descobertes, que queden apuntadíssimes. Guai. Passem a un, si us sembla, canviem de tercio, i passem per una banda que és una banda clàssica, trobo, que no les tenien massa controlats, que són de Disney Puritans.
2: Ah, molt
0: per
2: bé.
0: Mi,
3: aquest les porto també.
0: Vull dir que no les tenien massa controlats i m'ha semblat, tio, una banda anglesa, si no m'equivoco, hòstia, com...
1: Sí,
0: de
1: tenen,
0: puta mare.
1: Tenen tres o quatre discos ja, no?
0: Exacte.
1: Una trajectòria...
0: Això, canviem absolutament de rotllo, que tornem al so més...
2: A les guitarres vostres,
0: guitarres
2: no?
0: Vostres, vostres i nostres.
3: Post-punk.
0: Post-punk i sentim uns 10 minuts, tampoc, perquè no dona temps, però un segon sí.

0: Així sonen aquest tema Elvis.
1: Gràcies. Les heu encertat, efectivament, és Elvis. Molt bé,
2: sí, també és del primer disc, això, em sembla.
3: Això, ara estan una mica més tranquils, no?
2: Ara estan una mica més foscos, perquè... més rarunos. I tal. Això és el primer disc que va ser veritablement post-punk i una mica més ballable, més, més rítmic. I després han anat arribant una miqueta...
3: Sí, és que vaig estar estudiant una mica i... Sí, sí.
2: Van tenir, em sembla, que amb el segon disc van treure fins i tot alguna cançó amb una... campanya de Levi's, van tenir així un moment així una mica hype, sí, sí, sí, van tenir un moment així grande.
1: Puc obrir un petit meló, però el tanquem de seguida, sí. Que amb aquest tema sí. M'ha vingut al cap un pensament que és igual hi ha bandes que no te les escoltaries 14.000 vegades a casa, però que poden tenir un directe molt
0: guapo,
1: divertit.
0: I llavors,
1: no perdem de vista també que en un festi
0: correcte.
1: Hi ha també una funcionalitat de, ja ho diu la paraula, festival.
0: Correcte.
1: No?
3: Home,
1: de,
3: és important, no?
1: No? De que t'ho puguis passar bé, encara que diguis, bueno, sí. Tio, no són la meva banda preferida, però he vist un live aquí que m'ho he passat molt bé, tio.
0: Molt
2: això sempre ens passa que hi ha un momentet d'una mica de browsing, no? Vull dir, quan ja portem una mica de, hòstia, aquí, aquí, aquí, no sé què, bueno, i ens deixem portar una miqueta, quan ja portem tres o quatre cervesetes, i ja ens deixem portar una mica pel flow,
1: bueno, i acabes descobrint... Que, hi ha bandes que amb live...
2: Acabes descobrint coses molt xules.
1: Hòstia, ens agrada molt, no? Perdoneu, però l'any passat, crec que ho vam comentar, Squid és un... Jo no me'ls escolto cada dia, però Squid, vaig veure aquell directe i vaig dir...
2: Per mi Squid és que... Era un must, però sí que és veritat que costava arrastrar.
0: Correcte.
2: Escut, no? Vull dir, i vam anar allà i va ser el millor del festival.
1: I jo parlo per mi ara, no per vosaltres,
0: no.
1: Però no és una banda que jo em posi
0: no,
1: molt
0: tampoc,
1: sovint.
0: Tampoc.
1: Però vas veure aquest directe i dius, uau, tio.
0: Sí.
1: I jo crec que aquest efecte de veure coses...
3: Això ens va passar fa...
1: Pot tenir molta energia, no?
3: Fa uns anys, a mi em va passar, potser ho coneixeu més, amb Cromàtics, que els coneixia a la disco, però el directe de Cromàtics va ser...
0: Molt guapo.
3: Molt bèstia, molt bèstia. Per cert, estan desaparegudíssims, no?
0: Sí.
2: Bueno, perquè... S'han separat, per començar, i s'ha quedat sol el Johnny...
3: No s'han separat, però des d'aquell festival, des d'aquell Primavera Sound, ja no els he vist mai més, els he vist a cap.
1: No, però han guanyat un halo, que diuen els americans, de mística, de,
0: sí.
1: D'algo així, de que han tret dos discos només i són una cosa com...
2: Però bueno, l'ànima...
1: L'ànima és Johnny Jewel.
2: Johnny Jewel, no?, que ha continuat fent els seus lives, continuat traient temes...
3: I té segell, no? Sí, Italians Do It Better, no?
1: Italians Do It Better, efectivament.
3: Molt bé, molt bé. Escolta, bueno, Miqui, em sorprèn que no hagis parlat d'un grup que per mi ha de ser...
1: Per dissabte. De dissabte, parlem?
3: De dissabte, sí. Jo crec que és un dels...
1: I del 2026 parlem, no?
3: Exactament, sí, perquè ho he comprovat. Bueno,
0: Joey Valens?
3: Ah, vale.
0: Amb Brian.
3: Vale.
0: Cosa, diré més, l'any passat, que quan no seguim el cartell del 2025, vam dir, si està Joey Valens amb Brian, anem al festival vestits de Sabotage.
2: De Sabotage. Sí,
0: ho vam dir.
2: Hem d'anar aquest any, hem d'anar de Sabotage.
0: Home, ho vam dir...
1: Pot fer molta calor en traje, eh?
0: No, amb camisa de màniga curta i cuello pico així, fort.
3: Sí.
0: I pantaló així com antic.
2: El Rubén i jo tenim un
1: explica,
2: remake.
1: Explica-ho.
2: Tenim un remake fa molts anys. Potser teníem, què, 18 anys?
1: 18, 19, 20, sí.
2: Vam fer un remake de Sabotage amb els col·legues.
0: Molt bé.
2: A casa meva. Sí,
1: el terrat
2: a casa del Rubén i després amb Montjuïc fent trompos amb un R5.
1: I un Opel Corsa
2: i tal. Sí, vam fer un remake de la... Vam crear una història al voltant de Sabotage.
3: I recordeu Sabotage al Sonar? Quan els vistibuïs que es van fotre amb el Bush, tio, érem el Bush. Van dir, fuck, no sé, em sembla recordar que es van fotre molt bèstia. Bueno, Joey Valens.
0: Joey Valens.
2: Joey Valens and Brian.

0: Has parit Beastie Boys, no?
1: El primer disc és, és Beastie Boys.
2: És Punk Tactics, que és del primer que vam fer,
3: però...
2: que és absolutament Beastie Boys.
3: Disfrutarem total.
2: Perquè, de fet, fixeu-vos que l'associació que s'ha fet directament de Sabotage amb Joey... No hem dit la paraula Beastie Boys.
0: Clar. Sí.
2: Perquè és tan immediat.
0: Inclús estem dient que és massa semblant.
2: Absolutament, sobretot al principi, però han fet una petita evolució amb algunes col·laboracions on comencen a tocar un tema més de... m'atreveixo a dir, de pista de ball. On tenen alguns temes més amb drum and bass.
0: Sí.
2: I amb baix...
0: Porto un tema diferent. Pots posar de fons, si vols, el que tinc aquí.
2: El de The Baddest?
0: No ho sé com es diu.
2: Jo també l'havia portat,
0: és l'últim, és l'últim.
1: Ha anat evolucionant. El primer disco clarament era un homenatge barra influència a Beastie Boys.
2: Però
1: i
2: molt,
1: això
2: ben,
1: ens va...
2: molt ben fet, tio.
1: Molt ben fet. Nosaltres estàvem les coses de punta.
0: Hi ha un so més anglès, que diria més...
2: Més UK Club, no? És el que deia.
3: Jo crec que s'ho passarem en gran. I no descarto que... per què no anem de camisa màniga puta curta i a veure, bueno,
2: jo,
3: dissabte?
2: Jo, de màniga curta segur que aniré.
0: Ui, eres de poli?
1: No, anem de macarra.
3: Anem de macarras, de sabotatge.
1: Solapones, anem a
3: sabotatge. Solapones, tio. És, vull dir, passarem vergonya, eh?
1: Jo no passaré cap vergonya. Ulleres de sol. Cap vergonya.
3: Home, si es veuen els quatre entre Rio de Sabotage...
1: Recordo que el dissabte anirem la meva dona.
3: Hòstia, és veritat.
1: La podem portar de, no sé, protegint-nos.
2: Un apunt sobre Joey Valance en Brahe. Que quedi clar que és un dels, de les grans apostes de Beats perquè s'ho passi, no?, la gent molt bé el dissabte.
0: Sí, 100%.
2: Sens dubte. Trobarà molt de Beastie Boys, és cert, però crec que pot ser...
3: Farem molts salts.
2: Divertidíssim.
0: Us he sentit parlar molt de Joey Valance i Brahe, i al principi no vaig ser molt de cas i després vaig entrar de forma brutal, especialment amb un EP que va presentar en Mickey, penso, o tu, no sé, recordo, amb Drum and Bass.
2: Li foten a tots.
0: Que em va semblar, i arran d'això...
2: Que pot ser un dels moments molt divertits, i és interessant que aquí l'hem portat tots, quasi tots. Els quatre, no?
1: Sí.
2: Els quatre l'hem portat tots.
3: Molt bé, més coses de dissabte, nois.
1: Jo una cosa que em vaig quedar amb moltes ganes de veure fa, no sé si va fer 2 anys que estaven en cartell, és Nick Up.
3: Sí.
1: Que els van...
2: Jo també l'he portat.
1: No sé per què va passar.
2: Crec que serà...
1: Temes polítics, lògicament. Però Nick Up crec que pot ser un dels grans concerts. Jo, el seu primer disc, que es diu Fine Art... Això és Fine Art, el que estàs posant?
3: Sí.
1: Ja és un tema Fine Art. I el nou disc que han tret, que es diu Finian...
2: Aquí hi ha un tema que jo portava, que era el de Liar's Tale, que és una cosa...
1: Bueno, heu de saber, Nick Up són un grup que canta mig en anglès, mig en irlandès, que són molt reivindicatius per la llibertat del nord d'Irlanda.
2: Jugant amb la imatge, imagineria terrorista.
1: Sí,
2: no?
1: amb balaclaves i una miqueta... Juga amb aquest rotllo i tal, però d'una forma molt intel·ligent i molt reivindicativa, però sobretot tot el que és important és, a nivell musical, són divertidíssims, una barreja de pista, energia, hip-hop, no sé. I...
2: Crec que pot ser, m'atreveixo a dir, que venen amb molt de hype i com ja sabeu que al primavera aquí hi ha molt de guiri i de les illes n'hi ha moltíssim guiri, pot ser un reventón tipus Fountain
1: of Sea. Pot ser
2: que estigui a patar. Oh, here gonna minute that I call your crane. That car route, toss under the hot with the blade. Oh, and no fuck it, I rated a 10. Now you're crying on Twitter and I said win-win. On the Nolan Show today, a mural of a burning police car and chance of get the Brits out. So this is in Ireland 2022. Rapper Kneecap said the mural was unveiled as just a piece of fine art.

0: Aquesta mascada, grime, pista de ball, reivindicació...
1: Si fa una mica el que els surt del...
0: I uns tios que canten en irlandès, tio, es mereixen tot el respecte.
2: Totalment, totalment. Bueno, escolta, i més coses, queden...
3: Què tens tu?
2: No, ja està el que... Vull dir, ara aquest punt on estem ja, ja ho tinc tot fet per part meva.
4: Queda, Rubén, jo...
2: Una hora 46 minuts portem, eh, nois?
4: Bueno, arribarem a les dues, no passa res. Xapada. Ja està, serà el nostre... Home, és que la primavera s'ho mereix.
1: No, però jo crec que això serà...
4: Jo trobo faltar que no hagis mencionat, perquè si hem parlat de Detroit, de UR, ara, tio, parlem de... No, és de, crec que anem a Manchester, no?
1: Manchester, formava part de... Ho vam comentar l'últim programa, formava part de 808 State.
4: Hòstia.
1: És un noi amb una història...
0: Que s'anomena Gerard.
1: Que s'anomena Gerard. Parlem d'un tio que és bastant seminal dintre de l'electrònica de UK.
0: Ja estem parlant d'electrònica un altre cop.
1: Ja, bueno, sí, ho sento.
4: Però, bueno, l'electrònica...
1: Que ha tocat molts pals, potser, efectivament, va triomfar bastant com a part de 808 State, on tocava molt de rave, però a mi em sembla que té una història una mica de pel·li Antena 3, però alhora interessant.
4: Hòstia, que és un aquest tio... concepte és interessant.
0: Espera, posem les crispetes al microones.
1: Aquest concepte va agradar molt. Vaig explicar-ho, vaig explicar-ho, sí, molt ràpid.
4: Desenvolupa aquest concepte perquè...
1: És un tio que no li arribava ni per comprar-se equip ni per res de l'estil, i anava rapinyant d'amics de tendes de discos i tal. Un tio amb molt, diguem, inquietuds i interès, però no tenia tal. Què va fer aquest tio? Aquest tio va decidir, crec que puc fer coses... i va treure amb 808 State coses relativament, diguem, acceptables, i té una via, que ara no me'n recordaré de quina és l'àlies que tenia, de música de ball de Chichinabo, de 3 al quarto, on començava a guanyar diners. O sigui, guanyava diners per aquesta via, fent inclús commercials per poder comprar-se equip i podem fer el que ell volia. Vale?
4: O sigui, és molt una història molt romàntica.
1: Molt tira. Romàntica, d'electrònica self-made, no? Una mica punk, no? En aquest
4: I el treball, no?, de referència, no? És el Black Secret Technologies, no?
1: Correcte.
4: Va cap a, més cap al drum and bass, no? Potser cap a...
1: Abans de fer drum and bass... Perdó, no, s'hi va treure aquest, on ja començava a juntar-se amb el rotllo rave i tal, i sabeu que al principi de les raves hi havia un híbrid entre drum and bass, trance i molt àcid, mm-hmm. Vale? I ell comença, abans de treure el Black Secret Magic, el tema que he portat jo és de l'any 89, poca broma, que es diu... Voodoo Ray, que és un mític
0: clàssicazo
1: de rave, que ara sonarà molt old school, quasi Kraftwerk, però clar, és de l'any 89. Escolta una mica de A Guy Called Gerald.
2: Endavant.

0: I aquí, així és com fills meus, els germans Harnold van decidir fer música i es van posar el nom d'Orbital i van copiar això.
1: Doncs sí, senyor.
2: Sí, senyor. Escolta, sí, senyor. Jo voldria tancar la meva carpeta dissabte. Hem parlat de moltes coses. Avui jo fora d'antena hem comentat un grup de metal. Ja sabeu que jo no sóc com el metalero quan he jugat amb el metal. És jo més sí. del rotllo industrial i tal. Però hi ha una cosa que es diu Knocked Loose, que el deixo com a nom, no cal que posem res.
0: Sí, va, sí, una... posa un tros de
2: no,
0: Knocked Loose.
2: És molt bèstia. Oh. Però crec que pot ser una cosa molt energètica, molt bèstia dintre del festi. I una altra que sí que vull que posem una mica, vale. que crec que pot ser molt divertit com a concert, aquest vale. senyor amb americana i a més té el cabell canós com jo, que es diu Baxter Dury, sí. i posarem un tema de l'últim disc que es diu Alberoni.

0: Jo voldria fer una menció... Oh, perdó, perdó, perdó.
1: No. Simplement això, que comentàvem amb l'Esaú que efectivament els primers discos són una mica més crooners, però sempre jugant una mica, no?
2: Sí, sempre tenia aquest punt amb la, i aquest últim joc disc, amb l'electrònica, aquest s'ha deixat anar.
1: S'ha deixat anar i pot ser divertidíssim.
2: Però aquesta cançó a Baloni és un tema ral infinit, o sigui, perquè aquí no s'ha desenvolupat, però sentiu-lo a casa.
0: Jo, si vols posar 30 segons, ara és, jo penso que és un moment ideal que punxi a l'atardecer. Parlo al jefe de School Disco, de Sam Shackleton. Jo el vaig veure al Nizza, vaig flipar, tio. I és un tio que en disco pot semblar avorrit, però en directe vaig flipar, tio. Era un autèntic mantra. El vaig veure al Nizza i tinc molt bon record. No sé si tens aquí tant, un tema per posar.
1: Shackleton 30 segons. És molt gran, eh?
0: Shackleton és molt gran. I per aquella hora que s'està fent de nit...
3: Molt bé, doncs, nois, jo crec que estem arribant a les 2 hores. Intentem tancar-ho aquí.
2: Hem de callar la puta boca, ja.
1: Hem deixat Shackleton. Molts noms, no? I crec que ajudarem a la gent a poder
3: molt.
1: Escollir una mica entre el PS, que era l'objectiu del programa.
2: Tornarem,
1: no?
2: Després de primavera, ja.
3: Però estem acomiadant o què està passant?
1: Sí, no?
3: No, queden 8 minuts. Sentim una mica de...
1: Ah, tio, doncs llavors què collons fots aquestes preses, tio?

0: Recomanació...
1: Shackleton, tio.
0: Shackleton, a veure què tal.
2: Bravo.
0: No. Tio, hi ha un mític tema remix de Villalobos, sí. No? El Blood on Your Hands, sí, aquest, sí, hòstia, sí. Mític. Vinga.
2: Nois.
1: No sé, esteu amb molta electrònica i moltes
0: coses.
1: No,
0: home, estem acabant.
2: Tanca tu, segur, tanca tu.
1: No, jo faré bajona ara mateix.
2: Pues no tanques tu, tanca tu, Rubén.
1: Bueno, jo recomano, si voleu sentir, o sigui, si estem amb electrònica i tal, la meva recomanació de...
0: Peggy Wood.
1: No, la meva recomanació del dissabte és DJ Nobu.
3: Oh, ah, bueno, tralla fina,
1: O sigui, tecno del més fi, és a dir, connexió Detroit, Berlín, Japó, directe.
2: DJ què?
3: DJ Nobu. Però el que comentaves abans, DJ Nobu pinta de 6 del matí, que ja no hi ha ni de
1: segurament
3: Cristo, no?
1: Serà tardet, però Nobu per mi és un dels millors selectors de
3: tecno. I és un tio carradet, vull dir, ja té,
1: té
3: més de la nostra edat, eh? 60
1: tacos,
2: wow.
0: Sí, sí. I què penseu de Peggy Goo? Perquè té aquesta hora d'ara més comercial, però jo he vist que aquesta va punxar al Tech Mantel, va punxar sí. O sigui, és una tia
3: però
0: venia
3: últimament,
0: de l'Underground.
3: Últimament s'ha tirat el...
0: Però una tia, jo penso que va...
3: Escolta, ja va estar fa un parell d'anys, no gaire, al Primavera.
0: Pot ser una sessió...
3: Ho va fer molt fort, eh?
0: Si el que parlàvem abans, de passar-ho bé, Peggy Goo, penso que pot ser de passar-ho molt bé.
3: T'ho compro. Doncs, escoltem Nobu per tancar.
2: Nobu
3: no?
2: I per tancar. Si us sembla...
3: Ho tanques tu, Miqui, com
2: sempre. No, tinc res que d'aquest nivell. I, nois...
0: un moment. Hi ha un DJ el dissabte
2: què?
0: Que és Florentino.
2: Uai!
0: Florentino.
1: Bueno, jo, a part de DJ Florentino, només no sentirem cançons, però recomanar a Anna von Hauswolf.
3: Oh, és tan bonic l'últim disc,
1: que
3: tio.
1: Per mi és un dels concerts, a veure, faran l'auditori, tal, no sé què, però a mi és un dels discos que més m'ha impressionat
3: bonic,
1: aquest any. I crec que val la pena, ni que sigui que el sentiu. Que
3: això
1: el sentiu.
3: Que la portada em va posar molt nerviós, perquè és una noia com una dentadura, com una cosa molt estranya.
1: És una mica inquietant, sí.
3: Però és preciós el disc.
1: I després no us perdeu per lo que más queréis a Little Sims. No us perdeu a Little Sims.
0: El vam presentar aquí, el millor de l'any. I només un petit comentari també estic veient ara.
3: I aquí, vinga. No.
0: De dintre dels treballs del millor de l'any, per exemple, a la llista, parlàvem abans de Pizza i Fontanals, teníem a Nick Leon, tenim a Smers i tenim a Dijon, per exemple.
1: Hòstia, Smers, tio.
0: Tenim tres aquí que són dintre del món més alternatiu que estan aquí, a Primavera Sound.
3: Smers està molt guai, eh?
0: Però estan aquí, eh?
3: I reforça una mica el missatge que donaves tu, que dintre del superhype porten coses que estan molt bé. Els Reis porten coses.
2: No, res més. És que portem 2 hores de programa, tio. No ho hem fet mai, un programa tan llarg com avui. No ho ha semblat.
1: No ho ha semblat per nosaltres.
2: A nosaltres. Però, clar, la gent, com serà Spotify, pot fer cap endavant, pot parar-ho, pot seguir-ho.
3: Jo només diré una cosa.
0: Això ho ha dit 5 vegades, eh? Només diré una cosa.
3: Sí, però al final sou vosaltres els que parlem més.
0: T'estimem molt, tio.
3: Gràcies. La Tai estava ansiosa ja amb el programa. Per favor, recomaneu-vos coses. Doncs toma, 2 tazes, 2 hores.
0: Ei, jo també estava ansiós. Jo volia saber el que m'espera.
3: Ja ho sabem.
2: Divendres... I dissabte.
0: Divendres i dissabte.
1: He vist a Amazon unes cadires plegables.
0: porto un tacataca que pot seure.
2: I el suero.
0: No, però el tacataca pot seure, pots parar, pots seure i ja està. Dijous no estic perquè... Primer perquè estic tornant de Sevilla, però podia venir la nit, però tinc... Divendres treballo, no cal, ja està bé.
2: Bravo. Doncs, companys, oients, ha sigut tot per avui. Especial Primavera Sound 2026, 2 hores de traca... marinera. Hi ha informació aquí per...
1: Posem un
2: parental
1: advisory al
2: Spotify. Sí.
3: Escolta, però d'això es tractava, no? De portar molts noms a la taula, no?
0: I d'anys anteriors, com jo, tio, del 2020.
2: Exacte.
0: Vull dir que també...
3: L'anècdota de la nit, eh?
0: Una miqueta d'explicar, no?
2: I Mount Kimbike. I Mount Kimbike, i Tirza.
1: I Caminos Esto, no viene este año.
0: Radiohead, tio, està aquí, no?
2: Sí. Cap de cartell, i... Dimecres. Molt bé, nois, és un plaer, en sèrio, com sempre. I es veiem aviat amb vosaltres i amb els oients. Bits 40.0.
1: Ens trobem allà.
3: Una abraçada.
0: Bona nit. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Papa Lleó es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església durant la seva visita oficial a Espanya, que comença aquest dissabte. Així ho ha confirmat aquest divendres el Vaticà, que ha explicat que només es facilitaran detalls de la trobada un cop s'hagi celebrat per preservar la privadesa de les víctimes. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de la pederàstia en el si de l'Església. Miguel Hurtado, víctima d'abusos a l'Escolania de Montserrat, lamenta que no se l'hagi convocat a la reunió.
2: Les víctimes amb les quals es reuneix el Papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
1: Lleó XIV ha defensat reiteradament una política de tolerància zero davant dels abusos i considera essencial escoltar les víctimes per prevenir nous casos. Més notícies, Oriol Pujador.
3: Fons de Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díaz després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat l'anotació reunió amb P.S. Aquest divendres, el mateix Sánchez ha dit que no sabia res de les presumptes maniobres de Díaz per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes.
4: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: Tot i les investigacions judicials que afecten el PSOE, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda. En un acte amb estudiants a la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras ha dit que fins i tot podria negociar els pressupostos generals de l'Estat condicionant-ho al contingut.
5: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa es mor, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
3: Els sindicats d'educació, USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30%, segons el govern, i del 80%, segons la USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat a la manifestació unitària que s'ha fet a la ciutat de Barcelona.
1: Segona jornada del Festival Primavera Sound del Fòrum de Barcelona, aquesta vegada sense pluja i amb l'actuació, entre d'altres, de la llegendària banda de rock anglesa The Cure, una banda que segueixen milers de fans, entre els quals el Sergi, que el Catalunya Nit ha explicat què significa per a ell aquest grup.
6: The Cure es que es la banda sonora de nuestra vida. O sea, nosotros desde el 85 que los conocemos, imagínate, ya son 41 años siguiéndolo. Tienen muchos registros diferentes, tienen muchos seguidores que a algunos les gustan el pop, otros les gusta el dark, pero nos unen a todos siempre.
1: Finalment, l'Ajuntament de Girona ha adjudicat la gestió del cinema Truffaut a l'empresa de Cambrils, que va guanyar el concurs públic en detriment del col·lectiu de crítics que ha convertit aquesta sala en referent cultural amb la seva feina durant 25 anys. L'alcalde de Guanyem hi ha votat en contra i això ha tensionat les relacions amb els Junts i Esquerra, que també estan en l'equip de govern municipal, que han votat sí al canvi de gestió del Truffaut.
3: Gemma Geis, de Junts, justifica el vot favorable al canvi de gestió del cinema per respecte a la legalitat.
7: Volem deixar clar que aquesta votació l'hem fet a contracor, però amb la seguretat que era l'única opció legal possible.
3: Mentre l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, de Guanyem, ha explicat que legalment es pot aturar aquest procés i que aquest mateix divendres ha firmat un decret per obrir un nou procés per canviar el model de gestió del Truffaut.
8: El compromís de l'alcalde d'anar tan ràpid com es pugui en canviar aquest model per al que al futur aquests elements que es puguin perdre ara doncs, puguin ser recuperats i fins i tot millorats.
3: El col·lectiu de crítics de cinema de Girona no descarta emprendre accions legals per l'adjudicació del concurs públic d'aquests cinemes.
1: I als esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar a la pista del Camp Múrcia si vol classificar-se per les semifinals.
3: Mentrestant, el Barça, per l'embol, jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
1: En hoquei patins, el Barça ha superat per 2-1 l'Igualada a les Comes en el tercer partit de les semifinals de l'hoquei Lliga.
3: En futbol sala, el Sabadell ha remuntat l'eliminatòria contra el Real Madrid. Els arlequinats han guanyat 3-0 i s'han classificat per la final del play-off d'ascens a segona divisió.
1: I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos. Aquest dissabte, la final femenina entre la russa Andreeva i la polonesa Walinska. La masculina la disputarà diumenge Zverev i l'italià Cobolli.
0: Fins aquí les notícies. Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
9: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
0: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
9: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
0: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
10: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, el món en subtítols.
11: Sobretot traduïm de llengües estrangeres cap al català i al castellà, i realment som una empresa que amb els anys, per una qüestió de voluntat ja de significació amb la llengua, doncs ens ha anat arribant cada vegada més proporció de català.
10: L'aventura de fer créixer el català.
11: Quan els clients ens demanaven subtítols en castellà, sempre fèiem una oferta que per una miqueta més dèiem els dos idiomes.
10: I de portar-lo al Club de les Llengües del Món.
11: Ara mateix ens han tratat una pel·lícula en Swahili, que per sort la productora ja ens ha proveït la traducció.
0: Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.

0: comença La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Benvinguts a La Finestra Indiscreta, el dia que arriba a les sales de cinema Backrooms. Una pel·lícula que ens proposa endinsar-nos en un espai terrorífic sense principi ni final. Una mena de pàrquing subterrani, de passadissos llargs i estructura laberíntica que produeix un efecte molt angoixant. Endinsar-s'hi és una experiència claustrofòbica i pertorbadora, i segurament aquest és el principal ganxo que es proposa a l'audiència. T'atreveixes a anar al cinema a veure Backrooms? La pel·lícula té un origen molt particular. S'origina d'un fenomen que va començar a internet i que va crear un noi de 16 anys. L'èxit que va tenir va fer que la coneguda productora A24 li proposés a aquest noi, que es diu Kane Parsons, fer-ne una pel·lícula. I ara, amb només 20 anys i sense cap experiència prèvia, de fet, ni tan sols li interessa el cinema, perquè diu que el seu coneixement audiovisual prové de YouTube, estrena la seva primera pel·lícula. Una pel·lícula que ha estat un èxit de taquilla als Estats Units. En el seu primer cap de setmana ha estat la pel·lícula més vista, deixant enrere Mandalorian i Grogu. El fet que una pel·lícula tan petita hagi passat per sobre de l'última Star Wars es pot interpretar com el signe d'un moment en què el públic sembla fart de les franquícies, perquè no és la primera que no funciona en taquilla, i està àvid d'experiències noves. Manu Iáñez, Ofelia Carbonell, com esteu?
2: Molt bé. Molt content de tornar després del meu viatge a Canes. Contentíssim d'estar aquí amb vosaltres.
3: Sí, a més amb aquesta música que et convida.
1: No? Et convida a entrar, sí. i a no sortir sí. Mai més, oi?
3: Exacte.
1: Doncs comencem l'anàlisi a totes les estrenes de la setmana, perquè ja sabeu que ens agrada començar sempre el programa amb la nostra estona de prescripció per ajudar-vos a triar entre totes les novetats i que us quedeu només amb el millor per començar amb bon peu el cap de setmana. Comencem amb les novetats a la cartellera de cinema, entrant al món de Backrooms.
4: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
5: I'm not saying I don't believe you.
4: Okay, I'm gonna come back here with proof.
1: Bé, el primer que us preguntaré és no què us ha semblat la pel·lícula, sinó què us ha semblat l'experiència.
3: Jo potser tenia moltes expectatives, no? També ja havia anat seguint el tema dels backrooms i els espais liminals com a fenomen d'internet i vaig sortir-ne una mica... No estic segura, perquè no sé si jo hi anava volent veure una pel·lícula i no sé si em vaig sortir satisfeta per lo que m'interessava dels backrooms.
2: Per mi ha estat una experiència inicialment molt interessant, molt suggeridora, amb una arrel també molt fascinant, tota la qüestió d'internet que comentarem a continuació. La resolució o l'execució m'ha semblat un pèl decebedora.
1: Bé, com deia, tota la pel·lícula es basa en un espai laberíntic i aparentment infinit que connecta habitacions i passadissos que no segueixen cap lògica i plens d'objectes fora de lloc, i evidentment també hi ha una presència amenaçadora. A diferència dels vídeos de YouTube, dels que ja en parlarem després, aquí sí que hi ha una història que protagonitza un home que és propietari d'una botiga de mobles i que sent que la seva vida està encallada. És a la botiga on troba l'entrada al món de les backrooms. Però, abans d'entrar de ple en la pel·lícula, desgranem una mica exactament d'on surt tot això, perquè hi ha molts conceptes que ja hem començat a mencionar i crec que val la pena estirar del fil abans d'entrar en la pel·lícula, perquè l'origen d'aquesta pel·lícula és un post anònim a internet.
3: Sí, el concepte original surt d'un post de 4chan, que és una web és un fòrum igual que Reddit, per exemple, no?, on usuaris anònims creen fils temàtics, no? Els backrooms surten d'un d'aquests fils on es penja una foto amb l'estètica exacta que veiem a la pel·lícula, no? Aquest interior amb paper de paret groc, una moqueta també qüestionable, etc. I amb una descripció escrita que diu: si no vas amb compte, podries relliscar i sortir de la teva realitat per aparèixer a les àrees equivocades, que són els backrooms. Llavors, doncs, és aquesta idea de l'habitació del darrere, no? on no es permet l'entrada al públic general, un lloc on no hi hauries d'estar, com jo, per exemple, algun cop que sortia molt tard del Yelmo Icària, quan encara estava obert, llavors la sortida era com ficar-nos per una mena d'híbrid entre pàrquing, no sé què, metro, i ens perdíem una mica per allà.
1: Ah, sí, aquests llocs. És com quan no funciona l'ascensor i has de baixar per l'escala, no? Típic
2: edifici molt gran.
3: Sí, exacte.
1: Has de baixar per l'escala i acabes anant per llocs que dius: jo no hauria d'estar aquí, i a més, no em fa il·lusió.
3: Exacte. La descripció seguia, com també prenia un to més així amenaçant, deia: en aquests backrooms no hi trobes res més enllà de la pudor de la moqueta, el color groc que et fa embogir i un soroll de fons que no s'acaba mai, que no saps si és dels fluorescents o potser d'un monstre o alguna presència que et va seguint. És un post original de 2019, és a dir, tampoc és que tingui tants anys, no? Però des d'aleshores ja s'ha anat com desenvolupant tot un folklore digital al voltant d'aquest concepte de backrooms. El director Kane Parsons comença a fer els vídeos el 2022, que també ho trobo super recent. Jo pensava que portaria molt més temps, no? També cal pensar que no és que s'ho inventi ell, no? Parteix d'aquest post anònim i ell fa vídeos, però també molta més gent fa contingut al voltant dels backrooms i és una mica una cosa, una creació col·laborativa, no? Que fins i tot hi ha discussions, hi ha parts de l'internet que consideren que els backrooms no han de tenir monstre, hi ha gent que hi ha parts de l'internet que consideren sí, hi ha com aquestes discussions de com ha de ser de veritat, no? Aquest folklore digital es coneix

0: Jo perquè estic mirant això, no?
1: Exacte.
0: Ja t'absorbeixen bastant. Aquesta foto, que és un lloc real, que algú va fotografiar i que a més ja s'ha localitzat, van aconseguir trobar quin era el lloc i que tampoc no és tan rellevant, però va crear aquesta estètica. Però aquesta foto descriu el que es coneix com un espai liminal, que és un concepte del que també se n'ha parlat molt i encara se'n parlarà més en relació a backrooms i que també està relacionada amb una cultura d'internet. Com definiries, Ofèlia, un espai liminal?
1: Això és un concepte que en realitat surt de l'antropologia, també de fora d'internet, i fa referència a aquests espais de pas o de transició, no? que no podem considerar llar ni arribada de res. Per exemple, un aeroport, una estació de tren, una sala d'espera, un pàrquing buit mentre busques el teu cotxe. El que passa que quan arriben a internet comencen a agafar aquesta qualitat angoixant, no? On tu tens la sensació que t'has quedat atrapat en un entremig, en un espai que no és ni el d'arribada ni el de partida i del que no pots fugir i que, per tant, no podràs arribar mai on has d'arribar.
0: No hi havia una pel·li de Tom Hanks que quedava atrapat a l'aeroport?
2: La Terminal. De Spielberg?
0: Allò era un backrooms, abans de backrooms, al final, no? Perquè, clar, però si ho penses, si tu no pots sortir d'un lloc que és de pas, clar, la sensació és angoixant.
1: Sí, hi ha un capítol de Seinfeld que es queden també atrapats al pàrquing buscant el cotxe.
0: Que l'he tractat amb molt d'humor i, a més, és una cosa que aquí no li ha passat.
1: Sí.
0: Estar en un pàrquing i no trobar el cotxe.
2: Molt mític. O també es podria pensar en aquests termes una pel·lícula com el Show de Truman, que hi ha moments on, de fet, el personatge veu com el rerefons d'aquesta ficció en la que està ficat, no? Un espai estrany, no del tot identificable.
1: Sí, jo trobo curiós també com en el cinema o les sèries és difícil per mi aconseguir aquest efecte en el públic, no? Perquè en el fons que tu, quan tu crees un escenari, un decorat, crec que és difícil aconseguir aquesta estranyesa o aquesta sensació d'amenaça sense que sigui molt específica i que ja la reconeguis i per tant ja no tingui aquesta cosa d'espai liminal, no? Per mi ha de tenir alguna cosa d'abandonat o que et fa dubtar de la realitat, no? De si estàs en un pàrquing o és un somni o t'has quedat atrapat en un limbo, vés a saber.
0: Clar, quan està preparat, en certa manera ja perd aquesta qualitat, però a mi em venia al cap, per exemple, l'habitació vermella de Twin Peaks com a espai liminal o el passadís del Resplendor. Hi ha espais liminals, no?, que hem vist al cinema.
2: Sí.
0: Construïts, diguéssim.
2: Clar, hi ha una història força noble d'espais liminals. Penso que el gran referent d'aquest univers és David Lynch, en moltes de les seves pel·lícules. Hi ha aquests llindars on es pot accedir a través com de que pots accedir a noves dimensions i per espais estranys. Això, essencialment llindars, que són portes obertes cap a territoris desconeguts. I després hi ha també, per exemple, l'habitació blanca del final de 2001. A Christopher Nolan li interessen molt aquests espais, a pel·lícules com Interstellar o a Inception, Origen, no? On hi ha moments que no saps si estàs en un somni o és la realitat. I si jo hagués de dir un director i una pel·lícula on hi ha...
0: A veure,
2: el gran exemple d'això, i és força antiga, és una pel·lícula japonesa de Kenji Mizoguchi, una pel·lícula que es diu Cuentos de la luna pàlida, on Mizoguchi treballa l'espai fronterer entre el món dels vius i els morts. I el que és més interessant i que pot connectar amb backrooms és que no ho fa amb efectes especials, sinó essencialment jugant amb la profunditat de camp, amb els moviments dels personatges, la interacció entre personatges que sobre el paper pertanyen a diferents dimensions, en aquell cas al món dels vius i dels morts. Amb la qual hi ha tota una història d'això. I, de fet, per exemple, a Backrooms hi ha una referència superdirecta i explícita a la pel·lícula La història interminable.
0: Sí, és veritat. Hi ha un moment que no ho explicarem, però sí.
2: No és un dels personatges protagonistes,
0: però
2: que està mirant a la televisió La història interminable, que també jugava amb aquesta dualitat, no? En aquell cas, el món real i el món d'una ficció dins de la ficció.
0: Estem parlant de tot el tema aquest de les Backrooms i de l'espai liminal, però no és la primera ficció que s'inspiren això, perquè tots tenim al cap Severance, que és aquesta sèrie on hi ha aquesta oficina que també té, és una oficina que també crea una angoixa i també és un espai liminal perquè està com suspès en alguna banda que no sabem quin és. I, de fet, els creadors de Severance ja es van inspirar en tot aquest creepypasta de Backrooms. Jo diria que després dels vídeos originals de YouTube que va fer Kane Parsons, repeteixo, amb només 16 anys. Parlem dels vídeos perquè es presenten com si fossin metratge trobat i la principal diferència de la pel·lícula és que hi ha personatges. És cert que hi ha també porcions de metratge trobat perquè hi ha personatges que s'endinsen als backrooms amb una càmera, però és diferent perquè els vídeos ets tu mirant el que algú va filmar i aquí hi ha un procés d'identificació tradicional amb els protagonistes.
1: Clar, a mi per aquí és on trobo jo el primer conflicte, no? Perquè jo tenia molta curiositat en com traslladarien aquest llenguatge tan específicament d'internet, digital, no?, en el llenguatge cinematogràfic. Llavors, jo no sé si hi ha hagut una traducció de veritat, no? De fet, a mi el tema que hi hagi uns personatges i una història com ho fa cinematogràfic més que digital, i per mi fa que perdi aquesta qualitat de... que per mi tenia els vídeos originals de Backrooms, de tu no entendre ben bé on ets, però sentir-t'hi atrapat, no?, pel fet que no pots parar de mirar aquests vídeos, però els vídeos mai et responen a per què ets allà, ni què significa res, ni com sortir-ne, que és una cosa que la pel·li sembla que vol fer.
0: Clar, al final, en una pel·li, al tenir uns personatges, hi ha un guiatge, hi ha una narrativa, i aquest efecte dels vídeos originals es perd. A mi em sembla una mica inevitable que es perdin, no, però...
2: Sí, jo comparteixo amb l'Ofèlia aquesta impressió de que aquesta necessitat de construir un relat li treu una mica de misteri al conjunt. En tot cas, hem de dir que els personatges de ficció que es creen pel film estan interpretats per dos dels millors actors, per mi, dels darrers anys. D'una banda tenim el Chiwetel Ejiofor, que normalment treballa en un registre, jo diria, més naturalista, i aquí el seu personatge va fins a un extrem força, fins i tot histriònic, excessiu, que pot fer pensar, de fet, en el Jack Nicholson, per exemple, del Resplendor, en algun punt. I després tenim, per mi, és un luxe, en les escenes en què surt Renate Reinsve. Jo gairebé m'oblidava de la història.
0: Bueno, és que Renate Reinsve està...
2: Era un plaer contemplar, sobretot, com amb el més petit gest aconsegueix donar una densitat i una gravetat dramàtica a un personatge que, a més, ella interpreta una psicòloga en la ficció, però està marcada per un trauma d'infantesa. I, a més, va ser encara més bèstia perquè la vaig entrevistar fa dues setmanes, ara al Festival de Canes, i és una persona super espontània, lleugera, simpàtica, no? I, en canvi, en la ficció, quan es posa a treballar, té aquesta capacitat per generar aquesta densitat, gravetat dramàtica. Per mi, ells estan increïbles.
0: No, ella és l'actriu del moment, i sí, jo diria que no només d'ara, sinó que ja fa temps que és l'actriu del moment, i això també et diu molt de A24, la capacitat d'aconseguir col·locar una actriu d'aquesta categoria en un projecte que a l'origen, al final, és una cosa que ha fet un nano adolescent que ara té 20 anys, però que és un nano adolescent i que és molt experimental. Vull dir que, déu-n'hi-do, aconseguir convèncer un talent d'aquesta magnitud per col·locar-lo aquí.
3: All right, you feel me?
4: Yes. Follow my lead.
0: Per tant, tenim uns personatges que entren en aquests espais liminals sinistres i la pel·lícula essencialment ens posa en la seva pell perquè sentim l'angoixa d'estar tancats en aquest laberint infinit. Ho heu passat malament mirant-la?
2: Jo, inicialment, potser sí. Jo he de dir que jo ho passo molt malament amb les pel·lis de terror.
0: Sí,
2: soc molt fàcil...
0: Tu ets un bon termòmetre.
2: Soc molt fàcil d'espantar.
0: Si tu no t'has passat malament, vol dir que...
2: I realment no m'ho he passat tan malament. Crec que el fet, i penso que parlarem d'això, de que, en el meu cas, a partir d'un punt, hagi identificat amb certa claredat quin era el joc que hi havia darrere de les Backrooms, ha fet que no em generés tanta incertesa i angoixa.
1: Clar, sí, és que per mi hi ha una cosa de base, de concepte, no?, que potser és extra cinematogràfic, que és que el terror de les Backrooms és que tu no estàs atrapat en un lloc que no comprens, i com que no l'entens no en pots sortir, no? Llavors, per mi, en el moment que comences, com diu el Manu, comences a veure, vale, això representa això no sé
0: així,
1: què...
0: Clar,
1: sí, doncs a mi em treia una mica, però bueno, jo també passo molta por a totes les pel·lis de por, o sigui que també...
2: Ets de les meves.
1: Sí.
0: Jo vaig estar una mica mitges, he de dir, al principi sí, vaig passar por, i de fet vaig pensar, és un bon lloc per entrar en una backroom, una sala de cinema, mm-hmm, perquè al final, al darrere, les sales de cinema són llocs amb moltes backrooms allà al darrere. Si tu surts per la porta equivocada d'una sala de cinema, hi ha una pila de llocs que podrien protagonitzar la pel·lícula, i a més no deixa de ser una sala tancada, vull dir que hi ha un concepte físic, arquitectònic, de la sala de cinema que crec que em portava molt a entrar dins de la backroom, i fins i tot la pantalla, d'alguna manera, com a una paret extra de la backroom que estava veient, em funcionava molt. Dit això, em va passar una mica el mateix que a vosaltres, que quan va començar a aplicar-se una lògica, mm-hmm, per definir tot allò, doncs es va perdre aquella atmosfera que m'havia estat captivant. Em va fer pensar molt també en el projecte de la Bruixa de Blair, en The Blair Witch Project. Primer perquè, si la recordeu, també jugava molt amb la idea del metratge trobat, i també en el sentit que es venia, ja fa molts anys, com una cosa diferent que no t'atreviràs a experimentar. Jo recordo aquesta idea de t'atreveixes a veure el projecte de la Bruixa de Blair i la resposta era sí, però no.
2: Jo la vaig anar a veure al Festival de Sitges i va ser superimpactant. El que jo diria sobre Backrooms és que planteja un joc nostàlgic curiós, per mi com una espècie de doble joc nostàlgic. D'una banda remet aquest, el sorgiment d'aquesta tecnologia del vídeo, i de fet l'acció se suposa que està com ambientada a la dècada dels anys 90, però després també remet al canvi de mil·lenni, al canvi de segle, quan van sorgir aquestes ficcions com Paranormal Activity, Monstruoso. Aleshores hi ha tot aquest joc amb aquesta idea del metratge trobat. El meu problema és que aquest tipus de pel·lícules que obren comportes a la fantasia i et presenten mons que tenen un punt imaginari, jo no els hi demano cap verosimilitud. Per mi la verosimilitud és una cosa totalment secundària, fins i tot en el cinema en general. Però sí que els hi demano una certa lògica o una espècie de coherència interna. I aquí sento que la pel·lícula comença, per exemple, d'una manera molt, molt inquietant, jugant amb aquesta qüestió del metratge trobat, però després canvia a una cosa més estàndard, més clàssica, després torna al metratge trobat quan sembla que li va bé per generar més terror.
0: El dispositiu, tu refereixes que siguin coherents amb el dispositiu que fan servir. Sí, és a dir, que si és metratge trobat, és metratge trobat.
2: Clar, i penso que és possible fer-ho. Ho he comentat a pel·lícules com Monstruoso, Blair Witch Project, sí, o fins i tot el que va fer David Lynch a Inland Empire amb aquestes càmeres digitals de baixa resolució. Però aquí jo crec que al final acaba sent una espècie de film d'essència artesanal inflat a una categoria industrial. I això crec que genera unes certes, com uns desajustaments que no, a mi no m'han permès gaudir del tot de l'experiència.
1: Sí, jo crec que té de similar amb The Blair Witch Project, no? que fa un, és com aquest gir generacional, no? A l'hora d'explicar històries de terror, no? Amb The Blair Witch Project surt en una època on ja es normalitza que les handicams, les càmeres, la gravació digital, no? Com sigui una cosa que podem accedir-hi tots una mica, i també comença a haver-hi aquest primer internet de MySpace, d'aquests primers blogs, no? On també comencem a poder explicar cada un les nostres històries fora de la indústria d'explicar històries del cinema, no? Llavors crec que per això casa molt amb aquesta cosa de metratge trobat, no? D'una persona que t'està explicant el que li va passar sense que sigui una pel·lícula, etc. Llavors jo crec que Backrooms també coincideix amb aquestes noves narratives o noves maneres d'explicar històries molt lligades a internet, no? També em sembla, per les angoixes que explica, no? Jo trobo a Backrooms, juntament amb Severance, que parlàvem abans, no és aquesta representació de pèrdua del control, no per una amenaça concreta com podia ser, jo que sembla, Slasher, amb els assassins que estan sueltos, no? I van matant els adolescents que fan coses que no han de fer dins d'un cotxe, no? Sinó que aquí és com aquest entorn nostre tan hostil que no entenem, que és tan canviant i que se surt de tota lògica que ens han ensenyat de petits, ara hi estem perduts i no sabem sortir-ne, i és una amenaça contra nosaltres, no? També aquesta idea de caure en un forat de conill amb tant d'internet, no? I que trobo que és molt xula d'explorar a nivell cinematogràfic, no? Aquesta cosa de que vas de vídeo en vídeo, de web en web, i que no ho saps com i acabes en un lloc terrible, no?, que t'acaba afectant la teva salut mental i el que sigui, que és una cosa molt de generació Z i generació alfa, que jo crec que anirem veient encara més. Doncs sí, jo crec que tenen com aquesta cosa generacional, no?, de ser un moment... Bueno, ja ho veurem en Backrooms, però sí que The Blair Witch Project va ser com un moment pivotal, no?, en com expliquem històries.
0: Sí, absolutament. I té molt de sentit això que dius, Ofèlia, i té encara més sentit tenint en compte els vídeos originals, perquè els vídeos originals són ben bé una cosa que t'absorbeix, que pots caure en aquest forat de conill, i en canvi veus, com deies, Manu, si haguessin fet només metratge trobat a la pel·lícula, sí que la pel·lícula seria com un objecte a partir del qual tu pots anar a internet i caure ben bé en el forat. I la meva sensació és que han volgut fer una pel·lícula que no necessàriament passi perquè tu hagis d'anar després a investigar més. No sé si és perquè potser el públic el que estaven buscant és justament el que ja havia investigat les Backrooms.
2: Clar,
0: sí que
2: ser.
0: El procés sigui invers. Bé, això que deies ara, Ofèlia, dona molt de sentit a les dades de taquilla, que crec que hem de comentar també als Estats Units, evidentment, però ha aconseguit ser la número 1 de taquilla en el primer cap de setmana als Estats Units, fent tàndem amb Obsession i desbancant Star Wars, però sobretot ha portat el públic, ha portat un públic a la sala inusualment jove, és a dir, el 50% del públic que van a veure Backrooms estava per sota dels 25 anys. És molt bèstia, això. Perquè és un perfil que ja fa temps que s'està dient que costa portar-lo a les sales de cinema.
1: Sí, jo crec que també crec que és una pel·lícula que parla molt directament això al folklore, no, a les coses que ja coneix aquesta generació concreta, no, el tema backrooms, a part dels vídeos, també fins i tot s'havia convertit com en un meme, un gag d'internet, no, de vigilar, no, fins i tot jo havia vist, no, bromes dient quan surts per les escales equivocades a Rasmatàs i acabes als backrooms de Barcelona, com coses així, saps? Llavors jo crec que té tot el sentit. També em sembla que parla d'una angoixa molt pròpia d'aquesta generacions tan joves, no?, que també veiem per mi amb Obsession, que hi ha aquesta cosa de pèrdua del control, que potser es podria relacionar amb la intel·ligència artificial generativa, no?, aquestes imatges que són nostres i de cop no són nostres, perquè amb la nostra imatge es pot fer vídeos del que sigui. Però tinc molta curiositat, no?, com és aquest interès justament pel terror, no?, per explicar històries o explicar angoixes des del terror, que també vam veure en web, on també va haver-hi molt de públic que la van a veure, Long Legs també hi va haver molt d'interès, i no sé com seguirà.
2: Clar, per mi, jo he de dir que celebro amb molt d'entusiasme el fenomen d'aquesta pel·lícula, sobretot perquè és un producte més força original, tot i que vingui d'aquest fenomen de YouTube, d'internet, i el que penso és que cada generació cerca en la pantalla elements amb els quals identificar-se i una certa idea de novetat, de revolució, de diferència, i m'encanta que el jovent ho estigui trobant en aquest producte. En el meu cas, jo vaig tenir el meu moment de trobar pel·lícules que jo identificava, que podia connectar amb experiències del primer internet, potser d'inicis de segle, penso, ja he mencionat Inland Empire, o com, d'alguna manera, per exemple, l'univers de les pel·lícules que va escriure Charlie Kaufman i que va dirigir Michel Gondry, on el que veies clarament era la representació com d'un cervell o d'una ment, no?, en imatges, Olvídate de mi, o per mi el major exemple és Sinècdoque a New York, dirigida pel propi Charlie Kaufman. I en aquest sentit, per mi, de la meva perspectiva, que jo ja sóc gran, he tingut la impressió que Backrooms, en el fons, és menys atrevida que aquelles pel·lis. És més, té una narrativa més tancada. Amb aquelles pel·lícules, potser les de Charlie Kaufman no tant, però indubtablement Inland Empire era tot misteri, no? On estic? No només era un espai físic, sinó un espai geogràfic estrany. Inland Empire, de sobte estaves als Estats Units, o a Europa de l'Est, de sobte estaves dins de la ment de la protagonista, o en el món de somnis de Hollywood. Aquesta sensació de desconcert no l'he tingut en Backrooms.
0: Clar, és que una de les coses que era més difícil de fer, jo crec, amb aquest projecte, era evitar donar explicacions. Arribar a un punt en el que es digués, no, això funciona així i passa per això. I segurament el risc és, doncs, com deies tu, Manu, després d'un misteri crear-ne un altre, i aleshores crees aquesta obsessió, i és més arriscat obrir que no pas tancar. Perquè quan tanques, simplifiques d'alguna manera. I potser, és que no vull entrar-hi, perquè clar, estem parlant ja del final de la pel·lícula.
2: No volem revelar.
0: Però potser el gran problema, si jo hagués de dir, un és aquest, i el fet que, doncs, que la idea del metratge trobat funciona millor a internet, no sé. Per tu, Ofèlia, ha estat bona idea fer la pel·lícula d'aquest projecte online, o s'hauria d'haver quedat a internet?
1: No ho sé. O sigui, també he de dir que ara aquests dies he estat veient entrevistes del director, de Kane Parsons, de 20 anys, i sempre de les primeres referències que posa, abans que cap altra pel·lícula, és un videojoc que es diu Portal, i també la meva experiència en veure, encara que Backrooms no era un videojoc, bueno, però tenia bé d'un món, no, ve d'un món una mica així, però la meva experiència amb adaptacions de videojocs a cinemes que no surten gairebé moltes vegades.
0: No, tradicionalment,
1: especialment si són de l'àmbit del terror, penso en les pel·lícules de Silent Hill, de Resident Evil, com no acaba d'allò. Llavors, doncs, clar, potser per mi el problema és que hi havia com uns referents molt digitals i potser es podria haver explorat més maneres, llenguatges cinematogràfics per adaptar aquests referents.
0: És que potser Backrooms havia de tenir un videojoc en comptes d'una pel·lícula, no ho sé, dic. I et faré una altra pregunta, Ofèlia. A Portal era un videojoc que s'anaven generant els escenaris o ja estaven generats prèviament? Perquè des de fa uns anys hi ha videojocs que els escenaris es van generant i són una mica aleatoris i els pots anar rejugant i rejugant, que en certa manera és el comportament d'un backroom, que sembla que els espais es generin espontàniament.
1: Sí, no, jo no hi he jugat encara a Portal, però sí que és un de fet és molt admirat per molts jugadors, com és un joc molt bo, però sí que no té tampoc aquesta cosa de terror per mi que té aquesta inseguretat, no, que té backrooms de que res tingui sentit allà dins, i que, com deia el Manu, sí que s'ha fet en el món del cinema. Jo potser hauria explorat més per aquí.
0: Ara deies, Ofèlia, que el Ken Parsons s'ha format audiovisualment a YouTube, i de fet ha explicat que no té el coneixement cinèfil que poden tenir altres directors. Jo l'he vist entrevistes que li parlaven de Twin Peaks i no sabia del que li estaven parlant. No, sí, té algunes entrevistes on li parlen de grans noms i ell diu, no, és que jo m'he format a YouTube i el món del cinema per ell és aliè. Mm-hmm. Aleshores us preguntaré, havent vist la pel·lícula, creieu que Ken Parsons té futur com a cineasta?
2: La meva impressió en aquest sentit és que li ha arribat l'oportunitat potser massa d'hora. Hi ha masses mitjans, hi ha estrelles massa grans. Penso en l'exemple d'un altre cineasta, que és Jane Schoenbrunn, que va començar fent una pel·lícula que era una mica rotllo creepypasta, la recomano moltíssim, està filmant, es diu We Are All Going to the World's Fair, i justament tractava aquesta qüestió, però era una pel·li totalment amateur, feta amb pocs mitjans, i poc a poc ha anat creixent. La darrera pel·lícula, la vam destacar amb la Marta, ha estat al Festival de Cannes, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, i crec que ha tingut una evolució que li ha permès Jane Schoenbrunn seguir sent més alternativa i més radical. Tinc la impressió que el Ken Parsons ha fet un salt mortal massa ràpid, haurem de veure cap on tira.
0: O li han fet fer el salt mortal també massa ràpid. També, mira, us ampliaré la pregunta i us preguntaré, creieu que aquesta nova generació de directors que sorgeixen de YouTube són el futur? Perquè, clar, estem parlant, us posaré més exemples, estem parlant de Ken Parsons, però també de Carrie Barker, dels germans Philippou, o de Daniel Sandberg, per exemple. És talent que surt de YouTube, això.
2: Jo, reprenent el teu argument, diria que seran tan grans també com la indústria els hi permeti, no? Si la indústria els hi permet treballar amb la llibertat que han tingut a YouTube, si hi ha un atreviment per part de les productores, és possible que siguin el futur. Veurem.
0: I relacionat amb això, perquè a mi això em crida l'atenció, tot i que estem sortint una mica de la pel·lícula, sembla que YouTube s'ha convertit en una plataforma per entrar a la indústria de Hollywood. Si prenem aquests exemples... Pot ser que sigui més accessible que formes més tradicionals com l'escola de cinema?
2: Podria ser. Vull dir, tot està en mans del talent i l'originalitat dels creadors. Crec que sí, aquestes noves xarxes o TikTok t'ofereixen un espai creatiu. I és maco pensar que hi ha creadors joves amb visions originals que saben connectar més amb la seva generació. Jo no descarto que aquí pugui estar el futur. Jo recomanaria també a aquestes persones que si fan el salt al cinema, doncs s'instrueixin i d'alguna manera coneguin... No necessàriament la cinefília, però el llenguatge del cinema i les possibilitats, una mica la història del cinema, sí. Però bé, veurem, hi ha molts cineastes que treballen d'una manera essencialment visceral i que fan grans pel·lícules.
0: Doncs Backrooms, que és la primera proposta de la setmana... Ara, bueno, us faré la pregunta directa. Recomanaríeu anar a veure la pel·lícula o recomanaríeu anar a veure els vídeos?
2: Jo recomanaria les dues... Home, si hagués de triar...
0: Si no, no faig la pregunta.
2: D'acord, jo recomanaria els vídeos. Passar una nit sencera navegant pels backrooms d'internet. Aquesta és l'autèntica experiència.
1: Sí. A més, he de comentar també que el director, justament, a part dels vídeos de backrooms, també ara ha sortit que ell es dedicava a fer vídeos d'altres fandoms, entre cometes. Per exemple, feia vídeos de l'anime Attack on Titan, no? Com coses així, com molt d'internet de per amor a l'art, no? I llavors sí que crec que internet és un lloc molt guai per experimentar amb aquestes coses i que sí, que miren els vídeos.
0: Doncs mira, estem d'acord els tres. Per la següent pel·lícula, canviem totalment de to. Oi, que bé deixar enrere l'ambient de... No, l'atmosfera de Backrooms, ja està bé. Doncs perquè avui també ha arribat a les sales de cinema Rebuilding, que és una pel·lícula protagonitzada per Jojo Connor, que interpreta un home estatunidenc que perd el seu ranxo i les terres que va heretar en un incendi. Es troba forçat a viure en una mena d'autocaravana que fa funcions de barracó, que és del govern, juntament amb moltes altres persones desplaçades. La pel·lícula està dirigida per Max Walker Silverman, i es basa en l'experiència de l'àvia del director, que va perdre la casa en un incendi. La idea de la història és que de la tragèdia també en poden sortir coses bones, com ara un sentiment de comunitat entre tots els desplaçats i una oportunitat per tornar a començar. En el cas del protagonista, l'incendi fa que es retrobi amb la seva exdona i amb la seva filla, de la qual no ha fet mai de pare.
5: Do you need something?
6: I was just passing by, I figured I don't...
5: It's been a while.
6: Yeah, I ought to be off.
5: Kelly Rose! Oh, no. Your dad's gonna take you for a bit.
6: I don't think that's a good idea.
5: My mom has a doctor's appointment and Robbie's working nights, so it actually works out good.
6: All right.
5: Have a seat on the couch, she'll be down in a minute.
2: És una pel·lícula que se situa clarament en les coordenades del film indie nord-americà. És una pel·lícula intimista, centrada en relacions interpersonals, i és una pel·lícula que remet molt a Nomadland, de Chloe Zhao, on que ja presentava personatges de l'Amèrica profunda oblidats per part de l'Amèrica institucional i que intenten cercar un lloc on viure, no? Serien com haurien estat votants potencials de Trump, no? I han de viure d'una manera precària, al límit de la subsistència. I en aquest context força advers sorgeix una idea de comunitat que els ajuda a sobreviure, encara que no tenen molt més en comú, no hi ha molta cosa en comú dels uns amb els altres, però aquesta adversitat els porta a trobar-se.
1: Sí, parla molt sobre perdre el teu lloc, aquesta cosa de no encaixar en aquest, concretament en la modernitat, no? Comparat amb aquest encaix més amb la naturalesa de portar un ranxo, no? Que potser sembla que no encaixa amb aquest model de l'Amèrica moderna, que és de fet el que parlen molts westerns, no? Per això he vist que se'n diu que és com una mena de post-western, no? Té aquesta qualitat crepuscular. També en la manera com retrata la naturalesa, no? Que hi ha com... Si la pel·lícula va de gestos i de coses molt intimistes entre personatges, la naturalesa sí que surt com molt grandiosa, però sobretot surt en la seva esplendor quan el personatge va d'un lloc a l'altre, quan va amb cotxe, hi ha molts paisatges que es mouen, no? I en canvi quan s'està estàtic la naturalesa surt com el seu ranxo cremat o l'espai on tenen les autocaravanes que es queden una mica fora de lloc, no?
0: Clar, el paisatge és un, per mi és un dels punts forts de la pel·lícula, l'altre és Jojo Connor, després hi anem, perquè està rodada a Colorado i és un lloc on hi ha força incendis habitualment, i de fet l'últim, el més recent, va ser el març d'enguany, cosa que es veu als paisatges de la pel·lícula.
1: Sí, a mi dels westerns m'interessa molt com aquesta idea d'última comunió, no, entre l'home i la natura fins l'arribada com de la industrialització, les grans ciutats i la, entre moltes cometes, civilització. I aquí m'agrada com ho actualitzen, no amb aquesta idea patriòtica d'Estats Units i de conquesta de la natura, sinó amb les conseqüències del canvi climàtic, no? Portem uns anys que veiem incendis molt bèsties també a Califòrnia, a Austràlia, a l'Amazones. Llavors jo crec que és molt interessant ensenyar-ho d'aquesta manera. També hi ha una relació molt tendra amb la relació pare-filla, no? Aquesta exploració de la masculinitat amb el personatge de Jojo Connor, però jo potser sí que he trobat que abusava una miqueta de la idea de cowboy, no? Que la pel·lícula em fa broma quan el personatge es presenta a la gent i li diu que es diu Dusty i li diuen, què és el teu nom de cowboy, no? O sigui que suposo que és una representació autoconscient, però que a mi a vegades em semblava que ho era massa.
0: També és estrany que sigui Jojo Connor, actor que adorem en aquest programa, però també és una mica estrany que sigui un senyor britànic el que està interpretant un personatge que és el cowboy per antonomàsia.
2: Això és molt interessant, i ja porta més d'una pel·lícula. Si penso, per exemple, en Mastermind, de Kelly Reichardt, que vam analitzar fa uns mesos, és interessant com ell, des d'una perspectiva una mica aliena, no sent britànic, està apropant-se a arquetips nord-americans i els està posant també en dubte, no? Perquè en aquest film el veiem com un home individualista, lacònic, força orgullós a l'inici, i s'ha d'anar adaptant a una nova realitat i posant en joc més elements afectius, posant en joc la seva vulnerabilitat. Això em sembla molt interessant. I una altra cosa molt suggeridora de la figura de Jojo Connor, per mi, és aquesta qüestió de que és un actor que li encanta interpretar a personatges del passat. Tu comentaves abans, Ofèlia, que aquí els personatges viuen com al marge de la modernitat. Sembla que tot Jojo Connor estigui una mica al marge de la modernitat, no? Penso
0: no viu aquí, ell.
2: El que va fer The Crown, Mastermind, The History of Science, Sound. Per exemple, em costa moltíssim... Em costa moltíssim recordar alguna escena amb George O'Connor on ell estigui amb un dispositiu, amb un mòbil a les mans.
0: Ostres!
2: Sembla que sempre estigui com al passat.
0: És que té un aire, no? Té un aire...
1: Les orelles, no?
2: També. I, de fet, per exemple, una vegada entrevistant a la Lee Rohrbacher, li vaig preguntar per què havia escollit el George O'Connor i ella em deia que quan va començar, el va conèixer i parlava amb ell, li va semblar una ànima envellida, no? I crec que és això. És com
0: bueno, sí, té un aire.
2: Remet alguna cosa d'un altre temps.
1: Sí, bueno, jo he de dir que a Challenger sí que em va quedar molt marcada la seva...
0: Ah, veus, a Challenger
1: sí,
0: deu portar mòbil.
1: Sí, que era més modern.
2: En aquella sí.
0: En algun moment deu portar telèfon mòbil. I encara tenim una tercera proposta, una pel·lícula que va tocar la nostàlgia als que vam créixer als anys 80. Segur que molts oients identifiquen la música d'entrada de la sèrie He-Man i ara s'han transportat de cop aquelles tardes de pa amb nocilla davant del televisor perquè He-Man va ser una de les sèries populars de la generació de l'AGB i va ser un èxit tant a la tele com a les joguineries perquè qui tenia el castell de Grayskull era un privilegiat. Tu tenies, Manu?
2: Jo no el tenia.
0: Manu, jo sí el tenia.
2: Ostres!
0: Tinc amb enveja.
2: T'envejo mortalment. Però jo tenia un He-Man que li podies posar com unes càpsules de pólvora i li giraves la cintura i patava.
0: Oh.
2: O sigui, impossible de comercialitzar avui en dia.
0: Mira, podríem haver fet intercanvi. Una setmana tu et deixo el castell i una altra setmana tu em deixes el He-Man.
2: El He-Man que explotava.
0: Era increïble.
2: Sí.
0: Aquells ninos eren increïbles.
2: Sí, sí. I he de dir que, en aquest sentit, jo seria l'espectador ideal d'aquesta pel·lícula, perquè... Vaig veure, de fet, la versió dels 80 en quan es va estrenar, que era una pel·lícula
0: la
2: molt...
0: La pel·li, dius?
2: Sí, la pel·li. Òbviament, la sèrie d'animació també, però la pel·li la vaig veure i, tot i que va ser un gran fracàs i que era, òbviament, molt kitsch, a mi em va generar molt terror. És un dels traumes d'infantesa que tinc el Frank Langella fent de l'Skeletor.
0: Bueno, és que Skeletor és un personatge que té una capa sinistra
2: interessant
0: per una cosa feta per nens.
2: Fins i tot un punt shakespearià, no?, aquesta calavera.
0: En tot cas, la pel·lícula He-Man vol que aquella generació ompli les sales i, si pot ser, acompanyats pels nostres fills, i així fem més caixa. Inicialment, Manu, sí que sembla una pel·lícula nostàlgica, al principi.
2: Sí, al començament hi ha tot un inici de, amb tocs èpics i una estètica que remet una mica això als anys 90, també a nivell sonor moltíssim, pica els ullets a la pel·lícula dels 80, i no només al He-Man dels 80, sinó, per exemple, també a Flash Gordon, perquè en aquesta nova versió dels Masters de l'Univers hi ha molt rock sinfònic i és el Brian May qui fa els solos de guitarra, no? Per tant, hi ha aquest referent de Flash Gordon.
0: Doncs escoltem a Brian May. Però t'anava a dir, aquesta aposta estètica i referències vuitanteres enganya una mica, perquè en realitat la pel·lícula les vol llegir en clau irònica. I aquí diré, les comparacions amb Barbie són evidents, perquè al final estem parlant els ninos, que l'origen de He-Man, si no m'equivoco, són els ninos abans que la sèrie, són de la mateixa companyia, són de Mattel.
2: Clar, jo des de que vaig veure Mattel el logo inicial de He-Man, clar, vaig començar a pensar en Barbie, i ràpidament, des de l'inici d'aquest nou He-Man i els Masters de l'Univers, on hi ha aquesta veu en off que a mi em va fer pensar moltíssim en el món de Deadpool, amb aquesta qüestió del joc paròdic, irònic, no? En aquest cas, amb aquest referent fantàstic i èpic que eren els Masters de l'Univers, a mi no m'ha acabat de funcionar. La veritat és que no m'ha acabat de fer gràcia en cap moment. He tingut la impressió, més que d'estar veient una ficció ben filada, construïda, amb alguna lògica interna, he tingut la impressió d'estar veient com una espècie de suma de pretesos memes d'internet o d'escenes que volen ser memes, no? Amb criatures, amb robots impossibles, amb aquest... amb la mascota del He-Man, que és aquest tigre verd... Tot compensat per fer la brometa, però en cap moment m'ha acabat de funcionar.
0: Per mi l'error, que aconsegueixo amb tu, Manu, és la capa irònica satírica. És a dir, hi ha dues maneres d'enfocar He-Man, jo penso.
2: Sí.
0: La manera de dir, m'ho prenc seriosament i anem a fer èpica, 100%, que jo te l'hauria comprat.
2: Clar.
0: I després hi ha la manera, anem a llegir-ho en una altra clau, anem a prendre'ns-ho d'una altra manera, ja sigui la mateixa clau que va fer servir Barbie o, diguéssim, una cosa com a més mala llet. I aquí intenten anar per la cosa... Es queden al mig.
2: Sí.
0: És a dir, no fan ni una cosa ni l'altra. Intenten donar-li la capa satírica i alhora vendre't l'èpica.
2: Clar, perquè, però i a més, la capa satírica, jo crec que no, almenys en el meu cas, no m'ha agradat gens com a gran fan de He-Man, perquè te'l presenten com un personatge que va parar a la Terra i a la Terra viu com una espècie de nerd fracassat i patètic que, òbviament, ha de recuperar la seva dimensió èpica, però tampoc mai jo diria que l'acaba de recuperar. No sé, per mi estic totalment d'acord amb tu. La pel·lícula s'acaba quedant en una terra de ningú, entre l'èpica i la paròdia, entre una certa seriositat i una ironia que no acaba d'anar enlloc, o que potser connecta amb una sensibilitat contemporània que a mi em costa força.
0: Bueno, i que no té discurs. És a dir, si fem la comparació amb Barbie, a part de la diferència entre Greta Gerwig i Travis Knight, no?
2: Sí.
0: És a dir, dos tipus de cineastes molt diferents, també hi ha un problema de manca de discurs. Barbie tenia un discurs, t'agradaria més o menys, però hi havia un discurs.
2: Clar, en això trobo tota la raó, perquè, clar, tota la ironia i la paròdia de Barbie apuntava a un qüestionament que tenia relació amb els rols de gènere, un discurs feminista. Aquí, al nou He-Man, en alguns moments sembla que hi haurà una sàtira respecte al món de les grans corporacions, però al final, per exemple, el personatge, quan ha de resoldre i ha de combatre Skeletor, utilitza les pròpies estratègies capitalistes, per exemple, de construir esperit d'equip, no? el que els americans diuen el team building, per acabar destruint Skeletor. No?
0: Però és que, a més, quin sentit té parlar sobre capitalisme a He-Man? O sigui, per mi és una oportunitat perduda per parlar dels models de masculinitat dels 80. Però si està amb llums de neó, t'està dient He-Man, sisplau, dissecciona'm, no? Perquè al final encarnava molt bé aquests models que són les que ara s'estan posant en dubte des de molts àmbits.
2: Clar.
0: En aquest sentit, podia fer una cosa bastant similar a la de Barbie i decideixen no fer-ho.
2: En algun moment ho intenten amb el joc irònic, però és que no se l'acaben de creure. Quan estàs veient la pel·lícula i veus que hi ha tres escenes on et posicionen una marca de beguda ensucrada en primer pla, que veus perfectament l'etiqueta, veus que clarament és un producte purament capitalista.
0: Jo crec que hi ha un tema aquí del públic al qual s'estan dirigint. Sí, jo crec que tenen molt clar que el públic és masculí, els hi volen donar un He-Man, però alhora no volen fer un He-Man, perquè potser ens fa vergonya fer un He-Man, i alhora no estem preparats perquè ens disseccioni. O que no volem ser disseccionats a la sala de cinema.
1: Yeah.
0: Aleshores, amb tota aquesta cura, acaba creant com un He-Man pretesament irònic, guai, però que no acaba de ser...
2: És més un Frankenstein estrany que és un He-Man.
1: Yeah, jo amb això, jo no l'he vist, però tinc molta curiositat ara que dieu, perquè sí que trobo que hi ha un tema interessant a explorar amb el tema de la masculinitat, però alhora aquesta cosa de... La figura del nerd, que molts cops se l'aliena, no?, per no complir aquests cànons de masculinitat, no?, dels 90, i si, amb aquesta cosa que dieu, no?, que ara es presenta He-Man com un nerd, com una cosa, no?, i que ha de tornar a ser He-Man.
0: És Clark Kent.
1: Clar, doncs, això d'explorar com dins de la masculinitat i entre els mateixos homes quines dinàmiques hi ha que no d'allò, em semblaria divertit, interessant. Ho fa?
0: No ho fa.
2: No del tot, perquè al final acaba perseguint la qüestió èpica i la qüestió d'aconseguir retrobar-se amb el seu gran amor i convertir-se en el gran heroi. Sí. No, crec que no hi ha un qüestionament de fons.
0: Està en el punt mig de tot, que és la manera més ràpida de no ser res. Repassem els títols, va, de què hem comentat. Hem parlat de Backrooms, hem parlat de Rebuilding i hem parlat de He-Man, i com sempre us demano que ajudeu els oients a acabar de triar i n'escolliu només una. Amb qui no us quedeu?
2: Mira, jo em quedaré amb Backrooms amb el desig de fons de que la gent acabi anant a veure els vídeos de YouTube.
1: Sí, jo amb Backrooms també, perquè crec que ni que sigui com per la conversa cultural que hi ha, crec que és bastant rellevant.
0: Sí, fem primer vídeos, després pel·li, potser a l'ordre que vulgueu, però sí, crec que ens quedem amb Backrooms.
7: Ens agraden les pel·lícules que tenen coses a dir. La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
0: Això pel que fa a les novetats de les sales de cinema, però també teniu l'opció de mirar una bona pel·lícula a les plataformes. A Amazon han incorporat L'assistenta, una pel·lícula que ha estat una de les més taquilleres de l'any. És una pel·lícula que ja venia del fenomen previ de la novel·la i va portar molta gent al cinema. Està protagonitzada per Sydney Sweeney i Amanda Seyfried i juga amb la idea d'una assistenta jove que entra a viure amb una família i pot suposar una temptació pel marit de la parella i pel Mano, que el primer dia que va parlar d'aquesta pel·lícula va dir que era una TV movie de sobre taula pràcticament i que a mesura que han passat les setmanes...
2: Setmana, s'està convertint en un absolut referent del cinema d'aquest any. És una pel·lícula que em va enganxar...
0: Referent de l'any, ara ja està. Cada setmana puges més. Estàs a un parell de programes que estigui per sobre de One Battle After Another.
2: Aquí no arribarem. Però la defenso realment com una pel·lícula que no deixa de fer-me pensar i no deixa de... No puc deixar de donar-li voltes.
0: Jo estic més d'acord amb el Man original, diguem-ne. aquesta és una proposta, l'altra la tenim al 3CAT. Tenim Perduda, el thriller de David Fincher, que comença amb la desaparició d'una dona en un poble petit. El marit ràpidament passa a ser sospitós i la pel·lícula explora molt bé la pressió mediàtica sobre el cas i com el pot arribar a influir, i també les dinàmiques més fosques dins d'un matrimoni. La dona desapareguda està interpretada per Rosamund Pike i el marit és en Ben Affleck.
2: Podria semblar una pel·lícula menor de David Fincher, però no ho és. No? És una gran pel·lícula de psicòpata. Jo la posaria al nivell de Mindhunter o fins i tot de Seven, de David Fincher, i és la millor, conté la millor interpretació de Ben Affleck, fent d'un personatge que no s'entera de res i que no sap com expressar res. O sigui, personatge fet per Ben Affleck.
0: I així va arribar al cim de la seva carrera. Altres novetats. Tenim, per exemple, La Ley de la Calle, Rumblefish, Filmin. Estem escoltant de fons la banda sonora que va composar Stuart Copeland, el bateria de The Police. És potser una de les pel·lícules més experimentals de Francis Ford Coppola, filmada gairebé tot en blanc i negre, amb uns fantàstics Matt Dillon i Mickey Rourke. També a Movistar, aquest diumenge, no avui, però diumenge, incorporen Anora, la gran guanyadora dels Oscars del 2025. Recordem que va guanyar com a millor pel·lícula, millor direcció per Sean Baker, millor guió original, millor muntatge i millor actriu per Mikey Madison, que interpreta una prostituta que inicia una relació amb el fill d'un oligarca rus. També tenim Tres Adioses, l'última pel·lícula d'Isabel Coixet a HBO Max. Espejos número 3 a Filmin, això és l'última pel·lícula de Christian Petzold, que es va estrenar fa uns mesos només al Festival d'A. La Gran Escapada, pel·lícula molt, molt emotiva, on Michael Caine interpreta un veterà de la Segona Guerra Mundial que escapa de la residència on viu per assistir als actes commemoratius del dia D, a Amazon. Vides rebels, la pel·lícula de John Huston que vam comentar la setmana passada, l'especial que vam dedicar a Marilyn Monroe i que vam explicar que va ser una pel·lícula on ella es va sentir molt exposada. La teniu ara a Movistar Plus i a Filmin. Què més? Sang fàcil, dels germans Coen a Movistar, i El rei de la comèdia, de Martin Scorsese, magnífica sàtira protagonitzada per Robert De Niro i Jerry Lewis, a Amazon. I ara anem amb les sèries. Perquè avui mateix s'ha estrenat Cape Fear, una sèrie que segur que ja heu connectat amb aquestes notes de la banda sonora original de Bernard Herrmann, amb El Cabo del Miedo, la pel·lícula que va dirigir Martin Scorsese. És una pel·lícula que estava basada en un llibre de John McDonald que es deia The Executioners i que ja s'havia adaptat prèviament als anys 60. Doncs bé, ara n'han fet una nova adaptació en forma de sèrie, amb Javier Bardem interpretant a Max Cady, el criminal que es vol venjar del seu advocat, i recollint així el testimoni de Robert De Niro, que l'havia interpretat als 90, i de Robert Mitchum, que l'havia interpretat als 60. Creieu que Javier Bardem està a l'alçada d'aquests dos gegants?
2: Per mi, si hi ha un actor contemporani que té la presència i el nivell i la capacitat d'expressar quelcom ferotge d'aquests grans actors, de De Niro i de Robert Mitchum, és Javier Bardem. Dit això, potser per mi en la sèrie està un palet histriònic, però també De Niro també estava molt histriònic a la versió dels 90.
1: Sí, per mi treu aquella cosa inquietant de No és país per a viejos.
0: És veritat, sí que la treu, sí. He de dir que la banda sonora, per cert, que la tornen a interpretar, ajuda moltíssim a la sèrie. De fet, la sèrie és veritat que torna a adaptar la novel·la, però es deu més a la versió dels anys 90.
2: moltíssim, es deu moltíssim en molts sentits, diguem, tota la trama tenim de nou tenim aquest psicòpata, el Max Cady, aquesta figura perversa, terrorífica que tots aquests actors, Robert Mitchum als 60, De Niro als 90 i ara Javier Bardem, creen d'alguna manera un fil conductor, una història de la figura de l'assassí malèvol, psicòpata, impredible, no? I jo diria que hi ha un punt devocional en la manera en què aquesta sèrie s'aproxima, sobretot al referent dels 90. Hi ha petits detalls estètics, tota aquesta utilització, per exemple, de la càmera tèrmica o la música, o sobretot en el primer capítol, l'energia dels moviments de càmera, són molt, molt escorceses, ja estaven a la versió dels 90. I la banda sonora posa la pell de gallina. Martin Scorsese ja va fer que Elmer Bernstein readaptés la música de Bernard Herrmann, i tot això jo crec que inevitablement ens porta a l'univers de Alfred Hitchcock, òbviament, no? El gran pare de tot el tractament, del tractament de la psicopatia. I jo diria que la pel·lícula dels 90 és la pel·lícula més hitchcockiana de Martin Scorsese.
0: A la sèrie potser el que passa és que treballa més els personatges. Clar, és lògic això, eh? Hi ha més metratge, però anem coneixent més els personatges. Aquest seria un dels trets que diferencien la sèrie de la pel·li. Pel·lis.
2: Sí, i jo diria que potser en aquest sentit la sèrie perd una mica de misteri i de capacitat de generar inquietud en l'espectador. Perquè una de les qüestions per mi capitals de la pel·lícula dels 90 era que no sabies massa bé d'on sortia aquest personatge Robert De Niro. De fet, en el primer mig minut et presentaven el personatge sortint de presó i no sabies gairebé res i ràpidament es posava a amenaçar la família. Aquí, pel fet de ser una sèrie, perquè han d'omplir més minuts, d'explicar més tota la història, te'l veus venir, el coneixes, i tot i que la sèrie penso que és molt intel·ligent i va introduint girs interessants, al final tot resulta una miqueta més evident.
1: Sí, tot i així, a mi m'agrada l'atenció sostinguda que hi ha, que jo patia, que com ho farien, no? Perquè ja és difícil adaptar una pel·li en una sèrie, doncs en una sèrie de terror o per generar aquesta angoixa encara em sembla més difícil, no? Però jo crec que justament amb aquest estira, raio i arronsa, no?, que es fa de si l'amenaça, si és ell, si no és ell, si no sé què, i entres bastant en l'estat mental del matrimoni protagonista.
0: Sí, sí, té una tensió, a més a més, que és difícil d'anar sostenint al llarg de la sèrie i que l'aguanta molt bé. I el que deies, Manu, és veritat que la humanització del personatge doncs pot ser un factor en contra, però en té un altre que jo crec que va a favor, que és la incomoditat que genera que t'estiguin humanitzant un personatge així. Clar. I que hi ha moments de la sèrie, fins on hem vist nosaltres, que te'l fa proper d'una manera que no te l'hauria d'estar fent proper.
2: És veritat, fins i tot pots arribar a veure'l com una figura vulnerable, no?
0: Segons com, sí.
2: Perquè mira que Martin Scorsese és un expert en estimar els monstres, però la pel·lícula dels 90 era força dicotòmica, tot i que s'ha de dir, la pel·li dels 60 era brutalment dicotòmica, eren blanc i negre, el bé i el mal. Uh-huh. Després, jo crec que Martin Scorsese va introduir un punt d'ambigüitat, no? Scorsese no pot no estimar els seus personatges i sentir una fascinació pel monstre interpretat per De Niro. I jo crec que aquesta sèrie actual, la que ara s'està estrenant, afegeix un element més d'ambigüitat, humanitzant a tots els personatges, fent que els advocats i la fiscal, que en aquest cas són dos personatges que estan casats, que qüestió que no passava en les versions originals, veus que tenen molts defectes. Veus que, per exemple, el marit té una tendència a no ser fidel, o que la dona, està clar que va haver alguna cosa del passat, no va ser tot net en la manera que va tractar el psicòpata, i d'altra banda, el psicòpata el veus com una figura potencialment vulnerable.
0: Sí, i el greuge que té, evidentment, pots entendre'l perfectament. Mencionaves, Manu, però una qüestió clau, que és que a les versions anteriors era una venjança contra un advocat, ara ell es vol venjar efectivament contra el fiscal i l'advocada, que són matrimoni, i així donen més protagonisme a la dona, que està interpretada per Amy Adams, que no ho hem mencionat.
2: Sí, ells estan molt bé, tant la Amy Adams com el Patrick Wilson. Però tot i així sí que tinc la impressió que al final aquesta necessitat d'omplir trames, i per exemple les trames dels fills d'aquest matrimoni, a mi m'han semblat bastant pobres. No ho he acabat de comprar, no m'ha acabat d'interessar.
0: T'han fet un adolescence amb les trames dels fills. Una mica per aquí, eh?
2: Una mica.
0: que és molt diferent, evidentment, la trama del personatge de la Juliette Lewis a la pel·li dels 90.
2: Clar, és
0: tota
2: és la
0: una altra història, això és veritat.
2: Aquesta és la qüestió, que era molt més interessant. Hi havia una figura més vulnerable que de sobte era com corrompuda pel psicòpata. El que sí que és molt interessant és que Scorsese, ja a la pel·li dels 90, homenatjava a la versió anterior utilitzant els actors de la versió anterior, i ara, en la sèrie, no hem de dir de quina manera, però reapareixen figures de la pel·lícula de Martin Scorsese.
0: El terror de fons, Ofèlia, que és això, que un desconegut perverteixi els teus fills, que ja hi era a les versions anteriors. Clar, aquí hi ha més èmfasi, i a més és un tema que... Bé, n'hem parlat abans en Backrooms, en certa manera. Sí. És molt recurrent.
1: Sí, sí, a mi sí que m'ha agradat com el tema del fill, no? Perquè sí que el terror aquest, que suposo que molts pares no tenen i seguirem tenint, és el tema de que els teus fills són en un espai a internet que tu potser no controles ben bé i que segons com pot acabar a llocs molt tenebrosos i pot acabar afectant-los, com a la sèrie surt que acaba afectat el seu fill, no? I llavors, per mi, la figura d'aquest assassí, aquesta amenaça exterior que se'ls hi fica a casa, que els hi entra, no se sap com els hi va apareixent, no? És aquest, també pot ser aquesta amenaça del fill perdut a internet que pot acabar fent-se mal a ell mateix, fent mal als altres, i que no hi pots accedir per salvar-lo de cap manera.
0: Clar, de fet, a Manu, aquesta capa que tu no t'ha interessat, per mi és la capa on justament la sèrie pot modernitzar-se més o pot desenvolupar un terror més afí als terrors actuals amb els fills. T'he de dir, a més, que la trama original amb Juliette Lewis era bastant políticament incorrecta. Jo no sé
2: moltíssim.
0: Si...
2: Moltíssim.
0: No sé si ara... No.
2: Hi ha una escena mítica d'ella amb Robert De Niro en una aula d'un institut tenint una aproximació sexual absolutament impensable, crec que avui dia. Però crec que és molt interessant respecte a la por i als terrors que poden sorgir en aquest accés a la sexualitat per part dels i les adolescents.
0: Doncs Cape Fear, que s'ha estrenat avui a Apple TV, però encara tenim més estrenes. Tornem a canviar totalment de to per parlar de l'Orquestra. És una comèdia danesa que ha estrenat la segona temporada i que segueix el dia a dia dels músics que formen part de l'Orquestra Sinfònica de Copenhagen. I en concret el segon clarinetista, en Bo, que mai no està conforme amb el seu paper a l'orquestra i a més es creu que en sap més que tothom, que el director inclòs.
1: Jo, és una sèrie que he gaudit moltíssim, a més és d'una de les meves representacions del món de la música clàssica que millor...
0: Que tu coneixes molt bé, Ofèlia.
1: Sí, bueno, jo tinc certa experiència en aquest món, jo era violoncel·lista, no? I sempre he trobat a faltar, no?, que es representin altres aspectes del món de la clàssica, perquè trobo que es tendeix, no?, a buscar coses com molt grandiloquents, no? Penso en El último concierto, per exemple, o Mozart in the Jungle, no?, que potser parlen de la clàssica per parlar de coses com de creació, no?, o de llegat, o de cultura de bellesa, i hi ha tot un món amb molt de potencial còmic, suposo que en diferents àmbits de la cultura, però especialment en la música clàssica, que crec que l'orquestra explora molt bé. És molt, molt divertida, té un to similar a The Office, no?, aquest humor absurd, també fa aquests jocs de càmera, no?, aquestes coses estira-rigarrons a vegades de burocràcia, hi ha una escena molt divertida justament quan comences aquesta segona temporada, no?, que estan preocupats per vendre entrades, i llavors el director va a veure un assaig i veu que estan tocant una peça contemporània i diu, però per què no? Això no convidarà públic. L'altre diu, no, però què vols que toquem només les quatre estacions? Com, hi ha com molts conflictes petits d'aquests que fa molta gràcia, està molt ben tret.
0: Sí, perquè al final es fixen les minúcies, no?, del dia a dia, i com deies, estem acostumats quan veiem representada la música clàssica al cinema o a les sèries, és que és el gran somni o l'art o la creació, però no aquella cosa d'arribarà la subvenció o no arribarà la subvenció, com aixequem això, i el personatge del segon clarinetista que és un caramel,
1: sí, és
0: un caramel de personatge. L'orquestra, que s'ha estrenat a Filmin. Ja vaig avisar la setmana passada que tindríem allà una sèrie sobre futbol. La setmana passada es va estrenar a Brasil 70 i aquesta setmana s'estrena Dear England. I aquí el protagonista és Gareth Southgate, que és un jugador que va decidir tirar un penal decisiu a les semifinals de l'Eurocopa que Anglaterra jugava contra Alemanya. I això estem parlant de l'any 1996, i Gareth Southgate va fallar. 20 anys després, l'any 2016, és entrenador i li encarreguen posar-se temporalment al capdavant de la selecció d'Anglaterra, que no viu el seu millor moment, sobretot perquè els jugadors només miren per si mateixos i estan desunits. La sèrie explica com aquest entrenador intenta resoldre aquest problema en un drama esportiu que prové d'una obra de teatre que va protagonitzar Joseph Fiennes, que és el mateix actor que reprèn el personatge a la versió en forma de sèrie que s'ha estrenat avui a Movistar Plus.
2: Realment tinc molta curiositat per saber com deuria ser aquella obra de teatre, si s'assembla a la sèrie o només potser eren monòlegs
0: motivadors. Home, pots veure motivadors. Una mica amb la interpretació d'ell, que per mi té un punt que està
2: passada
0: la
2: voltes.
0: Caricatura, yeah. I està fregant.
2: Jo el problema que tinc amb Joseph Fiennes és que durant tota la sèrie estava pensant que l'escollit hauria d'haver estat Sacha Baron Cohen, que era igual que Gareth Southgate.
0: Perquè hi ha una similitud física
2: moltíssim.
0: Important.
2: Però bueno, per mi és una bona sèrie en el sentit que compleix amb tots els requisits d'un bon drama esportiu. Hi ha tota la vessant més íntima d'aquest personatge, que Gareth Southgate, que intenta superar el trauma d'aquell penal fallat, intentant fer créixer una selecció que estava en hores baixes, i després hi ha tota la vessant èpica. Pels que no recordin els partits mítics de la selecció britànica en els dos darrers Mundials i Eurocopes, es pot gaudir molt, sobretot...
0: Hi haurà emoció, si no ho
2: algunes tandes de penaltis
0: no
2: amb un suspens increïble, pels que ho recordin, com era el meu cas. Bueno, està ben resolt i, bueno, jo diria que es limita a aplicar amb rigor aquesta fórmula. L'únic que he trobat a faltar és potser algun element més d'estratègia futbolística, perquè realment sembla que els jugadors guanyin els partits només per la qüestió anímica i motivacional del Gareth Southgate.
0: Però això és un mal de... Mira, justament, Brasil 70, hi ha alguna escena on es veu la pissarreta i expliquen alguna tàctica, però és molt breu.
2: Però és essencial.
0: I és veritat que és un element bueno, troncal de qualsevol equip de futbol, i no es tracta. Sembla que sigui tot discursos i cap endavant.
2: Com demostra Catalunya Ràdio, i amb Torquemada fent els seus comentaris, no es pot parlar de futbol sense coneixement tècnic.
0: Doncs Dear England, que s'ha estrenat avui a Movistar Plus, repassem ràpidament els títols de les sèries de la setmana, perquè hem parlat de Cape Fear, l'orquestra i Dear England. Amb qui no us quedeu?
2: Difícil, entre Dear England i Cape Fear. Jo crec que tiraré Cape Fear per la qüestió nostàlgica, recordant Scorsese.
1: Jo l'orquestra, és molt divertida, de veritat.
0: Jo em quedo amb l'orquestra també, mira, hem decantat cap aquí. Doncs moltes gràcies als dos. Ja tinc aquí el Joan Enric a punt per obrir el seu videoclub, però ens veiem d'aquí una estona, que farem la secció de les imprescindibles, avui dedicada a A24. Fins ara.
2: Fins ara, Toni. Ara.
7: La finestra indiscreta, divendres a partir de les 12 de la nit. Amb Toni de la Torre.
0: Joan Enric, com estàs?
8: Quan fa que no fas un pla... Perdona, hola, sí,
0: clar. Sí, bueno... Aquest inici... Bé, ja es marca. Es marca
8: de la casa.
0: Endavant. Fes una pregunta.
8: Bé, Toni,
0: quan fa
8: bé?
0: Que què?
8: Quan fa que no fas un pla amb els teus amics?
0: Clar, de quin tipus?
8: No, de quedar amb uns quants amics de la teva colla o així, i dius, va, anem a fer un viatge.
0: Ostres, doncs mira, més del que m'agradaria. Perquè és que això passa, eh? Hi ha un moment que a tots ens costa trobar el temps per un pla petit, eh? Estic parlant ara per anar a fer-ho, per aprendre alguna cosa.
8: No, jo em referia més a un pla més extens, eh? Vull dir, allò, agafar tres o quatre amics...
0: Quina mena de pla?
8: No, cap de setmana, allò que a vegades fa la gent de, jo què sé, els amics de la colla de la universitat o tal, jo què sé, anar a esquiar o al Marroc, allò, estil aventura.
0: No, això no. Però això no, perquè no és perquè no tingui temps, sinó perquè no vull fer-ho. Perquè si te'n vas... Tu te'n vas amb altres persones un temps mínimament llarg d'un cap de setmana,
8: sí.
0: I aleshores pots passar que coneguis aquelles persones. Aleshores, jo estic molt còmode a la barrera, saps? Ens portem molt bé, però potser si compartim, i fa molts anys, però potser si compartim més temps...
8: Ah, ben jugat.
0: Ens coneixerem
8: està
0: massa bé.
8: Està bé. Això que... sí. És...
0: Tu ho fas, això el factor temps també és important.
8: Jo ho faig molt amb els companys de banda, amb en Fernan i en Dani, quan anem a composar o així, que marxem dos o tres...
0: Clar, que vosaltres
8: dies.
0: Heu creuat totes les
8: sí,
0: línies.
8: No, ja està.
0: Us coneixeu a fons.
8: Canviar-nos els fills durant uns dies i ja està, però ho hem fet tot.
0: Bueno, això suposo que té alguna relació amb la pel·lícula d'avui del Videoclub?
8: No, és una entrevista que et faig a tu. Avui he fet una entrevista en profunditat a Toni de la Torre. No, en sèrio. Sí, jo sempre llanço pistes, Toni, ja ho saps. Jo no desperdicio ni un minut dels que em dones aquí en el Videoclub.
0: Per tant, grup d'amics.
8: Sí, sí. I estic veient que vull fer una pel·lícula que no sé si recomanar-te que la miris o no, perquè, clar, si tu em dius ara, no, sí, que d'aquí un mes me'n vaig amb uns quants a fer una ruta salvatge pels Pirineus.
0: No, ja et dic que no.
8: No, et diré, no l'agafis. O sigui, oients que d'aquí poc us aneu a fer una cosa així mig salvatge, pareu la ràdio, ara mateix, canvieu.
0: Bueno, poden escoltar la secció, però no mirar la pel·lícula.
8: Exacte. Més val que agafeu Howard el Pato i fora problemes.
0: Howard el Pato. Jo pensava que era una cosa que havia aconseguit oblidar i de cop i volta la torno a tenir aquí al meu cap. Gràcies.
8: En tot cas, quatre amics, sí? Cap de setmana, una aventura. Diu alguna cosa, tot això?
0: Penso que això poden ser 50.000 pel·lícules. Donava alguna pista, no ho sé.
8: Mira, les coses es torcen i bastant.
0: Normalment, poden ser... pel que et deia, no pots juntar gent un cap de setmana i que no es torcin les coses. De fet, hauríem de buscar alguna pel·lícula on hi hagi un grup d'amics que se'n va de cap de setmana i no es torci res. A veure si en trobem alguna.
8: A veure.
0: Va, una altra pista.
8: Una altra pista. Una pista musical.
0: Va, aviam, a veure. Val, d'acord. Oh, ostres, sí que és dura, sí. Deliverance.
8: Avís per navegants, pel·lícula duríssima avui.
0: Però també boníssima.
8: Molt bona.
0: Com sempre. Obrim el Videoclub.
7: El Videoclub, amb Joan Enric Barceló.

0: adient, en aquest cas?
1: Seria, i no sé per què no la van triar, però alliberament, salvació, seria el que s'hi costaria.
0: No, també t'enganyaria moltíssim, molt, eh? Vaig a veure una pel·lícula que es diu Alliberament. I trobes això...
1: En tot cas, pel·li de poc pressupost, que no va poder comptar amb les grans estrelles del moment de Hollywood, que es veu que es volia contactar a Marlon Brando i Jack Nicholson, i van haver de mirar una mica a la segona divisió.
0: Van llegir el guió, Brando i Nicholson?
1: Això no ho sé.
0: Perquè potser... El que amb determinades escenes van dir jo no em vull veure
1: jo no la vull
0: en
1: fer.
0: Aquesta situació.
1: A veure, el tema és que no va caler perquè no hi havia diners i van agafar una segona divisió d'actors, uns joves Burt Reynolds i John Boyd.
0: Home, doncs, no va sortir gens malament, de fet, vist en perspectiva,
1: no,
0: perquè els dos se'n surten amb nota. En tot cas, com comença la història? Va, anem a explicar, anem a situar.
1: És el que et deia, una premissa és molt senzilla. Quatre amics i una aventura. O sigui, volen descendir un riu dels Apalatxes amb canoa abans que aquella zona sigui inundada perquè fan un gran embassament. Per tant, allò, que totes aquelles terres desapareixeran cobertes per l'aigua, i diuen, tu, una mica d'aventura de cap de setmana, quatre homes de ciutat que volen viure, diguéssim, fora de les seves rutines, famílies, oficines...
0: Quatre pixapins intentant desconnectar, seria el concepte. Pixapins amb personalitats molt diferents, això sí.
1: La versió catalana es podria dir així, pixapins molt diferents. Però aquí, deixa'm dir-te que no, en aquesta diversitat dels personatges, sí, és on hi ha la gràcia de la pel·lícula, perquè els oients se'ls puguin imaginar, mira, un dels meus grans somnis de la meva vida...
0: A veure.
1: És fer de periodista esportiu.
0: De veritat?
1: Sí.
0: Sí? Sí. T'agradaria? Et faria il·lusió?
1: Sí. I llavors m'agradaria fer com una mica de 1x1, com el que fan els postpartits de futbol. Què et sembla?
0: Que no me l'esperava, però d'acord, va, sí. Què he de fer jo, exactament?
1: Res. Jo, tu vas aquí als noms dels personatges, te'ls passo,
0: val.
1: Tu posa'm una sintonia a la que vegis i vas dient els noms i jo foto la pinzellada, val, de com han jugat.
0: 1x1 de pixapits.
1: Sí.
0: Va, sintonia. Burt Reynolds en el paper de Lewis.
1: El líder carismàtic, el guapo, té moltes ganes d'aventura i esperant els altres a viure aquest cap de setmana. Manaire, testosterònic i una mica flipat.
0: John Boyd en el paper d'Ed.
1: El pare de família, dubtós, reflexiu, fàcilment impressionable i amb lleugeres tremolors a les mans cada cop que apunta un animal amb un arc.
0: Ned Beatty en el paper de Bobby.
1: Urbanita de manual disposat a passar-s'ho de cine, que xondo, gruller i mostra des de bon principi cert menyspreu pels locals.
0: I finalment, Ronnie Cox en el paper de Drew.
1: L'idealista, l'únic amb una brúixola moral i una cultura ferma, s'endú una guitarra que, petit spoiler, acabarà al fons del riu.
0: Molt bé, que hi ha fusta aquí, eh? Hi ha fusta. Hem de trucar als companys de... Amb qui vols? Quin programa t'agradaria?
1: No, transmissió.
0: El que sigui.
1: No, transmissió. En directe, sí.
0: Amb el Bernat Soler.
1: Allà, el té.
0: Ja Torquemada.
1: A tope, allà, amb ells.
0: Doncs escolta, una trucadeta i a veure si podem fer que et tinguin de convidat. Ara que parlaves de la guitarra, crec que si només destaquessin tres seqüències d'aquesta pel·lícula, una seria, sens dubte, el duel de banjos que m'has posat abans com a pista.
1: Sí, però anem a pams. Els quatre amics arriben a prop del riu i volen algú que porti els seus cotxes fins a la desembocadura per així agafar-los quan hagin acabat el descens.
0: Mm-hmm.
1: I aquell territori, diguéssim, està poblat per gent una mica... singular, per dir-ho fi.
0: Clar, és que abans que he dit pixapins, clar, tota aquesta analogia ens està portant per un lloc que no...
1: Marxem.
0: Que no
1: anem als Apalatxes.
0: Anem als Apalatxes i diguem que hi ha un xoc cultural bastant evident.
1: Sí, hi ha una atmosfera d'endogàmia, de pobresa, d'aïllament, que Burman sap retratar de forma sinistra, perquè són com guardians d'un territori que rebutja els intrusos de la ciutat. I aquest abisme social... es fa evident en la seqüència del duel de banjos. És un moment d'una bellesa que és hipnòtica, i on en Drew, el de la guitarra, i el noi local, que diem-ho, fa molta por...
0: Fa molta por.
1: Fan com una mena de diàleg musical increïble. Un toca i l'altre contesta.

0: una mica, jo toco això, a veure si tu pots tocar el mateix, no? I van augmentant la dificultat sí. I també va augmentant la tensió. Perquè la cara d'en Drew és d'alegria total quan veu que el nen respon a les frases musicals que li llança, però la cara del nen és sinistra, o sigui, és d'una inexpressivitat total.
1: I al final, quan acaben, que en Drew acaba exultant totalment, li fa el gest de, ei, xoca-la, noi, no? I el noi, amb una expressió totalment buida, que ha mantingut tota la zona, li gira la cara i fa com si no hagués passat res en aquell moment.
0: Jo només això seria suficient com per tornar al cotxe i anar cap a casa.
1: És motiu de ser, sí.
0: Aquí ja hi ha una pista
1: de que, alguna
0: cosa hi ha aquí que no... Però baixa, és igual, ells estan decidits i volen baixar el riu, si no recordo malament, no?
1: Sí, i comencen bé, perquè al principi hi ha molta adrenalina, sí, molts uaus, molts cares d'excitació durant el primer dia. No és una baixada plàcida, perquè hi ha moments on es troben amb trams ràpids, plens de roques, però se'n van sortint bé. Només hi ha un petit instant a la nit, abans d'anar a dormir, que com a espectador dius, ai... Perquè en Lewis, que és el qui mana, és en Bar Reynolds, diu, crec que he sentit un soroll per aquí darrere. I clar, l'endemà es desperten i abans de continuar la baixada passa una altra cosa que suma encara una mica més d'atenció, perquè l'Ed, l'home reflexiu, intenta caçar un cèrvol, però li tremolen les mans quan apunta. I això, Toni, no cal llegir que hi és el cinema per deduir que serà molt important aquesta tremolor que ell té,
0: sí,
1: a les mans.
0: És veritat, és aquells detalls que defineixen una mica el que et pots imaginar que vindrà després. Hi ha un altre detall que potser és... No sé si és menys important, potser és una mica trivial, però a mi em sembla que no, que és que tenen dues canoes,
1: sí,
0: i van dos i dos.
1: Sí.
0: I el segon dia canvien de parella,
1: oh,
0: i s'allunyen els uns dels altres. Com dient, això no és prou aventura. Anem a buscar l'aventura de l'aventura. Sí, això no ha estat prou sinistre encara. Anem a complicar-nos-ho.
1: Tens tota la raó. La canoa que es posa a davant és l'Ed i en Bobby. Recordem en Bobby, el gruller que s'enreia dels locals. Hi ha un moment que baixen de la canoa per fer un petit descans, i aquí, Toni, és quan la pel·lícula es posa molt dura perquè la cosa comença a anar molt malament.
0: Sembla que tenim companyia. What the hell you think you're doing? Heading down river.
2: On a canoe trip. Heading for Aintree. Aintree?
3: Sure. This river only runs one way, Captain. Haven't you heard?
4: You ain't never gonna get down to Aintree.
2: Well, why not?
4: Because this river don't go to Aintree. You done taken the wrong turn. See, the Cherry River don't go nowhere near Aintree.
1: Clar, tornem a avisar, perquè crec que és, ja ho dic molt seriosament, els següents 10 minuts de la cinta són dels més esfereïdors que haureu vist mai en una pel·lícula, però una barreja, Toni, de tensió, violència, agressivitat, cruesa. I és que l'Ed i en Bobby són interceptats per un parell de muntanyencs, sí? Que van bruts, sense afaitar, n'hi ha un que no té dents, evidentment porten armes, i en un primer moment les intencions que tenen no són clares. Els volen robar? Els volen espantar? Els volen foragitar? La resposta acaba sent bastant més terrible. Lliguen a l'Ed a un arbre i a punta d'escopeta violen en Bobby.
0: És una escena molt difícil de veure. De
1: molt.
0: Fet, tu havies marcat aquí tirar el tall d'àudio de l'escena i jo he decidit que no tirarem el tall d'àudio perquè et diré més.
1: Ben fet, ben fet.
0: O sigui, només escoltant l'àudio, ja... Clar, jo recordo la pel·lícula, però crec que inclús per algú que no ha vist la pel·lícula, només amb l'àudio... Uf!
1: És molt dur,
0: perquè... És que és denigrant. És denigrant i, a més, és directe, sense elipsis. I, clar, com a espectador, deixa absolutament noquejat.
1: Bueno, parteix la pel·lícula en dos directament, perquè a partir d'aquí el to de la pel·lícula, les relacions entre els personatges, l'objectiu... Clar, és que es trenca. Ja no parlem d'una cinta d'aventures, ja és un thriller de supervivència. O sigui, i és una violació perquè... No en són dues, perquè recorda que quan estan a punt de fer el mateix amb l'altre, amb l'Ed, que és en John Boyd, arriba la segona canoa i en Lewis, amb en Reynolds, d'amagat, llança una fletxa i mata un dels homes. A l'altre li treuen l'arma, però surt esperitat bosc endins.
0: Sí, sí, és que sort d'aquest moment... però igualment és que, clar, sí, li ha disparat la fletxa i han aconseguit que no hi hagi una segona violació. Però, clar, ara tenen allà un cadàver i continuen en un lloc absolutament hostil.
1: Sí, a més, hi ha un dilema molt gros per resoldre, perquè el segon muntanyenc, clar, cap on ha anat? És que podria tornar amb reforços i matar-los a tot. Per tant, la pregunta, que és urgent, és què fem? Clar, pensa, tens en Bobby i l'Ed totalment sota xoc i les dues posicions queden encarnades per en Drew i en Lewis, que acaben d'arribar. En Drew és el de la guitarra, l'idealista, diu de seguida, cap a la policia, ha estat autodefensa, ens entendran, siguem una mica doncs, conseqüents amb el, que acaba de passar.
0: Una mica ingenu, també t'he de dir.
1: Bueno, clar,
0: anem a la policia.
1: Però conseqüent amb un personatge,
0: sí,
1: no?
0: Això, sí,
1: amb el personatge
0: clar, ja han dit que tenien personalitats diferents.
1: Molt diferent. I en canvi en Bart Reynolds, que és en Lewis, diu, mana, saps què passarà aquí si anem a la policia? Que en jutjaran els seus amics, els d'aquí, coneixen, tal,
0: clar.
1: I acabarem condemnats aquí tots quatre i ens mataran a nosaltres. Per tant, ell diu, no, aquí s'ha d'enterrar el cadàver, fugir i aprofitar que, com que això serà engolit per un embassament d'aquí a res, doncs el crim quedarà per sempre sota l'aigua. Arribats en aquest punt, clar, la pel·lícula... sembla que t'estigui preguntant, què faries tu? Constant sorrow
0: all through his day. Joan Enric, l'has explicat meravellosament bé,
1: no
0: com sempre.
1: No podem dir gaire més. Estàs
0: no,
1: tocant amb
0: hem
1: no
0: de quedar-nos aquí.
1: És, que
0: el
1: no
0: lloc, és el lloc perfecte.
1: Gaire
0: és el
1: més.
0: Lloc perfecte. Però podria ser que hi hagués algun oient que tingués reserves. Aleshores, jo et pregunto per què, malgrat que és una pel·lícula amb moments tan desagradables, especialment el de la violació, que ja l'hem explicat, però vaja, explicar-lo i veure'l són dues coses que no tenen res a veure, per què, malgrat això, hauríem de mirar Deliverance?
1: Perquè és que és cinema en estat pur, perquè té més seqüències de les que hem explicat i girs que et gelen la sang. O sigui, acosteu-vos-hi si busqueu una reflexió sobre què som capaços de fer quan les normes de la civilització no tenen validesa. La pel·lícula ens avisa, no apareix l'alliberament, ni la salvació, la llibertat, l'aventura, no apareix això que busquen els protagonistes, apareix el buit absolut. I en aquest buit absolut, cada decisió que prenguem deixa una empremta que ja no es pot esborrar. És una història incòmoda, perquè sense entrar en detalls, no ofereix cap sortida neta. No hi ha justícia, no hi ha reparació, no hi ha redempció. Hi ha supervivents. Però, clar, sobreviure no és una victòria, és una càrrega. Aquesta violació, d'aquest cos enterrat al bosc, no desapareixerà mai, quedarà per sempre dins d'ells. I llavors també, Toni, el rol que juga la natura, que és com el cinquè protagonista, no? Aquesta zona dels Apalatxes,
0: sí,
1: a punt de ser inundada. Ah, no hi ha cap paper moral. És un riu que flueix igual abans i després, no castiga ni perdona, i aquesta indiferència és igual que la del noi que toca el banjo, que és clau. O sigui, la violència no és producte del lloc, sinó de la por, de la necessitat i de les decisions humanes quan no hi ha testimonis. Jo crec que s'ha de mirar, perquè han passat més de 50 anys i encara ens sacseja. I no pregunta què faríem per sobreviure, sinó que estem disposats a enterrar per poder seguir vivint amb nosaltres mateixos.
0: Si és que podem enterrar, també.
1: Bueno,
0: que, clar,
1: últim frame de la pel·lícula.
0: Clar.
1: Si és que podem enterrar.
0: La pel·lícula mateixa és molt difícil d'enterrar, perquè ara deies, deixa una empremta que ja no es pot esborrar, i és d'aquestes pel·lícules que, efectivament...
1: La recordes sempre.
0: Sempre.
1: Sempre.
0: També és d'aquestes pel·lícules que, vista un cop, no tens ganes de tornar-hi.
1: Has de fer les imprescindibles de que només s'han de veure un cop. Pel·lícules que només s'han de veure un cop.
0: Bueno, doncs mira, la número 1, segurament, Deliverance.
1: Serà Deliverance.
0: Però jo crec que un cop, sí. Un cop i que estigui amb tu per sempre.
1: Jo, per mi, després de... Quan hi penso, és espectacular la nitidesa amb la que tinc les imatges. I això és una cosa molt difícil d'aconseguir, perquè recordem-ho, pel·li de baix pressupost, amb quatre actors allà mig de la natura i tal, i jo recordo les quatre o cinc escenes mítiques, la dels banjos, aquesta de la violació, i dos o tres més que venen després, totalment nítides.
0: Sí, sí, sí, a mi també em passa. Bueno, és que és una pel·lícula d'impacte.
1: D'impacte.
0: Com sempre, un plaer.
1: Un plaer. El plaer és meu.
5: Estàs escoltant La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
0: Mano, Ofèlia, ben trobats de nou.
6: Hola, què tal?
7: Seguim.
0: M'ha agradat molt la idea del Joan Enric de fer una imprescindibles de pel·lícules que només s'han de veure un cop. Jo ja us atraco aquí i us dic, quina triaríeu?
7: Gran concepte, i m'identifico molt amb aquesta idea. I jo tinc un parell de títols molt que em marco perfectament en aquesta idea. El definitiu per mi és Saló, de Pasolini. Pel·lícula terrible que representa d'una manera molt visceral, molt gràfica, la brutalitat del feixisme. És una pel·lícula important que significa molt per mi, però que no sé si estic preparat per tornar a veure.
0: T'entenc perfectament.
7: Sí. I l'altra és La pianista, de Haneke, que a més em va fascinar moltíssim quan la vaig veure, una experiència em va matxacar viu, però i em va encantar. Però no sé si la tornaria a veure.
0: Aquesta combinació. No, jo recordo la gent sortint de la sala exactament clar, amb aquest esperit de... M'ha encantat, però m'ha destrossat. No?
7: Molt massoca.
0: Sí, molt,
7: sí,
0: molt.
7: Sí.
6: Jo el primer cop que vaig tenir aquesta sensació de veure una pel·lícula i dir, val, ja l'he vist, ja està, va ser amb Kids, de Larry Clark.
7: Oh!
6: Sí.
7: Oh.
6: Que a més potser vaig veure massa jove o no preparat, sense saber ben bé què sortiria. I després m'ha passat amb altres. Potser anant a l'altre extrem, no només de pel·lis xocants, no? Abans esmentaves La tomba de les lluernes, que per entendre els horrors de la guerra, i a més quan l'he tornat a intentar veure, m'he sentit la música al principi i relacionada amb el final, que ja sé, ja he hagut de parar.
0: Ja no has pogut. Sí. Però,
7: Kids, a més, té el punt de que no és particularment moralista, no? Vas veient totes aquestes actituds salvatges, transgressores, però sembla que la peli, ostres, està molt amb aquests nois salvatges,
6: sí,
7: no?
6: Sí, sí, sí.
7: Molt bèstia.
6: Sí, però t'agafa d'alguna manera que no saps... Potser és per aquesta cosa de no saber... on posicionar-te, no?
7: Com llegir-ho.
6: Clar, clar, que sí, et deixa pitjor.
0: Bé, un dia farem aquestes imprescindibles, hi haurà Deliverance també a la llista, per suposat, però avui farem, com he dit abans, farem una secció d'imprescindibles dedicada a A24.
8: Gravar una bona cinta recopilatòria és com trencar amb algú. Es triga més del que t'imagines. Has de començar fort, per cridar l'atenció. I després has d'anar pujant la intensitat, però sense passar-te, perquè després has de baixar de cop. Hi ha una pila de normes. En fi, he començat a gravar-ne una. Al meu cap, per la Laura, amb coses que li agraden, coses que la faran feliç. Per primer cop, crec que sé com es fa.
5: Les imprescindibles.
0: Ja sabeu que Les Imprescindibles és la secció on fem llistes i avui ens volíem fixar a A24 o A24 perquè en els últims anys s'ha convertit en un sinònim com a mínim de pel·lícula interessant i també de certa llibertat i originalitat que com a espectadors sempre estem buscant i és una cosa que comentem molt sovint aquí al programa. La setmana passada, de fet, el Tarik comparava les pel·lícules d'A24 amb el cinema del nou Hollywood.
7: Ui, el Tarik. Per mi es va passar una miqueta,
0: jo,
7: eh?
0: No, jo el veig. Jo li compro.
7: Tu li compres.
0: I avui no és aquí, per tant, un altre dia ja li discuteixo davant del micròfon.
7: Jo, en general, el que diria de A24 és que tenen molt clar el que volen fer, hi ha un cert esperit d'originalitat en el seu projecte, però jo també destacaria que són uns grans mestres del màrqueting.
0: Home, clar.
7: Es saben vendre molt bé.
0: Com no pot ser d'una altra manera.
7: Saben vendre els seus productes i saben justament vendre aquesta noció d'originalitat que a vegades, de fet, com hem comentat abans, potser no ho és tant.
0: Clar. Quines són les característiques que diríeu que comparteixen les pel·lícules de 24?
7: D'una banda, jo diria que tenen una estètica sofisticada, no? I els hi encanten, els directors que treballen amb aquesta productora, fer pel·lícules que tenen un punt com maximalista. Una idea d'un gran film que d'alguna manera intenta com revolucionar el llenguatge o transformar la manera en què pensem el món contemporani o en què pensem el cinema. Són pel·lícules de gran ambició estètica i artística. Això és un punt, jo crec, bastant clar.
0: I una mica
7: clar.
0: Pertorbadores, sempre, no? Hi ha un element sempre o de pertorbadores, sí, o angoixants o inquietants. O sigui, no, sempre hi ha alguna cosa sota la superfície en totes les pel·lis, sigui alguna cosa que batega molt, un frenesí, alguna cosa inquietant...
7: O algun punt d'incomoditat, una cerca d'incomodar, de situar l'espectador en un espai una mica ambigu tant sigui perquè són obres de ficció i de fantasia, com si t'obliguen a mirar el món contemporani des d'una perspectiva que pot resultar incòmoda.
6: Sí, per mi tenen de xulo que, a més d'aquesta ambició, no, com a estètica, tot això, és que generen debat i conversa al voltant de la pel·li fora del cinema, també, i em sembla una cosa amb bastant de mèrit.
7: Clar, són... Han sabut capturar quelcom de generacional, no?
6: Sí.
7: De la joventut contemporània. I això també crec que ho hem de celebrar. Ja ho hem celebrat quan hem parlat de Backrooms, però la idea que una productora estigui captivant el públic jove d'avui en dia és quelcom que hem de celebrar.
0: Sí, i aconsegueix, a més, que les seves pel·lícules estiguin al centre de la conversa, cosa que deies, Manu, que era en part un factor màrqueting, que sí, però també és hi ha un factor artístic important, i hem fet una llista d'imprescindibles de 24. He de dir, hi ha moltes pel·lícules que a 24 només ha distribuït, com per exemple Lady Bird, però que no són purament a 24.
7: Clar, o recordo títols com Spring Breakers, no? que va ser un impuls inicial per la companyia, però que només la distribuïen. Sí.
0: Va, doncs anem amb el número 10, on tenim aquesta pel·lícula. Això és Si tuviera piernas te daría una patada, If I had legs I'd kick you, magnífic títol. Cada vegada que mencionem aquesta pel·lícula he de dir que és un títol magnífic.
7: Sí.
0: Pel·lícula sobre les pressions de la maternitat, on Rose Byrne interpreta una mare desbordada per no arribar a tot, amb una filla que pateix una malaltia molt dura, que és molt exigent amb ella. Segurament una de les visions més angoixants que hem vist sobre la maternitat, amb elements fantàstics, el que mencionàvem ara, com les inundacions d'aigua, i la decisió intel·ligent de centrar-se en la mare i no en la filla. Rose Byrne està fantàstica en aquesta pel·lícula i va guanyar el Globus d'Or a la millor actriu per aquest paper.
7: Sí, penso que és una pel·lícula que reflecteix molt bé aquesta capacitat de les produccions d'A24 de situar-te en un espai una mica incòmode, en aquest sentit, gairebé dins de la ment de la protagonista que està passant per aquesta situació desesperada, la filla molt malalta, ella absolutament sola, i a més hi ha aquesta qüestió de sofisticació estètica perquè sempre estàs a sobre del personatge, i també hi ha fins i tot alguna qüestió d'espai liminal, perquè aquest forat que sorgeix en el sostre de la casa que es converteix en una comporta estranya cap a un territori misteriós, bueno, és una pel·lícula notable amb una interpretació increïble de Rose Byrne.
0: Al número 9 tenim Midsommar, que és la primera pel·lícula que col·loquem a la llista d'Ari Aster, no la última, i una peça clau del terror folklòric que tant d'èxit ha tingut en els últims anys, que hem estat comentant sovint. És una pel·lícula que explica la història d'una noia jove que viatja amb el seu xicot i els amics del xicot a Suècia, en una comunitat rural que primer els enlluerna pel seu exotisme i després els inquieta perquè hi ha alguna cosa, allò que dèiem, sota la superfície dels rituals, que és sinistre. I clar, aquest contrast entre els paisatges plens de llum i el terror que va emergint és un dels punts forts de la pel·lícula.
6: Sí, jo crec que és molt emblemàtica d'aquesta cosa que diem que el públic associa amb A24, que a vegades fa que pensem que pel·lícules que no són de 24 les associem, no, aquesta idea, no? Aquesta cosa de que s'està dient de terror elevat, entre moltes cometes, i que ha portat últimament molta gent als cinemes a provar coses que potser abans no haguessin estat considerades tan comercials. Sí, és una pel·li que jo crec que també té tot aquest mèrit de generar aquest terror a plena llum del dia, no? A més, en camps, en espais idíl·lics molt xulos. També situa Florence Pugh amb la seva interpretació ja, i una cosa molt divertida que va passar, això de que et deixa el públic desconcertat, que després, sortint de la pel·lícula, el públic es debatia de si el xicot era un maltractador i llavors l'havien escarmentat, o si ell havia estat víctima d'una secta i el públic que estava de part d'ella també ens havíem rentat el cervell. Llavors jo crec que sí, que val molt la pena.
0: És fantàstica. Midsommar, que hem col·locat el número 9. Al número 8 tenim una pel·lícula molt recent, que és The Drama, que encara la tenim als cinemes, aquesta pel·lícula que subverteix el gènere de la comèdia romàntica des de dins, amb una història clàssica de noi coneix noia que pren un gir brusc quan, poc abans de casar-se, en un sopar amb amics, surt a la llum un secret d'un dels dos que porta la relació a un nivell de profunditat pel qual no estan preparats. Zendaya i Robert Pattinson són el cavall de Troia, jo diria, perfecte per la trampa que vol parar la pel·lícula, i a més els dos actors juguen molt bé els dos registres, i el director, Christopher Borkley, doncs destaca sobretot per l'ús del muntatge i l'edició sonora per crear aquesta incomoditat, que jo diria que és un dels elements, com a mínim, que estem trobant en aquesta llista, bastant comuns amb les produccions de 24.
6: Sí, The Drama és una pel·li... A mi em va semblar bastant com divertida entre el munt de capes que hi Macià, val? Perquè sí que fa aquesta cosa de fer para boja una mica l'audient, el públic, que no saps si t'estan dient seriosament, si t'estan volent posar al costat dels protagonistes seriosament, si tu has de prendre amb ironia o com a divertiment o amb distància. I sí, el que passa que també mostra com de l'A24 aquest joc que fan amb el màrqueting, amb aquesta cosa, no? Perquè hi va haver molta campanya justament amb aquests dos protagonistes, les fotos de prometatge dels protagonistes de la pel·lícula coincidint amb el casament secret de Zendaya, amb el passat de Robert Pattinson com a, bueno, estrella teen idol, no? Pop adolescent, i jo crec que és divertida, almenys per veure aquesta subversió que fan no només dins de les pel·lis, sinó fora del cinema, fora de les pel·lis.
0: Fan un paperàs els dos, i jo us diré més, si Robert Pattinson, cada pel·li nova que fa, penso que és millor actor.
6: És molt divertida. La carrera de Robert Pattinson em sembla molt divertida.
7: Interessantíssima.
6: Sí, no?
7: Sí, sóc molt fan. De fet, des que el va escollir David Cronenberg per la seva pel·li Cosmopolis, l'únic que no tinc clar és si el seu punt més àlgid ja ha passat.
0: Jo crec que no.
7: Ajà.
0: I jo et diré més.
7: Ho veurem.
0: Ara ve una altra pel·lícula de 24. Jo et dic, opinió meva, que Robert Pattinson és millor actor que Timothée Chalamet. I ho dic per parlar de la pel·lícula número 7, que és Marty Supreme, que és la pel·lícula amb la que Timothée Chalamet volia endur-se l'Òscar d'una vegada per totes. Fa un molt bon paper, la pel·lícula, eh?
7: Sí.
0: No estic dient jo ara que no, eh? Però Robert Pattinson trobo que no té la fama que sí que té. O sigui, Timothée Chalamet sempre està a prop de l'Òscar.
7: És que jo crec que Timothée Chalamet ha aparegut en el moment històric ideal. Un tio que se sent tan còmode en el món contemporani, exhibint-se a les xarxes. I crec que Pattinson és un personatge més estrany, una miqueta més esquerp, i en la seva vida personal una miqueta, valora més la seva intimitat, i és un personatge més difícil de classificar, crec,
0: per Pattinson. Per mi, més interessant, però a banda d'això, si ens fixem només en la seva feina davant la càmera, a mi Pattinson jo crec que m'interessa més. En tot cas, aquí el rei és Timothée Chalamet, Marty Supreme, que és la crònica de l'obsessió d'un noi per aconseguir ser campió mundial de tenis taula i aconseguir així una notorietat i un reconeixement que desitja desesperadament. És una pel·lícula inspirada lleugerament en una història real, filmada amb l'estil frenètic habitual del Safdie, malgrat que està dirigida només per Joe Safdie, i és un drama esportiu sobre la idea d'aconseguir la fama i, en certa manera, també el somni americà. No, i una pel·lícula més que no et deixa respirar ni un segon. És que és molt, molt frenètica.
7: Molt frenètica. Jo destacaria d'aquesta pel·lícula és que, sent un film històric, penso que parla molt de la contemporaneïtat. I abans, quan heu analitzat Midsommar i The Drama, ja apuntàveu a les reflexions d'aquells films sobre la qüestió de gènere, i penso que els d'A24 tenen aquesta capacitat de sempre posar en joc alguna qüestió contemporània, candentment contemporània, i en aquest cas és com vivim avui en dia, no? A la velocitat a la que vivim, el fet de que no tenim temps per res, perquè ho volem fer tot, i sembla que el món ens empenyi cap a aquestes grans ambicions, i tot es converteix en una experiència extenuant i una mica asfixiant. I penso que... I alguna pel·lícula més de la llista que farem representa
0: sí,
7: molt bé aquesta qüestió.
0: Jo afegiria i frustrant, també.
7: Clar,
0: frustració.
7: És
0: molt important frustrar-se al final.
7: Per això és molt important també tenir cineastes que siguin capaços de redimir els seus personatges, cineastes que estimin els seus personatges. I el Josh Safdie, el director de Marty Supreme, és un d'aquests directors.
0: Anem al número 6, que tenim una altra pel·lícula d'Ari Aster, havia de ser, evidentment, Hereditary, amb una increïble Toni Collette que explica la història d'una família que intenta superar el dol de la mort de l'àvia. Una pel·lícula de terror construït sobre el treball psicològic dels personatges i els secrets que amaguen, que té una ambientació opressiva i un guió que genera angoixa de forma constant. I també, molt important, escenes memorables que no oblides.
6: Sí, exacte. De fet, el monòleg de Toni Collette al mig de la pel·lícula és un monòleg que jo de tant en tant encara cito mentalment, no? Soc la teva mare. Però sí, és d'aquest també. Crec que és un exemple molt clar d'aquesta cosa de repensar el terror, no? I també transformar fins i tot el dol a través del terror, que jo havíem vist potser amb pel·lis anteriors, jo que sé, com The Babadook o coses així, però que he portat a l'extrem. Jo he de dir que Hereditari per mi també va ser com és una de les meves pel·lis preferides, perquè és de les pel·lis amb què he passat més por, i no hi ha gaires ensurts ni gaires convencions típiques del terror clàssic. No abusen d'efectes de so, no abusen dels plans aquests de sorpresa, no?
7: No hi ha efectismes,
6: no? No hi ha efectismes, però hi ha com una remor que, a més, crec que, parlant de so, sí que hi ha una remor literal, sí que posen un so tota l'estona de fons com per construir aquesta tensió tota l'estona. A més de Toni Collette, el paper del fill també em va deixar hipnotitzada, el de la nena, clar, també, i és un dels meus temes preferits, el tema de les bruixes al cinema, que, doncs sí, de les meves preferides.
0: És que hauríem de parlar del so a les pel·lícules de 24, perquè ja n'hem parlat en Backrooms,
7: sí.
0: Ara acabem de tornar a parlar, hem parlat abans també del so de drama, vull dir, el so...
7: Forma part d'aquesta sofisticació estètica, no? Directors que dominen tots els registres del treball fílmic, de la creació fílmica, i a més volen ser trencadors en tots aquests àmbits, no? I el so també és un d'aquests.
0: Anem a la cinquena posició. This is a life. I trobem Tot alhora, tot arreu, que és una de les pel·lícules més singulars dels últims anys, que, contra tot pronòstic, va acabar triomfant als Oscars, enduent-se 7 estatuetes, incloent el de millor pel·lícula i el de millor actriu per Michelle Yeoh, convertint-se en la primera actriu asiàtica en aconseguir-ho en el paper d'una dona immigrant xinesa, a qui li sobren els problemes i que descobreix que depèn d'ella salvar el multivers. Va ser una sorpresa, sobretot perquè es tractava d'una comèdia absurda, sense cap nom propi al capdavant, i amb una barreja de gèneres que és el contrari del que se sol premiar. He de dir aquí, perquè tenim memòria en aquesta casa, que l'estem incloent avui a les imprescindibles, però també la vam incloure a la llista, la tria que vam fer d'Òscars immerescuts o no merescuts. Sí, sí, això ho vam fer, Ofèlia, és que de vegades fem coses.
7: Ens hem de jugar.
0: Vam fer una llista de pel·lícules que no mereixien l'Òscar a la millor pel·lícula i Tot alhora, tot arreu estava inclosa perquè jo preferia el Triangle de la Tristesa. Jo, Manu, tu no recordo.
7: Jo preferia els Fadelman, de Steven Spielberg.
0: I diria que el Tariq va dir Tar, si no recordo malament. Sí.
6: Clar, és que ja també estava en joc l'Òscar de Cate Blanchett, no? Com...
7: Per Tar, sí. Va ser una mica injust, el de Michelle Yeoh, per mi, però bueno, no, ja està increïble, la pel·li, eh?
6: Sí, sí, no, és una pel·li que a mi em va agradar molt de veure, de fet, la vaig veure i la vaig voler tornar a veure i vaig anar una segona vegada al cinema. És una pel·lícula molt pop, molt, és una explosió de coses, de colors, de sons, d'idees. Stephanie Hsu també està molt bé per mi com aquesta mena, aquesta filla que alhora també és l'antagonista, no? També és la dolenta de la pel·lícula. Sí que barreja, hi ha molts gags, molta cosa meta cinema, com es posa molt en la psicologia dels personatges. Sí que en el seu moment hi va haver gent que no la comprava gens i que hi has d'anar una mica pensant en un divertiment o no, que et porta en un lloc més emocional, però sí, sí, a mi em va agradar molt.
0: Amb la ment oberta s'ha d'anar.
7: Sí, no? I és una pel·lícula que jo crec que connecta aquest concepte del multivers amb aquesta manera també que tenim de viure avui en dia, connectats a diferents espais a través dels nostres dispositius electrònics. Penso que també és una pel·li molt, molt contemporània i que és molt contemporània en la manera de barrejar els gèneres cinematogràfics, no? Que en diverses de les pel·lícules que ja hem comentat a la llista està aquesta qüestió. If I Had Legs, I Would Kick You era una comèdia amb terror. Hereditari, The Drama sembla que serà una comèdia romàntica i acaba sent un drama. Els de A24 els hi encanta,
6: sí,
7: això, no?
6: A més, he de dir que també m'agrada molt com ensenyo la relació entre mare i filla, no? Que hi han hagut diverses pel·lis, no, com ho treballat, però aquí ho treballa d'una manera, no, aprofitant aquesta explosió de gèneres d'això com amb moltes, moltes capes, i que ens deixa també moments tendres tan bonics com quan el seu home li diu que en tots els universos hagués escollit pagar Hisenda i fer rentadores amb la seva dona.
0: Aquesta frase és memorable, sí. I molt bonica. Sí. Anem a la quarta posició. On hi tenim Moonlight. Barry Jenkins va dirigir aquesta pel·lícula basada en la biografia no publicada del dramaturg Terrell Albert McCraney, que segueix les diferents etapes vitals d'un personatge afroamericà criat en un barri marginal de Miami i amb una mare addicta a les drogues. És un protagonista que intenta comprendre la seva identitat i la seva sexualitat en un entorn que sovint és hostil. El personatge està interpretat per tres actors, destacant Trevante Rhodes, que interpreta el personatge en l'etapa adulta, i tot i que l'Òscar el millor secundari se'l va endur Mahershala Ali en el paper de traficant de drogues i figura paterna. Moonlight, com recordareu, també va guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula.
7: Impossible,
0: i el millor guió adaptat.
7: Impossible no recordar-ho.
0: Si en aquest moment tenia un lapsus, no sé, podria ser.
7: Potser encara hi ha gent que es pensa que La La Land va guanyar, no? Van canviar de canal, bueno, uns segons abans.
0: Hi ha un univers paral·lel, clar, en alguna banda?
7: No, però bueno, estem amb Moonlight, una pel·lícula que va situar en el mapa aquest cineasta que segueix sent, jo crec, un dels grans del segle XXI, tot i que potser no s'ha acabat de consagrar del tot, és Barry Jenkins, que amb aquesta pel·lícula va presentar d'una manera molt elegant, molt estilitzada, a través d'una estètica que podia recordar a la de Wong Kar-wai, un discurs molt, molt constructiu i ple d'efecte sobre la subsistència i la lluita de la comunitat queer als Estats Units durant moltes dècades. I és una pel·lícula, això, plena d'emoció. És una pel·lícula amb un discurs social molt fort, però també amb un gran, gran component afectiu.
0: Entrem al podi.
9: That's the trouble with you.
10: That's the trouble with you.
9: With you!
10: With you!
9: No! No! I want a steak! I want a goddamn steak! You don't like me cooking?
0: I tenim The Lighthouse, pel·lícula inspirada en un relat d'Edgar Allan Poe. Inicialment era una adaptació, però es van anar desviant del material original, sobre dos treballadors d'un far que hi ha en una illa remota, al segle XIX, som al segle XIX, i a mesura que s'apropa la tempesta i en una situació d'aïllament comencen a perdre el cap. La pel·lícula està dirigida per Robert Eggers en un blanc i negre espectacular, barreja terror psicològic i al·lucinacions, i amb dos actors, novament, Robert Pattinson i William Dafoe, que encarnen... I els dos encaren molt bé el repte d'estar sols durant pràcticament tota la pel·lícula.
6: Sí, sí, abans dèiem, no?, això de la carrera de Robert Pattinson. Jo a vegades penso en fer com una llista de pel·lícules que ens dediquem a turmentar Robert Pattinson com a parella de ball d'algú, no?, perquè entre aquesta de drama, com coses que...
0: És veritat que hi ha un paral·lelisme amb de drames.
6: Sí.
0: Li agrada anar als balls de tu a tu.
6: Sí, no, per això, i m'encanta, no sé... També les altres seves facetes d'actor, però m'encanta veure el petit alguna cosa, no?, com que t'enganxa.
7: I amb ell li encanta, perquè per aquesta pel·lícula vaig poder entrevistar el Willem Dafoe, em va donar una entrevista increïble, on m'explicava que van tenir problemes quan van començar el rodatge, perquè Willem Dafoe volia assajar, ve del teatre i li encanta assajar, i Pattinson no volia assajar, perquè volia que aquest conflicte que es podia generar en les escenes fos molt genuí i molt autèntic, no? I de fet ells, el que em va explicar que William Dafoe és que no van tenir cap contacte durant el rodatge, s'anaven a hotels diferents, només era... Vull dir, Pattinson no arriba a ser un actor del mètode, però li encanta molt aquesta...
0: Aquí s'hi va apropar, eh?
7: Sí, això, anar a la cerca de l'imprevist, en la seva versió més visceral i més salvatge.
0: M'agrada moltíssim ara mateix la idea dels dos en un hotel, cadascú un hotel diferent. Poder ser, i trobant-se només per discutir-se sobre el que ha cuinat l'altre.
7: Clar,
0: no?
7: Discutir-se o abraçar-se o emborratxar-se junts, és una pel·li molt bèstia.
0: Tenim The Lighthouse en tercera posició, continuem amb el podi amb la segona posició.
11: Dazwischen befindet sich die nächste Kammer mit der nächsten Ladung, die darauf wartet, verbrannt zu werden, sobald hier drinne alle Stücke der Gänse nachverbrannt sind.
0: Estem parlant de La zona d'interès, adaptació de la novel·la de Martin Amis sobre la vida de Rudolf Hess, el comandant del camp de concentració d'Auschwitz, i la seva família. Viuen en una casa confortable, just al costat del camp de concentració, on menen una vida de família nuclear normal, podríem dir, gairebé idíl·lica, i a través d'aquests personatges s'explora la normalització dels horrors, del genocidi i la banalitat del mal. La va dirigir Jonathan Glazer, amb Christian Friedel i Sandra Hüller al capdavant. Va guanyar el Gran Prix a Cannes i els Oscars es van dur el premi a la millor pel·lícula internacional i també el guardó al millor so, que és molt important a la pel·lícula perquè l'activitat del camp de concentració queda fora de camp.
7: Clar, hem estat destacant l'empenta estètica i fins i tot la capacitat dels directors que treballen per A24 de fer obres conceptuals, no? I em sembla que aquesta potser és l'exemple paradigmàtic d'aquesta qüestió, no? Aquest director, Jonathan Glazer, que adaptant el Martin Amis, ens presenta la vida del camp de concentració d'Auschwitz, però sense ensenyar-nos en cap moment l'interior del camp, no? Ensenyant-nos estant paret en paret amb el lloc més terrorífic típic de la història del segle XX, o potser de la història de la humanitat, i veiem una família que viu plàcidament i que Jonathan Glazer filma gairebé com si fos amb càmeres de videovigilància. Sembla una mica com una espècie de gran germà, tota la pel·lícula. És d'una fredor l'estètica del film que acompanya perfectament aquesta fredor terrorífica amb la que viu aquesta família, la banalitat del mal.
0: Mira que és difícil tornar a tractar aquest tema al cinema,
7: sí,
0: i fer-ho d'una manera que, d'alguna manera, et provoqui un horror nou, d'alguna manera, sí, i alhora et condueixi també a reflexions que potser no havies fet amb altres pel·lícules.
7: Clar, però jo crec que toques la tecla definitiva amb la qüestió de la reflexió, no? Deixant en fora de camp l'horror i fent-te reflexionar sobre el sentit d'aquesta normalitat, d'aquesta quotidianitat tan banal, t'obliga a pensar, no?, sobre quin rol tenim en coses terribles que passen al nostre voltant, sí, i seguim funcionant com si no passés res.
0: Efectivament.
7: No?
0: Tenim el número 3 de Lighthouse, el número 2 la zona d'interès, i el número 1...
10: I'm literally minutes away from closing the biggest deal of my goddamn life, and when I do, you're gonna be embarrassed. Oh, and by the way, the watch they took from me, it's worth $20,000. I want that deducted from the 100 grand, you understand? Call me back!
0: La número 1 havia de ser Uncut Gems, també coneguda com a Diamantes en Bruto, la frenètica pel·lícula dels germans Safdie quan encara treballaven junts, i possiblement la seva millor pel·lícula, amb un Adam Sandler allunyat dels seus papers còmics habituals, interpretant el propietari d'una joieria que pateix per pagar els deutes que té, conseqüència de la seva addicció al joc, i que tindrà una oportunitat per guanyar molts diners de cop. Trobem una Nova York en constant moviment i idees recurrent en el cinema de la Safdie, que són com són aquests personatges que viuen als marges de la ciutat i, sobretot, obsessionats amb alguna cosa.
7: Sí, l'obsessió, aquesta capacitat de viure al límit. I per mi, sobretot, aquesta idea de no poder parar, no? Estar ficat en una roda absolutament accelerada, marcada sobretot per la idea del desig. No sé si estareu d'acord amb mi. Un desig, per això, molt abstracte, no? Què vol, en realitat, aquest personatge interpretat per l'Adam Sandler? Realment vol guanyar diners?
0: Clar, però jo, aquesta per mi, és la gran pregunta, tant d'aquesta pel·li com de Marty Supreme, o sigui, per mi és la gran pregunta que defineix molt el seu cinema. Volen alguna cosa, però no sabem exactament. O sigui, el que sigui que poden aconseguir no omplirà el buit que els genera la persecució.
7: Exacte. Jo crec que persegueixen alguna cosa molt abstracta, i en això jo crec que és una pel·lícula que connecta molt amb el món contemporani. Com perseguim quimeres o idees que és molt difícil, són molt difícils de concretar, no? Perquè estan a les xarxes, o perquè a nivell global estan marcades per índexs bursàtils o coses que no podem controlar, interessos que no podem controlar, però ens fan tirar endavant d'aquesta manera frenètica, d'una manera una mica irracional. No sé, és una pel·lícula que cada vegada que veig, l'he vist com 7 vegades, em transporta a un estat d'angoixa, d'eufòria, de terror, però d'absoluta fascinació.
6: Sí, a més, per mi aquesta obsessió queda molt, molt reflexada en la ciutat de Nova York, no? És el que es diu aquesta Nova York mitològica, també fora les pel·lícules o les pel·lícules, que és el lloc on vas a aconseguir el que vols i on tothom va amb presses i ningú et diu gràcies ni perdona i tothom s'empenta i tot això, i crec que a més Nova York, justament en aquesta pel·lícula, acaba sent també com un personatge, no? Com un element més d'aquest frenetisme i d'aquesta ambició desmesurada que empenya els personatges, que potser a Martí Suprem no ho vaig veure tant, no? Pel tema de ser situat a una altra època i tot això, però aquí queda claríssim.
0: Doncs Uncut Gems i aquesta angoixa que ens fa perseguir coses. És deies, Manu, que és molt contemporani, i efectivament és molt contemporani. Estem tota l'estona perseguint històries.
7: Quimeres impossibles i que no sabem del tot què són.
0: Que no serveixen per res, molt probablement, sí, però com que no les atrapem mai, doncs escolta tu.
7: I que donen sentit a la nostra vida,
0: sí,
7: d'alguna manera.
0: Si no persegueixes alguna cosa, què estàs fent?
7: Està clar.
0: Doncs Uncut Gems, el número 1, consti que han quedat moltíssimes pel·lícules fora. Per exemple, A Different Man ha quedat fora, que és fantàstica. Mm. O The Green Knight, que sé que divideix molt, però a mi m'encanta. The Green Knight és una gran pel·lícula. En fi, Manu, Ofèlia, un plaer, com sempre.
7: Gràcies, Toni.
6: Igualment.
0: I aquí acabem el programa d'avui, però atents a la setmana que ve, perquè s'estrena la nova pel·lícula de Steven Spielberg, que torna després de 4 anys d'absència. En parlarem a fons i també repassarem la seva filmografia. Intentarem triar la seva millor pel·lícula. Vosaltres ho teniu clar? Doncs a veure si coincidim. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació, USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha sigut tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
2: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. Més notícies. Els Estats Units han abatut 4 drons iranians llançats en direcció a l'estret d'Hormuz. Washington assegura que els aparells representaven una amenaça immediata pel trànsit marítim comercial en aquesta ruta estratègica. Després d'interceptar-los, les forces nord-americanes han atacat radars de vigilància de la costa del sud de l'Iran per tal d'evitar noves accions. Paral·lelament, Donald Trump ha afirmat en una entrevista a la NBC que l'Iran conserva aproximadament entre un 20 i un 22% del seu arsenal de míssils després dels atacs recents. Segons el president nord-americà, la majoria de les fàbriques de drons, plataformes de llançament i instal·lacions de producció de míssils han estat destruïdes. La NASA ha anunciat una fita important en l'aviació supersònica. L'avió experimental X-59 ha superat per primera vegada la velocitat del so durant un vol de proves als Estats Units. L'aeronau ha arribat a una velocitat màxima d'uns 1.147 km per hora, a més de 13.000 metres d'altitud. El principal objectiu de l'X-59 és revolucionar els vols comercials supersònics. A diferència d'altres avions, aquest model està dissenyat per trencar la barrera del so sense generar una explosió sònica, el fort soroll que va provocar la prohibició de molts vols supersònics sobre zones habitades. Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. El president espanyol defensa que si s'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha demanat a Hisenda informació econòmica del PSOE entre els anys 2024 i 2025, però no del PSC, tal com reclamava la Guàrdia Civil. Una de cada 5 indústries catalanes del plàstic han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà, perquè han carit els preus de les matèries primes. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar ERTOs. El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i també el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop d'Enric Folk, un reconeixement explícit la tradició del teatre amateur del barri. Esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn de